0: és la millor arrencada de la bateria de la dècada. En directe, amb bandera blanca, equidistància, de culte, l'Ambla omple camps de futbol.
1: També es pot llegir un tinguem pau d'una punyetera vegada. També,
0: i tinguem pau d'una punyetera vegada.
1: Que s'acabi això, no?
0: Però a Bono mai s'ha mullat en res i sempre ha sigut el Johan Cruyff de Kling Kling, sonant la caixa i tal. Quan, després ho parlarem, home, podia haver fet alguna cosa més que el pot més. Però ara ja entrem en un debat en què l'altre dia veia un senyor a X a Twitter dient ¿dónde están los raperos ahora hablando de lo de Mari Carmen, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com passa tota la vida. Cuidado, la cançó no resol res, tampoc, aquest son de Bloody Sunday. Només pregunta quant de temps hem d'aguantar aquest diumenge de merda amb aquella tragèdia de 13 morts civils. Senyors, anem a escoltar el Sunday Bloody Sunday del 83 dels YouTube.

0: sento bé, però escoltant-la amb la seva intensitat em sembla una cançó perfecta.
1: És una cançó,
0: o sigui,
1: perfecta.
0: Aquesta manera d'entrar, sí, de la bateria primer, la guitarra després, el, sí, baix després, la veu de Bono, que està en un moment excels absolutament, sí, eh?
1: Hòstia. I recordem que és el 83, eh?
0: Sí, sí. Hòstia. Tercer disco, no?
1: El tercer disco, veus, el Word del 83. Va, anem una miqueta... No ens movem del 83, perquè treuen una cosa que és del d'allò, però aquest, el que sonarà ara ja és allò que dèiem de, hòstia, això ja són els U2 que nosaltres ja coneixerem els 90, no? Aquest single que posarem ara es va obrir la porta a tota Europa. Baix de Dan Clayton en primer pla, Rare Avis en aquesta banda, perquè insisteixo, molta colla i tal, però és que el tio no sabia tocar el baix. Portava 4 o 5 anys tocant el baix, home, feia coses correctes i tal, però que el baix esté en primer plano amb una cançó de U2 és raro. Mira, Bono pensava en, sabeu, ara Xavi ens recordarà qui era, Lech Walesa. Sí. Us en recordeu? Mm. Aquest sindicalista polonès, sí, mitiquíssim amb la història. Símbol, sí, sí. Aquella tensió, aquell món glaçat que es podia trencar en qualsevol moment, no? No sé si us recordeu del videoclip, estic parlant de New Year's Day,
0: home,
1: un altre clàssic, el videoclip filmat a Suècia amb neu de veritat, perquè a Irlanda no queia neu al 83. Aquest tema es va posar al número 1 de l'MTV i ara parlarem què va suposar aquello de l'MTV, perquè van fer el salt directament als Estats Units. Aquesta és la cançó que U2 descobreixen que poden ser èpics sense deixar de ser una mica més concrets. Un baix, un piano i un desig de pau. Poc més. Amics, New Year's Day del 83.

0: cançó meravellosa, és aquest New Year's Day. Per cert, he de dir una cosa també que me n'he oblidat, perquè crec que aviat sortiran ja les autoritats del govern de Catalunya per explicar alguna cosa més d'aquesta crisi de l'episodi de pluges torrencials, del qual evidentment estem pendents. Sembla, veurem si es confirma així, que el govern aixecaria les restriccions a bona part del país, en breu, però que les mantindria i les allargaria en algunes d'aquestes comarques, encara unes hores més. Per exemple, l'Alt i el Baix Empordà, és possible, ara mirarem de corroborar-ho també amb el que digui el president de la Generalitat, que es mantinguin dins de les mesures de restricció fins a la mitjanit. S'havien d'aixecar a les dues del migdia, doncs és possible que s'allargui fins a la mitjanit. En canvi, la resta, d'aquí una hora i escaig, les dues del migdia, com estava previst, pot ser que s'aixequin. Però, és que, Abel, l'Ali el Baix Empordà continua en una situació difícil, eh?
1: Sí, jo crec que si es manté aquest avís, que segurament que sí, fins a la mitjanit, ja no és pel que hagi de ploure o pel que estigui plovent, perquè encara plou, de fet, és pràcticament les dues últimes comarques, o úniques, on plou ara mateix, però ja no és una aquella pluja intensa que teníem, sinó que és pluja suau i es va allunyant per el mar endins, i la pluja intensa que tenim damunt del mar no apunta ja cap a l'Empordà. Però què tenim? Aquests rius que baixen molt carregats, rius i rieres, i alguns realment increïble que baixen amb tota la cendra de l'incendi del massís de les Gavarres.
0: Les Gavarres, no?
1: Exactament, hi ha vídeos que circulen per les xarxes, per exemple, de la riera de Calonja, baixant a Sant Antoni de Calonja de les Gavarres, totalment negra, carregada i negra, del fum, de la cendra de l'incendi de principis de juliol, que aquest és un altre tema, l'erosió que pot haver provocat aquesta pluja en aquesta zona tan malmesa per l'incendi de principis d'estiu.
0: Mossèn, si tens algunes preferències de cançons, crec que és el moment de que les llencis, perquè és possible que apareixin en qualsevol moment.
2: Farem una segona part.
0: Va,
2: farem una
0: segona,
2: us sembla bé? Perquè rematem aquests U2 arribarem fins al 84, si us sembla, perquè, hòstia, ja tenen molts discos la pena. Va, rematem amb aquesta, que és Pride in the Name of Love, del 84, i aquí ja et dic una cosa, aquí entra ja Brian Eno a la producció i el senyor Daniel Lanois. Mira, la banda literalment canvia de pell. Menys puny i més atmosfera. Pride és l'homenatge que va fer Bono a Martin Luther King, assassinat un 4 d'abril. Però és tan gilipolles que es va equivocar, també, perquè canta early morning i tal. No, amics, el van parar a les 6 de la tarda. Bé, però jo entenc que si hay que
3: allò de... Home, queda millor el morning.
2: No queda bé.
0: S'han de quadrar les...
2: Morning, the afternoon.
0: Sí,
2: pues bueno, ahí está Bono con las gafas del cerca y tal. L'error ja queda per sempre, però la cançó és espectacular. El tema va ser el primer gran èxit americà i d'aquí la fama internacional. En directe, durant anys, Bono li dedicava al final a altres noms, per de Martin Luther King, no? A Kennedy, a l'arquebisbe Romero, aquell mitiquíssim arquebisbe de Llatinoamèrica, i més tard jo l'he vist a concerts que estan a YouTube dedicant noms que ni ell sabia qui era la gent que estava citant, amics. És la cançó en què l'ambició moral d'U2 es fa himne. Alguns la troben una mica predicadora, d'altres la troben necessària. Amics, això és el pur i dur messianisme de Bono, que passarà a la història de la música amb l'àlbum de Unforgettable Fire del 84 amb Pride in the Name of Love.

0: Aquest era l'altre Bono, eh? Sí.
1: És que... José Bono. Farem una segona part.
2: No el minis, exminis.
1: No, em comprometo, perquè, com hem dit, hem fet aquest anunci.
0: La calculadora humana.
1: No és un dia...
0: És correcto? Sí, és correcto.
1: Correcto. 26, 32, 65, 28.
2: És correcto.
0: Un duel, José Bono, la calculadora humana, amb Bono Dudós.
1: A Bono Dudós i a José Bono, el de Castella-La Mancha, també.
0: No, també.
1: Aquella persona que mai... 27,
2: 34,
1: 32... I a José Bono l'altre, que no sap pronunciar la S, que sempre diu Òscar, Ege, i coses així. Amics, em comprometo. Mira, com hem fet aquest anunci exclusiva de que el 15 d'octubre esteu atents, que vindrà Bono amb els tickets a la porta de casa. Senyora Elena Ford, ja ha hecho la cola. Sí, venga, pase por caja. I tal, veurem els preus i farem la segona part d'U2 amb els discos dels 90 fins ara.
0: Mossèn, doncs ho tancarem aquí. Fem una mica de tancament o no?
1: Sí, home. Una mica de tancament.
0: Si vols, fem una mica de tancament. Ens quedarem amb ganes de fer la segona part. Bueno, de fet, ho farem, d'aquesta segona part de, des de l'Aigua i el Follow fins al final de la discografia.
1: Fins al final, fins bueno, la bifeta que han tret ara.
0: El carnaval aquest.
1: Aquest és el carnaval de Cádiz, ja, i tot allò. Juan Antonio canta...
0: Bueno,
1: i
0: vaja, una banda que ha triomfat moltíssim, que ha canviat de la base, que han estat de tot, ingenus, grandiloquents, polítics, irònics, i a vegades, pel mossèn, insuportable.
1: Sí.
0: Però han escrit cançons que són absolutament mítiques i que altres bandes signarien amb la seva pròpia sang.
1: Sí.
0: Mossèn, grandiós repàs als U2 avui per celebrar aquests 50 anys de la banda. Agafi la seva bomber, sisplau, la dels companys Noé i Moisès, que
1: l'han acompanyat fins ja, aquí. Cap a Sant Feliu.
0: I cap al Baix Llobregat amb la Golondrina.
1: Amb la Golondrina.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies, amics, i escolteu, estimeu-vos i estimeu els altres. I quan plogui, no demaneu menjar a domicili. Sigueu persones
0: sí.
1: I si tenegueu molta, molta gana, us mengeu les vostres caques.
0: Però,
1: amics,
0: home.
1: Respecte i feliç diumenge. Us estimo totes. Yeah! Yeah! Yeah!
3: Esteu escoltant
4: els millors moments del Via Lliure.

0: les incunables.
1: Les incurables, Llucia Ramis, bon dia.
2: Bon dia, quines hores són aquestes?
1: No ho sé, Irene Cordón, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quines hores i quin temps que tenim, que tampoc no en tenim gaire. De fet, ja ho he explicat a l'audiència, teníeu previst fer un espai que tenia a veure amb l'habitatge.
2: Exacte, correcte.
1: Havia estat marcat aquesta setmana per aquesta qüestió, el que passa és que és el que té l'actualitat, de cop regira com un mitjó, i el que era important ahir ha deixat de ser-ho, no?
2: Com a incunables que som, ens agrada analitzar l'actualitat històrica, fem periodisme arqueològic,
1: ara.
2: I ara l'actualitat s'imposa... I hem de parlar d'una altra cosa.
1: Però ho farem un altre dia, el tema de l'habitatge, si ha estat tema de debat també en l'antiguitat. Però, en tot cas, el que avui ha marcat l'actualitat des de les últimes hores és les pluges, els diluvis, etc. Per tant, si vols que comencem a parlar d'Irene i Llucia, que m'imagino que el tema dels diluvis i les pluges... Vaja, no, això queda claríssimament. No és d'ara,
2: no?
1: I no ha afectat a la població ara. El que farem és fer una mica de...
2: Etimologia,
1: gràcies. És que aquestes hores ja. Etimologia d'algunes de les paraules vinculades als diluvis. Va, què m'has d'explicar, Llucia?
2: Diluvi ve de diluvium, que ve del llatí. I antigament, clar, ara entenem com a diluvi una hipèrbola, no? Que és una pluja extremament intensa, però antigament volia dir directament inundació, volia dir desbordament.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí. I llavors, segons les tradicions religioses, era aquell cataclisme que consistia en una gran ploguda o una gran inundació universal i responia a un càstig diví. Això era antigament un diluvi.
1: Clar. Però és que té aquesta càrrega, no?
2: Clar.
1: O sigui, com la idea...
2: Un càstig.
1: Això, intentem imaginar si això que ha passat avui hagués passat a l'antiguitat. Evidentment, el pensament més immediat estaria vinculat a la religió. Això ha estat un càstig dels déus, no?
2: Sí, sí.
1: El que ha passat a Catalunya, aquestes pluges tan torrencials. Per tant, això vol dir que si anem al passat,
2: sí,
1: de grans diluvis n'hi han hagut uns quants. Oh, és que clar, estic veient a Moisès ja, obrint les aigües. Però, Irene, parla'ns d'aquests diluvis.
3: Sí, és veritat que... A veure, qualsevol catàstrofe natural hem tingut al llarg de la història del planeta. Llavors, com els humans ho explicaven abans que arribessin aquests homes i aquestes dones...
1: Del temps.
3: Que, del temps, que s'heu d'analitzar aquesta meteo...
1: Gent de ciència. Exacte.
2: Gent de ciència. Que saben explicar per què passen aquestes coses.
1: El món científic... jo me'n recordo aquí un d'aquests grans homes de ciència que són de l'actualitat, el cas succeït a Paul Sagan...
4: Uh-huh.
1: Carl Sagan, que no me recordo el seu nom ara mateix, va explicar en el debat de la ciència i de la religió, parlava del déu dels the God of the Gaps, o sigui, el déu dels forats, no? El déu d'ocupar el lloc que no saps què està passant, no? Quan els homes sempre han intentat buscar una explicació a les coses i quan no tens una explicació científica en busques una altra. I per tant, quan no saps per què plou, quan no saps per què fa sol, quan no saps per què les estacions ara fa fred, ara en fa menys, busques una solució, si no la tens científica, en un altre lloc.
4: Jo sempre he dit que en l'antiguitat jo hagués sigut el bruixot de la tribu.
1: Ara!
3: El xaman.
4: El xaman.
1: Informació que els altres
4: clar,
1: no tenien.
4: Però estic preveient el futur.
1: Sí, sí,
4: i
1: sí,
4: això
1: sí,
4: ho fan els bruixots.
2: Però ara que tens aquesta informació hi ha molta gent que no et creu.
1: Ara! Oita!
4: Com no creuen els bruixots, no?
1: El món al revés.
4: Exacte.
1: Sí, sí. Irene, deies, perdona.
3: Molt bé, doncs és veritat que al llarg de la història de la humanitat tenim alguns diluvis i n'hi ha un de molt conegut que ara el deia la Llucia, que és el diluvi bíblic. Evidentment, això ja apareix, per tant, des del Gènesi a la Bíblia, aquell famós Noé, no?, que és un càstig diví, perquè el Déu totpoderós, omnipotent, omnipresent, omniscient, decideix castigar la humanitat per la seva conducta, vinga, i llença aquell diluvi, i a més diu, és que quedarà tot anegat, i per tant, només tu i la teva dona podeu salvar una espècie de cada animal, això és important, construint aquesta arca. Ara bé, ja en la literatura també trobem un Noé que és més antic que el bíblic. És a dir, l'epopeia de Gilgamesh, que jo us he de dir que és una dels grans, grans obres literàries que tenim d'Occident. Penseu que data del 2600 abans, per tant, 4.600 anys té. Molt, i ens narra una història, les aventures i desventures de Gilgamesh, que va ser un rei que va governar Uruk, que és una ciutat que es troba a l'actual Iraq, i que és una història que ens ha arribat escritament sobre 12 tauletes d'argila, meravellós. Doncs a la tauleta número 11 apareix en el moment que Gilgamesh coneix un home que es diu Unapishtim. I qui és aquest home? Un Unapishtim és un home que va sobreviure al diluvi. Per tant, molt abans del diluvi bíblic, ja tenim un altre home que diu que va sobreviure a un diluvi. En aquell moment, però, aquella època és politeista. Això vol dir que és un càstig diví de molts déus i moltes deesses, que també és exactament el mateix. Degut al comportament immoral del ser humà, diuen no, hem d'aniquilar la població, tota la humanitat, el que passa que un epistem és un home molt bondadós, molt bo, i un d'aquests déus diu no, aquest l'hem de salvar.
1: Hosti, però si això és un plagi... Perdó, eh? Perdó, o sigui, la Bíblia plagiant Gilgamesh.
2: Però és que més hi ha relats hindús que també van per aquí, no? És a dir,
3: hindú, xinesos, Mesoamèrica, és a dir, això del diluvi no és res nou, perquè evidentment moltes cultures han rebut aquests aiguats immensos. Però clar, això és fabulós, perquè llavors en aquell moment, evidentment, doncs tothom donava aquesta explicació divina, però a principis del segle XX, quan entra l'arqueologia com a ciència, ara que parlàveu fa un moment de la ciència, diuen, escolta, per què no intentem amb les excavacions arqueològiques provar científicament que la Bíblia tenia raó, o que fins i tot aquesta epopeia de Gilgamesh potser no està basada en un relat, en una imaginació d'un rei que es digués Gilgamesh, perquè nosaltres tenim una llista reial sumèria que ens diu que va existir Gilgamesh, i ens diu que és un rei que va viure després del diluvi. Fixeu-se, els anys, com els comptaven? Abans i després del diluvi.
1: Ah!
3: A dia d'avui nosaltres diem abans i després de Crist, però en aquella època deien abans i després del diluvi. Llavors, aquí entra en escena un home que es diu Leonard Woolley. Leonard Woolley és un dels grans arqueòlegs britànic de principis del segle XX, que el 1922 es posa a excavar al sud de l'actual Iraq, molt a prop del Golf Pèrsic, i ell diu que vol trobar Ur, la pàtria d'Abraham, i comença a excavar la ciutat d'Ur, i de cop i volta es troba efectivament una ciutat, però amb una excavació arqueològica es considera que no s'ha acabat l'excavació fins que arribes a la roca mare. I com que no la va trobar, va alçar unes cases i es va trobar una capa d'argila. Van continuar baixant, aquesta capa tenia 1, 2, 3 metres d'argila, compacta, sense cap objecte al mig. Llavors aquí entra la Catherine Woolley, la seva dona, que és molt intuïtiva, i diu, aquí el diluvi universal. Tenim documentat, perquè Ur està al costat de la ciutat d'Uruk, on Gilgamesh va estar excavant. Per tant...
1: Però què volia dir? Que hi havia una capa de fang
3: enorme
1: d'aquell diluvi.
3: Correcte.
1: Aparentment, que explicaria que hi havia hagut aquesta gran
3: pluja. I que va
1: pluja.
3: Tenir lloc el 2600 abans. Per tant, tota aquesta explicació que us he fet s'ha pogut demostrar arqueològicament, científicament, però tal i com molt bé dèieu, quina explicació li donaven a l'antiguitat?
1: Ells anaven a buscar, però, la corroboració del text bíblic?
3: Sí, això és meravellós.
1: Clar, perquè fixa't, a vegades que es parla, i ara quan ho apuntàvem, no? El xoc entre la ciència i la religió, sí. Però no sempre és així. Hi ha molts científics que són grans religiosos, sí. Estudiosos, teòlegs, sí. Etcètera, i que ho veuen compatible, i fins i tot han buscat en la ciència la corroboració de la paraula de Déu, o el que sigui.
3: És
1: no?
3: Això. Jo sempre dic que Darwin la va liar a la segona meitat del segle XIX, quan ell realment ho posa en dubte tot, perquè abans de Darwin ningú qüestionava ni l'origen de l'home i la dona, no? Qualsevol persona li preguntessin pel carrer, escolta, on és l'origen de la humanitat, haurien dit, això ja apareix a l'Antic Testament, i ja està. Però llavors Darwin ho trastoca absolutament tot. Llavors, aquests homes, com bé comentàvem ara, avui dia d'avui hi ha grans científics astrofísics de la NASA que estan estudiant els forats negres, el Big Bang, però cada diumenge se'n van a missa, per tant, no és incompatible. Llavors apareixeran aquests arqueòlegs bíblics perquè diuen, anem a demostrar amb aquesta tècnica, amb aquesta tecnologia que tenim avui en dia, anem a demostrar que la Bíblia és un text no literari, sinó real, sinó històric. Llavors aquí hi ha, evidentment, cadascú...
1: Les seves interpretacions,
3: sí,
1: no?
3: Correcte.
1: Però vaja, la recerca de l'arca perduda, una mica... o vaja, bueno, en aquest cas la recerca de si finalment aquest diluvi es va produir i si Déu, diguem-ne, va voler salvar la raça dels homes a través d'un home, no?
2: M'agradaria fer una pregunta una mica compromès a Nabel.
1: Ui,
4: endavant. M'encanten les preguntes compromeses.
2: No, sí, ara que dèiem, no?, que parlàvem d'abans i després del diluvi, se'n parlarà d'abans i després d'aquest diluvi?
4: Sí, serà un precedent, això. És a dir, així com parlem del Glòria o parlem de les inundacions del Francolí del 94 o del 2019, això és un precedent d'entrada, perquè és un temporal històric i perquè pot ser un primer símptoma del que podem, no diré que tenir amb freqüència, però el que pot ser normal en les properes dècades.
1: Més habitual, com a mínim.
4: Més habitual per aquesta tropicalització del mar mediterrani o del clima mediterrani a casa nostra.
2: I com en direm? Diluvi?
1: Bueno, és que estàvem en aquest debat. Ahir teníem just aquest debat, que no teníem la paraula per anomenar
4: clar,
1: el que estava venint.
4: Sí, abans ho parlàvem també amb ells aquí fora un moment que he sortit. Clar, no és una borrasca com la Glòria, que era el temporal Glòria per la borrasca Glòria.
1: No és una dana.
4: No és una dana. Avui diria que avui és Sant Francesc d'Assís. o algun Sant Francesc. Si voleu ho comprovo un moment, però per tant podria ser el temporal de Sant Francesc.
1: Hosti, noi.
4: Bé, escolta'm, ja que
1: sí,
4: estem bíblics...
1: Sí, podria ser, podria ser. No, però vull dir, hem vist la història construir-se davant dels nostres ulls en aquestes últimes hores. No?
4: Totalment. El que diran, Sant Francesc de Gira, avui, sí, efectivament.
1: El que diran d'aquí una dècada o dues i diran aquell any 2026, aquella tardor, aquella nit de, del 3 al 4 d'octubre de l'any 2026, que va passar tot el que va passar. No?
4: I diran que veníem d'un estiu històric de calor, sí, que veníem de 4 mesos pràcticament sense ploure, i com hem passat d'un extrem a l'altre, que és aquesta, això que estem dient sempre, que els extrems seran cada cop més habituals degut a l'escalfament global.
1: Va, 5 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Farem un parell o de recomanacions. Volies fer alguna altra...
2: No, ara apunt, que parlàvem d'això de Sant Francesc, m'agradaria... Ah. Sí, però posa la música
1: de Sants,
4: Veus que l'acabo introduint.
1: Vols parlar de Sants?
2: Sí. Val. De Sants que estan ocupats amb això de les inundacions i de les sequeres i tal. He trobat uns quants, per exemple, Sant Desideri, a Mataró, que va ser copatró i se'l considerava protector contra les adversitats climàtiques, tant per la manca com per l'accés d'aigua. Llavors, els ciutadans el traien en processó per demanar protecció contra els temporals, contra els aiguats i la sequera. També he trobat Sant Àgueda, que la terra és lleidatana, que està contra les riuades, no?, i els estralls provocats pels rius desbordats. També he trobat Sant Abdó i Sant Setem, que eren invocats contra pedregades, tempestats i tronades, especialment del País Valencià, on se'ls demanava que protegissin les collites. He trobat Sant Ponç, tot i que la seva devoció va caure en l'oblit, al segle XVI era invocat com a advocat dels llauradors contra la pedra i contra les tempestes. I he trobat Sant Isidre, tot i que és més conegut com a patró dels pagesos, en algunes zones es recorria ell en processó quan les pluges amenaçaven collites o zones urbanes. Mira.
1: Escolta, he de dir que si la ràdio té gràcia, encara avui dia, i no és morta, és per dies com el que hem viscut. Per la capacitat d'adaptació, he de felicitar des d'aquí, i ho tornaré a dir una vegada més, a tots els professionals d'aquesta casa, els serveis meteorològics, els informatius, els tècnics, tota la gent que s'ha esforçat per explicar el que ha passat, però és que col·laboradors com vosaltres, que sou capaces en temps real de venir amb una altra secció diferent i explicar-ho d'aquesta manera que ho heu fet en els últims minuts, és un autèntic luxe, també per acabar aquest programa.
2: Mira que bé.
3: Moltes gràcies.
1: Irene Cordón, Llucia Ramés, sempre
2: ens
1: un plaer.
2: Ens hem d'adaptar en els nous
1: temps. Sí, adaptar-se o morir, efectivament. 2 minuts i mig i arribarem a les 2 del migdia. Fem l'última pausa i de seguida tota l'actualització i evidentment el que passi. RAC1 ja ha demostrat sempre des de fa 25 anys que la cosa funciona així, però avui, si hi ha notícia, RAC1 hi serà present. Fem pausa i ho acabem.
2: La ferrada molt forta.
0: Esteu escoltant
5: els millors moments del Via Lliure.
6: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
7: Ja te pego el puto!
8: President, posi les urnes!
9: Peles, és Roma? És Roma, boy!
10: We will make America great again.
1: Hola, Sotillo.
11: Hola.
1: Bon dia.
11: Bon dia.
1: Va, engeguem aquesta màquina del temps anant fins a on?
11: Doncs, Xavi, abans que la pluja ho acaparés tot aquest cap de setmana, estàvem molt pendents de Pedro Sánchez, de si acabava o no convocant aquestes eleccions. Doncs fa 10 anys també estàvem pendents de Pedro Sánchez aquesta setmana, octubre del 2016, el PSOE partit en dos, Sánchez s'ho jugava tot en un comitè federal a Ferraz, i RAC1 ho seguia amb un especial del 9C que presentava precisament una veu que ara sentim molt des de Madrid, i l'arrencada del programa reflectia bastant bé com estava el PSOE aquella nit.
12: Les 8 en punt del vespre. No. En aquests moments aquesta sintonia semblava una mica el PSOE. Hem arrencat ja fa una hora un programa especial a RAC1 per explicar què està passant en aquests moments en aquest comitè federal.
11: Ho deia Armenteres.
1: Encallava. El comitè federal encallat.
11: Exacte. Sánchez, en aquell comitè federal, ja ho sabem, perd la votació, i mentre la reunió continua a porta tancada, una altra veu que avui també hem sentit molt i que reconeixeràs, Xavi, comença a saber què s'està dient allà dins.
12: Per tant, entenc que el pitjor dels escenaris és perd ell la votació per convocar un congrés extraordinari.
13: Sí, i per tant... està anunciant la seva dimissió en aquests mateixos moments. Està denunciant la dimissió Pedro Sánchez.
1: Pedro Sánchez dimitia, fa 10 anys.
11: Dimitia, exacte. I Mireia Carolera des de Madrid, sí. que interrompia l'Armenteres per explicar-ho, i una estona després sortia el mateix Sánchez i ho confirmava.
14: Mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra, la di a todos los militantes, la di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura el señor Rajoy. y también lo he hecho con firmes convicciones. Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
11: Vist avui, allò va ser una mica el naixement d'aquest Sánchez supervivent.
1: Bueno, es va crear tota la llegenda al voltant del Sánchez, que començava a donar voltes per Espanya amb un Renault, per ser acompanyat de Coldo, Ábalos i companyia, per recuperar el Partit Socialista. I una frase que ha pagat per la història, Verónica Pérez, que ja no se'n recorda ningú, va dir allò de la única autoritat en el PSOE soy yo, en aquell moment que no se sabia qui manava dins del PSOE. Fa 10 anys d'això.
11: Fa 10 anys d'això.
1: Mare de Déu. Políticament, 2016, aquella tardor de 2016, d'aquell primer paell, aquella primera setmana d'octubre del 2016, què passava també a Catalunya?
11: Doncs teníem un protagonista que també està sent protagonista aquesta setmana, sí. Junts, en aquell moment, no el Junts que coneixem avui, sinó un Junts per si. Teníem a Carles Puigdemont sotmès a una qüestió de confiança al Parlament i enmig del discurs feia aquest anunci.
0: Si el Parlament em fa la confiança que demano, encarregaré al vicepresident Junqueras, en tant que president de la Comissió Interdepartamental d'Impuls de l'Autogovern, que endegui l'arquitectura d'un referèndum a través del qual culminem el propòsit de retornar a Catalunya al poder polític d'un estat sobirà. I que ha d'organitzar el departament que presideix el conseller Romeva, que té la responsabilitat de la participació. La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum, o referèndum.
1: Uau, uau, fa 10 anys del o referèndum o referèndum.
11: I ho repeteix dos cops.
1: Sí, sí.
11: Bueno,
1: sí,
11: quatre,
1: sí.
11: O referèndum, o referèndum, sí. O referèndum, o referèndum.
1: La paraula quatre vegades.
11: Exacte. Aquell dia Xavi Racú també estava fent un programa especial, no sé si te'n recordes, Toni Clapés, des de fer el versió des del Parlament, i mira'm qui s'havia trobat dinant.
15: Com hi ha hagut una trobada amb Inés Arrimadas, s'han presentat, hi havia el Josep Maria Martí, hi havia el Marc Martínez Amat, s'ha produït allò, saps, un tumulto,
16: sí.
15: I en ocasiones cuando hay un tumulto...
16: De repente un tumulto,
15: me regalen flores. I aleshores m'ha trepitjat.
17: Perquè t'has posat de mig.
15: I aleshores l'he agafat perquè no prengués mal, dic.
16: Sí, sí.
15: I he fet el comentari de dir-li compte, perquè si no em criticaràs per segona vegada.
11: Fa 10 anys, octubre del 2016, Ciutadans era la segona força al Parlament i el principal partit de l'oposició.
1: És increïble, és increïble. Per cert, l'Arnau Mañé, que està baixant cap a Tarragona, em diu que no era un Renault, sinó un Peugeot. Bueno, Arnau, era un Peugeot el de Sánchez, sí. Va, més coses que passaven en aquesta mateixa primera setmana d'octubre de fa quants anys?
11: Doncs mira, si et sembla, Xavi, fem un descans de política,
1: sí.
11: De moment. Ens anem a música, perquè aquesta mateixa setmana de fa 70 anys arribava a les botigues aquesta cançó.
18: Love me tender, love me true,
1: Elvis Presley, 1956,
11: Presley.
1: Aquest Love Me Tender.
11: Exacte.
1: Històric.
11: Sortia de venda el disc, però la cançó ja feia setmanes que era un fenomen, perquè la va estrenar, de fet, és aquest àudio que estem sentint a l'Ed Sullivan Show, i la discogràfica no va parar de rebre peticions de compra per aquesta cançó abans de que sortís a la venda.
1: Un programa de televisió amb un impacte, no?, i amb uns espectadors increïbles. No?
11: I aquesta mateixa setmana, Xavi, també fa anys d'una altra cançó.
18: Por un beso de la placa daría lo que fuera por un beso de ella.
1: La tardor, per tant, a l'octubre, la primera setmana d'octubre del... En aquest cas, si deu ser, jo diria que la cançó era del 96.
11: Exacte.
1: 30 anys,
11: per tant. 30 anys. 30 de setembre, en aquest cas, enganxava aquest final de setembre, principi d'octubre. El disc d'aquesta mateixa cançó, que de Jarabe de Palo, que no va ser una gran explosió d'entrada, però llavors va sortir en un anunci de Ducados i Pau Donés va acabar sonant absolutament a tot arreu.
1: Seguim agafant aquesta màquina del temps, desplaçant-nos cap a anys més enrere. Cap a on anem?
11: Molt més enrere, ara. Anem fins al 1946, perquè aquesta setmana fa 80 anys dels veredictes dels judicis de Nuremberg.
19: Defendant Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging.
1: Sentence to death, Göring, he sentit, no?
11: Göring, exacte.
1: Això és el veredicte dels judicis contra els nazis de Nuremberg.
11: Exacte, és l'àudio original del moment en què es llegeixen aquestes condemnes i el que has sentit, com bé deies, és Hermann Göring, el cap de l'aviació militar alemanya, que el condemnen, no sé si has sentit a què el condemnen,
1: no.
11: A death by hanging.
1: By hanging.
11: A la forca.
1: A la forca, ostres,
11: a la forca, exacte. Les cròniques d'aquell dia expliquen que Göring va escoltar aquesta condemna sense immutar-se, que quan el jutge va acabar de dir-li a la forca es treu els auriculars de la traducció, perquè, clar, el jutge ho deia en anglès i ell és alemany.
1: Alemany.
11: I els deixa sobre la barana, es gira i surt de la sala escortat pels guàrdies. El tribunal aquest també va condemnar Rudolf Hess, per exemple, número 2 del partit nazi, a cadena perpètua, en aquest cas. Ribbentrop, que havia sigut el ministre d'Exteriors, també condemnat a mort. Albert Speer, d'armament, a 20 anys de presó, i en total van ser 12 condemnes a mort, 3 cadenes perpètues, 4 penes de presó i 3 absolucions dels supervivents, diguéssim, d'aquell partit nazi que havien arribat vius en aquests judicis de Nuremberg.
1: En aquest cas, per tant, estem parlant de 60 anys, no, has dit de l'any 40, 80 anys. 80 anys d'aquells jurisdiccions de Nuremberg, que en aquesta mateixa setmana de l'any 46 es resolien d'aquesta manera.
11: Exacte. Xavi, tu has sentit mai la veu de Hermann Göring?
1: Ostres, no ho sé, crec que no.
11: Jo no l'havia sentit mai i mira, m'ha sorprès. Això és com feia el seu primer testimoni a Nuremberg.
20: Will you give your name, please? Hermann Göring. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Swear by God. The almighty and omniscient. Divine mesting and divisin.
11: Molt aguda. No? Té un to nasal.
1: És una de les coses que tenen aquests grans noms de la història de la humanitat, que no hem sentit la seva veu i que de cop et sorprenen perquè t'imagines...
11: I no te l'imaginaves així, és exacte.
1: Doncs Hermann Göring farà el jurament d'inici del judici.
11: Exacte.
1: No?
11: Göring, que per cert, tot i ser condemnat a morir a la forca, no va morir a la forca.
1: No?
11: No. Va suïcidar-se la nit abans de l'execució menjant-se una càpsula de cianur.
1: Déu-n'hi-do. Va, i farem un parell de viatges en el temps més d'aquesta primera setmana d'octubre, de l'última de setembre, primera d'octubre, i ens anarem una miqueta més cap aquí.
11: Exacte. Fem una mica d'esports. 2006, Xangai.
21: Está entrando ya bandera cuadros para Michael Schumacher. Mira dónde está Fernando entrando de lado en la última curva. Bueno, victoria para Michael.
22: Madre mía, qué final
21: segundo,
22: de temporada.
21: Segundo, Fernando Alonso.
11: Michael Schumacher guanyant el Gran Premi de la Xina, per davant, ho hem sentit, de Fernando Alonso, i empatant el Mundial de la Fórmula 1 quan faltaven només dues curses per acabar. Per tant, un final d'infart d'aquella temporada, però hi havia una cosa que ningú sabia aquell dia, sí, que és que aquesta victòria de Michael Schumacher era la victòria número 91 i l'última de la seva carrera a la Fórmula 1.
1: Què dius ara? L'última vegada que Schumacher guanyaria una cursa a la Fórmula 1, després, en fi, és una trajectòria que sabem que s'ha endurit moltíssim després d'aquell accident del qual no s'ha recuperat mai més. Doncs seguim i fem l'últim viatge en el temps d'aquesta primera setmana
11: primera setmana d'octubre,
1: sí. I anirem 15 anys enrere.
11: Exacte, 2011, perquè avui fa 15 anys que Apple presentava l'iPhone 4S. Avui estem pel 18. Aquesta setmana, de fa exactament 15 anys, es presentava el 4S i una de les grans novetats d'aquell nou iPhone era aquesta.
23: What is the weather like today?
24: Here's the forecast for today.
1: Anava una mica més lent, eh?
11: Anava una mica més lenta. La Siri, avui naixia la primera Siri d'Apple, que ara ho sentíem, no? Sonava la veu fins i tot molt més metàl·lica, molt més robòtica, i sobretot aquest temps d'espera, que no l'he tallat, m'he resistit a tallar-lo, però volia que sentíssim el que tardava.
1: Però és el previ, d'alguna manera, de totes aquestes converses amb les intel·ligències artificials que ara es fan amb normalitat, i aquell era molt anterior, fa 15 anys, amb la Siri.
11: Exacte, però tu preguntes, ella pausa, sí, processa, ui, sí, pausa i respon. I segon, que no sé si ho has sentit amb aquest clink-clink que feia al principi, sí, que és que tu no li deies el Hey Siri, hola no. Siri. No, tu havies de clicar el botó.
1: Havies d'apretar.
11: Encara no t'entenia la Siri.
1: Doncs 15 anys de Siri i aquest viatge en el temps que hem fet amb la Sandra Sotillo en aquesta primera setmana d'octubre. Endavant, endarrere, endavant no l'hem fet perquè no sabem
11: no, el futur encara no el sabem llegir.
1: Però vaja, amb algunes de les coses que hem vist, potser els protagonistes són els mateixos
11: d'aquí. D'aquí uns anys es tornen a repetir.
1: D'aquí uns anys. Gràcies, Sotillo.
11: Adéu, Xavi.
1: Va, fer una pausa i de seguida les incunables.
25: Esteu escoltant
26: els millors moments del Via Lliure.
27: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
28: Va, va, va.
29: I ahir?
28: Ara.
1: S'han anat també punyetes molt
28: però,
1: ràpidament.
28: Sí, hem provocat nosaltres el diluvi, ara mateix.
1: Hola, Marta Bosch, bon dia.
28: Hola,
1: hola,
28: bon
1: Ramon
28: dia.
1: Pardina, bon
30: què
1: dia.
30: Tal, bon dia.
1: Va, anem a fer una mica de vermut.
28: Va. Però perquè tu ho dius, eh?
1: Però Està plovent o no està plovent?
2: Quan Aliança. He vingut estava a punt de ploure bastant, no. Tot indicava.
1: Està caient la...
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, això a Barcelona, també, vull dir que...
28: Gots.
1: Hi ha moltes zones de Catalunya, Maresme cap amunt, que ja no, que no tenen res. Però és veritat que cap al sud, Barcelona, Baix Llobregat, etc, està caient ara mateix una bona, diguem-ne. Mm. Però bueno, ja ho veurem. Escolta, tinc el vermut preparat aquí, les dues ampolles del vermut Miró Gran Reserva, que és el que va ser guardonat com el millor vermut del món als World Drink Awards 2026 de Londres.
28: Oh my God,
1: the best vermut in the world. Vermut premium elaborat després de tot el procés de maceració. Si voleu guanyar d'aquestes dues ampolles de vermuts Miró, d'aquest Gran Reserva, el que heu de fer és entrar a l'Instagram del Via Lliure i respondre a la pregunta que acabem de posar als stories, que és, avui que Pedro Sánchez continua reflexionant,
2: sí,
1: no? De reflexió permanent.
2: Reflexió.
1: Si convoca...
2: És un clàssic.
1: Exacte, jornada de reflexió. Sí. Si convoca les eleccions o no, us preguntem quina excusa feu servir per ajornar una decisió.
2: Jo puc dir la que faria servir, si
1: que
2: vols.
1: Que seria?
2: Que seria fins que se solucioni el tema de l'habitatge. Jo crec que...
1: Ells reflexionen fins que se solucioni.
2: Sí, no, escolta, hem de pintar a casa. Bueno, sí, esperem que se solucioni el tema de l'habitatge i després ja ho fem. Doncs
1: pues aquest és l'excusa. Si la voleu dir a l'Instagram del Via Lliure, podeu guanyar les ampolles de Parbuns Miró. A veure, Marta Bosch, de què hem de reflexionar avui?
28: Doncs mira, la setmana passada va ser l'aniversari del meu pare, fa 70.
1: Felicitats, com es diu el teu pare?
28: Ramon.
1: Ramon,
28: mira. Diu Ramon.
1: Ramon Bosch.
28: Ramon
1: Bosch. Des d'aquí, felicitats.
28: Sí. I em vaig adonar d'una cosa, que no sé si us ha passat també a vosaltres amb els vostres pares, que és que nosaltres parlem molt de les relacions tòxiques o de les relacions de dependència, però poc es parla de la relació de dependència que estableix un pare quan el cambrer li riu una broma. Allò és... Perquè jo penso...
2: Però un pare, específicament.
28: Sí, perquè és molt de pare fer bromes.
1: I molt masculí.
28: Sí, són bromes de pare. I llavors ell li fa una broma, per exemple, diu, ui, això estava dolentíssim, ja t'ho pots endur, i el plat està buit, òbviament, no? Al cambrer li riu la broma i dic, no saps el que has fet, no saps el que has fet. Perquè llavors ell treu tot el seu...
1: Arsenal.
28: Sí, arsenal d'acudits, de, ui, quin vi, estem en un italià, vale? Quin vi prendran? Un italià no, que és molt dolent. Llavors, ja, ai, que bromista, ja el senyor Ramon, eh? Jo, no! Llavors,
1: escolta, cambrer, que crec que tinc la copa foradada.
28: Ah, exacte. Tota l'estona.
1: O la pots canviar.
28: I aquell senyor allà forçant el riure, que veus que ja no li queda més.
2: O posen el vi per provar i diuen, m'ompliarà una mica més, no?
1: Terrible.
28: Sí, això és per provar, no?
1: Però això llavors vols dir que entra en aquesta dinàmica si li rius la primera. És molt important no riure la primera.
28: Clar. Que m'agradaria avisar-lo, però seria raro, no? Com escolta,
1: abans de començar, fas una part, no? Quan diuen, quan sou?
28: Sí.
1: No, tenim reserva tal. Sobretot, una cosa, no li rigui la primera, per favor.
28: No sap el que li ve a sobre.
2: Perquè, clar, suposo que són sempre les mateixes i, ara, per tant, tu com a públic els tens ja el repertori, el tens ja.
28: Exacte, jo sóc molt mal públic de les bromes del meu pare. Me les sé totes. I jo, que fins i tot, les internacionalitza. Quan anem de viatge, vam anar de viatge fa molt d'anys, quan la meva germana estava a Maastricht d'intercanvi, i vam anar a sopar fora, i llavors li diuen, quants voldran? Voldran un got de vi, no sé què, no sé quantos, o el que sigui? I diu, no, only one? I ell va dir, sí, only one Kenobi. No, tio. Jo estava a sota la taula.
1: A Holanda, això,
28: A Holanda.
1: Only one Kenobi.
28: El meu pare fa bromes de Star Wars. Molt bé. Però d'altra banda és... Però fa jocs de paraules.
1: Però com van reaccionar? Perquè a més un holandès, cambrer holandès, que deu tenir un rictus absolutament seriós.
28: Pues li va agradar.
1: Li va agradar.
28: És que per això et dic,
2: És que perdona, jo aquí he de trencar una llança en favor del teu pare. A mi, only one Kenobi m'agrada bastant. Ja em perdonareu.
28: No.
1: Molt ràpid ton pare, també, perquè si li diuen only one i contestat, sí, only one.
2: Se'l tenia preparada igual.
28: No ho sé, no ho sé.
1: Has de tenir preparat only one, Bueno, sí, clar, també. Hi ha molts moments a la vida que pots dir only one.
28: No sé.
2: Aquí també hi ha aplaudiments, home, això és nou, no? No,
28: passes a portar el ritme dins del cos.
1: Fa molts anys que és així, Pardina.
2: Prou difícil és per mi seguir el principi.
1: A veure, de què hem de reflexionar, Pardina?
2: Mira, hi ha un fenomen que em té molt intrigat, que és les empreses que tenen les parets de vidre perquè tu les vegis des del carrer.
28: Ai, no!
2: No sé si m'explico.
1: Torna-hi.
2: És a dir, les empreses que tenen parets de vidre perquè tu els vegis treballant quan passes pel carrer.
1: Ah, però són empreses, no són comerços.
2: No, són empreses, normalment són estudis de disseny, d'arquitectura.
28: Ja sé quines vols dir.
1: És veritat.
2: Work centers.
1: Aquestes taules molt grans de dissenyador, no?, que estan tontes, exacte, i és com, uah, aquests tios són, exacte, exacte, màquines, arquitectes, sí, sí.
2: Doncs, això jo no ho entenc. O sigui, no entenc quin és el sentit d'aquest exhibicionisme de cara al públic, perquè jo els veig, i a veure, o sigui, no és, per exemple, una cuina que té sentit que sigui transparent, perquè volem ensenyar el que estem cuinant, els ingredients, tal, no és fins i tot un estudi de ràdio, que dius, mira, està bé veure aquí...
1: No cal, també, però bueno.
2: Bueno, això pot ser. Però el que no entenc és per què hem de veure allò, perquè normalment no és una imatge molt espectacular. Normalment és un senyor teclejant un ordinador que podria estar fent perfectament un Excel
1: amb allà, un WhatsApp, sí, obert, també.
2: Amb un WhatsApp, exacte, web, com a molt.
28: Però escolta, que no sigui una eina de pressió del cap. Ah? De dir, tothom t'està mirant. Més et val que no obris segons quines pestanyes. Perquè si no, tothom veurà...
2: Però aleshores... clar, però jo normalment els veig de front, però clar, això seria si estàs d'esquenes, no? Clar, també pot
1: per exemple,
2: ser.
1: Per exemple, que pot ser, clar.
2: També pot passar, clar, superincòmode.
1: En quin tipus d'oficinisme tindria gràcia que hi hagués un vidre
2: fora? Home, jo oficinisme no ho sé, però jo què sé, si tu, per exemple, ets equilibrista del Cirque du Soleil...
1: Ara!
2: Pues llavors, home, té gràcia veure'l com assaja.
1: Home, té gràcia, és que em fan pagar per veure-ho.
2: Bueno, però els assajos.
28: Les caigudes, sí, les caigudes.
2: Mentre s'està entrenant, no?
1: Una carpa transparent, eh?
2: Sí, bueno, escolta, això jo m'hi pararia a veure-ho, dius. Mm-hmm. Però clar, un tio teclejant un ordinador no és una cosa...
1: De fet, normalment els que s'haurien de poder veure no t'ho deixen veure. Vull dir,
2: clar,
1: ara, un metge, no, que està operant... No,
28: no. Que, i que ara, se li cau algú dins del...
1: Per exemple, o el dentista... Clar. Sempre hi ha com... Si és a peu de carrer, bueno, tot bloquejadíssim perquè no puguis veure res. Home, però allò és el que volem veure.
2: Un dentista està segur que...
1: Sí, home, sí.
28: Jo no.
1: Aquella boca oberta amb implants aquells d'això de plàstic perquè estigui... quedes molt guapo.
28: Clar, també és veritat que mira quin desgraciat. Aquest està patint més que jo. I te'n vas tranquil a casa, te'n vas content.
2: Clar. De fet, jo el que crec és que potser...
1: Un guionista d'humor, per exemple.
2: Clar, això seria terrible.
28: És tan poc sexy.
2: Jo crec que és la pitjor cosa per ensenyar a treballar, en el meu cas. Es podria confondre amb una fotografia perfectament. Tu no saps si hi ha
1: imatge que està quiet.
2: Com les càmeres del temps, que no saps si...
1: Això és aquell tub que portes a la boca quan t'estan allà fent la neteja vocal, eh?
2: Només sentir això ja m'estàs...
1: Espera,
28: aquesta. No, para. No.
1: Ara. I no, però escolta, aquí tens una mica de... Espera, faig més, eh? Avisa'm si et fa mal, eh? Un moment, a veure, ara. Avisa... Ah!
2: Clar. És que aquesta és una pregunta absurda, perquè primer, ja ho notaràs si em fa mal? O sigui, notaràs perquè segurament donaré una patada, sense voler. I no tens temps d'avisar que ja t'ha fet mal.
1: Sí, és així. Els guionistes, perdona, que t'he tallat.
2: No, els guionistes, res, o sigui... Jo crec que és la professió més avorrida de veure treballar. Jo penso que no. Jo quan treballo no farmejo aura, ja t'ho puc dir.
1: No feu gràcia quan esteu treballant?
2: No gens.
28: Home, a vegades sí que és veritat, a vegades sí que t'aixeques i alguna brometa fas, però sí que és veritat que en el fons som gent molt seriosa escrivint acudits, que és una cosa supercontradictòria.
2: Jo personalment, a més, soc bastant introspectiu i fins i tot puc comentar un acudit amb algú, però sense riure massa.
1: Ningú riu, no?
2: No.
1: O sigui, l'altre... O sigui, entre
2: perquè
1: guionistes...
2: analitzem els sistemes.
1: Sí, per exemple, entre dos guionistes. Mm. Us heu d'ensenyar una... Tu què et sembla, això?
2: Sí.
1: Està prohibit riure? O has de forçar el riure com diem, hòstia, que bo, això?
2: No, jo crec que prohibit no està, però...
1: Està ben vist?
2: Jo crec que normal... No, home, sí, però crec que no cal. O sigui, no és necessari. Realment no has d'impostar, perquè...
1: Però és com si t'ensenyés a un arquitecte, li està ensenyant el dic de contenció de no sé què. A tu això què et sembla? Doncs mira, jo tal...
2: Doncs al plantejament li falta això perquè s'entengui la rematada...
1: Així de fred, eh?
2: Sí, és una feina. Sé que això...
1: Home, és una feina.
2: T'estranyarà, però...
1: Però hi ha feines que no són fredes.
2: No, però és una feina que, com qualsevol altra, que necessita unes eines, com posar... Escriure guions és com posar totxos. I cada totxo és una paraula.
28: És veritat.
2: Mira-t'ho així.
28: És veritat que, a més, tenim la fredor dels metges, que un metge també al final es torna fred. No et posa a plorar quan et diu és que tens aquesta lesió. O sigui, imagina, doncs al final també tu et tornes una mica immune a la comèdia d'alguna manera perquè la teoritzes.
1: Acabes de dir una cosa.
28: Ai,
1: que és aquell... No, aquell metge que... Tu tens una ferida, vale?
28: Sí.
1: I vas al metge.
28: Sí.
1: I te l'has tapat, perquè no sé què, però que sigui, quan eres petit.
28: Sí.
1: L'ha tapat la teva mare. Mm. Et porta al metge. I al moment de destapar, veus la cara del metge que fa... Això és com...
28: Fatal.
1: Ja. Vull sortir corrents.
28: Sí.
1: O sigui, aquest senyor, que deu veure cames trencades, no sé què, girats del revés, morts, i de cop, amb una ferida que m'he fet en bicicleta, fa la cara de... Ai, De marejar-se fins i tot.
28: És per aixecar-te i dir-li, de debò? O sigui, això et provoca aquesta emoció?
1: Una mica de respecte.
28: Home, per favor.
2: Imagina't si això t'ho fa un dentista.
15: Oh!
2: Que obres la boca i diu...
15: Ai!
2: Oh! Ja pot sortir corrent.
1: No sé una i quatre començar. Minuts, ho deixarem aquí. Ramon Pardina, Bart de Bosch, gràcies,
28: A vosaltres.
1: Vigileu, vigileu.
28: Sí.
3: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
5: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
4: A RAC 1. Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
1: 10 minuts i a les 12 del matí. Que no us discutiu abans.
6: Crec que estem bastant d'acord, tot i que estem discutint. Sí. Sou com un matrimoni, que fins i tot quan estem d'acord, discutim.
15: Matrimoniada.
7: Com ha de ser? És que saps què passa, que...
1: No avanceu res, que ja sé que...
7: No, anava a dir, és que porto 24 hores de mudança.
6: Està trencat,
7: Xavi. Tinc unes ganes, de veritat, o sigui...
6: D'anar a casa.
7: De matar.
1: Però una cosa, has portat tu totes les caixes amunt i avall?
7: De matar, no he estat jo sol.
1: I no has fet res, no?
7: No, perdona, hem estat la meva dona i jo. I no, perdona, ella té molta més força que jo. Clar, ella agafava les caixes com... Agafava les caixes com un porteador, saps?
1: Yeah. Toni, no has fet res.
7: Posava el cap i jo...
6: No he fotut ni brot. I de fet, el Blai i jo volíem ajudar-lo, però teníem compromisos de treball.
15: I no hem
6: pogut.
7: Saps el millor?
15: Teníem feina.
7: Que la meva dona l'ha clavat. Ha dit... Tus amigos on estaven? Perquè ella és gallega.
6: Compromisos de treball i, a més, importants.
7: I saps què va dir? O sigui, fes reals, Xavi, perquè havies com està el tema.
1: Què?
7: Òscar Brock va escriure-te aquí el missatge, si algú vol rebre. Faré un tuit que posa: jo n'he vingut per puta mandra. Tu creus que és normal que en lloc d'inventar-te una excusa, com faria un amic...
1: Una cosa.
7: Un amic...
28: Tu no vas fer convocatòria,
7: però tu no t'ho vaig demanar, no,
1: Una cosa.
7: Però el Blai i el Blai i el Brock vaig dir, sisplau, ajudeu-me. El Blai encara se l'espera.
1: He d'apuntar una cosa sobre el tema aquest de les mudances. Jo crec que arribo un moment a la vida... quan ja, amb una certa edat, que això d'anar demanant als col·legues de la teva mateixa edat que et portin caixes de 14 quilos i 20 quilos i 25 quilos...
7: Per això no vaig demanar res. A ningú.
1: Però si dius que els hi vas demanar...
7: Clar que sí, per fer una mica de cachondeo. Tu creus que jo els demanaria a aquests dos desgraciats? Que no vindrien ni obrir-me la porta si m'hagués trencat les dues cames? Què m'has d'esparlar?
6: A part, el Blai i jo aixequem una caixa de 5 quilos i acabem escopint la columna vertebral per la boca.
1: Gairebé. 9 minuts i a les 12 del matí...
7: Ara ja quan tornis a mudar a casa dels teus pares, ja vindràs a demanar-me que t'ajudi a portar les teves merdes de còmics. Ja vindràs.
6: Ja parlarem, ja.
7: No, ja vindràs.
1: Espera, que s'estan pagant, un moment, Policia! Policia!
7: Ja vindràs.
4: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 6 minuts i a les 12.
4: Patata Sant Tomàs us ofereix aquest espai.
1: Llegarem una mica, després.
7: Llegarem una mica, diu.
6: Volem allargar.
15: Vinga.
6: Ens agrada. Podem estar aquí 4 hores,
1: Lai Morell, bon dia.
15: Bon dia, Xavi.
1: Òscar Rebroc, bon dia.
15: Bon dia.
1: Noemí Escribano, bon dia.
28: Bon dia.
1: Toni García, bon dia.
7: Ròtules amunt. Genolls al canell.
6: Estava esperant que fes la de les ròtules.
7: Etcètera.
6: No, perquè avui, com no pot cridar, perquè està rebentat.
1: Però no dieu res, que us han portat patates a Sant Tomàs.
6: Han portat patates?
1: Sí, sí. I que les millors patates del mercat. I que la Jou us ha portat aquí una mica de coca del seu aniversari. Des d'aquí un altre cop, aplaudiment per la Jou.
6: És un ésser humà, és un ésser de llum. Des d'aquí,
1: el
7: nostre respecte. La Eva Jou aquest any ja podrà votar i ens ha dit a qui votaria. A mi m'ha sorprès,
1: Bueno, escolta'm, anem amb les... de seguida anem amb les estrenes a sales, però compta amb la bola negra, ja, La setmana passada, per cert, va dur molta cua, la secció.
6: Ah, sí?
1: O sigui, home,
6: no m'agrada, m'agrada?
1: No, sí, a mi em va agradar molt.
7: Em sembla que vam estar...
1: Impecables.
7: No
1: pots dir-ho això, tu,
7: No, impecables, no.
1: Ja ho diré jo, però en tot cas...
7: Em sembla que vam estar correctíssims.
1: Correctíssims.
7: Correctíssims.
1: Sí.
7: I va ser molt educat.
1: Molt educat, ja
7: està. Tenint en compte el que podíem haver dit.
1: Home, això sempre. Però, atenció amb les xifres, perquè continua... No sé si heu passat per davant d'un cine, però continua sent...
6: És un fenomen.
1: Un escàndol. I xifres, ja, Blai, des d'ahir... superant 10 milions d'euros.
15: Sí, sí, em sembla que està cap als 11, ja.
1: En una setmana. O sigui, perquè fa just una setmana que s'ha estrenat.
7: Jo insisteixo. Sí, sí.
1: Un milió i mig d'espectadors, més, de fet, en una setmana. És una bestiesa.
7: Jo insisteixo, com sap algun altre col·laborador del teu programa, jo no sóc molt fan dels Javis. I haig de reconèixer que té un mèrit increïble portar al cine a la gent per veure una pel·lícula de 2 hores i mitja sobre un poeta homosexual. A mi em sembla bestial.
6: Sí, sí, sí, aquí, aquí també hem de sí, veure l'esforç de màrqueting que han fet, que ha sigut sobrehumà.
7: Sí, d'acord, però tu saps que hi ha moltes pel·lícules que porten un esforç de màrqueting al darrere. I es foten unes hòsties,
6: però que
7: i de pel·lícules americanes en tenim unes quantes últimament.
15: Perquè us feu una idea, el dimarts passat, que era el dimarts sènior...
7: Va ser el dimarts més gran de la història del cinema espanyol.
15: Ojo, perquè de cada 3 persones que van anar al cinema... 2 van anar a veure La Bola Negra.
1: Que bé, s'hauria 66%
15: de la gent està veient La Bola Negra i la resta de pel·lícules que hi ha a la cartellera el 33%.
28: No hi ha ningú que no vulgui opinar d'aquesta pel·li.
7: Carles Porta, que és més llest que la fam, anuncia la mateixa setmana
1: La Bola Negra,
7: que farà amb els Javis un documental o una pel·lícula sobre Thor, no?
15: Sí, sí, estaran produint la...
7: També surt el meu amic Eduard Sola.
6: Sí, sí. Escolta, Xavi, estaria bé saber les franges d'edat mitjana, la mitjana d'edat de la gent que va veure el cinema.
7: Baixíssima.
6: Perquè segurament hi ha molta gent jove que no té el costum d'anar al cinema.
7: És que això és això.
6: Aquest és el tema, no?
7: És transversal, però fins a l'extenuació.
6: O persones que veien pel·lícules a les plataformes fins ara.
1: Afegiré una cosa que crec que és significativa i que es pot veure perfectament, que hi ha una bretxa generacional respecte a com llegeixes la pel·lícula.
6: Sí,
1: significativa. I tant. Per el tipus de manera en què s'enfoca, pels continguts, fins i tot pels personatges que la integren, sí. No? Les persones gairebé de l'ambient pop juvenil d'aquests moments, i després també perquè jo he vist crítiques de gent de determinada edat que els sembla que hi ha coses d'aquesta pel·lícula que són uns subratllats, ho dèieu la setmana passada, que no els hi acaben de fer el pes, i que puc entendre que per una persona que tingui 17-18 anys aquests subratllats no els vegi tan clars. Clar. Perquè no té la trajectòria d'haver vist altres pel·lícules.
6: Perdona,
1: que tenen coses similars. No?
6: Quan
1: surt Glenn Close a
7: 2017 dient que mai s'havia dit que García Lorca era un fet, allò és una mica de risa per mi, perquè sóc d'una generació determinada. Segurament per un xaval de 17-18 anys això té tot el sentit del món.
6: És il·lustratiu.
28: Que hi ha un debat una mica absurd, a mi em sembla absurd, eh? A les xarxes socials, de gent discutint de... A mi a l'escola em van dir que era gay, a mi a l'escola no em van dir que era gay.
6: Aquests debats són absolutament ridículs.
28: Potser que a la teva escola s'ho mitis i a d'altres no.
7: Ja no només a l'escola, eh? O sigui, hi ha 40 anys d'historiadors molt reputats parlant d'aquest tema. És a dir, la idea de que no s'ha explicat mai que Federico García Lorca era homosexual és absurda.
28: Però jo dic l'escola perquè al final l'educació que reps i com t'arriba la informació és a partir d'allà.
7: Però, escolta, si no vius en un búnquer, alguna vegada en alguna entrevista a TikTok has vist algú que parlava d'això.
28: No sé.
6: Sí, de fet, ja vam dir que l'aparició de Glenn Close era com un arxiu adjunt afegit a la pel·lícula que es nota que està fet amb un objectiu molt clar. No?
28: Sí.
7: Bueno, en fet, ja en vam parlar.
1: Fins aquí La Bola
7: avui
1: Negra.
7: Avui tenim una altra Bola Negra, d'acord?
1: La gran estrena del cap de setmana, la nova pel·lícula de Tom Cruise amb Alejandro González Iñárritu, The Digger Black Ball. En anglès es diu Black Ball? O com en diuen?
6: Ostres, pues suposo que sí, no?
1: Black Ball,
6: no?
1: Negra,
7: Black Ball. Ja saps què ha passat? De Black Ball tindria una connotació, crec.
1: No, estranya.
6: No quedaria, eh?
7: En anglès estranya.
1: Ja veurem. Bola Negra pot ser perfectament en castellà.
7: Sí, però bola i vol, en anglès, com tu saps, té un significat una mica més extens, i bola, pues,
1: Black
7: pots pensar, bola, pots pensar en la bola de billar.
6: Penses que és una altra pel·li, saps?
1: Sí, exacte. Bueno, la pel·lícula de...
7: Sí, no?
1: Que haurem d'anar d'aquí a uns instants a fer actualització informativa donant voltes, perquè hi ha manifestacions a molts llocs de l'estat, però abans, aquesta pel·lícula que es diu Digger.
0: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot.
1: Mira, jo em pensava que us agradaria moltíssim, de veritat, no sé si us agrada moltíssim, però vaig veure ahir Blai Morell apuntant-li 2 estrelles i mitja i vaig pensar,
7: estem en la línia de Blai, eh?
1: Digue'm.
7: Sí. Sembla mentida.
1: Tots esteu d'acord amb això?
7: Cucurella, Blai Morell, encertat.
1: Ni sí ni no.
7: Primera vegada en 8 anys.
1: Blai, la pel·lícula Digger de què va?
15: Hòstia, clar, és que aquí entrem en un terreny perillós, perquè si es...
6: Vale, no, no ho expliquem.
15: No ho explicarem, aviat.
1: Vaig a IMDB i llegeixo...
15: Vinga, a veure, digues, Xavi.
1: Diu, el hombre más poderoso del mundo... He fet spoiler, no?
15: No.
7: No.
1: Provoca un desastre... I s'embarca en una missió per demostrar que és el salvador de la humanitat.
6: Això es pot dir.
7: Bueno, sí. Vale. Podria ser un avió d'Elon Musk.
1: Amb això...
8: I fins aquí es pot llegir.
1: No...
15: Ja està. I no, no direm res més.
6: Fins aquí res més.
7: A veure, si veus el tràiler, tot i que és una mica confús, ja s'ha
6: donat alguna idea.
8: Segons el tràiler, jo vaig entendre això.
6: És curiós perquè aquesta pel·li jo porto tota la setmana llegint crítiques que diuen que és un horror i crítiques que diuen que és una obra mestra que no s'entendrà fins aquí 20 anys. És a dir, hi ha molta polarització respecte a l'opinió sobre aquesta pel·lícula. I crec que els tres estem entre
7: mig. A mi quan algú em diu que és una obra mestra...
8: Quan no hi ha polarització...
1: No, ja,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
0: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Un munt de pel·lícules comercials que fa molta pasta.
5: I després fa una que trenca.
4: I després fa una que trenca amb això, i que és un actor esplèndid.
6: Però aquesta és la que trenca?
7: Sí, vol trencar.
4: Veure, aquesta és la que volia trencar. O sigui, no és Magnolia. Perquè tu Magnolia ves el Tom Cruise i dius...
5: Déu-n'hi-do.
4: Ja ha nascut el 4 de julio, tot i les seves coses, que ara et semblarien una mica grandiloquents, també crec
6: no ha guanyat
4: que
6: cap Òscar, no.
4: Coses molt bones.
6: Està nominat per Top Gun Maverick, que és l'última, per Magnolia, per Jerry Maguire i per nascut el 4
4: de
6: julio.
4: Jo, per exemple, quan vinguin els 50.000 milions d'ovnis...
6: No estava nominada per Entrevista amb el
5: Vampiro. No, que seria un punt de trencada, també, que a mi em va agradar molt, aquesta pel·li
8: m'agrada. Jo per Magnolia li donava l'Òscar, per exemple, sense cap mena de dubte. El tio quan ho fa, ho fa bé.
4: És veritat que quan fa pel·lis dramàtiques, tipus dramàtiques, entre cometes, enteneu-me, Jerry Maguire, és un tio que sempre, o La Tapadera, és un tio que sempre dona resultat, és a dir, és un actor absolutament fiable. És veritat que aquí hi ha una dosi de bogeria.
8: Van tots amb amfetamina. És un telèfon rojo amb amfetamines.
4: O sigui, abans d'entrar a rodar, t'has fotut una ratlla de speed de mig metro.
8: Enorme.
4: M'entens o no?
8: Com un braç de...
4: Que no pots ni parlar. Exactament.
8: Jo crec que aquest és el problema de la pel·li. Vol ser com un telèfon rojo modern, diguem que en lloc de ser una sàtira política, és una sàtira sobre el canvi climàtic i la inacció dels polítics o la insensibilitat dels polítics.
4: Però com a preàmbul, és magnífic.
8: I tant. I és que és el que volia explicar, és a dir, a mi els 40 primers minuts de pel·li, que és aquesta pel·li grotesca, exagerada, amb gags de vegades passadíssims de rosca, com aquell gat que s'està morint en braços del protagonista, el Tom Cruise es passa mitja pel·lícula amb un gat que s'està morint als seus braços.
6: Ai, carai.
8: Sí, que té com 30 anys i com està la pel·lícula està ambientada en un futur no gaire llunyà, es suposa que li poden donar unes pastilles, el que sigui, per mantenir-lo en vida. Hosti. I el gat es caga a sobre, se li pixa allí.
6: Ai.
8: Tot això m'agrada. Però...
6: Un gat que, a més a més, és CGI, o sigui, és de mentida.
8: I a més es veu. I arriba
6: es nota molt.
8: Als 45-50 minuts, no sabria dir-te, la pel·li pren un gir radical que canvia completament la dinàmica i a mi és quan la pel·li cau per complet. I deixa d'interessar-me, perquè el que m'estan explicant ho trobo d'excessiu cartó pedra, em molesta. L'actuació de Tom Cruise, increïble, de veritat, crec que és el millor de la pel·lícula, però aquesta actuació crec que no salva una hora i mitja de pel·li, que és una turra. Vaig veure gent del cinema anar-se'n abans que s'acabés la pel·lícula, amb això t'ho dic tot.
6: La pel·lícula es diu Digger, si la voleu provar...
4: Jo no he dit res.
6: Encara. Ah, no has dit res?
4: No.
6: Home, has dit bastant, però
4: no,
6: endavant.
4: No he dit res. Vull fer una metàfora.
6: Una metàfora de Digger. Ai. Cuida't.
7: Compte.
4: Ho explicaré.
6: Bueno, perdó, no hem dit que Digger és enterrador. Bàsicament.
8: No, aquí està, jo crec que és
6: d'acabar una pala.
8: Com és un tio que busca petroli. Sí,
6: senyor que acaba.
8: Exacte.
7: Hi ha un gag amb una pala que surt tota l'estona.
5: Sí, el pòster de la pel·li surt amb una pala tota l'estona.
4: Vaja, deixeu-me... Vols que expliqui la metàfora?
6: No, explica.
4: Això és com tu et compres un llibre. D'acord? El llibre, en teoria, és en català.
6: D'acord.
4: Les primeres 40 pàgines són boníssimes. I de sobte la pàgina 41 està en rus. No?
6: Genialitat, em sembla. D'entrada em sembla genialitat.
4: Tu segueixes llegint, no?, fins a la pàgina 250, i hosti, és tot en rus. I et quedes una mica desconcertat. Llavors, bueno, tornes enrere, a veure si ets tu, no?, que estàs patint algun tipus de dissociació cognitiva. I tornes a la pàgina 41, i efectivament canvia el català al rus.
8: La metàfora s'allarga, no?
4: Bueno, agafes el metro amb el llibre, no? Agafes el metro amb el llibre, i se senta un senyor al teu costat, i et diu... Què, t'ha agradat el llibre?
9: Sí.
4: I tu dius, hòstia, les primeres 40 pàgines m'han semblat genials, però el rest està en rus i jo no entenc el rus. Diu, però has vist la tipografia?
8: Bonica.
4: Has vist quin enquadernat? Hòstia, has vist això?
8: Llarga, aquesta
4: mà. Això avui m'he imprès.
6: La portada, fantàstica.
4: Has vist la portada?
8: I els dibuixos?
4: És fantàstica. I les primeres 40 pàgines, lo ben escrites que estan. Tu dius, sí, però el rest és en rus. Dius, no ho has entès.
8: Doncs, quan t'entres d'aquí 20 anys.
4: Doncs no ho has entès. Jo el minut 40 de la pel·lícula aquesta de Boris Pasternak estava fins als collons, de veritat, perquè és una butat

0: immensa, immensa, que no puc recomanar a ningú, perquè és que a la sala on la vaig anar a veure, la penya se n'estava anant. Sí, la penya estava veient en rus des del minut 40, dient, però esta mierda... Ho vaig sentir un tio que va dir, però esta mierda què és? Un senyor que segurament creia que anava a veure una pel·lícula normal en Tom Cruise, caracteritzat com un senyor més gran, no, i tal, però que es va fartar, perquè és que et posa tan nerviós, és tan espitosa,
1: és irritant.
0: La gent crida tant... T'irrita, tio. Sí. T'irrita. És com Blai Morell quan m'envia l'estrella. Amb les estrelles.
2: La pel·lícula es diu Digger. La podreu trobar als cinemes. Alejandro González Iñárritu dirigint a Tom Cruise. Permeteu-me, que són les 12 i 7 minuts. He d'actualitzar i passar per uns quants llocs. I
0: pensava
2: després...
0: que anava a parlar de Digger.
2: I després
0: Digger.
2: Continuem... No, l'Abel Caral, dius? No, ara sí,
3: no?
2: El saludaràs.
3: No l'has vist? Pobre de mi, no.
2: No, no. 12 i 8 minuts, ara. 12 i 18 minuts, doncs estem amb els pantalleros per, vaja, només hem fet la pel·lícula Digger. Fins ara, amb el Toni, amb el Blai, amb la noia, amb el...
0: Jo us amics, us ho recordo, si aneu a veure-la, recordeu, eh? En el moment que comencin a parlar rus, dieu, hòsties, això ja m'ho havien dit.
2: Adéu i gràcies.
4: Quan Tom Cruise comenci, sí.
2: Tom rus. Va, anem amb la segona pel·lícula, que ens porta a la Segona Guerra Mundial. El protagonista és Scott Eastwood, per tant, el fill de Clint Eastwood. La pel·lícula és Lucky Strike.
5: German counteroffensive has been going on for 3 days.
3: A Nepo Baby, no?
6: Hi ha dos Nepo Babies.
0: Tres Nepo Babies.
2: Sí. Esteu molt passats amb els Nepo Babies.
6: No. Jo no sé per què diu, perquè dues. A mi això...
0: Dues,
6: igual,
0: eh? Anava a dir, jo li poso dues. Si no,
7: dues estrelles. És això, el talent no s'hereda.
0: És una...
7: En aquest cas és... flagrant.
2: El que en dieu Nepo Babies, per la gent que ens estigui escoltant i no ha sentit dir la paraula,
0: són la gent que els seus pares són molt famosos.
2: Sí. Especialment si són de l'àmbit en el qual ells mateixos es dediquen.
3: Jo crec que és el mateix.
2: Sí. I aquest cas, Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood. I Colin Hanks...
0: Disculpa'm, una pregunta... Una pregunta al Broc. Però Colin Hanks ho ha fet bé, tio. Jo, per mi, Colin Hanks té una carrera molt més que digna,
6: tio. Hi ha molts Nepo Babies que són actorassos.
0: Surt a Fargo i són molt increïbles. Que volia preguntar sobre això de Nepo Baby. Gracie Abrams és Nepo Baby, absolutament.
6: Sí.
0: I no està el mateix sector que el seu pare fa cinema.
3: Ah, llavors no és Nepo Baby.
6: I la...
2: Sí.
0: No, perdona.
4: Ara ja és... Perdona, Nepo Baby implica que et dediquis el mateix que el teu pare.
0: No, senyor.
4: Per mi sí, eh?
0: No és així, Blai. Bueno, per tu sí.
2: No, un moment. Pareu un moment. Ha arribat un punt de la tonteria aquesta dels Nepo Babies, que és, si tens un pare famós, qualsevol cosa que facin a la vida, ja ets un Nepo Baby.
0: El reportatge original dels Nepo Babies era si el teu pare era famós i normalment ric, tu eres un Nepo Baby.
6: La Zoe Kravitz es considera una Nepo Baby i el seu pare és músic i la Lisa Bonet sí que...
0: Sí, és veritat que
6: però és més coneguda per tant.
0: I que Lenny Kravitz també ha fet les coses de l'ambre i de més.
6: Cert, però,
2: és profundament absurda perquè Nepo ve de nepotisme i nepotisme bàsicament és que tu col·loquis algú de la teva família
0: en una feina. Era, clar, el teu pare, Francesc Bundó i Solà.
2: Correcte.
0: Un dels fundadors de Convergència i Unió.
2: Correcte. Va, sí. Anem amb la pel·lícula. Lucky Strike. A veure, Blai, de què va la pel·li?
0: Lucky Strike. Escolta, saps què va passar? En el grup vam posar... Va haver-hi, normalment, hi ha una discussió sobre les pel·lis.
2: Sí.
0: Algú de la noia diu, hòstia, a mi m'ha agradat, el Broc diu, jo no crec que estigui tan malament, Blai no contesta. I jo dic, no sé, estic enmig dels dos. En aquesta pel·lícula va dir la Noé, quina puta merda.
2: Directament, eh?
0: Jo vaig dir, insuportable, i Blai va posar dues estrelles i...
6: Broc...
2: Ja m'ho va agradar.
3: No me'n recordo.
0: Broc, no recordo ni si va dir va.
3: No.
0: Només posa va, B-A-H.
3: És que, a veure, la peli és una peli bèl·lica que explica les aventures d'un soldat americà a Bèlgica durant la batalla de les Ardenes, que és una de les batalles més cruentes que va haver-hi amb els nazis. Bé, i com aquest tio aconsegueix sobreviure en un entorn impossible. Passa que aquest tio és el fill del Clint Eastwood, de l'Scott Eastwood, i posa la mateixa cara des del minut 1 que comença la pel·lícula fins al minut 100 i pico que s'ha acabat. És a dir, no canvia la cara en tota l'estona.
0: Haig de dir, en el seu favor, tot i que ara ja és més gran i a la seva... O sigui, quan Clint Eastwood tenia la seva edat ja ho feia una mica millor que Clint Eastwood al principi.
6: Correcte.
0: Sempre feia la mateixa cara.
6: Sí, és cert.
3: Però el carisma que tenia Clint Eastwood no és el carisma que té el seu fill.
0: Totalment cert. El problema és tant que la presència en pantalla de Clint Eastwood, tot seriós, fent plang, plang, amb una cosa a la boca, saps? Amb la mala pistola, doncs no és la mateixa que té el seu fill, desgraciadament. Llavors la pel·li, a més... és d'una ambició desmesurada pels mitjans que té.
6: Que el guió no li ajuda,
0: clar,
6: eh?
0: Clar,
7: no, gens.
0: Per això
7: però ojo, perquè la posada en escena no està malament,
0: no
7: eh?
0: Està malament.
6: No, no està
7: a nivell de direcció dius, bueno, mira, encara.
0: Però podries empassar amb un bon actor.
7: Ah, ara, i un guió que estigués
0: si
7: poses, una mica més treballat.
0: Si poses el tio que ho diu més del món i que és un dels millors actors que conec, que és el Timothée Chalamet, el poses aquí i acaba la pel·lícula i dius, collons, tu el Timothée Chalamet.
2: Bravo, no?
0: Te recordaries d'ell, sí. El problema és que vols un actor que no té cap tipus de carisma i que no et porta per cap emoció ni et guia per la pel·lícula i al cap de l'hora estàs dient, mira, un altre llibre en rus.
6: És que saps què passa? S'assembla tant al seu pare que tota la pel·li me la vaig passar pensant. S'assembla molt, eh?
2: Sí, sembla, no?
3: És que a més, imagina't el rictus que feia el seu pare durant les pel·lícules.
7: I el tio veus que s'està gairebé morint i està patint com una bèstia i el tio amb la cara aquella...
0: Et dic una cosa.
7: Per favor.
0: Ei, us dic una cosa. Jo agrairia moltíssim que aquest tio de sobte fes,
3: ja
0: que hi hagués un llamp, fes un canvi, saps? I fos la meitat del seu pare, perquè a mi m'agradaria molt, la veritat,
7: una
0: perquè l'Eastwood té 90... Quants? Ja, 90 molts?
7: 95.
0: I a mi m'agradaria molt tenir un altre Eastwood amb el talent del seu pare. Oh, sí. Em faria molta il·lusió, tio.
3: Sí, jo,
0: que aquest tio comencés a dirigir pel·lícules i diguessis, hòstia, un altre Eastwood bo, tio. De veritat, perquè jo el trobaré molt a faltar, l'Eastwood. Estic despedint ja.
6: Jo fa molt de temps que l'estic també acomiadant. Sí.
2: 96, que mida 97.
3: Jo estic amb la Noé, molt del guió, que tampoc ajuda a l'actor. Perquè si li féssim un electrocardiograma a la peli, seria tota l'estona el mateix batec. Pac, pac. En cap moment hi ha un pic d'intensitat. Quan intenta fer-lo, no aconsegueix.
0: Tens raó, Broc, però insisteixo que si tu poses aquí... Encara que el guió no sigui extraordinari.
3: Sí, un tio amb carisma
0: a
3: i tal.
0: Un tio amb carisma?
3: Sí, estic d'acord.
0: Jo crec que fins i tot Andrew Garfield, mira què et dic,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Te l'empassaries, tio. Sí,
6: ara perquè estem són pensant en la pel·li de l'Andrew Garfield de guerra.
0: Que, clar, que tenen sí. Aquesta màgia amb la càmera i al final, doncs, et hipnotitzen.
2: Sí. La pel·lícula es diu Lucky Strike, si la voleu intentar, doncs vosaltres.
0: Sí, ara si vols, una altra, va.
2: Va, següent pel·lícula.
0: La següent, arriba. No, va dir quin rotllo, jo vaig dir que avorrida.
2: Del Regne Unit, protagonista Bella Ramsey, que és una de les protagonistes de Last of Us,
7: sí.
2: I també de Joc de Trons.
0: Sí. Esplèndida. No?
2: I la pel·lícula es diu Sunny Dancer.
1: This is gonna be the best summer.
8: Johnny, we think it might be good if you could be around people who've been...
2: A veure, que és una feel-good movie, representa?
6: Bueno, feel-good no. Jo no em vaig sentir gaire.
7: No, molt feel-good, no, perquè al final, Xavi... El que està explicant la peli és ella interpreta una noia que té 17 anys
2: sí.
7: I que ha superat un càncer. I els seus pares
2: superat un càncer, eh?
7: Sí. I l'apunten a un campament on hi ha nois i noies que també han superat un càncer.
0: És coming of age?
7: Bueno, algú té.
6: Bueno, anava sí. A dir una cosa... Bueno,
2: coming of age, per traduir... Un moment,
0: no, que voleu... Sembla que critiquen a nosaltres, volem que critiquin a tu.
2: Coming of age, traduït al català de tota la vida, és el viatge iniciàtic. Endavant.
0: Sí, el pas aquest que et porta des de l'adolescència a la joventut, diguem-ne.
6: Sí, doncs això.
2: Viatge iniciàtic.
0: Coming of age.
7: Clar, tu et diuen càncer, una paraula en la pel·lícula càncer, i ja dius, hosti, dius, això ha de ser...
2: Però dius que el té superat, no?
7: Sí, però igualment...
6: Caure, les persones amb càncer sempre hi ha etapes de remissió, etapes que torna, llavors sempre és com... Aquests nens estan en una ruleta sembla... russa una mica perquè hi ha nens que han de sortir d'allà perquè tenen una analítica dolenta i és una mica això.
0: Per la gent que l'ha patit, aquesta malaltia d'enfermetat, tots sabem que et diuen bé i al cap de 6 mesos pot tornar.
6: Clar.
0: Pot ser que no torni mai. Però hi ha moltíssims casos en què la bèstia aquesta, o sigui, té aquesta... És extenuant. Vull dir, és tossuda. Llavors, a mi la pel·li em deixa una mica, hòsties... No sé.
2: Però de que no t'agrada o que estàs
0: no,
2: no sent
0: que,
2: malament?
0: No és que no m'agradi. Crec que es podia haver treballat molt millor, que ella és l'únic que m'interessa realment de la pel·lícula. I la resta, em sembla que és un decorat per posar-li. M'alegra molt que una actriu que va totalment a la contra del que és l'aspecte físic normatiu no, que s'exigeix a Hollywood, que segueix sent aquest aspecte normatiu, per molt que la gent em vulgui vendre motos,
6: sí.
0: A mi m'agrada molt que una actriu que no té aquest aspecte normatiu ho estigui petant.
2: No, perquè... i una gran actriu, eh?
6: És molt
0: bona. No, és que,
2: molt
0: perdona,
2: bona, eh? És que la presència en pantalla espectacular, eh?
6: Tu aquí la veus,
2: és
6: que veus i dius, ostres, sí. Tu.
0: L'altre dia vaig veure el capítol de Joc de Trons en què ella s'aixeca i fa el seu discurs a favor del Jon Snow, no? Com a King of the North. Hòsties, tio, pell de gallina, eh? Té una nena, eh? Sí. Dius, la mare que em va matricular.
6: Respecte a la peli, per mi va anar de menys a més, perquè comença d'una manera com molt estereotipada d'aquests campaments, amb els pares fent bromes estúpides, que jo estava en plan, ostres, no vagis per aquí.
4: Perquè, Morgan Berro, no?
6: Aquesta vergonyeta aliena, no?, de la mama dient als nens, ei, tracteu bé la meva filla, jo. Això no ho fa ningú,
4: la primera part de la peli està plena de clichés, sí. És un darrere de l'altre, però bé.
6: Però després
7: hi ha... Bueno, l'inici, però després jo crec que la cosa es va entonant.
6: Sí, perquè ella és molt bona i el grup d'amics tenen aquesta química, hi ha aquestes situacions que, irremediablement, no?, són dramàtiques pel tema que estan tocant. No crec que incideixi molt en el tema... És més lluminosa que no una altra cosa. El que passa és que hi ha un cop d'efecte en algun punt de la pel·lícula que jo crec que se'l podien haver...
0: S'havia estalviat. Perquè no li cal a la pel·li, perquè sembla... No, saps què passa? Aquest cop d'efecte que dius, que és tota la raó, sembla d'una altra pel·li.
4: Primer que aquest gir del final, et preguntes per què l'han posat, perquè jo no l'entenc encara, no entenc què pinta aquest gir amb la història que ens estan explicant. No, ho dic de
7: veritat. Però jo crec que és una pel·lícula que vol anar una mica més enllà d'aquest tipus de pel·li.
0: Ja, però no ho aconsegueix.
6: Tu veus venir igualment.
7: No ho sé,
0: clar que sí.
6: Tu veus venir.
0: No ho aconsegueix, Blai, no aconsegueix que tu... O sigui, aquest tipus de pel·lícules, per mi, el més important és que tu aconsegueixis empatitzar absolutament amb el que està passant. I hi ha un moment en què ella mateixa t'expulsa amb les merdes aquestes que deia la Noé. Llavors, a mi em desconcerta que una pel·lícula que té un preàmbul que a mi em podria interessar acabi tan mal feta per aquestes coses.
7: Però, doncs a mi sí que m'interessa. I a més, és una pel·li que trobo que no...
0: Ja, però tu no t'agradava La bola negra, vull dir que...
7: No té allò, aquell sucre regalimant tota l'estona...
4: Jo quan cau en el drama del final, jo crec que aquí li tiran...
7: Sí, en aquella part sí, però estàs parlant d'una part concreta, jo parlo en el conjunt.
0: Tu saps la poma aquella de la fira que li posaven caramelo?
6: Aposto més per les escenes que té el Neil Patrick Harris. Sí, hi ha una escena amb el personatge de la Bella
7: Ramsey. El repartiment està bé. Em sembla que hi ha fins i tot un fill del John Cale.
0: Però és que, podríem comentar l'anterior pel·lícula i tornar a dir el mateix amb la secció de la protagonista, que és excepcional.
7: Jo en aquest cas li posaria tres estrelles.
0: No tens una mala direcció, el guió és veritat que és millor que el de l'anterior, però després hi ha un munt de coses que són inexplicables i que no s'entenen i que algú havia de dir, mira, la pel·lícula que estem explicant és aquesta i tu m'estàs donant un foli d'una altra pel·lícula, saps què vull dir?
4: A més, en una pel·li farcida de clichés i farcida de sucre al final, no li trobo cap atractiu més enllà de Bella Ramsey. Per mi són dos estrelles, sent molt generós.
2: Sunny Dancer és la pel·lícula. Va, i ara ja sí que anem a plataformes. Aquesta és de les tres pel·lícules importants de les sales.
0: Aquesta pel·lícula que ve ara m'ha molestat, aquest documental.
2: Carai, noi.
0: M'ha molestat bastant.
2: La setmana passada us agrada tot, aquesta no us agrada res.
0: M'ha molestat.
2: En aquest cas, documental a Movistar Plus, reivindicant la figura del Chiquito de la Calzada.
0: A veure...
6: Reivindicant...
2: Traient-la a la palestra, en tot cas. Es diu El Otro Chiquito.
9: ¿Has pasado hambre, Chiquito?
10: Sí.
11: Chiquito, de alguna manera, representa el bando de los perdedores.
12: Chiquito de la Calzada.
13: Lo vio Tomás Summers y se convierte aquello en una fama que a él le pasa como por encima.
14: Lo utilizaron para todo. Él dio las campanadas, hacía publicidad.
2: No sé en quin punt de la trajectòria agafa el documental, no sé si és una història de tot el personatge Chiquito de la Calzada.
6: Comença parlant de la seva trajectòria,
0: sí, no és...
6: i ràpidament, exacte, es focalitza com, en el fet de...
7: És com dues pel·lícules en una.
2: Moment, que no estic entrant clar.
0: No és completista. Moment.
6: Les imitacions que feia el Florentino al programa del Mississippi. Llavors, el litigi que va haver perquè era una còpia d'un personatge còmic i tot això.
7: És com dues pel·lícules en una, Xavi.
6: És curiós, sí.
7: Perquè la primera part és això.
0: Jo crec que sigui dues pel·lícules en una.
7: Jo crec que al principi sí, la part que explica una mica qui era el Chiquito de la Calzada per introduir-te, i després ja és quan comença amb el nul, amb el central del documental, que és aquest judici que hi va haver, que el Chiquito de la Calzada va denunciar.
0: Tu necessites aquesta part per arribar al judici.
2: Però un moment, que això no s'entendrà res. Hi va haver un judici.
0: Hi havia un programa de televisió que es deia Esta noche cruzamos el Mississippi, on hi havia un imitador, que era el Flo, no?
2: Florentino Fernández.
0: Que va agafar el personatge de Chiquito i va crear dos o tres personatges que tenien que veure amb Chiquito, que parlaven com ell...
7: Lucas Grijande i el Crispin Glander.
0: Correcte. És que mai me'n recordo si eren dos, tres, cinc...
7: Crec que eren dos.
6: Sí, a també em sona
0: Andorra, no? Sí. I que, òbviament, aquests personatges no existirien sense Chiquito de la Calzada, no? Van robar el personatge absolutament.
4: Modocito.
0: I aquí, aquí falta, falta entendre aquesta línia fina entre la paròdia o el tribut i la còpia barata. I a mi em sembla que el documental fa una cosa molt perillosa, que és donar-li a tothom veu i com si tot fos raonable. Hi ha un biaix sociocultural bestial, perquè al final sembla que el Chiquito estava protestant total per res, i a mi això em molesta moltíssim.
6: Sí que fa l'efecte quan escoltes totes, o sigui, està molt mal nivelat.
0: Correcte.
6: Perquè està molt bé que donis veu a tothom, però llavors has de saber nivelar per tenir, per fer un documental el més objectiu possible i que tu treguis les teves conclusions. I aquí tota l'estona t'estan posant al flor el de la Remississipi i
2: tal. Parlen ells.
6: Pepe Navarro. Parlen ells.
2: El Pepe Navarro i sí companya.
6: Tu quan acabes de veure el documental et fa l'efecte que això, que les queixes del Chiquito eren totalment infundades i exagerades.
3: Mira, el problema d'aquest documental és que Pepe Navarro té gairebé tant protagonisme com Chiquito de la Calzada.
6: Sí,
7: a la segona part
6: surt
7: més.
6: Ho dic
3: perquè això preocupa, perquè és estrany. És a dir, i en un moment donat del documental, per justificar que Lucas Grijander no era una còpia de Chiquito, apareixen amics de Chiquito que diuen que Chiquito va copiar les frases que ell deia de la forma de parlar que tenien al poble on vivia, o a Màlaga.
6: I que
3: ell copiava d'altres humoristes alguns moviments, fins i tot.
2: Pues com dient que tot és una còpia.
0: Perdoneu un moment, però és que surt a més Pepe Navarro. O sigui, li fan una teja de cara a Pepe Navarro, que és un dels...
3: És sospitós, això.
0: És un dels tios, hòstia, que ha fet més mal a la televisió comercial en aquest país. O sigui, el seu late era una cosa tan fastigosa, ja em perdonareu, fastigosa, que havia fet coses... Hòstia, que fins i tot se m'escapa a nivell ètic moral com aquell senyor va seguir ja tant de temps.
3: Pensa que també...
0: I surt parlant com si fos un polític, no... Ell era innocent, no sabia... Tenien una botiga que venien coses... amb frases de Chiquito.
3: Sí, productes. I que ella es va lucrar d'això i Chiquito no va veure res. M'interessa molt de la part de la biografia, per exemple, coses que no se sabien, i jo crec que és la part més interessant del documental, més que el judici, que està bé, la biografia d'aquest personatge, com, per exemple, sense el paper de Mario Conde, Chiquito no hauria existit. No coneixíem el Chiquito que coneixem ara, perquè l'amistat que tenia aquest tio amb Mario Conde abans de ser famós és una cosa que jo desconeixia, i Mario Conde el comença a contractar per festes privades de Banesto per fer acudits, i allà el veu un caçatalents i el porta a la tele. És a dir, aquestes coses m'agraden a mi. És a dir, descobrir que Mario Conde era íntim amic de
0: Chiquito. Aquesta és l'única, per mi,
3: que fos famós.
0: És l'única part nova i interessant del documental. Tota la resta me la sé.
3: Estem d'acord.
0: Però va sortir en un programa i va fer una cosa i tothom va flipar, que té paraules que han entrat a l'imaginari col·lectiu i en el llenguatge, etcètera, fins a arribar al judici, que a més el judici està tan esbossat que no acabes d'entendre absolutament res.
6: No, és que del judici...
0: Clar, és tot. O sigui, els judicis són...
2: Com va acabar el judici?
3: No, en res. Crec que li van cancel·lar el programa a Pepe Navarro, sí. I aleshores Chiquito va dir,
2: ja és igual.
3: No? Sí. És igual,
0: portem Chiquito, molt de temps. Chiquito, que pel que tu dedueixes era molt bona persona, es dediquen una mica a vilipendiar-lo, perquè això de dir...
3: No surt gaire ben parat, eh?
0: Clar, per això et dic, i a mi això, aquest viatge...
7: Però això passa...
0: Aquest viatge em molesta moltíssim.
7: Això passa a la segona part.
0: Sabem que hi ha Diego San José a dintre del projecte, que és un tio que a mi em sembla molt intel·ligent, un gran guionista i tal, que ell no hagi vist que aquest documental sembla fet per exonerar Pepe Navarro i a l'altre senyor que feia d'imitador, que em sembla insuportable.
3: Ah, el Florentino...
0: Insuportable. Florentino Fernández.
3: Que, per cert, explica una anècdota divertidíssima del judici, que és el jutge davant de Florentino Fernández dient-li: «Usted ha dicho fistro pecador de la pradera, sí. Usted ha dicho tiene orejas como un armario ropero».
0: Ha dicho Hran, Clan, Clander, Clan...
3: Sí, pues sí.
0: Què passa?
7: Jo em quedo... Si el documental hagués estat només la part aquesta d'explicar qui era Chiquito,
0: ja, però llavors,
7: i si vols fer alguna referència al judici la fas,
0: però llavors seria un altre documental.
7: És el que m'hauria agradat a mi.
0: Clar, és
7: el que m'hauria agradat. Per això,
0: si diu el otro, que només, el otro Chiquito...
7: Només m'agrada la primera part de la pel·li. A partir del judici, a mi
0: el problema és que tinc que la primera part ja me la sé, excepte el que ha explicat el
3: Mario Conde, no?
0: Això, el Mario Conde, és la primera part. Me la sé, s'ha explicat 300.000 sí. vegades.
7: Però
0: ja
7: no igual.
0: Calia, ho he vist 300.000 vegades. I després la part del judici és, en sèrio, rentada de cara per Pepe Absoluta. Navarro, per l'altre, pel jutge, per la mare que els va pagar tots.
2: Es diu El Otro Chiquito, a Movistar Plus. I la segona és una sèrie que teniu a Netflix, que, perdó, una sèrie, una pel·lícula, sí, és un true crime, que aquest no cal fer-lo.
7: Documental.
2: Sí? Està bé, no? Documental?
7: Bueno.
2: De la història d'un home que es va casar 6 vegades i va veure morir 4 de les seves dones. El viudo, hasta que la muerte nos separe, a Netflix.
0: Quina mala sort, eh?
6: Ja veus.
2: Però és el viudo negre, diguem-ne.
6: És l'Enrique VIII de...
0: Jo crec que ja et dono una pista pel títol, el viudo negre.
7: El viudo, dius, hòstia,
3: és un pertorbat.
2: Es diu el viudo negre, la sèrie? No es diu el viudo?
7: El viudo, sí. Però li van dir a...
6: És el viudo.
7: Li van dir el viudo negre.
0: No, que en els diaris...
2: Li deuen el viudo negre.
0: El viudo negre. I dic, aquí han tingut... Han tingut la cortesia de titular El Viudo.
7: El Viudo.
0: Perquè si hagués titulat El Viudo Negre, potser no veuries el True Crime, perquè ja sabries el final.
3: El Viudo Negre, la bola negra...
0: El Viudo Negre, la bola negra, Níger Negro, tots.
2: Està bé o bé?
3: És un true crime...
6: Bé.
3: Va, a veure, mira, bàsicament per descobrir que en aquest món hi ha persones que tenen un estrany don per detectar les febleses d'altres persones i manipular-les com si fossin marioneres.
6: Es diu psicopatia.
0: No veiem cada setmana.
3: Sí, sí, sí.
0: Dos o tres d'aquests.
3: Sí,
6: per desgràcia,
0: és que cada setmana estem... Bueno,
3: és
0: cada setmana estem a l'estranyo caso de los chicos de Austin, la muerte en la heladería, la vez que uno fue a pedir un yogur y le pegaron un tiro en la cara.
3: He de dir que jo l'hora i mitja me la vaig empassar ben content.
0: Però perquè tu t'agrada molt el true crime.
3: I perquè aquest té la particularitat de que...
0: Tu el tripots mut?
3: A veure, la investigació, o sigui, es va rodar mentre es feia la investigació, no es va rodar a posteriori. És a dir, és com un true crime a temps real, entre cometes. I a més, l'autor d'aquest documental va tenir accés directe a aquest pertorbat. Per alguna raó, aquest pertorbat li queia bé al periodista, segurament perquè volia ser famós i sortir a càmera, però tenia accés a aquest pertorbat. Això li dona el valor. Més enllà d'això, és un true crime més, que enganxa molt, però que al final et deixa amb la mateixa sensació.
6: És un turmant capote, no? A mi, jo sí l'he vist, però és que no, m'ha deixat bastant freda. La veritat, no m'ha interessat tant.
2: El Blai també, no?
6: Crec que s'allarga
0: Perdoneu-me, és que el true crime és com es nifar pega. O sigui... No, perdoneu-me.
6: Avui les metàfores...
0: No, és veritat que hòstia, t'agafa agafant el... Tens el pujador en aquest i vols saber què passa i tal, però és fosc.
2: Oi, que perdona, i que m'ha arribat a un punt...
0: T'ennegreix la sang.
2: De true crime cada dia.
0: No, són molt pesats. I és veritat, ho hem dit aquí, va haver-hi un que es deia que era La peor vecina del mundo, que era superinteressant, perquè parlava... del terrible...
6: Està parlant de la societat americana, nord-americana...
0: Del problema racial que existeix allà, sí. encara que continuïn negant que hi hagi qualsevol problema, hi ha coses que són interessants. Sí. Però és tan difícil distingir aquesta part, no, la joia, diguem-ne, no, el tresoret, de tota aquesta púrria, i cada setmana n'hi ha 5 o 6. És impossible. És veritat que broc, ella arriba a casa seva, acaricia el gat, i és veritat que li posin a la tele, encara que la tele estigui pagada.
6: Però no
0: és un...
6: No és un gat com el de Digger, no?
2: A Netflix, si voleu provar-ho, El Viudo, a Netflix. Va, amb les sèries, aquesta, el Blai l'ha encantat, no sé si és la resta.
7: És la bona.
2: La
7: és
2: sèrie
7: el millor d'aquesta setmana.
0: A mi em sembla que té un començament molt fluix.
2: Espera, toma, anem al tema.
0: Però...
2: A l'Este de l'Eden, Netflix.
9: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal.
0: Piano,
3: feia temps
0: que no
3: l'escoltava. Se li ha encallat la tecla.
2: Què, Blai?
7: A mi m'ha agradat molt. Recordem que és l'adaptació de la novel·la de John Steinbeck, que ja havia portat l'Elia Kazan al cinema als anys 50, amb el James Dean com a protagonista. Recordem, i que aquí el curiós és que qui ha fet l'adaptació és la neta d'Elia Kazan.
0: Que ha parlat molt del seu avi a les entrevistes.
7: La Zoe Kazan.
0: Perquè el seu avi era un dels tios més asquerosos que mai ha trepitjat Hollywood.
6: Sí, correcte.
0: Un tio que es dedicava a destruir a companys de professió en nom de la lluita contra el comunisme.
7: Sí. Per això a mi em sembla... Van a declarar davant del comitè d'activitats antiamericanes.
0: A mi em sembla molt interessant les entrevistes que li han fet a ella, perquè el tema ha sortit, el tema de l'avi.
2: I ella...
0: Ella diu que a casa seva era un tema complicat de tocar... Però no, no, ella no esquiva les preguntes, eh? Diu, home, el meu avi... Hòstia, esclar, és que és bastant indefensable.
6: Clar.
0: Pots dir, no, no, és el meu avi, jo me l'estimo, no, me l'estimava, i a mi em tractava molt bé, però segurament hi havia gent que a Charles Manson també es tractava bé. Oi. Saps què vull dir? Donava un porret, t'acariciava el peu...
6: És interessant.
2: La pel·lícula dels anys 50 va... Bueno, és que clar, són les pel·lícules importants, sí, de James Dean.
6: Bueno, és que clar, només va tenir 3, llavors.
0: Clar.
2: I llavors...
0: Gigante.
6: Gigante, al este de...
0: I Rebel de Sin Causa. És una de les tres.
2: El van nominar, de fet, per aquesta pel·lícula, no va guanyar-lo, però Joe Van Fleet sí que va guanyar l'Oscar per aquella pel·lícula. Llavors, és una adaptació d'aquella pel·lícula?
7: Té no, no, és adaptació de novel·la.
2: O directament de novel·la?
7: De novel·la, perquè, evidentment, són 7 capítols, són 7 hores gairebé de metratge, per tant, dona per allargar-te molt més que en una pel·lícula.
2: Ja està al nivell?
7: Jo, a mi m'ha agradat molt, no sé si està al nivell, però a mi m'ha agradat molt la sèrie.
0: A mi em sembla magnífica. Insisteixo, crec que quan apareix Florence Pugh, dius, uf, mare santa,
7: és el personatge central, d'alguna manera, de la pel·li.
3: És una passada.
0: Sí, a veure, això és la història de la Guerra Civil dels Estats Units. Dos germanastres reben una herència i a partir d'aquí apareix una senyora, no? Molt
7: misteriosa. Que és el personatge que interpreta Florence Pugh.
0: Molt misteriosa, que ahir discutia amb la meva parella si era... Una embaucadora, el que en Estats Units es diu un drifter, no? Algú que... O era una psicòpata absoluta. Mm. I no vam arribar a un consens.
3: Bueno, intenten justificar una mica l'actitud d'ella, no?
0: Sí,
3: segons
0: el
3: seu passat,
0: però ella
3: no?
0: Està sí. Com una...
3: Sí. Sí, des de petita ja es veu que no està
0: està
3: bé.
0: Està com una cabreta.
3: Sí, sí, sí. Saps què
0: vull dir? Aquest dubte, és veritat. I té aquesta crueltat sí. Que en principi l'embaucador, no? L'embaucador pur... No té. L'embaucador pur té un objectiu, no? Clar, que pot ser econòmic, emocional, el que sigui, però no va destruir-te.
7: Ja sí.
0: No va destruir-te, no vol matar-te, saps què vull dir?
3: Sí, sí, sí.
0: Jo crec que és la vaca que pots munyir.
7: Que com a minissèrie jo crec que aprofundeix més amb els personatges, dona més aire a alguns secundaris que hi ha a l'adaptació de cinema, doncs quedaven pràcticament amb anècdotes, i jo crec que és una hòstia, una sèrie d'aquestes de qualitat, d'aquestes que Netflix... et cola de tant en tant, entre tanta morralla que acostumen a fer.
0: El fort és que l'expressió, que estic d'acord amb tu, que et cola de tant en tant, saps?
7: Sí, sí.
0: Explica molt bé com veiem Netflix, o sigui, tots són merdes i merdes i merdes, i de sobte hi ha una, però te la pots perdre.
2: Clar.
0: Perquè penses, una altra merda de Netflix.
2: A tu t'ha agradat, no. Noé, també?
6: Sí, jo crec que s'ha de tenir en compte que té un començament a foc lent, perquè et fan una introducció dels dos germans, com arriben fins al punt on es destapa el tema de l'herència i entra el personatge de la Florence
0: Pugh.
6: I a partir del segon capítol ja comença tot el tema. A mi m'ha agradat. O sigui,
0: també
6: aquesta la continuaré.
0: Surt Martha Plimpton, que en surt breument,
6: sí.
0: Que sortia als Goonies i va ser l'última novieta de River Phoenix, tot i que té una carrera àmplia i tal. Sempre la gent li destaca això. I a mi em sembla una actriu esplèndida i que aquí fa un
7: paper... Hines, també,
0: i fa un paper... espectacular.
7: Té un repartiment d'aquells...
6: El Mike Fire.
0: Té bona fotografia, té una gran direcció d'art, té una bona banda sonora, tots els actors estan
3: vestuari.
0: Magnífics, és a dir, hi ha un treball conjunt, crec, que converteix, que eleva l'obra, i ella està espectacular. A mi m'han passat 6 capítols
3: sí.
0: I m'ha semblat una molt bona sèrie. I és increïble, estem parlant, insisteixo,
6: Però...
0: a l'Este de l'Eden, Netflix.
6: Sí, sí. Però és que ella és una actriu sensacional, o sigui, és que aquesta tia, a més, és que fa pots unes eleccions...
0: Pots fer el que li doni la gana.
6: Tria molt bé els projectes, perquè ara també sortirà Dune, la tercera part, i també surt allà, o sigui que...
3: Fins i tot t'acaba manipulant a tu com a espectador, perquè saps que és una embaucadora, però acabes sentint empatia per
0: embaucadora.
3: Ella.
0: Embaucadora?
6: Embaucadora o una
0: clar,
6: cosa més profunda.
0: O psicòpata.
3: O psicòpata. Sí, sí. És igual.
0: Però jo no crec que sentis empatia, crec que sents fascinació.
6: Fascinació.
2: A l'Este de l'Eden és la sèrie, va, en farem una més. Una més.
0: No val la pena, però si tu vols la fem.
2: Vinga, sí? Si voleu, deixem aquí, jo, cap problema. Voleu que en fem una més?
0: Sí, home, sí,
2: va, HBO Max, Kill Jackie.
0: Però llegim, sisplau, el guió.
2: Què?
0: Llegim el primer pàrraf, sisplau, Blai.
2: A veure, jo llegeixo el que m'ha posat
0: la primera, la primera tot. Un traficant de cocaïna.
2: Un traficant. Una traficant de cocaïna.
0: Si tu obries la sèrie.
2: Qui interpreta Catherine Zeta-Jones, porta una vida de luxe venent obres d'art amb trames fiscals i després de 20 anys d'anonimat, la seva vida tranquil·la arriba al final quan els Seven Demons, un grup de sicaris d'elit, els contracten per matar-la. Trailer. No entenc res. O sigui,
4: una, és el una, se'n va a Bilbao, eh?
0: És una basura.
4: Se'n va a Bilbao a viure.
0: Una basura.
7: Mira.
0: L'única gràcia és que Bilbao, veus Bilbao. Ella. Veus Bilbao.
7: Està rodada a Bilbao i a Biscaya, en tantes llocs. I jo no he vist el, només he vist un capítol, llavors sé que surt a l'Òscar Fainada perquè he vist els crèdits i crec que només veuré un.
0: Deixa-ho.
7: Perquè tinc tantes coses per veure que no dono a l'abast.
2: No, no la comprem.
6: Bueno. Jo vaig desconnectar.
7: Mira, jo aquell capítol vaig dir, el tenia allà, el veia de fons i dic, bueno.
4: És un Guy Ritchie de marca Hacendado.
0: Què estàs veient a l'ordinador mentre veies a la tele? La...
7: No, no, estàs veient altres coses a casa.
0: És que, bla, bla.
4: Dos coses a la vegada.
0: Discúlpame, la teva credibilitat.
7: I la tenia allà i dic, bueno.
2: Para la música un moment. Perdona, eh?
6: Molt greu, eh?
2: Para la música. Ara.
4: Pareu tot?
6: Aviam.
2: Moment. Silenci. Silenci. Blai, tu mires dos coses a la vegada?
4: Ara diu que
7: no, mirar dues coses no, però has de fer altres coses.
0: Ja t'explico el que estava fent. Estava fregant la casa mentre l'ordinador tenia posat allò i hi havia espatllat diàlegs.
7: Sí, aquesta la vaig veure, aquest capítol de la sèrie la vaig veure a l'ordinador.
2: Que seria diferent que tenir a la tele una cosa i al portàtil una altra.
0: Estava fregant els plats sense el dinar i sentia de fons uns diàlegs. No veia ni la pantalla de l'ordinador.
7: Estava fent unes hamburgueses i la tenia posada allà i anava sentint.
2: I et va semblar bé,
7: eh? Bueno, el que vaig veure...
2: El que vas sentir...
7: Ara ja dic jo que no la seguiré veient, eh?
2: Vale.
7: No la seguiré veient.
2: Vale,
7: no.
2: Escolta, deixarem aquí.
4: Ai, Kill Jackie.
7: Sí, deixem-ho aquí perquè l'altra sèrie...
0: Què? Kill Jackie, que esperem que la killing ràpid.
4: Sí, no, no.
7: La sèrie
4: no
7: Xavi és...
2: La Reina Roja.
6: Ostres, tu.
0: Bueno, podem parlar.
7: És difícil, Xavi, és difícil que d'una primera temporada, que era horrorosa...
0: Té molt de mèrit.
7: Fer una segona temporada...
2: Va, home.
0: Ho han aconseguit,
7: encara una temporada pitjor.
0: Antonio Scott, eh?
7: La primera.
0: Ara.
6: És igual, o sigui, té les mateixes coses que vam criticar.
7: Però és igual de dolenta.
0: Jo vull saludar, saps que vam fer un patastell amb ell? I m'ho va dir, cabró, que et reies de la meva veu profunda. Te recordes?
6: Pobret.
0: Àlex Brendemol, que l'estimem molt. Àlex, t'estimo, segueixes fent la mateixa veu, tio, i tens molt de mèrit, perquè a mi em costaria molt fer-la. Hola.
2: Escolta'm, passen 3 minuts a 3 quarts d'una, ho deixarem aquí.
0: Sí. Vale.
2: Ara anirem al centre de Barcelona, perquè em sembla que està plovent fort.
4: No fotis. No fotis.
2: Sí, sí.
4: Allò de la casa. Jo visc al centre.
2: Bueno, ja veurem.
0: D'acord.
2: Apa, patalleros,
6: adéu.
10: Avui estàs de pel·lícula.
12: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
10: No.
12: Per les meves ulleres noves?
10: No.
12: Per què m'he posat un piercing?
10: No.
12: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
10: No, ho deia pel que portes a la mà.
12: El què?
10: Això que amagues.
12: I no te'n donaré cap.
15: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
16: Esteu escoltant
17: els millors moments del Via Lliure.
18: Capità Tsubasa, campions.

0: Estem sentint la sintonia, l'opening. Ara ja tots són en japonès. De seguida li preguntaré a l'expert que tinc al meu costat d'aquest anime que és Capità Tsubasa Campions, perquè ara fa just 10 dies que es va estrenar a la plataforma del 3CAT, el Super 3, per primer cop en català. Perquè si algú no té clar qui és el Capità Tsubasa, unes quantes generacions el vam conèixer més aviat com a Oliver i Benji.
1: Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji.
0: Un autèntic fenomen dels anys 90 a Telecinco, però mai s'havia vist en català fins ara. L'anime arriba amb el nom aquest de Capità Tsubasa en un remake que es va estrenar al Japó fa molt poc, el 2018. Ara sembla que els partits ja no són tan llargs com a l'original. Potser el camp continua sent tan boterut com a l'original, no ho sé. I a la versió catalana els personatges mantenen els noms originals. Per tant, ja no es diuen Oliver Atom i Benji Price, sinó Tsubasa Ozora i Genzo Wakabayashi. L'arribada del Capità Tsubasa al Super 3, que ens ha fet pensar en les sèries japoneses vinculades al món de l'esport, que molts, als 80 i als 90, ens van marcar la infantesa i l'adolescència. Futbol al marge, per exemple, teníem sèries de bàsquet... El Chicho Terremoto, també de vòlei. Mare de Déu! No quadrava, acabo de donar-me la lletra, han hagut de córrer. Juana i Sergio, però bàsicament, que no sé si era el vòlei o els seus amoríos i les seves coses. Hi havia sèries de tennis. Una sèrie que es deia Raqueta de Oro. Hi havia sèries de gimnàstica artística. Això era la panda de Julia o sèries de béisbol. Un clàssic també dels 80, dels 90, Bateadores. Doncs qui ha vingut a jugar amb nosaltres també, a fer una mica d'esport de manga i d'anime, és un savi de la matèria, l'Oriol Estrada, altrament conegut com a Capità Urias, divulgador de la cultura japonesa, especialitzat en manga i anime, i a més, director artístic del Manga Barcelona. Com estàs, Oriol? Benvingut de nou.
2: Estic moll, gràcies.
0: T'has mullat molt venint cap aquí.
2: M'he mullat.
0: A veure, en una sèrie anime que plogués, li donaria una èpica extraordinària haver arribat fins aquí.
2: Un partit de futbol allà sota la pluja, n'hem vist molts.
0: A veure, tu havies vist Oliver... De fet, ha vingut amb una samarreta d'Oliver Atom, com se'n deia.
2: Del Tsubasa Ozora.
0: Es deia així, no, ja?
2: Sí,
0: originalment...
2: No? Això, tots aquests noms es van canviar quan van arribar a Occident.
0: Ah, no, però al Japó sí que es deia Tsubasa,
2: Tsubasa
0: o no?
2: Tsubasa Ozora, sí.
0: Originalment la sèrie, per tant, ja es deia Tsubasa,
2: sí,
0: i es deia, aquí els vam traduir.
2: Exacte, es deia Captain Tsubasa, i aquí es va traduir tot com es feia habitualment en aquella època.
0: Escolta, què tenia aquesta sèrie... Bueno, primer... Mira, faré la pregunta que abans m'he plantejat. Com és que ara totes les sèries que ens arriben del Japó, aquests anime... una de les coses fonamentals d'aquella època era que la cançó introductòria del final fos en català o en castellà, no? Que te l'aprenies de memòria. Ara són totes en japonès, ja?
2: Sí, ara ja des del Japó hi ha la condició expressa de que s'han de mantenir les cançons en japonès.
0: No ens deixen traduir-les,
2: No ens deixen traduir-les. En algun cas, Inazuma Eleven, un altre anime de futbol. Hi havia a la plataforma 3CAT, sí que es va deixar fer, suposo perquè era més infantil, val? Però amb la resta prefereixen mantenir la cançó original en part, perquè tenen els seus acords amb discogràfiques i tenen cantants que volen promocionar, i per altra, jo crec també per una mena d'idea d'homogeneïtat a l'hora d'enviar les sèries per tot el món i que tothom escolti la mateixa cançó i que no es facin coses com les que es feien als anys 90.
0: Què es feia?
2: Que s'inventaven cançons.
0: Ah, directament?
2: Directament. O sigui, aquí es feien muntatges de vídeo i cançons que es componien aquí mateix i s'inventaven tot, i això els japonesos no...
0: O sigui, no hi havia ni la música original, ja.
2: No, o sigui, la cançó d'Oliver i Benji.
0: Sí.
2: Com feia?
0: Sí. Bueno, el o-o-o-o.
2: Sí. Vale, doncs aquesta cançó, aquesta mateixa melodia...
0: La tenim, no? Me'l pots tornar a tirar, la de l'Oliver i Benji? Sí, a veure. Però... Que abans ve el o-o-o.
2: Sí. Doncs aquest o-o-o-o... A Itàlia,
0: sí,
2: hi havia un anime que es deia Lupin III, que també havíem vist aquí als anys 90, doncs aquella melodia era d'aquell anime.
0: Què dius? Sí, van robar?
2: Bueno, tot venia de Telecinco, suposo.
0: Hòstia.
2: I ja van fer servir per fer Oliver i Benji aquí i allà per fer Lupin. Saps?
0: No fotis.
2: Sí, feien coses molt estranyes.
0: Jo crec que ara, mira, ara arriba aquest trosset que sentirem, eh? A veure.
2: Aquest.
0: Això són dos sèries a la vegada.
2: A Itàlia, això és Lupin. I aquí és Oliver i Benji.
0: Que fort, que fort. O sigui, que les feien autèntiques barbaritats als 80.
2: Moltes, i llavors els japonesos van dir, això no pot ser.
0: Clar, també els japonesos en aquella època suposo que no eren tan conscients de l'èxit que tenia l'anime internacionalment, no?
2: No eren tant, i tampoc, potser ni els hi arribava això, saps? I llavors és com...
0: Llavors els noms aquests, Oliver Atom, Benji Price, no sabem d'on van venir, no?
2: Devíem pensar...
0: El món occidental, perquè clar, espanyols no ho eren.
2: No, clar, tenies aquesta cosa, tens un tio que es diu Oliver Atom, Benji Price, Bruce Harper, i són japonesos, i juguen a la selecció japonesa. És que ves, juguen a la selecció japonesa.
0: Exacte, jugaven allà, no?
2: I llavors, què fan amb aquests noms?
0: I escolta, què tenia aquesta sèrie? I, bueno, la versió nova, aquest remake, no sé si respecta bastant més...
2: Sí, és un remake que va com més al gra, no? Més dinàmic, més segle XXI, podríem dir, però sí, és més o menys les mateixes històries. A veure, una cosa que tenia... era futbol.
0: Clar.
2: Partint de la base. Saps? Una sèrie de futbol, ja tens bona part del públic guanyat. Segon, que té aquesta cosa dels animes d'esports, d'aquella cosa èpica, constant, de fer coses absolutament, ja algunes inhumanes, no? I que com ara jove espectador al·lucines i flipes i vols replicar-ho al pati.
0: A molta gent, no? El que li va quedar a molts nens, li va quedar aquella jugada magistral de dos germans bessons que es deia, li van anomenar la catapulta infernal, que era una jugada suposadament prodigiosa, en la qual un dels dos germans s'estirava a terra, aixecava, els germans d'Eric, no?
2: Els germans d'Eric. Lliscava per terra.
0: Lliscava per terra, d'esquenes,
2: sí.
0: Mentre aixecava les dues cames, i l'altre germà saltava al damunt dels seus peus per rebotar.
2: Pum.
0: I saltar molt més amunt que els seus rivals per poder rematar de cap, o fer una xilena, o fer no sé què.
2: Tremendo.
0: Bueno, era Gil di Soleil, absolutament, no? Que vull recordar que Oliver i Benji, crec recordar, que acabava al Barça, Oliver.
2: Sí, ell és, bueno, de fet, encara crec que és oficialment jugador del Barça.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, perquè no, crec que no... O sigui, l'autor va deixar el manga com penjat,
0: sí.
2: Val? Diu, em retiro, i ha deixat com escrit com vol que segueixi si algú el vol acabar, però sí, crec que acabava com a jugador del Barça. O sigui,
0: sí, jo vaig veure un moment de la sèrie, ja molt avançada, Oliver ja és més gran, no?
2: Sí.
0: I que arriba a Europa i s'afegeix a l'equip de Catalunya.
2: Sí, a l'anime es van fer coses estranyes per, entenc, temes de drets.
0: Suposo.
2: Saps? Allò que hi havia un jugador que es deia Ribaul. Raúl Rivaldo.
0: No, era Rivaldo.
2: No, era Rivaul.
0: Sí, però era Rivaldo.
2: Sí.
0: Era un jugador brasiler que jugava al Barça a principis dels 2000 i que es deia Rivaul.
2: Però clar, el manga on apareix això es diu En la Liga. A més, en japonès original el títol és En la Liga. Llavors, allà sí que porta l'escut del Barça i tot plegat.
0: I aquesta versió també acaba al Barça, el nou remake? No ho sabem.
2: No ho sé.
0: Ah, bueno, ja ho podrem mirar, això.
2: No he vist això.
0: Què va passar als 80 i als 90, totes aquestes sèries d'esport?
2: Home, van ser un boom molt gran, però perquè al Japó ja ho eren, crec jo, no? Llavors se'n feien moltes, i jo suposo que es veien com una bona manera d'entrar al públic, no? Perquè al final, doncs, tothom coneix esports, no? I tenen aquest punt que et deia abans d'èpica que enganxa. O sigui, són sèries que tu vols veure sempre el següent capítol per veure com acabarà el partit, no? Bàsicament. No?
0: Però ara ja no es veu tant, això, no? Ara t'arriben moltes sèries d'anime que són, vaja, coses èpiques, però d'algú que és un mag o algú que és un no sé què, que ha de buscar un tresor.
2: Hi ha un retorn. Sí, l'hem viscut aquí, de fet, amb Haikyuu.
0: Ah, sí?
2: Sèrie de voleibol que es va emetre a 3CAT i que va ser un èxit brutal.
0: Uh-huh.
2: És a dir, jo que amb el Manga Barcelona col·laborem amb la Federació Catalana de Volei.
0: Ah, sí?
2: Venen allà els jugadors de la selecció catalana,
0: sí.
2: Tenim un camp de volei i la gent pot jugar de base amb els jugadors de la selecció catalana. De
0: per el tema de Haikyuu?
2: Per Haikyuu, sí. I deien que un 300% de creixement de gent que s'apuntava als clubs de volei a Catalunya després de Haikyuu.
0: Arran de Haikyuu?
2: Sí.
0: Hosti, que fort, és que la veritat, eh? Això de les sèries... Bueno, si ens retrotraiem als anys 90, tu dius també que una de les primeres animes que ho ha patat fort a Catalunya que està vinculat a l'esport és aquest mític.
1: De tot l'univers i del món sencer, el més fort de tots i bon jant també, tu pots el dolent sempre a punt de lluitar.
0: Musculman, que ara té aquesta tornada, mira.
1: No pot guanyar.
0: Clar, jo recordo que era un heroi, però és de, era esport. Ah, bueno, clar, perquè un ring de, com de...
2: De lluita lliure.
0: Lluita lliure.
2: Està inspiradíssim en la lluita lliure, tot clar. I que plantegin com superherois, sempre estan lluitant en rings i fan competicions, tornejos, etcètera, etcètera.
0: Amb no? Màscares i tot.
2: Màscares.
0: Bueno, de fet, Musculman porta una màscara.
2: Porta una màscara,
0: no?
2: Sí, sí. De, molt lletja.
0: Lletja, molt lletja.
2: Però sí, sí, sí.
0: No, es deia no, Musculman o Musculator, perquè a la mateixa cançó...
2: O diu, Suguru, no? També Suguru. Li deien Suguru, no? Els seus pares, no? Clar, hi ha una cançó a dins de la sèrie que li diuen Musculator. Soc molt fort, el meu nom és Musculator. Sí, sí, sí. Menjo molta carn
0: perquè m'agrada molt.
2: Saps? Que realment no es diu ni una cosa ni l'altra. Es diu Kim Nikuman.
0: Kim Nikuman.
2: Kim Nikuman. Sí, sí, que fa referència al menjar, eh? Saps que li agradava molt menjar, no?
0: Sí.
2: Doncs la gran notícia és que hem anunciat aquesta setmana que vindran els autors de Musculman al Manga Barcelona.
0: Al Manga?
2: Sí, sí.
0: I quan era? Recorda-m'ho.
2: Del 5 al 8 de desembre.
0: Del 5 al 8 de desembre. Sí, sí. Per tant, els creadors de Musculman...
2: Els creadors de Musculman
0: a Barcelona. Hosti, sí, sí, noi. Sí.
2: Els Yude Tamago.
0: I saben alguna cosa d'aquí?
2: Mira, el tio, el guionista, el Simada, des que s'ha anunciat, ha començat a parlar a Twitter en català.
0: Què dius?
2: Jo crec que ha escrit més en català ell que en 4 dies que Messi en tota la seva vida.
0: Ell es diu com, perdona?
2: Shimada.
0: Shimada.
2: És el guionista de Musculman.
0: I Musculman continua en marxa? O sigui, és una sèrie d'èxit, un manga d'èxit i tot,
2: De fet, crec que té una sèrie recent a Netflix.
0: Ah, sí, eh?
2: I ells ens van dir que havien de marxar aviat, que no es podien quedar gaires dies perquè havien de seguir treballant en el manga.
0: Que fort. Però després, cap als 90 també... clar, hem de pensar en els esports que també triomfen, depèn d'on, no? El Japó, clar. Per exemple, l'esport rei, o un dels esports més importants és el beisbol. I va arribar a Catalunya als anys 90 una sèrie que es deia Dom, el petit geni del beisbol.
1: La sinceritat que tu i jo hem trobat és tot el que em cal per ser fort i lluitar.
0: No sé si aquí algú va notar, perquè és una sèrie que va tenir el seu èxit, eh?
2: Sí, sí,
0: un nano petitó, una mica com el Chicho Terremoto, baixet, un nen, jugant en una lliga professional de beisbol perquè era un autèntic geni, no?
2: I és una d'aquestes que ja no vaig veure, ja
0: era... És massa gran.
2: Ja era grandet, no? Ja estava a la uni, no? I aquesta no vaig veure, però... m'interessa molt perquè és d'un autor molt important de manga, que és Shinomori Shotaro, que és el tio amb el rècord de pàgines de còmic publicades al món. I llavors, que em va fer molta gràcia que s'hagués emès una sèrie seva, no, quan no el coneixíem aquí encara, no, aquest home?
0: No sé si es diu així per l'estadi, perquè crec que l'estadi de Tòquio és el Tòquio Dome.
2: El Tòquio Dome.
0: No? I llavors el Dome, el geni del beisbol.
2: Cap mena de dubte.
0: Aquí intentant, a més, fer rimes i tot ja, però bueno. Si era un nano petitoníssim que li tiraven pilotes una mica com Oliver i Benji, que hi havia, cada rival tenia una tècnica diferent, que jo que sé, d'una pilota en sortien 14, i a veure quina treus, no? No sé si va tenir efecte també, igual que deies amb el vòlei, el beisbol a Catalunya.
2: Jo crec que no n'ha tingut tant. Sí que és veritat que hi va haver una altra sèrie que, de fet, has mencionat, la de Bateadores,
0: sí,
2: que nosaltres en català vam veure una pel·lícula que es deia Campions del Beisbol.
0: Ah, sí? No la recordo.
2: Doncs, que jo crec que potser va tenir un cert impacte. Però ara et diré que al Manga Barcelona tenim un lloc per anar a batejar.
0: També?
2: I aquest any també vindrà la Federació Catalana de Beisbol a ensenyar la gent a
0: fer-ho. Perquè el Japó continua sent... No, sí. És l'esport rei o no?
2: Sí, jo crec que encara ho és. O sigui, el futbol, gran part, gràcies a Capità Tsubasa, Oliver i Benji, va créixer molt, moltíssim, però jo crec que el beisbol encara segueix sent l'esport rei allà.
0: Més sèries anime, esportives, perquè crec que vam tenir en català també una sèrie que jo no recordo gens, de motor.
1: Si no t'allunyes ben aviat t'agafarà.
0: Una sèrie que es deia Speed Racer.
2: Speed Racer.
0: Sèrie de culte, diuen.
2: Clar, això va ser un dels primers animes que es va emetre a televisió espanyola.
0: Sí, eh?
2: O sigui, als anys 70, una cosa així, i després es va emetre a TV3, i les germanes Wachowski van fer una adaptació d'imatge real no fa masses anys.
0: No fotis.
2: Sí, sí, Speed Racer.
0: I que era una cursa de cotxes...
2: Sí, molt, molt boja.
0: Val.
2: Jo no sé, suposo que TV3 la va emetre sencera, però es veu que a televisió espanyola feien aquelles coses de no emetre't l'últim capítol, aquestes històries.
0: I si ho estaves seguint, et fots, no?
2: Et fots, no? Ja està. Que era algo molt habitual amb les sèries d'anime, també als 90.
0: Parlant d'esports populars al Japó, hi havia les arts marcials, i a Catalunya va arribar una sèrie que també ho va patar molt fort, que era Cinturó.

0: Ginger, eh? La noia que...
1: No, es
0: deia Ginger. No es deia Ginger,
1: tampoc. Ara.
0: Per què ens inventem tots els noms? Bueno, ho trobem massa difícil, no?
1: Sí, sí.
0: Cinturó Negre, de fet, es deia la sèrie.
1: Es deia Cinturó Negre, la sèrie original es diu Yawara, i l'objectiu d'aquesta noia, que ella no vol jugar, o sigui, ella no vol practicar judo, però el seu avi l'obliga, i l'objectiu és anar als Jocs Olímpics de Barcelona 92.
0: Ah, sí? S'estava preparant per Barcelona 92?
1: Sí, de fet hi va, eh?
0: Que bona!
1: Hi ha una pel·lícula d'imatge real que no ens ha arribat mai aquí, que el pòster és ella amb el noi davant de la Sagrada Família.
0: Ah, sí?
1: Però clar, la Sagrada Família dels anys 80.
0: Estava molt a mitges, no?
1: Molt a mitges.
0: Una façana, com a molt, no?
1: Sí, sí, bàsicament.
0: Cinturó Negre, la sèrie aquesta d'aquesta noia, que era una estrella del judo, i que no sé si allà també va tenir, clar, perquè els arts marcials i el judo...
1: Allà va ser molt, molt famosa.
0: Molt famosa, eh?
1: Sí, sí, sí. De fet, als Jocs Olímpics de Barcelona hi va haver una judoka japonesa que tenia una edat similar, i llavors li deien la Yawara.
0: La Yawara, aquí li haguéssim hagut de dir la Ginger.
1: La Ginger, sí, sí.
0: No sé si... Abans em parlaves del fenomen de Haikyuu,
1: i
0: que no l'hem punxat la sintonia, però és aquesta. Jo crec que tots els que hem parlat alguna vegada de manga i d'anime, heu parlat de la influència absolutament bestial que tenen sobre determinats públics. Jo crec que heu reconegut moltes vegades que no hi hauria Saló del Manga sense Son Goku.
1: No.
0: Si no hagués arribat per casualitat una sèrie que es deia Dragon Ball o Bola de Drac a Catalunya, no tindríem un Saló del Manga.
1: Hagués arribat, però diferent.
0: Diferent.
1: Sense la força que va tenir, no?
0: Va haver-hi una bogeria absoluta, tota una generació afectada per Bola de Drac, o diverses generacions.
1: Afectada, és la paraula.
0: Sí, sí, persones afectades, estem marcats negativament i positivament. Però aquesta incidència que has dit que va multiplicar-se per 3 les inscripcions al vòlei arran de Haikyuu, que és una sèrie... No, a veure, no és dels 90, això és més recent, no?
1: No, això és 2016, crec que era...
0: Imagina't, fa una dècada.
1: Sí, sí.
0: Res.
1: Sí, sí.
0: És brutal la incidència que té, sobretot en un determinat sector del públic.
1: Sí, o sigui, jo sempre ho he dit, els creadors de manga porten dècades millorant les seves fórmules. No, si fan servir fórmules, i les veurem en mangas del 2016, del 96 i del 76. Saps que s'han anat repetint i s'han anat refinant i millorant. Saben molt bé com enganxar, com captar l'atenció, no?, i inspirar. La seva intenció, molts cops, és això, inspirar i emocionar a qui ho llegeix o qui veu la sèrie, no? I jo crec que són uns mestres en això.
0: Clar, i això en l'esport és... clar, té tots els ingredients, no? Perquè clar, és una competició.
1: Vols saber com acaba? Bueno, el gran drama de Bola de Drac, que s'ha parlat més d'una vegada, no?, que van tallar la sèrie abans que s'acabés el torneig de les arts marcials.
0: Bueno, clar, és que en el fons, perdona, clar, Bola de Drac... És
1: també,
0: una sèrie esportiva,
1: una mica,
0: si vols,
1: mica,
0: no?
1: Una mica,
0: perquè és un senyor... El fons és un altre, però el que més gaudies quan era petit era el torneig de les arts marcials, que de cop et trobaves en gent raríssima i ja sabies que Son Goku estaria, si no a la final, vaja, gairebé, no? I aquesta que ens ensenyaves al Haikyuu, aquesta de vòlei, va ser una mica el retorn d'aquestes sèries esportives, no?
1: Sí, és a dir...
0: Perquè va haver com una aturada durant un temps.
1: Sí, s'havien publicat alguns mangas d'esport que no havien funcionat gens bé, i va arribar com aquest mantra de que el manga d'esports no funcionava. Que l'anime sí.
0: Que fort.
1: Saps? L'anime sí. Però també va coincidir amb una aturada a casa nostra d'animes. O sigui, vam estar 10 anys que pràcticament no s'emetia res d'anime, no? I llavors hi havia aquest mantra de que no funcionaven els mangas d'esports, també perquè són molt llargs.
0: Clar.
1: Alguns de 40, 50, 200 volums, n'hi ha algun.
0: Mare de Déu, senyor.
1: N'hi ha un de béisbol de 200 volums. Val?
0: El béisbol, que a més aquí no en tenim ni papa.
1: No, aquí aquest no ens ha arribat, i dubto que ens arribi mai. Però llavors, amb Haikyuu, sí que es va recuperar una mica aquest interès, i jo crec que en part la clau és el públic femení. Val? El públic femení és qui ha donat com molt d'impuls a molts dels mangas i animes d'esports, sempre quan són esports masculins. Val?
0: O sigui, eren, seguint el cliché, nenes enamorades dels esportistes joves que protagonitzaven aquesta sèrie.
1: I que es dediquen molt a fer el que en diuen el xipeig, no? Allò d'aparellar, no?
0: Sí,
1: aparellar,
0: sí, sí.
1: Personatges, doncs, entre a dins de l'equip, doncs, hi ha una fira del Saló del Còmic brutal al Japó, no?, que té més d'un milió i mig de visitants al llarg de l'any, i allà hi ha una de paròdies de mangas d'esports eròtics.
0: Què dius ara?
1: Sí, que és...
0: Perillósíssim, no?
1: Sí, sí.
0: Aquest Haikyuu, per tant, era la recuperació el 2016 d'aquestes sèries a Catalunya de l'anime esportiu, però n'hi ha una altra que va ser també fulgurant. És que tenim una pila de missatges, de gent que la Mary diu, home, que us heu proposat fer plorar tots els nascuts als 80 i als 90. Recordo totes i cadascuna de les sintonies. El Marc diu, per cert, ens preguntava... Això no ho recordo, ja. Si tenia una relació Oliver Atom d'Oliver Benji amb el Sabadell.
1: Sí, bueno, sí, l'autor va dissenyar com la mascota i els hi va fer un mural.
0: Ah, sí.
1: L'autobús del Sabadell anava amb... No sé si encara hi va.
0: Però no és perquè la sèrie passés pel Sabadell, no, sinó que es va fer el contrari.
1: No, però hi ha un altre manga i anime que es diu Aowashi, de futbol, on un dels personatges sí que ha acabat jugant al Sabadell.
0: Al Centre d'Esports Sabadell.
1: Sí. I a portada amb el tio amb la samarreta del Sabadell.
0: Amb la samarreta aquesta relaquinada, que és la marca de la casa, molt diferencial a la majoria dels equips del món, diria. Va, i l'altre èxit fulgurant esportiu, i acabarem aquí, és Slam Dunk.
2: Home, amb aquest dia tan radiant, començo a córrer per la ciutat. El teu suport és molt important.
0: Aquest és el Marc Zani, no?
1: Aquest és en Goku, no?
0: No estem tan acostumats a sentir-lo cantant, no?
1: No.
0: A doblar sí, però a fer els openings...
1: Hauríem de preguntar a ell què li sembla aquest opening.
0: Slam Dunk, la gran esmaixada...
1: Però és mític, eh?
0: Mític. Eren altíssims, també,
1: sí.
0: No? En aquest cas, vull dir que eren molt espigats, ja se'ls veia... Així com ens van arribar, potser en una època, personatges al Japó, aquest Dom o el Chicho Terremoto, que eren nens petitons, arrodonits, no? De cop els van espigar completament tots els esportistes,
1: ja són més,
0: no?
1: Ja són més grandets.
0: Exacte.
1: De fet, el que comença la història, el Hanamichi, que és qui posa la veu al Marc Zani, és una mena de quillo japonès que s'apunta al bàsquet només per poder lligar. Mm. I això està basat en la pròpia història de l'autor.
0: Ah, sí?
1: Sí, el tio es va posar bàsquet perquè volia lligar. Després li va acabar agradant més el bàsquet del que d'allò i va acabar fent tots un munt de mangas, de fet, que ha fet aquest home de bàsquet. Però sí, Slam Dunk aquí és un altre d'aquests animes que va causar furor, i tant.
0: Brutal. Bueno, doncs aquesta repassada que hem volgut fer amb l'Oriol Estrada, però deies que una part significativa del públic dels animes esportius ha estat el femení.
1: Totalment.
0: Quan els protagonistes eren masculins. No?
1: Exacte.
0: Per tant, fem el recordatori al desembre, ara que hem celebrat aquesta arribada també del capità Tsubasa per primer cop en català, no? També el desembre hi haurà l'arribada del Saló del Manga, o el Manga Barcelona, els creadors de Musculman.
1: El Musculato.
0: Mític. Llavors, m'he d'imaginar que hi haurà coses penjant del sostre o no? Com a vegades feu.
1: Veurem què fem amb aquesta gent.
0: A veure si trobeu algun...
1: Muntem un ring o alguna
0: cosa. Un ring estaria de conya.
1: Ja ho hem fet alguna vegada, eh?
0: Sí, és que me'n recordo que hi havia el Musculman i un dels rivals era el Tallarina.
1: El Menja Tallarines.
0: El Menja Tallarines.
1: El Robin de les Estrelles.
0: Robin de les Estrelles.
1: El Perryman.
0: Hòstia, que fort.
1: El Worsman. El Búfal.
0: Que fort. Era divertidíssim, de veritat. Era una sèrie magnífica. El Musculman. A tu t'agradava o no?
1: Sí, home, i tant.
0: Bona sèrie, eh?
1: Jo tinc uns calçotets del Musculman.
0: Estrada, com sempre, un plaer. Moltes gràcies. Vigila el sortir, amb la pluja.
1: Vaig agafar la barca.
0: Va, 5 minuts i 3 quarts de 2 del migdia. Fem pausa i seguim, va.
3: Fins aquí
4: els millors moments del Via Lliure.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Autònom, pime, ara sí que sí.

0: Ja toca facturar amb Verifactu. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: Absolutament necessària pels oients i per la població de poder saber en tot moment com evolucionava aquest temporal. En clau esportiva, que és el que ens pertoca a nosaltres, ahir molts partits i moltes activitats es van veure afectades. Avui, en canvi, s'han pogut disputar alguns d'aquests enfrontaments, com el clàssic femení, que s'ha endarrerit unes hores però s'ha acabat jugant, amb una golejada històrica del Barça, 7-0 contra el Real Madrid, un festival de les jugadores que entrena Pere Romeu. Quina actuació de Clàudia Pina, que ha fet un pòquer de gols, 4 gols a la primera meitat, i com ho han gaudit les més de 40.000 persones que han anat avui a l'estadi, a l'Spotify Camp Nou. Ara en parlarem i sentirem reaccions de les futbolistes blaugranes i d'aquesta nova victòria en un clàssic femení. Si contem aquells dos partits amb el Tacón Club de Futbol, que ja era Real Madrid, el Barça porta 27 victòries en clàssics en 28 partits. 27 victòries i una derrota en clàssics femenins. I a la segona divisió s'han acabat els partits dels catalans i han faltat els gols que hem vist en el clàssic femení. Girona 0, Mallorca 0 a Montilivi, Sabadell 0, Andorra 0 a la Nova Creu Alta. El Girona continua quart en play-off d'ascens amb 14 punts, el Sabadell és setè amb 13 punts, fora de les posicions de play-off, però encara en aquesta zona alta, zona còmoda, zona tranquil·la. El Sabadell, un nou vingut a la categoria, amb 13 punts i només una derrota en aquestes primeres jornades. Demà, Córdoba-Tenerife, per tancar aquesta jornada a segona divisió. Deixeu-me obrir tertúlia i connectem amb els camps, que hi tenim el Miquel Agut a Montilivi i el Pau Bonastre a la Nova Creu Alta. Hola, Dani Solsona.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Hola, Marc Marvà.
3: Bona nit, Aleix.
1: Què tal, bona nit. Hola, Àngel Pich Alonso.
4: Què tal?
1: Què tal, Pichi? Molt bé. Esteu bé, en primer lloc? Com heu viscut les últimes hores?
4: Perfecte.
1: Sí? Val.
5: Sí, sí, aquí
1: mullats i tranquils, no? I seguint tot des de casa, o què? Impossible sortir, no? No us veu moure de casa.
2: Ple d'aigua.
1: Ple d'aigua tot arreu, sí, sí.
2: No, tot arreu no, a l'edifici.
1: A l'edifici també?
2: Al pàrquing, a la planta menys dos, 1,50 m, 1,70 m, i com que jo sóc el president, no, doncs amunt i avall, amb la cuba, l'Ajuntament, els bombers...
1: Traient aigua, no?
2: Traient aigua, i encara queda demà i demà passat.
1: Sí, sí. És un exemple del que passarà a milers i milers de cases i d'edificis i de blocs de tota Catalunya, perquè realment ha estat increïble.
5: Sí, sí, sí.
1: Ha plogut.
5: Jo ahir crec que vaig jugar els últims partits que es podien jugar... com a entrenador a jugar amb a Gimnàstic Manresa. Jo sóc entrenador de Sant Cugat i vam jugar a la una.
1: Quina categoria eres?
5: Sub-9. Són nens de...
1: Ah, nanos, eh?
5: Sí, sí, futbol base, nens petits.
1: A la una encara.
5: Clar, però va acabar, es van dutxar i baixant va començar a suspendre's tot i ja va baixar, ja va començar a ser perillós. Vull dir que dels últims partits jo crec que es van jugar ahir de la Federació Catalana va ser nosaltres al camp del Gimnàstic Manresa.
1: Després ja van començar les restriccions i totes les suspensions, sí, sí. Bé, doncs això, ànims, i aquí som els de la ràdio per intentar fer-vos passar una bona estona després d'aquestes hores de certa incertesa i també de nervis i de problemes. A Montilivi. Miquel, ets per aquí encara abans de baixar baix?
6: Hi soc i podem començar l'entrevista amb Javi Bonyar, jugador del Girona, mira, a la zona mixta. Ens estàvem esperant, Aleix, que presentéssiu els tertulians per començar. Hola, Javi, bona nit, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
6: ¿Qué pesa más ahora? ¿La rabia por no ganar un partido que yo creo que el Girona se ha merecido o las buenas sensaciones, incluso lo mejor, mejores que contra el Albacete, pese a la victoria ese día y el empate de hoy?
7: Bueno, ya sabíamos que era un rival muy complicado, que iba a ser complicado sumar los tres puntos. Creo que las hemos tenido para ello, pero bueno, no, creo que no hemos tenido suerte de cara a gol y bueno, ya pensando en el siguiente.
6: Habéis tenido entre 4 o 5 ocasiones claras, Arnau Tenas, su portero, ha sido el mejor, y no habéis concedido ninguna al Mallorca, que es un equipo que está destacando por la portería que defiende, no tanto por marcar goles, pero es que no han tenido ni una.
7: Sí, bueno, la verdad que llevamos partidos concediendo bastantes en lo defensivo.

0: Creo que eso lo hemos mejorado un montón, se ha visto reflejado y bueno, ahora mejorar la parte de adelante, que es lo que da puntos.
1: ¿Qué sacamos o qué se saca en positivo de un día como el de hoy, pese al 0-0?
0: Bueno, que nos hemos dejado todo en el campo, que el equipo ha estado muy bien, hemos hecho lo que nos ha pedido el míster, toda la plantilla ha estado metida en el partido y nada, una mala suerte no conseguir los tres puntos.
2: Javi, primero una curiosidad, ¿cómo estaba el campo después de tanta lluvia estos últimos días? ¿Habéis podido jugar bien?
0: Sí, estaba muy bien, creo que teníamos esa duda de ver cómo iba a estar y nada, para mí ha estado bien.
2: Y segundo, una cosa que es más para periodistas que para vosotros, si miras clasificación empiezas a ver un poco cómo se alejan los dos primeros el ascenso directo, quedan muchísimos puntos, ¿preocupa de alguna manera?
0: Nada, para nada, creo que nosotros estamos pendientes en el siguiente partido, queda muchísimo, luego los equipos de arriba pinchan, los equipos de abajo suben, entonces queda muchísimo, o sea que estamos muy tranquilos todos.
3: Preguntarte por tu, si no me equivoco, tercera titularidad, ¿cómo te están sintiendo? También te estamos viendo en una versión ofensiva, no sé si es esa versión precisamente la que te hace sentir más cómodo en el campo.
0: Sí, eso es, creo que tengo que mejorar lo defensivo y en lo ofensivo, creo que hoy se ha visto que he tenido dos ocasiones, pero bueno, me gusta tanto meterme por fuera, por dentro, hablo mucho con el extremo que tenga adelante y creo que ahí la verdad que me siento muy cómodo.
1: Doncs fins aquí les declaracions de Javi Boñar a la zona mixta, el jugador que ha arribat procedent de l'Atlètic de Madrid i que és entre central i lateral dret i que avui, sobretot a l'última jugada de la primera part, ha tingut una ocasió de gol claríssima per fer l'1-0, no ha entrat per poc, i el Girona, que en general ha estat superior al Mallorca, que a mi sincerament puc dir que m'ha decebut en el partit d'avui, i en gran part això també és mèrit de l'equip gironí, i que se'n va amb l'empat a 0, un punt per mi massa premi pel Mallorca en el dia d'avui, en què el Girona, tot i no guanyar, crec que ha ofert millors sensacions que contra l'Albacete, en què va guanyar el partit per 2-0.
4: Sí, el Girona és el primer dels mortals, diguem-ho així, perquè Eibar és líder 21, Castelló segon 20, Almeria tercer 18. Els tres primers amb 3 punts, i a partir d'aquí hi ha un tall, i ve el Girona, que és quart amb 14, per tant hi ha 7 del líder, a 6 de la segona posició que dona ascens directe, Girona 14, quart, Mallorca 14, 5è, Burgos 14, 6è, aquests equips farien playoff, i llavors ve el Sabadell amb 13 també, però sí, hi ha un tall. Dones per bo el punt, Miquel, o no?
1: No.
4: No, eh?
1: No el dono per bo perquè crec que en el global del partit el Girona s'ha merescut guanyar clarament, no vull dir 3-0, però que és qui s'ha merescut la victòria sense cap mena de dubte. Ha tingut un pal clar a la primera part, gairebé només començar, hi ha hagut dues aturades o tres de molt mèrit d'Arnau Tenas, alguna ocasió que no ha anat a porta per molt poc. Vaja, per mi és un partit que el Girona l'hauria guanyat entre 1 i 2-0, i que el Mallorca s'endú un punt d'alguna manera gràcies al porter.
4: Molt bé, ara tornem, qualsevol cosa avises, i pendents de Quique Álvarez.
1: Perfecte, fins
4: Vinga,
1: ara.
4: Vinga, fins ara. Un pas ràpid per Sabadell amb el Pau Bonastre. Pau, quina és la situació aquí a la Nova Creu Alta?
5: Doncs esperem que comparegui primer Ferran Costa, en aquests moments ho està fent Carles Manso, l'entrenador de l'Andorra, i posteriorment parlarà algun jugador del centre d'esports després d'aquest empat aquí a la Nova Creu Alta en un partit intens, però sense gols, Sabadell 0, Andorra 0.
4: Just per tu, el puntet per cadascun?
5: Jo crec que el Sabadell mereixia alguna cosa més, de fet ha generat més ocasions clares que l'Andorra i ha estat més temps a camp contrari. Jo crec que avui el Sabadell perfectament es podria haver endut els 3 punts, de fet fins ara aquí a casa ho havia guanyat tot, és el primer duel que no aconsegueix la victòria a la Nova Creu Alta, però insisteixo, jo crec que hem vist un bon Sabadell i que li ha faltat el gol, segurament a l'últim terç de camp li ha faltat alguna cosa més, això sí que és veritat.
4: Perfecte, qualsevol cosa ens demanes pas, Pau.
5: Molt bé, fins ara.
4: Molt bé, fins ara. Àngel, Marc, Dani, suposo que va estar pendents dels partits. Veure els dos era difícil avui perquè coincidien en hora, però bé, en general, hosti, estan en una bona línia, no, els catalans? O què? Estan bé, no, Pichi? Estan allà dalt, nascomant?
6: Bueno, estan en opcions, no patix pràcticament cap dels dos en aquest sentit. Sí, cert, el Girona ha tingut més opcions, el millor del Mallorca ha estat en Altena, sense cap mena de dubtes, i ja mereix que ho guanyar. El Sabadell més justet, diria jo. Jo crec que l'empat és bastant just pel que he vist jo, perquè he vist que tampoc m'ho anava canviant i això tampoc veia tot, però crec, però estan bé, el Sabadell acaba de pujar, per tant està en una molt bona situació, i la resta també, és bon símptoma de moment.
4: Sí, Barba?
7: No, jo m'he centrat sobretot amb el Sabadell, ahir em vaig quedar amb ganes d'anar-hi a la Nova Creu Alta, i I sí que no, la sensació que sentint el Miquel i ho sentia per la ràdio amb el Girona ha dominat més en joc, el Sabadell domina molt i tota la temporada ho està fent amb la intensitat, amb aquesta pressió, amb guanyar totes les pilotes dividides, amb això són els números 1 i per això és tan competitiu. I jo et diré, els últims 15 minuts ha tingut un parell d'ocasions, una de Miqui Codina i Jesús Owono, si no, dius que Tenes, Àngel, ha sigut clau pel Mallorca, jo crec que Jesús Owono amb l'Andorra ha tret un parell, una amb el peu, que era gol, i el Sabadell ho té, els últims 15 minuts de cada partit, apreta, no sé si ha tret 10-11 corners, i no és des del joc combinatiu, però sí des d'aquesta intensitat, i jo crec que un golet el mereixia el Sabadell avui.
8: No, jo m'he centrat més amb el Girona, sobretot a la primera part, a la segona part ja estava venint cap aquí, no? Però del que podríem dir dels dos equips és que els dos en aquest moment estan en línia dels objectius que pot tenir cada equip, no? Vull dir, el Girona a la part de dalt, que queden molts partits, evidentment, però que ha donat aquest pas que semblava en un inici que tindríem molts més entrebancs i ara està en una línia ja més positiva, i el Sabadell, que avui no l'he vist, però he vist altres partits, doncs està en aquella línia d'aconseguir que l'objectiu, que en principi crec que ha de ser estar en una zona tranquil·la i salvar la categoria, i si pot venir alguna cosa més, doncs ja ho veurem d'aquí a més partits, no? Però jo crec que estan en bona línia els dos equips.
4: Sí, ara el Sabadell té dues sortides seguides, cap de setmana vinent a Ceuta i després al Plantío contra el Burgos. El Burgos és sisè, ara mateix, empatat amb Girona i Mallorca, 14 punts. Està fent també una bona arrencada, aquest Burgos. Sí. No? Ja fa uns anys que està aquí a segona divisió i mirant cap amunt. Per tant, dues sortides. La de Ceuta és complicada pel viatge. M'explicaven que van a Algeciras, s'entrenen allà, dormen allà, agafen un ferri, van a Ceuta, juguen el partit a Ceuta dissabte, tornen després del partit, tornen a dormir al Algeciras, tornen a entrenar-se al Algeciras i llavors a mig matí de l'endemà sí que tornen cap a Sabadell. Vull dir que has de fer...
7: Déu-n'hi-do.
4: Has de fer, sí,
8: No, és un viatge una mica complicat.
4: Sí, a més amb la situació que hi ha allà, també.
8: Amb la situació que tal... I parlaves del Burgos, i a la temporada passada amb Ramis ja va fer... Va estar dalt. No sé si al final va fer el play-off o li va faltar...
7: No, es va colar play-off. No,
8: li va faltar poc. Estava lluitant al darrer partit, vull dir que... Però que el Sabadell és un equip difícil.
7: Sí, molt difícil.
8: No, és que és difícil.
7: Sí.
6: En ocasions fa la línia de 6 darrere, la línia de 6.
4: I després s'estiren amb els carrilers, sí, no? I poden arribar al davant. Vull dir que realment és un equip d'anada i tornada i amb molta intensitat, com dèieu. Sí, una derrota al Sabadell, l'Eibar una derrota, el Castelló és l'únic que no ha perdut. Però és que la resta, o sigui, més enllà d'Eibar, Castelló i Sabadell, la resta... Tots han perdut més de dos partits. Vull dir que té cert mèrit, no?, en aquesta categoria no perdre com ha fet el Sabadell.
7: I el Sabadell...
4: Empata molt, el Sabadell, això
7: sí. Sí, però la trajectòria del Sabadell, que empata molt, que és el que anava a dir, és molt semblant a la que va fer la temporada passada a la Primera Federació, que va començar, no sé si els primers 6-7 partits, va empatar 4. I estava en zona play-off l'any passat, a l'inici de Primera Federació.
4: Després van quedar una sèrie de victòries seguides que el catapulten,
7: sí,
4: no?
7: Sí, però que té molt de mèrit fer uns números semblants als que feies l'any passat a Primera Federació, ara una categoria més.
4: El Girona va a Tenerife dilluns, o sigui, ara té una setmana sencera, i dilluns, que és festiu, 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, doncs dilluns juga, és festiu a tot Espanya, dilluns juguen a Tenerife. Evidentment farem el partit en directe, de 9 a 11 dilluns, i a les 11, dilluns vinent, farem, tu diràs, en directe, tot i que sigui un dia festiu, perquè dilluns vinent és la prèvia del Galatasaray-Barça, perquè el dimarts dia 13 torna a la Champions amb un Galatasaray-Barça a Istanbul. I després el Girona rep l'Andorra. El rival avui del Sabadell, d'aquí a dues setmanes, el cap de setmana del 18 d'octubre, doncs hi haurà un Girona a Andorra. Així estan les coses a segona divisió. A veure si continuen en aquesta línia els equips catalans. Estem pendents de Montilivi, de la nova Creu Alta, a veure si hi ha declaracions. Mentre no n'hi han, farem una pausa i farem passar Gerard Ballera i Clara Rodergues, que han tornat fa una estona de l'Spotify Camp Nou després de veure una pallissa històrica, 7-0 del Barça al Real Madrid.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11:23, aquí seguim el Tu Diràs a la nit esportiva de Catalunya. Abans de seguir amb la tertúlia, us recordo que per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo que es diu Volvo XC40. Des de 31.900 euros, sí, sí, 31.900 euros, consulta en totes les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Aquí seguim amb l'Àngel Pichalons, el Marc Marvà i el Dani Solsona. Mentre estem pendents de les reaccions que hi hagi a Montilivi a la nova Creu Alta, anirem avançant feina i parlarem de futbol, del clàssic femení, del 7-0, de tots els gols que hi ha hagut avui al Spotify Camp Nou, del Barça femení contra el Real Madrid. Hola, Ballera, què tal?
1: Què tal? Com esteu, companys?
0: Hola, Clara Rodergas.
2: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Anem a recordar els gols del Barça femení. Vinga, els hem cantat tots? Així, a RAC1. Sí, tots, tots, tots. Ja ho veus, tots. Que en són set. Set gols avui hem vist a l'Spotify Camp Nou.
3: La pilota dividida. Pina encara la manté. Pina dins l'àrea. Pina busca espai per xutar. Encara Pina. Punt de penal. Pina! Gol! Gol! Ara sí, amb Pina, pot arribar el hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick. I el Pere i la Soraya que fan gestos de Déu-n'hi-do com està Clàudia Pina. Que la Soraya li donaria ara mateix la pilota d'or. L'aniria a buscar a Londres, baixaria les escales i diria, té, Clàudia, té, que ets la Graham, Graham, Graham, Graham, Graham, Graham, Graham, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Això és un escàndol! Això és un escàndol, que tanquin l'Spotify Camp Nou! El Barça fa el quart i el fa un altre futbol. Pina, dins l'àrea, faràs un pòquer? Faràs un pòquer! Faràs un pòquer! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I tant si ha arribat la maneta! I tant si ha dit el Barça que la volia fer abans del descans! Diu, no m'espero!
0: 5-0 abans del descans i el festival ha continuat a la segona part.
3: Bé, un altre cop, gran passada de Cata ara per trobar Patri, que veu la desmarcada de Graham, que li envia un caramel. Graham marxa cap a la porteria, té a l'esquerra a Pallor, pot marcar Pallor! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! I reverència de Pallor cap a Graham perquè li ha regalat el gol. Que, i espera, Sidney! Oh, oh, oh, oh. Actuoses i ens guardarem el gol més bonic de la tarda per quan tornem a RAC1 amb el Superesports, amb en Xavi Puigdemolló i companyia.
0: Home, fa goig, sentir els 7 gols, no? Clara, Ballera. Quanta gent ho ha gaudit, això?
1: Encara té prou veure.
4: 40.000 espectadors.
2: 533.
0: 40.533. Sí. Està molt bé. Jo suposo que molta gent, amb les pluges, el canvi horari, potser s'ha tirat enrere. Però, escolta, és una molt bona entrada, no?
2: Evidentment, és
0: s'havia
2: que
0: s'ha volgut molts equips. Ara s'havia de pagar calés,
2: sí,
0: que abans eren gratis.
2: Sí, més car que fa uns anys, que, com deies, el primer clàssic pels socis eren tot gratis i per la gent en general, el públic general, eren 5-10 euros a tot estirar. Els preus han pujat, el que deia l'altre dia el Gerard, de la llei de l'oferta a la demanda, etc. I sabíem només de 40.000 i al final han estat 40.000 justets estascats perquè, com dius, el temps segon no ajuda, però quants equips de primera no arriben a aquesta xifra? Oh. Primera divisió masculina. Oh. I elles, clar, com que estem acostumats als 90.000 que hem vist algun cop, o 60.000 a la Champions i tot plegat, i al Camp Nou, que és enorme, però és que és una xifra molt i molt bona.
0: Tu t'imagines viure això als clàssics masculins? Seria impensable. O sigui, golejar el Madrid per se...
1: No, 5-0 la mitja part.
0: Bueno, és veritat que n'hem vist algunes golejades.
5: El que fa molta pena és que no hi ha competició. No hi ha competició a la Lliga regular. Esperes la Champions perquè veus que hi ha més igualtat, no? Que hi ha equips que poden competir amb el Barça. Però és que la Lliga espanyola... Ja saps d'antemà que faci el que faci acabarà guanyant.
6: Jo crec que
5: fa... No, i té molt mèrit.
0: Sense Alexia ni Aitana, per exemple.
5: No, sí, però
0: ni Mapis, ni Ones. Vull dir, avui el Barça no...
5: Però té mèrit que mantinguin el nivell de concentració per afrontar molts partits. Quan vas a jugar, jo què sé, a Granada, i que vagin amb tot ahir, no? Té mèrit, però cara a l'espectador, dir, joder, ja sabem que el Barça quedarà campió, fàcil que passi.
6: Però, si no recordo malament, jo crec que fa un parell de temporades o així, semblava que el Madrid escurçava aquesta diferència. Sí. No sé si fa dues temporades o, o així.
7: Es va empatar, no?
2: Hi ha un clàssic que guanyen.
0: Amb Montjuïc és el que guanyen, no? Amb molta polèmica arbitral i amb un gol injust al Barça, que era l'empat anul·lat.
6: Sí, semblava que estava una mica més igualat i, clar, avui posant el partit, quan ja només els primers 5 minuts no havien passat, no havien fet 3 passes els del Madrid, les del Madrid. I ja veies, dius, amb el 4-0, jo la segona part no l'he vist.
0: Perquè, clar, has dit, no empataran, no?
6: No, ho tenen difícil.
7: No, hi ha la part també que, o sigui, cada temporada, en certa manera, hi ha un petit al·licient, algun petit canvi que et fa creure que això canviarà. O sigui, aquest any, tu pensaves, el Barça ha perdut grans jugadores, ha fet una aposta, sobretot pel futbol base, i el Madrid ha fitxat. O sigui, el Madrid ha tornat a fitxar, ha tornat a fer una inversió. I sí que en la prèvia... Però comença a ser el compte del Pere i el Llop, perquè durant la prèvia deies, a veure, aquest any sembla que el Madrid li pot retallar distàncies, que tot el que ha passat a l'estiu i com han començat la temporada li pot retallar distàncies. Però clar, és que... crec que el Dani ho ha dit, el minut 5 ha marcat Pina, però del 29 al 31 i al 33, clar, el minut 33 crec que anaves 4-0. Aleshores... Jo, i moralment, per les jugadores del Madrid ha de ser dur, eh?
0: Sí, és que amb 6 jornades ja hi ha 5 punts de distància, no?
4: Sí, l'any passat recordo que el Madrid canvia d'entrenador i el primer Barça-Madrid que juga, a jugar a Montjuïc, és un 4-0, però és un 4-0 enganyós. Podríem dir que podria haver estat un 4-2 o un 3-1 o un 3-2, fins i tot, perquè el Barça em sembla que marca els dos últims gols al temps afegit.
2: I el Madrid feia un penal.
4: La sensació... és que des del primer Barça-Madrid amb Pau Quesada a la banqueta, que substitueix Alberto Toril, la sensació és que el Madrid, en comptes d'anar millor, a preparar millor els partits contra el Barça, ajustar detalls... Van jugar? Quants partits van jugar la temporada passada?
2: Sis. Dos de Lliga, dos de Copa...
0: Sí, va ser les semis.
4: Sis. En els cinc restants, el Barça va ser molt millor que el Real Madrid, i avui encara està millor que en els... clàssics de la temporada passada. No sé, jo crec que a nivell de cos tècnic hi ha un punt de falta de, no sé, de transmetre alguna cosa contra el Barça des de la banqueta del Real Madrid. Dit això, és que el Barça és molt superior, no només al Madrid, sinó crec que també a la majoria d'equips d'Europa, perquè el Bayern també va jugar aquí la temporada passada, va competir, però se'n van dur 4. Estic segur que si ve el City, avui, tal com està el Barça, se'n dur 4.
0: El Lió a la final se'n dur 4.
4: El Lió al final, sí, competeix més que el Madrid, però 4-0. Sí, sí. Vull dir que al final aquest Barça, si no estàs allò massa fi, te'n fa 4, encara que estigui malament, i avui ha estat molt bé, vull dir, efectivitat en les combinacions, etc, i en comptes de 4, que potser és el més normal, diguéssim, o el pa de cada dia, doncs avui ha estat el rècord i han estat 7.
6: Te'n foten 4 igual que el primer equip.
0: Sí, ara mateix.
4: Exacte.
0: Bueno, el 25 d'octubre, que queden 20 dies pel clàssic masculí al Camp Nou, a veure què passa, perquè estan a Madrid que trinen. Ara explicarem una història d'avui d'Mbappé. És que aquest no surt d'una que se'n foten una altra, de veritat.
6: Està lesionat.
0: Increïble. Sí, està lesionat, però anava amb bici. Ara ho explicarem. I Mourinho dient que no s'ha d'anar amb bici.
5: Però li ho ha dit Esther.
0: Li ho ha dit Esther Expósito, potser, sí. No, del Barça femení, és que el més sorprenent, jo insisteixo, és que Alexia ha marxat, Mapi ha marxat, Ona ha marxat, Aitania estava a la jornada, i això que li dèiem a l'entrevista a Pere Romeu, Clara, que el vam entrevistar fa unes setmanes abans de l'inici de la Champions, ha dit, escolta, algunes jugadores han de fer un pas endavant, i l'han fet. Pina ha fet un pas endavant, Schertelep, o de lateral, o
2: al mig. L'ha destacat a Sydney a la roda de premsa.
0: Vull dir, no, són jugadors que estan creixent moltíssim. Aisha Càmara, campiona del món sub-20, ja lateral dreta d'aquest Barça femení.
2: I Vicky està lesionada, que és una jugadora que també, ara quan torni... també ha de ser important.
0: La Banaste en aquesta...
2: Ha aterrat
0: té molt bona pinta, molt la central, molt bona pinta.
4: Sí. Està costant més a Caroline.
2: Sí.
4: que jo crec que podria ser l'única... No cal dir nota negativa, està en un procés d'adaptació, ella mateix ho ha reconegut, que li està costant, i a veure si d'aquí a final de temporada, doncs, si això passés a l'abril, doncs sí que seria una mica més preocupant, però està passant a l'octubre, doncs deixem uns
7: mesos. I
0: el de Patri és un altre nivell, sí.
7: Té un nivell. Crec que els quatre primers gols, tots o elles assistent, o llença l'atac. O sigui,
0: no és sé, que si no fos pel màrqueting i els gols, seria pilota d'or. Patri Guijarro ara mateix seria la millor jugadora del món. Passa que no té, no, les xarxes no llueix, és allò típic, no,
7: sí, però ara de Rodri.
4: No, però si Rodri, que tampoc té un màrqueting espectacular, en va guanyar una, doncs Patri Guijarro, que juga en una posició similar, i jo crec que pel que fa a l'estil de joc, són molt similars.
0: Sí.
4: Total, amb l'equilibri que li donen... Jo crec que és que són còpies, Marc, eh? Jo crec que...
0: Busquets, Rodri i Patri són còpies del futbol.
4: I a veure què passa. El problema és que, efectivament, ha viscut a l'ombra una mica d'Alexia Aitana, que fa més gols que Patri i Jarro, perquè juguen en una posició més avançada, i això, doncs, és molt difícil a l'hora d'intentar treure vots i esgarrapar vots. Veurem ara que Aitana està en un procés de recuperació, Alexia està en un altre equip, però en què passa?
2: La de l'any que ve és important, perquè Alexia no juga a la Champions aquesta temporada.
0: Hi ha Mundial,
2: però si el Barça torna a guanyar-ho tot i té a Patri com una de les líders, o a Graham, perquè Graham al Mundial ho té més difícil, i Patri lidera la selecció espanyola al Mundial, que torna a fer un bon paper, potser sí que seria l'any. Però encara costa en la categoria femenina que això passi, perquè recordo que hi ha un any que el Barça guanya la Champions, si és el 2023 o si diries el 23, que Sam Kerr crec que queda segona o tercera per davant de jugadors del Barça que havien guanyat la Champions. Més per un tema, jo crec, de nom que no pas per altres coses.
5: Ja. Però, una jugadora que per mi marca diferències, que és la Graham.
0: Sí,
5: és l'única de totes les que he vist jo que desborden el 1 contra 1.
0: L'altre ja fa un gol a Roma, des del mig del camp.
5: És l'única que he vist, ni en uns altres equips he vist a una noia que tingui aquesta capacitat per desequilibrar, i ja fa temps que està ahí,
0: No, a la Champions l'altre dia fa un gol, que si l'hagués fet Messi o Mbappé o Lamin, dona la volta al món.
6: Escolta, el gol, que no m'equivoqui de jugadora, Patri, el gol que va fer, em fa la feta contra el Logroñés.
0: Ah, sí, el vas dir la setmana passada, la picadeta aquella.
6: Aquella picada que fa, que sembla que vas a xutar fort i tal, pica.
0: Sí. Molta qualitat.
6: Jo vaig quedar així i vaig dir, hòstia, no la tenia amb això, eh? No la veia amb això, i en canvi va fer una picada molt bona.
0: Mm. Anem a sentir reaccions del vestidor del Barça?
2: Sí, perquè... Bé,
0: I del Madrid? No, del Madrid no val la pena.
2: No.
4: És que del Madrid no ha sortit Pau Quesada a la roda de premsa.
0: No,
4: ja fa anys que la UEFA els obliga en partits de Champions, però la Lliga no els obliga i no surt a donar explicacions.
0: No. Val.
2: Potser
7: el vestidor deu dir alguna cosa, no? Els deu dir alguna cosa a les jugadores, el vestidor.
0: Sí, sí.
7: No, en que doni explicacions.
6: Vámonos pa casa.
7: Potser el vestidor diu, mira, com no ve a tentar explicacions, ahí tampoc ha dit nada, i ja està.
4: Suposo que perquè el Madrid ha tret bons resultats en aquest inici de temporada contra el City mateix aquesta setmana i tot això, però, ostres, l'historial que té Quesada amb el Barça, i... és per plantejar-se. Jo tenia dubtes a final de temporada si continuaria, han volgut donar continuïtat al projecte, però déu-n'hi-do, és que clar, al final arriba un punt, no? Vull dir, 7-0, què pensa l'afició del Madrid, si és que en té, perquè no ha creat una massa social, no? Però què pensa l'afició del Madrid? Mm. Potser que fem és que ja fem la comparació amb la categoria masculina, els teria acomiadat. Vull dir, què li va passar a Lopetegui o a Mourinho aquí quan reben aquestes golejades? Acomiadament, Xavi Alonso... Mm. Vull dir...
0: El ressò és diferent, però sí, t'entenc el
4: sí,
0: que vols dir.
4: Sí, però és que ja no és el primer. Vull dir, és que em porta 6 de toves.
7: Sí, la tendència, no?, del que explicaves,
4: sí.
7: Segurament, de la temporada
4: per això
7: passada.
4: Però suposo que li donaran continuïtat i... Bé, suposo que pensaran que el Barça és un cas a part i que la resta de partits doncs, els han competit i que no estaven jugant malament.
6: I a part de que el Barça sigui molt millor, que ho són i que juguen molt bé a futbol, tampoc veus el Madrid que tingui una idea clara de futbol. Surten com espantades allà aguantant a veure què passa, i això, aquesta sensació sí que poden valorar els que manen allà a Madrid per dir, escolta, molt bé, pots perdre un partit 7-0. Escolta, va perdre Croàcia, l'altre dia.
0: Ui, ara trucarem el Damià, acaba d'arribar avui a Split, perquè dimarts hi ha el Croàcia-Espanya, i m'ha dit, diu, hi ha una mala maró aquí,
6: no,
0: que demà surt Modric a la prèvia a calmar els ànims, perquè hi ha una mala maró a Croàcia espectacular. Bé, anem a sentir reaccions del Barça femení.
2: Sí, perquè és un 7-0 amb gols de Grey, amb Pajol i Sidney, sobretot Clàudia Pina, que n'ha fet 4 a la primera part, i a la zona mixta, encara amb la pilota sense firmar, estava molt feliç.
8: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré, y nada, a seguir así. Me podría quedar, creo que con el tercero.
2: Amb el tercer es queda, que és després d'una passada de Patri i una bona rematada al pal curt ben col·locada i potent. I de Pina, l'entrenador Pere Romeu també ha encantat amb el partit d'avui.
9: Hem recuperat jugadores molt, molt, molt importants pel joc del nostre equip. Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt, molt bé, podem estar supercontents.
2: I relacionat amb el que deia abans del Pichi, d'aquesta manca de competitivitat a la Lliga, doncs Aitana Bonmatí també ho ha reclamat.
10: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi. Però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè, joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva. Però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
2: Una Aitana que també ha parlat del seu moment personal després de la lesió llarga que va tenir la temporada passada i les molèsties que després també han encadenat.
10: Bé, doncs, a poc a poc estic intentant tornar a agafar el ritme, porto molt de temps sense competir i sense competir neta, no? I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre. Jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, estar disponible sempre. Era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I, bueno, el meu foc està en tornar a ser l'Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'ho estic prenent.
2: I ho comentava, una mica més de 40.000 persones a Spotify Camp Nou, una altra bona xifra, i Graham Hansen ha dit a TV3 que està enamorada d'això, del que genera l'estadi.
11: Especial, es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí en este estadio con esta afición es algo que no puedes tener en ningún otro sitio y estoy enamorado de eso y bueno, no voy a acostumbrarme nunca porque es mágica y son memorias por vida y es igual si ha hecho uno o 50 veces, es muy bonito cada vez que puedo hacerlo.
2: I un últim document ara del president Joan Laporta de Zona, orgullós d'aquest Barça i de l'afició.
12: Ha sido un gran partido, un espectáculo aquí de fútbol y la verdad estamos muy orgullosos por haber batido el récord de asistencia en la Liga F y hemos batido nuestro propio récord que era en Montjuïc también y aquí en Spotify Camp Nou hemos conseguido pues bueno, un día muy feliz para el barcelonismo, siempre es un gran rival el Real Madrid y bueno, yo creo que hemos confirmado que tenemos también, seguimos teniendo un equipo muy competitivo.
2: Barça líder 18 punts, Madrid amb 13, per tant un més 5 ara aturada de les seleccions i no oblidem també que el Barça marxa aquesta aturada també líder en solitari a Europa, per tant un inici de curs immaculat.
0: Sí, ara estava veient els titulars. Mira, l'Àngel Pérez a mundodeportivo.com diu campeones en octubre, en la línia del que hi ha l'Àngel, i Europa està atemorizada con este Barça. L'Esport diu el Barça no canvia, el Madrid se lleva un 7 en el Camp Nou con pòquer de Pina. L'Esportiva Catalunya, el Barça abusa del Madrid amb una Clàudia Pina estel·lar. I a Madrid... El Marca diu, és algo incomprensible. Algun dia va voler a ganar el Madrid un clàssico al Barcelona. La història interminable. Un nou capítol con el mismo final.
7: Ah, una mica de...
0: Oblido el Marca, eh?
7: Sí, no?
0: I l'As diu, el clàssico de Pina. Aquí ja no van més enllà, però...
7: En algun moment jo crec que també els mitjans de Madrid han de començar a assenyalar el projecte, no? Deia el Gerard, o sigui, per mi és el més greu, és aquesta...
0: Atonia o sí, no?
7: Sí, apatia de la pròpia direcció esportiva del Madrid, si existeix en el femení o si no de Florentino, en el que és un... Primer sempre se l'ha acusat que és l'únic equip de tota la Champions que no ha obert el Santiago Bernabéu, per exemple. Però ara, més enllà hi ha de temes extraesportius, diguéssim, jo crec que hi ha una part esportiva en la que cada temporada fan un projecte nou. És que no sé quantes jugadors han fitxat aquest any, però cada temporada hi ha un projecte nou i cada temporada, de moment, dels últims 5-6 anys, s'han quedat a les portes de quarts, no?, de Champions.
4: Sí, és la barrera que tenen.
7: És la barrera a la que han arribat sempre.
0: Sempre es troben al Barça. El, sí. El
4: passa que aquest estiu s'han gastat calés, aquest estiu.
7: Clar, és això.
2: I ja és la més cara de la història del club.
4: S'han gastat calés amb una davantera, amb Roder, que és una bona davantera, però clar, és que si no li arriben pilotes no ho pot demostrar, tampoc. Igual que Linda Caicedo. Són dues jugadores que... És que són top 10, top 15 d'Europa. Vull dir que no són jugadores que les pugui tenir qualsevol equip, però és que no toquen gairebé la pilota.
5: Teniu constància de quants espectadors van a veure el Real Madrid femení?
0: El Di Stéfano, que alguns milers, però poca cosa.
4: Sí. 1.000 o 2.000,
0: sí,
4: com a molt.
0: Poca cosa.
5: No us interessa a ningú.
7: Avui a Sunyer, a Lleida, potser hi havia més.
0: Sí. Ara parlarem del debut del Lleida Club de Futbol a quarta catalana, que és l'última categoria del futbol,
6: sí,
0: avui.
6: Si algun dia...
0: I hi havia, sí, gairebé un miler de persones.
7: Sí, el juguem a
0: camp del Sunyer, que és un camp de sorra,
7: Madrid. Increïble.
6: Sí, si algun dia comencen a guanyar algun partit amb el Barça, potser la gent de Madrid s'anima una mica.
0: Alguna cosa més, Clara Ballera? Ara aturada, no? Dues setmanes?
4: Sí, sí. que m'ha agradat també veure com en el primer clàssic sense Alexia, l'equip d'Alexia fa 6 gols a la Lliga Anglesa, contra el Tottenham, al camp del Tottenham, 1-6 han guanyat el London City amb 2 gols d'Alexia, el seu primer doblet a la Lliga Anglesa, però el Barça no canvia, com deien alguns d'aquests titulars, que continua exercint la seva hegemonia i aplastant el Madrid, i estic segur que amb aquest joc a qualsevol que s'hagués plantat al Camp Nou.
0: Molt bé. Doncs ara dues setmanes d'aturada, la selecció espanyola femenina jugarà amistosos contra els Estats Units, allà.
4: Sí.
0: A Amèrica. Molt bé. Gràcies, Clara. Ballera.
2: Bona nit.
4: Que vagi bé, bona nit.
0: Vinga, 3:15. Una pausa i ara tornem un moment a la nova Creu Alta i a Montilivi per tancar línies dels partits del Girona i del Sabadell. I atenció, ha parlat Jorge Jesús, el seleccionador de Portugal. Li ha obert la porta a tornar a Cristiano Ronaldo a la selecció. Ara ho sentim.
13: RAC 1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació. Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat. De conversa.
14: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
13: Són territori d'històries increïbles.
15: Havia acceptat morir-me. No hi havia tragèdia, estava tranquil.
16: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
13: I també d'entreteniment.
17: S'ha torçat el peu avui.
18: Què t'ha passat?
19: No, venim.
20: És que l'edat no parla.
21: L'edat castiga.
22: Sí, l'edat castiga, l'edat no, perdona, per què no aneu una mica a la merda els quatre?
13: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Al territori del cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem al Camp Nou al Barça Real Madrid de la Lliga F amb la narració de Clara Rodergas. Serem al Prat Sant Rafel de la Copa del Rei, els catalans a un pas de jugar contra un primera. A les 9 a Montilivi, partidàs, Girona-Mallorca amb Miquel Agut, Marc Brugués i companyia. A més, el Gran Premi del Japó de MotoGP, el Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1, la jornada ACB, l'Ultrasports. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió.
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
13: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
23: Escolta, navega, descarrega, informa't.
13: I escolta el que vols quan vols.
23: Tot a l'aplicació.
13: RAC1. A RAC1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
24: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
25: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
26: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
27: El cap de setmana no canviarà el món, però el mirarem des d'un altre angle.
13: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
27: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
13: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs. amb Aleix Pariser.
0: Aquí seguim. Ara de seguida entrem ja de ple en les seleccions. Avui que ha guanyat Xavi Hernández amb els Països Baixos contra Sèrbia i també ha guanyat Portugal sense Cristiano Ronaldo i, com dèiem, en el postpartit el seleccionador portuguès Jorge Jesus ja ha dit que, escolta, això ha estat un malentès, ho arreglarem i si Cristiano vol tornar, que torni. Però abans, a la nova Creu Alta, Pau Bonastre, amb protagonista del Sabadell.
1: Sí, serà Albert Urriols, l'Urri, que li demanarem que ens atengui un parell de minuts, coses de portar el braçalet que ha d'anar tenint els mitjans de comunicació. Hola, Albert, bona nit.
3: Bona nit.
1: Quines sensacions mereixeu en un partit molt igualat, però que segurament l'equip ha fet mèrits per endur-se els 3 punts contra l'Andorra?
3: Bé, al final, sí, bones sensacions. Crec que l'equip ha transmès una energia bona, hem set fidels a lo que som, sent agressius, anant a per ells, pressionant el rival, però bé, quan no es pot sumar de 3, almenys s'ha de sumar un punt.
1: Què li ha faltat segurament per fer aquest gol que deia Ferran Costa a la sala de premsa fa uns minuts? L'únic que li ha faltat a l'equip és marcar. Què creus que podria haver fet millor l'equip per aconseguir aquest gol?
3: Bé, al final aquesta categoria també va molt de detalls, el tres quarts, la presa de decisions, tenir una mica més de finura, baixar una mica pulsacions, sobretot quan es trepitja àrea, però bé, les hem tingut les ocasions per marcar, ells han estat encertats en aquest sentit i bé, un punt és un punt.
1: Tens la sensació que el missatge que esteu enviant una mica a la competició ja després de 8 jornades és atenció amb aquest Sabadell, que és molt difícil de guanyar, avui un altre equip que tampoc us ha pogut guanyar fins ara, només una derrota.
3: Bé, si som fidels a el que som, a la nostra essència, a la nostra manera de jugar, crec que som un equip difícil de batre i amb això treballem, en seguir sent un equip sòlid, avui una porteria zero que això ens referma i al final millorar el dia a dia, treballar com fem els entrenos, la gent que no està participant tant també està molt i molt ficada i avui la gent que ha sortit a la banqueta ens ha donat un plus enorme i bé, centrats en el nostre i a seguir millorant.
1: Justament, avui que hi ha hagut canvis a l'11, ara destacaves aquesta capacitat que té l'equip d'anar fent entrar jugadors i que tothom rendeixi, que estigui a un bon nivell. Com valores justament això, que avui hi hagi novetats a l'11, que després de la segona part també entrin jugadors nous i que l'equip mantingui aquest nivell competitiu?
3: Bé, superpositiu. Jo penso que la competència interna és molt gran, però aquí som una família, tothom ajuda el company, els entrenos, el nivell és molt i molt alt i crec que la gent que no ha tingut tants minuts està preparada per quan li toqui. Això és una carrera de fons, sabem que tothom tindrà el seu moment, tothom participarà i la gent està preparada per quan li toqui.
1: I ja acabo, mirada posada ja en dissabte que ve a Ceuta, amb un desplaçament una mica feixuc, com afronteu aquest desplaçament?
3: Bé, amb il·lusió, sí, serà un desplaçament una mica més llarg de l'habitual, però sabem que serà un partit allà molt difícil, ens costarà molt, hem de ser conscients de la dificultat del partit, però si som fidels a el que som, si anem al 200%, som, com t'he dit abans, un equip molt, molt incòmode i anirem allà a buscar els 3 punts.
1: Doncs amb il·lusió, clar que sí. Gràcies, Urri, bona nit.
3: Moltes gràcies, bona nit.
1: Les paraules del capità del Centre d'Esports Sabadell després d'aquest empat sense gols aquí a la nova Creu Alta contra l'Andorra.
0: Molt bé. Amb il·lusió.
7: Amb il·lusió.
0: Sí, cada dia. És que fa 2 anys estava a segona federació, imagina't. Vull dir que sí, sí. Si ara s'ha d'anar a Ceuta, doncs es va
7: ser. Eufemisme,
0: sí. Amb il·lusió, clar que sí, amb il·lusió. Molt bé. Bonastre, ara tornem i tanquem línia sentint alguna resposta de Ferran Costa.
7: Va ser l'aniversari de Ferran Costa dijous.
0: Sí, setmana passada va ser.
7: I
0: ja 32 anys, no?
7: Sí.
0: El 32 anys. L'entrenador més jove de segona divisió. Té molt mèrit.
7: Totalment.
0: Té molt mèrit.
1: I el segon més jove era Carles Manso, el rival avui, l'entrenador de l'Europa. Ah, de l'Andorra.
0: De l'Andorra. Ah, que bona. Molt bé, fins ara, Bonastre.
1: Molt bé, fins ara.
0: Fins ara. Quique Álvarez també ha parlat ja, a roda de premsa al Girona. De seguida entrarem amb el Miquel Agut i que ens resumeix una mica la roda de premsa del tècnic gironí. I podem sentir el seleccionador de Portugal. Mira, avui recordo els marcadors. Xavi, en Països Baixos, ha guanyat 2-1 a Sèrbia i Grècia 0, Alemanya 0. Està costant arrencar Alemanya. És cert que ha fet proves Klopp, no? Però li està costant arrencar.
6: Grècia no ho fa malament, eh?
0: No, està la sorpresa, no?
8: Té una bona generació de futbolistes, sí. En Grècia. De tota manera, Alemanya
5: Jo crec que s'ho ha pres Klopp com a prova, de seleccionar 40 i pico futbolistes i dir 22 pa aquí, 22 pa allà, perds nivell, és obvi que perds nivell.
6: No? I avui
5: que...
6: faltaven molts. Ah.
0: Aquest grup està 8 punts Països Baixos, 8 punts Grècia, 5 Alemanya. Queden dues jornades, que són les que juguen al novembre, l'aturada del novembre, doncs d'aquests tres equips, dos passaran als quarts de final. I avui també en l'altre grup, això és la Lliga A, vull dir, la Lliga de les Nacions, que és la més important, diguem, on hi ha la selecció espanyola. País de Gales 0, Dinamarca 1, i Portugal 2, Noruega 1. Ha guanyat Portugal amb un golaç de Cancelo,
7: sí.
0: Un altre gol, com aquells que va fer amb el Barça
7: de
0: fora l'àrea, xut
7: potent. És que l'altre dia ja va marcar, eh?
0: Sí. I amb el Barça també va fer aquell parell de gols contra el Racing, no? Portugal ha fet 12 de 12. Portugal ha guanyat les 4 jornades amb tot l'enrenou que ha tingut a Cristiano, però ha guanyat les 4 jornades.
5: No té la mà de Roberto Martínez.
0: Té la de Jorge Jesús, ara. I és la primera selecció classificada. Portugal és la primera selecció classificada pels quarts de final de Nations League matemàticament. Virtualment serà primera del seu grup. Dinamarca, al novembre, si la goleja en el duel directe, li podria prendre. Però, en principi, Portugal, amb aquest 12 de 12...
6: Donarà descans a Vitinha i companyia.
0: No ho sé, què farà el novembre. Queden dos partits al novembre, però Portugal...
7: Jo, Fèlix, també descansarà.
0: Ho ha fet bé. No,
7: estava jugant molt bé, per això dic.
0: Sí. Mira, ahir Bruno Fernández, el capità de la selecció portuguesa, va dir això en la prèvia d'aquest Portugal 2-Noruega 1.
8: Yo tive una conversa con el Cris, falei con él.
9: Vaig tenir una conversa amb Cristiano i el que li vaig dir a ell i també dic aquí és que independentment del que va passar, Cristiano sempre serà el major símbol de la nostra selecció, del nostre futbol i segur que serà el major símbol del nostre país, no només pel que ha fet aquí, sinó per tot el que ha aconseguit arreu del món. Ell té un lloc reservat amb tota certesa, no només entre els millors de tots els temps, sinó també en els cors de tots els portuguesos. I ara hem de deixar de dividir les aigües, perquè a la selecció portuguesa no hi ha cap mena de divisió interna. La selecció és una sola i ho seguirà sent independentment del soroll que hi hagi fora. Crec que els problemes a totes les cases s'han de solucionar a porta tancada i crec que així es farà a la selecció i que funcionarà, perquè el més important és que tot acabi bé, tant per un costat com per l'altre.
8: De bien, tanto para un lado como para otro.
0: Doncs això. Una mica calmant les aigües, com ell mateix deia. I fa una estona, Jorge Jesús ha dit això després del partit, el seleccionador portuguès. El sentim en versió original i ara us explico si no s'entén el que diu en portuguès.
10: No, porque isto foi um mal-entendido. Isto foi um mal-entendido. Isto não tem. Isto, na minha opinião, acho que é fácil de resolver.
17: E quando é que vai resolver?
10: Não sei. Agora o jogo acabou. Vamos saber como é que as coisas vão acontecer.
0: Bé, diu el seleccionador, ha estat un malentès... Això que em dius no és així, li diu el periodista. Al meu entendre, crec que és fàcil de resoldre, i li diu el periodista, i quan es resoldrà això? Diu, no ho sé, ara mateix s'acaba d'acabar el partit, ara estem just després del final del partit, sabrem més endavant com aniran les coses. Això és una mica la primera resposta de Jorge Jesús en el flash que ha fet amb les televisions en dret, després del Portugal-Noruega, i després ha dit això el seleccionador portuguès.
10: Cris, ele é que tem que decidir a vida dele antes da minha convocatória com ele, que a gente tínhamos falado os dois, e agora a próxima convocatória, se o Cris estiver a jogar e se quiser estar na seleção, porquê que não? Mas não depende de mim.
0: Bé, una mica s'entén, però jo us ho tradueixo. Diu, en Cristiano, és qui ha de decidir què farà amb la seva vida abans de la pròxima convocatòria. Nosaltres dos ja n'havíem parlat, diu el seleccionador Jorge Jesús. I ara, de cara a la pròxima convocatòria, si en Cris està jugant amb el seu equip a l'Aràbia Saudita i vol tornar a la selecció, per què no? Ja no depèn de mi. És el que acaba dient Jorge Jesús. És molt estrany, no, tot aquest cas. Bueno, evidentment, hi ha aquí l'ego de Cristiano, ja ho hem explicat, i s'ha anat sabent.
5: Va parlar a Georgina l'altre dia.
0: Sí, aquesta també li ha donat com la germana. Ha fotut un cable com la germana.
6: El seleccionador, sigui qui sigui, ara és aquest, si no hi ha... aquest en vindrà un altre, té una patata calenta de nassos, però de nassos, perquè si Cristiano, que ja no estava, perquè...
5: Dani, ha posat un parell de pilotes, aquest entrenador.
6: Sí.
5: Jugant els que han de jugar.
0: S'ha atrevit a fer...
5: S'ha atrevit a fer el que no s'havien atrevit abans.
6: Si això té
7: continuïtat... I al fer-lo escalfar mitja hora, el dia aquell, és el que acaba fent-lo saltar.
6: Si això té continuïtat, és el seleccionador que ha dit, escolta, Cristiano, no estàs, però ell... ho hauria de veure, Cristiano, però ell no ho vol veure, encara que sap que no està ja... Quan juga, doncs el pot marcar un gol, clar, el pot marcar un gol, tira una falta, un penal, una rematada. Però el seleccionador, fent això, doncs, o Cristiano ho accepta d'aquella manera, o ara tindràs un cacau. Oh, ja no pone, ja diran una cosa, diran l'altra. Però això li havia de passar amb algun seleccionador.
0: Clar.
6: No hi ha un altre.
5: El resultat li donen la raó al
0: seleccionador. I tant. No, i el joc de la selecció. Juga prou bé. Sí. És que, mira, hi ha titulars que diuen...
7: I Gonzalo Ramos.
0: Gonzalo Ronaldo li diuen.
7: Sí, sí.
0: A Gonzalo Ramos li diuen, ha nacido Gonzalo Ronaldo. Perquè marca cada... Félix marca cada 2x3 també ara, vull dir.
7: Hi ha una part dels jugadors, també. Que els jugadors... ara hem sentit el capità i els jugadors... La sensació és que han remat a favor del seleccionador. Perquè si Cristiano dins del vestidor tingués molt de pes, jo crec que hi haurien declaracions d'alguna manera que es farien entendre com que als jugadors els agradaria que tornés Cristiano. Sí. I els jugadors no han dit res, i les poques coses que han dit veus que estan més a prop del
0: Mira,
7: seleccionador.
0: Cancelo postpartit, el entrenador i el president de la Federació de Portugal ja hablaran del tema. Com ha dit Bruno Fernández, que és el que ara acabem de sentir ahir, va dir el Bruno Fernández, va dir Cris és nuestro capitán y es un símbolo de nuestra selección. Y Nuno Méndez, el del PSG, ha dit cualquier jugador que venga a la selección nacional de Portugal es bienvenido. Si Cris regresa, lo recibiremos con los brazos abiertos.
7: Yeah.
0: Però no queremos que regrese, no. Exacte. És una cosa per cada bé, no?
7: Des de Portugal el que explicaven era que quan Cristiano escalfa durant 30 minuts i no juga, pacta amb el seleccionador, amb Jorge Jesús, que a la següent roda de premsa diria que d'alguna manera li va faltar el respecte. I aleshores surt Jorge Jesús...
0: I diu, aquí mano jo,
7: i llavors l'altre diu, que si manes tu, doncs jo agafo i me'n vaig amb l'avió. Llavors, clar, per això avui entenc que Jorge Jesús diu... No depèn de mi. Entenc que el que ha de baixar el burro és Cristiano.
6: Ja, però també, a veure, hem de posar-se en contexte i veure les coses. Escolta, Cristiano ha fet el que ha fet, ha marcat els gols que ha marcat, té 41 anys i tal. Escolta, si no el vols, si la idea no és fer-lo jugar...
0: No el facis escalfar.
6: No facis. Tu t'imagines Messi escalfant mitja hora?
0: No, el problema és que anaven, el que diuen és que anaven 1-1 i diu, escalfa que sortiràs perquè necessito fer gols allà a Noruega. I quan s'estava escalfant, fot el 1-2, Portugal. I llavors diu ara hem de defensar, ara no vull que entris.
6: Sí, però no.
0: se'l va oblidar allà, a la banda escalfant-se, i no el va fer entrar. Això diuen
7: I
0: que
7: Cristiano ho sent com una falta de respecte, això. I aleshores...
0: Ai, Déu. 1:12. Espera, hem de fer una pausa i ara seguim parlant d'això. I truquem al Damià López a Split. Ja ha arribat a Croàcia el Damià López per viure l'últim partit d'aquesta aturada de seleccions de la selecció espanyola.
2: Amb Aleix Pariser.
0: La mitjanit, tocades, amb el Dani Solsona, l'Àngel Pich Alonso i el Marc Marvà fent tertúlia en aquest diumenge, i ara és el moment de parlar d'Autovivo.es. Aquest octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes de quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant a Autovivo, amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar-los fins al gener del 2027. Ho has sentit bé, eh?
7: Sí.
0: Canvies de cotxe i el millor preu, i a més a més no pagues ja la primera quota fins al 2027. Descobreix aquestes oportunitats a Autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell, a Sant Boi del Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es.

0: de les seleccions. Mira, mentre anem connectant amb el Damià López Split, abans per parlar una mica ja del Croàcia-Espanya de dimarts, demà, per exemple, hi ha un França-Bèlgica. França-Bèlgica, la França de Zidane contra la Bèlgica de Van Bommel. Doncs avui Zidane, en la prèvia, ha elogiat Cristiano Ronaldo, gran jugador, el vaig tenir al Madrid, sempre un gran comportament, el vestidor, l'ha elogiat. I també ha parlat Koundé de la seva situació al Barça. Ha dit això al lateral francès.
1: No, ce sont des choix de mon entraîneur.
2: És una decisió del meu entrenador. Em sento molt bé físicament. No tinc cap lesió. Si tinc menys minuts és degut a que la temporada passada vaig estar per sota dels meus estàndards. És una conseqüència i també un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar, que és el que faig normalment. Ara em toca recuperar les meves millors sensacions. Sé que quan estic a les meves millors condicions, en aquesta posició tindré més minuts de joc.
1: C'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: Doncs això.
3: Ah, bé.
0: Correcte, no?
3: No, molt correcte.
0: A més, molt, molt sincer, de dir, no vaig acabar bé, no estic bé, ara em trobo millor i m'he de guanyar el lloc, el del lateral dret, tu.
4: Costa, fer autocrítica als jugadors i que ho faci... Koundé normalment és bastant assenyat a nivell de... Sí. Et diria de declaracions, fins i tot declaracions fora del tema esportiu, però, a veure, acceptat, per tant, que Eric li ha passat per davant, no? I que ara mateix és el suplent.
5: No, no, està molt bé. L'únic als desfiles aquests de vestimentes.
0: És cridaner, és cridaner, és cridaner, sí, sí.
5: És molt obert.
0: Té un estil que jo no em posaria, però sí, sí.
5: No, no.
4: Però hi ha un vídeo de la selecció francesa.
0: És una passarel·la, allò.
4: Que van apareixent tots. És espectacular. Barcola és número 1, eh? Sí, no, no.
5: Koundé està a prop, eh?
4: Koundé, Barcola, bueno, no, no.
3: Pues l'altre dia, veient el França-Itàlia, em va donar molt bones sensacions Itàlia.
0: Sí, ha millorat.
3: Molt bona, ha millorat molt. Sota el meu punt de vista, ha millorat molt.
0: Sí, molt. Sí. I França què? Olise està en un gran moment.
3: Bueno, França, amb la seva línia, ha intentat tocar molt més la pilota del que la tocaven abans, tenir molta més possessió, fer possessions molt més llargues i tant. I no estava Mbappé.
0: El vas trobar a faltar o no?
3: Un futbolista com Mbappé sempre, ofensivament sempre el trobaràs a faltar. Defensivament ja no.
0: Això és veritat, sí. És que avui és notícia perquè és que el tio... No, l'altre dia el cacen a la nit i evidentment pot fer el dia de festa, pot fer el que vulgui, però és allò de ser i parecer, no? O sigui, has de ser i ho has de semblar també.
4: Sí. Una discoteca, em sembla que està.
0: Sí, una discoteca, no? A París, amb la seva xicota, que pot fer el que vulgui en el seu dia de festa, no et dic que no, mentre després es cuidi i rendeixi, que fot el que vulgui, però és la imatge de que t'han criticat perquè no corres. Surs i dir, jo no he de córrer perquè jo faig gols i he de guanyar la pilota d'or. Després es lesiona en França, se'n va de festa. I ara, avui, ha penjat una història anant en bici. Evidentment porta casc. Mira, encara sort que porta casc, per donar bona imatge. Però va en bici. I ha començat a córrer per les xarxes que Mourinho fa uns dies en un podcast que es diu Bestie Drives, que és una entrevista que es fa dintre del cotxe.
4: Ah,
0: es fan un cotxe.
4: Una mica Eloi Vilà.
0: Sí, en un cotxe i va xerrant.
3: Un programa que feia TV3.
0: Sí, el cotxe, l'Eloi Vilà, tens raó, sí, sí. Doncs això, sí, Best sí. It Drives, es diu el podcast, que es veu que és molt conegut, i Mourinho fa uns dies deia això sobre els futbolistes professionals.
6: Unfortunately, a football player cannot ski in the mountain.
7: Desafortunadament, un futbolista no pot esquiar a la muntanya i no pot anar en bicicleta. I si ho fa amagant-ho al seu club... A mi m'és igual que estigui prohibit en un contracte o no. L'important, per mi, és la imatge i el compromís que demostres cap a la teva feina. Si caus de la bicicleta, potser et perds 3 partits. O potser és pitjor perquè et trenques una cama o només et fas un cop. Però llavors ja no podràs rendir al màxim nivell.
6: Stops you to be on the top.
0: És que té raó. És que té raó. Potser vas en bici i res, et fas un cop amb el manillar, però aquest cop et provoca allà un hematoma i potser ja no estàs al 100%, estàs al 95%, no? I ja no ets el mateix jugador. Vull dir...
4: És que és boníssim, eh? Que hagi passat això a Mbappé.
0: No ho pengis, bueno. Primer no vagis en bici, després no ho pengis.
3: No, hi ha qui preguntar-li ara a Mourinho.
0: No, li preguntaran segur. No, sí, és que a Madrid van bojos amb aquest document de Mourinho rajant dels jugadors que van en bicicleta o van esquiar i ara surt el seu millor jugador en bicicleta.
4: Sí, Mbappé havia de ser l'hereu de Cristiano o Messi, no?
0: Sí.
4: I se li està posant cara de Neymar, una mica, no? D'aquell jugador que és un crac espectacular, però que...
0: Va de polèmica en polèmica, últimament.
4: No? Sí, però i que tens la sensació, ja té 26 anys, crec que és.
5: Sí, ja va tirant 27.
4: O 27, i dius...
0: No, més.
5: No, més
4: jo crec que estan 26 o 27.
5: No, més de 27, no.
4: Però tens aquell sentiment de dir el jugador que podries arribar a ser, de, fins i tot a nivell de lideratge... A mi el de la bici, sincerament, ho trobo una tonteria, però sí...
0: Em farà 28 el desembre, però sí.
4: Ah, farà 28 ja, eh?
0: Sí, el 20 de desembre em farà 28, sí, d'aquí sí. Dos mesos.
4: Doncs no sé, aquesta sensació et queda una mica de... Podria créixer molt més en molts més sentits. Si guanyés la pilota d'or, per mi, ostres, seria un escàndol, sincerament.
5: Sí, sí. La discoteca tampoc pots anar, eh? Perquè depèn del ball que facis, igual et
0: ho pots sobrecarregar. No, això de la bicicleta, vosaltres us ho prohibien o no? O en aquella època era igual?
3: En aquella època es deia que teníem prohibit l'esquiar...
0: Mm-hmm.
3: I era
0: la moto? La moto,
3: era
0: no? Moto.
3: Era en moto. No sé si entrava la bicicleta o no entrava la bicicleta. No t'ho sé dir.
0: Va, però... o sigui, és cert que penses... Anar en cotxe pot tenir un accident, també. Però és cert que la bicicleta és, pots rebre un cop més fàcil.
5: Però és elèctrica, la bicicleta.
0: És igual, pots rebre un cop més fàcil, igual que amb la moto. Jo entenc que diguin, ei, et paguem una milionada, no te la juguis perquè et necessitem al camp. És que és de tenir poques llums.
4: Sobretot si en el codi intern que hagi fet Mourinho no li permet, no ho pengis. És que no ho pengis, vull dir, a vegades... Jo recordo, hi havia un...
3: No, és que el problema és aquest, el problema no és que ho facis, sinó que ho pengis.
0: Clar,
3: que... Si no ho pengis no s'entén ningú.
4: Perquè si ho penges vol dir que o no et saps el codi intern...
3: No te'l saps.
4: No? O que si te'l saps i l'estàs penjant és que te l'estàs passant pel forro, no?
0: Després de tants anys, el futbol professional és de calaix que tu no pots fer segons quin tipus d'esports de ser ric.
4: No sé, potser el Velo els deixaven amb bici.

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
2: El telèfon en mode avió i només l'acabo d'encendre ara. I jo, de moment, he vingut fins aquí, tinc la intenció de pujar l'avió, anar fins a Buenos Aires i si ningú em diu al contrari, així serà.
3: Té bitllet, sí, sí, no? Però...
4: Sí, sí, és allò, saperes, sí, sí. És Buenos Aires, sí. És això, no?
2: Sí, sí.
4: O sigui, tu sempre podràs dir...
2: D'aquí unes hores t'ho diré, però en principi sí.
3: Tu podràs dir que els estaven avisats el director i el cap d'esports, això segur, no? Vull dir, tu tens aquesta quarta,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, jo vaig... Vaig treure el cap, vaig dir això i vaig marxar ràpidament per evitar un no.
3: Allà,
2: ningú me l'ha donat i et dic, he encès el telèfon només ara per atendre la trucada que havíem pactat i tornaré a posar el mode avió i espero poder pujar l'avió.
3: Ben treballada aquesta, sí. Molt bé. Sí, és així. Senyors, senyores, dimarts farem l'últim partit de Messi amb la selecció argentina aquí a RAC1, en un programa especial amb els saperes al Monumental de Buenos Aires, al lloc dels fets. El partit comença a la 1 de la matinada, i sí, el farem en directe. De 1 a 3 de la matinada farem l'Argentina Benín, i després ens
5: cal... Contra qui?
3: Benín, sí, sí.
5: Qui, Benín.
3: Sí, sí.
6: Això és el que diuen dels sapers, està Benín.
3: Està
6: ja.
3: Benín, sí. Està Benín, sí. Doncs, també.
2: Està finet, el Marvà.
3: Està finet, sí, sí. Sí, sí. Escolta, espectacular, sapers. Vull dir, que viuràs sí, sí. Un moment únic al món del futbol de seleccions. Encara queda la seva retirada total del futbol, però sí. això de dimarts a la nit serà increïble, i poder-ho explicar aquí a RAC1 i t'explico.
4: Igual a...
2: No, no, ara... No,
3: fora bro. Igual apareix Cristiano, ara que està de vacances. No? Seria increïble, aquesta.
2: No, dic, fora bromes, serà espectacular poder ser a Buenos Aires, poder-ho viure, perquè no és la retirada total del futbol, però sí que ho hem comentat, que segurament deixarem de veure ja Leo Messi a l'elit del futbol. Ens quedarà, sí, el Messi de l'Inter Miami, però diguem, grans partits de Messi ja no en veurem, tampoc ho serà el que veurem dimarts contra Benín, perquè el rival és el que és, però sí el significat que tindrà i després d'on ve, d'aquesta etapa Scaloni, on ha guanyat dues Copes Amèrica, una finalíssima al Mundial de Qatar 2022, jo crec que estem parlant d'una hipèrbola futbolística que, vaja, no sóc capaç d'imaginar-me el que li espera Leo Messi dimarts, però serà al Monumental, al camp de River Plate, que ja està absolutament tot venut, totes les entrades venudes, es van esgotar en només dues hores, hi haurà un fanfest per unes 15 a 20 mil persones per seguir el partit amb pantalla gegant, sorpreses per Leo Messi, perquè hi seran els seus companys, campions del món el 2022, amics, i anuncien sorpreses també abans, durant i després del partit, per tant crec que viurem una jornada espectacular, emocions a flor de pell, i jo intentaré explicar-ho de la millor manera, si no se'm trenca la veu i si amb aquell filet que em queda sóc capaç de narrar tot el que es pugui viure a Buenos Aires dimarts en aquest partit del Monumental, que jo crec que serà molt, molt, molt, molt emotiu.
3: Molt bé, escolta, surt l'avió que d'aquí una horeta aproximadament de Barcelona?
2: Sí, surt d'aquí a 2:45.
3: Una hora i quart, val. En una hora i quart agafa l'avió als Saperes. 13 hores de vol directe, Barcelona-Buenos Aires.
4: Directe?
3: 13 hores, sí.
4: Anirà en business.
3: Sí.
2: Sí, m'han preparat un llit. M'han dit que ja... Que acaben de posar els llençols, Àngel, ja.
3: Ja, portes de tot, no? Llibres...
5: Algun entrepà.
3: Sí, sí.
2: Bé, espero dormir una estoneta i després tres llibres m'emporto ara.
3: Val. Són, clar, ella aterrarà allà cap a les 3 de la tarda, hora de Catalunya.
2: Sí.
3: Sí.
2: I allà sí, les 10 del matí aproximadament d'Argentina.
3: Sí, són 5 hores menys que aquí.
2: 5 hores de diferència.
3: 5 hores menys que aquí, perfecte. Sí, sí, clar, el partit es juga 12...
6: A les 8, 11, no?
3: 10, 9, 8.
2: A les 8 sí. Del vespre.
3: A les 8 del vespre, que aquí dimarts. És la matinada. Per tant, dimarts, ja ho anunciem oficialment, ho anireu sentint en els pròxims dies, dimarts fem el Tu diràs normal, de les 10:30 a la 1, i a la 1 empalmem...

0: amb la transmissió de l'Argentina venint amb el Roger Saperes al Monumental de Buenos Aires.
1: El fan a la tele?
0: El fan a Movistar, sí senyor. El fan a Movistar, en algun dels canals de Movistar fan l'Argentina venint i evidentment aquí el podrem seguir en una transmissió especial, diferent. Crec que vindrà l'Edu Mutante a fer alguna veu perquè ens animi una mica i ens faci riure, perquè això pot ser un festival de Messi, evidentment, però pot ser avorridot en alguns moments, l'Argentina venint, i farem trucades, demanarem l'ajuda dels oients, per tant, si no teniu son, si esteu pendents del partit, obrirem algun canal perquè pugueu dir-hi la vostra, i buscarem argentins que visquin aquí a Barcelona i que estiguin pendents del partit, i catalans que siguin a Buenos Aires i que estiguin també pendents del partit, i alguna cosa xula farem d'una a tres de la matinada.
2: No sé si allà...
0: Ens agraden aquestes coses, RAC1. Digue-li al Basté ahir, que va estar aquí fins a les 5 del matí fent un especial. Evidentment, ell va fer una cosa molt més seriosa i important, com era informar del temporal, però ens agraden aquestes coses.
2: Sí, no, estava pensant, durant el Mundial hi havia un hotel en el que Argentina, no sé si el Sape se'n recorda, aquí a, era aquí a Hospitalet,
0: sí, el
2: seguiment.
0: Hyatt, no sé què, no?
2: El Hyatt, exacte. Sí.
3: Allà es veia... I vam ser també.
2: Sí, que
3: el Hyatt va ser el successor del Latin Palace.
0: Ah, exacte. Sortia una pantalla pels argentins d'aquí, sí, sí. I
2: no,
0: de Barcelona.
2: No sé si aquí a Barcelona ja...
0: Ho buscarem també.
2: Saps?
0: Clar que sí, si algun bar està obert a la una de la matinada, amb argentins que ens ho diguin, clar que sí, connectarem, sens dubte. Molt bé. Doncs això, dimarts, programació especial, tu diràs, i especial comiat de Messi a RAC1 amb el Roger Saperes a Buenos Aires. Bon viatge, Saperes, demà ens ho expliques.
3: Perfecte, vaig a apagar el telèfon, no sigui que rebi algun missatge
0: ara,
3: que no m'interessa.
0: Ara,
3: a punt d'embarcar.
0: No la caguem al final. Bé.
1: Adéu, Sape.
0: Adéu.
2: Bon viatge, Sape.
3: Vinga, gràcies a tots, que vagi bé,
0: vagi
3: una abraçada.
0: Vagi bé. 12:18, no ens en perdem una, tu, i ens encanta. De seguida, Damià López, des d'Split, un altre enviat especial de RAC1 d'aquests dies.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 19 minuts i dos quarts d'una de la matinada. Amb aquesta notícia que us hem donat fa només una estona, Roger Sapera se'n va cap a Buenos Aires per ser en directe dimarts al Monumental. I farem un programa especial a partir de la una de la matinada per narrar l'últim partit de Messi amb la selecció de l'Argentina. No us ho perdeu, és Super Dimarts a RAC1, amb Tu diràs, i aquest Argentina venint en directe amb els Saperes des del Monumental de Buenos Aires. I us recordo que el 18 d'octubre tenim la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer 5 quilòmetres o a caminar-los i passeu un dia d'esport i ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, tindrem el Via Lliure amb el Bundó en directe des d'allà, des de Platja d'Aro, i un munt de cares conegudes de RAC1, com el Jordi Basté, el Toni Clapés, la Ballonesta, els Taloners, l'Eduard de Vall, el Jaume Molló, els Muppets i molts més. Inscriviu-vos ja a la cursa de RAC1.cat, tot junt, la cursa de RAC1.cat. Allà teniu tota la informació i les inscripcions. Som més de 2.000 ja participants. I encara queden uns quants dies, pel 18 d'octubre. Així que animeu-vos. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A Split hi tenim el Damià López, ja instal·lat per el partit de Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, que és l'últim d'aquesta aturada. Hola, Dami.
1: Peix, bona nit.
0: Què tal? Bona nit, bona nit. Ara anem amb l'última hora de la selecció espanyola i aquest partit. Deixa'm tancar línies amb la nova Creu Alta molt ràpidament. Pau Bonastre, s'ha acabat ja la roda de premsa de Ferran Costa, el tècnic del Sabadell.
2: Sí, ha parlat l'entrenador Arlequinet, que ha fet una valoració prou positiva d'aquest partit contra l'Andorra. De fet, ell creu fermament que avui l'equip hauria d'haver-se endut els 3 punts perquè ha fet mèrits, ha fet les coses bé, però li ha faltat, lògicament, aquest gol que li hauria donat la victòria. Diria que podem escoltar aquest document en què treia pit d'haver neutralitzat també les armes de l'Andorra en aquest partit a la nova Creu Alta.
3: Un equip que venia per mitjan 17 remats per partit, l'equip que davant nostre el que més estava rematant, han rematat 4 cap a porta, un equip que té una mitja de 564 passades, avui ha fet 195 menys, hem recuperat molt lluny de la porteria, 49 metres de la porteria, i un equip que normalment doncs, fa unes 115 passades a zona d'atac, avui ha fet 28, no?
2: Deia Ferran Costa que els dies que l'equip no aconsegueixi guanyar, doncs que sigui com els partits d'avui, deia que estava content amb la trajectòria de l'equip, textualment que estaven o l'equip està alimentant l'estil que l'està duent de moment en aquesta part alta de la segona divisió amb 13 punts, avui el primer empat a casa, però l'equip que continua sumant una altra jornada sense encaixar la derrota i d'això doncs en feia una lectura positiva Ferran Costa, insistim doncs, en remarcant que l'equip avui ha fet mèrits per endur-se el partit contra l'Andorra.
0: Perfecte. Pròxima jornada Ceuta-Sabadell, com hem dit amb aquesta odissea de viatge que tindrà el conjunt arlequinat. Gràcies, Bonastre.
2: Bona nit.
0: Adéu, vagi bé, bona nit. També trucarem al Miquel, per saber què dic que Álvarez d'aquí una estona, a Montilivi, després de l'empat a 0 entre el Girona i el Mallorca. Dami, què tal Split? Fa bona temperatura? Ai, no sé per què, aquell cable... El sento de fons, però diria que el cable...
4: Sí, se sent com lluny.
0: Sí, com lluny. No sé, alguna cosa ha passat que
4: però
0: s'ha...
4: No està lluny.
0: Sí. la selecció espanyola, que us... Ara sí? Està per què? Dami?
1: Sí, ara,
0: ara sí, perdona. Sí, no? Sí, sí, sí, ara sí, el
1: sí,
0: cable.
1: Fallava, sí, fallava algun cable, doncs bé, tot i acceptar el cable, la resta bé, Split fa bona temperatura, millor que ahir a Oviedo, on plovia, res a veure amb el que s'ha viscut a Catalunya les últimes hores, però plovisquejava i doncs la pluja va fer una mica la guitza a l'hora del partit, però bé, fa frescota, però durant el dia pots anar fins i tot en màniga curta i tranquil·litat de moment, però diguem que hi ha certa convulsió i força nervis i malestar amb la selecció croata després del 0-7 rebut contra Anglaterra. Així que bé, per un costat hi ha aquesta qüestió, la del 0-7, demà surt Modric a parlar, i per l'altre, doncs, una selecció espanyola que arriba amb més tranquil·litat, però també amb ganes d'assegurar els 3 punts, i és per això que La Fuente no reservarà massa coses.
0: No, avui ha caigut Fabián Ruiz també, no?, de la convocatòria per molèsties.
1: No, Fabián ja no va jugar ahir.
0: Perdó, va ser, és que ja em perdo els dies. Sí,
1: sí, no, no, aviam, és que és una convocatòria en què van començar 26 futbolistes i hi ha hagut molts canvis, han caigut 5 jugadors, n'han entrat 4, o sigui, és una convocatòria que ja no té res a veure amb la que va començar, i això ja ara obro parèntesi i ja si vols tindrem altres dies, però és opinió que no és només personal meva, sinó que jo coincideixen seleccionadors, coincideixen futbolistes i coincidim també la immensa majoria dels mitjans de comunicació. És un fracàs absolut haver unit les finestres de setembre i octubre amb packs de 4, perquè és un desgast per tothom, és gairebé una mini Eurocopa, especialment per la gent que no passa per casa. En el nostre cas encara hem pogut passar en alguna ocasió, no?, per casa en aquests 4 partits, però tu pots, d'alguna manera, pots pensar, bueno, és Nations League o podrien ser classificatoris, van més relaxats, però igualment són 15 dies fora de casa, en alguns cas 17-18 dies, i això la gent l'està desgastant molt, i jo, l'univers seleccions, per dir-ho així, o l'univers futbol que s'ha implicat en tota aquesta història, coincideix a assenyalar que estaven molt millor amb la triple aturada.
0: Ah, sí?
1: Després tu pots... Sí.
0: Els jugadors, sobretot, eh?
4: Però sí, exacte, parles de jugadors o sí. Ja més la part
1: Seleccionadors, el propi La Fuente està Catrina, que no pot més perquè considera que 4 partits en 10 dies és molt desgast. I clar, si ara, per exemple, De La Fuente diu si algun entrenador de club ve a queixar-se'm, jo és que estem en lo de sempre. Jo intento guanyar el màxim de partits que puc, jo intento treure el màxim de rendiment, però és que a mi m'han col·locat aquest calendari i a mi no m'han consultat, no? I a mi m'han col·locat un partit contra República Txeca dissabte i ara a mi m'han col·locat un partit que serà una batalla contra Croàcia. Aleshores, els seleccionadors se sentien més confortables amb jugar 2 partits al setembre, 2 partits a l'octubre i 2 partits al novembre. Altra cosa és si aquestes 3 finestres havien d'existir o no, si s'havien de reduir, si s'havien de disputar més partits a final de temporada, a principi de temporada. Però entre els 2 formats, el que hi havia fins a la temporada passada i aquest és un nyap. Però és que fins i tot parles amb integrants de l'estaf de premsa, per exemple, les seleccions, és que no agrada a ningú perquè la gent està feta caldo, o sigui, ha acabat aquests dies que són realment de molt desgast, no? Dissabte passat estàvem a Wembley, després Sevilla, després passa per Las Rozas, després Oviedo, Las Rozas, ara Croàcia, és realment un desgast. I en el cas de Fabián ha estat pare... per cert, pare de Bertín, és el nom del fill, Bertín.
0: Bertín Ruiz.
1: Sí, Bertín Ruiz. Aleshores, ja es va perdre el partit d'ahir i hi havia el dubte que ens han confirmat de si jugaria el partit de Split. És el costum que Croàcia porta sempre a l'equip a Zagreb, i al final ja s'ha quedat a París i no vindrà Fabián. Sí que són els 6 del Barça, per tant 24 futbolistes, i ja dic, algú pot pensar, bé, és Nations League, Espanya porta 9 de 9, però en el cap de La Fuente, a l'eix, la cosa és que Anglaterra porta 6 punts, que Espanya vol assegurar primer la classificació dimarts i la primera posició s'hi pot, i que clar, que si perd doncs s'hauria de jugar la classificació contra Anglaterra. Vaja, que La Fuente vol guanyar aquest partit i que estem en que sigui un partit on Croàcia pegui, que a més va molt pressionada, que ahir va rebre 7 gols Livakovic, per ser a la porteria contra Anglaterra, i la gent aquí està molt, molt, molt, molt empipada. De fet, el que sol ser un infern quan tu vens aquí a jugar contra Croàcia o contra un equip balcànic, no? Normalment doncs espera que sigui una xiulada i una esbroncada tremenda contra els propis jugadors, una selecció envellida, una selecció doncs molt decadent, i si això li sumes que probablement ha jugat contra Anglaterra, que sigui la segona millor selecció, doncs es van dur una golejada realment humiliant, la més humiliant de la seva història.
0: Vamos, que a mi em tornarà a jugar demà una estoneta.
4: Té pinta, no?
1: No, no, titular.
0: Titular,
4: sí. Titular,
0: sí. Què tal, Roberto, sí. Que et va semblar el de l'Espanyol ahir?
5: Bé, va treballar. Hosti, bé.
0: I van fotre una entrada, que li podien haver fet molt mal, eh?
5: Sí, sí. No, va a totes.
0: I què, va treballar bé?
4: Merescut a la convocatòria.
0: Bueno, escolta'm, no és difícil, no, és difícil debutar amb la selecció espanyola.
5: No, que sí. Va fer el que normalment acostuma a fer sense marcar gols, que ara està marcant gols a l'Espanyol. És a dir, molt treball de desgast, molta pressió, molta lluita amb els centrals, i després si li arriba alguna pilota, com està succeint aquesta temporada amb l'Espanyol, doncs està marcant, però... poca cosa més amb els peus, va tenir poques ocasions i no va participar gaire.
4: Mm. Però és un estil molt diferent d'Oyarzábal, Ferran...
0: No, és un premi per ell i jo crec que a nivell anímic li pot haver anat bé, de cara a l'Espanyol, li pot haver anat bé de dir, hòstia, senta't important, va, que t'ha convocat Espanya per fer-ho bé.
5: Com De La Fuente no va convocar a Joan García perquè pugessin la clàusula, ara, amb el Roberto debutant, li puja la clàusula, me sembla que són 5 milions.
0: Ah, mira, però si a l'estiu l'Espanyol se'l ven, doncs mira, bona notícia. I la Minya Mal està... No, Àngel? Vull dir...
6: Està molt fi, està molt fi.
0: Que no es constipi a Split dimarts, però està molt fi,
6: està,
0: sí.
6: Està en un moment dolç, ell veu que pot aconseguir coses i està molt participatiu, però no només
5: ofensivament,
6: sinó defensivament. Uh-huh. Està ajudant molt defensivament a l'equip.
5: Sobretot quan va haver un parell d'accions que va intentar el regat i no li van sortir i ell va veure que la pilota la va perdre per aquest regat, va continuar la cursa, va anar a banda dreta, va continuar i allà encara la va intentar recuperar, vull dir...
6: No, la va recuperar.
5: La va recuperar.
0: Mm. Què t'has semblat, tu, Barba?
4: A mi hi ha aquesta part de confiança que té, que és que et deixa... O sigui, et deixa impactat, vull dir, perquè jo crec que la sensació, sobretot de venir de l'estiu, inclús el primer partit va ser el de l'Elx, no? Que el van canviar i...
0: I les caretes...
4: El veies a la banqueta com moix, no? I la sensació que tenia és que estava moix, que què li passava? I ara, en canvi, jo crec que també és un tema d'edat, vull dir, ha d'aconseguir equilibrar. El que la seva manera, com estava fins i tot fora del terreny de joc durant el Mundial, que ell va confessar, crec que l'entrevistava Valdano, que no estava content, ell amb ell mateix, a com el veus ara, que és una confiança que dius, no, és que xutarà un dia a mig camp, i la fotrà a l'esquadra, eh? Mm. Però té confiança en tot. Llavors, jo crec que deu formar part també, o ha de formar part de l'aprenentatge, ni estar amb aquella cara de pomes agres el dia canviant de l'Elx, ni estar... Ho saps? Jo crec que has de trobar un equilibri, però tant de bo sempre estigui així com ara. Mm. Però jo crec que és difícil estar sempre així.
6: Té 19...
4: Clar, per això que forma part d'aquest aprenentatge.
6: No el veiem com un nen de 19 anys.
0: Però fa coses que sembla que no tingui 19 anys, perquè ha marcat els 3 partits.
6: Si el sents parlar i dius, està madur. Sí. Va haver una època que va fer dos o tres cosetes que donava peu a que... Com tot un magnífic, el que fa el xaval, pues va donar peu a i aquest està sortint del carril per on ha d'anar i tal, i el veig cada vegada que el veig parlar i això el veig molt, molt, molt sencer, que s'enfada pel que el canvi, ni qui no s'enfadava. Dani s'enfadava, jo m'enfadava.
0: Sí, tu sí que ho has explicat algun dia.
6: Tots m'enfadava.
0: Sí. Però fixa't que en els tres partits, el que dèieu, ha estat intens des del principi. Oh, marca gol robant. A Sevilla marca al principi.
6: Veu que cada dia està més prop de guanyar aquest premi que li fa tanta il·lusió a la gent, a mi no, però que a la gent li fa tanta il·lusió.
0: I a ell.
6: I veu, exacte, i ell, i veu que és el moment de donar el do de pit, en aquest sentit.
5: Mm-hmm. Sí, sí. Jo crec que és el moment perquè pugui descansar aquest partit. Ho crec, de veritat, eh?
0: I que la segona part, si es complica, pugui entrar,
5: sí,
0: potser, no?
5: Sí, ara, aquí sempre entraríem amb aquella discussió, si vols, o el debat de dir què és millor el jugador que entri al principi i que si les coses van bé al minut 50-60 el canvis, o esperes a veure si l'equip funciona, doncs igual no el trec ni 3 minuts, però si no va bé, doncs el faig jugar 20 minuts.
0: Oviedo va fer una mica això, no? El va canviar bastant d'hora després.
5: Sí, va canviar, no? Sí.
0: Titular.
4: Jo m'esperava Oviedo, o ara que diu el Dani... que és un bon partit, jo, Oviedo, veia un bon partit perquè descansés. Però clar, Súria...
6: De fet, és que demà fa un comentari el seleccionador...
4: No, exacte, sí, exacte.
6: Com volent dir que... Que vaig a fer-lo descansar.
0: Sí, a la prèvia.
5: No? Escolta,
0: sí.
5: si diu el De La Fuente ara que guanyant aquest partit ja assegures la classificació...
0: Sí, faltaria tancar el primer lloc, però
6: sempre
0: sí.
6: Va guanyar el seleccionador. El seleccionador
5: això està clar.
6: No li interessa si aquest està molt carregat de minuts... No, anem a guanyar i...
0: No, però que quedarà novembre...
5: No, ja va fer alguna rotació, va fer algun canvi. Fresneda no va jugar a Cobercí, sí. Però sí, clar,
6: a mi
5: la min i l'altre no es toca.
6: Una gran impressió, Fresneda, no l'havia vist jugar.
5: Sí.
6: I em va agradar molt.
0: El lateral dret aquest, eh?
6: Sí, sí, sí. Va agradar molt.
5: si no recordo malament, aquest va sortir del Valladolid, que hi ha jugat al Valladolid molt jove.
6: Sí, ja se'n parlava
5: molt bé en aquella època. Sí.
0: Demà qui parla en la prèvia, Dami, des d'Split?
1: Demà...
0: Ai, el cable.
4: Sí, sí.
0: No trepitgis.
5: No trepitgis el cordillo.
0: No trepitgis el cable. Estava anant
1: demà
0: molt
1: parla,
0: bé.
1: Ara, demà parla Luka Modric a les 5 de la tarda, la Federació Croata que treu el seu capità, 41 anys després de la desfeta, serà interessant escoltar-lo. Després del... immediatament després del partit ja va dir Modric que havia estat una vergonya el que havia passat, però vaja, demà es podrà explicar una miqueta més Modric. I per part d'Espanya sortirà Dani Olmo, que bé, té certa lògica perquè aquí hi té arrels. Olmo va jugar al Dinamo de Zagreb, parla català, espanyol, anglès, croat, alemany, així que té tot el sentit, i per ell sempre és especial la visita aquí de Dani Olmo. I aquí ho havíem parlat, era bastant de manual, la compareixença d'Olmo en la prèvia aquí al Poljud Stadium, al centre de Split, és on es faran les prèvies del partit que jugarà dimarts a 8:45. Jo crec que amb la min titular n'estic convençudíssim, veurem. Bé, hem d'estar pendents de l'entrenament de demà, que encara es farà a la Roza. Espanya viatja després, sempre hi podria haver alguna baixa, però avui estaven tots bé, és a dir, si no hi hagués aquest entrenament demà i el viatge fos aquesta nit, viatjarien els 24, Cubarsí tornaria a l'11, jo crec que Olmo sent el partit aquí a Croàcia també, i a partir d'aquí tu podries pensar que anant De La Fuente com anirà per tot, i tal i com deia ara l'Àngel, efectivament, De La Fuente pensa que descansin el següent partit amb el seu club, aquí cadascú vetlla pel seu interès, sempre que el jugador estigui bé físicament. Si està bé físicament, doncs De La Fuente el posarà. Però jo tinc la sensació que Rodri potser sí que descansa, que potser fica Zubimendi, però això ja és una impressió. Jo diria que posarà aquests tres, segur. És a dir, Cubarsí, Olmo
0: i Lamine, que podria
1: anar a la banqueta Rodri, però això ja és una intuïció, que potser jugaria Zubimendi,
0: Pedri, Fermín.
1: Pedri segur, i Fermín, tot i que clar, amb la baixa de Fabián, però també Mikel Merino algun dia seré titular, ahir ja ho va venir a reivindicar, però tenint en compte que lògicament un partit com el de Wembley no el tindràs a nivell de dificultat, sí que el de dimarts pot ser el més dur. Pot ser el més dur a nivell físic. Els croats han d'oferir-li alguna cosa a la seva afició. O sigui que compte que a nivell de, diguem, de contundència, hem d'esperar un partit complicat per Espanya, i que d'alguna manera els croats vulguin també marcar terreny.
4: És un molt mal resultat per Espanya.
0: El 7-0 perquè sortiran motivadíssims. Demà ens ho expliques, Dami, des d'Split.
1: I tant.
0: Bona nit.
1: Te l'expliquem la prèvia. Vinga, bona nit.
0: Adéu. 12:38. Res, una pausa molt ràpida i per tancar tertúlia, el retorn del Lleida, home, el Lleida històric, el Lleida club de futbol, al futbol català. Avui ha començat
4: una
0: nova aventura a la quarta catalana.
4: Deixa.
0: Tu hi has jugat a la quarta catalana?
4: Sí, sí.
0: Tu hi has jugat a la quarta
4: catalana? Vaig jugar 4-5 mesos, però sí, que hi he jugat. Sí.
0: Un altre futbol o no? Un altre futbol.
4: Sí, un altre futbol, però t'he de dir que hi ha jugadors que, doncs, com ara Modric amb 41 anys, que ho deixen amb 30-31 semiprofessionals, i al cap de 10 anys s'avorreixen o volen tornar a jugar, i me'n vaig trobar algun d'aquests. Sí.
0: És l'última categoria del futbol amateur, quarta catalana. Doncs avui el Lleida Club de Futbol, amb més de 4.000 socis, ha tornat a competir en aquesta primera jornada de la quarta catalana. Ara ens ho explica l'Oriol Jové, que avui ha estat a Sunyer, on s'ha jugat aquest Sunyer Lleida Club de Futbol.
7: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem la 6a Joventut Morabanc Andorra i el 15a NAS Manresa Breogán de la Lliga ACB. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell Andorra de segona divisió, i a Can Dragó al Sant Andreu Antequera de primera federació. A més, l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions, amb Damià López al Carlos Tartiere. I el Gran Premi del Japó de MotoGP, el Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1, l'Ultra Pirineu. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Sabadell Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
7: Sabies que cada dia prens unes 30.000 decisions?
8: Si ets dels que t'agrada que et recomanin viatges, cultura, gastronomia, salut o educació, t'esperem tots els dissabtes a la tarda a RAC1.
9: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
10: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
11: No l'acabarà, però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
12: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada, l'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
7: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
8: Al Recomanat tindrem propostes de tota mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
7: RAC 1. Tots som un milió. Amb Aleix Pariser.
0: Pràcticament dos quarts d'una de la matinada, com dèiem abans de la publi, tancarem tertúlia baixant a l'última categoria del futbol català, la quarta catalana, perquè avui el Lleida de tota la vida, s'ha estrenat en aquesta quarta catalana. Hola, Oriol Jové, què tal? Bona nit.
13: Què tal? Ara, bona nit.
0: És així, has estat allà, no?
13: Sí, si heu seguit una mica l'actualitat del Lleida dels últims anys, feia molt temps que explicàvem que el Lleida penjava d'un fil, el Lleida, el club que va estar dues vegades a primera divisió, ja es va refundar el 2011, però la mala gestió dels propietaris que en van agafar el relleu aleshores el va portar de nou a una situació econòmica límit, i aquest estiu s'ha refundat per segona vegada, i aquest cop doncs li ha tocat començar des de baix de tot, des de quarta catalana, la desena categoria estatal, baixant per tant al fang, que es diria metafòricament, però també literalment, perquè el debut aquesta tarda ha estat en un camp de terra.
0: De terra, eh? De terra.
13: Sí. Avui hem vist Òscar Rubio, per
0: bé,
13: exemple.
0: Estava bé la terra, per exemple?
13: Sí.
6: Rodava bé la pilota, eh?
0: Rodava bé.
6: La reguen.
13: Hem vist... No, la reguen.
4: Avui... Sí que la reguen. Sí.
0: Que perquè no s'aixequi una mica.
4: Sí que la reguen, eh?
13: No m'hi he fixat amb aquest detall.
5: Sí que... No sé si aquest partit l'han regat, però jo he jugat a camps de terra, a tercera amb el Sant Andreu, i la regaven, encara que sigués amb una manguera.
0: Val. Per què? Perquè no s'aixequés la pols o perquè estigués més...
6: És que per sort no n'hi havia.
0: Això seria més difícil.
4: I el del carretó que passava la línia.
13: La imatge ha estat brutal. I imatge brutal, deia, veure, per exemple, Òscar Rubio, el mític Òscar Rubio, que va jugar a segona divisió amb el Lleida mateix, amb el Sabadell, amb el Nàstic, amb l'Elx, amb el Cádiz, i que és un dels jugadors que continua doncs, de la temporada passada de tercera federació i que ha baixat 5 categories per seguir ajudant el Lleida, en aquest cas, a l'última categoria del futbol estatal. Avui l'hem vist jugant a un camp de terra, el camp del Sunyer, que és un municipi de tot just 300 habitants de la comarca del Segrià. Imagina, 300 habitants, i avui al camp de futbol n'hi havia 1.000 d'espectadors, 1.000 persones veient el partit, gent que s'ha quedat sense entrada fins i tot veient-lo des de fora.
0: Es veia des de fora?
13: Sí. Clar, és que tot i haver de jugar a quarta catalana, el Lleida està tenint un suport sense precedents. Ha passat dels 4.000 socis, ho deies tu abans, cosa que el situa com a setè club català amb més socis, només per darrere dels quatre professionals, Barça, Espanyol, Girona i Sabadell, Nàstic, Sant Andreu i aquí a Bell-Lleida. Per davant de l'Europa i per davant de tota la resta de clubs catalans. Xifres de socis, 4.200 gairebé, que al Lleida no assolien des de la temporada 2005-2006, que és l'última que van estar a segona divisió. I estan a quarta catalana. Vull dir que això serveix també per calibrar doncs, com la gent de Lleida està fent suport al seu equip en el moment més delicat de la seva història.
0: Per exemple, l'Oriol Jové, que també està donant suport al Lleida, avui estava al camp del Sunyer, i de fet, tu formes part de la junta directiva d'aquest Lleida Club de Futbol.
13: És que ara el Lleida, moltíssims anys després, torna a ser propietat dels socis, de tots els que som socis. És un club popular, això feia moltes dècades que no passava al Lleida, que els socis fossin propietats del club, i això, el fet d'estar nets de deutes, que sigui un club doncs gestionat per la seva gent...
0: No deu calés ara mateix.
13: No. Clar, el fet que la gent decideixi quin és el rumb de l'entitat fa que també s'ho senti molt seu i fa que estigui doncs, molt més il·lusionada que mai. I de fet podem sentir alguns aficionats d'aquesta tarda, si vols, amb els quals hem pogut parlar.
0: Mira, el sentim, però què volies dir? Sí?
6: No, abans... Tu havies nascut quan el...
13: No, jo soc del 98.
6: El Lleida va guanyar el nou camp amb gol de Jaime, 0-1.
13: Jo soc del 98, això va ser el 20 de novembre del 93.
5: L'Espanyol.
13: Efectivament, el Barça aquell any I el Lleida aquell any va guanyar el Barça, va guanyar el Madrid.
4: I el Madrid, no?
13: I va baixar a segona divisió.
6: Va ser l'any de la xerrada de Floro, sí, que van filtrar la xerrada de Floro.
4: Sí,
6: de
4: sí.
13: El descans...
0: El descans al Camp d'Esports, no?
13: Sí, Lleida 2, Madrid 1, al descans sí. Van caçar sí. la bronca que li sí, va fer sí, Benito sí, Floro sí, als seus jugadors, amb paraules molt malsonants, i l'endemà el van fer fora.
5: Pues tens el delanter centre de referència, Marc, i tens l'entrenador per pujar de categoria.
0: I tens el...
13: Sí, sí, sí. Dani Solsona va ser segon entrenador del Lleida, sí, aquí present.
0: Quina època?
13: Amb Bonachera, no?
5: Segona B, amb Bonachera, Paco Bonachera.
0: Va ser segon del Lleida.
5: Sí.
0: I què tal? Però vas a viure allà o anaves i et venies?
5: No, estava allà.
0: Anaves a viure allà, eh?
5: No, vam viure allà, els dos, i baixàvem un dia o dos a la setmana.
0: I què tal? Vas estar bé allà?
5: Va estar bé, jugant al pitch empat.
13: Et van tractar bé, eh?
5: Sí, em van tractar molt bé. No, aquesta és la veritat.
0: I quant de temps estàs de segon, tu?
5: Vam estar mitja temporada, una temporada, dues temporades i mitja, o tres.
0: Oh, sempre segona bé? O vau aconseguir...
5: Sí, vam estar a punt de fer el play-off un any, però no el va fer.
13: Sí, de fet, l'última temporada, que Bonachera no l'acaba, crec que agafa el testimoni Miguel Rubio, el pare d'Òscar, i acaba pujant el Lleida a segona. Això és l'any 2004, que és l'últim ascens que ha celebrat l'afició del Lleida, que avui, malgrat això, estava il·lusionadíssima per veure el redebut a quarta catalana.
0: O sigui... Anem a sentir alguns aficionats avui al camp del Sunyer, en aquest retorn del Lleida.
14: Com si fos a ma primera, m'és igual.
13: La mateixa.
14: Allí on sigui, amb la mateixa il·lusió o més. Més il·lusió encara.
15: És il·lusionant ara poder veure com tu estàs a baix de tot i anar pujant amb els anys.
16: Això mos ha donat més força i més ganes de ser millor i continuar sent el Lleida.
15: La gent té ganes de veure el Lleida i el Lleida de sempre i no altres coses.
17: Quarta catalana, 4.000 socis, és un animalada. Sentiments hi són i a veure on podrem arribar.
14: Jo no vull morir antes de veure la primera, eh? O sigui que hem de pujar. Hem de pujar i pujarem.
17: A 10 anys, per lo menos, a segona. Que ja ho veurem si ho veurem, perquè ja som molt grans.
18: Estem sonats. I ja quan es va obrir per a fer-se soci, tots ho vam veure. Web col·lapsada, el dia de la presentació, teatre col·lapsat... Hi ha il·lusió i estem com una puta cabra.
0: Hòstia, no em vull morir sense veure el Lleida primera, deia una aficionada.
13: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha il·lusió, no?, per tornar, per anar pujant, a tercera catalana, segona, primera...
13: Sí, la idea és anar pujant a poc, escalant mica en mica, parlar del futbol professional. Evidentment queda molt lluny, perquè, insistim, és la desena categoria estatal, la quarta catalana, on ara mateix està el Lleida, però, mira, sense somnis en aquesta vida no som res, i, de fet, és una lliçó molt gran, jo crec, la que està donant la gent de Lleida amb el seu equip, perquè no només li està donant suport d'una manera massiva en el moment més difícil de la seva història, sinó que està demostrant que el futbol, doncs, és el que t'arrela un territori, és el que et vincula uns records, és el que està demostrant que el futbol, doncs, pot ser un element també de transmissió cultural, d'amor incondicional, de que moltes vegades és més important existir que no pas guanyar. La gent això a Lleida ho té molt clar i estan contents perquè estar a quarta catalana significa que el club continua existint, que no desapareix i que el segueixen podent anar a veure cada diumenge.
0: A tot això, com ha quedat el partit? Que no ho hem dit.
13: Ha guanyat el Lleida. 2-5 i colidera des d'avui, primera jornada, el grup 29 de quarta catalana.
0: I el grup 29.
4: Pressió per pujar, eh?
0: Sí.
13: Sí, sí.
4: Pressió per pujar.
0: La pressió saps per qui és? Per l'entrenador del Lleida, que es diu Roger Lamesa. Hola, Roger, què tal? Bona nit.
19: Hola, bona nit.
0: Gràcies per atendre'ns a 10 minuts per la 1 de la matinada. Bé, no sé si tens son, després del debut i d'aquest dia tan intens i tan bonic, amb ara sentir amb l'afició, amb el camp del Sunyer ple, no?, amb d'aficionats del Lleida.
19: Sí, no, a veure, són poqueta, perquè avui ha estat un dia evidentment de moltíssims nervis, de moltíssimes emocions i sobretot de gaudir amb el que diem, no?, de la molta gent que hi havia, i no només de Lleida, inclús el mateix Sunyer tenia un grup d'aficionats que jo crec que aquest tipus de coses fan molt territori.
0: Escolta, jugadors com Òscar Rubio a la plantilla, vull dir, demostren una implicació espectacular, no?, com a entrenador, que és difícil gestionar tot això, no?
19: Bueno, no és senzill. Jo ara recordava quan parlàveu de l'època del Dani amb el Bonachera, no? L'Òscar pràcticament en aquella època era juvenil, estava segurament a les portes del primer equip i ostres, recordo en el camp en aquella època de Sergio Rodríguez, Rubén, Nano, Nacor, en equip mític el que tenien, i de repente trobar-te amb Òscar Rubio, amb el mateix Adri Fernández, que també ha estat a segona vegada. Busquets, correcte. clar, trobar-te a entrenar amb aquests jugadors, hosti, més jo que vinc del futbol femení, de repente trobar-ne amb aquests, doncs per mi és un orgull.
13: Això és interessant perquè clar, parlem d'Òscar Rubio, parlem de, per exemple, d'Adrià Fernández, que ha jugat a segona B, de Joan Rossinyol, que ha jugat a segona federació i que estan a la plantilla a Guarda Catalana, però el Roger Lamés ha entrenat a la Lliga F, a equips com el Granada, com el Llevant, per tant és un entrenador professional. I de la mateixa manera que els aficionats doncs, no els han caigut els anells per anar a animar el seu equip on faci falta, doncs a professionals del futbol, un entrenador o jugadors, doncs tampoc els ha caigut cap anell per defensar l'escut de Lleida, no, Roger, a l'última categoria del futbol.
19: Bé, és el que té ser aficionat d'aquest club des que vam néixer.
0: T'ha costat jugar en camp de terra o no? Canvia molt, no entenc?
19: Uf, sí, a més, clar, normalment, per exemple, una cosa, un debat tan senzill com els tacs a usar avui, clar, normalment, recordo quan era petit i jugava als camps de terra, els tacs que es feien a les mateixes botes, i també tots eren aquests, els típics rodons, no? Recordeu? Clar, és que ara els tacs de les botes ja no són aquest perfil, llavors recordo l'Adri que avui ha sortit amb multitaco, a la mitja part se'ls ha intentat canviar, no hi havia manera, relliscaven, això, i com dèieu, sí que es rega el camp, si el camp estava pels vorals, estava un pelet humit, i això l'única manera de fer-ho amb manguera.
0: Molt bé, i pel que fa a l'objectiu entenc que és anar pujant, no, Roger? La categoria, tens aquesta pressió o no?
19: Sí, perquè a més sí, cada vegada que parlem de prudència, d'anar poquet a poquet, perquè tothom dona per fet que guanyarem tots els partits, no? I suposo que l'exemple del Figueres, que també va començar des de baix i que també va fer unes temporades rècord, pujant, la gent té moltes ganes, no? Que es pugui guanyar tot, pujar ràpid. S'ha de ser prudent, que sabem que el futbol, tota categoria sempre és molt complicada, però sí, òbviament, l'objectiu és intentar pujar.
4: Roger, sóc el Marc Marvà, com estàs?
19: Molt bones de nou.
4: Fa uns dies vam estar al camp d'esports junts i avui sí. Heu debutat al Sunyer, però la setmana que ve és que aneu al camp d'esports. O sigui, a Quarta Catalana jugaran al camp d'esports...
13: Contra qui? Contra el Seròs.
0: Seròs, va.
4: Un estadi que quants aficionats hi caben?
13: 13.500 és el cinquè, crec, estadi amb més capacitat de Catalunya, el més antic, i s'hi passejaran equips de municipis molt petits, tots de la comarca del Segrià aquesta temporada.
4: Clar, és que d'alguna manera també el que això que fa el Lleida és regalar-los a molts d'aquests jugadors de Quarta Catalana un partit en un camp professional. Vull dir, això d'alguna manera també és un regal pel futbol català, però Roger, d'aquests 4.000, no sé quants esperes el cap de setmana vinent, però serà un dia emocionant, entenc, a Quarta Catalana, tu debutant com a entrenador i en el camp d'esports.
19: Sí, és molt bonic i avui jo avui per exemple estava molt neguitós, no? I ho parlàvem, que fèiem la xerrada amb els jugadors i ostres, teníem a gent que ha estat a categoria, ja no només parlem d'Òscar i Adri que han pogut provar el futbol professional, sinó jugadors que han estat inclús a primera catalana, segona catalana, que hi havia silenci al vestuari, normalment no callen, si has de dir tu el nois que volem parlar. I avui es notava, no?, aquest puntet. També som tots aficionats del Lleida i estem defensant aquest escut. Llavors, aquesta pressió, doncs, ara l'hem de traslladar al camp d'esports, a l'estadi, a casa, en aquest nou debut, i no serà segurament un dia senzill. Els primers minuts, suposo que ens haurem de posar a lloc i entendre que hi ha tres punts en joc i la gent no espera menys de nosaltres que no sigui competir-los.
0: Molta sort i a gaudir el que pugueu d'aquesta temporada a Quarta Catalana. Roger Lamés, entrenador del Lleida, gràcies.
19: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, molt bé. Jové, setmana que ve cap al camp d'esports, podràs anar-hi o no?
13: A veure si ens ho podem combinar. Sí, sí, contra el Seròs. Primer partit a casa serà interessant.
5: Que no es motivin molt els rivals quan vagin al camp, eh? Doncs ja es motiven, eh?
0: Perquè és molt llarg, vol dir gran, no? Que
13: se'ls farà gran, vols dir, no? És molt ample, molt.
4: Se'ls farà gran.
0: Gran història i molta sort, evidentment, al Lleida Club de Futbol.
13: Tant de bo, puguem explicar al cap d'uns anys que ha anat pujant. Avui hi havia molt la sensació aquesta de dir, ostres, tenim la sensació que d'aquí uns anys recordarem aquest partit. El dia que vam tornar a començar des de baix de tot.
0: Per cert, a Quarta Catalana, el grup 29, són 13 equips, per tant vol dir que una jornada va descansant un equip I puja el primer directe a segona catalana, puja a la tercera catalana.
13: Puja el primer directe i, si no m'equivoco, crec que els quatre següents fan promoció d'ascens.
0: Entre ells. I d'aquells quatre,
13: puja un altre.
0: Segon, tercer...
13: Quart i cinquè.
4: Puja un altre. En unes semifinals i final.
0: I puja un més.
4: I puja un altre.
0: D'aquest mateix grup,
4: exacte.
0: No es creuen altres grups. Val.
5: Apunta-t'ho tot això, home, això, les dades aquestes.
13: Sí.
5: Perquè d'aquí 20 anys començaràs a parlar... Del Lleida jugava a quarta i saps quants partits
13: Sí. Tenim problemes, perquè en aquestes categories els canvis són volants i llavors un jugador que ha entrat pot tornar a sortir i per fer el recompte de minuts i no perdre-ho, hem d'estar molt atents aquest any.
0: Boníssima la història que ens porta avui l'Oriol Jové. Gràcies, Jové. Fins ara. I gràcies també a l'Àngel Pichalonso, al Dani Sussola i al Marc Marvà. Diumenge que ve més, que haurà tornat a la Lliga. Barça-Getafe dissabte, Madrid-Villarreal dissabte. L'Espanyol juga divendres. Màlaga-Espanyol, ja, per obrir la jornada. Tot això en parlarem diumenge que ve aquí.
4: Molt bé.
0: Gràcies, amics.
4: Gràcies, Aleix.
0: Adéu, una abraçada. Una pausa i truquem al Miquel Agut a Girona per saber què ha dit Quique Cárcel després del 0-0 amb el Mallorca, i hem de fer el resum de la jornada ACB de bàsquet i també del cap de setmana de motor que hem tingut amb les dues victòries de Marc Márquez al Japó i també el Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1.
20: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Pràcticament la 1 de la matinada. Ara tanquem el programa, però abans tornem a Girona un moment per resumir què s'ha dit a la sala de premsa després d'aquest Girona 0 Mallorca 0. Miquel Agut.
21: Doncs Quique Cárcel, Aleix Pariser i Milian dona per bo el punt d'avui, tot i que evidentment li hauria agradat que l'equip hagués tingut una victòria a la butxaca i ha fet mèrits per aconseguir-la.
22: A Tenerife tindrem una altra guerra i un rival molt difícil, però per mi és un punt positiu el d'avui, tot i haver empatat.
21: I en aquesta línia considera que amb un partit com el d'avui, tot i que s'ha quedat amb les ganes dels 3 punts, l'equip ha posat un peu endavant, ha fet un pas endavant per créixer i millorar pel que queda de la temporada.
22: La millora està, i bueno, un es queda amb la sensació de que falta alguna cosa, però bueno, jo crec que és un bon partit per créixer.
21: I això que faltaven internacionals, que alguns d'ells van arribar ahir a Girona i que sense gairebé descans avui han jugat una estona. En fi, no és bon resultat, però sí que són bones notícies futbolístiques per l'equip, que dilluns jugarà al camp del Tenerife el següent partit de Lliga i, si no es fa mal ningú, recuperarà tots els absents en el partit d'avui.
0: Home, què tal? Bones notícies. Dilluns aniràs cap a Tenerife, i narrarem en aquest dia festiu, és el dia del Pilar i de la Hispanitat, narrarem aquest partit a l'Heliodoro Rodríguez López, amb el Miquel Agut in situ, oi?
21: Sí, senyor. Festiu per qui ho vulgui, però sí. Serà el dia 12 d'octubre que anirem a Tenerife a fer el partit del Girona, que és l'estadi on va pujar el 19 de juny de 2023, o 22, ara no ho recordo. 23, oi? No, 22, de 2022. Sí, m'apunta per aquí. Doncs això, aquell dia va pujar a Tenerife i tornarà a l'estadi en el qual va aconseguir l'ascens. Aviam si torna a ser talismà, i amb 3 punts a la butxaca, el Girona torna de les Canàries cap a Catalunya.
0: Tant de bo. Miquel, gràcies.
21: A disposar, una abraçada.
0: Minuts pel bàsquet. Hem de lamentar una jornada nefasta pel que fa als resultats dels catalans a l'ACB. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
23: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Tots els catalans que han jugat han perdut. Els dos de la Lliga Femenina i els... i 4 dels 5 de la CB, això sí, l'únic que no ha perdut, perquè no ha jugat, a més, és la 6a Joventut, partit ajornat ahir pel temporal que s'havia de jugar a l'Olímpic de Badalona. Avui han perdut Barça, Girona i Lleida.
23: Sí, noi, ple de derrotes, totes elles, això sí, diferents. Començant per la més recent, l'ensopegada del Barça de Sekulić en un partit duríssim a Múrcia, com és habitual a la pista de l'UCAM, físic, llarg, ajustat fins al final. De fet, han estat millors els locals als últims compassos, 100-94, Panther, 18 punts, però només 3 a la segona part, 15 a la primera, penalitzat en aquest tram definitiu pel que ha dit el seu tècnic.
24: Ha estat un partit intens, interessant, amb moltíssima energia, molts contactes, però hem fallat en l'execució d'alguns aspectes, sobretot a l'últim quart, quan hem deixat que el rival anotés massa punts. Ara bé, el que ha estat crucial ha estat la defensa de l'1 contra 1 i el rebot defensiu.
1: were crucial tonight.
23: Per cert, un Chacolich que no ha volgut posar com a excusa el fet d'haver jugat avui el tercer partit en una setmana, tercer desplaçament, i al mateix temps que jugava al Barça o feia el Fiat Girona-Vitoria, que recordo, ha tingut moltíssims problemes per arribar al Buesa Arena. Havia de volar ahir, però el temporal va fer que viatgessin, atenció, amb autobús i fent nit a Saragossa. El partit, poca història a partir del segon quart, i resultat realment contundent. De 40, l'Eix ha perdut l'equip de Moncho, que explicava el que han viscut, això sí, sense que servís d'excusa.
2: És molt complicado medir cuánto afecta, ¿no? Pero es evidente que cuando estás 8 horas de pie en un aeropuerto y luego te metes 5 horas de autobús y llegas a las 3 de la mañana y te levantas, solo que te levantas, que son muchas horas, no hemos podido descansar como sería. Entonces es complicado medirlo, ¿no? Pero creo que sería también a lo mejor una excusa. No es una excusa, es un hecho que está ahí. No son las mejores condiciones para jugar un partido.
23: 118 a 78, ha reconegut el tècnic gallec que el seu equip ho podria haver fet millor en qualsevol cas. Una de les conseqüències d'aquesta situació, de la complicada situació d'aquest cap de setmana. Però és que al matí tampoc hi ha hagut bones notícies. L'Ilerna Lleida ha caigut 81 94 contra el San Pablo Burgos, de 4 per dia, un minut al final, de 13 ha acabat perdent. A més, en un dia assenyalat, 25è aniversari del Barris Nord, festa que no ha pogut ser complerta.
0: Segona jornada, déu-n'hi-do, tots els equips catalans. Segona jornada de l'ACB, encara que no completada del tot, Dani, li resta aquest partit ajornat del Joventut que dèiem, però ha estat una altra vegada una jornada molt anotadora, oi?
23: Clar, el fet que no estigui completada fa que no es pugui xifrar encara, però amb els partits jugats encara s'ha augmentat l'anotació de la primera jornada. 95,1 punts de mitjana cada equip, ara mateix la tercera més alta tensió des de la creació de l'ACB. En una ACB molt i molt ajustada, per primera vegada des del 2001, només 3 equips són invictes a les dues primeres jornades, Baskonia Breogán i Madrid. Quart és el Barça, una victòria i una derrota, mateix balanç que Lleida 11 i Girona 14, Cuel Manresa amb 0-2 a les portes a l'Eix d'una setmana, parlant d'una altra qüestió molt important en clau d'ecosistema europeu de competicions. Demà arriben a Como els membres dels clubs propietaris de l'Eurolliga, perquè dimarts hi ha una reunió clau sobre la taula, la incorporació de 8 nous equips fixes, i veurem si hi ha o no representants de l'NBA per debatre sobre el futur de tots dos estaments plegats o no. Per cert, ha explicat avui Mundo Deportivo una reunió en què assistirà el president del Barça, Joan Laporta.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Gràcies, Dani, bona nit.
23: Bona nit, Aleix.
0: RAC 1. Sintonia de GP RAC 1 per parlar del gran cap de setmana que ha tingut Marc Márquez, el Gran Premi del Japó de motociclisme. Hola, Quim Salvador.
3: Hola, bona nit.
0: Bona nit, amb doblet a Motegi per Marc Márquez. Ahir va guanyar l'esprint, avui la cursa, i se situa només a 2 punts del líder del Mundial, que continua sent Jorge Martín. Com ha anat avui aquesta cursa?
9: La cursa ha estat un duel entre els dos principals candidats al títol, amb Martín liderant des de la pole les primeres 10 voltes. Márquez no l'ha pogut avançar a l'arrencada com va fer ahir l'esprint, però sí que l'ha passat a l'onzena per escapar-se cap al triomf, 6è d'enguany en Gran Premi, que és també el 5è doblet del Cerverí esprint i cursa en aquest curs. Aquesta ha estat la seva pel·lícula de cursa. Marc Márquez, declaracions a DAZN.
10: En Motegi es difícil ir detrás. Cuando tienes el rebufo en las frenadas es mucho más difícil sacar el tiempo. Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera.
9: Jorge Martín, segon a la pista y halagant davant del micròfon, s'ha rendit avui a la superioridad de Marc Márquez.
10: Tenía todas las armas para ganar, la verdad que me encontraba muy cómodo, he hecho una gran salida, he podido mantener la posición y luego nada, el ritmo ha sido muy muy rápido. Igualmente he visto que Marc iba a estar ahí hasta el final y nada, aún pilotando muy bien en una condición buena, aún así muy difícil ganar a Marc hoy, así que nada, felicitarle y a seguir trabajando.
9: Marco Bensé, que ha completat el podi, i també és el tercer del Mundial, a 49 punts de Martín i a 47 de Márquez. En queden en joc 222, 6 grans premis, perquè de moment encara no és oficial que s'hagi cancel·lat el de Qatar. Enea Bastianini ha estat quart, Raúl Fernández cinquè, Maverick Viñales 14è, sumat 2 punts en el seu gran premi de retorn a la competició, i no han puntuat Àlex Rins 16è ni Àlex Márquez, que ha caigut.
0: Això a la cursa de MotoGP, a l'oficial. Però és que abans, Quim, ha passat una cosa molt, molt, molt curiosa en una cursa de karts que hi havia previ al Gran Premi, oi?
9: És l'anècdota d'aquest Gran Premi del Japó, marca de la casa també de Marc Márquez. L'organització ha programat una cursa de karts dels pilots de MotoGP pel mateix traçat de Motegi entre el warm-up i la cursa de Moto3. I el 93 ha decidit que no era una bona idea participar-hi. I ha enviat el seu assistent i amic José Luis Martínez, vestit amb jaqueta de Ducati i amb el casc vermell que fa servir habitualment el 93, no se l'ha tret en cap moment, perquè li fes de doble, com fan els actors superestrella amb les escenes perilloses. Però no ha colat. Marc Márquez ho ha explicat així, entre rialles a la zona.
1: Entiendo el show, entiendo, pero estamos para luchar un campeonato, no para cachondeos así de estar con cars y dando vueltas. Para el warm up he dicho yo necesito hacer hielo y uno de los integrantes ha dicho molaría que se haga un doble y digo a que no y dice aguántame el cubata, pero lo han pillado. Pero yo no podía, tengo que priorizar. Evidentemente me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoísta y mirar por uno mismo y de esa manera estar lo máximo preparados para rendir al máximo cuando toca, que es en la carrera.
9: Fíjate, el seu rival al campionat, Jorge Martín, que ha estat el primer en adonar-se'n i avisar l'organitzador que aquell no era Marc Márquez, després, també a DAZN, ha fet costat a la decisió del català.
3: Le he calado rápido, que no era Marc. Pero bueno, también lo entiendo, ¿eh? Yo he tenido, o sea, cuando nos dijeron lo del evento, no las tenía todas conmigo, están muy locos. Y cualquier golpe por la espalda o alguna de esas te puede dejar jorobado para la carrera. Así que rápidamente me he quitado en la curva 1 y me he quedado ahí con los lentos.
0: Comprensible. Es que no entenc com fan una cursa de cars, això. Pot haver-hi qualsevol topada, qualsevol joc que acabi malament entre els pilots, topada, com deia ara Jorge Martín, vull dir que d'alguna manera entenc Marc Márquez i crec que això s'haurien de replantejar. O fas la cursa de cars després de la cursa de MotoGP per tancar el Gran Premi i com a mínim ja s'hauran jugat les garrofes, o si no, no té cap mena de lògica. Però bé, com sempre, posant-li una mica d'humor i de somriure Marc Márquez. Ja que hi som, Quim, ràpidament repassem les altres categories d'avui al Japó.
9: La cursa de Moto3 l'ha guanyat David Almansa per un marge de només 46 mil·lèsimes sobre Máximo Quiles. El podi l'ha completat Álvaro Carpe. Quiles pot ser campió diumenge vinent a Indonèsia. Només necessita acabar per davant d'Almansa o no cedir-li dos punts o més. Els catalans avui discrets, 9è Joel Esteban, 14è Valentín Perrone i 18è Marco Morelli. I a Moto2 ha guanyat Izan Guevara per davant de Toni Arbolino i Filip Salaig. I un altre desastre del líder del campionat, Manu González. Se li ha espatllat la moto abans de sortir, ha hagut d'arrencar des del pit lane, li ha tornat a fallar la moto i no ha sumat ni un sol punt. Ha acabat 22è. Ara, al campionat, Guevara s'ha acostat a només 10 punts i mig de Manu González, que fa tot just un parell de mesos semblava que anava disparat cap al títol i ho haurà de suar segurament fins l'últim moment. La pròxima cita, el cap de setmana vinent, Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika.
0: Molt bé, doncs la setmana que ve més. Gràcies, Quim.
9: Adéu, bona nit.
0: I de les dues a les quatre rodes, avui també, a banda de motos, hem tingut Fórmula 1, Gran Premi de Bahrain, que s'havia posposat a inicis de temporada i que avui s'ha corregut a Sepang, al circuit de Malàisia, tot i que es digui oficialment Gran Premi de Bahrain. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
8: Hola, Aleix, què tal, bona nit.
0: Ha guanyat Max Verstappen, que ha aconseguit la primera victòria de la temporada, i Kimi Antonelli ha estat segon i s'acosta encara més al títol.
8: Sí, un Gran Premi de Bahrain atípic, al circuit de Sepang, que ha tornat excepcionalment al calendari després de 9 temporades d'absència. Max Verstappen va ser el guanyador en l'última visita de la Fórmula 1 a Malàisia l'any 2017 i ha tornat a ser el gran protagonista del cap de setmana, aconseguint la pole position i la victòria en un Gran Premi caòtic marcat per la pluja i que ha acabat arrencant amb una hora i mitja de retard. Quan per fi ha començat, els Mercedes d'Antonelli i Russell s'han posat al capdavant, però a la volta 13 Verstappen ha superat Antonelli. Ràpidament ha quedat clar que avui tenia més ritme i ha acabat aconseguint la victòria per davant de l'italià, que ha estat segon, i amb Lewis Hamilton tercer després d'una gran remuntada. Russell, per part seva, ha hagut d'abandonar per culpa d'una avaria i això fa que Antonelli, tot i que avui no ha guanyat, amplia el seu avantatge al capdavant del campionat. Té 84 punts més que Russell, 106 més que Lewis Hamilton, quan queden 183 punts en joc, 7 grans premis i un sprint per acabar la temporada. Evidentment, fins al final pot passar qualsevol cosa, però Antonelli ho té molt i molt de cara per assegurar-se el títol en uns grans premis. Alonso ha estat 8è, millor resultat de l'any, mentre que Carlos Sainz no ha pogut sumar, perjudicat per un toc amb l'Audi de Bortoleto. El proper Gran Premi, diumenge que ve, a Singapur, 17a cita de la temporada, circuit urbà de Marina Bay, últim Gran Premi de l'any en format sprint.
0: Doncs vinga, cap de setmana que ve també Fórmula 1. Gràcies, Álvaro, adéu, bona nit.
8: Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
0: Ja ens queda l'últim minut. Abans d'acabar, com sempre, Oriol Jové, alguna cosa més d'aquest diumenge o d'aquest cap de setmana o de cara a dilluns?
13: Doncs mira, que aquesta tarda ha començat el Mundial Femení d'Hockey Patins al Paraguai i ho ha fet amb polèmica perquè les diferents seleccions que hi participen, entre elles l'espanyola, amb majoria de patinadores catalanes, s'han queixat del mal estat de la pista en què juga aquest Mundial a Asunción. Han denunciat que relliscava molt i que això posava en perill la seva integritat. Victòria Porta, jugadora del Vilassana i de la selecció espanyola, ho denuncia en declaracions a RAC1.
6: Totes les federacions, les jugadores de cada federació, de cada país, ens hem ajuntat i hem decidit no, volíem decidir no jugar aquí. Però bueno, el matí Portugal ha començat a l'inici del partit, s'han anat fent partits, ens ha tocat a nosaltres, també l'hem jugat i gràcies a una mica de reivindicacions i sobretot jugadores de totes les seleccions ens hem ajuntat, hem parlat una mica amb el comitè i sembla ser ara mateix està reunit, que aquí són les 8 de la tarda, que demà hi haurà un canvi de pista i en aquesta pista ja no es disputaran cap més partits de hoquei.
13: Home, per tant, bones bé, notícies que bé. Ens avança Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola aquí a RAC1, que vaja, fa bona pinta aquest canvi de pista gràcies a la pressió que han fet les diferents jugadores, que al principi no els hi han fet gaire cas, els han dit jugueu perquè és la pista que hi ha i no s'han pogut plantar perquè han hagut d'anar jugant els partits, però sí que han pogut fer pressió perquè demà com a mínim en aquesta segona jornada del Mundial ja no hagin de jugar en una pista que rellisca.
0: O sigui, en aquesta pista que rellisca la selecció espanyola, plegada de catalanes evidentment, ha jugat ja.
13: Ha jugat i ha golejat 8-0 França amb 3 gols justament de Victòria Porta.
0: Bé, a veure si a partir de demà doncs s'ho passa millor a la pista, no?
13: Sí, i sobretot no posen en risc el seu físic, està clar. De cara a aquest dilluns també es juguen en clau seleccions de futbol, 2 partits de la Nations League, de la Lliga A, 8:45, França-Bèlgica i Itàlia-Turquia, i en futbol hem d'estar pendents del sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol. Esperen rival l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Manresa i el Reus, i a l'espera del Prat, que ha de jugar la ronda preliminar, ho havia de fer aquest cap de setmana, però el temporal ho ha impedit, contra el Sant Rafel de les Balears. El Barça encara no entra en competició en aquesta ronda, ho fa més endavant. I també pendents del sorteig de la tercera ronda de la Copa de la Reina. Esperen rival l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. El Barça tampoc no entra en competició fins a la ronda següent. I a més, un apunt de tennis perquè de bon matí Carlos Alcaraz i Jaume Munar s'enfrontaran en la primera semifinal del torneig ATP 500 de Tòquio.
0: Per tant, demà 8 catalans, el Prat va guanyar una 5 a l'anada, vull dir, ho té bastant fet, tot i que li quedi el partit de tornada. Per tant, serien 8 catalans a la primera ronda de Copa, sí. I el Barça que entrarà ja a la tercera ronda.
13: Déu-n'hi-do, bona representació.
0: Sí. Aquesta primera ronda de Copa demà se sorteja i es juga l'última setmana d'octubre, la setmana de la pilota d'or. Dilluns 26 hi ha la pilota d'or, doncs dimarts 27, dimecres 28, dijous 29 d'octubre es jugarà aquesta primera ronda de Copa, insistim, amb segurament 8 catalans de primera, segona, primera federació i la resta de categories. Molt bé, demà estem pendents. Gràcies, Jové.
13: Bona nit.
0: Bona nit. Aquí ho deixarem per avui. Gràcies a la Laia Biurrun i al Dani Manzanera. Avui els hem tingut els dos a la part tècnica del programa i, evidentment, a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, amb tota la prèvia del Croàcia-Espanya, amb el Damià López a Split, amb tota la prèvia de l'Argentina venint, el comiat de Messi, amb el Roger Saperes a Buenos Aires. Un gran desplegament de la redacció d'Esports de RAC1 per viure com Déu mana aquest tram final de la jornada de seleccions, abans que tornin ja la competició de clubs de primera divisió i, sobretot, tot per viure intensament les últimes hores de Leo Messi com a jugador de l'Argentina, amb aquest amistós que viurem dimarts a la 1 de la matinada, hora catalana, Argentina-Benín, i que farem en directe aquí a RAC1 en una programació especial que enllaçarem després del Tu Diràs. No us ho perdeu, que venen hores de ràdio esportiva molt interessants. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
7: Tu diràs.
11: Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Vallès Oriental, que avui no faran classe, i a aquesta hora més de 6.000 habitatges de Barcelona, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Badalona continuen sense llum. Però la pitjor part del temporal han estat els 2 morts a Tordera i Montornès del Vallès. Aquest matí reprendrà la recerca d'una persona presumptament desapareguda a la Riera de Pineda de Mar, tot i que ningú n'ha denunciat la seva desaparició. En parlarem amb Temps de Tertúlia, Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí Blanc i Joaquim Forn, amb el Pere Mastre pitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem que sembla que Pedro Sánchez té coll avall, que avançarà les eleccions generals. Si les convoca avui o demà, es votaria el 29 de desembre, però si ho fa a partir de dimecres, ja saltaríem, tachint-tachant, el 6 de desembre, que és festiu. Les eleccions arribaran marcades pel debat de l'habitatge. Avui hi ha un nou desnonament previst a Lleida, és el cas d'una dona que fa 22 anys que viu en un pis i que no pot pagar el lloguer. El dia que ens hem llevat amb la victòria dels castellers de Vilafranca, al concurs de Tarragona, els verds han descarregat el 3 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 10 amb folre, i han descarregat per primer cop a la història el 9 de 9 amb folre, una actuació descomunal que els ha permès imposar-se a la vella. A tot això, el 75% dels catalans creuen que hi ha molts o massa migrants de Catalunya, ho diu una enquesta de La Vanguardia, que afegeix que la majoria vol que es prohibeixin la intel·ligència artificial als mòbils i les xarxes a les escoles. De la crònica internacional, a la primera volta de les eleccions al Brasil, Flavio Bolsonaro s'ha imposat a Lula da Silva amb el 47% dels vots. Ara caldrà confirmar la victòria en una segona volta que es farà el 25 d'octubre. I avui també molt interès musical. Si sou fans de Rod Stewart, atenció, perquè a les 10 del matí surten les entrades per anar-lo a veure a Tarragona, el 8 de juliol que ve al Tàrraco Arena. Actuen avui el primer concert dels 4 que faran de comiat Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Des d'avui fins dissabte, 4 actuacions amb 220.000 persones, igualant el rècord de Coldplay. I hem de comentar també que avui sabrem el cartell del Primavera Sound, cap a les 11 del matí. I els esports, el Barça femení passa per sobre del Real Madrid al Clàssic, 7-0. El Girona i el Sabadell empaten a 0 contra el Mallorca i l'Andorra, respectivament. I avui, a les 11, Albert Om, que fa precisament avui 60 anys, ens presentarà Què dirà la gent, un llibre de memòries i de records familiars. I amb el Joan Ferrer i el Dialent, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
5: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Albert Pedrol, Mònica Usar... No, no passa això. Víctor Cullell, bon dia.
6: Bon dia.
4: Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia.
4: Albert Pedrol, bon dia.
8: Bon dia.
4: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Usar...
7: Sí, les pluges. Una altra vegada comencem la setmana amb pluja a moltes comarques. De fet, ara mateix hi ha ruixats en punts de la costa, sobretot tocant el Maresme, el Garraf, el Barcelonès i també el Baix Llobregat, i durant el matí aniran a més. De fet, tenim una setmana, de nou, molt moguda. Hem tingut un cap de setmana que no cal dir-ho, amb aquests aiguats.
4: Quan dius molt moguda...
7: Sí, amb tempestes. És que, de fet, una de les coses que veiem últimament és que cada dia que veiem que hi ha pronòstic de pluja... Tenim una mica la sensació de que no sabem fins a quin punt...
4: Fins a quin punt serà fort o no serà fort.
7: Exacte, perquè ara mateix tenim uns nuclis enganxats a la costa, són nuclis de tempesta que estan descarregant amb ganes i ja van tocant Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf i molta pluja que ve des del mar. I aleshores, durant el dia d'avui, doncs aquesta aigua pot anar caient. Pensem que tenim el terreny molt mullat, que tenim rius, rieres molt carregats del cap de setmana, i aleshores aquestes pluges, doncs en qualsevol moment també ens podrien portar alguns problemes. Hi ha avisos del Meteocat, més de 60 litres en 3 hores i més de 20 en 30 minuts, amb el perill més alt, sobretot en trams de la costa i prelitoral al matí, i després a la tarda també comarques de

0: Girona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. Per tant, avui paraigua sobre durant tota la jornada perquè es poden repetir aquestes pluges. Fins quan? De moment sembla que fins divendres podria anar plovent. Demà al matí, més aviat, Camp de Tarragona, Catalunya Central. Després, a la tarda, s'estenen per bona part del país. Dimecres, matí tranquil, però a la tarda tornen les pluges a tot arreu. Dijous, sobretot, comarques de Girona, Barcelona i Pirineu. I divendres encara no fa net. I després, el cap de setmana, sí que sembla que tindríem més calma.
1: Cap de setmana allà, recordeu que dilluns que ve és festa.
0: Sí, però ho haurem d'anar seguint, perquè, per exemple, al sud de la península, de cara al cap de setmana, arribarien pluges i molt intenses, i veuríem com s'acaba situant tot plegat per veure què passa. I al final, aquest cap de setmana, allò que dèiem dissabte del mini huracà, no s'ha acabat de catalogar d'aquesta manera, no li posem nom oficialment al que ha passat, però sí que va ser aquest sistema organitzat de tempestes, no, aquest sistema convectiu.
1: La tempesta de tempestes, que va dir el Niu Ferrés.
0: Tempesta de tempestes. I que va agafar aquest gir, com si diguéssim, ciclònic, semblant a un cicló tropical, i que ens va provocar aquella situació.
1: Sí. No serà com allò?
0: No serà com allò, no, de moment no tenim constància d'allò, tot i que si tu mires la imatge del satèl·lit, veus un gruix, com si diguéssim, de núvols enorme, que va des de Catalunya fins a les Illes Balears, que ens fa recordar una miqueta aquesta situació.
1: I que va venint.
0: I que va venint.
1: Bueno. Sí. Bueno, a tot això, o sigui, baixa la temperatura, també?
0: Sí, baixen les temperatures, sobretot dimecres i després al cap de setmana.
1: Va,
0: sí.
1: Aviam, a tot això hi afegim avui, ho seguirem aquí a RAC1, perquè us enganxeu a la ràdio, perquè també és un dia de ràdio avui. Avui ens llevem tot a mig gas. Sobretot pel que pugui passar avui a Rodalies, perquè aquesta hora hi ha més d'una desena de línies que no poden garantir el servei. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, aquesta hora del matí, a les 6 i 7 minuts, i tenim en Josep Moragues. Bon dia, Josep.
2: Bon dia. Sí, ara mateix Rodalies funciona amb pentes i rodolons. Almenys des d'aquí, des de l'estació de Sants, portem 30 minuts i ha sortit només un sol tren. A les pantalles no hi ha cap mena d'informació sobre si els trens estan demorats o no, per tant, tot apunta que avui serà un nou dia de desgavell a Rodalies i els usuaris s'hauran de carregar de paciència. Anem a fer aquesta llista de moment, quin és el servei que ofereix cada línia. La línia R1 del Maresme només funciona entre Arenys i Badalona, l'R2 Nord només circula trens des de Granollers i cap al sud, l'R3 només circula entre la Garriga i Ripoll, mentre continua tallada la circulació de Ripoll fins a la Cerdanya, i a l'R4 no hi ha servei entre Barcelona, Terrassa i Manresa. L'R4, recordem que és una de les línies que més gent aplega cada matí. Tampoc funcionen amb normalitat ni la R7 ni R8, que van a la Universitat Autònoma de Barcelona, i en Martorell i Granollers sense passar per Barcelona, i els regionals, l'R11 continua sense circulació. És a dir, només funciona amb normalitat l'R2 Sud, i la resta, de moment, no funcionen gens bé.
1: R2, l'únic que funciona bé. Busqueu vies alternatives, que agafar el tren de Rodalies, perquè és que... És que, clar, més enllà de Rodalies, també els aiguats deixen tota mena d'incidències, bàsicament, a carreteres i escoles, Víctor.
3: Sí, a aquesta hora hi ha un grapat de vies tallades a causa de les inundacions que han deixat les pluges de les últimes hores, que també han provocat esllavissades que ha perjudicat la mobilitat. Hi ha restriccions a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Granollers, en sentit Barcelona. Hi ha un tram de la C-31 inundat a Sant Adrià de Besòs, sentit Mataró. Inundada també la C-60 a la Roca del Vallès, i fins i tot l'AP-7 a l'altura de Cardedeu, amb desviaments degudament senyalitzats. A banda, el que deies, hi ha 9 escoles que avui no podran obrir les portes, la majoria al Vallès i al Maresme, però el més probable és que n'hi hagi moltes que encara no sàpiguen que tenen aules inoperatives o material que s'ha fet malbé, i s'ho trobaran a les 8 o a les 9 del matí quan obrin. I ara també hi ha més de 6.000 habitatges que encara no han recuperat el subministrament elèctric i que estan a les fosques, sobretot a Barcelona, a Premià de Mar, Sant Cugat i Badalona, que són els municipis més afectats.
1: Bueno, i ara bé, sens dubte, les conseqüències més devastadores dels aiguats de les últimes hores han estat les dues persones mortes.
3: Sí, una a Tordera, al Maresme, l'altra a Montornès del Vallès, i a banda també hi ha una persona desapareguda, presumptament, a Pineda de Mar, també al Maresme. Ho explicava ahir al vespre el cap operatiu dels bombers, David Borrell, que aquest matí diu que reprendrà la cerca.
4: Tenim una persona que a hores d'ara està desapareguda. No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda, i hem estat fent recerca.
3: Fins aquesta nit, les autoritats han rebut més de 8.000 trucades amb gairebé 6.000 incidents en total.
1: Més enllà del temporal, Pedro Sánchez té coll avall, atenció, que avançarà les eleccions, per ha de decidir quan.
3: Sí, ha estat tot el cap de setmana reunit amb el seu equip. A partir d'avui és quan ha de donar la resposta política a tota la crisi derivada dels decrets de l'habitatge tombats divendres al Congrés. Fons del govern espanyol apunten que la voluntat de Sánchez és convocar un avançament electoral, i La Vanguardia s'atreveix a posar-li un percentatge. Segons el diari, l'equip de Sánchez considera que hi ha un 70% de de probabilitats d'avançar les eleccions. El president espanyol té un acte públic aquest matí a 9:15, però no s'espera que anunciï res important. I si les, però si les convoca avui o demà, es votarà el 29 de novembre, per tant, 29 de novembre eleccions, si les convoca avui o demà. Si ho fa mitjans de setmana, ja saltem el 6 de desembre, que és un diumenge que queda al mig d'un pont de 4 dies, perquè dimarts és festiu, dimarts 8 de desembre.
1: Efectivament, efectivament. Bueno, veurem. El 6 de desembre seria molt bèstia, però seria molt Sánchez. Seria molt Sánchez, ja us aviso ara. A sumar també escalfant motors, hem confirmat com es dirà la seva nova marca electoral. Front Ampli.
3: Sí, els partits de l'esquerra del PSOE canvien de nom, però encara no se sap quin serà el candidat. Yolanda Díaz farà un pas al costat i el número 1 l'anunciaran en un acte el proper 17 d'octubre.
1: Si podrien haver escarrassat una mica més, també t'ho dic, eh? Clar, avui un nou desnonament a Catalunya perquè està marcada en aquestes eleccions pel debat de l'habitatge.
3: Sí, aquesta vegada és a Lleida el desnonament, és el cas d'una dona que fa 22 anys que viu en un pis, durant la pandèmia es va quedar sense feina i amb el temps no ha pogut pagar el lloguer, l'agència d'habitatge no li va oferir cap mena d'ajuda, tampoc cap rebaixa, de fet mai no ha tingut aquesta dona la possibilitat de fer-se càrrec del deute d'alguna manera raonable i per tot plegat no li han renovat el contracte i la seva única alternativa a hores d'ara és quedar-se al carrer.
1: I d'aquesta nit el concurs de castells ha acabat passades les 10:15, amb victòria dels castellers de Vilafranca.
3: Sí, jornada totalment històrica, de més de 6 hores, amb castells inèdits i amb emoció fins a l'última ronda. Els verds van descarregar per primer cop a la història el 9-9 amb folre i així ho narraven els castells de RAC+1.
5: Les enxanetes que esperen el seu moment. Atenció als castellers de Vilafranca. Estan a punt de carregar el castell i posar-se líders. Vinga, es col·loca una, es col·loca l'altra, només queda una aleta. Atenció als castellers de Vilafranca, 9-9 amb folre, carregat!
3: La vella de Valls ho va intentar...
1: Però no t'agraden els castells, no?
3: A mi...
1: Bueno, perquè la notícia no és que el carreguessin, és que el descarreguessin. Sí, sí, sí, aquesta sí. És la notícia, perquè no l'havien... Espera que prenem aquí el comentarista de RAC1 del Castells. Mm. Què tal, Pedrol? Bueno, vas anar bé, eh?
6: Sí, vaig fer de talismà d'una jornada històrica. Per tant, jo crec que
1: aquesta és la... Que fessis d'alguna cosa, perquè hi ha un bas a la palma dels catalans.
6: No, home, no, el Joventut té una supercopa de bàsquet.
1: Ah, sí, efectivament, que la va jugar contra qui?
6: Contra el Barça, però ja era un 50-50. No, però va ser molt xula, el duel entre...
1: Però no tenia idea, no? Van convidar perquè no en tenies ni idea.
6: Correcte, vaig fer el paper de persona que no en tenia ni idea.
1: I t'ho vas passar bé.
6: M'ho vaig passar pipa, i entenc per què la gent...
1: Llarg?
6: Bueno, una miqueta, són 6 hores i mitja, però realment per la gent que no hi entengui de castells com jo és una cosa molt xula de seguir. De veritat, perquè l'ambient és molt festiu i és una cosa única.
1: És tots contra Vilafranca, eh?
6: Sí. Sí, sí.
1: Tots contra Vilafranca.
6: Sí, realment sí, sí, sí.
1: En fi, més coses... I atenció a la vella, que també van estar extraordinaris, eh? Extraordinaris els de la vella, però realment Vilafranca és gairebé aquella imatge d'imbatible. Més coses. Eleccions al Brasil... Flavio Bolsonaro s'ha imposat a Lula da Silva, però haurà de confirmar la victòria en una segona volta.
3: Cap dels dos ha aconseguit el 50% dels vots, però el fill de Jair Bolsonaro ha superat el 47% per un 44% de la candidatura de Lula. L'ultradretà parla d'un canvi de cicle i Lula ha reconegut que no s'esperava quedar per darrere la segona volta el 25 d'octubre.
1: I als Estats Units, aquesta matinada, els actors Robert De Niro i Mark Ruffalo han liderat un acte per demanar el vot contra Donald Trump.
3: Sí, tots dos han insultat el president dels Estats Units, primer De Niro i després Ruffalo.
7: I quan aquell covard, aquell tros de merda, en Donald Trump, intenti prendre'ns la veu i el poder, què li direm? Treu les teves brutes mans dels nostres vots.
8: Our vote. We gotta get this dumbass.
9: Hem de fer fora aquest imbècil, aquest cretí, aquest paio fastigós i patètic. Hem de convertir-lo en un fòssil. Hem d'aturar les seves polítiques ara mateix. Vol expulsar els demòcrates del país i ho diu de debò.
8: And he means it.
3: No ha estat pròpiament un míting del Partit Demòcrata, sinó un acte organitzat per un dels principals moviments progressistes anti-Trump dels Estats Units, que s'ha fet en aquest cas a Nova York.
1: A Ceuta, la policia, mentrestant, ha desallotjat més de 1.000 migrants de la platja del Trampolí.
3: Avui està previst que continuï l'operatiu, perquè encara queden centenes de persones. Fa 24 hores hi havia més de 3.500 migrants que malvivien en un assentament improvisat a la sorra. Ara, alguns se'ls ha reallotjat a centres d'acollida temporals i d'altres han tornat al Marroc de manera voluntària.
1: Molt bé, és un 6:15, recordeu, però, la notícia d'avui, en fi, que estarem molt pendents de les pluges que hi puguin tornar a haver-hi avui, paraigua a la bossa i no us acosteu ni a Rieres ni a Rius, ni no fem el ruc, com vam vist alguns vídeos que han fet el ruc i el cretí alguns aquest cap de setmana passat. És a dir, no serà el cap de setmana, però plourà plourà, i després que Rodalies funciona a mig gas. El metro funciona, sí, no? Normalitat,
3: sí,
1: a Barcelona.
3: Sí, hi ha incidències en 4 o 5 línies, però són alguna estació que no obre, o, sí, per exemple, a la línia 9 Sud i a la línia 10 Nord hi havia un tram entre Llafià i l'Hospitalet, justament, que no funcionava, però en general funciona.
1: Funciona bé, sí, funciona bé, perfecte. De la... Més coses, en música. Avui, Oques Grasses fan el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: Entre les quatre actuacions que faran, reuniran unes 220.000 persones, que això vol dir que igualaran el rècord que va fer Coldplay.
1: Recordeu que avui, a partir de les 11, al Món RAC1 estarem molt pendents del cartell del Primavera Sound. Avui sabrem el cartell del Primavera Sound. Estem tots molt... Hi ha mitja RAC1 pendents d'aquest cartell del Primavera Sound, que el sabrem, repetim, a les 11 del matí aquí al Món RAC1. I una hora abans, a les 10, fans de Rod Stewart i gent de Tarragona surten les entrades per anar-lo a veure precisament a on ahir es va fer el concurs de castells al Tarraco Arena. Serà el 8 de juliol a la Tarraco Arena, efectivament. I avui arriba a Movistar Plus la sèrie documental Cruyff.
10: Johan és la persona més influent en el futbol.
3: Sí, una docu-sèrie de 4 capítols que inclou converses inèdites amb Johan Cruyff, gravades els últims mesos abans de la seva mort, al març del 2016.
1: I els esports. El Barça femení ha tornat a deixar en evidència el Real Madrid amb una golejada incontestable al Camp Nou, 7-0 davant de més de 40.000 persones.
6: Sí, l'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 a la mitja part i va constatar que el nivell i l'aposta de tots els clubs no té color. Barça i Madrid s'han enfrontat 28 vegades i el balanç és demolidor, 27 victòries pel Barça. Però el més curiós de tot és que no sembla que les distàncies es redueixin, més aviat al contrari. La golejada d'ahir, 7-0, és la més escandalosa fins ara i té un nom propi, és Clàudia Pina, que va marcar 4 gols.
11: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré y nada, a seguir así. Me podría quedar, creo que con el tercero.
6: El Barça se'n va a l'aturada per seleccions com a líder incontestable, líder en solitari, amb 18 punts de 18 possibles, 28 gols a favor i només 2 en contra.
1: Recordeu que ahir el Girona i el Sabadell van empatar 0 els seus partits i són quart i setè respectivament, amb una setmana torna aquest cap de setmana que ve, torna a la Lliga Primera.
6: Sí, per una banda, el Girona va ser millor que el Mallorca Montilivi, però va topar-se una vegada i una altra contra el millor jugador del partit, el porter mallorquinista Arnau Tenes, i per l'altra, el Sabadell també va mereixer més contra l'Andorra, la nova Creu Alta, però tampoc va passar de l'empat com a mínim. L'equip de Ferran Costa continua sumant punts i manté la condició d'invicta. I mentre esperem que torni al futbol de primera, torna aquest divendres, amb l'Espanyol, per cert, que juga al camp del Màlaga, estem entretinguts amb un nou capítol del cas Cristiano Ronaldo, i és que el seleccionador portuguès s'ha enfrontat a un periodista i s'ha negat a demanar-li perdó. Portugal està en plena forma, de fet, des de l'espantada de Cristiano a mitja aturada. Ahir va tornar a guanyar 2-1 contra Noruega i és, de fet, el primer classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions, però tot i els bons resultats i la sensació és que poca gent troba a faltar Cristiano Ronaldo i que la ferida, en aquest cas per part del jugador, encara és oberta. Els Països Baixos de Xavi Hernández, per la seva banda, també van guanyar 2-1 Sèrbia. En canvi, l'Alemanya de Jürgen Klopp va tornar a ensopegar, empat a 0 contra Grècia.
1: Bueno, i atenció a la notícia que ara us regala també per tota la gent que ara va escoltar i el tu diràs. Aquest, aviat, demà l'Espanya juga contra Croàcia Split a 3:15. Però atenció, perquè la matinada de dimarts a dimecres, a la 1 de la matinada, RAC1 transmetrà en directe l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina. Ja tenim el Roger Saperes volant cap al Monumental de Buenos Aires. Fotrà uns bifes de chorizo i unes entranyes i unes coses tremendes als Saperes. Repetim, 1 de la matinada, l'últim partit contra Seguí.
6: Benín. Sí.
1: Pues anem. Que és horrible, Déu meu, és horrible. Argentina. Tenim alguna cosa més?
6: Sí, que en bàsquet és un cap de setmana per oblidar pels equips catalans. Després de les derrotes del Manresa, el Nou Congost i també de l'Espar Girona i del Cadí la Seu, la Lliga Femenina, ahir el Barça va perdre de 6 a la pista de l'UQAM Múrcia, el Girona va rebre un correctiu a la pista del Bascònia, on va perdre de 40, i el Lleida tampoc va tenir el seu millor dia, va caure de 13 al Barris Nord contra el San Pablo Burgos. En canvi, el Joventut, recordem, no va poder jugar pel temporal, recuperarà el seu partit contra l'Andorra el dimecres, 14, a l'Olímpic, a les 8 del vespre, a Badalona, com dèiem, a casa.
12: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: I el diàling. Hola, bon hombre.
13: Hola, bon dia. Molt bé. Mira, no podem començar la setmana recordant el millor tall de la setmana passada perquè no vam fer la final per sí. no de junts al decret d'habitatge, però tranquils que tinc talls per donar i per vendre. De fet, és del mateix matí que analitzàvem la negativa de Junts.
14: I penso que la discussió d'avui, d'aquests dies, sobre la qüestió de la vivenda i tot això, porta en direcció contrària. Porta en direcció contrària.
15: Bastó. Basté.
1: Bastó, digue'm.
15: Basté, perdona. Un petit detall que no és menor.
1: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia i moltes gràcies. Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
12: Tots els protagonistes al món a RAC 1 amb Jordi
15: Bastó.
12: RAC 1. Tots som un
15: bastó.
13: Jo crec que l'Armen es pensa que t'estàs fent gran, eh? Jordi Bastó. Tu vols dir? Això, el que he dit.
6: Els porta molt bé, els anys.
13: Sí, això sí. No, no, no és que ho pensi jo, ho diu l'Armen.
6: Ah.
1: Quina hora has arribat que et veig així com mig borratxo de sol?
6: A tocar de les 12. Però bé, bé, bé. Estem bé, en plena forma.
1: Sí, sí, sí. Són les 6 i 21 minuts. El Dani Simón apretarà d'aquí uns moments la pera d'una cançó, perquè avui es presenta el cartell número 25 del Primavera Sound. No és que faci 25 anys, fa 25 edicions. D'acord? El primer cartell hi havia. És bestial, eh? El senyor Chinarro, que m'encanta, Kenichi, Gus Gus, Los Planetas, Manta Rey, es feia al poble espanyol, es va fer el 28 d'abril del 2008, costava 5.000 peles. I un dels caps de cartell era aquest DJ nord-americà, que és una passada, tira.
13: Aquest t'agrada, eh, Víctor Collell?
16: Aquest molt, aquest moltíssim.
1: Fa 25 edicions, 2001. Sí, sí, un tio nord-americà que tenia un èxit bestial en cançons com aquesta i que, en fi, que es diu Armand Van Genden.

0: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Ja estan tots quatre pneumàtics. Amb targeta?
3: Sí.
2: Posi el PIN.
3: No, posi'l vostè, 4504.
4: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
5: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
6: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable.
7: Llestos per obrir.
8: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
9: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
10: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
11: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
12: Una maravilla és poder viajar.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
13: Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
16: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
17: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mare de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
24: 28.174 28174 de la sèrie 7007.
23: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
25: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que avui encara ha de ploure amb ganes a moltes comarques, tot i que Catalunya ja ha deixat enrere un temporal històric. De fet, a aquesta hora ja plouen alguns punts del país. Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment ara mateix està descarregant amb ganes el Maresme, el Garraf, el Barcelonès, el Vallès Oriental i també el Baix Llobregat. I, de fet, durant el matí aniran arribant aquestes pluges a molts punts de la costa i del prelitoral. Hi ha avisos del Meteocat.

0: Més de 60 litres en metre, per metre quadrat en 3 hores i més de 20 litres en 30 minuts, sobretot el perill més alt. Ara a primera hora el Montsià, el Baix Ebre, l'Empordà i el Gironès, i durant la resta del matí a la costa i al prelitoral. I a la tarda s'estenen per tot arreu aquestes pluges, però sobretot les més importants, comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i Camp de Tarragona.
1: Tot plegat després d'un episodi que també ha deixat 2 morts i un desaparegut i que a aquesta hora manté unes 6.000 famílies sense llum. Avui també han hagut de tancar una desena d'escoles del Vallès i del Maresme, però on hi ha més problemes a aquesta hora és a Rodalies, amb afectacions a la majoria de línies. Des de l'estació de Sants de Barcelona, Josep Moragues, bon dia.
2: Bon dia. Si a Rodalies funciona avui amb pentes i rodolons, no funciona bé cap línia excepte l'R2 Sud, que funciona amb normalitat pel que fa a l'alta velocitat, a diferència d'ahir, sí que ofereix servei normal.
1: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sapigueu també que Pedro Sánchez té coll avall, que avançarà les eleccions espanyoles, però encara no ha decidit quan.
4: Fons de la Moncloa expliquen avui a La Vanguardia que hi ha un 70% de possibilitats que les avanci després que Junts tombés els decrets d'habitatge. De moment, però, el president espanyol manté l'agenda institucional.
1: Els castellers de Vilafranca han guanyat el concurs de castells.
4: Els verds han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Completen el podi la vella Xiquets de Valls i la jove Xiquets de Tarragona. La jornada de diumenge es va ajornar unes hores pel temporal.
1: Al Brasil, Lula da Silva i Flavio Bolsonaro jugaran la presidència a la segona volta de les eleccions.
4: La primera l'ha guanyat el fill de Jair Bolsonaro, d'extrema dreta, amb l'actual president Lula da Silva trepitjant-li els talons. Cap dels dos, però, ha arribat al 50% i la segona volta serà el 25 d'octubre.
1: I Oques Grasses fan avui el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: Fins dissabte l'ompliran 4 dies mobilitzant unes 220.000 persones, igualant així el rècord de Coldplay.
1: Els esports, el Barça femení perpetua el seu domini aclaparador amb una golejada 7-0 contra el Real Madrid.
5: L'equip de Pere Romeu no va tenir rival davant de més de 40.000 persones al Camp Nou. És el rècord de públic en un clàssic de Lliga a l'estadi. La gran protagonista va ser Clàudia Pina amb 4 gols.
1: I en espera que torni al futbol de primera, segona, el Girona i el Sabadell van empatar 0 als seus partits.
5: El Girona va ser millor que el Mallorca, però es va topar amb el seu porter Arnau Tenes, tanca la jornada en quarta posició, i el Sabadell també va mereixer més contra l'Andorra, però tampoc va passar de l'empat a 0 i és 7è. I RAC1 farà en directe l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. Serà la matinada del dimarts al dimecres a la 1 amb RAC1 al Monumental de Buenos Aires.
1: Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha tallades diverses carreteres pels efectes del temporal d'aquestes últimes 24 hores. Són la carretera local entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, la BB-51-59, també la que uneix Castellà del Vallès i Terrassa, la C-1415A, la que va des de Franqueses del Vallès fins a Canovelles, la C-352, i també està tallada la carretera J-682 entre Blanes i Lloret de Mar. I a banda hi ha afectacions, també algun carril tallat a un grapat de carreteres del Vallès, a la comarca de la Selva i al Baix Empordà. El transport públic, més enllà de les afectacions a Rodalies, també hi ha algunes incidències al metro de Barcelona. Informa TMB que a la línia 1 els trens no paren a l'estació Rambla Just Oliveres. A la línia 9 Sud no hi ha servei entre Prat Estació i Europa Fira, i a la línia 9 Nord no circulen convois entre 11 de setembre i Bon Pastor, i a la línia 10 Nord no hi ha servei entre 11 de setembre i Llafí. Ara passen gairebé 4 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dilluns 5 d'octubre del 2026.
6: Guarda joies d'or, plata o platí? A True Life les valorem, comprem i reciclem i te les paguem en efectiu a l'instant. Ho fem sempre davant teu, amb tota la transparència. Visita'ns al Centre Comercial Mataró Park, Centre Comercial El Campo Sant Quirze, Centre Comercial Cabrera de Mar o Centre Comercial Montigalà. True Life, la millor opció per donar valor a les teves joies.
7: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
8: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
9: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
3: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
10: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. A casa, cada dia gaudim del pa de fleca artesana.
11: Fem pa amb els cinc sentits, gremi de flequers de la província de Barcelona.
12: Vine al Festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
13: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
12: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
13: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
14: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
15: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
16: I doncs?
15: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
16: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
17: Ja és aquí! La nova tarifa Premium arriba al DIR. Apunta't ara i gaudeix d'accés a tots els clubs, piscines, pàdel i totes les botics de Dir Tusset, amb tovallola inclosa i alta online 0 euros. Informa't al club o a dir.cat. Dir, si vols fer-ho, fes-ho.
18: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi, elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
19: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
19: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
21: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
22: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
21: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
22: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
14: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
23: El món a RAC 1.
1: 6 i 38, Catalunya comença la setmana a mig gas després d'un temporal històric que encara deixa afectacions, sobretot a Rodalies i a les escoles.

0: Avui ens llevem encara amb la ressaca d'un episodi de pluges que ha deixat registres molt poc habituals a la costa i al prelitoral central. Aquestes zones són les que s'han endut la pitjor part d'uns ruixats que avui encara continuaran a moltes comarques on hi plou sobremullat. Les autoritats demanen no baixar la guàrdia, mantenir la precaució perquè els rius i rieres baixen molt plens i l'acumulació d'aigua encara pot fer mal. Tot seguit repassarem les afectacions que ha deixat el temporal i que encara es mantenen avui, però abans, Mònica, sapiguem on ha de ploure avui i si en alguns punts sí. Ho ha de fer amb força, perquè de fet aquesta hora ja plou a molts punts del país.
1: Sí, ara mateix estan descarregant els ruixats, el Maresme, el Garraf, el Barcelonès, el Baix Llobregat, també cap al Vallès Oriental, i tenim una massa de pluja que ens arriba des del mar i que anirà guanyant terreny, sobretot en punts de la costa i del prelitoral ara al matí. De fet, hi ha avisos del Meteocat per més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Ara, a primera hora, sobretot a l'Empordà, el Baix Ebre, el Montsià i també el Gironès, i més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Al matí, com dèiem, a la costa i prelitoral, i després a la tarda també comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i punts del Camp de Tarragona. Com deies, en qualsevol cas poden ser xàfecs intensos i acompanyats de tempesta i també, com comentàvem, rius i rieres que van molt carregats, per tant, qualsevol quantitat d'aigua que pugui caure podria portar problemes.
0: Tot plegat després d'un temporal que, com dèiem, ha deixat registres històrics a bona part de Catalunya en les últimes 36 hores. És cert que la majoria de serveis funcionen correctament, però un dia més on hi ha més problemes és a la xarxa de Rodalies, que continua funcionant amb pentes i rodolons. A aquesta hora hi ha més d'una desena de línies que registren incidències de tota mena i que dificulten molt la mobilitat dels usuaris. Per fer-ho gràfic, a l'àrea de Barcelona aquest matí només circula amb normalitat la línia R2 Sud, és a dir, el corredor del Garraf, per on hi passen també els regionals de Tarragona i l'Ebre. La resta de línies estan tallades parcialment o bé funcionen a mig gas, com dèiem, perquè els trens només poden passar per una de les dues vies habituals. La repassem. La línia R1, la del Maresme, només funciona entre Arenys i Badalona. El tram nord de la línia continua tancat per despreniments i inundacions que han afectat l'única via que té l'R1 a la part alta del Maresme. A l'R2 Nord, el servei de trens es reprèn a aquesta hora, però amb pinces. Només circulen trens des de Granollers i cap al sud. D'altra banda, l'R3 només circula entre la Garriga i Ripoll, mentre continua tallat el servei des de Ripoll fins a la Cerdanya. A l'R4 la circulació està normalitzada des d'ahir entre Sant Vicenç de Calders, el Penedès i Barcelona, però encara no el servei entre Barcelona, Terrassa i Manresa, també amb trams en via única per despreniments a causa d'aquest temporal. Tampoc no funcionen amb normalitat les línies R7 i R8 que connecten amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb Martorell i Granollers sense passar per Barcelona. I als regionals, la línia R11 continua sense circulació avui, per tant, no hi ha trens entre les comarques de Girona i Barcelona per via convencional. Sí que funciona, això sí, el servei d'alta velocitat entre Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, i també funciona sense incidències per l'aiguat tot el servei de trens a l'àrea de Tarragona i a les Terres de Lleida. Tots els trams en què el tren no funciona, Renfe ha habilitat autocars, o si no, bé, recomana també fer servir ferrocarrils si són una alternativa de viatge. Tot plegat, totes aquestes incidències les recollim des de l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim en Josep Moragues. Josep, bon dia.
2: Bon dia, sí, els trens surten a comptagotes des de l'estació de Sants i veiem que clarament no serà un matí normal. De moment hi ha demores de 10, 20, 30, fins a 40 minuts en alguns trens. Les pantalles continuen assenyalant que els trens surten a l'hora quan la realitat no és gens aquesta. I la gent arriba, mira amb desconcert les pantalles i encara s'ha de dir que no s'acumula gaire gent. Sembla que hi ha menys persones de l'habitual per ser un dilluns laborable. I veient la situació d'ahir, molta gent que ja ha vist a venir la situació ha intentat no venir. I la gent que sí que ha vingut fa tota aquesta processó, que és arribar, mirar la pantalla, baixar l'andana i quan fa 20 minuts que espera, torna a pujar buscant algú d'informació. Avui que sí que es veu que s'ha reforçat aquest servei d'informació a l'estació de Sants per part de Renfe Rodalies. De moment, per tant, tot apunta que serà un matí complicat a la xarxa de Rodalies.
0: En contrast amb aquesta xarxa de Rodalies, els ferrocarrils de la Generalitat sí que han pogut recuperar tot el servei i el metro de Barcelona pràcticament també. Només hi ha incidències a la línia 1, on els trens no paren a l'estació Rambla Just Oliveres, també a la línia 9 Sud, on no hi ha servei entre Prat Estació i Europa Fira, i a la línia 9 Nord no circulen combois entre les estacions 11 de Setembre i Bon Pastor. Finalment, a la línia 10 Nord no hi ha servei entre 11 de Setembre i Llafià, a l'Hospitalet de Llobregat. A les carreteres també encara s'arrosseguen les conseqüències del temporal. A aquesta hora estan tallades la carretera local entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, la BB-5159, també la que uneix Castellà del Vallès i Terrassa, la C-1415A, la que va des de Franqueses del Vallès fins a Canovelles, la C-352, i també la carretera G-682 entre Blanes i Lloret de Mar. A banda, hi ha un grapat de carreteres secundàries del Vallès, de la Selva i el Baix Empordà amb afectacions per les esllavissades provocades per la pluja, i precaució també si heu d'agafar l'AP7 al Vallès Oriental, concretament al seu punt per Cardedeu, hi ha senyalitzacions, desviacions degudament senyalitzades per poder esquivar el tram de la carretera que ha quedat inundat. Més enllà de la mobilitat, els ruixats també han afectat un munt de centres educatius. El govern calcula que n'hi ha un centenar que avui tindran problemes per reprendre l'activitat, però d'entrada hi ha 9 escoles o instituts o centres d'adults també que avui no podran obrir les portes, la majoria de nou al Vallès i al Maresme. I a aquesta hora també hi ha més de 6.000 famílies que encara no han recuperat el subministrament elèctric i que fa hores que estan a les fosques, segons ha informat Endesa a RAC1. Hi ha hagut més de 200 professionals treballant tota la nit per intentar recuperar el servei el més aviat possible. Però, sens dubte, les conseqüències més devastadores dels aiguats d'aquestes últimes hores han estat les dues persones que hi han mort, una a Tordera, al Maresme, i l'altra a Montornès del Vallès. I, a banda, també una persona desapareguda a Pineda de Mar, també al Maresme. Ho explicava ahir al vespre el cap operatiu dels bombers, David Borrell, que assegurava que aquest matí reprendran la cerca.
3: Tenim una persona que a hores d'ara està desapareguda. No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda i hem estat fent recerca.
0: Més enllà de les conseqüències del temporal, per cert, el Departament d'Interior estudia sancions per als actes culturals i als locals d'oci nocturn que no van respectar les restriccions de protecció civil. Ara passa gairebé un minut de 6:45 del matí. Pedro Sánchez té coll avall que avançarà les eleccions, però ha de decidir quan. El president del govern espanyol ha estat tot el cap de setmana reunit amb el seu equip, reflexionant sense dir ni una sola paraula sobre quins seran els propers passos de la Moncloa. A partir d'avui és quan ha de donar la resposta política a tota aquesta crisi derivada dels decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés. Fonts de l'executiu apunten aquest matí a diversos diaris que la voluntat de Sánchez és convocar un avançament electoral, i de fet avui La Vanguardia publica que l'equip de Pedro Sánchez considera que hi ha un 70% de probabilitats d'avançar les eleccions davant d'un 30% que suposaria mantenir la legislació l'atura fins a la primavera, com sigui, per exemple, aprovant els decrets d'habitatge a la Diputació Permanent del Congrés, on no són necessaris els vots de Junts. Per si no n'hi hagués prou, la decisió de Pedro Sánchez arriba en una setmana clau, perquè demà, recordem, el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia del procés. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Bon dia, tot obert. L'escenari d'eleccions anticipades hi és, però també n'hi ha d'altres. Intentar recuperar els decrets d'una altra manera i, sobretot, marcar perfil polític per retratar PP, Vox i Junts. L'escenari d'eleccions es defensa des de molts àmbits del PSOE i avui Sánchez també reuneix l'executiva del partit a Ferraz. Això serà després d'aquesta intervenció que té el Congrés de l'Economia Familiar. El consens polític, no només entre els socialistes, és que hi ha d'haver resposta política perquè la votació de divendres ho capgira tot i certifica un final. Si avui o demà s'anuncien eleccions, es celebraran el 29 de novembre. Si l'anunci fos a mitja setmana, ja salta el 6 de desembre, un diumenge que queda al mig d'un pont de 4 dies, amb el que això comportaria a l'hora de mobilitzar vots.
0: 6:47, els castellers de Vilafranca han guanyat el concurs de castells que ha acabat passades les 10 de la nit amb victòria, el que dèiem, dels castellers de Vilafranca. Després de 6 hores de concurs, els verds han segellat una nova victòria, descarregant per primer cop a la història el 9 de 9 amb folre. Així el narraven els de Castells a RAC1.
5: Les enxanetes que esperen el seu moment. Atenció als castellers de Vilafranca. Estan a punt de carregar el castell i posar-se líders. Vinga, es col·loca una, es col·loca l'altra.
0: La Vella de Valls ho va intentar fins al final amb una actuació extraordinària, però els verds són intractables. El podi el va completar la jove Xiquets de Tarragona. En crònica internacional, al Brasil, Lula da Silva i Flavio Bolsonaro es jugaran la presidència a una segona volta. Això després que cap dels dos, aquesta matinada, Pol, hagi pogut aconseguir el 50% dels vots.
6: I amb el 97% escrutat, el guanyador de la primera volta de les presidencials que es van fer ahir és el fill de Jair Bolsonaro. La seva candidatura d'extrema dreta s'ha endut el 47,5% dels vots. En segon lloc, ha quedat l'actual president, que aspira a revalidar el quart mandat. Lula da Silva ha aconseguit el 44,66% dels suports. Els brasilers, doncs, hauran de tornar a les urnes el proper 25 d'octubre.
0: I avui, Oques Grasses fan el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Fins dissabte hi faran 4 concerts, 4 actuacions, reunint unes 220.000 persones. D'aquesta manera igualaran el rècord de Coldplay.

0: 11 minuts i, perdó, 6 i 49.
1: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: 11 minuts i les 7, si ja ho dèiem bé. Si avui doneu un cop d'ull als diaris, als esports, veureu que la golejada 7-0 del Barça femení al Real Madrid apareix a totes les portades de la premsa. Els diaris esportius catalans ho destaquen com la principal notícia. En canvi, els diaris de Madrid ho redueixen a un breu a la seva primera plana. Ara bé, Pedrol, tots coincideixen que la golejada és històrica.
2: Sí, perquè el Barça havia ha guanyat 27 dels 8 clàssics contra el Real Madrid, però en canvi mai l'havia golejat per 7-0 i davant de 40.000 persones al Camp Nou en un partit de Lliga. La pallissa d'ahir té un nom propi, és Clàudia Pina, que va marcar 4 gols.
3: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré y nada, a seguir así.
4: Me podría quedar, creo que con el tercero.
2: Mentrestant, la Lliga masculina continua aturada pel futbol de seleccions. En canvi, la segona divisió segueix com si res. Ahir el Girona i el Sabadell van empatar 0 als seus partits i són quart i setè respectivament. Per una banda, el Girona va ser millor que el Mallorca amb un Tilibi, però va topar-se una vegada i una altra contra el seu porter, Arnau Tenas, i per l'altra, el Sabadell també va mereixer més contra l'Andorra, la nova Creu Alta, però tampoc va passar de l'empat.
0: Queden només 5 dies perquè torni al futbol de primera, però mentrestant estem entretinguts amb un nou capítol del cas Cristiano Ronaldo. El seleccionador portuguès, Jorge Jesús, s'ha negat a demanar-li perdó i s'ha enfrontat a un periodista.
2: Sí, l'ambient convuls que ha provocat Cristiano contrastat de dalt a baix amb el gran moment de forma que travessa la selecció de Portugal, que hi va tornar a guanyar 2-1 contra Noruega i és el primer classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Els Països Baixos, per la seva banda, que dirigeix Xavi Hernández, també va guanyar la selecció neerlandesa 2-1 Sèrbia. En canvi, l'Alemanya de Jürgen Klopp va tornar a ensopegar aquest cop empat a 0 contra Grècia.
0: I en bàsquet, cap de setmana per oblidar per als equips catalans.
2: Sí, després de les derrotes del Manresa al Nou Congost i també de per Girona i del Cadí-la-Seu a la Lliga Femenina. Ahir el Barça va perdre de 6 a la pista de l'UCAM Múrcia, el Girona va rebre un correctiu a la pista del Baskonia, on va perdre de 40, i el Lleida tampoc va tenir el seu millor dia, va caure de 13 al Barris Nord contra el Sant Pablo Burgos. En canvi, el Joventut no va poder jugar pel temporal, ho feia dissabte, recuperarà el seu partit contra l'Andorra el dimecres 14 a l'Olímpic a les 8 del vespre.
5: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 8 minuts i les 7.
6: RAC 1.
7: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
8: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
10: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
11: Ara, tota la gamma per la reforma, amb l'estoc que necessites i els millors preus, cada dia.
10: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mac, més per tu.
12: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
13: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
12: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
13: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
12: Entrades a salonnautico.com.
6: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
14: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
15: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb, Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MSC amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
16: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
17: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
16: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Medishore.
19: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i mig i les 7. A aquesta hora, lo que em té fart, amb el Lu Martín.
20: Lo que em té fart és que sempre que poso una rentadora plou.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
21: La pel·lícula Ivan i Hadum, el debut d'Ian de la Rosa premiat a Berlín, no és només la història d'amor entre un jove trans i una jove d'origen marroquí en una fàbrica d'Almeria envoltats d'hivernacles, sinó que el seu gran encert és allunyar-se d'estereotips per explicar no només qüestions d'identitat, sinó sobretot de classe social. Perquè els dos protagonistes tenen molt clara la seva identitat i és en el cas d'ell on entren en joc els rols de gènere. Com és l'home de la família, és qui pot i deu aconseguir un ascens per comprar un pis a costa de trepitjar marginats com ell. Ivan i Hadun és una pel·lícula molt interessant que reivindica la classe social i denuncia l'explotació sense deixar de ser un drama romàntic i està disponible a Filmin i Movistar Plus.
0: I a 3 minuts per les 7... A aquesta hora recollim un dia més històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui Isadora Duncan.
22: A principis del segle XX, les ballarines actuaven amb cotilles i sabatilles rígides. Llavors va aparèixer una dona, com qui no vol la cosa, Isadora Duncan, que es va dedicar a fer tot el contrari. Ballava descalça i amb vestits lleugers que li permetien moure el cos amb total llibertat. Buscava la inspiració en la natura, les onades del mar, el vent, els arbres... Va ser una de les grans pioneres de la dansa moderna. Va crear escoles de dansa per nens i va defensar que la dansa no havia de ser només una tècnica, havia de ser una manera d'expressar-se. Diu la llegenda que la seva parella, el poeta rus Yesenin, 18 anys més jove que ella, assegurava que la paraula escrita era la millor manera d'entrar a la immortalitat i, en canvi, una ballarina, l'art d'allò efímer, quedaria oblidada per sempre. El temps no li ha donat la raó. Isadora Duncan va morir en un estúpid accident, estrangulada, quan el seu propi mocador llarg i de seda va enredar-se a la roda d'un cotxe.
0: I el diàling.
23: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
24: Bon dia, Víctor Cullell. El Jordi Armenteres té el do de l'oportunitat.
25: En aquests moments està parlant Mònica Barbero, la... Mira, la podem sentir en directe, la portaveu parlamentària Sumar.
24: Gràcies.
25: Mira, que ara en aquests moments... Just...
26: I se marxó.
24: I el programa Bon Dia i Bona Sort volen deixar les notícies molt clares, per això la repeteixen.
27: El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici amb jurat popular acusat de tràfic d'influències i malversació.
28: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar a judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
29: Es lo que tiene...
24: T'ha quedat clar o no?
0: Sí, en aquesta antena també ha passat algun dia, eh? Jo no vull dir res, però... Bueno. Mira cap a mi, eh?
1: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
2: Roma Kuruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
3: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat.
4: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
3: RAC 1.
5: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

la Peu a Terra aquest dilluns. Dilluns 5 d'octubre del 2026 comencem el dia, atenció, amb pluges que descarreguen ja amb ganes a la costa central i que al matí s'estendran per bona part de la costa i del prelitoral i a la tarda a bona part de Catalunya. Localment seran fortes i amb tempesta. Per tant, alerta amb rius i rieres que ja baixen carregats del cap de

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: Es ocupem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Lleida es tradueix en un altre desnonament, el d'una dona que no pot pagar el lloguer del pis on viu. Avui també és notícia la victòria dels castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona. El primer 9 de 9 amb folre descarregat de la història els va donar el triomf, tot i els esforços de la vella de Valls, que també va oferir un gran espectacle. Tornant a la crònica política, avui La Vanguardia publica la segona part de l'enquesta que hi situava el PSC i Aliança Catalana en un empat tècnic. Aquest matí afegeix que el 75% dels catalans creu que hi ha o bé molts o bé massa migrants a Catalunya. L'extrema dreta també avança al Brasil. Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident condemnat per colpisme, ha derrotat Lula da Silva a la primera volta de les eleccions, amb un 49% dels vots, 2 punts més que el candidat a la reelecció que Lula. Això sí, encara ha de rematar la feina a la segona volta el 25 d'octubre. Amb música arribat al dia, Oques Grasses enceten avui el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i avui sabrem a les 11 del matí, aquí a RAC1, en directe, quin és el cartell d'aquest any que ve del Primavera Sound. Als esports, el Barça femení humilia el Real Madrid al Clàssic 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, i a segona, el Girona i el Sabadell van empatar 0 contra el Mallorca i l'Andorra respectivament. Els gironins són quarts i els sabadellencs setens. I el dia que cap a 11:15 parlarem de literatura, Albert Om ens presentarà Què dirà la gent, un llibre de memòries i de records familiars, el dia que l'Albert Om fa precisament avui 60 anys. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
11: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
10: Un cop d'ull a la matinada. Des d'Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
12: Bon dia.
13: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
10: És que, esclar, després d'aquest cap de setmana que hem tingut amb tempestes fortíssimes, amb un fet inusual, meteorològicament parlant, avui això no s'ha acabat encara. Plou sobre mullat i mai millor dit. Mònica,
12: exacte,
10: què ens espera avui?
12: Doncs mira, de moment està plovent aquesta hora. El Vallès, el Tarragonès, el Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i també el Garraf, i fins i tot ho fa amb certa intensitat i va arribant més pluja des del mar. De fet, ara al matí aquests ruixats es poden repartir per molts sectors de la costa i del prelitoral, i després a la tarda per moltes comarques de Barcelona, de Girona, Camp de Tarragona, Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Tenim avisos una altra vegada del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, ara bon matí, sobretot a l'Empordà, el Baix Ebre, el Montsià i també el Gironès, i després més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluges que poden ser intenses ara al matí, costa i prelitoral, i després a la tarda comarques de Girona, de Barcelona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i punts del Camp de Tarragona. Per tant, un dia més pendents d'aquestes pluges. Com deies, tenim el terreny molt mullat, per tant, qualsevol aiguat que hi pugui haver podria portar problemes, i també rius i rieres que van molt carregats del cap de setmana. Per tant, precaució amb aquesta situació, que no té res a veure amb els rècords que hem tingut aquest cap de setmana, però en canvi doncs podem tenir pluges que poden ser localment fortes.
10: Clar, sí. El cap de setmana ha sigut una bestiesa.
12: Sí, sí, de fet tenim alguns valors com els més de 200 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona en 24 hores, una cosa que no s'havia assolit mai a la vida des d'aquelles registres, des del 1914, o en el cas del riu Besòs va baixar amb un cabal que va doblar el cas del temporal Glòria, que ja va ser un cas extrem, doncs en aquest cas l'hem doblat. Respecte a aquell temporal, aquell va durar 4-5 dies, en aquest cas estem parlant de poques hores en què va caure aquesta aigua. Sí.
10: Avui continuaran les pluges, però no té res a veure amb el cap de setmana, però plourà, sí. I plourà a gust en alguns llocs de Catalunya, sí. Per tant, molta precaució.

0: situació, això continua...
1: Sí, el temps inestable ens acompanya gran part d'aquesta setmana, demà al matí amb ruixats de nou al Camp de Tarragona i punts de la Catalunya central, després a la tarda s'estenen per tot arreu, dimecres matí més tranquil, però entre mig matí i migdia tornen les pluges i després dijous, divendres, encara quedaran alguns d'aquests ruixats i comencen a baixar les temperatures. I pinta que el cap de setmana podria ser més tard.
0: Aviam, manifestació d'avui a les, crec que és a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona i el concert d'Oques Grasses aquesta nit a l'Estadi Olímpic.
1: A la manifestació encara podria caure algun ruixat, tot i que la pluja més intensa es veu abans d'aquesta hora, però tot i això, aquella hora encara es podria escapar alguna gota, i el concert, de moment, amb els mapes que tenim ara, pinta sense pluja.
2: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
2: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Precisament avui Catalunya es lleva moltes afectacions, sobretot el servei de Rodalies, que funciona en pentes i rodolons. Ara mateix diverses línies tenen trams afectats i els trens no hi circulen. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona. Josep Moragues, bon dia.
4: Bon dia, sí, des d'aquí, des de l'estació de Sants, els trens que van sortint a comptagotes, però ara ja s'acumula molt de retard en moltes línies de Rodalies. A l'R11 hi ha 50 minuts, a l'R15 15 minuts, a l'R2 Nord també bastant afectada amb aquests 35 minuts de demora, a l'R1 30 minuts. De totes les línies que circulen a Catalunya, sobretot a l'entorn de l'àrea metropolitana, la que funciona... millor és la R2 Sud, en aquest cas, però sí que estaríem parlant que és la que ve des del sud del país, però ja també acumula retards de 10 a 15 minuts. Des d'aquí a l'estació de Sants hi ha informadors, es veu que s'ha fet aquest reforç d'informadors i n'hi ha 6 o 7, però igualment és insuficient. Des de les pantalles també la informació és molt confusa i, com ja venim dient, totes aquestes afectacions van més enllà de les línies de Rodalies, perquè a l'R3 només circula entre la Garriga i Ripoll, l'R4 no hi ha servei entre Barcelona, Terrassa i Manresa, no funcionen amb normalitat les línies que van a la Universitat Autònoma de Barcelona, l'R11 continua sense circulació, tot això després d'un temporal que va provocar caiguda d'arbres a la via, a l'R4 també hi va haver moltes afectacions per un arbre que va afectar la catenària, un tram del túnel de l'estació de plaça Catalunya va quedar inundat, totes aquestes situacions que compliquen de valent la mobilitat per Rodalies i, per tant, tot fa pensar que serà un dia complicat aquí.
0: Gràcies, Josep Moragues, molt pendents d'aquest sistema que, mai millor dit, fa aigües per tot arreu una jornada com avui, però és que, esclar, més enllà de Rodalies, els aiguats també han deixat altres incidències que també es noten avui, com, per exemple, la mobilitat.
5: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, perquè em sembla que ja comença a haver-hi problemes a aquesta hora del matí. A les 7 i 9, des del RAC, Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
6: Bon dia, doncs, comencem la jornada amb diverses incidències. Tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa. També es talla la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundacions també es talla la GI-682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També la C35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades. A la mateixa autopista, a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral, amb la B10 en sentit nord, en sentit Trinitat. Fa tot just una estona, doncs també comptem amb diversos vessals d'aigua a la C58, a Montcada i Reixac i Barcelona, que en direcció Sabadell doncs dificulten força la circulació durant 3,5 km. Per altra banda, doncs també hem de recordar que tenim esllavissades a diverses vies, com per exemple la GI-681 a Tossa de Mar, que obliga a obrir un pas alternatiu, també a la N-150 a Terrassa, que també obliga a obrir un pas alternatiu, i a la C-60 a la Roca del Vallès, en direcció Mataró, doncs deixa un carril de circulació tallat. Fa tot just una estona també hem de sumar un vehicle avariat a la AP7 a Sils, que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, doncs amb aquest sumat d'aquestes cues habituals, doncs també tot plegat ens deixa fortes retencions, sobretot en direcció Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i també les dues rondes al Vallès. Doncs en quant a retencions habituals, destaquem la AP7, que en sentit sud circula amb 6 quilòmetres de retencions entre Montmeló i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Al marge d'això, recordeu que les pluies també han provocat desperfectes a 9 escoles del Maresme i al Vallès, que avui no obriran portes. I a aquesta hora hi ha més de 6.000 habitatges que encara no tenen llum. A Barcelona, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Badalona. La pitjor part dels aiguats, però, han estat els dos morts a Tordera i a Montornès del Vallès. I a banda també hi ha una persona desapareguda a Pineda de Mar. Aquest matí es reprendrà la recerca, tot i que ningú ha denunciat la desaparició d'aquest jove. Sembla que hi ha dues persones que van veure un jove caure a la riera, però, de fet, a hores d'ara, que se sàpiga, ningú ha denunciat la seva desaparició. Fins aquesta nit, les autoritats han rebut més de 8.000 trucades en gairebé 6.000 incidents en total. Aquesta és una de les notícies del dia. L'altra és que a Madrid estan pendents de Pedro Sánchez per si ha de convocar avui eleccions o no, quan i quin dia. I el PSOE està preparat.
7: Sí, l'entorn de Pedro Sánchez aposta per un avançament electoral, però el president es debat entre avançar la votació o bé intentar aprovar abans noves mesures d'habitatge. Avui La Vanguardia apunta que hi ha un 70% de probabilitats que Pedro Sánchez avanci aquestes eleccions. Si les convoca avui o demà, es votaria el 29 de novembre, però si fa mitjans de setmana ja saltem el 6 de desembre, en un diumenge que queda al mig d'un pont de 4 dies. De moment, Pedro Sánchez avui manté l'agenda oficial.
0: Ah, i ha sumat a més escalfen motors i han confirmat com es dirà la nova marca electoral, Front Ampli.
7: Sí, els partits a l'esquerra del PSOE canvien de nom, però encara no se sap qui en serà el candidat. Yolanda Díaz farà un pas al costat i el número 1 l'anunciaran en un acte el proper 17 d'octubre.
0: No sé, ens haurem d'acostumar, però això de Front Ampli, doncs, jo que no sé si n'està gaire. Sí, com sigui, un dels temes que centrarà una futura campanya electoral és la crisi de l'habitatge. Avui tenim un nou desnonament previst a Catalunya.
7: Aquesta vegada a Lleida és el cas d'una dona que fa 22 anys que viu en un pis, durant la pandèmia es va quedar sense feina i ara no pot pagar el lloguer. L'agència d'habitatge no li va oferir cap mena d'ajuda o de rebaixa. Per tot plegat, no li han renovat el contracte i la seva única alternativa, hores d'ara, és quedar-se al carrer. Per cert, la manifestació, com deies, per l'habitatge, que es va haver d'ajornar per la pluja, es farà aquesta tarda, sortirà a les 7 de la plaça Urquinaona de Barcelona.
0: Més coses d'aquesta nit, a les 7 i 13 minuts, els castellers de Vilafranca han guanyat in extremis el concurs de castells.
7: Sí, els versen tornat a imposar amb una actuació memorable descarregant un 9 de 9 en folre per primer cop a la història. Així el narraven els de Castells a RAC.
8: Les enxanetes que esperen el seu moment. Atenció als castellers de Vilafranca. Estan a punt de carregar el castell i posar-se líders. Vinga, es col·loca una, es col·loca l'altra. Només queda una aleta. Atenció als castellers de Vilafranca. 9 de 9 en folre. Carregar!
7: La segona posició ha estat...
0: La notícia és que es descarregués. La notícia
7: és que... Sí, per primer cop a la història, sí.
0: Sí.
7: Però bueno... Bé, que...
0: Però mira, em pensava que ho faries sonar tu, que de ets segona... vilafranquina.
7: Jo sí, però després no vull que diguin que escombro cap a casa, però sí.
0: Però és que n'hi ha molts aquí, és una plaga, fet... això, eh? De la Vilafranca.
9: Sí.
0: Arnau, Arnau Mañé.
9: Estava allà, Arnau Mañé. Estava
0: allà, allà,
9: fent pinya.
7: Va poder anar, perquè com que van ajornar, no?
9: Sí.
0: Bueno, hi havia gent de... Sí, sí, hi gent... Qui més hi havia per allà? Havia... Mira, el David Valverde també hi era.
9: És veritat.
7: També, el David, hi devia ser amb
0: Cabrosos, no? Martín, de Mataró. Però, hi havia el Lumartín, però que estava fent de pinya amb la... Ah. Amb la vella.
7: Ah!
0: Sí,
7: ah.
0: Sí.
7: Molt bé, no sabia això.
0: Sí, sí.
7: En fi, que la vella va acabar en segona posició, la vella dels Xiquets de Valls, i va completar el podi la colla jove Xiquets de Tarragona.
0: En Crònica Internacional, Flavio Bolsonaro, el fill de Jair Bolsonaro, s'ha imposat a la primera volta a Lula da Silva.
7: El candidat del partit ultradretà Partit Liberal ja parla de canvi de cicle, mentre que Lula ha reconegut que no s'esperava quedar per darrere.
10: El resultat moltes vegades és inesperat. Us confesso que estava convençut que guanyaria les eleccions a la primera volta. Ja és hora que demostrem la veritable fotografia del Brasil, la d'avui i la del Brasil que volem.
11: I el Brasil que a gent què?
7: Cap dels dos candidats, però, no ha aconseguit el 50% dels vots i el guanyador es decidirà en segona volta el 25 d'octubre.
0: Als Estats Units, aquesta matinada, els actors Robert De Niro i Mark Ruffalo han liderat un acte per demanar el vot contra Trump.
7: Tots dos han insultat el president dels Estats Units, primer De Niro i després Ruffalo.
11: Intentaran aturar que recuperem el nostre país, però no ho permetrem. Trump, no t'ho permetrem. No toquis els nostres maleïts vots.
12: Fucking vote!
11: Ah, em convertiré en Hulk. No us agradaré quan m'enfadi. Encara sóc aquí. Encara faig de Hulk.
12: Still playing the Hulk.
0: Què ha fet el de Planell?
13: No sé, jo que sé que al seu costat avui estic una mica acollonida.
0: Què ha fet?
13: Sí, ha doblat el Cris.
0: Bueno, hi ha bufetades entre la redacció per saber qui suplirà en Budió si algun dia està de fer Donald Trump.
13: En fi, que no ha estat pròpiament un míting del Partit Demòcrata, sinó un acte organitzat per un dels principals moviments progressistes anti-Trump dels Estats Units.
0: Un quart tocat de vuit a Ceuta, la policia ha detingut més de 1.000 migrants a la platja del Trampolín.
13: Avui està previst que continuï l'operatiu perquè encara queden centenes de persones. Ara fa 24 hores hi havia més de 3.500 migrants que malvivien en un assentament improvisat a la sorra. Ara, alguns se'ls ha reallotjat a centres d'acollida temporals i d'altres han tornat al Marroc de manera voluntària.
0: I atenció, perquè la tornada de la foca de la Mediterrània a Catalunya és cada cop més a prop.
13: Sí, la possibilitat que aquest animal marí amenaçat torni a criar a Espanya no és nova, ja que fa temps que la Generalitat es mostra predisposada a impulsar un programa de reintroducció de l'espècie a la Costa Brava. Ara, aquest pla s'ha intensificat i la intenció del govern és arrencar amb la primera fase del projecte, que pot ser compartit amb les Balears, el 2027. La culminació del pla, encara sense data, serà l'alliberament de foques al Cap de Creus i a l'illa de Cabrera, Mallorca. Tens ganes?
0: Que sí. Bueno, més ganes tens tu dimecres de passar de les foques a les oques.
13: Ai,
0: perquè
13: sí.
0: Avui oques grasses... Avui oques grasses fan el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
14: Vull petar-ho davant del mirall.
13: Un nen que abandona els escenaris després de 15 anys d'història, farcits d'èxits i de fites històriques, com ara aquests 4 concerts que faran a l'Olímpic, reuniran més de 200.000 persones, igualant el rècord de Coldplay.
0: No, però tu vas dimecres, no?
13: Jo hi vaig dimecres,
0: majoria
13: sí.
0: Absoluta de la redacció del Món RQ a veure Oques Grasses aquesta setmana.
13: Sí. Tant.
0: Va, i avui, per cert, que també sabrem qui actuarà aquesta temporada l'any que ve al Primavera Sound. I hi ha moltes travesses que no farem ara aquí. Sabem que serà a les 11. Aquí ho sabrem al Món RQ també. Ho farem en directe. Es farà entre el 2 i el 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, l'edició número 25, i esperem noms molt potents com cada any. I, per cert, parlant de noms potents, si sou fans de Rod Stewart, atenció, perquè avui a les 10 del matí surten les entrades per anar-lo a veure a Tarragona. Serà el 8 de juliol al Tarraco Arena. I als esports, si avui doneu un cop d'ull als diaris, veureu que la golejada 7-0 del Barça femení al Real Madrid agafa protagonisme i no n'hi ha per menys, perquè és la més àmplia de la història dels partits entre els dos equips.
9: Sí, perquè el Barça ha guanyat 27 dels 28 clàssics contra el Madrid, però fins ara mai l'havia golejat 7-0. La superioritat ahir va ser tan incontestable que l'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 a la mitja part. Clàudia Pina va marcar 4 gols i va ser la gran protagonista del partit. L'altra gran protagonista va ser la gent, que va protagonitzar un rècord d'assistència en un Barça-Real Madrid femení al Camp Nou amb més de 40.000 persones. Joan Laporta en parlava de Zon.
15: La verdad es que estamos muy orgullosos por haber batido el récord de asistencia en la Liga F y hemos batido nuestro propio récord, que era en Montjuïc también. Un día muy feliz para el barcelonismo, siempre es un gran rival el Real Madrid. Hemos confirmado que seguimos teniendo un equipo muy competitivo.
9: El Barça se'n va a l'aturada per seleccions com a líder incontestable, en solitari líder amb 18 punts de 18 possibles, 28 gols a favor i només 2 en contra.
0: I a tot això, la Lliga masculina continua aturada pel futbol de seleccions, que torna. La Lliga torna el divendres que ve amb un Màlaga espanyol. Mm. En canvi, la segona divisió segueix. Ahir el Girona i el Sabadell van empatar 0 els seus partits i són quart i setè, respectivament.
9: Per una banda, el Girona va ser millor que el Mallorca amb un Tilivi, però va topar-se una vegada i una altra contra el seu porter Arnau Tenes, i per l'altra, el Sabadell també va mereixer més contra l'Andorra la Nova Creu Alta, però tampoc va passar de l'empat. Com deies, el futbol de primera que torna divendres, Màlaga espanyol, 9 del vespre, RAC1. De moment tenim futbol de seleccions amb la selecció portuguesa en plena forma des de l'espantada de Cristiano Ronaldo. Ahir, malgrat l'absència del seu capità, va tornar a guanyar 2-1 contra Noruega. I no només això, sinó que és el primer classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Els Països Baixos, de Xavi Hernández, també van guanyar 2-1 Sèrbia. En canvi, l'Alemanya de Jürgen Klopp va tornar a ensopegar empat a 0 contra Grècia.
0: I recordeu que demà Espanya juga contra Croàcia Split a 3:15 del vespre, allà hi serà, de fet ja hi és, el Damià López. I atenció, perquè RAC1 farem en directe l'últim partit de Leo Messi amb Argentina. serà la matinada de dimarts a dimecres a la una de la matinada. El farem en directe aquí a RAC1 amb el Roger Saperes des del Monumental de Buenos Aires. I alguna cosa més?
9: Sí, que en bàsquet cap de setmana per oblidar per als equips catalans, després de les derrotes del Manresa i també de l'Espar Girona i del Cadí la Seu a la Lliga Femenina. Ahir el Barça va perdre de 6 a la pista de l'UCAM Múrcia a l'ACB. El Girona va rebre un correctiu a la pista del Baskonia, va perdre de 40, i el Lleida tampoc va tenir el seu millor dia, va caure de 13 al Barris Nord contra el Sant Pablo Burgos. En canvi, el Joventut no va poder jugar dissabte pel temporal, recuperarà el seu partit contra l'Andorra el dimecres 14 a les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona.
2: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: A les 7:21. Hola, Joan Ferrer, bon dia. Ah, no, que no ha arribat. Calla, espera't un moment. Vinga, va.
16: Mira'l.
0: Està corrent, però si no, no arriba...
9: Ho feia un vol, sembla, ara.
0: És que no hi ha temps.
16: Ara arribarà per dir-li que no entra,
0: No, sí. És clar que no entra. Ah. Si es fa, va tard i és molt tard.
17: Perdó, perdó. Ja està. Pensava que encara quedava el trànsit.
0: Ja està, no, ja l'he fet abans. Aquí el diàleg, 7:21.
2: RAC 1.
18: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
19: Per què ens cal avui desencadenar el present?
18: Atura't, pregunta't i reflexiona.
19: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
18: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots de 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
21: Apunta't a Basic Fit per només un euro i emporta't una motxilla. Corre! Només queden 4 dies. Uneix-te al club que et queda bé. Veure condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
22: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
23: Emocionarte con una canción parece fácil, ¿no? Tu cerebro libera dopamina, despierta recuerdos y hace que se te erice la piel sin que te des cuenta. En Ergo DKV hacemos algo parecido para hacer más fácil lo que realmente importa. Acude a tu oficina más cercana o visita facildkv.com. Ergo DKV. Fácil porque es importante.
24: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
25: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
26: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
27: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
28: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
29: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
28: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
29: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
30: Guarda joies d'or, plata o platí? A True Life les valorem, comprem i reciclem i te les paguem en efectiu a l'instant. Ho fem sempre davant teu, amb tota la transparència. Visita'ns al Centre Comercial Mataró Park, Centre Comercial El Campo Sant Quirze, Centre Comercial Cabrera de Mar o Centre Comercial Montigalà. True Life, la millor opció per donar valor a les teves joies. Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. El 18 d'octubre vine a la segona fira International Education al Tecnocampus de Mataró i parla directament amb representants de les escoles. Inscriu-t'hi a través de la web de KB Language. KB Language. Màxima confiança.
1: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
3: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
6: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
5: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
6: Entrades a osvallès.com.
7: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 3 minuts i 2 quarts.
7: Cada dia, una idea.
0: La del Xavi Puig.
8: Rebre un SLR al mòbil treu el singlot.
0: I la proposta d'avui dilluns del Pep Prieto.
10: Avui fa 25 anys de l'estrena de Training Day, una de les millors cròniques policíaques de començament de segle. El protagonista, Jake Hoyt, és un agent en pràctiques que ha de fer un torn amb Alonzo Harris, tota una llegenda dels carrers de Los Angeles. A mesura que avança el dia, Hoyt s'adona que el seu mentor té una concepció de la llei força discutible. És un retorn a la cara més sòrdida del gènere que no té manies a entrar en temes controvertits amb aires de tragèdia grega. Intensa i violenta, deu molt a Ethan Hawke i un Denzel Washington que va guanyar un merescudíssim Oscar per la seva interpretació. Trobareu Training Day a Netflix i Amazon.
0: Santibal, més bon dia.
11: Molt bon dia, Catalunya. Diuen que el papa Gregori IX va prohibir els gats i que sense gats les rates van provocar la pesta negra. Doncs no hi ha proves que passés això. Tot i que, com a fake medieval, fake new medieval, és difícil de superar. El Santibal d'avui és La gata i el balitre, versió dels grullers.

0: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... que avui encara plourà amb intensitat a molts punts de Catalunya.
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: El temps, de fet, aquesta hora ja descarrega amb força diverses comarques. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia. Sí, ara mateix està plovent al Vallès, al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, també cap a l'Alt Penedès, al Garraf i al Tarragonès, i de fet, a mesura que avanci el matí, aquestes pluges s'estendran per molts punts, sobretot de la costa i del prelitoral, i després a la tarda per més comarques, sobretot comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i Camp de Tarragona. Localment poden ser intenses i anar acompanyades de tempesta i molta precaució perquè tenim rius i rieres molt carregats del cap de setmana i qualsevol patac d'aigua podria portar algun problema.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així?
3: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Les conseqüències del temporal deixen un nou dia de caos a Rodalies amb incidències a gairebé totes les línies. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona. Informa Josep Moragues.
6: Ara mateix a Rodalies també plou sobre mullat. La pluja està complicant aquestes tasques per fer que les vies afectades tornin a estar operatives i, a més, en total hi ha 18 línies que no van bé arreu del país.
0: I, evidentment, també tenim problemes a les carreteres i autopistes.
7: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: Amb inundacions i esllavissades, anem a comptar cotxes des del RAC, com sempre. Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia, doncs continuem la jornada amb diverses incidències. Efectivament, tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès en ambdós sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundacions, es talla la GI-682 a Blanes i la C-352 a Franqueses del Vallès. També, per altra banda, tenim la C-35 que talla la sortida 87 a Vidreres, a la AP-7 a Cardedeu. Estan tancades també les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C-35 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral, amb la B10 en sentit Trinitat, i doncs a hores d'ara també a causa de diversos despreniments doncs tenim altres incidències, com per exemple a la C-17 s'obliga a obrir un pas alternatiu a l'altura de Granollers en direcció Barcelona. També per altra banda doncs tenim afectacions, com per exemple per esllavissades a la GI-681 a Tossa de Mar, també han obert un pas alternatiu, i a la N-150 a l'altura de Terrassa doncs també doncs s'obre un pas alternatiu. Fa tot just una estona, per últim, hem de sumar una avaria de vehicle a la AP-7 a Sils que obliga a tallar un carril de circulació en direcció Girona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
9: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent, és més cavalls.
9: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
9: Molins de Rei.
10: Mataró.
9: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
9: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
9: Romauto.
0: I més hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
11: Bon dia. Bon dia, que Pedro Sánchez té coll avall que avançarà les eleccions, però encara no ha decidit quan. Si les convoca avui o demà, es votarà el 29 de novembre. Si ho fa mitja setmana, seran el 6 de desembre.
12: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells descarregant el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Completen el podi la vella dels Xiquets de Valls i la jove Xiquets de Tarragona.
11: Lula da Silva i Flavio Bolsonaro jugaran la presidència del Brasil a la segona volta de les eleccions el proper 25 d'octubre. Bolsonaro ha superat el seu rival i serà el favorit.
12: I Oques Grasses fan avui el primer concert de comiat a l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. Fins dissabte l'ompliran 4 dies, mobilitzant unes 220.000 persones.
13: Els esports del Barça femení perpetua el seu domini incontestable amb una golejada inèdita 7-0 contra el Real Madrid al Camp Nou, i van anar més de 40.000 persones, un rècord de públic en un Barça-Real Madrid femení de Lliga. I a segona, el Girona i el Sabadell van empatar 0 els seus partits contra el Mallorca i l'Andorra respectivament. El Girona és quart i el Sabadell 7è. I ara que ho farem, l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina serà la matinada del dimarts al dimecres a la 1 en directe des del Monumental de Buenos Aires.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
2: Doncs avui la qualitat és bona, amb semàfors verds i blaus a tot arreu, en part gràcies a la pluja.
14: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
15: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Com a 7 i 35 minuts, aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
0: Marc Suí, bon dia.
17: Bon dia.
0: Avui tots els diaris recullen imatges del temporal del cap de setmana i aplaudeixen tota la feina de prevenció que es va fer. A més, la majoria de diaris treuen lliçons de cara al futur.
16: A La Vanguardia, Enric Sierra defensa que cal un canvi radical a l'hora de gestionar el territori perquè, si no, no hi haurà cap es alert que pugui evitar la tragèdia. I avisa, l'aigua no hi entén d'urbanisme inconscient i arrasa tot el que troba al seu pas. L'ésser humà tendeix a ensopegar amb la mateixa pedra, però el risc en aquest tema és enorme.
17: A l'editorial de l'Ara extreuen dues conclusions d'aquest temporal excepcional. La primera, que els avisos es alert poden resultar molestos, però que han demostrat ser molt útils. De fet, estan convençuts que sense l'alerta hi hauria hagut més víctimes. I la segona, és que el país no està preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada vegada més freqüents.
18: I al Punt Avui llegim pluges inèdites, prevenció eficaç. Creuen que s'ha de valorar positivament el nivell d'avís previ, l'ús de les alert i l'actuació posterior. I avisen, però, que ens hi haurem d'acostumar perquè aquests aiguats no han estat més que una mostra més de l'emergència climàtica en què ens trobem.
0: I a tot això, temporals a banda, avui tots els diaris tenen la mirada fixada en si Pedro Sánchez convocarà eleccions o no. La majoria ja dona la legislatura per morta.
16: A La Vanguardia, Carmen del Riego escriu, tant si es convoquen eleccions com si no, tots els partits, incloent-hi el PSOE, saben que la legislatura està acabada i creu que ara els partits han de decidir què volen ser. A Pedro Sánchez li diu que ha de ser clar amb les aliances i les propostes, i a Feijóo que ha de triar si vol ser Abascal o l'expresident de la Junta.
17: Al diari oponès, Esther Palomera fa servir un símil basquetbolístic i diu, Sánchez és a l'últim quart, fora de la pista, la grada i la banqueta rugeixen. Dins, la pressió és insuportable. Ell té la pilota a les mans i es disposa a tirar un triple anticipant unes eleccions per reeditar la jugada del 2023. Però l'avisa, després de 8 anys manant, la conjuntura ja no és la mateixa. Veurem si fa el miracle i en cistella o si no toca ni el cèrcol.
18: A l'editorial El Mundo veu pràcticament impossible que Sánchez repeteixi la carambola de les eleccions del 23 i torni a governar. Li augura unes expectatives electorals nefastes i un final de legislatura agònic. Per això l'alerta, ja només pot decidir entre allò dolent o pitjor per posar punt final a un mandat que naufraga des de fa molt de temps.
16: A La Razón, Jorge Fernández Díaz exclama que els motius per convocar eleccions són obligats i tan importants com la incapacitat de presentar pressupostos o que el govern viu en minoria parlamentària. En aquesta línia, Francisco Maruenda creu que és una bestiesa continuar amb la legislatura, lamenta que Sánchez només farà allò que el benefici, però, i remate, no importa quan convoqui les eleccions, les perdrà. El seu fracàs està assegurat.
17: I el periòdico Luis Alonso titula el seu article amb un final de l'escapada. Assegura que el president està mirant el taulell, però que ningú sap si és per recollir les fitxes o per demanar una altra partida. Això sí, es pregunta quants estarien disposats a seguir-lo en la seva aparatosa fugida cap endavant?
0: I tornant a casa nostra, els diaris es fan creus de l'històric concurs de castells que s'han endut als verds de Vilafranca.
18: La Vanguardia defineix el concurs com a lluita emocionant, batalla preciosa, espectacle vibrant i totalment estratosfèric. L'Ara parla d'una tarda difícil d'oblidar i aplaudeix els vilafranquins per tirar d'èpica i endur-se la victòria, i el periòdico defineix la competició com a memorable.
0: Són les 7 i 38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
19: Hola, bon dia. Mira, celebrem la gran festa del patrimoni cultural. Els dies 9, 10 i 11 d'octubre són les Jornades Europees del Patrimoni, així que gaudeix de més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades, jocs, tallers familiars, descobreix castells, monestirs, palaus, fàbriques modernistes, jaciments arqueològics, jardins històrics i molt més, en prop de 200 municipis. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
0: 10 minuts i les 8.
20: Renoi. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
21: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
1: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
21: A Matlle Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlle Origen, el gust és nostre.
22: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
23: D'acord.
22: Quin és l'autèntic operador 100% català?
23: Vera.
22: I el més ben valorat pels usuaris?
23: Vera.
22: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
23: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
22: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
23: Vera.
22: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
24: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
25: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
24: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
26: Mary Shore.
27: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
28: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
27: I ja l'has trobat?
28: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
27: Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
27: Més info a aldi.es.
29: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
30: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
29: Entrades a auditori.cat.
31: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
32: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
33: Només pel fet de comprar el cupó diari?
32: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
33: Mira que bé!
32: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
34: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: Autovivo Cures. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo Cures.
36: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 17 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. A qui se li entrevistarà aquest matí, el Suso?
16: Aquest matí, el portaveu de Junts al Parlament, Josep Rius, s'hi llegeix l'article d'Ivan Redondo a La Vanguardia. Explica que ells dos són amics i confessa que només aquestes relacions permeten escriure amb franquesa textos com el que publiqui avui. Li retreu que Junts no votés a favor del decret d'habitatge i admet, cap text resoldrà la crisi, però justament aquest transmetia el missatge que la política té l'obligació de dir a totes les persones que viuen escanyades que és no esteu soles i lamente que és el que no han fet ells. La caiguda era deixar-les soles de nou. Hi ha vots que s'expliquen en comunicat i vots que es recorden al llit.
0: L'última pel·lícula de Tom Cruise es pot convertir en un dels més grans fracassos comercials d'aquest any.
37: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
38: Digue-les.
0: Què ha passat?
38: En Martí. Digue-la sàtira ecologista dirigida per... Wow. És que Jordi no sabia com es pronunciava Digger o Diger i ho he volgut resoldre ràpid.
0: Digger.
38: No me n'he sortit.
0: Digger, que és una sàtira ecologista, dirigida per Alejandro González Iñárritu.
38: Això mateix, Digger, la sàtira ecologista dirigida per Alejandro González Iñárritu, ha recaptat només 8 milions de dòlars als Estats Units i 12 milions més a la resta del món en la seva estrena. És la pitjor recaptació d'una pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise en 19 anys. Els 20 milions recollits al cap de setmana de l'estrena es queden molt lluny dels 150 milions de pressupost que va tenir la pel·lícula. I dels 100 milions més que la distribuïdora Warner Bros. Ha destinat a la promoció. Els analistes calculen que la pel·lícula podria fer perdre 150 milions a Warner Bros. Ho destaquen Variety i The Hollywood Reporter.
1: Carinyo, 5 per 5?
2: 25.
1: I per 3?
2: 75.
1: Ara ets de números.
2: No, no, de mi BP.
3: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
0: Martí Esteban, bon dia.
4: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
4: Que José Luis Martínez Almeida ha dit que no sap amb quin ganivet li fa els entrepans la seva dona. Hòstia, és el comentari que ve arran d'una declaració real de l'alcalde de Madrid que va acusar els manifestants a la Puerta del Sol de ser violents per tenir un ganivet per tallar el pa. Però el missatge sobre la seva dona és fals i prové d'un perfil paròdic. L'informe Neutral.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
0: Una onada de calor afecta al sud de Califòrnia.
5: Sí, s'espera que les temperatures es mantinguin al voltant dels 37 graus al centre de Los Angeles i per sobre en punts més interiors, marcant valors d'entre 15 i 20 graus per sobre de la mitjana. Això portarà, per una banda, un risc més elevat davant de possibles incendis forestals i, per l'altra, problemes de salut. Ho hem llegit a The Guardian.
0: I què és patrimoni a Austràlia?
6: Una cabina de telèfon que ha rebut aquest estatus gràcies a la seva funció pública durant el 2019. Aquell any, a la ciutat de Naruma, hi va haver un gran incendi. Durant dies no va funcionar la cobertura ni tampoc l'internet. Aquesta cabina va permetre que els habitants, fent una mica de cua, poguessin trucar als seus estimats. Ho llegim al New York Times.
0: Ja tenim les fotos més divertides del regne animal.
4: Sí, són les fotos que escull cada any al concurs de fotografia Comedy Wildlife. Entre les candidates d'aquest any hi ha imatges tan simpàtiques com un os que sembla que faci ioga, una àguila caminant pel gel com si desfilés per una passarel·la de moda o un orangutan que aixeca el dit del mig. N'informa el USA Today. Vaja.
0: I per quant s'ha venut una llibreta de Freddie Mercury?
7: Per 330.000 euros a la casa de subhastes Prop Store. Però no era un quadernet qualsevol. Contenia cançons escrites a mà del cantant, també anotacions de Mercury durant l'enregistrament del seu disc en solitari Mr. Bad Guy del 1985. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I qui ha renascut?
6: El comerç de Castellolí. Resulta que aquest poble de la noia feia 12 anys que no tenia ni una sola botiga. Els veïns s'havien de desplaçar un dia a la setmana a una vila de la Rodalia per anar a comprar. Però ara, gràcies a una iniciativa pública o privada, obre Cal Paret, el petit supermercat al centre del poble que hi havia hagut anys enrere. Ho llegim al Punt Avui.
0: Podem descansar malament, tot i dormir les hores adequades.
4: Aquesta és la mala notícia que ens arriba des de Pennsilvània, als Estats Units. Segons un estudi, si no tenim l'habitació ben condicionada, podem dormir 8 hores i no descansar prou per l'excés de llum, de calor o de soroll que fan que ens despertem intermitentment. Ho recull La Razón.
0: I atenció a aquesta notícia, el preu de l'oli caurà en picat.
37: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: Les pluges de gener i febrer han afavorit la bona salut de l'olivera i des del sector preveuen collir 1.600.000 tones d'olives, en són 300.000 més que l'any passat. Dependrà, però, de si l'octubre serà plujós. En cas que sí, calculen que el preu final del litre de l'oli d'oliva seria d'entre 3 euros i 3 euros i mig i no 8 o 10 com altres vegades. Ho llegim a l'Ara.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
9: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem a les xarxes.
37: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
11: Bon dia. Potser el camí més amable cap a l'èxit consisteix en mantenir un perfil baix i una certa modèstia abans d'enfrontar un repte important. Ha estat el cas d'un amic que treballa a l'estaf del Barça femení i que aquest cap de setmana es mostrava preocupat abans del partit contra el Madrid d'aquest diumenge. És un gest de prevenció i de respecte per la feina que fan cada dia. Una modèstia que demostra professionalitat, però que els amics, hores abans del partit, ens preníem en broma, acostumats com estem a veure guanyar el Barça de Pere Romeu. No era l'únic que enfrontava el partit amb precaució. Twitter anava ple de gent no gaire optimista i que dubtava del conjunt blaugrana. 5-0 abans d'acabar la primera part i cap a casa amb un 7-0 i l'eufòria del meu amic. que en el fons des d'un principi sabia quin pas hi donaria, però com dèiem, el millor camí cap a l'èxit és mai donar-lo per descomptat.
12: A Xocolata Geelong elaborem xocolata Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Els esports. Albert Pedrol, bon dia.
13: Bon dia.
3: Autovivo, amb més de 300 cotxes de gerència i quilòmetre zero amb grans descomptes, patrocina aquest espai.
0: La pallissa 7-0 del Barça femení al Madrid és la gran protagonista a les portades dels diaris.
13: Mundo Deportivo titula històric i Àngel Pérez escriu: el Real Madrid va ser una joguina en mans del Barça, tant se val quan ho llegeixis, i afegeix: el Barça va humiliar el seu rival amb un nou recital de futbol. El Diari Esport titula golejada històrica i Maria Tiques diu: no canvia res, cada any quan arriba el clàssic hi ha el debat de si el Real Madrid està més a prop que el del Barça, però el conjunt blaugrana sempre troba la mateixa resposta sobre la gespa, i l'esportiu assegura en portada que el Barça va cruspir-se al Real Madrid.
0: En breu, queda reducida la notícia a les portades de Madrid.
13: Sí, tot i així l'opinió és unànime. El diari es titula el recital interminable, el Barça torna a esclafar el Real Madrid amb un pòquer de Clàudia Pina, i el Marca obre amunt: el Barça torna a resar el Real Madrid i Clàudia Pina fa història amb 4 gols al clàssic.
35: Autovivo Pures. Aquest octubre Autovivo liquidem stock. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Pures o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo Pures.
0: La notícia fric.
14: Edificar.com, refresquem els preus. I ara us oferim aquest espai.
0: Som-hi, bon dia.
17: Bon dia. Un grup de xinesos ha vandalitzat un restaurant a Corea del Sud que es diu Xi Jinping, el nom del president de la Xina. Aquest grup de xinesos va entrar al país fent-se passar per turistes, però no volien visitar cap museu, sinó aquest restaurant, on hi van entrar amb màscares, van trencar el mobiliari, van llançar pintura i van fugir. El propietari del restaurant diu que abans ja havia rebut una cinquantena de trucades amenaçadores que li exigien que canviés el nom.
0: On hi ha Salmó aquest matí?
17: Al The Guardian, on llegim que l'actriu Gillian Anderson surt del pas d'una polèmica per un vídeo on se la veu demanant a un grup de fans que no vagin a veure-la al teatre a primera fila sempre. Es veu que aquestes fans han anat una vintena de vegades a veure-la al teatre a Londres i sempre a primera fila. El vídeo en què els recriminava els fets es va viralitzar i va obligar Anderson a explicar-se. L'actriu diu que coneix les fans de fa molts anys i que veure gent coneguda a primera fila la pot distreure.
0: Avui que Sant Fruilà és l'aniversari de...
17: L'actor i director Jesse Eisenberg, a la xarxa social Ara en Veus, que fa 43 anys, l'actriu Kate Winslet, Titanic, Mare of Easttown, 51 anys, i l'actor Guy Pearce, Memento, The Brutalist, fa 59 anys.
0: I avui fa 60 anys l'Albert Tom, que aquest matí ens acompanyarà a partir de les 11 i celebrarem amb ell aquests anys, però també per la celebració del seu nou llibre, Què dirà la gent. 60 anys, Albert Tom. Però està dormint, envieu-li missatges i el desperteu.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
35: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: I en quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Martí?
4: La del País, que entrevista Maruja Torres. L'escriptora i periodista publica nou llibre titulat Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo, on parla dels seus viatges pel món. Ara, però, Torres diu que el que més li fot seria que fracassessin les acampades per l'habitatge. També parla del conflicte al Pròxim Orient i anuncia: no tinc el cony per aquí distàncies, en aquest moment.
19: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
20: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 7 i les 8.
22: Vagis on vagis, ja pots subscriure't al passe via per viatjar amb trens Avant entre octubre i desembre. I ara, a renfe.com, trobaràs una nova calculadora que t'ajuda a comparar opcions i descobrir quan pots estalviar. Més de 2 milions de viatgers ja saben que amb el passe via, com més viatges, menys pagues. És gratis i obtens descomptes de fins al 90%. Passe via, a Renfe.
1: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
2: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
15: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
16: increïble.
15: Platònic.
16: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
15: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
23: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
24: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Totes les marques d'anima automoció, vehicles nous i les millors ofertes de l'any. Expro Reus, aquesta és la teva oportunitat. T'esperem!
25: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
26: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
25: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
26: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
25: Però hi ha finestres.
27: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
30: I des de 16.400 euros.
29: Què?
31: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
32: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
33: 3 i les 8.
34: El turisme en família de Rosa dels Vents, per Halloween, us ofereix aquest espai.
36: Adela Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
38: En moda, en comptes de en plan. Segur que més d'una persona que ens escolta caurà de cul quan s'assabenti que la fórmula en plan, o la seva adaptació al català, en pla, és una locució copiada directament del castellà. Ara bé, no us penseu que us deixarem enrere, no. Aquí estem per donar un cop de mà als oferts parlants de la nostra estimada llengua. Les alternatives en català per aquesta expressió són ben variades i, sobretot, i aquí ve el lema preferit dels lingüistes, depenen del context. Per tant, en comptes de dir que algú diu una cosa en plan conya, podem dir que ho va dir en conya. En comptes de triomfar en plan Rosalia, podem dir que triomfa com la Rosalia. O de dir que un amic està en plan drames, podem afirmar que està en moda drames. Així que ja ho saps, sempre hi ha un primer cop per canviar en plan per en moda.
39: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
40: A punt per les 8.
41: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
42: Ens traslladem a l'estiu de 1964. En Guy Patterson treballa en una botiga d'electrodomèstics i cap al vespre baixa al soterrani i es deixa anar tocant la bateria. La vida li fa un gir quan comença a formar part d'un grup de música juvenil. Dirigida per Tom Hanks i gràcies a una sola cançó, ahir va fer 30 anys de la pel·lícula The Wonders That Thing You Do. Doncs això, què fas? Un gran èxit.

0: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'en Matlleu Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just d'àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
1: A Matlleu Origen, el gust és nostre.
2: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure-ho. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

matí ens espera i quina tertúlia dels dilluns ens espera amb el Carol, amb el Martí Blanc, amb la Terribas, amb la Conillera i amb el Forn. Avui els haurien de posar una bola de vidre al mig de la taula, tot i que veient el panorama potser ens demanaran el full de reclamacions. Quin futur ens espera amb el canvi climàtic? Després de les tempestes terribles que hem viscut aquest cap de setmana en una part important de Catalunya, la pregunta té ben poc d'acadèmica. Hi ha gent que ha passat hores pendent d'una riera, d'una carretera o d'una trucada. Gent perquè el futur era saber què passaria al cap de 10 minuts. Una altra pregunta. Quin futur ens espera als catalans si Pedro Sánchez decideix avui convocar eleccions anticipades? Qui recolliria els beneficis d'aquest desgast? Quines majories sortirien de les urnes? I Catalunya quin paper hi tindria? Perquè aquí hem sentit manta vegades que érem decisius i ens agradaria saber també per decidir el què. I quin futur espera Catalunya si d'aquí a 2 anys es confirma el panorama que ahir dibuixava l'enquesta de La Vanguardia? El PSC i Aliança Catalana

0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Més enllà de les retencions habituals, tenim tallades per esllavissades la C-14-15A a Castellà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa. També la BV-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundacions es tallen la GI-682 a Blanes i la C-352 a Franqueses del Vallès. També la C-35 continua tallant la sortida 87 a Vidreres o la AP-7 al punt de Cardedeu, que continua tallant les sortides i entrades a la mateixa autopista. També la C-31 a Sant Adrià de Besòs, doncs, talla l'enllaç amb la ronda litoral en sentit el nus de la Trinitat, en sentit nord. Per altra banda, a la C-17 recordem també, doncs, que es talla un carril de circulació a causa d'uns despreniments entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès en direcció Barcelona. També tenim esllavissades, en aquest cas, a la N-150 al punt de Terrassa, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. Per últim, destaquem un vehicle accidentat a la A-2 de fa tot just una estona, a l'altura de Sant Joan d'Espí, que en direcció Lleida, doncs, obliga a tallar un carril de circulació.
5: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Us deia fa uns moments que avui serà un matí de ràdio i efectivament ho serà. Dues notícies d'última hora. La primera, Pedro Sánchez acaba d'anunciar una declaració institucional a les 9 del matí des de la Moncloa. És a dir, d'aquí a 55 minuts. Evidentment, són timbals d'eleccions a la vista. Repeteixo, a les 9 del matí a la Moncloa. Evidentment, ho seguirem aquí a RAC1. La segona és que hi ha hagut un alert, ja, una alerta de protecció civil per pluges localment fortes al Vallès Oriental i al Maresme durant les properes 2 hores. S'ha d'extremar les precaucions a la mobilitat i, evidentment, segons Protecció Civil, no acostar-se a zones inundables. Per tant, és alert a la zona del Maresme i del Vallès Oriental, perquè Catalunya encara es desperta avui empantanegada pels aiguats històrics d'aquest cap de setmana. El país funciona a mig gas, amb gairebé una desena de línies de rodalies tallades, carreteres bloquejades. Ara ho sentíem amb el Ferran Aràndiga, des del RAC, un grapat d'escoles tancades, milers de famílies que continuen sense electricitat. Recuperar la normalitat costarà, perquè aquest matí torna a ploure, com ara dèiem. Els ruixats descarreguen força a la costa central i al Vallès, i de mica en mica s'aniran estenent per bona part del país. La Generalitat i Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia, perquè, com que plou sobre mullat, i bé, millor dit, els rius i les rieres continuaran baixant molt carregats. De fet, ara ho apuntàvem, els veïns del Maresme i del Vallès Oriental acaben de rebre un alert pel risc que repeteixin les inundacions a les pròximes 2 hores. No en va, el Meteocat manté els avisos de nivell 4 sobre 6 a tot el litoral. Abans de repassar els desperfectes que encara arrosseguem del cap de setmana, anem a actualitzar la previsió. Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
7: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
5: Primera alerta, les pluges no són les del cap de setmana, però torna a ploure amb ganes i força alguns punts del país.
6: Sí, com deies, tenim aquest avís de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, al Vallès Oriental i també al Maresme, que és el que ha fet que s'activés aquesta alerta als mòbils. De fet, han arribat a acumular 37 litres per metre quadrat en mitja hora a Granollers, ara fa poca estona, 42 litres per metre quadrat en el que portem de matí, 22 a Parets del Vallès o 23, per exemple, a Sant Cugat del Vallès. Són patacs d'aigua que cauen amb molta força a aquesta hora i que afecten el Vallès, el Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat i també el Penedès, el Garraf, el Tarragonès, la Selva i el Gironès. Aquestes pluges aniran avançant, s'estendran per bona part de la costa i del prelitoral al matí i després a la tarda també cap a les comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i Camp de Tarragona. Hi ha aquests avisos del Meteocat per intensitat de pluja, però que cal anar revisant a mesura que aquestes pluges es vagin estenent, perquè si es veu algun patac que quedi més encallat en alguna zona o que pugui estar durant molta estona plovent, doncs cal anar alerta. I això, arrosseguem el cap de setmana, aquest terra empapat...
5: No, però això són les escorrialles del temporal que ha deixat.
6: És una situació diferent. Sí, sí.

0: Sí, a més, aquesta setmana, de fet, es anirà repetint pràcticament cada dia aquesta situació de ruixats. No té res a veure amb aquella estructura que vam veure tan marcada dissabte, amb aquella situació que fins i tot es va parlar de mini-huracà, però que no ho va acabar sent. No és una situació semblant, sinó que són aquestes tempestes que van entrant de mar cap a terra i que sí que en algun moment, si es queden més estacionàries, doncs poden portar aquestes inundacions. Per tant, sigui el cas que sigui, pendents avui una altra vegada del cel, i no només avui, sinó la resta de setmana, que també es repetiran aquestes pluges.
1: Les infraestructures, de moment, no han resistit la força dels aiguats. La més afectada, com de costum, és la xarxa de Rodalies, que engega motors, empentes i rodolons. En lloc d'anomenar-vos les línies que acumulen incidències, ho farem al revés. Acabarem abans i us expliquem que les que funcionen amb normalitat, ara només ja n'hi ha una, la R2 Sud, que és el corredor del Garraf, que concentra el trànsit de pas tant dels trens de Rodalies com dels regionals de mitja distància que enllacen Barcelona amb el sud de Catalunya. La resta de la xarxa és una autèntica gincana, amb trams tallats a tot arreu. Anem a treure el cap al Grasnus Ferroviari, que és l'estació de Sants de Barcelona, per passar totes les incidències allà pendent de les pantalles i de la gent pobra per amunt i avall i anar mirant. I tenim en Josep Moraga. Josep, tu diràs.
2: Sí, hi ha menys gent del que és habitual per ser un dilluns laborable. Molta gent simplement ha desistit i la gent que arriba aquí i mira les pantalles, però la informació està desactualitzada. Molta gent baixa a l'andana, veu que el tren no arriba mai, molta gent gira cua i se'n torna cap a casa, perquè és que avui la llista d'afectacions a Rodalies és interminable. La majoria de línies, 18, tenen afectacions parcials, directament no funcionen o tenen demores molt fortes. Les que no van directament són R7, R8, RG1, R11. Les línies que tenen més usuaris tampoc van bé, que són l'R1, l'R2, l'R3 i l'R4. Si teniu previst fer connexió amb Rodalies per plaça Catalunya, no ho intenteu, és impossible, el túnel està inundat encara i es fan desviacions per Passeig de Gràcia. L'R1 també és afectada al seu pas pel riu Besòs, que ahir va passar-li l'aigua per damunt. Altres línies tenen catenàries afectades per la caiguda d'arbres o tenen roques a la via i podria continuar, però és que les afectacions, com dèiem, són innumerables. Des de Renfe ens adverteixen que hi ha hagut un canvi en la situació des de fa pocs minuts. Com deia la Mònica, està començant a ploure. Aquesta pluja que afecta el litoral i prelitoral està afectant de ple les tasques per restablir les línies, aquestes marxes blanques que són aquestes circulacions sense passatgers per veure quin és l'estat de les línies. Doncs bé, aquesta pluja està afectant aquestes marxes blanques, per tant la situació no millora, però és que en tot cas pot anar a pitjor si és que és possible. I com dèiem, ara mateix a l'estació de Sants, menys gent de l'habitual, informadors n'hi ha, intenten donar la informació que poden, però és que ara mateix la situació a Rodalies és que funciona a dures penes.
1: Són les 8 i 9 minuts, tornem més tard cap a l'estació de Sants de Barcelona, però deixeu-me dir, deixem saludar a aquesta hora del matí Sergio Delgado, sos director de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia.
1: Quines recomanacions es fan a hores d'ara, als 8 i 10 minuts, d'aquest matí plujós a molts llocs de Catalunya, a tots els oients que ens estiguin escoltant?
3: Bé, doncs primer posar un focus en el territori, una zona molt concreta, que és el Vallès Oriental. Ja tenim incidències importants a Granollers amb vehicles doncs atrapats per l'aigua. Acabem d'enviar un esàler al Vallès Oriental, també al Maresme, perquè l'evolució de les pluges pot arribar aquí. Per tant, en aquestes dues comarques, ara mateix, la recomanació és evitar la mobilitat. És una recomanació perquè veiem doncs que la pluja ha estat més forta d'allò que s'havien vist en els models, ha fet un registre important i hi ha incidències. Vallès Oriental, Maresme, fins que passi aquesta pluja, màxima precaució i, per tant, limitar mobilitat. En general, veient el que ha passat al Vallès Oriental i al Maresme, per sobre de lo previst, doncs sembla ser que avui serà un dia que haurem d'estar molt atents tots a com evolucionen les pluges i, com diem sempre, davant de pluges fortes, davant del dubte si sortir, no sortir, fer, no fer, tothom que pugui esperar a que passi aquesta pluja, que ho faci, tothom que no pugui esperar, doncs que ho faci amb la màxima precaució, evitant carreteres locals, allunyant-nos de zones inundables, no creuant zones amb acumulació d'aigua. Sembla que serà un matí, doncs en aquest sentit, doncs més complicat del que els models ens deien.
1: Val. Quan parlem de complicacions, vol dir que de moment aquestes comarques que ens comentava, és a dir, Vallès Oriental, Maresme principalment, quines altres zones en el decurs d'aquest dia poden patir inundacions importants o comarques que tinguin el perill que està tenint ara en aquests moments les que comentàvem?
3: Això és difícil de precisar en un dia com avui, veient doncs, com aquestes pluges fortes ens han sorprès, aquestes pluges torrencials. Nosaltres, per l'experiència de lo que, on tenim problemàtiques habitualment a la tardor, en dies com avui, que més o menys pot ser l'habitual a la tardor, però una mica més fort, seria tot el litoral i prelitoral. Insisteixo que ara mateix el focus el tenim molt posat al Vallès Oriental, on tenim incidències, és aquí al Vallès Oriental on ara hem enviat les àlers i demanem a la gent que eviti la mobilitat, però tota la resta del seu entorn immediat, Maresme, per tant també atents Vallès Occidental potser, doncs en aquests moments precaució. Però, a banda d'això, hem de tenir precaució avui doncs, en tot el litoral i prelitoral.
1: Val. Evidentment, les pluges es podrien, com ara comentava la Mònica, també estendre a altres zones. Clar, també l'he de preguntar, entenc que recuperar la normalitat avui serà encara molt més difícil, no? Parlo del servei de trens o els veïns sense llum.
3: Serà més difícil, sobretot més enllà d'aquesta normalitat, que evidentment quedarà condicionada a que els treballs potser no es poden desenvolupar en tota la durada prevista. També la gent que ha patit danys, doncs és un moment crític també en aquestes zones que han patit danys. Si la pluja és forta, per entendre'ns, nosaltres acabem de contactar amb Educació, doncs, doncs, que reforcin la revisió de tot el tema dels centres educatius, per tant també les famílies atentes a informació que puguin rebre en aquesta zona del Vallès Oriental per assegurar doncs, que això mateix, no? que es pot fer amb seguretat. Són unes hores complicades.
1: Clar, perquè, per exemple, perdoni, senyor Delgado, per entendre, la gent que sigui d'aquestes comarques que hi ha hagut el Les Alert, és recomanable no portar les criatures a escola?
3: Bueno, estem dient que recomanem la no mobilitat, evidentment, doncs això inclou l'activitat escolar en aquests moments. És la recomanació que fem, no és una instrucció, però veiem incidències, veiem vehicles atrapats, recomanem a la gent que en aquests moments no es mogui fins que passi la tempesta, fins que la situació doncs, vagi de baixada, que esperem que sigui doncs, no més enllà d'una hora.
1: Mònica.
0: No, és que està passant just ara, a primera hora dèiem, aquests dies patim, no?, perquè tot i que el pronòstic a vegades ens marqui unes pluges, quan arriben mai saps què acabarà passant, no? I ara a Granollers, per exemple, jo t'he dit fa 5 minuts 42 litres, ja en portem 80.
1: Déu-n'hi-do.
0: És a dir, sí, que en mitja hora...
3: És una situació molt greu a Granollers, sí. a nivell de pluges i de les incendis que es poden donar. Per tant, insistim, hi ha vehicles atrapats en acumulacions d'aigua, és un moment crític en aquesta zona del Vallès Oriental, que a més plou en una zona doncs, on ja han tingut danys importants el dissabte i dimarts, el cap de setmana. Per tant, un moment crític en aquest sentit.
1: Val. Una última pregunta, Sergio Delgado, que és el tema de parlava d'incidències en aquesta zona. Gent atrapada, bàsicament, tenim alguna novetat i alguna incidència greu?
3: És molt incipient tot. Pensin que fa tot just un quart d'hora que hem detectat la situació, hem enviat les alertes, entrem doncs, perquè ens ajuda a fer la difusió i és molt incipient per concretar, però sí que vehicles, li puc dir vehicles atrapats per l'aigua, no sabem la situació de gravetat, però sí que s'estan produint. Per tant, no és una situació, diguem-ne, ordinària de pluges doncs, de tarda ordinària, sinó força excepcional. Potser no tan evidentment com el cap de setmana, però si li afegim la situació que venim del cap de setmana, doncs ja estem preocupats per aquesta zona.
1: Sergio Delgado, moltes gràcies i molta sort. Anem parlant.
3: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia. És un quart de nou, per tant, atenció a l'alerta, eh? Si els nens no poden anar a escola en aquestes comarques, que la gent no hi vagi, preocupació en aquests moments per Granollers, incidències greus, comentava ara fa uns moments Sergio Delgado. Per tant, repetim, no és això del cap de setmana, però sí que són alertes importants, Mònica.
0: Sí, no? I més veient aquesta intensitat que porta la pluja, que en mitja hora ha deixat 37 litres, la mitja hora següent 38, que ja portem 80 litres a Granollers i que hi continua plovent, i que aquests avisos hem d'estar molt pendents de les alertes als mòbils i els avisos que ens puguin anar fent, perquè igual que ha passat al Vallès Oriental i al Maresme, podria passar en altres punts durant el matí.
1: Clar, això vol dir que avui, de moment, aquestes dues comarques ja veiem que també se'n va cap al nord.
0: Sí.
1: O sigui, anirà entrant per tot Catalunya, no, bàsicament?
0: Exacte, tenim una massa de pluja dins del mar i va fent, van creixent, es van formant també aquests xàfecs, costa i prelitoral, sobretot durant el matí. Després, a la tarda, es poden estendre per tot arreu, menys probables a la tarda a l'Ebre i també a Ponent, però la resta sí que qualsevol patac d'aigua podria portar problemes. A més, penseu que la resposta dels rius de les rieres és molt ràpida, perquè ja no poden absorbir més aigua i aleshores, de seguida creix el cabal.
1: Abans, les inundacions, ho comentava fa uns moments, i ara tornem cap a la xarxa viària, al Ferran Aràndiga, les esllavissades, les inundacions, la caiguda d'arbres, van afectar aquest cap de setmana una vintena llarga de carreteres, però algunes importants, Ronda de Dalt, AP7, C16, 17, 32, 35, però és que avui es pot tornar a circular, es podria tornar a circular sense entrebancs per bona part d'aquestes vies, però és que encara hi ha trams tallats i, a més, aquestes pluges, que són en una zona de gent que es desplaça cap a altres llocs de Catalunya, com per exemple la ciutat de Barcelona, tenen unes retencions importantíssimes. Anem cap al RAC a comptar cotxes. Com cada dia, Ferran Aràndiga. Ferran, tu diràs.
4: Bon dia, doncs, efectivament, per aquestes afectacions viàries per les pluges, fem un repàs. A hores d'ara tenim diverses vies tallades, com per exemple la BB-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès a causa d'unes esllavissades. També la C1415A, doncs, obliga a tallar la via a Castellà del Vallès. També la C352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, on hi ha un túnel tallat a causa d'unes inundacions. També hi ha inundacions a la GI-682, que obliga a tallar-se a l'altura de Blanes. Per altra banda, també diverses vies obliguen a tallar diversos carrils, ja sigui per esllavissades o inundacions, o també per obligar a obrir un pas alternatiu. Tenim la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès, amb un carril tallat. També la C-35 a Vidreres, amb la sortida 87 inundada, podríem dir. També la GI-681 a Tossa de Mar, amb un pas alternatiu. La GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, també a causa d'unes esllavissades sobre un pas alternatiu. També la N-150 a Terrassa, amb un pas alternatiu en aquest punt, també per unes esllavissades. Precaució, sobretot a hores d'ara, a la C58, també entre Barcelona i Montcada i Reixac, en direcció Sabadell, doncs perquè ja fa unes tones detectant diversos vessals d'aigua. Com deia, a hores d'ara, doncs tenim moltes retencions, sobretot en direcció Barcelona. A la C17, doncs hi ha fins a 15 quilòmetres de cues des de l'Ametlla del Vallès, en sentit sud, fins a Parets del Vallès. També a la C59 es circula amb uns 14 quilòmetres de cues intermitents des de Caldes de Montbui, i també per la C16, des de Rubí, hi ha retencions amb tot el tram fins a arribar a la Ronda de Dalt de Barcelona. La AP7 circula també amb retencions quilomètriques en tot el tram d'entre la Roca del Vallès i el Papiol, podríem dir. Això és un tram, atenció, d'uns 40 quilòmetres. Per altra banda, també l'entrada des del Llobregat, doncs, com és habitual, continua també força col·lapsada per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui tanta paciència. Imagineu-vos els problemes que hi ha en aquests moments de la circulació. Fa uns moments, Sergio Delgado deia que la recomanació de aquestes comarques del Vallès Oriental i del Maresme era que no hi hagi mobilitat. Esclar, i ha dit que recomanen que no hi hagi mobilitat. Ergo, com deia el propi Sergio Delgado, que la gent no anés, que els nens no anessin a escola. Clar, estem parlant de que és una franja que pràcticament arriba a 1 milió de persones, amb sí. La qual cosa, clar, i això és 2 hores, aproximadament, no?
0: Sí, el que passa és que ha passat tant de cop, no?, i no ens esperàvem que fos tanta aigua en tan poca estona, que l'avís segurament s'ha fet quan la gent ja probablement ha sortit de casa o estan circulant. Llavors, això sí que és una mica més problemàtic.
1: Sí, avui. Efectivament, sí. Aquest és un problema, és a dir, si es pot evitar fer marxa enrere, que la gent ho faci, que la gent ho faci en aquestes comarques, perquè, pateixo, era imprevisible que pogués passar, i, de fet, a hores d'ara està passant. Ens arriben imatges, Mònica Usart, de Granollers,
0: sí.
1: Amb una alçada d'aigua ja que pràcticament arriba a les portes dels cotxes.
0: Sí, sí, sí, diversos cotxes que han quedat atrapats per aquest patac d'aigua, que és que, ja et dic, 80 litres per metre quadrat en tan poca estona. Si es fan els avisos de 90 en 3 hores i ens han caigut 80 en una hora, pràcticament.
1: Les que tampoc han recuperat la normalitat són les 14.000 famílies que no tenen llum a casa. Algunes es van quedar a les fosques dissabte a la nit en ple temporal. Ja es fa 36 hores que sobreviuen com poden, es reparteixen sobretot Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Cugat i Barberà del Vallès. Més de 200 tècnics d'Endesa treballen per recuperar el servei, però, evidentment, la feina s'amuntega. Avui també s'ha reprès la recerca d'aquell home que viuria desaparegut a Pineda de Mar, al Maresme, després que l'arrossegués una riera. Si se n'acaba recuperant el cos, seria la tercera víctima mortal confirmada que han deixat els aiguats. La, entre cometes, bona notícia és que ningú ha denunciat una desaparició, i, per tant, veurem si va ser un ensurt o una altra cosa. Les altres dues persones mortes són un home de 75 anys que va morir esclafat a Tordera quan un mur li va caure al damunt i un veí de Montornès del Vallès que es va ofegar al soterrani de casa seva. La majoria de les més de 8.000 trucades que el 112 ha rebut a les últimes 36 hores s'han concentrat precisament en aquesta zona on, repetim, plou sobre mullat, Maresme, Vallès, però també el Baix Llobregat i el Barcelonès. Abans repassàvem amb la Mònica els registres en estat històrics, amb patacs d'aigua que han superat els 200 litres per metre quadrat a Barcelona, rècord històric, o els 300 en diversos municipis del Maresme, que diríem que és la comarca més afectada. Anem cap allà amb la corresponsal de RAC1 al Maresme, Cristina Salat.
5: El d'ahir va ser un diumenge de netejar i treure aigua i fang a tota la comarca del Maresme. Les excavadores van ocupar durant bona part de la tarda diferents punts de la carretera Nacional 2 per deixar-la transitable. Mataró, Caldes d'Estrac, Canet, Calella o Pineda van veure afectades les connexions per aquesta via durant el dia d'ahir. Al nord, a Malgrat, Palafolls i Santa Susana, el descens del cabal d'aigua va deixar un rastre de desperfectes a baixos, locals comercials i aparcaments. Un d'ells, la Biblioteca de Palafolls, que va patir importants destrosses i pèrdues, i l'Ajuntament la dona gairebé per perduda. Per altra banda, a Arenys de Mar, una família també ha estat desallotjada per la caiguda de part d'un mur de contenció annex al seu domicili. Han passat la nit amb un familiar i no podran tornar a casa fins que aquest es repari. Un episodi excepcional de pluges torrencials que ha deixat quantitats tan importants com els 288 litres de Vilassar de Mar o els 244 de Mataró. Registres que han deixat també crescudes històriques a les rieres del Maresme.
1: I això continua, entre altres coses, perquè ens alerten ara que Mataró comença a ploure amb molta força. Més al nord, a les comarques de Girona, el temporal hi va arribar més tard, ja entrada la matinada de diumenge. Allà els aiguats tampoc van tenir contemplacions, sobretot a la selva. A Blanes, per exemple, els baixos de l'Hospital Comarcal van quedar completament inundats i els bombers van haver d'evacuar una vintena de pacients. Ja funciona l'Hospital de Blanes en normalitat. Al Cap de Benidoreres, també la Selva i el de la Jonquera, l'Alt Empordà, van acabar negats per l'aigua i el fang. L'altra imatge que quedarà fixada a la retina dels veïns és la de rius com el Ridaura, el Tordera o el Daró, baixant carregadíssims, gairebé a punt de desbordar. Júlia Manero.
6: Sí, a banda dels ruixats que van descarregar amb força, la clara imatge d'ahir és la dels rius i rieres plens a vessar. El Daró va registrar pics de fins a 181 metres cúbics per segon a l'altura de la Bisbal d'Empordà i més avall fins i tot va arribar a desbordar. Ara bé, no hem de lamentar danys significatius. I pel que fa al Ridaura, va registrar xifres amb pics de fins a 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i amb un període de retorn de fins a 100 anys. El Ridaura, que acostumem a veure ben sec, també va fer de les seves a Platja d'Aro, on la força de l'aigua va arribar a escardar un pont que va obligar a tancar els accessos al municipi. En tot cas, la pujada del cabal va ser molt ràpida, però tan bon punt va parar de ploure, es va estabilitzar, i va ser quan els estructuristes i els bombers van revisar el pont afectat i en van poder validar la reobertura. A banda d'aquests dos rius, el govern també destacava especialment el creixement del cabal de l'Unyà, així com les rieres de Calonja i Sant Antoni.
1: Veiem que aquest episodi històric d'aiguats hauria pogut provocar una autèntica tragèdia si la Generalitat i Protecció Civil no haguessin restringit dràsticament la mobilitat. Dissabte, hores abans que el temporal comencés a descarregar, ja havien anunciat la suspensió del transport públic i la cancel·lació de totes les activitats culturals i esportives. Tot i això, va haver-hi gent que es va negar a obeir les instruccions de les autoritats i ara el Departament d'Interior estudia sancions pels organitzadors d'actes culturals o d'oci que no van respectar les restriccions. Però aquestes restriccions també va fer la vida impossible a alguns passatgers de Rodalies i de l'alta velocitat que van quedar penjats dissabte al vespre per sorpresa. Alguns van trigar hores a tornar a casa i molts d'altres van haver de passar la nit i matinada a estacions com la del Camp de Tarragona o l'estació de Sants. D'aquest cap de setmana marcat per unes inundacions sense precedents, escoltem el comentari de la professora i col·laboradora del Món a RAC1, Júlia Ojeda.
7: Venim de l'estiu més càlid mai registrat a Catalunya, segons el Meteocat, per sobre del 2022, del 2023 i del 2025. Fa anys que la seqüència és sobre la taula, els informes dels experts en canvi climàtic i els despatxos dels polítics. Més de 3 graus d'anomalia a més del 80% del territori, 20 dies a 40 graus o més, i un Mediterrani que s'escalfa 0,4 graus cada dècada. Un mar que bat rècords a l'estiu és combustible per a les pluges de tardor. Alimenta els mediacanes, els huracans mediterranis, pluges que poden cobrir un país sencer i vents extrems al seu nucli. De la mateixa manera que els grans incendis s'eviten amb la prevenció tot l'any, la pluja sola no explica les imatges d'aquest cap de setmana. Lleres sense netejar, ciment en zones inundables, rieres plenes de cotxes, la mobilitat paralitzada. I aquí cal assenyalar la política. El govern del PSC et fa sonar el mòbil perquè t'autoprotegeixis, fins i tot de les seves negligències. I mentrestant manté el pla per aixecar 30 blocs de pisos a l'esplanada de les Tres Xemeneies, al final del riu Besòs, avui completament inundada. I la gran operació per ampliar l'aeroport. Són només dos exemples. Si de debò ens volen protegir, que comencin per aquí o que pleguin.
8: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
9: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
8: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
9: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 4 minuts i dos quarts de nou, ara ens deia la Mònica Usart, 80 litres en una hora a Granollers. Hi ha imatges de Granollers al costat de l'hospital, per exemple, que és que hi ha cotxes clarament sepultats ja per l'aigua. En alguns casos, sepultats. Evidentment, Granollers viu en aquests moments una situació d'emergència, evidentment. I la zona del Vallès, per això jo s'ha enviat aquest és alert, i ara plou amb força en molts llocs, ens diuen, del Maresme. Seguirem aquesta informació, qualsevol gent qualsevol que tingui informació sobre pluges i com us està afectant, ara mateix podeu enviar a través del Twitter del Món RQ informació. Per exemple, hi ha la fàbrica d'imatges de la KH7, que és una fàbrica coneguda que hi ha a Granollers, on en aquests moments està caient, però una de bona, però com una mena de pedregada gairebé. Una pluja fortíssima en aquests moments. Repeteixo que tota aquella gent que els vulgui enviar missatges a través del Món RQ, a través del Twitter, ho agrairem per saber com està la situació, no només en aquest punt, al Vallès, sinó també a la zona del Maresme i també a la zona del Barcelonès i del Baix Llobregat, on pot tornar a ploure amb forces. 3 minuts i dos quarts de nou del matí. L'altra notícia que comentàvem ara fa també mitja hora és que a Madrid les inundacions a Catalunya passen gairebé inadvertides, perquè avui totes les mirades estan centrades a l'altra gran notícia del dia, la convocatòria avançada d'eleccions al Congrés. Pràcticament tots els diaris coincideixen en el vaticini, donen per fet que Sánchez donarà la legislatura per liquidada i les convocarà pel 29 de novembre o al festiu, el 6 de desembre. Sortirem de dubtes a les 9, d'aquí poc més de mitja hora, amb la compareixença que ha anunciat Pedro Sánchez a la Moncloa. Per tant, la gent que està atrapada en el cotxe ara intentant anar a la seva feina o anar a la universitat o anar a les escoles, doncs que a les 9 del matí sàpiguen que RQ emetrem en directe aquesta compareixença de Sánchez, que ha dedicat el cap de setmana a reunir-se amb el seu equip per meditar si feia el pas o no. Finalment, tot apunta que s'ha imposat el sector que recomanava dissoldre les Corts i tornar a passar per les urnes. Aviam, anem cap a Madrid. L'última hora la té el Jordi Armentera. Jordi.
10: Sí, el president espanyol farà aquesta declaració institucional d'aquí a 31 minuts, sense preguntes i sense periodistes, perquè tampoc ens deixen entrar a la Moncloa, i a més ha suspès tota l'agenda oficial que tenia per avui. A 2:15 del matí havia de participar en un discurs en la inauguració del Congrés de l'Empresa Familiar. El que en principi de moment sí que es manté és l'executiva del PSOE convocada per les 11 del matí. Això evoca la legislatura a eleccions, Basté, és la gran conclusió, però sí que Moncloa, l'entorn de Pedro Sánchez, continua demanant paciència. Ho ha fet durant tot el cap de setmana i no es descarta absolutament res. Si es convoquen eleccions, això vol dir que el president espanyol ja ho ha d'haver comunicat al rei aquest matí, i demà sortirà del Consell de Ministres el decret de convocatòria. Automàticament les Corts quedaran dissoltes, això implica que tots els projectes de llei, i n'hi ha molts, quedaran en paper mullat. Això sí, la data que escull Sánchez, si és el 29 de novembre, tu apuntaves també fa un moment. Una altra cosa és que avui anuncia eleccions en diferit, a 8 dies vista, per exemple, pel 6 de desembre, que també ho pot fer, i signa el decret quan toqui. Sigui com sigui, la signatura del decret sempre és 54 dies abans.
1: 6 de desembre, això ja en parlarem també.
10: Pont de 4 dies, Basté.
1: Sí,
10: pont de
1: 4
10: dies, amb el que implica.
1: Per això, però podria ser fer-ho. Perquè podria dir perfectament que pel sector de la gent que li interessa que votar, doncs que pugui ser, per la seva gent, per entendre'ns, un festiu. Veurem. Avui l'Espanyol publica una altra enquesta que confirma el que dèiem abans, que l'horitzó electoral de l'esquerra sembla complicadíssim. Un sondeig expressa sociomètrica pel digital vaticina que el PP guanyaria les eleccions amb 143 escons, 6 més, i arribaria fàcilment a la majoria absoluta, això sí, amb el suport de Vox, que és qui es beneficiaria més, creix fins als 62. En canvi, el PSOE en perdria 14, es quedaria només en 106, els aliats de Sumar s'enfonsarien encara més i només tindrien 6 diputats. El País publica un sondeig que tampoc convida la Moncloa a l'optimisme. El PSOE, Sumar i Podem mantenen la mateixa dinàmica clarament a la baixa. El PP concentraria el 31% dels vots, 4 punts més per davant del PSOE, que baixen fins al 27%. Com que ni Sumar ni Podem aprofitar la reculada del PSOE, sinó ans al contrari, la suma de la dreta i l'extrema dreta amb Vox disparat per sobre del 18%, els prometria superar la majoria absoluta. Amb aquestes enquestes, el PP es frega a les mans. Escolteu el número 2 de Núñez Feijóo, Miguel Tellado.
11: Pedro Sánchez sigue tumbado en el diván de la Moncloa ordenando a Tezanos hacer encuestas a toda prisa, pensándose si convocar las elecciones ya o dejarlo para dentro de unos meses.
1: Sumat també escalfa motors, els partits de l'esquerra del PSOE estan en plena recomposició i s'han de posar les piles. De moment ja han confirmat quina serà la seva nova marca. Front Ampli. Ara els quedarà pendent triar el candidat perquè Yolanda Díaz no repetirà com a cap de llista. Des de Madrid, Adrià de les Heres.
12: Els ministres de Sumar es van reunir ahir i avui es tornaran a trobar amb representants dels partits que formen part de l'espai polític. L'objectiu és que Sánchez, faci el que faci, no els agafi amb els pissats al ventre. Per això s'han posat les piles. Ara ja tenen data pel llançament del nou Front Ampli. Serà el 17 d'octubre i aquell dia també anunciaran qui és el candidat, tot i que ara encara és una incògnita. A tot això encara queda una peça per encaixar. Què farà Podem? Els d'Irene Montero continuen anant per lliure. La portaveu Ione Belarra, de fet, fa campanya per no avançar les eleccions.
13: La gente no está esperando elecciones, la gente está esperando soluciones. Hay acampadas en todo el país. Desde luego, la gente lo que quiere de las instituciones es que expropiemos las viviendas de los fondos buitre, que bajemos los precios por ley.
12: Per esquivar eleccions, Podem reclama que el Consell de Ministres aprovi cada mes un decret d'habitatge, una maniobra que serviria per saltar-se el veto del Congrés.
1: A Sumar s'afanya perquè a Madrid ja no hi dubta que les eleccions són imminents, ara ho sabrem en 28 minuts. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Manuel Javois.
14: Sánchez ha puesto el móvil en silencio todo el fin de semana, al menos metafóricamente, y los demás hemos tenido que llenar ese silencio con especulaciones. No es la primera vez. En abril de 2024 suspendió su agenda para decidir si continuaba en el cargo después de una declaración desgarradora. Estaba, dijo, profundamente enamorado de su mujer. Entonces nos tuvo en vilo el amor, ahora nos tiene en vilo la vivienda. Lo que no se le puede negar al presidente es que sabe tocar muy bien los principales problemas de los españoles, que alguien los quiera y que no les llueva en la cabeza. El necesito unos días de las relaciones sentimentales desemboca siempre igual en cualquier escenario. Quien lo dice necesita pensar y quien lo escucha ya no puede pensar en otra cosa. Este suspense puede acabar hoy cuando ya todos los españoles tienen su propia apuesta sobre elecciones sí o elecciones no o elecciones cuándo. Es otra de las consecuencias de los silencios que incitan al juego.
1: Ara ho deia el Javois, el PSOE intenta capitalitzar el debat sobre l'habitatge que n'ha desplaçat d'altres de més incòmodes per l'esquerra, com el de l'immigració. Avui, coincidint amb el primer dia feiner després de la derrota dels decrets de Pedro Sánchez al Congrés, tornen a agendar-se desnonaments. Aquest matí n'hi ha previst una a Lleida, és el cas d'una dona que fa 22 anys que viu a casa seva. Sapiguem l'escenari aquesta última hora, intentarem anar després d'aquí uns moments cap a Lleida amb el Julien Andrés, però, per cert, que avui a les 7 de la tarda el sindicat de llogateres ha convocat una protesta pel dret de l'habitatge a Barcelona sota el lema cap a la vaga general. I inicialment la manifestació havia de ser dissabte a la tarda, però els aiguats van obligar a canviar-la de dia i de lloc. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona. Com dèiem, avui hi ha un desnonament previst. Aquesta dona de 22 anys que viu a casa seva a Lleida, última hora des d'allà, el Julien Andrés informa. Julien.
15: Estem a la plaça Josep Solans, queda una hora aproximada per aquest desnonament. De moment el que hem vist són veïns que han tret el cap per la finestra amb crits de suport cap a la Vanesa. A baix hi haurà una trentena de persones i el que s'ha fet és penjar una pancarta que podem llegir que no permetem cap més desnonament. De moment, Mossos no hi ha.
1: Molt bé, tornem més tard també cap a Lleida per saber què passarà exactament amb aquest desnonament. A les 8:35 minuts, avui serà un matí de ràdio, molta ràdio, seguirem els efectes del temporal i també, evidentment, la declaració institucional de Pedro Sánchez d'aquí 25 minuts. Però avui també ens hem llevat amb la victòria dels castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona. Ha estat una jornada històrica que ha acabat passades les 10 de la nit, competida ben bé fins al final i amb castells inèdits. Després de 6 hores, els castellers de Vilafranca van segellar una altra victòria descarregant per primera vegada la història el 9 de 9 amb folre, carregant i descarregant, així el narraven els de Castells a RAC+1.
16: Carregat! I es col·loquen líders i ara ve la batalla. És el castell que no ha descarregat mai ningú. Oh. Serà avui el primer dia. Uau. Serà avui el que marqui el castell.
17: Bèsties.
16: De moment ja han tret la canalla. Uf. La canalla petita ha arribat al folre. Surten els dosos.
17: I tant que ho faran.
16: Vilafranca el descarregarà.
17: Fins a parir.
16: Vilafranca el descarregarà.
17: Fins a parir.
16: Surten les sisenes. primer dels, de les torres laterals, ara del 3 central. Estan ja totalment fora de lloc els terços, però queda molt poquet. Vilafranca descarregarà el 9 de 9 i Vilafranca guanya el concurs. 9 de 9 en folre, descarregat!
1: La Vella de Valls ho va intentar fins al final amb una actuació extraordinària, però els verds estan imparables. Ho va seguir des de la Tarraco Arena Benet Íñigo.
17: Eren els favorits, però van haver de suar. Els castellers de Vilafranca semblaven tenir-ho tot de cara després de descarregar el 3 i el 4 de 10 a les dues primeres rondes, però van ensopegar a la tercera. El Pilar de Nou els va caure segons abans de carregar-se i la gran rival, la Vella de Valls, va aprofitar l'oportunitat. Ja tenia el 4 de 9 sense folre i el 4 de 10 carregat i va carregar el 3 de 9 sense folre, mai descarregat fins ara, per posar-se líder. Amb tota la pressió a sobre, els verds van tirar amunt un castell mai descarregat fins ahir, el 9 de 9 en folre, i el van completar. El cap de colla, Àngel Grau, creu que és el premi a tota la temporada.
18: Estic molt content, molt, perquè ens ho mereixíem i, hòstia, portem una temporada espectacular i aquest castell ja l'havíem de descarregar d'una vegada per totes.
17: Obligats a fer una bogeria i amb diversos lesionats, la Vella va anunciar retirada i va esclatar l'eufòria a la grada verda. Mai en tenen prou de guanyar. Les altres dues favorites van quedar lluny, però la jove de Tarragona sortia contenta amb el seu primer 4 de 10 carregat, mentre les joves de Valls, frustrada, tot i carregar el 3 de 10.
1: Més enllà de la lluita, el concurs de Tarragona es va confirmar com un dels esdeveniments més importants del país. Tot i el polèmic canvi d'hora, la plaça estava a rebentar i centenars de castellers va convertir-la en un espectacle multicolor, Benet.
17: El concurs és dels pocs esdeveniments que va escapar la suspensió del temporal. Tant la sessió de dissabte, que es va fer amb normalitat, obligant desenes de castellers a quedar-se a Tarragona a dormir en pavellons, com la de diumenge, amb un canvi d'hora inaudit. Però Tarragona no volia renunciar a la cita que la converteix en capital castellera. Ahir, més enllà de la lluita pel podi, les altres 8 colles i l'afició van convertir l'arena en un espectacle i totes van demostrar passes endavant. Els moixiganguers d'Igualada intentant el seu primer gama extra, els xiquets de Reus fent el seu primer 4 de 9, Gràcia i Barcelona recuperant castells de 9 pisos, Sants i Mataró cridant tot descarregat, Sant Pere i Sant Pau intentant per primer cop un castell de 9 o els xiquets de Tarragona intentant el seu primer 7 de 9. No totes se'n van sortir, però van demostrar la vitalitat d'un món casteller ben viu i avui intentant recuperar-se de la ressaca.
1: Reobrim la crònica política a Catalunya. Avui a les seus de tots els grans partits segur que encara estan acabant de pair l'enquesta que ahir publicava La Vanguardia, que vaticinava que si ara celebressin eleccions l'escenari seria ingovernable. El PSC s'enfonsa dels 42 als 30 i quedaria empatat amb l'Aliança Catalana, que multiplica per 15 la seva representació. Doncs bé, avui La Vanguardia publica la segona part i confirma doncs que la immigració s'ha convertit en un mal de cap de primer ordre per molts catalans. Segons el sondeig, un 75% dels enquestats consideren que hi ha o bé molts o bé massa persones no vingudes a Catalunya. De fet, només un 17% creu que el nombre d'emigrants és l'adequat. D'aquesta enquesta escoltem el comentari que hi posa la redactora en cap de Política de La Vanguardia, Sílvia Angulo.
19: Hi ha una dada contundent de l'enquesta d'Ipsos que publica avui La Vanguardia que ajuda a entendre fins a quin punt la immigració està influent en la política catalana. El 75% dels catalans percep que hi ha massa o molts migrants. La immigració ja és el segon problema que més preocupa els catalans, només per darrere de l'habitatge. La cita un 20% dels encastats davant del 32% que assenyala la dificultat d'accedir a un habitatge. Però hi ha un element polític encara més significatiu. Aquest fenomen demogràfic és el principal problema per als votants d'Aliança Catalana i Vox. I també apareix entre les principals preocupacions dels electors del PP i Junts. En canvi, entre els votants d'esquerres pesa molt més la qüestió de l'habitatge. I això ajuda a explicar una part del terratrèmol electoral que dibuixa el sondeig publicat aquest cap de setmana. A una Aliança Catalana passaria de 2 a 30 diputats i empataria amb el PSC en escons. Deixaria Junts amb 16 i Vox superaria el PP. És una fotografia que ens deixa una conclusió clara, que la immigració no és un assumpte perifèric del debat català. És un dels eixos que, ens agradi o no, estan reordenant el mapa electoral.
1: I en plan internacional, l'extrema dreta també avança imparable al Brasil. Els sondejos pronosticaven una victòria de Lula da Silva la primera volta, però l'ultra Flávio Bolsonaro, el fill gran de l'expresident colpista, ha capgirat els números i s'ha imposat amb el 49% dels vots, 2 punts més que Lula. Ara bé, com que cap dels dos ha aconseguit superar el llindar del 50%, hi haurà segona volta el 25 d'octubre. Anem cap al Brasil amb el corresponsal de RAC1, Pau Ramírez.
20: El Brasil està a un pas de seguir l'onada de països llatinoamericans governats per l'extrema dreta, després després de la sorprenent victòria del senador Flavio Bolsonaro aquest diumenge en primera volta. Guanyador en 15 dels 27 estats del país, Flavio Bolsonaro ha assegurat que el poble brasiler ha expressat el seu desig de canvi.
21: Hem tingut una oportunitat real d'aconseguir la victòria a la primera volta. Ha anat pels pèls. Això vol dir que els brasilers que volen un canvi no s'han quedat al marge i han sortit al carrer per oposar-se al govern de Lula. Aquest és el final de l'era del Partit dels Treballadors.
20: Per la seva banda, Lula da Silva, a qui tots els sondejos apuntaven que seria el més votat aquest diumenge, ha admès la seva decepció i ha dit que esperava guanyar en primera volta.
22: El resultat moltes vegades és inesperat. Us confesso que estaré convençut que guanyaria les eleccions a la primera volta. Ja és hora que demostrem la veritable fotografia del Brasil, la d'avui i la del Brasil que volem.
20: El resultat deixa poc marge a Lula per revertir la situació a la segona volta, perquè la resta de candidats són de dreta i difícilment demanaran el vot per l'actual mandatari, que farà 81 anys a finals de mes.
1: 19 minuts per les 9, pendents del temporal que hi ha en aquests moments a la zona del Vallès Oriental i del Maresme, pendents d'aquí 19 minuts de la compareixença de Pedro Sánchez, que seguirem aquí en directe a RAC1 des de la Moncloa. Eleccions? Veurem.
23: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
24: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
25: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
26: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
27: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
32: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
33: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
30: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
34: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
35: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
36: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
35: I ja l'has trobat?
36: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
35: Aldi.
36: Que poc que costa comprar bé.
35: Més info a aldi.es.
37: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
38: Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
0: RAC1, emissora oficial.
2: Recordes el teu primer Corsa?
3: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
4: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: 3:15, continuem els apunts aquí al món a RAC1 i els esports passen els anys, la història no canvia, el Barça femení continua en llum del Real Madrid i ahir ho va tornar a demostrar amb la golejada més àmplia de la història dels clàssics. L'equip de Pere Romeu va guanyar 7-0 al Real Madrid davant de més de 40.000 persones al Camp Nou.
5: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: 4 gols de Clàudia Pina, la nova pallissa

0: Barça torna a deixar en evidència el Real Madrid, que ha perdut 27 dels 28 partits que ha jugat contra el Barça. Ahir al Camp Nou hi va ser la Clara Rodergues.
1: Ja poden marxar jugadores estructurals que el Barça és capaç de continuar dominant. L'essència d'aquest equip és la mateixa, homenatjant a cada partit l'ADN del club. El 7-0 contra el Madrid és l'enèsima prova. Les madrilenyes van veure superades per un Barça insaciable i molt superior en tots els aspectes. Per això, Aitana Bonmatí reconeixia que voldrien més competitivitat.
2: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom m'agradaria veure una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
1: La gran protagonista del partit va ser Clàudia Pina, autora d'un pòquer. Graham, Pallor i Sidney van completar una golejada històrica davant 40.533 espectadors a l'Spotify Camp Nou. El Barça ja té 5 punts més que el Madrid i marxa l'aturada amb unes sensacions molt bones i crec que es pot dir mitja lliga al Sarró.
0: Un nou rècord d'assistència al Camp Nou en partit de Lliga, més de 40.000 persones. Joan Laporta, contentíssima de Zon.
3: La verdad, estamos muy orgullosos por haber batido el récord de asistencia en la Liga F y hemos batido nuestro propio récord, que era en Montjuïc también. Un día muy feliz para el barcelonismo, con siempre es un gran rival el Real Madrid. Hemos confirmado que tenemos también, seguimos teniendo un equipo muy competitivo.
0: La Lliga masculina continua aturada per les seleccions, torna aquest cap de setmana, però la segona sí que avança. Ahir el Girona i el Sabadell van empatar a 0 els seus partits i són quart i setè respectivament. Els gironins van ser molt millors que el Mallorca Montilivi, però van topar una vegada i una altra amb el porter Arnau Tenes. El Sabadell també va vèncer més contra l'Andorra a la Nova Creu Alta, però no va passar de l'empat. El futbol de primera, com deien, torna divendres, per fi, amb un Màlaga espanyol a les 9 en directe aquí a RAC1. Evidentment, fins llavors continuen els partits de seleccions amb les mirades posades al xou que tenen organitzat a Portugal per l'espantada de Cristiano Ronaldo. L'últim del serial és que el seleccionador portuguès Jorge Jesus s'ha negat a demanar-li perdó i fins i tot s'ha enfrontat a un periodista quan li ha preguntat si es disculparia amb Cristiano. Aquest era el moment.
4: Disculpa de què?
5: Disculpes de què? Per què hauria de demanar disculpes? El problema que ha generat tot aquest embolic és que el jugador estava escalfant. Va ser això el que va passar. Jo assumeixo la responsabilitat de la decisió i del que va passar. Ara bé, demanar perdó per què i a qui?
6: Un segon, deixa'm aclarir això. Es va comentar que va haver-hi una reunió amb Cristiano i que vostè demanaria perdó després d'aquesta reunió a la sala de premsa. Això és veritat o és mentida?
5: Això és mentida. T'ho repeteixo. Per què he de demanar perdó? Quin era el motiu per demanar perdó?
4: Disculpa de què? Disculpa. Qual era el tema per pedir disculpa?
0: Doncs Portugal, sense Cristiano, continua guanyant. 2-1 a Noruega i és el primer equip classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Els Països Baixos de Xavi Hernández també van guanyar 2-1 Sèrbia. En canvi, l'Alemanya de Jürgen Klopp va tornar a ensopegar empat a 0 contra Grècia. Espanya demà juga contra Croàcia, Split, a 9:15 del vespre. No serà l'única cita del dia, perquè a RAC1 us oferirem en directe, atenció, l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina. Serà la matinada de dimarts a dimecres a 1:00 PM, hora catalana contra Benín. Com no podia ser d'una altra manera, al Monumental de Buenos Aires hi serà l'enviat especial de RAC1, Roger Saperes.
7: L'Argentina es prepara per viure la mare de tots els comiats, és a dir, el de Leo Messi de la selecció albiceleste. 21 anys i 4 títols després, un Mundial, dues Copes Amèrica i una finalíssima, l'exblaugrana posarà punt i final a aquesta etapa la matinada de dimarts a dimecres en el partit que jugaran contra Benín a partir de 1:00 i en directe a la sintonia de RAC1. No cal dir-ho, ja està tot el paper venut al Monumental, al camp de River Plate, amb capacitat per 85.000 espectadors i també tot preparat a Buenos Aires amb una fanfest, una festassa organitzada per unes 15.000 persones que podran seguir el partit en pantalla gegant i que ho celebraran abans i després amb concerts i actuacions. Tot es queda a cura a l'Argentina per acomiadar com Déu mana el més gran de tots els temps.
0: Avui, per cert, que hi ha el sorteig de la primera ronda de la Copa i seran la gran majoria d'equips de primera, llevat dels quatre que jugaran la Supercopa. Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat. Mentrestant, el Lleida, l'històric Lleida, que va arribar a jugar dos cops a primera, va debutar ahir a quarta catalana. El club que ha hagut de començar de baix de tot després de refundar-se aquest estiu per problemes econòmics manté el suport de la seva gent. 4.000 socis, la xifra més alta dels últims 20 anys. De fet, era el setè club amb més socis del país, només per darrere del Barça, de l'Espanyol, del Girona, del Sabadell, del Sant Andreu i el Nàstic. L'ambició del Lleida és la d'anar pujant categories poc a poc fins a tornar a les més altes. De moment, en aquest camí, deixarà imatges com la d'ahir, amb el debut al Camp de Terra de Sunyer, un municipi que té tot just 300 habitants. I era l'Oriol Jové.
8: Què fa que un partit del grup 29 de quarta catalana, jugat en un camp de terra i en un municipi de la comarca del Segrià de només 300 habitants, sigui notícia? Doncs que l'equip visitant era un equip que ha estat a primera divisió i que hi va arribar acompanyat de gairebé 1.000 aficionats.
9: Com si fóssim a primera, m'és igual. Allí on sigui, amb la mateixa il·lusió o més. Més il·lusió encara.
10: És il·lusionant ara poder veure com tu estàs a baix de tot i anar pujant amb els anys.
11: Quarta catalana, 4.000 socis, és una animalada. Sentiments hi són i a veure on podrem arribar.
9: Jo no vull morir antes de veure la primera, O sigui que hem de pujar i pujarem.
8: Doncs ahir ja va donar el primer pas, guanyant per 2-5, i els 300 habitants de Sunyer, que sense excepció, tots, si no ordenaven el trànsit, picaven entrades o col·locaven cadires, recordaran per sempre el dia que Lleida, l'històric Lleida, va anar a jugar al seu camp de terra, a la primera jornada del grup 29 de quarta catalana.
0: En bàsquet cap de setmana per oblidar dels catalans, després de les derrotes de dissabte del Manresa i de l'Espart Girona i del Cadí la Seu a la Lliga Femenina, i el Barça va perdre de 6 punts a la pista del Camp Múrcia, el Girona va perdre de 40 a la pista del Bascònia i el Lleida van sopegar al Barris Nord contra el San Pablo de Burgos. En canvi, la penya no va jugar dissabte pel temporal i recuperarà el seu partit contra l'Andorra dimecres dia 14 a les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona. I en motor, Marc Márquez va guanyar el Gran Premi del Japó de MotoGP i va acostar-se a només 2 punts del líder, Jorge Martín. A la Fórmula 1, Max Verstappen va endur-se el Gran Premi de Bahrain de... amb Fernando Alonso 8è i Carlos Sainz 17è.
12: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
13: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: 7 minuts i les 9, reobrim la plana internacional del Regne Unit perquè avui el The Guardian publica una xifra que posa els pèls de punta. Les escoles d'Anglaterra i de Gal·les denuncien de mitjana 5 delictes sexuals cada dia. Les escoles. El més preocupant és que cada dia hi ha almenys una violació o almenys un intent. Des de Londres, Sergi Forcada.
14: The Guardian diu que els últims anys hi ha hagut una mitjana de 5 delictes sexuals diaris contra menors de 13 anys a Anglaterra i Gal·les. La majoria van tenir lloc en entorns escolars i molts d'ells es van cometre entre companys de centres educatius. De fet, el diari apunta que els abusos sexuals entre menors sovint es minimitzen i que els centres no tenen protocols per fer-hi front. Les nenes són les principals víctimes, representen gairebé 2/3 dels casos. The Guardian també afegeix una dimensió cada vegada més digital. Cada any hi ha un miler de delictes relacionats amb la possessió, la creació o la distribució d'imatges sexuals de menors. Un problema que, segons els experts, s'està complicant amb la intel·ligència artificial i els anomenats deepfakes.
0: De tornada a Catalunya investiguen almenys 3 apunyalaments al cap de setmana. L'últim va passar ahir a la tarda al barri de Sant Andreu de Barcelona, quan en una discussió entre 5 persones va acabar amb 2 ferits lleus per arma blanca, de moment sense detinguts. Dissabte hi va haver un altre, a l'Avinguda Meridiana, que va acabar amb un jove a comissaria, i divendres ja n'hi havia hagut un, al barri de la Bordeta, a Lleida, encara també sense detinguts, que sapiguem. I avui també és una data que tenen marcada al calendari tots aquells que es vulguin vacunar contra la grip i el Covid perquè arrenca la campanya de la vacunació. De moment, però, només es vacunarà els grups amb més risc. Els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències, les embarassades, el personal sociosanitari i les criatures de fins a 4 anys. La vacunació general, per la resta, s'obrirà a mitjans de novembre. Alba Carnicer.
15: Durant les properes 3 setmanes, Salut vacunarà les prop de 65.000 persones que viuen en residències. També les embarassades, el personal sanitari i els infants d'entre 6 mesos i 4 anys. De fet, es demana vacunar sobretot els més menuts perquè transmeten més fàcilment la infecció. Es pot demanar ara a través de l'aplicació La Meva Salut, al web citesalut.gencat.cat o contactant directament amb el cap de referència. Malgrat que Salut preveu que aquest any l'epidèmia de la grip i el Covid no arribarà fins desembre, demanen als pacients que es vacunin ja per evitar riscos en el període de màxima incidència.
0: Avui concert d'Oques Grasses, recordem, a partir aquesta nit a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Si sou fans dels Oques Grasses, aquesta és la vostra setmana. Fins dissabte faran 4 concerts per acomiadar-se dels fans, posant punt final a una carrera que els últims 15 anys els ha portat pels escenaris d'arreu del país. Ara, en 4 dies, reuniran unes 220.000 persones, igualant el rècord de Coldplay. I encara amb música, aquest any... avui descobrirem el cartell del Primavera Sound. Aquest any el festival celebra 25 edicions i ja fa setmanes que corren rumors. Es parla de Madonna, que va publicar a les xarxes un vídeo fet per un usuari on es veu una lona a Barcelona gegant amb la seva cara d'una marca de cosmètics que ocupa una façana sencera a la cantonada entre la Rambla i el carrer Aragó. Però això ho sortirem de dubtes a les 11 del matí. Ho seguirem aquí a RAC1. El primer es farà entre el 2 i el 6 de juny, com és habitual al Parc del Fòrum. I si sou fans de Rod Stewart, atenció, perquè a les 10, d'aquí a una hora, es posen a la venda les entrades pel seu concert comiat dels escenaris l'estiu que ve a Tarragona. 8 de juliol, l'únic concert que farà Rod Stewart a Catalunya abans de posar punt i final a les seves gires mundials. I en pantalles, l'última pel·lícula de Tom Cruise, Digger, podria convertir-se en el pitjor fracàs comercial de l'any. Mr. President, utterly unprotected against a disaster. Aquesta sàtira ecologista dirigida per González Iñárritu ha recaptat al cap de setmana de l'estrena només 8 milions als Estats Units i 12 més a la resta del món. 20 milions en total, que queda molt lluny dels 150 que va costar la pel·lícula, que més va destinar 100 milions més a publicitat. Aquesta pèssima estrena és la taquilla més baixa d'una pel·lícula de Tom Cruise en 19 anys i podria convertir Digger en el pitjor fracàs comercial al cinema d'aquest any. I, en canvi, Avengers Endgame torna a ser la pel·lícula més taquillera de la història. Es va restrenar fa 15 dies amb metratge addicional i la recaptació que ha fet aquests dies ha permès Avengers Endgame arribar als pràcticament 3.000 milions de dòlars de recaptació global. Això són 3 milions més que la recaptació de la primera part d'Avatar. Les dues pel·lícules s'han anat alternant i disputant el lideratge com la pel·lícula més taquillera de la història. I a 2 minuts per les 9 anem al trànsit.
16: La Fira Expro Reus de Vehicles Nous del 9 al 12 d'octubre patrocina aquest espai.
0: En un minut informa Ferran Aràndiga des del RAC, a Contar Cotxes. Bon dia.
17: Bon dia, doncs. Continuem pendents d'aquestes afectacions viàries per les pluges. Recordem que tenim encara vies tallades com la BB-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també la C-1415A a Castellà del Vallès, o la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, on hi ha un túnel tallat a causa d'inundacions. Per altra banda, doncs, a hores d'ara hem de sumar noves afectacions, com per exemple un accident a la C-59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, a la C-59, com dèiem, on hi ha 7 quilòmetres de cues en ambdós sentits de la marxa. Hi ha un segon accident a la AP7 que en direcció Girona, entre Martorell i Castellví de Rosanes, doncs tallen un carril de circulació. Fa tot just una estona també destaquem que han caigut arbres a la AP7 entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit sud, en direcció Tarragona, que obliguen a tallar un carril i provoquen uns 10 quilòmetres de retencions, una via doncs, que ja patia força congestió. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
16: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat. Totes les marques, millors ofertes. Expro Reus, del 9 al 12 d'octubre, t'esperem.
0: I a les 9 en punt del matí acabem aquests apunts pendents de Pedro Sánchez. Parlant de gent enfadada, perquè ja ho hem sentit fa una estona, l'actor Mark Ruffalo, molt popular per interpretar a Hulk a Marvel, ha participat en un acte per demanar el vot contra Trump. Recordem què ha dit Ruffalo.
18: Intentaran aturar que recuperem el nostre país, però no ho permetrem. Trump, no t'ho permetrem. No toquis els nostres maleïts vots.
19: Fucking vote!
18: Ah, em convertiré en Hulk. No us agradaré quan m'enfadi. Encara sóc aquí. Encara faig de Hulk.
19: Still playing the Hulk.
0: Gràcies, Marc Ruffalo, per oferir-nos aquest document i gràcies, Jordi de Planell, per regalar-nos aquest doblatge que passa directament al panteó dels millors doblatges de la història de RAC1. Tot un monument a la gent emprenyada que podem fer servir per qualsevol moment d'indignació, de ràbia o de fúria. Que pugen els preus dels aliments.
18: Ah, em convertiré en Hulk. No us agradaré quan m'enfadi.
0: Que els preus dels pisos estan impossibles.
18: Ah, em convertiré en Hulk.
0: Que ens espanten els és alert.
18: Ah, em convertiré en Hulk.
0: I ves que d'aquí a pocs segons algú no li posin unes eleccions el mateix dia que havia comprat bitllets per un pont llarg de viatge al desembre.
18: Ah, em convertiré en Hulk.
20: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
21: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat/Day One.
0: Pedro Sánchez, ja en directe a la Moncloa. Venga, som-hi.
1: Como sabéis, hace...

0: social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de transición. Una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social, o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Pedro Sánchez acaba de convocar eleccions pel dia 29 de novembre, diumenge, i com era d'esperable i com s'ha rumorejat aquests últims dies, i per tant ja tenim noves eleccions al Congrés dels Diputats. Una mica mandra tot plegat, però en fi, saludo els tertulians i comencem la tertúlia. Hola, Josep Martí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora. Màrius Carol, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: El Quim Forn, també aquí, bon dia.
4: Bon dia.
1: I des de la llunyania, per raons òbvies de distància i del merder que tenim meteorològic al país, des de Lleida, Teresa Cunillera. Hola, Tere, què tal?
5: Hola, bon dia. Però prop pel cor, eh?
1: Sí, sí, ja ho sé, això, no tinc cap mena de dubte. Igual que la Mònica Terribas, que gira, que està atrapada. Mònica, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Estic baixant, eh? D'aquí un quart d'hora crec que sóc aquí. Però,
1: perfecte, perfecte.
6: Però he sentit la compareixença des del cotxe.
1: Perfecte. I el Pere Mas també ha girat cua perquè ve de Matadepera i llavors tenim... Què tal, Pere? Bon dia.
7: A les 8 he girat cua. Bon dia, amb alegria. A les 8 ja he vist que no arribava ni en broma i he fotut el camp i estic aquí a Matadepera.
1: Perfecte.
7: Atentament.
1: Molt bé. Són les 9 i 12 minuts. Espera que comença la tertúlia. Avui és molt, molt interessant.
8: Aquesta és l'Anna i aquest és el seu sistema immunitari que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia perquè té vitamines que arriben a l'intestí on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses. I a més, amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters. Arriba el canvi d'estació i per poder seguir el ritme és important cuidar el teu sistema immunitari. Actimel, el teu aliat diari en probiòtics i vitamines, t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Pere Mas.
1: Aviam, Màrius Carol,
7: què et sembla?
2: Jo crec que serà bastant cantat, no? Que ara, aquest cap de setmana, algun amic meu em deia no, perquè a ell li agrada doncs, desconcertar la gent. No, ja no podem desconcertar més a la gent. No hi ha més marge. I és evident que si alguna possibilitat té avui, diguem, l'esquerra, és aprofitar el moviment que hi ha en els carrers, en el tema de la vivenda, no? També és veritat que el PSOE, amb aquests 8 anys, hagués pogut, el PSOE i els seus socis haguessin pogut fer més coses en favor de l'habitatge, no? Però bé, és cert que en aquests moments el vot de l'altre dia de Junts i del PP i Vox, doncs el que fa és decaure un decret de mínims que des de les places aquestes que de Madrid, de la porta del Sol, o la Puerta del Sol, per ser més exactes, des de la plaça Catalunya, etc., i altres llocs del país, doncs es veia com la manera, diguem, de parar el cop que ve, no? Bé, l'escenari jo crec que és el que és. No hi ha una sola enquesta que doni que l'esquerra pugui guanyar. De totes maneres, veurem aquesta campanya electoral com funciona, no? Hi ha una altra cosa que jo penso que és interessant dir, no? Aquesta no és unes eleccions, no són unes eleccions entre els dos grans partits. Aquesta vegada és les eleccions d'un gran partit i un altre gran partit, com és el PP, que no ha sabut, diguem, agafar tot el seu espai, i li ha deixat molt de marge al partit que hi havia a la seva dreta. O sigui, l'extrema dreta pot acabar tenint un vicepresident del govern, la qual cosa en un país com aquest seria una novetat important. Crec que aquesta serà una campanya electoral dura, dura. I crec que és una campanya electoral que no tenia volta de fulla. Més enllà, diguem, de l'oportunitat aquest. És a dir, si tu no pots aprovar uns pressupostos en 4 anys, jo crec que, en fi, es fa molt difícil arribar al final de la legislatura dient que transformaràs gran cosa.
1: Teresa Cunillera.
5: Bueno, efectivament, com diu el Màrius, jo crec que era una qüestió... és a dir, hem viscut uns moments en el que, per exemple, ara deia el Màrius, el Partit Socialista podia haver fet alguna cosa. Jo l'altre dia em vaig dedicar a mirar quants decrets s'han presentat que han votat el PP i Vox especialment en contra i més d'una vegada Junts també, però, i me'n surten 9, que segurament m'he equivocat, m'he deixat algun o el que sigui, no? Per tant, sí que s'ha fet, el que passa és que no s'ha pogut aprovar al Congrés, que és molt diferent, no? Altra cosa és que s'hagi sabut explicar més bé o més malament, però en qualsevol cas jo crec que la setmana passada vam viure un moment en el que estava claríssim que ja no hi ha. A veure, una cosa que jo enyoro molt, sigui per l'edat que tinc o perquè he viscut una altra època en política, que és la serietat en el pacte. El rigor en quan dones la paraula de que una cosa va endavant. Jo vaig sentir l'altre dia una diputada de Junts que deia que no podien votar el decret perquè estava mal redactat. I, home, jo una mica de mecanismes parlamentaris conec i això s'arregla tramitant-ho com a projecte de llei. No em consta que s'hagi demanat. Per tant, estic parlant d'un clima en el qual ja no hi ha, no és que hi hagi incerteses, és que no hi ha ni rigor ni serietat, i crec que la millor manera de posar fre en aquesta situació és anar a eleccions. Crec que serà una campanya molt dura, ho estem veient en la campanya, a l'última, la de Brasil, on hi ha hagut interferències estrangeres, tots sabem d'on venen, d'un desgarro, d'un descaro, d'una brutalitat tremenda, i per tant veurem una campanya molt potent, molt forta, i caldrà tenir, doncs, bueno, posar el que en tingui, posar una mica de serietat sobre la taula. I efectivament, en les últimes enquestes s'ha vist que el PP respecte del 2023 no puja, qui puja és Vox. i el PSOE es manté unes dècimes menys. Per tant, és veritat que jo crec que en aquesta campanya també es parlarà molt de si seguim mantenint el que és l'estructura fins ara que ha mantingut aquest estat. Bueno, el president ha donat dades i se'n podrà parlar més extensió després, però que jo crec que estem davant d'un repte que no va només o no va tan sols d'eleccions a veure qui governa, sinó de quina convivència de futur volem pel nostre país. Qui volem que estigui al mando d'això? I com deia el Màrius, l'Abascal pot ser vicepresident. Quina serietat i quin rigor ens ofereix als ciutadans? Bueno, parlem-ne, per això hi haurà la campanya.
1: Josep Martí Blanc.
3: Que la campanya serà dura, no, i la compareixença del president ho demostra.
5: Una cosa és dura i l'altra és el que
3: perquè
5: estem veient.
3: Si amb el traje, amb el vestit de president, ja dius que si ets un demòcrata has de votar amb ell i que tots els altres no seran demòcrates, ja estàs marcant quin és l'estil de campanya, que és l'estil de la legislatura que es va iniciar
2: no, ja no he sentit,
3: en una investidura.
2: Això és una interpretació que tu fas.
3: No, és una interpretació.
2: No, si està bé, les interpretacions són lliures.
3: Comença i acaba, Màrius, la legislatura.
2: Com la música dodecafònica, et dono un marge.
3: Quan va començar la legislatura, es va dir que s'aixecaria un mur. I s'acaba la legislatura convocant eleccions anunciant una campanya en clau de mur. Això és així. No és una interpretació, és un fet. Es fa convocatòria d'eleccions dient que les dues coses al mateix temps. Que Espanya va com un coet i que el seu nivell de riquesa no s'havia assolit mai. I al mateix temps aprofites per convocar eleccions una agenda que sembla de postguerra. És que la gent no tenta de dormir. Les dues coses alhora no poden ser, no?
5: Clar que poden ser.
1: Un moment, Teresa, deixem escoltar primer cadascú i després hi entrarem al debat, sisplau.
3: I governes des de fa 8 anys. El que veiem avui és la significació d'algo que estava previst en els pressupostos. És a dir, el que havia de passar era que d'aquí unes quantes setmanes, mes i mig, dos, es presentessin pressupostos per primera vegada en la legislatura al Congrés. No s'aprovessin i després sortissis a fer discurs i arribaves al 2027, que durant 2 anys la cançó ha sigut que sí o sí les eleccions serien el 2027. Ha passat el de la vivenda, i s'ha obert una finestra d'oportunitat que demostra que les eleccions s'han convocat quan es pensaven convocar sempre, que és quan el PSOE té alguna possibilitat de jugar al partit. I això és el que han vist ara. Respecte a la setmana passada, el que va passar la setmana passada, a dir, el poble, la voluntat popular, les majories, en democràcia, que sembla que ens han oblidat d'això, s'expressen a través del vot a les cambres parlamentàries, el Parlament de Catalunya, el Congrés. Llavors, dius, has fet alguna cosa? Bueno, vas decidir que governaries amb gent que uns estan molt lluny dels altres i has de contentar tothom. I el decret aquest, tan legítim era votar-lo com que no. I no cal ser un de l'elit, no cal ser milionari, no cal ser rendista. Pots estar patint pel futur dels teus fills, pots estar concernit pel que veus al teu voltant i pensar que el decret que es volia aprovar, en veritat, té un rerefons que aboca a la inseguretat jurídica, a la llei de la selva, a l'incompliment dels contractes i que, per tant, hi ha maneres més sèries de fer les coses que no volgués situar la pilota en el terreny del bolivarisme més pornogràfic en termes de vivenda per fer el que s'ha acabat fent, que és convocar eleccions amb una possibilitat de jugar a la pilota perquè penses que un escenari de mobilització al voltant d'això, que no s'ha mantingut com el govern tenia previst, et donarà alguna possibilitat.
1: Mònica Terribas i Quim Forn. Mònica.
6: Sí, jo crec que la primera part de la intervenció de Pedro Sánchez ha sigut el que esperàvem, que era la convocatòria d'eleccions, i a partir de que les ha convocat ha fet un mini discurs de campanya i jo no estic d'acord amb el Josep que hagi dit demòcrates uns, no demòcrates els altres. És evident que els últims moviments de tots els partits polítics que coneixem ja en les cambres i que no estan esperant donar la campanada com l'extrema dreta de Vox han actuat a la desesperada en tots els seus moviments, inclòs l'últim moviment de Junts sobre el decret. Jo penso que està tothom molt espantat amb aquestes eleccions del 29 de novembre, perquè tothom veu que les seves expectatives van a la baixa, excepció feta de l'extrema dreta, que és quan un país comença a estar nerviós i desesperat i només sap votar allò que encara no ha vist governar, no? Passa amb Aliança Catalana a Catalunya i passarà amb Vox a Espanya, no? Quan, com que et sembla que no se soluciona res perquè tot et supera i la incertesa de tot el que estem vivint, inclòs el canvi climàtic, eh? Hem de culpar tothom de tot el que està passant perquè estem en una situació d'incertesa absoluta, acaba afavorint les expectatives electorals dels que no han trepitjat mai el poder i no han pres mai decisions i no saben el que és governar, no? I aleshores, a partir d'aquí, evidentment, aquesta serà una campanya, dèieu, dura, crua, jo crec que moguda per la desesperació, no? I que és l'antipolítica, no? Quan et mou la desesperació, penso que aquesta legislatura ho hem viscut, hi ha poca política, poca cooperació d'idees, poca capacitat de voler solucionar els problemes reals en col·laboració amb la resta de partits, i això ho viurem també durant la campanya d'una manera molt, molt més agra, eh? A banda, evidentment, dels errors que hagi comès el PSOE, que n'ha comès molts, i d'un error de càsting estrepitós en les persones que han acompanyat a Pedro Sánchez al govern. No?
1: Quin forn?
4: Bé, jo crec que eren unes eleccions absolutament cantades. Jo crec que podien ser ara o podien ser el mes de març. Estic d'acord amb el que diu el Josep, haguessin estat el mes de març aprofitant la no aprovació dels pressupostos, que era una altra cosa cantada, no? A mi el que no em val és aquesta... Bueno, o em voteu a mi o preparem-nos que ve l'extrema dreta, no? Primer, les eleccions les perds tu. Has governat durant 8 anys. Aquest decret s'hagués pogut negociar, s'hagués pogut fer una llei tal com hi va prometre l'any 2018. L'any 2018 promet fer una llei de l'habitatge. Han passat 8 anys i aquesta llei no existeix. I una llei, puc estar d'acord amb el que diu la Teresa, s'ha de negociar, molt bé, però llavors no vagis per la via del decret llei que tu l'has de convalidar. S'ha de fer amb temps, no pots fer pedaços, i necessita una negociació tranquil·la, cosa que s'ha evitat. Per tant, no serveix això. En clau catalana, clar, explica, tot ha anat perfecte, tothom creix, Catalunya no creix. Perdoni que li digui, Catalunya no creix. Catalunya està patint un dèficit d'inversió pressupost rere pressupost. Ni tan sols es compleix el que preveuen els pressupostos. Per tant, està explicant, parla de prosperitat, paz, feminismo i prosperitat. Quina prosperitat? El país, un dels països de la Unió Europea que té una taxa d'inflació més alta. Això va directament a la butxaca del ciutadà. Vull dir, totes aquestes coses no pot explicar un país que no existeix. El país que existeix és el que l'està abocant amb ell amb unes eleccions anticipades. I, per tant, no estem jutjant només... Escolti, alerta que ve l'extrema dreta i jo sóc el que puc aturar. Bueno, escolti'm, vostè ha tingut ocasió en 8 anys de fer molt bé les coses i no les ha fet.
1: Pere Mas.
7: Bé, no havien de durar la legislatura fins al 2027, ens van dir. Segur, seguro, seguro, seguro. I ara resulta que no, eh? Sense pressupostos es podia tirar...
2: S'haurà quedat un mes, però... a un mes.
7: Ja, bueno, sí, a un mes i mig any, segons com ho comptis,
2: un
7: eh?
2: Un pam de la però glòria, decret... que deia.
1: Que deia llibre, però... sí.
7: Però per un decret que no s'ha pogut aprovar a correcuita, et fa caure. Bueno, tot això... Jo crec que és un teatret del dolent, és una farsa, és una comèdia i està jugant amb la gent. Vull dir, és un càlcul electoral de primer de política, em sembla molt bé, és lògic que ell pensi en la seva cadira, que pensi en el seu partit i que pensi fins i tot en si perd les eleccions en quedar en una posició de resistència potent, però és evident que tot això és una comèdia de les justetes. Diu,
2: però unes tranquil, eleccions... Tranquil, que després de la comèdia ve la tragèdia. Sí, o sigui, no pateixis. Bueno,
7: sí, no, és que el que ve... És que el que ve fa molta mandra, per dir que fa molta por. Que amb això jugaran, eh? Si tu vas,
2: no,
7: ells
2: ho vuelven. No, jugarem, això jugarem. Això... No jugaran, escolta, jugarem.
7: El si tu vas, ells ho vuelven, i ens el va fer el PP Zaragoza fa molts anys. Qui ens el coneixem, aquesta
2: història? Però és que si, ja els tenim, bueno, ja els tenim assegut al rebador, eh?
7: Bueno, un segon, Màrius.
1: No, jo no sé què hem de fer. Un segon, us he demanat. Us he demanat abans.
7: Aviam, espera. Estem fent l'exposició inicial. Aleshores, diu, unes eleccions que nos doten d'una majoria progressista més àmplia. És que no l'has tingut mai, tio, la majoria progressista. No l'has tingut mai, i d'aquí plora la criatura. Finalment, 2 apunts més dels quals podrem parlar o no. I el sistema de finançament, que ha fet Illa president... I
1: perdona, un instant, que hi ha una última hora. Perdona.
7: Digues.
1: Protecció Civil acaba d'enviar una nota ara de seguida a la Mònica Usart. Risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental. Confineu-vos, protegiu-vos a l'interior d'edificis. Si us arriba l'aigua, pugeu a plantes superiors. Eviteu soterranis i zones baixes. És un eix alert que s'enviarà ara. Protecció demana confinament. Reitero, confinament, que és una paraula que feia... que fa, és d'aquelles paraules que ens porta a una època ja, malauradament, que no hauríem d'oblidar, que és la del Covid. Confinament, repeteixo, a la gent del Vallès Oriental per risc de desbordament de rius i rieres. Per cert que, amb el que estàvem parlant de les eleccions, ara parlem amb la Mònica Usart d'aquí uns moments, Salvador Illa acaba de fer un tuit dient un govern que va néixer per avançar no pot aturar-se perquè alguns prefereixin el bloqueig. Que ningú s'equivoqui. Si hi ha eleccions, és el moment de decidir entre continuar avançant o tornar enrere. Catalunya no resigna, Catalunya no rendeix, Catalunya estarà amb Pedro Sánchez, ara més que mai. Tuit de Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya. Ha dit això, aquest tuit. I el PP també ha fet una piulada dient, por fin... i es veu un vídeo, por fin decidiremos la mayoría, diu el tuit del Partit Popular, amb una compareixença prevista i que seguirem a les 10 d'Alberto Núñez Feijó. Aviam, Pere, sisplau.
7: Estava acabant ja. Sí. No, només dos apunts més. Un, va perfecte que sentim el president Illa fer un tuit. I el sistema de finançament, que justament el va fer president i que li ha permès aprovar ara no fa gaire uns pressupostos...
2: Tranquil, ara
1: t'aprovaran
2: els que venen.
1: Deixa'l acabar, el Pere, sisplau. Home, tu.
7: Màrius, ni està ni se l'espera. I finalment... ara tots atents, que no es produeixi el frau democràtic del qual ja s'han començat a parlar ahir, de mirar d'aprovar el decret de l'habitatge per la porta del darrere. I això és mitjançant la Diputació Permanent, ja tindrà temps de discutir-ho.
1: Val, perfecte. Màrius, què deies?
2: No, ja està, ara sí, ara tindrem, vull dir, amb l'expectativa que té. Jo crec que la dreta d'aquest país farà dreta, guió extrema dreta, tindrà un compromís amb Catalunya i el primer que farà és resoldre el problema del finançament. Serà la primera mesura que posaran damunt la taula.
5: Segur.
1: Aviam, o Quim.
4: No, però és que, veus, aquesta és l'excusa, doncs, com que passarà...
2: No, això no és una excusa, no, això és una realitat. Jo avui t'ho poso per escrit.
4: Perdona, però digue'm,
2: per escrit.
4: No, però digue'm quina diferència. És que s'ha resolt, després de 8 anys, que s'ha resolt que han complert les inversions que havien promès a Catalunya. Estem parlant del 50% de les inversions que havien promès i que estaven contemplades en els pressupostos. I això és igual, oblidem-ho, perquè els que venen seran pitjors. Home, em sembla un argument molt pobre, aquest.
2: A la vida, si el que ve és pitjor... Si tu creus que no és un argument...
4: Tanquem els ulls.
2: Jo vaig anar a escola pública i em van dir que si el que venia era pitjor, dono un pas enrere, però bueno, no sé. Són escoles de pensament.
1: Tere Cunillera i Josep Martí i la Mònica Terribas, que ha arribat aquí. Endavant.
5: És que hi ha una cosa, ha dit el Quim Forn de la llei de l'habitatge. La llei d'habitatge es va aprovar l'any 2023, i les comunitats autònomes del Partit Popular s'han negat a aplicar-la. I totes les competències de desenvolupament de la llei les tenen les comunitats autònomes del Partit Popular, per suposar la majoria, i algunes també els ajuntaments. Per tant, a veure... És a dir, ara ja he vist que això ja és com una discussió de campanya, no? O de precampanya, per dir-ho d'alguna manera. A veure, posar sobre la taula les evidències que els números diuen que poden venir després del 29 de novembre, això no és tan no és cruel, no és una cosa exòtica. És a dir, aquí s'han de confrontar models en les campanyes electorals. I efectivament cada partit té la seva visió, té la seva manera de veure les coses. Tots aquells que no volen un govern progressista, que no volen un govern amb el Partit Socialista, hauríeu d'estar molt contents, hauríeu d'estar celebrant-ho, no sé per què esteu tan enfadats. Avui hauríeu d'estar contents. Ara, si vosaltres voleu fer fora el Partit Socialista, gaudiu de l'oportunitat, home. No us poseu a sobre enfadats. Ara, que el que dibuixen els números i el que vindrà, ja ho hem vist en altres països, ja ho hem vist en altres situacions, és també una evidència. I negar que si això està governat, si aquest país està governat pel Partit Popular i Vox, hi ha moltíssimes coses, no perquè jo m'ho imagini o perquè jo ho digui, és que ja ho ha anunciat el senyor Feijó. Les altes laborals les donaran les mútues. Ells han votat sempre en contra dels increments del salari mínim interprofessional. Han votat en contra dels increments de les pensions. Tornarem als increments que hi havia en aquell moment. S'han acabat les revisions de les pensions per l'índex de l'IPC. Se tornarem al 0,25%. És que no que ho diga jo, ho diuen ells. Això és el que volem. Endavant les atxes. Ara, advertits, abans de començar el partit ja ho estem. I que això es posi sobre la taula no és dir és un alarmista, ho diu perquè és del Partit Socialista. No, és que ho diuen ells. És que ho han dit ells, ho han verbalitzat. Estan calladets, són Vox. perquè la feina a Vox ja li està fent el PP. I si mireu els índexs de votació que van donant les diferents enquestes, veureu, per exemple, en l'última vaig veure que hi havia un desplaçament de l'electorat del PP a Vox de gairebé el 14%. El Vox perquè s'ha de pronunciar, se li fan la feina. Doncs, això no és posar por a la gent. Són evidències que no és que digui jo, ho han dit ells.
1: Aviam, Josep Martí i Mònica Tarriba. Josep.
3: Sobre la convocatòria d'eleccions, permetem dir-te, quant temps fa que governem a través d'anunciar l'aprovació d'un projecte de llei o d'un decret llei en seu de Consell de Ministres per atindre titulars, apertures dels mitjans de comunicació? Això s'ha aprovat, saben que després al Parlament això no s'aprovaria. Això és un frau democràtic, i per tant, si tu no tens una majoria al Congrés, que és on l'has de tindre,
5: això no és veritat,
3: i t'han dit per activa i per passiva que ja no la tindràs, has de convocar eleccions. Teresa, només cal que miris el número de coses que decauran avui que estan fent cua al Congrés. Però en dos mans no tindràs prou, en tres tampoc. Tot això caurà perquè no es podia aprovar.
5: Tu has de proposar, estàs obligat a proposar i has de portar-ho a negociacions entre grups
3: parlamentaris.
5: I la negociació és el que fa avançar.
3: Estàs obligat a no violar el principi bàsic de la democràcia.
5: Això no... Perdona, però és que això no és veritat.
3: La majoria es té al Congrés.
5: Per tant, tu fas una proposta al Congrés. Has de presentar pressupostos
3: abans del 30 de setembre.
5: Però tu tens dret a presentar una proposta o no?
3: Que no ho facis. Que dos també, però tres i quatre vegades, això és una anomalia democràtica, crec. Després, sobre... El futur, el que no pot ser és que la mirada sobre el futur et porti a pensar que, de dir, posau, el que hi ha, com que el que ve, vés a saber, doncs vinga.
5: No, vés a saber, no.
3: I escolti, què fa? D'aquí 4 mesos, 5 mesos, si anem a imaginar que li donen la Secretaria de Comunicació a Vox, vinga. Què direm quan Televisió Espanyola sigui un òrgan de propaganda d'un govern de dreta? Què direm? Perquè és el que ha passat en els últims 2 anys. Aquesta feina ja se li ha fet a l'altra dreta. Ja se li ha fet. No dius, vaig a descobrir què. Què faràs quan un govern de dretes no pugui presentar pressupostos durant 4 anys? Què faràs i què diràs quan un govern de dretes tinga dos secretaris...
5: No,
3: un secretari d'organització del partit a la presó i un altre fent cua? Què faràs quan, com s'ha fet en un govern del PP en anterioritat, però s'ha tornat a fer ara amb aquest govern, des del Partit Socialista s'organitzi una xarxa per arruïnar carreres de jutges, carreres de periodistes i carreres de professionals. És això, el que és l'Eire Díaz. Ho dic perquè, Teresa, jo no tinc cap interès ni en posar ni en treure ningú.
5: Hombre,
3: però sí tinc interès en jutjar tothom per la mateixa línia d'exigència. I llavors, fer veure que una amenaça futura serveix per blanquejar una situació que des de pràcticament tots els punts de vista, des de fa més d'un any i mig, s'ha convertit en una anomalia democràtica, no serveix. Ara la gent votarà i tornaràs a tindre una majoria, la que siga, i tindràs un govern, un parlament més operatiu o menys, però el que no podies és continuar amb aquesta situació.
5: Però llavors estiguis content?
3: Perquè ja està. Jo estic content que es convoquin eleccions.
5: Pues ja està.
3: El resultat, t'asseguro que la porta... No ho diré així,
5: no,
3: a la ràdio.
5: Doncs no.
7: Ja t'entenc.
3: Però sí. el que s'està fent és igual que...
2: Costa una mica d'entendre, eh?
9: Jo no acabo d'entendre que digui això. Una persona que està aquí...
2: Per favor.
3: Com?
9: Què vol dir que te la porta? Què vol dir això?
3: Sí.
9: Què vol dir això? Si estàs aquí cada setmana analitzant la situació del país, amb consciència, se suposa que ciutadana i volent implicar-te en la solució dels problemes.
3: No
9: vol dir que t'és igual?
3: Vol dir que no sóc un activista.
9: No estem parlant d'activisme, estem parlant de ciutadà.
3: I que no situo el meu anàlisi per sota d'un interès personal.
9: No.
3: Vol dir només això.
9: No, vol dir que... Si
3: és bastant fàcil d'entendre.
9: No. Que és impossible d'entendre és que una persona...
3: Tinc la meva consciència i votaré. I votaré el que em sortirà del nas. Però quan estic en aquesta taula, intento posar l'anàlisi per sobre del que jo desitjo o deixo de desitjar. I quan estic en aquesta taula, el resultat me la porta... Això.
9: Vale, doncs això és el que no entenem.
3: Ni poso ni trec.
7: Sí. Perdoneu una cosa, Mònica, de seguida, deixa'm dir que les lleis més importants que decauen per la convocatòria d'eleccions són el model de finançament, la condonació del FLA, la regulació de la intel·ligència artificial, la prohibició de xarxes a joves i adolescents,
1: la reforma de la justícia perquè les investigacions les liderin els fiscals i no els jutges d'instrucció. En canvi, el primer dels dos decrets a l'habitatge es podran aprovar, com deia el Martí, a la Comissió Permanent del Congrés, perquè allà, com que la majoria reparteix diferent, el PSOE no necessita els vots de Junts per Catalunya. Un moment, Mònica, t'arribes, un moment. Una altra Mònica. Usart.
9: Hola, què tal?
1: Com deia el Sergio Delgado fa uns moments, aquí a RAC1, fa una hora aproximadament aquí al món a RAC1, en aquests moments això no s'esperava.
9: No s'esperava tanta aigua en tan poca estona. Esperàvem un matí de ruixats, hi havia avisos per intensitat de pluja, però ni de bon tros el que ha passat, que ha sigut sobretot al Vallès Oriental i especialment l'epicentre, podríem dir, que ha sigut Granollers.
1: Ens arriben unes imatges de Granollers amb cotxes sepultats de l'aigua, però sepultats. Per l'aigua.
9: És que han caigut 86 litres per metre quadrat i gairebé tots aquests litres han caigut en tan sols una hora. Aquesta intensitat de pluja, penseu que és una pluja torrencial, que quan cau, si trobes un terreny que està més sec, doncs pot ajudar a anar xuclant, però si trobes un terreny totalment saturat com el que ha passat avui després de les pluges del cap de setmana, doncs tot el que cau fa que s'inundi o que baixin les rieres amb molta força. Per exemple, el riu Tenes a Lliçà de Vall va a 136 metres cúbics per segon, que és 100 vegades el cabal que portava just abans que hi hagués aquest patac d'aigua, per tant això fa que baixi amb molta força i ara mateix doncs s'està parlant d'aquesta situació especialment complicada en aquesta comarca del Vallès Oriental. Al Maresme també han rebut l'alerta al mòbil perquè aquestes pluges anaven fent i des del Servei Meteorològic de Catalunya també han augmentat els avisos, han passat a avisos vermells a la zona del Vallès, la Selva, el Barcelonès, el Maresme, l'Alt Penedès, Baix Llobregat i el Garraf, amb aquesta situació de pluges que poden ser més torrencials i a més continuades, perquè va arribar aquesta pluja des del mar.
1: El Guillem Estadella m'envia un missatge amb un vídeo de Granollers que juraria que és la incorporació a l'AP7, que és que els cotxes han de fer com anar pel voral perquè és que hi ha una piscina d'aigua.
9: Sí.
1: Una piscina d'aigua. I em envien missatges amb imatges de Granollers, que és que, per exemple, una altra terrible, que és que les vies del tren estan sepultades per l'aigua. Les vies, hi ha prou problemes tenim en Rodalies, com que les vies del tren estan sepultades directament per l'aigua que ha caigut. Clar, és que 86 litres per metre quadrat en una hora és una barbaritat.
9: Han sigut un 75 en una hora i poc més després aquests 86. Sí.
1: Això, perquè ens entenguem, ara deies que anirien...
9: Bé, des del mar cap a terra, ja des de primera hora hem vist de nou aquesta formació d'això que en vam parlar molt dissabte també, d'aquest sistema convectiu de mesoscala, que són, podríem imaginar-nos com un conjunt de tempestes com ben organitzades, no?
1: Totes
9: que
1: juntes.
9: I que poden anar fent, i a més... si no deixa de ploure, aleshores els efectes són pitjors. Si et cau una tempesta i para, doncs pot ser puntualment complicat, però si no deixa de ploure és quan la complicació va més enllà.
1: Això ve cap a Barcelona. O sigui, a Barcelona no tenim...
9: Està plovent, també està plovent. Sí, ara mateix està plovent.
2: I el fet que el problema sigui sobretot del litoral...
9: Sí.
2: És fruit que de les llevantades, fruit
9: de... I va molt lligat amb la temperatura de l'aigua del mar. Sí que hem tingut molts dies en què aquest vent de mar cap a terra ha anat bufant i ha fet que es carregués d'humitat les diferents capes de l'atmosfera, per tant això és un motor per les pluges, i tu tens un mar molt calent després d'un estiu que ha sigut de rècord, amb onades de calor marítimes també, que ja ens feien pensar que tindríem una tardor complicada, perquè aquesta acumulació de calor a l'aigua doncs és el que acaba generant, i ens ho està donant. A més, avui a les 6 del matí ho comentàvem, aquests dies, qualsevol dia que els mapes et marquen pluja, ja penses a veure, perquè a vegades no acaben d'afinar bé la intensitat que tindrà, i amb el mar tan calent et fa a poc en qualsevol moment passi el que està passant ara mateix a Granollers. I avui s'ha pogut avisar doncs que hi ha molta gent estava al carrer, hi ha molta gent estava dins el cotxe, anant cap a l'escola, cap a la feina...
2: I totes aquestes pluges, els embassaments, poca cosa, no?
9: Clar, aquestes que cauen més a prop del mar, sí, poca cosa, però
1: estem
9: encara...
1: Jo que soc el cap d'embassaments de RAC1. Estem pràcticament al 75, i és que m'interessa molt des de fa anys.
9: Sí.
1: T'ho pot dir l'Eduard Pujol, que organitza director de RAC1. 75%?
9: Sí.
1: En aquests moments, els embassaments, que és molta aigua.
9: Sí.
1: És molta aigua, tenint en compte que veníem d'un 30%.
9: Sí.
2: Però a la Vall, que si bé no hi arriben. O sigui, les...
9: Clar, ara no.
2: Jo cada dia miro.
1: Perquè coses molt rares.
2: Aviam, la Vall és la que jo, quan vaig cap a la Cerdanya, veig, i havia baixat bastant, que devia estar al 65%, no ho sé.
9: Avui, en principi, ha d'arribar pluja, també, cap a aquesta zona, però tot i això, les més abundants, i al cap de setmana, sobretot dissabte, les més abundants van ser costa, prelitoral, si comencem cas de Girona. Sí.
1: Em diuen també que el peatge de Vallvidrera està en aquest... Què rius? Ha estat en què?
3: És que ara T'imagino en 20 anys més,
10: sí, cull,
3: a casa, saps?
10: Mira.
3: Fora de l'actualitat diària, i en vez d'anar a mirar obres,
10: sí,
3: o a jugar a la petanca, o...
2: Eren passaments.
3: O anar a passejar els nets, tot el dia connectat a internet mirant el nivell d'embassaments.
10: Puc dir que ho miro cada dia. El nivell d'embassaments ara és que estic molt preocupat pel tema del canvi climàtic i sobretot del tema de l'aigua. I realment, ara tenim, amb les conques internes a tot Catalunya, avui, abans de... És a dir, ho sabrem d'aquí 3 hores que envia l'edat, la xifra. Però, de moment, 74,23% d'aigua. Per tant, és una bona notícia que estiguem així.
2: Però la tardor, més,
10: és la tardor. Sí, bueno, però l'estiu hem baixat pocs punts. Aviam, Mònica Terribas, perdona, canviem de tema, un segon.
9: No, ell li interessa perquè ell necessita sentir-se segur. I el tema... Llavors, el tema dels embassaments. Li dona una tranquil·litat quan els té plens. Jo t'ho entenc molt bé.
7: Anaves a dir alguna cosa de l'autopista dels túnels?
10: Ah, sí, que està col·lapsat.
9: Jo he trigat 1 hora 30 minuts en baixar de Sant Cugat.
7: És que no van els trens tampoc, oi?
9: No, clar. No hi havia alternativa, diguéssim.
7: És molt divertit, tot plegat.
10: Bueno, ara trucarem al RAC i trucarem al Josep Moragues des de l'estació de Sants perquè ens expliqui com està, perquè clar, hi ha molta gent que no s'informa, aquesta és una altra, hi ha molta gent que no s'informa com ha quedat clar aquest cap de setmana.
2: Hi ha més coses.
10: Sí, i llavors què passa? Que arriba
4: que
10: un moment...
4: Que s'informen i que passen de tot, perquè sí. Les imatges entraran al Parc de la Ciutadella també...
10: Aviam, t'arribes, digues.
9: No, una cosa, en general, de to, és a dir, una cosa que ha de passar en aquest nou cicle electoral que s'obrirà ara en aquesta campanya pel 29 de novembre i que durarà, perquè evidentment això després vindran les catalanes, etc. És el to amb el que ho hem de viure, diguéssim, no? I el to des d'aquí doncs, pot ser un o pot ser un altre. Pot ser agressiu, pot ser violent o pot ser raonable. I jo penso que és important que nosaltres també travessem aquest riu amb un to raonable, perquè tota aquesta agressivitat de contra els altres i perquè tot aquest és un inútil i l'altre tot ho fa bé i l'altre tal, ens portarà bastant al desastre, en general. Jo només ho deixo aquí perquè he vist que el to pujava molt i dic, ja hi som, no? Estem en aquest to en què al final els polítics s'adrecen a la ciutadania sempre des de l'agressió i sempre des de tots els altres ho fan tot malament menys jo.
2: Doncs
9: i tot ha sigut
2: encara.
9: una campanya.
2: No ha sigut ni verbal, jo diria, no? Estat. Correcte.
9: Qui?
2: Qui?
9: Bueno, ha començat a pujar, diguéssim. Jo només ho dic preventivament,
2: no,
9: perquè ens pot passar...
2: No puja, és que t'has fotut un excés de tranquimacin.
9: No, escolta, jo no m'he fotut tranquimacin, ni procuro mai prendre res perquè no sabés de res.
3: També hi ha la dolçó agressiva.
9: Sí. No, tu vés buscant sempre arguments contra l'altre, que sempre és la teva especialitat, però...
2: Ell s'ho deu haver trobat a la vida, jo no. Jo entenc dir que... El meu ha sigut molt més vulgar.
9: A veure, Pedro Sánchez tindrà una campanya molt difícil, perquè els seus aliats ja no són els seus aliats.
10: S'ho m'ha fet una nota
9: sí,
10: dient ara...
9: Sí, però és igual, necessita Junts per aguantar mínimament tota l'estructura que tenia, té a Bildu, evidentment tindrà el PNB, tindrà Esquerra, tindrà Sumar, tindrà tal, però no tindrà Junts, perquè Junts està amb clau de campanya a Catalunya pensant en Aliança Catalana, llavors això fa molt difícil la seva maniobra, perquè jugarà la campanya electoral del 29 de novembre pensant en l'impacte que això té a Catalunya de cara a les properes eleccions. Per tant, diguéssim, el bloc polític que pot contrarrestar Vox i PP, i dic Vox i PP perquè en realitat quan tens algú que et condiciona tot, és igual que digui Feijó, és evident que Vox li acabarà marcant el pas, doncs seran unes eleccions molt complicades per Pedro Sánchez, sí. Perquè els mateixos que se suposa que li donarien suport per combatre el bloc d'extrema dreta que formarà Feijó en Vox, aquests mateixos faran tota la campanya en contra del Pedro Sánchez en comptes de fer-la contra l'extrema dreta i el PP. I això serà, en aquest sentit, serà difícil de digerir.
10: Acabem la primera volta amb el...
2: Interessantíssim, de l'Oriol Bartomeus, que el titula La bala Puigdemont, que jo crec que aquest és un element interessant en el sentit de que el Constitucional dictamina d'aquí pocs dies, sembla que no hi ha inconvenient diguem en que pugui venir, però finalment qui té la darrera clau és el Tribunal Suprem, com sempre. Aquest país, ja li
5: dic... Bueno,
2: doncs,
5: però ja va
2: dir
5: que ho acataria.
2: Bueno. Sí, però pot fer el
5: curiosament,
2: que vulgui.
5: Curiosament, 48 hores després de que Conde Pompidou digués el Tribunal Constitucional ho veu factible, va sortir Pablo Llarena, que havia estat sempre tan beligerant, tan anti-tot, i va sortir dient, nosaltres ho acatarem. Que curiós, no? Que curiós.
2: Però aquest és un element que estarà en aquestes eleccions. Si ve, si ve el president de la Generalitat, el que fou president de la Generalitat, Carles Puigdemont, això no és un element neutral en la campanya. Mm. És veritat que després de 9 anys, escolta, no direm, escolti, modelin el moment i la circumstància. El tip porta més de 9 anys, o sigui que no té merescut però retornar, però... això no serà un element neutral.
1: Val, són les 9:48 minuts. Un moment, sisplau, que avui... No, ara no, sisplau, perquè primer vale. Hem d'anar després. Vaig amb el... Protecció Civil acaba de fer prealerta del Ferrocat a la R2 Nord per un tren aturat a prop de l'estació de Granollers per les pluges intenses, la circulació interrompuda entre Granollers i Montmeló. Coi. Mentre es fa l'evacuació del passatge. Anem a l'estació de Sants per veure com està la situació a aquesta hora del matí, a 9:45 del matí. Josep Moragas, què tal?
11: Bon dia, sí, bon dia. Aquí la situació de l'estació de Sants és que hi ha molts pocs usuaris, passen molt pocs trens. La R4, que era una de les línies principals de Rodalies, passa un per hora, que és la promesa que fan les pantalles, després baixes a l'andana i no passa cap tren. La situació de tota la xarxa de Rodalies ara mateix és de col·lapse un altre cop per les pluges. La situació a Granollers, què ha passat? Amb aquestes pluges, aquesta pluja tan forta que ha caigut, el que ha passat és que un talús de l'estació de tren de Granollers Centre s'ha desprengut, ha caigut i ha format un riu molt gran que ha generat una inundació al voltant de l'estació. En aquell moment hi havia trens que estaven passant, que han parat, i el que m'expliquen alguns maquinistes que estan aquí, que tenen companys que estaven en aquell lloc, és que aquest tren s'ha quedat parat i ara els han d'evacuar. Igualment no poden sortir de l'estació perquè, com dèiem, està tot inundat pel voltant. Aquí ja us puc dir molts maquinistes que estan penjats des d'Adif i des de Renfe, no els hi diuen res, no saben on han d'anar. També ens expliquen que no tenen cap ganes d'agafar els trens amb aquesta situació, perquè ara mateix l'estat de la xarxa està molt malmesa. Està molt malmesa per aquestes pluges, les d'ahir i les d'avui. I el que ens diuen des de Renfe és que s'està fent que els trens vagin més a poc per evitar accidents en cas que hi hagi un arbre caigut, en cas que hi hagi roques a les vies, perquè ara mateix es desconeix quin és l'estat de la xarxa ferroviària de Rodalies, però el que ens diuen alguns maquinistes que han anat d'algun lloc a un altre és que la xarxa en gran part està impracticable.
1: Anem cap al RAC també per saber com està la xarxa viària, perquè efectivament avui hi ha merder del gros. Des del RAC, comptant cotxes. Ferran Aràndiga, com està la situació? Bon dia.
12: Bon dia, doncs continuem la jornada amb diverses afectacions per les pluges. El Vallès, com dèieu, és una de les zones amb més afectacions. Continuen tallades la BB-51-59 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també la C-14-15A a Castellà del Vallès, tot plegat per esllavissades. També està allà encara la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, on queda el túnel tallat per inundació. Per altra banda, afegim noves incidències. Tenim dos accidents. Un ha estat a la C-59, a Palau-Solità i Plegamans, que dificulta encara més la circulació a una via que ja estava força col·lapsada. Deixa uns 7,5 km de cues en ambdós sentits de la marxa. El segon accident ha estat a la AP7 entre Martorell i Castellví de Rosanes, que talla un carril de circulació en direcció Girona, provocant 2 km de cues. També tenim encara la retirada de caiguda d'arbres a la AP7 a Montmeló, amb un carril tallat a una via doncs, que ja pateix més de 10 km de cues fins a Llinars del Vallès. I veieu, doncs, totes aquestes vies són al voltant de Granollers. També, com veiem, tenim una situació complicada a la C-17, just passant també per Granollers, una via que pateix uns 11 quilòmetres de cues des de l'Ametlla del Vallès en sentit sud fins al punt de Parets del Vallès. També tenim a hores d'hora força col·lapse als túnels de Vallvidrera, arreu de la C-16, on s'està regulant el trànsit en tot el seu tram fins a arribar a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molta paciència, perquè, atenció, informa Protecció Civil que enviarà en breu un esalert per pluges torrencials fins a les 2 del migdia d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris. No us acosteu a rius, rieres, barrancs, soterranis, pugeu a pisos superiors si entra aigua, contacteu amb el 112 en cas de risc. Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Maresme,
10: i la Selva. És a dir, pràcticament la mateixa zona de les d'aquest fenomen que vam viure aquest cap de setmana. Estem parlant d'Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelona, Vallès Occidental, Maresme i la Selva. Fins les dues d'avui.
13: Vallès Oriental també hi entra, però suposo que com l'han enviat, com, ja,
10: sí,
13: no?
10: Sí, sí, sí. Però Vallès Occidental, per tant, Pere Mas, no em moguis a casa.
7: El sentirem en directe? No, estic aquí a la ràdio trinxerat i el sentirem. Ja sentirem tots els mòbils sonar, tant els vostres com el meu.
10: Efectivament. Bueno, esperarem aquests minuts de publicitat, aviam si en sona o no en sona. Re, un moment, sisplau, que tornem de seguida en aquest programa avui, tan desendreçat com apassionant, però per raons òbvies, entre pluges, convocatòria d'eleccions, també tinc una pregunta que no és que se m'enfadi ningú, a la taula. Si hagués caigut tots aquests aiguats a Madrid, Pedro Sánchez hagués convocat eleccions? The answer, my friend, is blowing in the wind.
14: RAC 1.
15: O canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
16: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
18: Citroën. Consulta citroën.es.
19: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... A aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
20: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
21: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
22: Skoda. Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
23: El millor dia del món? El tenim nosaltres! Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
24: Molt maca la casa nova, però no teniu terra.
25: És que estem esperant que arribi la gran festa de la casa de l'heroi Merlin per posar el terra vinílic SPC Artens Extreme Zaragoza per només 19,99 euros al metre quadrat.
24: Ah, molt bé.
26: Arriba la gran festa de la casa de l'heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. Només fins al 19 d'octubre. Les ofertes que esperaves. Consulta les condicions a la botiga o web.
27: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
28: Increïble.
27: Platòric.
28: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
27: I el carbassó a 1 amb 15 al quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
29: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
30: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
29: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
30: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
31: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
32: Lo 10 d'octubre a Roquetes, aprova't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
31: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
32: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
31: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
32: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
33: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
34: I des de 16.400 euros.
33: Què?
35: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
36: Citroën.
35: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
37: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
0: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El perquè de tot plegat.
3: 3 minuts i les 10. La Laura Rossell, des d'un tren de ferrocarrils, els han avisat que ha vist d'alteració del servei per culpa de la pluja, acaba de sonar l'Eix Alert i diu què se suposa que hem de fer ara, jo i totes les persones que ens estem desplaçant. Jo li diria que no ho sé. Que tornar cap a casa i esperar que li diguin alguna cosa als ferrocarrils o aviam què passa, perquè estan dient que, sisplau, no hi hagi mobilitat, per l'amor de Déu. No hi hagi mobilitat. El que passa és que, clar, que els dius a la gent que ja està movent-se i que ja està en un tren o que ja està el cotxe, heu sentit el merder que hi ha. Per tant, aquesta avui no ens l'esperàvem. Mònica, aquesta no ens l'esperàvem. Ara, no, per exemple, perdoneu, però jo sé que si no plou a Barcelona no plou enlloc, però per posar-ho també en context, Barcelona està plovent angust.
4: Sí, sí.
3: Està plovent angust i ganes. Però és que això està passant, per exemple, a Granollers, les imatges que ens arriben de Granollers. Si hi ha algun oient de Granollers que ens estigui escoltant ara, si us plau, i que estigui veient el que està passant, i que si us plau, que ens truqui al 902-47-700, perquè, per exemple, l'alcaldessa està desbordada, com és normal.
4: Com la ciutat.
3: Com la ciutat, efectivament. Per tant, 902-47-700, la Marga Ortuño, d'aquí un moment rebrà la trucada, el 902-47-700. Aviam, el Pere Mas havia de dir alguna cosa, em sembla, sobre el tema electoral.
5: No ho sé, sí, potser anava a dir el tema electoral, però em colo amb el tema meteorològic.
3: Val.
5: No ens l'esperàvem, Basté, no ens l'esperàvem, però no passa res. O sigui, no és ni culpa de la Mònica Usart, ni és culpa del Meteocat, ni és culpa de Protecció Civil, ni és culpa del Més Alert. O sigui, estem al Mediterrani, és la tardor, i aquestes coses passen, val? Ho dic només perquè, com que al final tenim el Papa és alert tot el dia vigilant-nos, no passa res si no ens han avisat. Vull dir, ja ho sabem que plou i que hi ha tempestes en aquesta zona.
4: Sí que hi havia avisos, però no d'aquesta magnitud. És veritat que no era un dia que diguessis avui estarem tranquils, i de fet ahir ho comentàvem al grup de WhatsApp que tenim del programa, els hi vaig dir demà continuarà plovent, però és veritat que no era aquesta magnitud que han acabat agafant aquestes pluges, i aquí ho atribueixo, això ho haurem d'anar veient també, el tema de l'aigua del mar, que vulguis que no, doncs va inflant, com si diguéssim, aquestes tempestes.
5: I ara contesto el Basté obedientment el que m'ha dit. Sobre temes d'eleccions, i a 15 segons que surti Feijó, crec, per dir la seva, que serà bastant entretingut d'escoltar-lo també, la Mònica Terribas feia una apel·lació a un tort raonable, perquè ha vist que ens hem esverat una mica aquí a la tertúlia, i ha previst o ha projectat que segurament aquest serà l'ambient que hi haurà a Catalunya / Espanya durant tota aquesta campanya electoral. Bueno, però és que jo crec que a Mònica i els nostres amics oients que va una mica d'això, també, aquesta campanya electoral. O jo, o el caos, o jo, o l'ultradreta, cosa que és certa, vull dir que el punt de partida és cert, si tu no vens, ells tornen. És el que busca
4: Pedro Sánchez. El que passa és que una cosa que sempre, i això ho havíem comentat amb el Jordi quan fa uns anys, quan jo estava a l'altra banda, i ell aquí, ell i jo ens conxavàvem per baixar el to, i ho havíem parlat ells, nosaltres dos, dient, escolta, és responsabilitat també nostra, no?, que encara que ens agrada, evidentment, la polèmica i no sé què, nosaltres no traslladem a la gent que està ara escoltant-nos des dels cotxes o des del que sigui un to permanent de crispació i de bons i dolents i blancs i negres i jo tinc raó i tu no tens i tal, que ens portarà al desastre. Ens porta on ens està portant, ens es porta al tipus de narració de l'extrema dreta, que és sempre aquest.
5: I també del PSOE. Tu no te'n recordes una campanya electoral?
4: Sí, sí. Si no vienes, ellos vienen, vuelven.
5: No.
4: El gos.
5: Crec que una d'Andalusia...
6: Jo la vaig conèixer, aquesta campanya electoral.
5: Un moment, una d'Andalusia en la que van intentar que el debat electoral, crec que eren les accions andaluses, que eren les primeres que ja es preveia un ascens de l'ultradreta, i que al PSOE li interessava que anés al debat del Canal Sur a l'ultradreta, que al final ho van frenar els jutges. No us han recordat tota aquesta història?
4: Sí.
5: I en aquell moment ja va ser, estic quasi segur que eren aquestes eleccions. Vull dir que tots temem l'ultradreta, o gran part de nosaltres la temem. Pedro Sánchez, efectivament, buscarà això del vot útil, diguem-ne. Clar, hi haurà un moment que jo estaré a 28 de novembre, jornada de reflexió, veure les enquestes que aniran a sac amb 200 diputats del bloc de Feijó i Abascal, em veuré Abascal de vicepresident, o perseguint la gent, perseguint el català, retirant calés de tot arreu, sospitós. I han vist el que fan a les Illes Balears o al País Valencià amb el tema del català, i potser diré, ostres, votaré Sánchez perquè així evitarem aquest mal, serà el mal menor. Bueno, una mica d'això va aquesta campanya. I després, m'agradaria que rebobinéssim un segon. O sigui, ara hem anat a eleccions perquè no s'ha aprovat un decret. Aquest és el motiu, no? Però aquest estiu estàvem amb les joies de Zapatero. Estàvem amb Ceuta, que Espanya no se rompia. Ja estava rota 7 vegades. Ceuta, ja ni en sentim parlar. I ara que volta un problema de l'habitatge, que és un problema estructural, del qual no fa només 8 anys i no només és responsabilitat de Pedro Sánchez, és que fa 15 o 20 anys que ja està a les enquestes i que és un problema i que ja va estar a l'agenda de la Colau per accedir a l'Ajuntament de Barcelona i que se n'ha parlat sempre. Qui ha fet una actuació que sigui útil?

0: barallant-nos al carrer, omplint les places i, bueno, i polaritzant, que és del que van aquestes eleccions.
1: No, és que jo crec que no anem a les eleccions pel decret. Anem a les eleccions perquè s'ha constatat que no hi ha no possibilitat de legislar, que sí que hi és. No hi ha possibilitat de negociació sèria. No hi ha possibilitat de manteniment de pactes. Quan tu dones paraula, dones per fet que això va. Llavors això sí que és una impossibilitat evident. Tu presentes una proposta, se debat, per exemple, ho deia abans, si resulta que el decret estava mal redactat, se tramite com a projecte de llei i s'aprofite per redactar-lo correctament. A mi sembla una excusa bastant banal. Però en tot cas, mira, la Consola, una amiga meva, m'acaba d'enviar un missatge i em diu, mira, pel tema de la memòria n'hi hauria prou en que passessin la bola negra de manera generalitzada, que tothom la pogués veure. Segurament hauríem d'explicar molt menys de lo que ens veiem obligats a explicar. Perquè jo els debats no... Sí que vull passió. Clar que sí. Quan un està convençut de les seves idees, té dret... No, crec que té l'obligació de posar-hi la passió i l'encesa que vulgui. Això té un límit, que és quan passi a crispació, que és molt difícil, eh? És molt difícil de discernir, sobretot quan se volen, bueno... I sobretot, és que aquesta història ja l'han viscuda en aquest país. Ara no ens recordem, però la legislatura 93-96, que jo la recordo perfectament perquè estava al gabinet de Felipe González en aquell moment, ho vaig viure de prop, a l'any 93, exactament 30 anys abans de l'any 23, va haver algú que va dir ja n'hi ha prou, aquests han d'anar fora. I tot s'hi va valer, tot s'hi va valer. Estem... A l'any 96 van ser les eleccions, 30 anys després seran les eleccions, amb les mateixes eines que es van fer servir en aquell moment, amb un afegit, amb unes condicions diferents, estem en la versió, i on dic d'això, la versió 2.0. I tenim l'obligació de dir-li als que vindran, que s'hauran de gestionar el futur, no és el meu cas, que hauran de gestionar el seu futur, que es resisteixin de manera forta a que hi hagi una versió 3.0. I amb això tenim l'obligació de posar aquestes coses de relleu, amb totes les discrepàncies que vulguem, amb la passió que hi vulguem posar. Però me serveix posar la bola negra, que és una pel·lícula que està impactant d'una manera que jo no m'imaginava, que fos capaç una pel·lícula de fer aquest tipus de moviment, però és que si no recordem d'on venim, estem repetint amb diferents eines el mateix que ja vam viure fa 30 anys. Però és que si d'aquí, si això corre més ara, d'aquí 15 o d'aquí 20, es viu la versió 3.0, serà molt més cruel, eh? Serà pitjor, perquè la intel·ligència artificial, la manipulació... És que no hem vist al Brasil el que està fent els Estats Units manipulant tota la intenció de vot? Això no ha fet més que començar. I jo crec, eh? Jo almenys... M'hi penso resistir fins que tingui ànims i tingui la possibilitat de fer-ho, perquè això no és democràcia. La democràcia costa molt de construir. Això que s'està albirant a l'Amèrica Latina, a països de la Unió Europea, etc., això no és democràcia, això és socavar la democràcia.
2: Quin forn.
3: Sí, però, a veure, escolta'm, jo estic d'acord. El que jo no vull és que em tracti com un infant, no? com un immadur, no? Per em dir, escolta'm, el discurs de la por. I el discurs de la por és que no, jo crec que no n'hi ha prou. Crec que s'han d'argumentar les coses. I el que no pots basar és... Com que venen aquests...
1: Jo crec que argumento el que dic, però bueno...
3: Home, perdona, serà el que veurem en aquesta campanya. Llavors, jo el que estic dient, que la gent avaluï el que s'ha fet, que la gent avaluï el que ha votat,
1: el que s'ha promès
3: i el que no s'ha fet. Llavors, jo, no, independentment del que després vingui, després la gent ja valorarà les conseqüències, com comprendràs. Jo no tinc cap interès en que vingui Vox, entre altres coses perquè jo vaig patir un judici que els tenia a un metre de distància i eren l'acusació popular. Com tu comprendràs, sé perfectament qui és Vox i qui és el PP, i de ganes de veure'ls no en tinc cap ni una. Però això no m'impedeix que jo pugui ser crític amb algunes coses que considero que han perjudicat molt a Catalunya i crec que s'han de dir. I
1: llavors, no aquesta, dit que no puguis criticar.
3: Deixa'm acabar. I per tant, jo crec que aquest panorama que ens ha donat de la prosperitat, de la pau, del feminisme... Bueno, molt bé, és campanya electoral, però llavors jo demano més coses, jo demano realitat, jo demano que s'expliqui tot i que puguem avaluar-ho i que se'ns tracti com a gent adulta i madura, que no... Escolta, que alerta, que vindran aquests... I, bueno, escolta, sé perfectament qui són, no m'ho han d'explicar, no haig de veure la bola negra. Els conec perfectament.
1: Ah, vale.
3: No, personalment.
2: Ja, Josep Martí, no anem a eleccions per una conxorxa. Anem a eleccions perquè no hi ha una majoria parlamentària i és legítim que no la hi hagi. O és que la gent de Junts has de posar la pistola al cap i dir-li has de votar amb els socialistes fins al final del

0: temps. I has de renunciar a les teves conviccions ideològiques. I has de renunciar al rumb que vols imposar al teu partit. I has de renunciar a les coses que penses que formen part de les prioritats dels teus votants. No li pots dir això en un partit. T'han donat el que vas pactar, que era una investidura a canvi d'una amnistia. I la resta t'ho has de guanyar. I això és democràcia. El que no és democràcia? Dius, la democràcia està amenaçada. Este matí pot estar amenaçada, també. Si tu, el decret que t'han tombat la setmana passada, al Parlament, que és on està la voluntat popular, avui l'aproves en Consell de Ministres, abans de plegar, per a que entri en vigor, sabent que la comissió permanent del Congrés, que està per a coses excepcionals, la mantindràs, això és un frau de llei. I si ho fes l'altra dreta, ens posaríem tots les mans al cap. I avui el discurs que veig que ningú aixeca el to és que això és normal. Perquè ajuda a crear un marc de campanya. Doncs home, una mica de serietat. Això és un frau de llei. Ho fan... A les repúbliques bananeres ho pot fer l'altra dreta, però ho pot fer un govern que s'autodenomina també progressista. I si fa això aquest matí, estirà fent això.
1: Són les 10 i 9 minuts. Sergio Delgado, sos director de programes de protecció civil, de nou al món RAC1. Sergio Delgado, bon dia.
2: Bon dia.
1: Heu enviat un es alerta a moltes comarques, també el barcelonès, que ja hem rebut, però l'ordre de confinament és només pel Vallès Oriental?
2: Correcte, tenim dues situacions. La que parlàvem aquest matí fa una estona s'ha anat complicant al Vallès Oriental, amb desbordament de rieres en algun cas, com a Lliçà de Vall, i en altres punts on hi ha risc de desbordament d'aquestes rieres, no dels rius, no estem parlant del Besòs, lògicament, però sí de rieres que porten molt cabal, i com que ha de continuar plovent, doncs aquí hem donat una instrucció de confinament. Per què? Perquè ja tenim municipis com Granollers, com Lliçà de Vall, que explicava, amb molts problemes, amb inundacions, amb carrers inundats, i demanem que la gent no estigui a l'exterior. Els serveis d'emergència, comandats per bombers, estan fent les intervencions per comprovar que tothom, diguem-ne, pugui ser atès o rescatat si és necessari, i per tant demanem al Vallès Oriental, en les properes dues hores, evitar estar a l'exterior, ordre de no estar a l'exterior. No és una recomanació, és una indicació de no estar a l'exterior les properes dues hores al Vallès Oriental perquè tenim inundacions. Val. A la resta de comarques de l'àmbit metropolità, per entendre's, les detallaré, el Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme i també la Selva, el que hem fet és enviar un es-alert fa uns minuts demanant evitar la mobilitat fins al migdia. És una recomanació, no és una hora de confinament, però per què la fem? Doncs perquè aquestes pluges que no estaven previstes amb aquesta intensitat, el Servei Meteorològic de Catalunya ens anuncia que es mantindran fins al migdia, que seran torrencials, poden ser torrencials a tot aquest àmbit del litoral i prelitoral, i veient com han afectat el Vallès Oriental a primeres hores del matí, l'anàlisi que hem fet de la situació i del risc potencial és que es produeixin aquests danys greus a tot aquest àmbit metropolità. Per tant, limitar la mobilitat al màxim fins al migdia. Escoles continuaran en funcionament, han de continuar en funcionament, perquè precisament ara no han de sortir els menors a l'exterior, s'han de quedar resguardats a les escoles fins al migdia, fins a l'hora que estigui prevista. No podem ara començar a moure'ns, anar a buscar ningú. Al contrari, calma, tranquil·litat, estem a l'interior, quedant-nos a l'interior dels espais, estem segurs. Si en algun cas habitatges, edificis, llocs de treball que estiguin a prop de zona inundable, que es pugui acumular aigua, puja a les plantes superiors, evidentment. I si, tot i això, veiem una situació de risc, truca al 112. Només en aquest cas, situació de risc, al 112. Per tant, repassant, Vallès Oriental, confinament, les properes dues hores, resta d'aquestes comarques que hem citat abans, fins al migdia, limitar la mobilitat per no posar-nos en risc i, sobretot, evitant a buscar els nens i estar tranquils en aquest sentit. Les alert, entenem doncs, que alerta i que pot espantar i pot preocupar, però precisament el fem perquè la gent no es mogui.
1: Hi ha alguna incidència greu fins ara?
2: Home, tenim a Granollers, han tingut vehicles atrapats, han hagut de fer moltes actuacions, encara estan en curs, i el que ens preocupa realment que creiem que es poden produir incidències greus en les properes hores si intentem circular per segons quins àmbits. I, per tant, insistim en aquest missatge a la ciutadania. No moure'ns en la mesura que sigui possible en aquests àmbits, i si veiem acumulacions d'aigua, evidentment no intentar travessar allunyar-los a rius i rieres. No anar als ponts a fer les fotos i els vídeos, perquè aquell pont l'aigua pot saltar o pot quedar afectat i ens pot arrossegar l'aigua. Prudència, sentit comú, ens hem d'adaptar, malauradament, a aquest context que tenim. Pluges, que no és que la Generalitat no hagués previst, és que els models no preveien amb aquesta intensitat, i hem de saber reaccionar en temps real com estem fent, amb agilitat, amb autoprotecció i amb aquestes alertes que enviem des de Protecció Civil.
1: Ara ens preguntava la Laura Rossell, des d'un tren de ferrocarrils que va cap a Barcelona, què ha de fer? Clar, hi ha, per exemple, un autobús que fa dues hores que estan parats, i hi ha molt trànsit, és a dir, aquesta gent se'l recomana mitja volta cap a casa?
2: Home, la gent que pugui retornar als punts d'origen se'ls recomana. Els casos que hi ha afectacions com trens els tenim identificats i, per tant, si hi hagués alguna situació de risc, s'actuaria, i en tot cas, si algú veu una situació de risc, truqui al 112 per actuar, i en principi tothom que pugui doncs esperar aquestes hores i no moure's, millor. Hi haurà gent que no ho pot evitar, hi haurà gent que no pot fer teletreball, hi haurà gent que s'ha d'expressar o està a punt d'arribar, que ho faci amb el màxim sentit comú i precaució possible de no posar-se en risc. Si ens podem esperar, doncs millor, sobretot perquè aquestes pluges són, el que hem vist aquest matí a Granollers, era una mena de pluja explosiva que en una hora ha fet un registre excepcional, que fins i tot estem veient incidències i una situació potser fins i tot més greu, ens deia la tècnica de Protecció Civil de Granollers, que la pròpia del cap de setmana. Per tant, la situació és preocupant en aquest sentit del que pot passar. Dins de marcar aquesta situació de risc, també marca un missatge de tranquil·litat i calma a tothom que pugui estar en un lloc resguardat, que pot ser l'oficina, el centre de treball, el que sigui, a casa o en general en els espais tancats. I si algú viu, sap que viu en zona inundable, sap que habitualment se l'inunda, doncs ja sap que avui serà un dia complicat i ha d'estar preparat i, en tot cas, pujar a plantes superiors o trucar al 112 si està en risc.
1: Aquí hi ha una història també que és... clar, ja sé que encara queden moltes hores, però hi ha gent que ens demana... Hi ha una manifestació aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona, pel dret a l'habitatge, i hi ha el concert primer de Oques Grasses, que mourà milers de persones a l'Estadi Olímpic al vespre. Què recomana aquesta hora del matí?
2: Bé, queden moltes hores per davant i, com explicava abans, el context és que de cop i volta tot canvia, tot pot canviar de cop. Es diu la campanya que hem fet de sensibilització per les inundacions, i és el que ens ha passat avui. Per tant, estar preparats, tenir un pla B sempre i pensar doncs que potser en algun moment la situació es pot complicar i ens hem d'adaptar. Hores d'ara, el confinament està decretat al Vallès Oriental, a la resta del territori és una recomanació, i aquesta recomanació ens obliga a ser prudents i anar esperant a veure com evoluciona aquesta tempesta. Les prediccions diuen que a la tarda vespre, en el Servei Meteorològic de Catalunya, ja no tindrem aquest episodi, però veiem doncs que hem d'estar atents, i per tant jo diria que ningú doni per fet cap dels plans que tingui previstos veient malauradament el que està passant. Tenir un pla B, i sobretot entenc que la gent vol fer certes activitats, això és comprensible, hem de treballar, ens hem de desplaçar, la vida ha de continuar, lògicament, però ens hem d'adaptar. L'escenari és un escenari nou, és un canvi d'escala, no és una situació ordinària, almenys estadísticament, i per tant això ens obliga també a tenir aquestes mesures més o menys excepcionals i anar adaptant-nos. Autoprotecció, sentit comú i anar adaptant, i no hi ha més.
3: Però podria passar que vosaltres d'aquí unes hores això passés al Barcelonès i a Barcelona Capital, i un concert com el d'Oques Grasses es deixés de fer?
2: Diguem-ne, nosaltres ara l'escenari en el que estem centrat i la franja temporal és el que està passant ara. No podem avançar-nos a el que pot passar al vespre. Evidentment, el que farem és la nostra feina com a conjunt sistema de protecció civil i emergències és monitoritzar les situacions i alertar la població. Si hi ha una situació greu, alertarem a la població, evidentment, i si cal donar una instrucció de restricció perquè hi ha incidències greus, ho faríem. Però ara mateix és una cosa que no podem avançar, ni preveure, ni fer hipòtesis de treball sobre un escenari que encara queden hores i que estem concentrats en aquest moment. Ara farem a les 11 un punt de control a un comitè de crisi per avaluar la situació, i anirem fent diferents punts d'avaluació de la situació de risc amb la informació meteorològica, hidrològica, les previsions, amb el que està passant sobre el terreny, amb la informació de bombers i de la resta dels serveis d'emergència, i anirem fent. El que podem dir és que intentarem avançar sempre qualsevol alerta, qualsevol necessitat, tant com sigui possible, que és el que hem intentat fer aquest matí.
1: Clar, ja ho sé que això depèn de Renfe, no de Protecció Civil, però esclar, hi ha molts trens que en aquests moments estan aturats i que no sap la gent si podrà tirar endavant. Hi ha, per exemple, una vea aturada a la Sagrera, que no sabem si podran tirar endavant o tirar enrere. Què pot passar? I que si heu parlat amb Renfe, que forma part també
2: del SECAT. Sí. Estem en contacte amb ells des del matí. Sabem que hi ha diversos trens aturats. Aquí primer, doncs, entendre doncs, el neguit de la gent que queda tapada. Paciència en aquest sentit. La represa de la marxa es farà en funció de que hi hagi garanties i seguretat de fer-ho en els diferents punts, de que no hi hagi avaries. I, per tant, doncs, aquestes hores són complicades. Són complicades també per la gent que pot estar, evidentment, en mobilitat. Per això també fem aquesta recomanació de limitar la mobilitat al màxim, perquè són hores complicades. Les persones que estiguin en una situació de risc, insisteixo, trucar al 112. Aquests trens aturats els anem monitoritzant amb Renfe, amb Adif, anem fent seguiment en tot moment, sobretot per avançar-nos allò que pugui ser necessari per part d'aquestes persones si s'allarga l'aturada. Estem al cas i estem fent seguiment.
1: Acabo. Segur que hi ha molta gent que ens està escoltant que després de recomanar que els nens no marxin de les escoles, què passa amb els del Vallès Oriental? Bàsicament Granollers, que ha anunciat que les tancava a les 9 amb els alumnes ja a les aules.
2: Tancar les 9 no vol dir que es tanqui físicament, vol dir que no cal que vagin a aquests menors si no és necessari. Les escoles no poden fer fora els menors enmig d'una ordre de confinament. Això està coordinat, ja està parlat amb Educació. Pot ser que algun missatge, allò com el joc del telèfon, hagi arribat a alguna família doncs, distorsionat, però les escoles no faran fora els nens, evidentment. Estem en coordinació amb Educació, estem en coordinació amb els principals ajuntaments i els nens quedaran a l'interior fins que de forma segura es puguin sortir i se'ls pugui venir a recollir. Ara mateix, la instrucció molt clara al Vallès Oriental és no estar a l'exterior. Estar a l'interior i, si entra l'aigua, pujar a plantes superiors.
1: Perfecte. Queda clar. Sergio Delgado, moltes gràcies per acompanyar-nos i si hi ha qualsevol novetat tornem. Que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Són les 10 i... Gràcies. Ui, Déu meu, quin matí. Són les 10 i 20. Un segon, sisplau, perquè ha parlat Alberto Núñez Feijóo. Està parlant Alberto Núñez Feijóo. D'aquí uns moments l'escoltem, tranquils. Atenció a la frase de Santiago Abascal que li acaba de dir a la Griso. Pedro Sánchez és el candidato...
3: Marroquí?
1: Marroquí en Espanya. Ximpum.
4: RAC 1. Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
5: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
6: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
7: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
6: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
8: Apunta't a Basic Fit per només un euro i emporta't una motxilla. Corre, només queden 4 dies. Uneix-te al club que et queda bé. Veure condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
9: Estic venent casa meva i no me'n surto.
10: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
11: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
13: Tren amb destinació, la teva feina. Amb parada, deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
14: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
15: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
16: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
17: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
18: La FAT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
19: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell,
20: al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa,
21: al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans
22: i a l'Atlàntida de Vic. Entrades ja a la venda.
23: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
24: Un centre de dia? No sé si el meu pare s'adaptarà.
25: Això és perquè no has vist centres de dia Cuideo. Estimulació física, tallers de memòria i molt de carinyo. Ah, i el venen a buscar a casa.
24: Carai, i com puc saber si li agradarà?
25: Fàcil, veniu a provar-ho sense compromís. Centres de dia. Cuideo.
26: El perquè de tot plegat.
1: Són les 10 i 25 minuts. Tenim la Montse Martí Granollers. I allà ens pot explicar què està passant i com ho està vivint, si plou fort o si no plou ara. Què tal, Montse Martí? Bon dia.
27: Bon dia. Doncs aquí encara plou, tot i que sembla que clareja una mica i està caient una mica d'aigua, però tampoc ara ha afluixat moltíssim. El que ens ha enxampat les alert és entrant a Granollers, sortint de l'autopista P7, i el que hem vist és que hi havia moltíssima retenció, molts cotxes que també feien el mateix camí que nosaltres, la gent circulant molt a poc, i aquí el que veiem de moment és que ha caigut molta aigua. Camps que estan ben anegats, plens d'aigua, però de moment el que estem és intentant arribar a l'estació de Granollers, on ja m'ha explicat en Josep Moragues, ho explicava des de l'estació de Sants, doncs que ha caigut un mur i s'ha inundat tot la vora de l'estació de Granollers, de trens, i que hi ha passatgers doncs, que estan esperant allà. Nosaltres el que veiem ara mateix és que mirant el cel està clarejant, tot i que encara cau aigua, i veiem sobretot per com estan les carreteres i com estan els camps, doncs que aquí hi ha plogut moltíssim.
1: Mira, perquè us feu una idea, els bombers de la Generalitat, vull dir, no un oient, els bombers de la Generalitat acaben de penjar una fotografia a xarxes que fa esgarrifar, li passo per ensenyar al Màrius Carol, que és aquesta, mira, Màrius, que es veu una...
28: Amb un embassament més de
1: Catalunya. Sí, sembla un embassament de Catalunya, efectivament.
28: Sí, l'únic que et despista una mica és que es veu...
1: Un capó aixecat.
28: Un capó d'un cotxe.
1: Un capó d'un cotxe aixecat a Granollers, a Granollers. A Granollers, o sigui, l'aiguat que ha caigut allà és descomunal. Moltes gràcies. Qualsevol cosa ens ho fa saber, sisplau.
27: Montse. Molt bé, fins ara.
1: Fins ara. Diuen que els bombers entre les 8 i les 10 han atès 103 avisos relacionats amb el pla Inuncat, especialment Vallès Oriental, 28, i Maresme, 21. D'aquests avisos, 13 corresponen a allò que és gent atrapada.
27: Mm-hmm.
1: Gent atrapada.
28: Escolta, una cosa que hauríem d'investigar és tots aquests cotxes que veus anegats, amb l'aigua fins a dalt, són recuperables o no? És una cosa que tinc curiositat.
1: Crec que sí. Bueno, depèn. Depèn del cotxe i
28: depèn
1: de l'assegurança. Suposo que també. Clar, aquesta serà una altra.
29: Jo crec que el motor sí que és recuperable.
0: diria, però tampoc no, vaja, no sóc expert. Mm.
1: Val, són les 10:27. Tornem a les eleccions? Val? Tornem a les eleccions. És que, ah, per cert, m'envia un missatge un dels caps de Zon, que, ens està, que és el Quim Domènech, que ens està enviant un missatge, concretament, des de l'interior d'un avió que ha de sortir d'Orlí, direcció Barcelona, de Vueling, i que el comandant els ha dit que fins que no diguin que podem sortir a Barcelona, no podem sortir, però és clar, és que porten pràcticament 2 hores
2: dins
1: de l'avió, que de vegades també val la pena que et facin baixar i ja tornarem a pujar. Però, en fi...
28: Sí, però a vegades, com que miren aviam si hi ha un slot per poder sortir, clar, els slots i tot això és molt complicat.
0: Tornar a entrar és molt llarg.
1: Sí, suposo que sí. Bueno, de moment 2 hores...
28: I en el moment en què et baixa la tripulació, et dona per mort. Perquè se li ha acabat l'horari i llavors ens han d'agafar una tripulació d'imaginària, els han de fer venir de casa... M'ha passat, eh? Val. Des de Madrid.
1: Val. Com dèiem, atenció, perquè ha parlat... els del bus, el bus hi han arribat, eh? Bona notícia, és que està atrapat 2 hores allà, també hi han arribat, que és una bona notícia. Abans de 11:45, falta un minut, Alberto Núñez Feijóo ha sortit fa uns moments a la seu del PP, per donar la seva opinió sobre aquesta convocatòria electoral. L'astronauta que acaba d'aterrar i no s'ha assabentat que hi ha eleccions convocades per Pedro Sánchez fa 1 hora i mitja pel dia 28 de novembre, diumenge, i que, i evidentment, tothom ja està fent, ja ha començat la campanya electoral. El Frente Ampli ha anunciat que està molt bé, que ja es comencen a preparar, que en uns dies donarà a conèixer qui és el cap o la cap de llista, i que aquí Pau i després Glòria.
28: Va una mica tard, eh?
1: A veure què diu Alberto Núñez Feijóo.
3: Si en Espanya dirà lo que piensa... Por fin volverá a hablar la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas. Y no son unas elecciones más. La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre 2 partidos. Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país. Esto no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado. Esa es la elección entre la corrupción y la decencia, entre la decadencia y la prosperidad, entre un gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro. La pregunta que le propongo a los ciudadanos es si quieren 4 años más de lo que estamos viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio. España lleva demasiado tiempo atrapada en una gran mentira que lo ha ensuciado todo. Hemos sufrido una política sin escrúpulos, una ambición de poder sin límites, un gobierno dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir. Desde el primer día hasta el último se ha corrompido la verdad, se han corrompido las instituciones y la gestión del dinero público y se ha corrompido la confianza del país. Se ha perdido todo tipo de respeto. La mínima higiene que debe existir en cualquier democracia. Se ha perseguido al crítico, ya fuese político, periodista, miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, juez o ciudadano de a pie. Y se ha despreciado la convivencia como nunca antes. Se ha levantado un muro entre españoles.
1: Molt bé, això és el que diu Alberto Núñez Feijóo. Amb això se ha perseguit periodistes. Vull dir que miri el seu passat del partit, que perseguir periodistes...
2: Això ho diu el president del partit que té més casos de corrupció oberts d'Europa. El que ha viscut més casos i el que ha estat condemnat. O sigui, no oblidem, perquè la memòria és curta, que aquest senyor és aquest partit.
1: He dit el 28. Les eleccions són el 29, diumenge, és un dilluns. Xavier García Albiol ha fet un tuit ara, i no precisament per parlar de les eleccions, sinó com a alcalde de Badalona, davant l'avís de la Generalitat i la previsió de pluges fins a 2, us demano que extremeu les precaucions i eviteu desplaçaments innecessaris, molta prudència. I després que sapigueu que a l'aeroport es tornen a disparar les cancel·lacions, n'hi ha 29 fins ara, i desenes d'endarreriments. Ens ha posat un dia estupendo. També tenim primera reacció d'Esquerra Republicana i amb un llenguatge molt rufianesc. Preparats per defensar Catalunya i partir-nos la cara per millorar la vida de la gent. Ha piulat Oriol Junqueras. Mònica Terribas és aquí, en el cercle encara no havia acabat l'última exposició.
2: No.
1: I després el Pere Mas. Endavant, Mònica.
2: Una cosa que és fer memòria. És a dir, abans d'anar a aquestes eleccions, evidentment, passar pel cine i veure La Bola Negra estaria bé, però número 1, i veure els xulos d'Algarada d'aquella època i fer una comparativa amb l'actual, també estaria bé. Dos, fer memòria de tots els processos que ha viscut el Partit Popular. Diguéssim, que facin un seguiment de les accions del comissari Villarejo en connexió amb el partit que fa quatre dies governava Espanya, perquè la gent diu, bueno, és que fa 8 anys, sí, sí, però fa 8 anys és aquí a la cantonada, i per tant, no oblidar d'on venim. Això no li treu responsabilitat al PSOE de totes les pifiades que pugui haver fet, de tots els errors, deia, de càsting abans, perquè realment... és terrible el fet que se't desmunti el cercle de confiança per casos que tenen a veure, evidentment, amb la sospita que hi ha hagut corrupció, etcètera, etcètera. Però aquestes eleccions del 29N, per Catalunya, pel nostre país, alerta perquè estaran tots els partits pensant en el que passi després aquí. I totes les seves estratègies electorals al 29N estaran pensant en el mirall que després tindrà Catalunya. I no ens hem de confondre amb això, perquè és possible que la recerca del vot porti a situacions d'amagar una part de la realitat del nostre país des del punt de vista de futur.
1: Per cert, Pere, m'has de seguir, però confirmat, el govern espanyol aprovarà demà al Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge, tot i que modificats, per portar-los després a la Comissió Permanent del Congrés amb el veto de Junts desactivat. Tot penjarà, evidentment, del Partit Nacionalista Basc. Pere.
4: Doncs mira, m'ho poses a pèl per parlar d'això a la Diputació Permanent. Ho dic perquè, com que els nostres oients potser no neixen ensenyats, se'ls ha d'explicar què és això, la Diputació Permanent, que és un organisme, que és una petita representació del Congrés, quan justament es deixa el Congrés perquè es va a eleccions. I és un organisme on hi ha 60 i pico diputats que, teòricament, han de resoldre sobre qüestions d'emergència, o qüestions urgents, o qüestions necessàries de resoldre. Aleshores, algun misteriós motiu, que potser algú ens ha explicat aquí a la taula, així com hi ha una majoria al Congrés dels Diputats, per la manera com s'ha fet aquesta Diputació Permanent, aquesta majoria no és ben bé la mateixa. I això permet el que no es pot anomenar de cap altra manera que frau electoral, per no dir putxerazo, o per no dir cop d'estat, ja que parlen tant de cop d'estat, de poder aprovar una cosa que no s'ha pogut aprovar al Congrés. És a dir, presentes el decret al Congrés, el votes, els partits es posicionen d'una manera i surt un resultat. Si ho fas amb aquest mini parlament excepcional pels períodes entreelectorals, resulta que sí que es podria aprovar perquè els números surten diferent. Bueno, doncs això, com acabo de definir, per mi és un frau electoral. I només subratllar una última cosa. Dins aquesta composició de la Diputació Permanent, tothom dona per sentat que el PNB s'alinearà amb la majoria d'esquerres i tornarà a votar en el mateix sentit. El PNB, ja quan va anunciar el sentit del seu vot, va dir que votava el primer decret i no va dir amb la pinça al nas, però va dir sense estar-hi gaire d'acord. A veure el PNB si la seva lupa democràtica li dona el vistiplau a aprovar aquest decret en aquestes condicions de trampa.
1: Marius,
28: jo crec que aviam, primer...
1: Espera,
28: això de frau electoral, vull dir, no sé, la Constitució contempla que la votació permanent és un òrgan vàlid.
4: Això és dir...
28: No, home, perdona, però vull dir...
2: No, no és frau.
5: No sé si es pot dir en totes les lletres.
4: Perquè el càlcul de la repetició electoral passa per fer aquesta trampa, aquesta topinada. I això s'ha de dir en totes les paraules.
28: L'avantatge és que encara ho podem dir tot. No sé d'aquí
2: un parell de mesos.
28: De moment encara ho podem dir tot. Però jo em sembla que no... És un raonament, en fi, equívoc, com a mínim. Sí que és veritat una cosa, és a dir, l'únic que intenta fer l'aprovació d'aquest decret, que si el PNB vol dir que no serà el decret número 2 de màxim, sinó el de mínims, és intentar, diguem que amb aquests 50 i tants dies que faltaran per les eleccions, doncs no hi hagin desnonaments, etc. És a dir, és com posar, diguem, una tireta en l'hemorràgia. I després el que vingui darrere, amb les majories que tindrà, podrà canviar el que vulguis. Em sembla relativament bé. Jo volia dir un parell de coses més. Una, ha tardat una hora i quart Feijóo a contestar al president del govern. Vull dir, sí, jo crec que, en fi, m'agraden els líders que són capaços d'anar més ràpid. Però, un cop dit això, jo crec que fa el discurs de Feijóo fa gran a Sánchez. Tenim que vèncer Sánchez. O sigui, jo crec que posa tan amunt la figura del Sánchez que jo crec que, en el fons, està demostrant la seva pròpia feblesa. I una última cosa. Abans parlava la Teresa de les eleccions del 96, la del Doberman i aquestes coses, que jo vaig tenir... em va encarregar la Vanguardia seguir-les i anava seguint tota la ruta de Felipe González i el Joan Barril seguia l'Aznar. Jo la veritat és que aquell moment veia el gos allà abordant, començant els mítings, i jo vaig pensar, és a dir, que venia el fi del món, no? La fi del món. Però és cert que el gran mèrit d'Aznar en aquelles eleccions és haver arribat, havent fet, diguem, que no hi hagués un partit a la dreta del PP. D'acord? És a dir, va tenir la capacitat d'incorporar i tenir controlada a l'extrema dreta. Jo crec que uns deures que no ha fet bé Feijóo. És a dir, Feijóo arriba pensant que des d'una certa moderació podria, diguem, ocupar també l'espai de la dreta més radical, no? De l'extrema dreta. I el seu discurs, des del primer dia, el va tenir que anar rectificant i va tenir que anar accelerant allò que era més dissonant del seu discurs, per intentar veure, aviam si era capaç de menjar-li l'espai polític a Vox. I això no ha passat,
2: no.
28: Al contrari, que Vox, que no sé, va tenir 40 escons a les últimes eleccions, ara les enquestes li estan donant, doncs, 65, li estan donant xifres molt importants.
2: És que el problema és que quan tu fas un discurs cap a la dreta, li estàs fent la campanya al que tens més a la dreta, i això és el que està fent Feijóo des de fa moltíssim temps. Vull dir, és que els altres estan asseguts, mira, anant a la Griso i fent quatre titulars que siguin retuitejables i feliç com un anís.
6: Sí. Crec que aquest és una anàlisi que la realitat no avala. És a dir, el problema de la dreta ortodoxa o la dreta liberal, o com li vulguem dir, és que allí on ha mantingut una actitud beligerant contra les pulsions electorals d'ultradreta, el que ha acabat passant és que l'ultradreta li ha passat pel sobre. És a dir, a França, l'intent de la dreta de resistir-se a naturalitzar certs discursos provoca la seva desaparició, i que a les properes eleccions, a la que et trobis a la final, sigui a Itàlia, una mica ha passat el mateix. Els alemanys, per exemple, que han portat el cordó sanitari, són el país que la dreta, la democràcia cristiana, ha portat el cordó amb més ambició, li ha servit per a fer un pacte de govern després de les últimes generals, però les enquestes el que t'estan dient és que l'ultradreta ara ja et porta 10 punts de ventatge. Llavors, del punt de vista únic i exclusivament de mantenir-te com a partit hegemònic en l'espai del centre cap a la dreta, l'experiència pràctica no diu que el que ha fet el PP sigui un error, de cara a mantenir-se ells com a primers en el tauler des del punt de vista del centre dreta.
2: És el mateix... condicionats absolutament per Vox. És a dir, les enquestes el que els hi donen és que ells van engruixint l'espai de l'extrema dreta.
6: Ells no van engruixint... No, perquè el que no tens és... La vida que no vius no existeix. I el que no tens són els resultats de mantenir-te en una posició de... oposició permanent i d'assenyalar amb el dit. Fixa't que aquí a Catalunya, que encara només estem treballant en enquestes, per exemple, doncs el Puigdemont de quan en quan fa alguna piulada desmarcant-se i deixant clares les coses respecte a l'ultradreta catalana, i alguns membres de Junts segueixen amb aquesta posició. És veritat que a la formació hi ha un debat amb d'altres sensibilitats que pensen que aliança se'ls ha de naturalitzar. Però el missatge que arriba és que Junts, diguem-ne, s'enfronta clarament a les posicions d'ultradreta i que amb els urrealistes no hi té res a parlar. Ahir la Vanguardia el que et deia és que Urriols està en 30 diputats com a segona força i que Junts passa a la cinquena. És una enquesta, probablement hi ha gent més premiada que d'altra, i ja ho veurem d'aquí 2 anys quan anéssim a votar. Però seria l'altre exemple. És a dir, jo em mantinc ferm en la idea de que en l'ultradreta no hi tinc res a parlar. Els riscos de que aquesta ultradreta t'acabi passant per sobre i expulsant del taulell són més grans. I el mateix ha passat, en certa manera, a l'esquerra. Vull dir, el Sánchez Bolivariano, que estem veient estos dies, està fent el discurs de Podemos, amb el decret de la vivenda.
1: Moment.
6: Està fent el discurs, el discurs que feia Podemos fa 2 dies. Cunillera,
1: un moment, sí. Cunillera.
28: El discurs bolivariano i el discurs de Dinamarca, dels nòrdics, també. Vull dir, hi ha moltes coses de les lleis aquestes que estan copiades de lleis del nord d'Europa.
6: No, sempre es fa servir el comodín d'Europa per agafar d'Europa el que ens convé.
1: Val, un segon.
28: M'acabo d'utilitzar com un col·lectiu que no sé amb qui més participo. O sigui, al final diu, vosaltres sempre...
6: Sempre s'acaba.
28: Jo no sé, jo acabo cada vegada com em sembla, ja està, i em miro el mirall i vaig fent el meu discurs, equivocat o no. O sigui, però si no, jo no formo part de cap banda ni cap orfeo. O sigui, ja us ho dic.
6: No he dit acabeu, he dit sempre s'acaba, Màrius.
1: Val, a Cunillera.
7: Sí, és que volia aclarir lo de la Diputació Permanent.
1: Aviam.
7: La Diputació Permanent, que la presideix el president del Congrés, se compose, té un mínim de 21 membres, he mirat el número que tenen ara exactament, és de 69, i la elecció dels representants a la Diputació Permanent se fa en funció dels diputats que cada grup parlamentari té. I la seva missió és justament actuar entre períodes de sessions, però diu de manera especial quan el Congrés s'ha dissolt o ha expirat el mandat. I també, per aclarir-li al Pere Mas, hi ha coses que té, les competències que té assumides, és la convalidació dels reals decrets llei, estats excepcionals, pot sol·licitar una reunió extraordinària de compareixències o de plens, per tant, si aquest decret va a la Diputació Permanent, es compleix estrictament la llei. El reglament del Congrés és una llei orgànica.
4: No, però això és un frau. Ho saps perfectament
7: tu.
4: Sap el Basté, ho sap el Martí, ho sap la Terribas, ho sap el Francescano, que és el director de la ràdio, i ho saben tots els oients. S'ha fet el càlcul electoral...
7: No, serà perquè ho dius tu.
4: No, perquè tinc raó. S'ha fet el càlcul electoral...
7: M'encanta, jo.
4: No, és que és veritat. Són un tema matemàtic.
2: Però per què?
7: Però a veure, jo estic explicant el reglament del Congrés...
4: Perquè tu convoques aquestes eleccions sabent que aquesta Diputació Permanent podrà obtenir un resultat que no podia obtenir el Congrés.
7: Però a veure una cosa...
4: I aquesta és una de les trampes d'aquestes eleccions. Però això s'ha de dir en veu alta.
7: Però a veure una cosa. La Diputació Permanent té adjudicades unes competències que les té, insisteixo, per llei.
4: Si la llei ja la sé, ja m'he llegit la Constitució 10 vegades. Cada dia la llegeixo abans d'anar a dormir. Però la idea, la representativitat... La representativitat d'aquest mini Parlament no s'adequa a la representativitat real del Parlament, en tant en quant són un resultat diferent.
7: No, senyor, no és veritat, Pere.
4: Sí que és veritat, perquè són un resultat diferent. I aquí està la trampa. No, si no cal que ho expliquis. És una trampa.
2: Però tu creus que Pere Sánchez ha convocat eleccions per això, home?
7: No,
4: però ho ha contemplat. Però ho ha contemplat com un element de campanya.
7: Que no, senyor. Que els representants de la Diputació Permanent s'elegeixin en funció del número de diputats que té cada grup parlamentari.
4: Però surt
7: per tant,
4: en una proporció diferent, perquè és una càmera
7: estrictament
4: més petita.
7: La composició del ple.
4: No ho representa. No. La prova la tens en què surt un resultat si vota el Congrés i surt un altre si vota la Diputació Permanent.
2: Però,
4: és que és la primera de matemàtica.
1: Un segon. Quin forn?
4: Un moment.
1: Quin forn?
8: Jo no ho qualifico de frau, m'és igual el nom, sí. Però que costa molt d'entendre és així. Quan tu portes un decret a la Diputació Permanent que s'acaba de perdre... en el Congrés de Diputats, ens ho creiem o no, que el Congrés de Diputats és la cambra de representants de la sobirania popular.
7: Continua sent?
8: O sigui, es perden allà i per una altra via aproves el mateix. Perdoneu, això ho hagués fet el PP, estaríem aquí incendiant tothom.
6: L'ultradreta que trepitja les institucions i acabarà amb la democràcia.
8: És igual. És que jo crec que és inexplicable. Jo no sé si qualificar-ho.
28: Ho dius amb una ironia que no entenc, perquè la història ens ensenya que sí, que moltes vegades l'extrema dreta acaba amb la democràcia.
6: Ho dic amb la ironia de qui pren nota...
8: Sí, però llavors no justifiquem...
6: De que justificar segons quines coses deixa sense arguments...
2: Això encara no ha passat, a veure.
8: Això
2: encara no ha passat.
8: Acaben de donar...
28: No passarà.
7: Trobo que esteu molt alterats, per ser que tothom i eleccions i hi ha molta alteració.
6: Estem aquí actius de dilluns al matí. Però és que el Quim ho ha dit, és a dir, tu acabes de portar un decret al Congrés i te l'ha tombat. La comissió permanent està per a fer les coses que toca des de que se convoquen eleccions fins que torna a haver un congrés, i això vol dir coses urgents en matèria de legislació.
7: No, un dels temes és la convalidació de reals decrets. Que
6: però, no decret, però és que no es governen els països per reals decrets. No es fan les lleis importants d'un país per real decret. Això per si sol ja és una anomalia.
2: Tots estem d'acord que serà un error fer-ho.
6: Això per si sol ja és una anomalia.
4: Sí,
28: però segurament salvarà molta gent que la fotin fora de casa.
6: No.
7: Com que no la salvarà?
28: I el problema és pel que ve, ja està.
7: Però si un dia que ha estat en vigor ha salvat un desnonament que jo recorda a Manresa.
6: Pues mira, un dia que ha estat en vigor. L'haguessis pogut aprovar fa 8 anys, no calien esperar ni a la Covid.
7: I tu podies aprovar-ho el divendres passat si tots els socis haguessin complert les seves paraules.
6: Però és que n'hi ha que pensen que abonar un país que es passa el compliment dels contractes, abocar el país a un règim d'inseguretat jurídica, en vez d'ajudar, perjudica. Hi ha gent que pensa això. I t'asseguro una cosa, Teresa.
7: Però que tu penses no vol dir que sigui veritat.
6: Quants diputats socialistes hi ha al Congrés?
7: Perdó?
6: Quants diputats socialistes hi ha al Congrés?
7: 122, si no
6: m'equivoco. 122. Si me'ls poses en una habitació tancats a tots i els anem fent sortir d'una a una, i els posem en una màquina de la veritat, en una mà o en dos me sobren per comptar els que estan a favor de veritat d'aquest decret. Val,
1: un segon. Perdoneu. Disculpeu. A les 10:49 minuts parla Sandy Segalà, que és el cap de meteorologia, el cap del Metocat, per explicar la situació actual. Anem a escoltar-lo.
9: S'escala la zona
1: de pronòstics,
9: del Mediterrani, entre les Illes Balears i Catalunya, i ha produït ja durant les primeres hores del matí algunes intensitats molt importants a punts del litoral i del prelitoral de Catalunya, algunes intensitats que han arribat a superar els 60, 70, 80 litres per metre quadrat en ben poca estona. Durant el matí, avui, esperem que aquestes precipitacions, aquests aiguats, de nou, tornin a afectar punts del litoral i prelitoral. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya hem emès un avís de situació meteorològica de perill, de pluges torrencials, altre cop de color vermell, per 8 comarques del litoral i prelitoral, però també amb comarques de la zona del nord-est que podran veure's afectades també durant les pròximes hores, comarques de Girona, en què aquestes intensitats de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts podran afectar qualsevol punt del territori. Hem d'anunciar també que hem actualitzat també l'avís d'intensitat de pluja en 3 hores i, per tant, contemplem la possibilitat de que puguin superar-se registres de més de 60 o 90 litres per metre quadrat en 3 hores, per tant, valors acumulats en tot aquest episodi que podrien superar els 100, 120 o 150 litres per metre quadrat. Per tant, avui, un dia de nou, d'estar pendents de la meteorologia, dels radars meteorològics, per anar monitoritzant allà on aquestes precipitacions poden anar caient. De cara a la tarda podran formar-se nous xàfecs, noves tempestes, de manera més dispersa d'altres punts també de l'interior de Catalunya, i aconsellem, doncs, seguir la situació meteorològica minut a minut.
10: Sergio
6: Delgado, ara.
10: Sí, bon dia. Per l'hora estava repassant una última dada que ens arribava. Des de Protecció Civil, doncs, aquest escenari, de forma senzilla, l'hem traduït en la possibilitat d'inundacions rellevants, i per tant el que hem fet és, a primera hora del matí, un primer avís al Vallès Oriental i al Maresme davant la possibilitat d'incidències greus, i demanant doncs aquesta limitació de la mobilitat a partir d'aquests avisos vermells doncs que arribaven a primera hora del matí, on teníem ja incidències a Granollers. Posteriorment, aquesta situació al Vallès Oriental, que encara es manté en aquests moments i és on tenim posat el focus de la situació de risc, doncs ens ha obligat a demanar el confinament, a ordenar el confinament de tot el Vallès Oriental. Per què? Doncs perquè la situació meteorològica que sobrevinguda que s'estava produint, s'ha afegit el creixement de rieres, els primers avisos de creixement de rieres de forma sobtada, informació d'inundacions de carrers també, i això ens ha obligat a demanar a la gent que no estigui a l'exterior en aquest àmbit del Vallès Oriental. És una ordre àmplia en el sentit doncs que no podia ser més quirúrgica perquè la situació era generalitzada. Sabem que hi ha àmbits que estan pitjors, com Granollers, com Lliçà de Vall, perquè tenim la informació que ens van reportant doncs, els equips de Protecció Civil d'aquests aquests municipis, però en general l'ordre és per tot el Vallès Oriental davant aquest creixement de rieres que ens informava l'Agència Catalana de l'Aigua a partir d'aquestes informacions i avisos al Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, també voldria posar en valor aquesta reacció que hi ha hagut aquest matí, aquesta capacitat com a sistema de detectar una situació, si em permet el Santi dir-ho així, doncs, imprevista o molt pitjor del que preveien els models, i poder ser capaços d'alertar la població ràpidament en el moment que veiem aquest risc, amb un primer avís a primera hora i després amb aquest confinament. A la resta de les comarques afectades amb color, amb aquest avís vermell i amb aquest avís de risc, pensem que es pot reproduir la situació que s'ha produït al Vallès Oriental. Com que encara no s'està produint, el que demanem és una recomanació, una petició, no una ordre, una petició de limitar la mobilitat. Per què? Doncs perquè sabem, intuïm o sabem per l'experiència, per la informació que tenim, l'anàlisi que fem, que aquestes pluges poden donar problemes com els que han donat al Vallès Oriental a la resta de comarques. I per tant, aquestes comarques demanem aquesta precaució. Concretament, el que estem demanant, per resumir, és el Vallès Oriental confinament en les properes dues hores i la recomanació de limitar la mobilitat a el Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Maresme i la Selva. Fins quan? Fins al migdia, fins a les 14 hores, que és la durada de l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya en avís vermell. Torno a repetir, les comarques on demanem limitar la mobilitat, on demanem extremar la precaució, que són Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i la Selva.
1: Tenim el Benet i Lligollà, i això ja ho sabíem, ho hem parlat amb el Sergio Delgado. Estic veient el radar, hi ha la zona aquesta vermella, que això està a punt d'entrar a Barcelona i aquí, això és aigua per l'amor de Déu, no? Espera't, obrim el micro a la Mònica, sisplau.
11: Pot afectar també la zona del Maresme, Vallès una altra vegada, si és aquesta franja que dius d'aquestes tempestes que diem doncs, més ben organitzades, que van entrant i podrien generar la mateixa situació que hi ha hagut aquest matí a Granollers en altres punts d'aquestes comarques que ara dèiem que tenim aquesta alerta al mòbil. Sí, sí. De fet, ara tenim un registre de 65 litres per metre quadrat a l'Observatori Fabra de Barcelona, per exemple. Després dels 95 que ja portem a Granollers, és el segon registre més important de les estacions del Meteocat.
28: Però està com molt estancant, no?, tota aquesta entrant, massa de entrant, núvols i tal. Està aquí sobre i no hi ha manera de que se'n vagi cap amunt i cap avall.
11: És un dels problemes, que són aquestes tempestes que es van retroalimentant, que avancen lentament i llavors fan que siguin molt estacionàries i van fent acumular molts litres en molt poca estona. I aquest és el problema, és un dels indicis d'inundacions. És aquestes situacions.
1: Segon que he d'anar cap a la publicitat, però hi ha una notícia d'última hora, que és que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid descarta forçar el desallotjament de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid, tal com reclamava Isabel Díaz Ayuso. I el trànsit des del RAC. Com està la situació a aquesta hora del matí? Ha millorat o no ha millorat, Ferran Arandiga?
12: Bon dia, doncs continuem pendents d'aquestes afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hem d'afegir noves vies tallades. Per exemple, la B20, la ronda de dalt a l'altura de Via Júlia, queda tallada en sentit Llobregat per la sortida número 2. També la B140, Santa Perpètua de Mogoda, doncs queda tallada la circulació a causa d'unes inundacions. Recordem que al Vallès Oriental la C1415A, Castellà del Vallès, també queda tallada encara per esllavissades. La C352, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, també queda el túnel tallat també per inundacions. La BB-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès també a causa d'esllavissades. També tenim carrils tallats, en aquest cas a la mateixa ronda de dalt, però el tram entre Santa Coloma de Gramenet i Barcelona en direcció Montgat. També a la C-17 recordem que continuem també doncs, amb talls de carril entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès en direcció Barcelona. Precaució sobretot a la B20 a l'altura de Sant Gervasi en direcció al Nus de Llobregat, perquè també és un tram on ja comencen a haver-hi força vessals d'aigua, també des de primera hora del matí pendents de la C-58, perquè entre Barcelona i Montcada i Reixac en direcció Sabadell també, doncs hi ha nombrosos vessals d'aigua. Pel que dèiem al Vallès Oriental, a hores d'ara, en quant a retencions habituals, tenim fins a 14 quilòmetres de congestió i aturades a la AP-7 entre Montmeló i Llinars del Vallès en sentit sud. També a hores d'ara continua afectada la C-60 a la Roca del Vallès per enllaçar amb la mateixa AP-7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia, 3 minuts i les 11. Recordeu, continuem encara amb la tertúlia, però d'aquí uns moments també anunciarem el cartell del Primavera Sound de l'any que ve a Capunta Maneres. Un segon.
13: 1.
14: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
15: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
16: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
17: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
16: Empecé a comprar en Obrama por la comodidad y rapidez.
17: Valoro tanto el stock como el precio.
18: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
19: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
20: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
21: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
29: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
30: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
29: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
31: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
32: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
33: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
34: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
35: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc, la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
36: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
37: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
36: I ja l'has trobat?
37: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
36: Aldi.
37: Que poc que costa comprar bé.
36: Més info a aldi.es.
38: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
39: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15enes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
40: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40ena diada de l'arcejat.
39: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
40: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
39: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
26: El perquè de tot plegat.
1: Són les 11 i un minut. A aquesta hora ja tenim el cartell del Primavera Sound.
2: Vinga.
1: Que el podem avançar aquí al món RAC1 quan em diguin i quan vinguin. Perquè he de dir que ara venen aquí... un moment, Quim i Màrius, deixeu-los seure un moment amb ells. Ells no saben res. La gent que hi ha aquí no sap res. Seieu? Són la gent que vol anar cada any al Primavera Sound.
2: Nosaltres ja podem desplaçar-nos?
1: No, res, no us moveu. Marc Simón, què tal? Bon dia.
41: Hola, bon dia, molt bé. Molt nerviós.
1: Jo m'ho imagino. Eudald Martínez, bon dia.
42: Bon dia.
1: Maria Cusó, bon dia.
43: Bon dia.
1: I Xavi Pardo, bon dia.
28: Bon dia.
1: No sabeu res, vosaltres.
41: Res de res.
1: Vosaltres em donareu l'opinió. Si em dones el text, me'l pas. Tens algun text o no? Espera't un moment, que ara me'l passa la... Ah, el tinc aquí. Espera't un moment.
41: Vinga, estàs nerviós, eh?
43: Quins nervis?
41: Quan tenim travesses, travesses.
1: Val, això sí, atenció, que tenim. Anem amb el cartell del Primavera Sound.
2: Ja, eh?
1: Sí. Caps de cartell. Tira. Massive Attack.
0: Home, és un deute.
3: Ens el
0: és una justícia poètica. Va, havien d'actuar aquest any i per les...
3: I a més avui que hi ha pluja, és
0: per la pluja.
1: Massive Attack. També.
3: Increïble! Sí o no?
1: Sí, Adela. Adela també serà en aquest cartell del Primavera Sound. També com a cap de cartell...
2: Home, molt bé.
0: Visca. Sí.

0: Chemical Brothers també hi seran.
1: M'encanta perquè hi ha, com jo crec, els dos polis de primera estan, perquè hi ha una part de la taula que va dient que sí en un moment i l'altra part de la taula que va fent que sí.
0: I uns altres. Skrillex, que serà el primer de Sound. I també...
2: Ah, uau, molt bé.
0: Lola Young serà també el Primavera Sound. Altres noms de l'edició del número 25 del Primavera. Si espereu Madonna, no hi és.
1: Ja.
0: Val?
3: Bueno, no.
0: Aquí.
2: FK Twix?
0: Sí.
2: En sèrio? FK
0: Twix també el Primavera Sound. Sí, a favor, no hi ha més.
2: Molt a favor, però no sabia que vindria.
0: Qui més?
4: Tan Style estarà contenta l'Aurora, també.
0: Sí. I l'Aurora Rodríguez, companya, també és molt fan. Qui més? Hayley Williams també serà el Primavera Sound. I també, atenció a aquest nom.
4: Ho sabia.
0: Ha saltat la banca pel Mar Simón perquè ve Phoebe Bridgers, també.
4: Sí.
2: Com l'has dit?
3: Phoebe Bridgers.
2: Phoebe. Aquesta vacilada...
0: L'última persona que algú va parlar així va quedar sota els aiguats, també.
5: Envia-la a fer carrer.
0: Efectivament.
5: Avui vas a carrer.
0: Sí. A l'antena.
1: Ai, per favor!
0: Però
1: que bé! Que
0: no t'agradi.
2: És que ha fet ell el cartell.
0: Ja. Sí, no? Caroline Polachek serà també el Primavera Sound. I també... els Bleachers.
2: Bleachers?
4: Sí.
2: Pues aquests han cancel·lat cada vegada que han vingut al Primavera Sound. Aviam si ara sempre cancel·len.
4: És el producte de Taylor Swift i
2: just,
4: tot això.
2: I de la Phoebe Bridgers,
4: Jack
2: també.
0: I després també... Abel González, aviam, què us sembla de moment?
2: Increïble.
3: Prou bé. No és dels anys que s'ha costat més el meu terreny, però Déu-n'hi-do.
4: Sí, clar, no té expectatives pel fet de ser 25 anys.
2: Clar.
4: Aquí,
0: Abel González és membre de l'equip de contractació. Abel, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: Val. Què és el que més... Aviam, defineix-me aquest cartell del Primavera Sound, sisplau.
6: Ostres, que definir un cartell amb tantíssims artistes amb un sol adjectiu és quasi impossible. Per nosaltres és molt primavera. O sigui, és quasi que la paraula que el defineix més és la història del festival. 25 anys de festival, molt primavera, molt actual, perquè jo crec que tots els grans noms són grans noms, o la majoria dels grans noms són grans noms que no haguessin pogut ser, què sé jo, fa una dècada o així. I, per tant, doncs, no sé, això, rutilància, molt de primaverisme, diguéssim, i per nosaltres un cartell on hi ha moltes coses molt esperades. Val, el que passa és que em sembla que per vosaltres més, perquè heu anat tan ràpids amb adivinar cada cançó que en sabeu més vosaltres que vosaltres. Ja.
0: Aquí hem de parlar, per exemple, Abel, del tema d'un nom que ha sortit i que el purparler, que si una lona de cosmètics a la Rambla de Catalunya a Barcelona de la Madonna, dies que es parlava que és la Madonna. Ho he intentat amb la Madonna? Com ha anat això?
6: Que jo sé, o sigui, no, aquest any no hi havia la hipòtesi de Madonna. A mi el que m'agradaria és parlar amb els rumoròlegs per aprendre com creix, neix i es desenvolupa un rumor. De totes formes, cada any ens passa que ens divertim o com a mínim aquí internament comentem molt tots els rumors i tots els fakes que van sortint per aquí i per allà. De totes formes, insisteixo, hauria de ser interessant veure com es desenvolupa un rumor, perquè a nosaltres, clar, ens ha anat arribant últimament. Però aquest any, almenys, no hi ha hagut un apropament real amb Madonna.
0: Hi ha alguns altres noms del Primavera Sound que volguessis destacar?
6: Home, sí, n'hi ha molts dels que ja heu dit que són molt destacables, però Doechi, per exemple, és un nom molt difícil de tenir i molt difícil de veure.
2: És heavy.
6: És com una de les noves realitats del hip-hop, una de les artistes que jo crec que no hi havia tanta esperança en un artista d'aquest pal des de quasi Prince, podríem dir, i tota la gent de la indústria o del públic en general que la va poder veure l'any passat diuen que és el directe del moment. I també ens fa molta il·lusió la Phoebe Bridgers perquè és com una artista que li parla molt directament a la seva generació i que és una nova cap de cartell. Ens agrada quan un artista, doncs això, fa molt de temps que està per allà, no és flor d'un dia, però que s'erigeix i puja fins a dalt de tot. I llavors hi ha coses del cartell que són molt primavera. Ens encanta tornar a tenir Pavement, que formen part de l'ADN nostre, i teníem que tenir coses que fossin una mica 25 aniversari, per dir-ho d'aquesta manera, encara que no és la bandera que volem

0: enarbolar perquè passen moltes més coses en un cartell dels nostres, però hi ha grups com Pavement, Dinosaur Junior, en fi, Massive Attack, etc., que formen part de l'ADN del festival. Si ens posem a bussejar, hi ha milions de coses. A mi em fa molta il·lusió tenir el Bonnie Prince Billy, per exemple, que és un tio que apenas fa festivals i estarà en el nostre, que quasi que s'ha inscrit en el nou cançoner de la música americana, i no ho dic jo, ho diu el Johnny Cash, que no, li va pillar
1: Abel,
0: un tema.
1: Veig, Abel, també que una de les cançons de l'estiu, que és Free Your Mind, també ve, és a dir, Prospa, també serà...
0: Sí, sí, sí. Amb electrònica també notàvem que hi havia com una espècie de... Els nous noms, els grans noms de l'electrònica, grans, vull dir, que puguin això aglutinar moltíssima gent, feia molts anys que més o menys eren els mateixos i costava que hi hagués algú nou que pogués pujar en aquest nivell. I Prospa és com una espècie de, diguem, el gran nom del house d'ara, no?
1: I ve una senyora que és una veu de culte, que té 81 anys.
0: La Bastibunian?
1: Sí.
0: Sí, sí. 81. Diguem que a la Bastibunian fa uns 25 anys la van encombrar els nous indie folkies, diguem, com a la musa del que estaven fent tots, però ella, el seu disc, ara, el Just Another Diamond Day, el seu disc clàssic és de fa 50 anys. Sí, sí.
1: Després també veig a...
0: Em fa molta il·lusió tenir-la.
1: Mafrati, a Rebe, a Guillem, oh, sí. A Guillem Gisbert,
0: exacte.
1: A Dove Ellis, Bonnie Prince Billy.
0: Bonnie Prince Billy és el que et deia ara. Sí. També venen els King Gizzard, The Lizard Wizard, que és una cosa que també és molt nostra i que tampoc és tan fàcil de veure en festivals. En fi, és que és, com sempre, el guai del Primavera és el conjunt de la programació. Quasi que el protagonista és que queda una mica cutre dit així, però el protagonista és la música en general.
1: Veig més. Sí, sí. Bradford Cox també hi serà.
0: Bradford Cox és el líder de Deer Hunter, d'Atlas Sound, que fa 7 o 8 anys que no toca, i ha fet només un concert en els últims 7 anys, i això serà el següent. O sigui, el retorn d'Atlas Sound, Bradford Cox, a Primavera, també és una cosa que parla molt de tu a tu al públic habitual del festi.
1: Veig també a Tristan, el Boy Girl, Mark Feller Pibus, que és clar, que és inacabada, això és inacabable.
0: Sí.
1: Inacabable. Quan es posen a la venda les entrades?
0: Estan sempre a la venda, les entrades.
1: Ah, d'acord.
0: Si no m'equivoco.
2: Val. Ara s'ha de registrar.
0: Sí, ara s'ha... Exacte, em diuen que ara són els registres.
1: Sí?
0: I el dijous surten a la venda.
1: Perfecte, perfecte. Abel, felicitat. Espera, que el Marc vol dir alguna cosa.
3: Sí, et volia fer una pregunta. Ara que de la Phoebe Bridgers en concret, que està fent tota aquesta gira on no es permeten els telèfons mòbils, imagino que els festivals, a no ser que la portéssiu com a un auditori, suposo que ja es deixarà gravar, no? Vull dir...
0: No crec que sí, que apliquin als festivals, això. De totes formes, encara falten 9 mesos, ja li preguntarem millor.
4: Caldrà veure si els mitjans de comunicació podran, que a vegades hi ha més problemes en què entrin càmeres professionals que no pas mòbils.
0: No, imaginem que tot serà com sempre.
1: Sí, sempre. Felicitats, Abel, que vagi bé, eh?
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bueno, doncs escolta'm, ja tenim cartell.
5: Sí, déu-n'hi-do.
4: Dialoga bastant, no?, amb el que és la història del Primavera, però sobretot amb el que és el Primavera ara i cap on vol anar. Jo crec que és bastant coherent amb el que...
6: Sí, l'any passat, no?, tornava una mica velles glòries, no?, com The Cure, no?
5: L'any passat,
6: ara que és una edició potser més... És una edició potser més 2025 que 2026, no?,
5: el cartell. Sóc el perfil boomer, el Marc és el perfil Z.
3: L'any passat, la playlist que teníem del Primavera Sound es deia Polla Vieja Sound.
6: És que ens fem una playlist per...
1: A Marc Simón, de debò. És que, esclar, és que mereixeries que anessis a fer una connexió sense paraigües.
3: Però com a cosa bona, eh?
7: Granollers. Vull dir que està bé. Granollers.
3: Però després...
7: Amb 20 minuts allà.
5: També és maco, perquè després fas una playlist, li ensenyes coses que desconeix...
6: I ella ens ensenya coses també, s'ha de dir, s'ha de dir.
5: I diu, uau, no? I comença a escoltar The Cure i diu, uau.
3: Sí, sí, completament.
5: Potser no l'havia escoltat mai i descobreix coses que...
1: Va ser una meravella.
3: Gràcies a ells, Pulp i The Cure són ara dels uns que més m'agraden.
1: Mira, Pulp, que va ser del que havia el primer de Sound, el segon any del Primavera Sound, va venir Pulp. Estem parlant del 2002, l'any 2002.
6: També hi havia certes expectatives amb Rosalía.
1: Sí. Sí, finalment no ve Rosalía.
6: Col·labora
1: sí.
6: El disc de Fontaines D.C., potser una d'aquestes sorpreses de Primavera, un cameo.
5: No, sí, jo també m'esperava, justament per això, als 25 anys, Tame Impala, és una banda molt vinculada a la història del festival, sempre ha vingut, cada cop que ha tingut disc ha vingut a presentar-lo aquí, i els vam tenir fa poquet al Sant Jordi dins de la seva gira, i pensava que l'estiu que ve doncs vindria un altre cop com a festivals.
7: I no.
5: I a més està... Però està rondant per aquí. Tim Impala estan fent gira i aquelles dates estan per aquí. Per això pensava que per dates era bastant factible. Sí, sorprèn, no sé si se'l guarda.
1: Ara, dic una altra cosa que passa també, que és això de la rumorologia de Madonna, Madonna, Madonna, sí. Madonna, Madonna, que no, bueno, és que no va a Glonsbury, per tant, potser que vingui aquí... Que... I no.
3: I la Charlie tampoc.
1: I la Charlie, efectivament, aquesta me'l pensava jo més clar que podria venir, que és la Charlie XCX, però finalment no. T'he de dir que... A mi el cartell és més del... És a dir, és un cartell del 26, uh-huh. però és molt Primavera Sound.
3: És molt Primavera Sound.
1: És molt Primavera Sound. Perquè és que si comences a col·locar aquí Madones i tal, ja és sí. una cosa més estranya.
5: Te'n vas a Coachella.
1: Ah, efectivament, sí. efectivament.
3: I també torna la Robin, que per mi va ser un dels moments més èpics del Primavera Sound del 2019 amb Dancing on My Own, pell de gallina, aquell directe, o sigui...
1: Molt bé. Escolteu-me, Palante. Disfrutem-ho i...
7: No se'ns aconsegui cap comentari de qualitat al Martí i a mi, eh?
1: Efectivament.
7: Que som els que estem aquí.
1: Podeu abandonar a la sala perquè d'aquests menys entren els del Pablo Braira, Pecos i companyia. Deixa, sisplau, que es pensava que... A primeres... Un minut i un quart de 12... Anem a Granollers, que hi ha la Montse Martí allà. Hi ha alguna novetat, Montse?
8: Doncs estic a l'estació de Granollers. L'estació de Granollers ara mateix calculo que hi ha un miler de persones entre els que esperen a l'estació i la gent que ho està fent, els passatgers que esperen dins els trens que estan aturats a la via. Són trens que estan ara mateix a les fosques i els passatgers que tampoc no veuen alternativa a quedar-se aquí esperant, doncs s'han quedat a dins asseguts a les seves places, als seus seients, i estan esperant a veure què passa. Hem parlat amb gent que porta aquí des de les 7 del matí, quarts de 8, les alert, hem de dir, ens han explicat que li han sonat quan ja estaven aquí i ja no tenien alternativa per fer marxa enrere o tirar endavant per fer res. Ara mateix Renfe ens diu que no hi ha trens, no hi ha previsió de quan n'hi pot haver i tampoc hi ha alternatives amb busos, perquè les carreteres tampoc estan bé com per posar servei d'autobús alternatiu, doncs, per fer aquest trajecte per carretera. El que hem vist és també les vies, que estan absolutament anegades, els raïls de les vies properes aquí a l'estació de Granollers, fins i tot no es veuen, perquè sembla una piscina i està tot ple d'aigua, i aquí continua plovent, per tant, la previsió, per molt que ara els tècnics de DIF hi puguin estar treballant, doncs, és que a les properes hores doncs, no es pugui resoldre. El que fan aquí els passatgers és esperar, sense saber massa bé què esperen, perquè no tenen alternatives, ja et dic, ni autobusos, ni trens, ni res. D'aquí una estona, a les 12 del matí, l'alcaldessa de Granollers ha convocat una roda de premsa per explicar com està la situació, perquè no només hi ha el problema aquí a l'estació de Granollers, on tenen confinats, diríem, un miler de persones, sinó que també l'entorn del poble, hem anat explicant l'aiguat que ha caigut, doncs ha inundat túnels on no s'hi pot passar, hi ha carrers que també estan tallats, i la situació és bastant, ara mateix, caòtica, podríem dir, i sobretot aquí molta gent que no sap què fer, que porta ja hores esperant.
1: Molt bé. Gràcies, Montse. Tornem de seguida cap a Granollers. Si hi ha alguna altra novetat també pendent d'aquesta roda de premsa de l'alcaldessa de Granollers per veure quina és la situació. Ara hem suspès, per exemple, l'alta velocitat entre Sants i Sagrera. Tindrem en Josep Moragues. El Josep Moragues el tenim. Josep, què tal? Bon dia, novament.
9: Bon dia. Sí, s'ha suspès per una incidència que afecta la senyalització entre aquestes dues estacions, la de Sants i la de Girona. Per tant, afecta a la línia que va cap a Figueres, passant per l'estació de Sants. Què està passant ara? Doncs que estan parant aquí, tots els trens d'alta velocitat que teníem previst anar cap a Girona i Figueres paren a Sants perquè hi ha hagut aquest problema de senyalització que, per descomptat, està provocat per les condicions meteorològiques, tal com ens informen des de DIF.
1: Molt bé, gràcies a Josep Moragues. La situació, efectivament, és molt complicada. La Universitat Pompeu Fabra acaba d'anunciar que, sisplau, que la gent no vagi a classe i que, efectivament, que per raons òbvies, la universitat reprendrà la normalitat, diuen, a partir de les dues, si, evidentment, canvien les indicacions per part de les autoritats competents i que es farà anunciar també que hi ha una escola de Granollers en aquests moments en risc d'esfondrament, evidentment les criatures ja n'hi són, però que estan en risc d'esfondrament, i atenció, que Isabel Díaz Ayuso ha parlat de... Aquí anem, entre la música, els aiguats i les eleccions del 29 de novembre. Ayuso ha parlat del possible retorn del president Puigdemont. Atenció. Espera, que ha saltat el Dalet, ara. La màquina la màquina... No, espera, ara estic transmetent el Marc Ortuño de veus el tall i el David Valverde diu que no veu el tall i de seguida entrarà el tall d'Isabel Díaz Ayuso. Quan tu diguis, David, palante, sí? Què?
10: No. Mira molt seriosament la pantalla.
7: Està mirant, la màquina no resisteix.
1: Sí, la màquina resisteix, efectivament. La màquina resisteix, però Isabel Díaz Ayuso, home, és interessant, el que pugui haver dit Isabel Díaz Ayuso ara.
7: Que no defraude.
1: Aviam, no defraude, tira.
11: Imagino que ahora, por venganza, a lo mejor es cuando no le permite que vuelva después de lo de los decretos. Es que esto funciona así. No es que haya estado de derecho ahí, ¿tú qué quieres? ¿Qué hay de lo mío? Y funciona así esto. Estamos en esto, ese es el problema, que asistimos a este juego, pero en realidad lo que se nos está yendo a todos es nuestro país por detrás. Se va perdiendo a marchas forzadas, la nación de todos. Porque, claro, ¿qué país puede aguantar tanto tiempo en manos de estos juegos, no?
7: Aquesta noia ha quedat molt tocada des de l'àtic.
1: Bueno, és que el de l'àtic... Jo crec que de l'àtic d'aquí... Parlarem molt en aquesta campanya electoral de l'àtic de l'Ayuso.
12: El que ho digui ella, que el Tribunal Suprem ha aturat l'amnistia, l'aplicació de l'amnistia, tot el que ha pogut, vaja, per ordres del Partit Popular, jo crec que és curiós, no, que digui això.
1: Sí.
7: No, és que tingui aquest desparpajo per dir-ho suau. Però és que ja no el té, aquí està el tema, és a dir, en el subtext...
1: Tu creus que ha perdut? Tu creus que ha perdut?
7: Se li veu clarament que dubta de tot el que diu. És a dir, es veu molt clar que va dubtant, saps? Que va fabricant el tuit, però està...
13: Això és com l'enamorament.
1: Ai. Atenció que ve la frase, eh?
13: No, el... jo què sé, doncs... Roncar.
1: Ui.
13: No? Si tu estàs enamorat, o estan enamorat de tu... lo de roncar està fa gràcia.
1: No acaba bé.
13: Avui no he pogut dormir.
1: Això no acaba bé.
13: I és graciós. S'acaba l'enamorament, és com si et treguin el tel de l'ull, i després el que ronca és odiós, és un tio que vols que marxi de casa, li tires els calçotets per la finestra, perquè marxa i no tornis mai més. És el mateix, roncar. Però, percebut d'una manera o una altra. Quan s'acaba la màgia d'un polític, els ronquits ja no agraden, molesten. I a Ayuso li ha passat això en els últims mesos, i ara està per veure que no li hagi passat també a Sánchez.
7: Ara resulta que roncava.
14: No, jo entenc el que vol dir. Era una metàfora...
7: Sí,
14: que segurament es correspon bastant. Però el que diu no té la mateixa força. Vull dir, no té ni gràcia ni tal. I és perquè ella està afectada, se li nota.
1: Què dius, Pere?
15: No, que sigui una cosa que és veritat, que el calendari és una mica inoportú, perquè se suposa que el ple del Constitucional, no sé si començava avui o demà, sí. I demà justament havia de sortir un dictamen sobre, ara no recordo si sobre Dolors Bassa, i que podia arrossegar a tots els altres encausats, i és mala sort que no estigui aprovat. Jo crec que...
7: No, però això no té res a veure.
15: El que estava previst i pactat que es fés. Però imagina't
7: que demà hi hagués
15: un ajornament sospitós o un canvi d'opinió. Jo amb això no hi conto, la veritat, no estic cridant amb el temps. Però el calendari, en aquest cas, ha estat inoportú.
7: No, però a veure una cosa.
13: Fixeu-vos que...
7: Que no té res a veure una institució amb una altra.
1: Digues, Teresa.
7: Dic que no té res a veure. El Tribunal Constitucional té els seus temps i, a més, està anunciat de fa dies, això. Ara, el que sí que és curiós és que aquells que es passen la vida demanant eleccions, que avui diuen allò de por fin... Tots aquests, avui estiguin reaccionant d'aquesta manera. No m'entenc, avui està contenta, no?
15: Tens tota la raó amb això, sí.
1: Digue, Josep.
13: No, que fins i tot, digue, va, anem a jugar a les conspiracions, no? I crec, o almenys jo m'ho miro així, que per la dreta el tema de l'amnistia està amortitzat, i es va amortitzar quan se va aprovar la llei, i que tampoc ara hi ha un interès molt gran en que això sigui el principal tema, és a dir, quan torni Puigdemont sí, li diran Cafre, cul d'olla, traïdor a Sánchez, però no és un tema que la dreta tingui interès en posar damunt la taula. En canvi, crec
7: ara
13: que
7: no,
13: pels socialistes
7: ara no.
13: és la partida se la juguen a molts llocs, però Catalunya té 48 diputats i 40 en esta última legislatura han format part de la majoria d'investidura. Necessites repetir estos números per tindre alguna possibilitat de governar. I l'amnistia, i tot el que ha de passar en les properes setmanes, des d'aquest punt de vista, pel socialista és un actiu a Catalunya, perquè et permet tancar el cercle de dir, vaig prometre que arreglaria, que retornaria a la pau social, que tornaria a la reconciliació.
14: Catalunya normalitzada.
13: I la normalitat, la normalització, és un fet. I, per tant, crec que això és suficient esperar esvair teories de la conspiració, de dir, no, ara que han convocat eleccions, tothom frenarà, perquè com que Puigdemont ha tombat els decrets d'habitatge, si apliques aquesta mirada, que és la meva i no té per què ser la bona, tot això desapareix, perquè en veritat pel PSOE és una bona notícia electoral. A Catalunya, que és el principal lloc on ara hi ha els cereals en forma de vots.
14: Sí, sí, jo amb algunes coses de les que deia el Josep estic d'acord, no és habitual i per tant és destacable, però sí que és cert que allò que va dir Illa, que es normalitzaria, per ell normalitzar és no resoldre el problema polític, perquè ni tenim nou sistema de finançament ni s'ha normalitzat res a Catalunya. Però el que sí que hi ha, quan ell parlava de normalitzar, volia dir que l'independentisme no continuaré creixent a les enquestes. I això ha passat, efectivament. És a dir, ell no resol el problema polític de l'independentisme, no resol el problema nacional del país, no ho ha resolt, ni ha donat un nou sistema de finançament, ni no. Estem millor que estàvem des de cap punt de vista, però sí que ha deixat de créixer l'independentisme, perquè jo considero que els vots d'Aliança Catalana no són indepes, són una altra cosa. Home. Aleshores, considero que són una altra cosa, disfressats d'independentisme i que mengen de l'arrossegada, diguéssim, de la crisi del procés, però no són, si tu vols, no són només independentistes, si vols dir. Però jo sento més a la Oriols parlar més d'immigració, de que les places a la gent no ens agrada tal, que d'aconseguir la independència. Vull dir...
10: Que fem l'educació amb la sanitat, no?
14: Exacte.
13: Exactament igual que Rufián.
14: No, escolta, jo no estic defensant ni rufians, ni no rufians,
13: per posar tot damunt la taula.
14: No estic parlant de
13: ningú. Són tots els partits. L'únic partit que ha mantingut una certa ambigüetat, no tant en l'estratègia política com en el discurs polític, és Junts. I això li permet... És l'única cosa bona que tenia, o que té encara, per desgràcia, a tindre gent a l'exili. La resta... És a dir, és veritat, l'agenda de l'altra dreta catalana, doncs la senyera està allà, però està allà per farciment, però, diguem-ne, Rufián al Congrés, que és un home que se'l sent molt, que és el principal actiu electoral d'Esquerra Republicana en aquests moments, per no utilitzar, no utilitza ni el català quan està al Congrés, i és que no ensenya la senyera, és que no ensenya ni la quatribarrada, per entendre.
16: Val, una cosa, perdoneu, que ha de marxar la Mònica.
7: Jo volia dir una cosa de finançament.
16: Un instant, després de la publi, perdona, Teresa, després del finançament. Una cosa, aquí hi haurà dubtes sobre els candidats. Mhm. Perquè és evident que dels quatre grans partits espanyols, tres ja els sabem quins seran, però n'hi ha un que veurem qui serà. Es parla de Pablo Agustín Duy, es parla fins i tot d'Ernest Urtasun, es parla de molta gent. Junts per Catalunya, és previsible que torni a presentar Míriam Nogueras com a cap de llista, però Esquerra.
12: Jo crec que és bastant clar que presentaran...
16: A Rufián?
12: Jo diria que sí. No veig ara... Escolta, d'aquí...
16: Però Rufián no voldrà anar al Frente Amplio?
14: A veure, no, Rufián tenia una política de Frente Amplio, però ara ja fan tard, és a dir, fan tard en el sentit de que ara haurien d'activar-ho d'una manera molt rotunda i no...
7: Jo crec que això del Frente Amplio no es correspon amb la proposta del Rufián, eh?
16: No, jo tampoc.
7: Crec que era una altra cosa.
14: El problema és si el votant d'Esquerra, després de la proposta que ha fet el mateix Rufián, de dir, jo vaig encapçalar un front a Espanya més ampli, si el votant d'Esquerra es creu a Rufián. Aquesta és l'altra qüestió, Aquesta és l'altra qüestió.
10: I després, si arriba una tragèdia, que és que a l'esquerra del PSOE m'estan donant les enquestes 5-6 diputats, és que estan repartint la misèria,
16: Sí, sí, és que això serà...
10: I això fa que...
16: Jo crec que aquest és un dels motius també pels quals he convocat eleccions.
14: Sí.
16: Jo crec que és unes eleccions que és un plebiscit. És Sánchez, sí? Sánchez no, i així ho busca. Un segon, per favor, que la Mònica ha de marxar, però de seguida tornem encara, Un segon.
17: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.

0: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
1: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
4: increïble.
3: Platòric.
4: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
3: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
6: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure'l. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
12: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
11: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
12: Apa.
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mare de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: El perquè de tot plegat.
21: Estàvem parlant precisament amb el Màrius Carol del currículum electoral que hi ha hagut en aquests últims anys. Però aviam, la Teresa Cunillera, que volia parlar. Endavant, Teresa.
22: Sí, és que ha sortit moltes vegades el tema del sistema de finançament i jo voldria recordar que molt de temps que fa que hi ha una reforma del sistema de finançament sobre la taula i que ha estat impossible de tirar endavant perquè les comunitats autònomes del Partit Popular l'han boicotejat sistemàticament, o bé no assistint a les reunions, o quan hi assisteixen s'aixequen i marxen, voten en contra, i per tant, és dir, efectivament, no hi és, i a més està caducat des de l'any 13, crec recordar, amb la qual cosa, és dir, tornem una altra vegada al mateix. Hi ha la proposta sobre la taula, i hi ha qui no ha volgut que aquesta proposta tiri endavant. I això és important que se sàpigui, també.
0: Sí, però, Teresa, tens raó, el del Partit Popular, però quan ha trigat a posar-se sobre la taula una proposta...
22: Perdona, perquè, però si espera, fa gairebé espera, 2 anys que està no, sobre la
0: perdona,
22: taula.
0: Tu recordaràs que hi havia eleccions andaluses i que no es volia posar sobre la taula perquè podia perjudicar haver-hi un canvi de ministre.
22: Clar, explica,
0: però expliquem... No, però és que s'ha d'explicar tot. És que
22: vale,
0: si no expliquem
22: vale,
0: una
22: vale,
0: part de la
22: sí,
0: pel·lícula...
22: Venga, sí, tot bueno, torna a ser culpa del govern bueno, i del Partit
0: doncs,
22: Socialista.
0: No, no estic dient això,
22: veritat,
0: però si tu expliques la pel·lícula l'has d'aplicar sencera, no expliques la part que t'interessa
22: sí,
0: de tu.
22: És el Partit Socialista que no va voler que sortís el sistema de finançament.
0: No,
22: ja està.
0: Però que va tenir por de presentar un sistema de finançament abans de les eleccions andaluses perquè tenia por de les conseqüències.
17: Sí, i la candidata era la vicepresidenta d'Economia, recordem.
22: Vale.
17: Home, això és veritat, venga. És un fet que està als diaris, a tots els diaris. Però
22: pues
17: tinc una
22: sí,
17: proposta, puc fer
22: venga,
17: una proposta?
22: Com sempre, la culpa del Partit Socialista.
17: No, cadascú té la seva part de culpa, però normalment qui té culpa és qui governa, no qui està a l'oposició. Jo no estic de primer ministre.
22: Home, perdona, perdona,
17: no culpa de res,
22: perdona, no la responsabilitat de que les coses tirin endavant és igual del que proposa que el que ho ha d'aplicar. Que recordem però que les comunitats
17: cas...
22: autònomes ho han d'aplicar. Per tant,
17: sí, però...
22: sí que hi ha responsabilitat del govern, venga. I no hi ha cap responsabilitat d'aquell que ha boicotejat que això sigui possible i tirar
0: també,
22: endavant.
0: També, t'ho he dit,
22: perdent
0: he començat dient això.
22: Perdent la milionada i milionada que hem perdut les comunitats autònomes? És veritat o no és veritat?
17: Però que també
22: si
17: és veritat
22: sí, però,
17: que el PSOE va retenir.
22: És una situació
17: el
22: ja
17: va
22: molt
17: retenir
22: habitual.
17: Mesos. No té raó l'amic Quim Forn quan diu això. Es va retenir per motius electoralistes vinculats amb Andalusia. Acceptem-ho i ja està, i canviem de tema.
19: Ha durat 3 anys a la legislatura, Teresa.
17: Tres, tinc una proposta, per cert.
19: Tres i algo.
17: Digues quina
19: proposta
17: tens, Pere. Tinc una proposta antifeixista, companys. La puc fer?
23: Sí, endavant.
17: No, perquè una de les coses que anirem sentint, i justificadament, és que ve l'ultradreta, que ve l'ultradreta, que ja està arribant a algunes comunitats autònomes, recordem-ho, ja estem veient l'experiment del que representa tenir aquesta gent als governs. Molt bé, suposem, que és molt suposar també, que PP i Vox guanyen les eleccions de forma conjunta, el PP queda primer, el PSOE segon, i que PP i Vox poden formar govern. Hi ha una manera d'impedir que Vox tingui la vicepresidència del govern i que tingui el Ministeri de l'Interior i que posi, jo que sé, a Vito Quiles a presentar el telediario. Aquesta manera és permetent la investidura del Partit Popular i del president Feijóo amb una investició, perdó, amb una abstenció dels socialistes.
23: Ah.
17: Això ja ha passat a Europa. Està passant a diferents països d'Europa. Per tant, es pot aturar l'ultradreta... Un segon, deixem acabar. Deixem acabar.
19: Espanya
17: es pot
19: passar,
17: aturar l'ultradreta abstenint-se. I això, un segon, Màrius, un segon. I això, no, això ja ha passat a Espanya. I justament el dia de les eleccions...
22: En el resultat que va tenir.
17: El dia de les eleccions, el 29 del 10, farà 10 anys que Mariano Rajoy va ser investit amb l'abstenció del PSOE. Amb algunes abstencions, perquè n'hi va haver 15 que no es van retardar. Cosa que va causar que Pedro Sánchez fotés el camp del PSOE. Vull dir que això ja ha passat en aquest país. I justament el dia de les eleccions farà 10 anys que Rajoy va ser investit president del govern del PP amb l'abstenció del PSOE. Per tant, la fórmula és possible.
22: No, a tots si aquells que no ha guanyat el Partit Socialista,
17: que algun contesti,
22: quantes vegades s'ha abstingut
17: que algun contesti,
22: el PP? Quantes
17: si tan greu és que Vox entri al govern... Si tan greu és Vox que Vox entri govern, per què no s'abstén el PSOE en una eventual investidura?
22: Perdona, quantes vegades s'ha abstingut el PP quan ha guanyat el Partit Socialista? Quantes?
17: Jo no t'estic preguntant això. Jo t'estic preguntant si han d'aturar l'ultradreta.
22: Jo sí.
17: Si han d'aturar l'ultradreta.
22: Però
17: doncs
22: perdona,
17: de veritat,
22: aturar l'ultradreta també és que el PP hagués permès que governés el PSOE, o no? A Castilla-León,
17: no
22: per exemple, en el seu
17: estem
22: moment.
17: Estem parlant d'aturar l'ultradreta.
22: Perdona?
17: Sí.
22: O sigui, que és clar, una
17: si
22: altra
17: tu no
22: vegada...
17: vols que l'ultradreta... No, és que el meu argument és irrebatible. No me'l podeu desmentir.
22: No, perdona,
17: si
22: perdona.
17: Si tu no vols...
22: És rebatible.
17: No,
22: és rebatible,
17: perquè tu m'estàs
22: partit...
17: dient què passaria en el cas contrari. Però el PSOE no és l'ultradreta. L'ultradreta és Vox. Si tu vols impedir que Vox estigui al govern, investeixes el PP, com ha passat a Europa i com va passar a Espanya el 29 del 10 del 2016, del
22: insisteixo,
17: qual fet farà 10 anys el dia de les eleccions.
22: Amb els resultats conseqüents. I, per tant, bueno. L'experiència et demostra que això no és útil.
17: A d'altres països d'Europa s'ha fet. I pitjor és tenir Vox dins el govern, o no?
22: Sí, però abans tu que et queixaves de que el Màrius se comparava amb els països europeus, algú es queixava.
17: Jo no m'he queixat d'això en cap moment, eh? I és més, jo no estava esperant la convocatòria d'eleccions, eh? No estic a favor d'aquest avançament electoral, t'ho dic ara també, a diferència de tothom que està tan content.
23: Aviam, per cert, sobre el tema de la... Perdó, és que sobre el tema... Torno el temps, eh? Sobre el tema meteorològic, molta gent ens pregunta pel concert que aquesta nit, el primer... que hi ha l'Estadi Olímpic d'Oques Grasses. Sí, sí, sí. Doncs bé, hi ha hagut un comunicat a aquesta hora que diu Oques Grasses, l'organització del concert i tots els equips tècnics i de producció, us comuniquem que estem treballant coordinadament i fent tot el possible per tirar endavant el concert d'avui previst per les dos quarts de nou a l'Estadi Olímpic. Per tant, de moment no se suspèn, però clar, hi ha un problema. Molta gent que ve de fora de la ciutat de Barcelona, perquè no és un concert barcelonès, només barceloní, és un concert molt català. Per tant, clar, què fas amb aquesta gent que ve de fora? Després, la R1 cancel·lada. Fins ara funcionava a mitges. Josep Moragues, des de l'estació de Sants, tu diràs.
1: Ja es comencen a afectar més línies encara, si és possible. L'R1 té tota la línia cancel·lada. Fins ara funcionava entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Doncs ara ja no funciona, però també estan afectades altres línies que funcionaven parcialment, que és l'R2 i l'R2 Nord, que ja no surt de Sant Andreu, i també està tallada l'alçada de Granollers Centre. Per tant, la xarxa de Rodalies que comença a veure's molt afectada, i ara hi ha molts maquinistes aquí fent voltes per l'estació perquè el seu tren, que havia de sortir fa 3 o 4 hores, no ha sortit. S'estan cancel·lant moltes sortides a tren, i el que em comentaven és que tenen dubtes seriosos sobre si es pot garantir la seguretat de la línia en alguns punts de la xarxa ferroviària de Rodalies.
23: Mm-hmm. Molt bé, gràcies, Josep. Fins ara.
1: Ja,
23: Laura Lauert és directora d'infermeria de l'Hospital de Granollers. Laura Lauert, bon dia i gràcies.
2: Hola, bon dia, gràcies.
23: Bon dia. Hem llegit un comunicat en què parlàveu d'afectacions al soterrani i en algunes àrees d'urgència. S'està inundant l'hospital?
2: No, de moment volem donar un missatge de calma. És veritat que hi ha bastantes infiltracions i tenim bastanta aigua a l'hospital, però bueno, l'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. O sigui, estem reforçant la coordinació entre els equips i estem adaptant les activitats a les circumstàncies, però podem donar resposta a la necessitat dels pacients.
23: Uh-huh. Esteu reprogramant pròcites no urgents?
2: Sí, estem prioritzant a nivell d'hospital totes les visites dels pacients, hem reordenat els fluxos de totes les ambulàncies del SEM i estem desprogramant l'activitat que no és prioritària a nivell quirúrgic. Però tots els pacients que arriben per propis medis a l'hospital s'estan atenent i s'està donant resposta a la resta d'activitat.
23: Hauríeu de dir ara que només vagi a l'hospital qui realment tingui una urgència avui?
2: Sí, exacte. O sigui, davant del confinament, davant d'aquesta situació meteorològica, el que sí que volem dir és que la ciutadania segueixi estrictament les recomanacions de protecció civil i que no es desplaci, excepte si és imprescindible o per una situació urgent a l'hospital. O sigui, tot pacient que necessita una atenció urgent i que vingui a la porta d'urgències, evidentment l'hospital estem treballant en equip i estem donant resposta a totes les necessitats dels pacients, però si hi ha algun pacient que no és una activitat urgent, sisplau, sí que es demana a la ciutadania que truqui el 061 i que no es desplaci a l'hospital.
23: Ja, perquè ens entenguem, esteu atenent molta gent per culpa dels aiguats?
2: Bueno, l'afluència a urgències va arribant, però és veritat que no és dels dies que tenim més entrada a urgències perquè la ciutadania està conscienciada i només arriba tot el que realment necessita activitat urgent. La primària també està donant resposta i de moment estem atenent el que és estrictament necessari i tot el que arriba cap a urgències, però l'afluència no és molt, molt alta avui.
23: Mm-hmm. I de gent que per culpa dels aiguats ha quedat ferida, teniu algú o no?
2: No, de moment no ens ha arribat cap casuística d'aquestes.
23: Molt bé, o sigui, no hi ha hagut trasllat de cap persona per part del SEM?
2: No.
23: Val.
2: No, és que ja ho he comentat, el SEM hem reordenat fluxes i el que estem prioritzant estan venint els pacients que venen del seu propi peu. S'ha contactat amb CatSalut i el SEM no, està portant les ambulàncies a altres institucions perquè nosaltres puguem donar resposta als pacients que sí o sí han d'entrar per la porta de l'hospital. La resta de pacients que venen ambulància es reordenen a nivell de territori. Ens estan ajudant la resta de centres.
23: Pel que hem dit, i ara et demano la teva opinió com a ciutadana, l'aiguat que ha caigut ha sigut important, no?
2: Sí, ha sigut important. Portem dos dies que jo sé que vull donar les gràcies a tots els professionals perquè s'està fent molt bona coordinació des de l'Hospital de Granollers. Estem treballant tots units i estem donant una resposta excel·lent a tota la ciutadania. Així que també donar les gràcies a tots els professionals de l'hospital per tota la gran activitat que estan duent a terme.
23: Moltes gràcies, de debò, Laura, i que tingueu molta sort. Fins ara.
2: Moltes gràcies.
23: Que vagi bé, bon dia. 18 minuts a les 12, un moment, sisplau, ja, que anirem recollint, però he de fer una trucada, sí o sí. Vinga, anem a la Publi.
3: RAC 1. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
4: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
3: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol, la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials?
24: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
25: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
26: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
27: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
28: Carlàs canvia, Carlàs repara.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
20: El perquè de tot plegat.
21: Ara marxeu en nom de Déu, però abans... Hola, Puig, què tal?
29: Deixeu-me que us parli d'un vehicle que ha sabut evolucionar mantenint intacta la seva essència. És el cas del nou Toyota Yaris Cross híbrid, amb un disseny renovat, més equipament i més caràcter. Al volant d'aquest SUV, que encaixa a la perfecció amb un estil de vida urbà, podràs explorar sense límits cada racó de la teva ciutat. A més, la seva tecnologia híbrida avançada t'ofereix la llibertat de moure't amb total confiança, vagis on vagis. Nou Toyota Yaris Cross híbrid. Toyota Yaris Cross híbrid. Prepara't per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya.
21: Molt bé, Josep Martí. Quina època aquella...
30: Fa efectes, fa efectes.
21: Quina època aquella que els noms dels cotxes eren Volkswagen Corrado, Seat Ibiza, Open Corsa...
31: Si era pitjor, eh?
21: R5... Sí, sí.
31: Tenen temps pitjors, eh?
21: Un moment, sisplau, que... Hi ha algú que avui l'esperàvem aquí, però que no ha estat possible per moltes raons... tot i que l'esperem aquí en breu. Albert Tom, bon dia.
32: Hombre. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
21: I moltes felicitats.
32: Moltes gràcies. Sí, sí, la idea era venir-ho a celebrar aquí.
21: Per això.
32: Sí, és que no he vist ni els estudis nous.
21: Ah, no?
32: No, clar.
21: Escolta'm, t'esperem en breu per parlar del llibre, però aviam...
30: Benvingut, deixa'm donar-li la benvinguda al club de la gent gran, Albert. Albert, una abraçada. No, què vols dir?
21: Entra a la millor època.
30: Però això si és una altra cosa. Una altra cosa és que sigui la millor època.
31: Té la veu d'un crio. La meva xinxant, frase... Que té la veu d'un crio, sembla xinxant.
30: Sí, enganya.
21: Com estàs, Albert?
32: Estupendo. Doncs molt bé, la veritat. Sort que ho havia celebrat ja abans, el cap de setmana, diguem, uh-huh. i que ho vam poder celebrar bé. I avui, bueno, un dia mogut, com tanta gent, no? Goteres a casa...
21: Ah, aquí, sí?
32: Sí, traient aigua... En fi, el que passa a tantes cases avui, bueno, i tots aquests dies, perquè, clar, és un festival. Uh-huh. Aquesta última setmana, no? Tres vegades ha passat exactament el mateix, no?
21: Sí, sí. Amb els tants anys que portem, tants anys que vivim, no havíem vist una cosa... com aquesta tan reiterada.
32: No, jo recordo, mira, i és una de les coses que un dels textos que faig al llibre és de quan hi havia un temporal i jo era un nen petit, diguem, no? I si, suposo que ho recordareu alguns d'aquí, que, hòstia, els meus pares tenien molta por del que podia caure del cel, no? I llavors, a la que veien venir els primers trons pel Montseny i tot això, hòstia, a casa s'organitzava un dispositiu que ja es desconnectava la tele, es treien els fusibles perquè no es funguessin els ploms, es començava a dir Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara... Vull dir, era realment... hi havia un temor que jo crec que aquest ens l'havíem tret de sobre nosaltres, no? De dir, ja m'explicaràs la pluja, vull dir, però per què desconnecten tot i per què fan aquestes coses i per què... I ara jo crec que ens hem de tornar a espavilar una altra vegada fort.
30: Però hi havia un moment emocionant quan eres nen, que era quan et posaves les botes d'aigua. Perquè llavors anaves als tolls i començaves a xaputejar i fer el xap-xap i era un moment brutal.
23: Efectivament, efectivament. I he de dir en aquell llibre, que de debò, espero parlar-ne amb tu, perquè tinc moltes coses a parlar amb l'Albert del llibre, que es dirà què dirà la gent, una família, una llengua, un país, que hi ha coses que és que compartíem tantes coses, perquè, per exemple, el seu pare explica... Bueno, ell diu que la primera notícia que va llegir va ser el Correu Català. I el teu pare, i també el seu diari d'esports preferit, que era el Mundo Deportivo. Que sí, feia amb bus.
32: Sí. El Mundo.
23: El Mundo. Però jo me'n recordo, el meu pare llegia La Fulla del Dilluns,
30: sí,
23: L'Hoja
30: sí.
23: del Lunes...
30: Ningú li deia el full del dilluns, eh?
23: No, li deia l'hoja del lunes,
32: l'hoja,
23: el Correu Català. Però és que després m'ha tocat molt que el còmic preferit de l'Albert Tom era 13 Rue del Percebe, que a mi també és el millor.
32: Bueno, jo crec que té a veure amb la curiositat que segurament ens va fer dedicar al que ens hem dedicat, no? Sí. Que quan vèiem aquell edifici que dibuixava l'Ibáñez amb tantes cases obertes i podies veure què passava a cada casa.
30: Ah, perquè tots portem festival, un mullar
32: dintre. No? Clar. Jo a vegades vaig pensar, quan els anys que vaig fer el convidat a TV3, vaig dir, home, doncs mira, d'alguna manera, no? Estic aquell còmic, aquell 13 Rue del Percebe, que sé que, per exemple, el Clapés és un altre fan,
23: sí, també.
32: De 13 Rue del Percebe. I, sí, el llibre és una suma, diguem, és una memòria familiar, però en molts sentits és una memòria col·lectiva, no? És d'un temps, a més, expliques un temps que, per segons qui, semblarà una altra civilització, perquè dius, hòstia, no pot ser que això passés. Fa tan pocs anys passaven aquestes coses, doncs sí, fa tan pocs anys passaven aquestes coses, i a vegades quan hi ha aquests discursos de... És que abans tot era millor, dic, home, no ho sé, digueu-me exactament quin any era abans, clar, que era millor, perquè clar. Quan comences a mirar enrere, déu-n'hi-do, eh?
23: Sí, ja, bueno, llegia també, com a casa, el que llegia jo, Los Cinco,
30: sí. Annie Blyton.
23: Los Hollister, que eren, els Hollister eren meravellosos, meravellosos. Sí. I després una cosa que m'agrada molt, perquè amb ell era el pare... i tot això passava a les grans famílies, que amagava sota el pijama de calça culta el Lip o el Playboy.
32: Sí,
23: bueno,
32: sí.
23: I a l'interviu...
32: Però a l'interviu ja va ser la primera revista així que ja es deixava al menjador, diguem, no? I llavors tu, jo recordo la imatge amb... Jo devia tenir 10 o 12 anys, diguem, que fullejaves l'interviu davant dels teus pares i feies veure que no t'impressionava el que veies, no? Que no només eren les dones despullades, perquè hi havia... O sigui, era una cosa macabra, hi havia aquest... O sigui, a cada revista hi havia cadàvers... Sí, sang i fetge. Però aquesta va ser la que ja vas dir, bueno, mira, el nen ja es fa gran i aquesta potser sí que la pot començar a veure. Però llavors, de tant en tant, feies una visita... aquell segon calaix de la tauleta de nit, on sota els pijames hi havia revistes una mica més pujades de to, diguem,
23: fortes,
32: no?
23: Fortes, que deien, fortes. És una pel·lícula forta, deia el meu pare, però és que es repeteixen tantes frases que recordo de casa. La mare de l'Albert Tom, quan anava a la perruqueria, deia, vaig a fer-me el cap, que és una frase que també deia ma mare. I una altra és, una altra gran frase, que és, saps qui s'ha mort?
32: Ah, sí.
23: Aquesta és una frase que, a més, tio, ho dius, Albert, que agrada molt.
32: Sí. Perquè agrada molt perquè no t'has mort tu. Però és boníssim, perquè a més es deia... Jo saps què passa? Que el meu germà... Jo tinc un germà només 11 anys més que jo, per tant, jo era un nen petit observant un món de grans, no? I que no te l'explicaven, tampoc, no? I llavors tu havies d'anar, doncs, descobrint el món... el teu compte. I una de les coses que descobries és que, hosti, quan venien parents, venien amics, veïns, no sé què, de cop i volta algú baixava la veu i deia, sabeu qui s'ha mort? No? I això generava com una expectació i un silenci general i que veia que era una frase que agradava, aquesta, no?
23: Sí. Escolta'm, t'espero que, mira, un dilluns, a més, que compartirem taula a la tertúlia aquí amb el Màrius i amb el Josep i la Terribas i companyia.
32: Fantàstic.
23: Però deixa'm dir-te una cosa, que és... Saps que 13 Rue del Percebe, en contra dels que pensàvem que era una vinyeta que sortia cada setmana, això, en van fer molt poques. I de fet, sí, ja perquè... només hi ha un tomo amb tot
32: el... Sí, recopilatori, sí.
23: Però només hi havia un tomo, així com Mortadelo i Filemón, que era un altre dels que ens agradava, anava sumant més gairebé 3 mesos cada 3 mesos, aquí no, de 13 Rodas del Percebe n'hi ha pocs.
32: Però l'Ibáñez, jo vaig tenir ocasió de preguntar-li i em va dir que li portava molta feina. Que era incomparable la feina que li portava fer una pàgina de 13 Rodas del Percebe a fer una pàgina de Mortadelo i Filemón.
30: Sí, perquè llavors, eren molt petites historietes, molt petites històries que passaven.
23: Escolta, tothom t'ho ha preguntat segur, però jo t'ho he de preguntar. Que és, escolta, Albert, què tal? Com es veu això als 60?
32: Com es veu això, si ja, home, tu m'ho podràs dir millor, ja tens una certa experiència.
23: Ja t'ho dic jo, que entres a la millor dècada de la teva vida.
32: Sí? Bueno, perfecte.
23: El primer any
30: bé, sí. No, ja se sent un als 70, sí, i et dec dir que veniu cap aquí, que això és un desastre.
23: Sí,
30: però...
23: sí, no l'he ben trobat.
32: Tot és des del punt de vista que ho miris. No? Jo saps què passa amb els 60, que fa un any que, com a mínim un cop al mes, tinc una celebració dels 60 d'una altra persona.
23: No?
32: I llavors jo, com que sóc l'últim pràcticament de l'any, que els veig a final d'any, llavors ja vas veient, o sigui, fa com un any que ja estàs a dins de la xifra aquesta. Endavant, no? Vull dir, és que... Endavant.
23: Et fa mandra la política, ara, o què, Albert?
32: Em fa una mica de mandra, sí. Vull dir, jo avui, per exemple, que us escoltava, dic, no, feu més temporal, menys política, més temporal, menys política.
23: Sí, és veritat, tens raó.
32: Però, no, clar, és que ha coincidit dues coses avui, no?, que el temporal aquest absolutament imprevist, que amb això dels desalerts ens han fet un embolic tots plegats que haurem de tornar a començar de zero i dir, va, ja, quan ho fem, quan no ho fem, de quina manera, no? I ara diuen també que faran una prealerta a la possibilitat que... Perquè, clar, una cosa és quan està passant una cosa amb un ordre concreta, que això és fantàstic, no? Hòstia, confineu-vos, no sortiu de casa. Però quan serveix com a predicció meteorològica, com ho fan servir a vegades, d'ell, que demà no sé què, doncs potser no cal... aquesta estridència, no? Diuen que això ho estan mirant, però vaja, vull dir que sí, avui estem molt pendents del temporal i espero que passi, perquè fa gràcia la frase aquesta, Jordi, ara quan diem encara estan treballant per restablir la normalitat. Jo ja no me'n recordo. No, la normalitat, expliqueu-me quina era, perquè si no és una cosa, és una altra.
23: Mare meva, escolta, què era dir Albert? T'espero aquí, Albert.
32: Sí, em
23: aviat,
32: farà molta gràcia. Molta gràcia, Tiri. No, quan vulguis, el dia que vulguis.
23: Escolta una cosa, Albert, com la casa ve per això, la tens bé,
32: Sí.
23: D'acord.
32: No.
23: Ho serà un dels llibres de final d'any, ja ho està sent. Albert Om, què dirà la gent? Una família, una llengua, un país, edita Univers, és a dir, la gran Esther Pujol, i per tant, esperem l'Albert aquí un dia a l'estudi per saludar-nos tots plegats i fer-li una gran abraçada. Albert, moltes felicitats, moltes.
32: Moltes gràcies i una abraçada a tu i a tots que esteu a l'estudi.
23: Gràcies, vinga. Albert Om.
32: Adéu.
23: Per cert, fonts properes a Gabriel Rufián confirmen que està reflexionant i escoltant. Li sembla que encara que previsible l'anunci és precipitat i responsable perquè la suma no dona, i sobretot li sembla que les esquerres sobiranistes s'haurien d'involucrar i liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració a l'alçada del moment i de l'amenaça que es viu. Ximpum. Pere Mas, no fas ni ull de polla avui, t'aviso.
0: Millor.
23: Perfecte. Escolta, m'ho deixaré marxar ara perquè són les 12, però abans, aviam, que una altra vegada.
29: Mira, és que ser pares, ser socis del Barça, haver gaudit d'Iniesta, Stamford Bridge i de totes les nits màgiques al Camp Nou, doncs són records que els qui els han viscut se'ls quedaran gravats per sempre. Però t'imagines que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir? Doncs gràcies al testament solidari de la Fundació Barça és possible, és un gest amb què pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris, impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi a qui no ho necessita o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats. Entra a fundacioFCBarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible.
23: Ara les novetats a les 12 de meteorològiques i electorals, evidentment. Fixa que avui d'habitatge ben poca cosa, eh? Però abans, hola Joan Ferrer,
9: bon dia. Bon dia.
23: Anem al diàleg per acabar, anem a riure una mica. Què ha passat avui?
9: Molt bé.
23: Alguna cosa?
9: Doncs mira, fa una estona hem descobert la programació del Primavera Sound amb els modernets de la ràdio, que també han descobert el camí cap a la teva espatlla.
23: I també, atenció a aquest nom...
9: Oh! Bé! Ho sabia, ho
0: Ho sabia.
31: Ha saltat la banca pel Marc Simón perquè ve Phoebe Bridges, també.
0: Sí. Com l'has dit?
1: Phoebe Bridges.
31: Escolta'm una cosa.
9: No, els modernets, no a mi.
31: Els modernets.
9: Parla amb ells.
31: Val, què més?
9: Dissabte vas fer un especial pels Aiguats i em va fer molta il·lusió sentir que parlaves amb un inspector, perquè em va portar records.
31: Un moment, abans de tirar, deixa'm dir una cosa d'aquest punyetero tall que tirareu ara. Jordi Ramos, si m'equivoco amb el cognom, digue-m'ho. Però és que, clar, ell anava ja, es tenia ja el telèfon per dir Joan Ferrer, mira el que t'ha de fer. Ja ho sé, si és que això és malvat, escolteu. Espera un moment que tinc en línia a 4:45 del matí l'inspector Oriol Corbella, dels Bombers de la Generalitat. Inspector, bona matinada i moltes gràcies de nou. Mira, hi és, eh? Inspector! Sembla una de les tresines, que ve l'inspector. Ja si el tenim, que ara el recuperarem, eh? L'inspector Corbella, que ens... Què? I el tenim? Sí, ara sí. Inspector Cardona, bona matinada i moltes gràcies.
10: Hola, bona nit.
11: I donant tot el dia demà, ben segur.
31: Sí. Moltes gràcies i bona feina. Gràcies, inspector.
1: No, he vingut en cotxe.
31: L'inspector Oriol Cardona, l'inspector Oriol Corbella.
0: Eren
31: 4:45 de la matinada, t'ho dic, perquè ho sàpigues. Sí. Que tu devies estar dormint.
9: Tot i que no ho semblava en alguns moments, eh?
30: Però aquestes hores què fots aquí?
31: Pues el mateix que tu, aquestes hores aquí.
30: Se'ns està complicant el dissabte, eh?
31: Sí. Anem a començar primer amb el Departament d'Interior. Allà hi tenim el Víctor Massip. Víctor, bon dia. Ai, bon
30: Hola,
31: dia.
30: Bon
31: perdona,
30: dia.
31: Perdona. Bona nit. Aquesta hora de la nit saludem Sergio Delgado. Sergio Delgado és el subdirector de programes de protecció civil. Senyor Delgado, bon dia.
12: Val, gràcies, molt bé. Apa, doncs ara sí que dic bon dia. Pere Mas, Mònica Tarriba, Josep Martí, Teresa Conillera, Quim Forn, Noemí Polls, Màrius Carol i Déu Santíssim, moltes gràcies a tots per avui, aquest matí, també, que Déu-n'hi-do. Que ara ampliem amb informació. Gràcies a tots, eh? I bon dia. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
13: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
14: Bon dia, són les 12 pendents d'aquesta hora d'una nova compareixença de Protecció Civil per actualitzar la situació dels aiguats que afecten la costa i el prelitoral central del país. Les últimes hores s'ha ordenat el confinament de tot el Vallès Oriental, on la pluja ha provocat greus problemes a Granollers, Llinars i altres municipis. L'alerta vermella s'ha tornat a estendre a l'àrea metropolitana de Barcelona, on també recomanen evitar qualsevol desplaçament fins les 2 del migdia, d'aquí un parell d'hores. El president Salvador Illa encapçala el comitè d'emergència encarregat de coordinar el dispositiu. Anem cap al Departament d'Interior. Benet Iñigo.
15: Plou sobre mullat i ja s'han començat a desbordar rius i rieres al Vallès Oriental. El temporal ha superat de llarg les previsions i per això el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, creu que en aquesta comarca és imperatiu tancar-se a casa i aturar-ho tot. També aturen les activitats les escoles, però subratlla que això no vol dir que els pares hagin d'anar a recollir els seus fills.
16: No anar a buscar els nens a l'escola. Els nens no han de sortir a l'exterior com qualsevol persona al Vallès Oriental en aquest moment. Si hi ha informacions que tanquen les escoles, el tancament no és un tancament físic. Lògicament, els centres educatius no faran fora els menors del centre educatiu. Han d'estar de forma segura en aquests espais.
15: Protecció Civil també ha enviat un missatge. És alert demanant prudència al Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Maresme i la Selva. De cara a la tarda, però, de moment, no s'anulen actes com el concert d'Oques Grasses o la manifestació pel dret a l'habitatge.
14: De moment, qui s'ha endut la pitjor part, com dèiem, d'aquest temporal d'avui és el Vallès Oriental, especialment Granollers. Els bombers han hagut de rescatar diverses persones dins de cotxes, hi ha hagut problemes a l'estació de trens i fins i tot hi ha hagut un esvoranc davant dels jutjats. A aquesta hora també estem pendents que el govern municipal actualitzi l'estat de la situació. Anem cap a l'Ajuntament de Granollers. Montse Martí.
17: Sí, l'alcaldessa Alba Barnussell compareix d'aquí a uns minuts a la seu de la policia local. Un dels punts complicats que hem pogut anar a veure és l'estació de Granollers, on hi ha més o menys un miler de persones que estan esperant com poder sortir. Esperen a l'estació, molts a les fosques dins del tren mateix, per saber quan podran marxar d'aquí. Alguns portaven des de les 8 del matí, hem pogut parlar amb ells.
18: Ja, hem agafat el bus a les 6 i 7 de Sant Celoni, que ens ha portat aquí, però ha trigat una hora i mitja, ens han dit que aquí hi haurien trens, i quan hem baixat ja ens han dit que no hi havia trens i ja no hi havia autocars de tornada. O sigui, portem aquí des, alguns des de les 7:20 i, no, i ni expectatives de bus, ni expectatives de, ni cap endavant ni cap endarrere.
17: Ara mateix Renfe i Adif no saben, no preveuen, no tenen cap previsió de quan podran restablir el servei per ferrocarril, perquè les vies estan anegades a l'entorn de l'estació de Granollers i tampoc han posat busos alternatius per fer el trajecte alternatiu per carretera. El que diuen és que les carreteres també estan malmeses i, per tant, a aquesta hora no poden dir de quina manera es podrà restablir la mobilitat en aquesta zona.
14: Però més enllà de Granollers, les pluges també estan fent neguits a la resta de la xarxa viària del país. La majoria de línies tenen alguna afectació i en diverses directament no hi circula cap tren. Més detalls des de l'estació de Sants. Josep Moragues.
0: Sí, la xarxa de Rodalies continua completament col·lapsada. 18 línies que pràcticament no funcionen, no tenen afectacions. La R1, que ha funcionat durant el matí, ara ja no funciona. Queda afectada aquesta línia que va de...

0: De tarda, les pluges quedaran més concentrades al nord del país, comarques de Girona i de Barcelona, prelitoral i també Camp de Tarragona. De fet, es mantenen els avisos per intensitat de pluja de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, en aquestes zones que comentàvem que plouria durant la tarda, i també avisos de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. I es manté aquest avís de perill més elevat, sobretot en aquestes zones de la costa i del prelitoral central.
1: I més enllà de la situació dels aiguats, l'altra gran notícia del dia passa per Madrid. Reunit aquesta hora el Consell de Ministres per engegar la maquinària de les eleccions anticipades el 29 de novembre. Pedro Sánchez les justifica per aclarir majories després del fracàs dels decrets de l'habitatge. Uns decrets que el govern espanyol té previst recuperar demà. El Consell de Ministres els tornarà a aprovar perquè el Congrés hi doni llum verda per la porta del darrere. Anem cap a Madrid. Ara Jordi Armenteres.
2: Sí, amb les Corts dissoltes, per tant, aquests decrets els aprovaria la Diputació Permanent, on hi ha canvi de majories, on els vots de Junts no són decisius. Sánchez planteja aquestes eleccions per finals de novembre com un plebiscit de blocs.
3: Para acometer en profunditat les reformes pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
2: Demà es dissoldran les Corts amb desenes de lleis en tràmit que quedaran en no res. Alberto Núñez Feijóo assegura que Sánchez es mou per por i adverteix que el PP no es pot confiar perquè hi haurà molta mobilització.
4: El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos.
2: Isabel Díaz Ayuso més adverteix que hi pot haver tupinada electoral, demana que ningú voti per correu. Sumar no té candidat, accelerarà el procés per presentar-se sota un nou nom, Front Ampli. Podem demanar primàries i una consulta per si van plegats o no.
5: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex en Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105 a més hora oficial!
1: Passen 7 minuts de les 12, continuarem molt pendents de l'antena de RAC1, sobretot aquesta roda de premsa des de Protecció Civil amb la intervenció de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: El minut a minut de RAC1.
7: Més fàcil.
6: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
7: Actualitzada.
6: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
7: Renovada.
6: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
7: Escolta.
8: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
10: Manresa.
11: Sí.
10: Poblenou.
11: Sí.
10: Vilanova-la-Geltrú.
11: Sí.
10: Sabadell.
11: Sí.
10: L'Eixample.
11: Sí.
10: Sant Benet.
11: Sí.
10: Benicàssim.
11: Sí.
10: Gràcia.
11: Sí.
10: Manacó.
11: Sí.
10: Masquefa.
11: Sí.
10: Canyia París.
11: Sí.
10: I Sabia Suïssa.
11: Sí.
10: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
9: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
12: Bon dia, Òscar Dalmau.
9: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
12: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
9: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
12: Heu de saber que avui és dia d'inundacions, dies d'aiguats, pluges torrencials a la zona més poblada del país, dies d'alarmes que sonen a qualsevol hora.
13: Sí.
12: Avui és dia de ràdio, avui és dia de RAC1.
9: Ai, per favor, per favor. Sí. Aneu en compte que plou molt, eh?
12: Sí, plou molt, efectivament.
9: Nenes!
12: Sí,
9: què?
11: Com heu arribat aquí?
13: Doncs miri...
11: Xopes?
13: I miri que...
11: Esteu xopes, eh?
13: Gent que ve de Manresa.
11: Mare Déu, els peus, eh? Els peus.
13: Sí.
11: Bueno.
13: Ha vingut gent de tot...
11: Descalceu-vos i poseu-vos per dintre de les sabates paper de diari.
13: Però què diu ara?
11: Paper de diari xucla molt bé l'aigua.
13: No.
11: Funciona com una esponja. En 15 minuts? Tu et poses paper de diari?
13: Deixi el diari.
11: Poses paper de diari a dintre de les sabates?
13: Però no vull ara...

0: 50 persones descalçant-se ara mateix, no.
1: O sigui... A veure, nenes, qui necessita paper de diari? Aquí, jo, jo?
2: Jo, jo.
1: Sí, per allà també, molt bé, aviam la Vanguardia.
0: Sí, home, ara, un
1: moment. Sí, la Vanguardia, el Punt Avui.
0: Sí, un moment, un moment.
1: El Punt Avui, la Regió 7.
0: Sí.
1: Sí, diari ara.
0: Sí.
1: 20 minutes.
0: Sí, un moment.
1: El Full Dominical.
0: Angelines.
1: Mira aquest article de la Maica Navarro, nenes. Sí, mira, cuita.
0: Ara què fa, ara?
1: Interessantíssim, aquest es assecarà tot, mira, sobre una ruta per Collbató amb vistes.
0: Mira, bueno, moltes vistes.
1: Mira, una portada al Mundo Deportivo amb el fitxatge del Ronaldinho. Ui, això és de fa molts dies.
0: Home, sí.
1: Però xucla igual, eh?
0: Sí. Ronaldinho li ha donat temps d'entrar i de sortir a la presó. Sí. Bueno, en fi, avui estan passant moltes coses.
3: Moltes.
0: Coses fet... molt rares, ha fet. Sí, perdona, digues.
3: No, que estem pendents de la roda de premsa de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí. Tenim el Benet Íñigo allà i ens avisarà de qualsevol cosa.
0: I estan passant coses molt rares. Sí. Com, per exemple, que Granollers sigui notícia.
4: Home, a Granollers... És que Granollers és notícia perquè han caigut pluges torrencials a Granollers.
0: Bueno, sí, ho he vist bassals, estanys, gent atrapada a l'estació de Renfe, gent intentant obrir les aigües amb un Fiat Duplo a les rondes de Granollers.
3: Rondes,
0: o sigui, no, no, sí, és normal que sigui notícia, les coses com siguin, eh? I a més, aquesta gent... ha vingut algú de Granollers o no?
3: No, no, crec que no.
0: No. Sabria greu ara. Que...
3: Angelines...
1: Mira que m'acaba d'enviar la Pilarina al mòbil. És que des de luego com és, eh?
3: Apagui el mòbil...
1: Tens amigues per això, eh?
3: Sí, apagui el mòbil quan entri a la ràdio.
1: Bueno, és que això és boníssim.
3: I quan vagi a l'òpera, també.
1: És boníssim, mira, és un gif.
0: És un gif, sí.
1: Un gif
0: d'una
1: senyora que està farta de tot, fixa't, i es posa una bossa de plàstic al cap.
0: Sí,
1: sempre m'envia quan està farta la Pilarina, saps? No es veu una senyora que es posa una bossa al cap, com dient, mira, jo ja, saps què et vull dir? Em moro aquí.
0: No, no!
1: Alerta de Protecció Civil.
0: No,
1: morirem d'un cobriment, eh?
0: No, és que sí.
1: No, no. Morirem de l'aigua, morirem d'un cobriment de cor.
0: Això pot ser.
1: No, a més, tornen a sonar per desconvocar.
0: Sí,
1: però què és això?
0: Per convocar i per desconvocar.
1: Home, per la mort de Déu.
0: Sí,
1: és que...
0: Ens haurem d'anar acostumant, o no, en tot cas.
1: Jo a més, sona... llegeixes els missatges aquests que envien, fixa't.
0: Sí.
1: Tots són interrogants.
0: Sí.
1: Uns símbols estranys, una cosa rara que no puc llegir. No
0: el
1: puc
0: problema
1: llegir.
0: És que el sistema és alert, és d'Espanya, crec, no accepta accents ni la C trencada.
3: No, i llavors es veuen missatges com entretallats.
5: Exacte. És que ni amb els missatges d'alerta podem estar tranquils els catalans mentre siguem a Espanya.
0: De dir, no entiendo que hable jeroglífico.
4: En tot cas, mentre...
0: Idioma es este dir demonio.
4: Sí. Mentre continuem amb aiguats a mig país i ara que parlem d'Espanya, Pedro Sánchez ha convocat eleccions aquest matí, eh?
6: Bueno, aquí hi ha... Hola, no? Aquí hi ha un acudit, no?, que ha de sortir.
4: Un acudit?
6: Sabeu per què Pedro Sánchez ha convocat eleccions en un dia tan plujós?
4: Per què?
6: Perquè està amb l'aigua al coll.
4: No rigueu.
3: Has rigut de nervis perquè t'has rigut un acudit, eh?
6: Bueno, és que no estic acostumat ja a les hores...
4: Ja. Però escolta'm una cosa, a Madrid, que és on viu Pedro Sánchez, no ha plogut, no?
5: Per això ha convocat eleccions, perquè lo que passa en la periferia passa... però poco, mi arma.
4: Entens? Bueno, perdoneu.
5: Tu et creus si això hagués plogut, per exemple, a Vicálvaro, o tot el que ha plogut en aquest país, o a Madrid, hauria sortit a dir, no, es que voy a hacer elecciones porque lo estoy haciendo muy bien en la izquierda.
4: Bueno,
5: tu creus que hagués sortit a dir això?
4: Ara que parleu del meu tema...
0: Quin és el seu tema?
4: Deixeu-me pujar aquí damunt de la taula una reflexió, no?
0: Molt bé. El seu tema. Un, dos, les eleccions anticipades que ha convocat Pedro Sánchez són el seu tema?
4: Protesto. Aquesta frase que acabes de dir està malament.
0: Com? Per?
4: Esteu equivocats. Aquestes eleccions no les ha convocat Pedro Sánchez.
0: No?
4: Les ha convocat... Mari Carmen!
0: Bueno, ja l'entenc.
4: Gràcies a Mari Carmen, Pedro Sánchez se n'anirà a la papelera de la història.
0: No, home, no.
4: Qui li hagués dit a Pepe i Vox que arribarien al poder gràcies a Mari Carmen, tu?
0: Home, però...
4: Aquella senyora que van vilipendiar mentre la fotien fora de casa. Hosti, quines coses que té la vida, eh?
0: Segur que no és tot el contrari, que gràcies a Mari Carmen... Bueno, ja ho trobarem. Sigui com sigui, ara parlarem també de la convocatòria de les eleccions espanyoles.
1: Molt bé, vinga, vamos, Mari Carmen.
0: Sí.
1: Totes són Mari Carmen, no?
0: Totes, sí, vostè també és Mari Carmen.
1: I escolta'm, i qui ha sigut un dels primers líders mundials a felicitar Pedro Sánchez i a mostrar tot el suport?
0: Lula da Silva?
1: No, Salvador Illa.
0: Ah, Salvador Illa.
1: Illa ha escrit un tuit donant les gràcies a Pedro Sánchez i dient: Catalunya no se resigna.
0: Sí.
1: Catalunya no se rinde.
0: Vaya.
1: Catalunya estarà con Pedro Sánchez Castejón.
0: Sí.
1: Ahora más que nunca. I ho ha escrit en castellà. Des del seu compte de president a la Generalitat, que arribarà més gent.
5: No, del compte particular, en tot cas.
1: Bueno, del compte particular, que és a dalt de tot, i posa el govern de tothom, Generalitat de Catalunya, vull dir que...
5: És
1: l'oficial seu, eh?
5: És molt raro que digui, Illa, que Catalunya no se resigna i no se rindi, i que ho faci renunciant a la llengua pròpia de Catalunya, és a dir, resignant-se i rendint-se.
1: No, però quan ha posat Catalunya no se resigna, Catalunya està en bena grega. Ho ha escrit en català.
5: Doncs ja està, no, això sí que són mínims.
1: Sí. Sisplau, no polititzem la llengua.
5: No polititzem, que el president de la Generalitat parli en castellà per demanar el vot per un castellà és polititzar la llengua. Això sí que és polititzar la llengua. Això per no dir que quan ha escrit això tenia la zona del país més poblada inundada. Però què era més important?
2: Darle ánimo al Pedro, hombre, dale ánimo. Tú lo haces... Pedro, sal a bailar, tú lo haces espectacular.
4: Centrem-nos en el que més ens afecta ara mateix, que és la meteorologia.
3: Sí, tenim aiguats, tenim inundacions, rius i rieres que baixen plens...
1: Amb la Mònica Usart?
0: A la Mònica Usart, efectivament, la cap de meteorologia de RAC1.
1: Veus? Jo t'ho he dit jo, que venia la Mònica. Sí. Un aplaudiment per ella, home! Mònica, por la mort de Déu, quan he arribat aquest matí...
7: Sí.
1: No t'he vist asseguda a la cadira, no, però he vist la teva jaqueta tejana.
7: Sí, és veritat.
1: Mare de Déu, senyor, estava xopa!
7: No!
1: Sí, clar, saps
7: no.
1: aquell color tejano fosc?
2: Sí, mira, jo me n'he comprat una.
1: Pues xopa!
7: Doncs xopa. És així, eh?
1: Està perquè... així, eh?
7: Sí, no estava mullada.
1: No?
7: No?
2: Potser és d'aquell taxà fosc que sembla que
7: era
1: això. Ah, doncs em pensava que estava mullada.
7: Quan he arribat jo no plovia encara.
2: Fake news està fent...
1: Escolta, com ho pots fer ara amb aquesta humitat que hi ha, aquest cabell tan llis?
7: Ja.
1: És que a mi no és que no puc.
7: És que em poso un producte.
1: Ah! Queratina!
7: Queratina,
1: nena, és queratina. Ja em donaràs el telèfon. Com se diu la peluquera?
2: No, home, no.
7: No.
1: T'ho fas a casa?
7: És un líquid que em poso.
5: De l'Amazon.
7: I així no s'embufa.
1: Ah, d'aquest de l'AliExpress. Ves en compte, que et quedaràs calva en 3 dies,
2: No,
1: ojo lo que et poseu al cabell.
2: Em sap greu tallar aquesta conversa tan interessant per parlar d'una cosa que vés a saber, que és la situació ara mateix al país sobre les pluges, els aiguats, les tempestes, etc. Com ho tenim ara mateix?
7: Doncs mira, continua plovent al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme, al Vallès, a la Selva, al Gironès i també a l'Empordà, sobretot en aquestes zones de la costa i del prelitoral, perquè aquesta pluja va arribant des del mar i ja porta hores que va descarregant en aquestes comarques. S'han acumulat gairebé 100 litres per metre quadrat a Granollers, 75 dels quals han caigut només en una hora, hora punta, en què hi havia molta gent doncs, que anava cap a les escoles, cap a les feines, i la veritat és que no estava previst. Us haig de dir que sí que hi havia avisos aquest matí de pluja, sí que estava previst que hi haguessin ruixats, però no d'aquesta intensitat. 70 litres a l'Observatori Fabra de Barcelona, o 47, per exemple, a Badalona, són els registres que tenim ara més importants. Fins al migdia, d'aquí una o dues hores, encara continuarà plovent en aquesta zona, que comentàvem, costa i prelitoral, especialment de Barcelona, sud de la Costa Brava, nord de la Costa Daurada, i després a la tarda les pluges més probables cap al nord de Catalunya, comarques de Girona, Barcelona, punts del prelitoral i Camp de Tarragona, que es mantenen els avisos no tan elevats com aquest matí, però sí que es mantenen els avisos.
0: Molt bé, Mònica, la pregunta doncs és això de continuar, perquè si sortim d'aquí això de continuar, vaig al Decathlon a comprar una barca inflable.
4: No cal fer alarmisme, home.
0: Anar a comprar una barca o d'això no és alarmisme, però en tot cas això de continuar o què?
7: Sí, els propers dies veiem que continuen els xàfecs almenys fins divendres, per tant cada dia, i us diria, no són xàfecs tan forts, però veient el que ha passat avui, tenint en compte que tenim el mar molt calent i això ens està provocant que aquestes tempestes creixin
0: amb
7: més energia.
4: Sant Pol, hòstia.
6: No, però perdona, però volia fer una mica de picantó.
4: No, estem parlant seriosament.
3: No, i que el mar estigui calent no vol dir que t'hi puguis anar a banyar tampoc, vull dir, no seria el dia...
6: A mi em fa fàstic, és com entrar en una bullavesa, saps? No m'agrada, a mi m'agrada l'aigua fresqueta. I tampoc, perquè no, així no, quan està fresqueta tampoc em banyo. A mi el mar me fa por.
7: Tu t'agrada la terra.
6: A mi m'agrada, sí, jo sóc més de pors de Lleida,
3: Quantes vegades has anat a Lleida?
6: Mai. Però he estat per fora.
4: Pots deixar acabar la predicció de la Mònica?
6: Ho he perdut. De les muralles.
3: Quines muralles?
4: Quines muralles?
6: És que fa molt que no hi vaig.
3: Digues, perdona.
7: No, mira, que demà al matí tornarà a ploure a les comarques de Tarragona,
4: normal.
7: Catalunya Central, i a la tarda tot arreu, un altre
4: normal.
7: Cop. Dimecres matí tranquil, però entre mig matí i migdia tornen les pluges també a
4: normal.
7: Tot arreu.
4: Sí.
7: Dijous, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona
4: ploure?
7: I Pirineu, sí.
4: Sí.
7: I divendres normal. No farà net. Ara pinta que el cap de setmana
4: divendres no farà net, vol dir que divendres
7: encara
4: ploure també?
7: Encara
2: pot caure algun xàfec.
7: El cap de setmana pinta millor.
4: Mira,
7: te
4: diré, sis lletres. Té... Apunta, que veig que no apunta.
2: Sí. No, home, no, però...
3: És que no, té els papers plens de prediccions.
7: Sí, no m'hi cap.
3: És igual.
4: Té.
3: Té.
0: Té.
4: A.
0: Sí.
4: R.
3: Tar.
4: D.
2: Sí, ja sé per on va.
4: O.
2: Sí.
4: R. Sí. A quina estació estem?
2: Sí, a la tardor.
4: I què passa a la tardor?
2: Plou. Cauen les fulles als arbres.
4: No, no, no, no tengo más preguntas, señorita.
7: No,
4: s'ha acabat.
7: Està plovent més.
4: Escolta, jo no sóc un negacionista del canvi climàtic.
2: No, home, no.
4: Déu-me llenguar, no pugeu en boca meva coses que jo no he dit, però escolta'm, no. Que plogui molt a la tardor, doncs ja és sí, això, no?
6: Ja. Els que tenim entrades per Roques Grasses,
2: sí, Roques Grasses.
6: Aquesta nit, a vespre, està la cosa que no ho sabem,
7: doncs,
6: no?
7: Doncs durant l'hora del concert no ha de ploure, però sí que durant la tarda sí que hi ha moltes comarques que podria ploure i aleshores hem d'anar veient si s'acaba desenvolupant alguna tempesta.
2: Com que vaig sol, doncs no m'importa.
3: No, i, ja. I que no tothom viu al costat de l'Estadi Olímpic de Barcelona. Vam dir que hi ha gent que va a Roques Grasses, que és el que vol dir la Mònica, entenc, que ve d'altres comarques.
6: Jo no he vist, però un dia me vaig equivocar baixant de que jo el vaig explicar del col·legi
4: sí.
6: I em van adoptar dos nanos.
4: Però es posa en compte aquesta nit. Nit hi ha concert, no?
6: Sí, però amb la pluja baixes també com si fos el Tutuki Splash. Aleshores baixes més ràpid a Plaça Espanya.
4: Sí.
6: Mònica, està previst que enviïn més alarmes al mòbil?
4: Perdona. Ai, no, per la mort de Déu, no, eh?
7: Podria ser, sí? Si en algun moment es veu que algunes d'aquestes tempestes es queda més estancada i va deixant litres i litres, doncs com ha passat aquest matí.
4: I no es pot desconnectar, el mòbil? Jo el pot tenir en modo avió i així salta igual, eh?
3: Sí, això és com els de l'altre dia de l'òpera que estaven
6: consternats. Els germans Marx.
3: No, consternats perquè li sonava el mòbil, vol dir que no...
4: Al Liceu.
3: Que no l'havien apagat.
6: No l'havien apagat perquè no existia quan estaven els germans Marx.
4: No, és okay, sí.
3: Per què ho preguntes, això?
6: Perquè a mi me fa molta il·lusió...
3: Que soni l'alarma?
6: Sí, perquè cada cop que sona el mòbil amb l'alarma em recorda que algú pensa en mi.
4: Però no és un missatge que t'envina tu només, és una cosa com genèrica.
6: No trenquis la màgia, jo sóc feliç rebent missatges. He tingut més interaccions amb Protecció Civil en 48 hores que amb ma mare en 3 anys. Moltes gràcies.
4: Doncs això hauries de trucar més sovint a ta mare.
8: Però tu contestes els missatges, també.
3: De protecció civil, eh?
6: Li dic gràcies, no? S'ha de dir gràcies com a mínim. Vale, doncs això, Mònica, moltes gràcies.
4: Gràcies, Mònica.
8: Gràcies.
4: I tornant a les eleccions espanyoles...
2: Què ha passat? Ara les ha desconvocat? Perquè amb aquest senyor no se sap mai, eh? Això és un joc, això és un monopoli.
4: Que jo sàpiga, no. A les 9 del matí les ha convocat. Sí. Connectem en directe amb en Jordi Armenteres, delegat de RAC1 a Madrid, perquè ens ho expliqui. Bon dia, Jordi.
9: Què tal? Bon dia, bona hora.
2: Plou a Madrid?
9: No, que va, no. Fa un sol radiant d'aquells que ho espetega tot.
4: Home,
10: i tant. És que ens han robat fins i tot el sol, eh? Sí.
4: Bueno, Jordi, anem a lo que interessa. Com has vist Pedro Sánchez, el candidat d'aquestes eleccions per part del Marroc? Ojo, no ho dic jo, eh? Ho ha dit una persona totalment imparcial com Santiago Pascal.
2: Abascal.
9: Bueno, no em digueu que la primera declaració que escoltarem amb la convocatòria d'eleccions de Pedro Sánchez és el líder de l'ultradreta espanyola.
3: No serà la primera declaració, serà l'única declaració que sentirem.
4: Tindrem 4 anys per aprendre'ns bé el seu nom, vull dir, no patiu.
2: Sí,
4: no, li he dit Pascal, però era Abascal.
3: Sí, sentim-lo, si voleu, aquest matí amb la Susana Griso, Antena 3. Sí.
11: Decata minuta al lado de lo que tenemos enfrente y al lado de las elecciones que afrontamos el 29 de noviembre con un candidato marroquí en España.
4: Fixa't lo que ha dit.
6: ¿Cómo?
11: Ah, lo he dicho antes, estaba usted despistada porque...
6: Pues sí, perdóneme.
11: Sí, yo creo que Pedro Sánchez...
6: ¿Usted cree que Pedro Sánchez es un candidato de Marruecos en nuestro país?
11: Es el candidato marroquí en España, la demostración es lo que ha ocurrido en Ceuta.
4: Sí, señor. Van al Marroc.
2: Ha intentat colar dos cops el marc mental, no li ha funcionat i després ha reblat.
4: Perdona, Pedro Sánchez fins i tot ha imposat un jugador marroquí a la selecció espanyola, que és Lamine Yamal.
2: No, home, no. És català, Lamine Yamal. M'entén?
4: Bueno, Jordi, anem a pams. Quin és el calendari electoral a partir d'avui?
9: A veure, demà queden dissoltes les Corts. Això implica moltíssimes coses, moltíssimes.
4: Ai.
9: O sigui, hi ha moltes lleis que en aquests moments estan aturades al Congrés dels Diputats que quedaran en paper mullat, que ja no serviran absolutament per res. El finançament de Catalunya.
4: Hombre!
9: Per donar tot el tema dels calés de les comunitats autònomes.
4: Vols dir que allò del finançament de Catalunya ja no estava mullat ja des de fot 8, 10 anys, 14...
9: Sí, però està en tràmit. Hauria de passar al Consell de Ministres de demà o de la setmana entrant.
6: Com el tren orbital. Ens hem quedat sense el tren orbital.
9: Les xarxes socials, l'edat mínima per poder-hi accedir o no.
4: Ah, això sí que és
9: important. La llei antitabac. La llei antitabac.
3: Ja es podrà fumar de tot arreu.
9: Hi havia aquella llei antitabac que prohibia fumar les terrasses i platges.
4: És que ja no es pot fer res, és que, claro. Menos mal que ho hem frenat a temps. Gràcies, Mari Carmen.
9: I aquí hi ha un altre element, també, que és ja una mica... Anem a una cosa molt tècnica, eh? Però el tema és que el Consell de Ministres ara està reunit de manera extraordinària per dissoldre les Corts i convocar les eleccions. Demà hi ha l'ordinari. Demà Pedro Sánchez torna a reunir tots els ministres per tornar a aprovar els decrets tombats la setmana passada. Evidentment no serà el mateix text, perquè legalment no ho pot ser, però seran molt semblants. Llavors, això ens trobarem amb una dicotomia que d'aquí a, com a màxim, 30 dies ho haurà de votar el Congrés dels Diputats. Però clar, el Congrés dels Diputats no existeix, perquè hem explicat que es dissolen les Corts. Llavors, hi ha un organisme que es diu Diputació Permanente del Congreso de los Diputados.
4: El Chiringuito. El Chiringuito.
9: Aquí hi ha una petita alteració de majories. Clar, no són 350, sinó que en són 69.
4: Oh, quin número!
2: 69. 69.
3: I llavors, clar, com queda de cada partit, diguéssim?
9: Si tothom vota el mateix, sí, la clau ja no la tindrà Junts, sinó que la tindrà el Partit Nacionalista Basc, que va dubtar molt amb el vot de la setmana passada. Clar, en aquests moments, si repetíssim la votació amb els mateixos partits que van votar la setmana passada, quedarien 35 a favor, 34 en contra. Buah. O sigui, la Diputació Permanent n'hi ha 27 del Partit Popular, 6 de Vox, 1 de Junts, això en són 34, i els altres 35 són 25 del PSOE, 6 de Sumar, 1 d'Esquerra, 1 de Bildu, 1 del grup mixt que el té Podem, si el tingués la UPN comptaria per l'altra banda, i un del Partit Nacionalista Basc.
4: Però aquests que han de votar?
9: 35 contra 34.
4: I què han de votar, aquests, dieu?
2: Sí, no, doncs els decrets,
9: Els decrets que tornarà a aprovar demà el Consell de Ministres, que són molt semblants als de la setmana passada, i o sigui, ens podem trobar que aquests decrets acabin entrant en vigor efectivament amb l'aval del Congrés dels Diputats i amb campanya electoral començant.
4: Bueno, però això després ja sabem tots que es poden derogar, no? És el gran verb, no? Derogar, no sé el que vol dir, però en el fons és com follar-se'l.
9: Hi ha tres o quatre dates claus. A veure.
2: Sí.
9: Avui estem a 5 d'octubre.
1: 5 d'octubre, sí.
9: 21 a 26 d'octubre és on hi ha la forquilla per poder presentar candidatures.
1: Sí.
9: Sumar no té candidatura en aquests moments.
3: Però està, ara és on està.
9: No tenen ni nom, perquè canvien el nom a Front Ampli. Podem, a més, acaba de demanar una mena de consulta, una mena de primàries, per veure si van plegats o no amb Sumar i qui ha de ser el candidat. Carles Puigdemont, demà el TC valida l'amnistia. Demà, sus senyories del Tribunal Constitucional es reuneixen per dir l'amnistia és vàlida.
1: I demà ja torna.
9: Pablo Llarena tindrà 4, 5, 6, 7 dies per retirar les ordres de detenció dels que continuen a l'exili.
4: Llarena!
9: Llavors, clar, Puigdemont serà candidat o no serà candidat a unes eleccions espanyoles? La decisió l'ha de prendre abans del 21 d'octubre.
3: L'ha de prendre Pablo Llarena.
6: Bueno, sí, és com una gincana. Com es diu allò que estàs tancat
7: escape
6: en una...
7: Room?
6: Escape room, gràcies. Bueno, Elia, sort que els joves pensem igual.
7: Però diferent.
0: Escolta una cosa, Jordi, anem a les coses importants. Tu pensaves tenir algun dia de festa aquesta tardor?
4: Hòstia,
0: perquè,
4: sí,
0: Déu-n'hi-do,
9: tenia una setmana de vacances.
4: Quan?
9: La setmana de l'arrencada de la campanya electoral, que evidentment ja hi hem renunciat.
3: Hi havia bitllets comprats, ja, o no?
0: Todos som no, Jordi Armentera.
9: Estàvem pendents d'això.
0: La culpa és de Pedro Sánchez. Gràcies.
9: Molt bé, això, doncs, ja que hem d'innovar i que som RAC1, crec que hem de fer un debat electoral sobre totes les posicions polítiques de tots els col·laboradors de la competència.
4: Sí, senyor.
9: I, a més, això hauríem de fer un prime time maco.
4: Molt bé.
5: Bueno, seria divertit. Jo, lo meu, ja saps, no voteu a les espanyoles mai, tenint en compte que les autonòmiques també són espanyoles.
4: Pues miri,
5: algú té alguna aportació?
9: És l'únic programa de ràdio on hi ha totes les posicions representades. O sigui, que la resta són tonteries.
4: Bueno, fixi's vostè, senyor Mohamed, que los extremeños se toquen, perquè en aquest cas jo també, vull dir, jo estic en contra de votar. Jo a mi la democràcia m'ha fot fàstic.
5: No, però vostè està en contra de votar en qualsevol país. Jo estic a favor de votar en el meu país, però no en el país del costat.
4: Franco, donaré una dada.
5: No.
4: Franco.
5: Sí.
7: Uau, que heavy.
4: Jo no sóc franquista,
5: No?
4: Però Franco, fixi's quin mèrit.
2: Què ponen su DNI?
4: Franco, fixi's quin mèrit. Va guanyar les eleccions sense pràcticament ni presentar-se.
2: Bueno,
4: 40 anys,
2: Va ser una campanya ràpida, la del 18 de juliol, no?
4: Sí,
2: a partir d'aquí.
4: 40 anys.
2: 3 anys de precampanya.
3: No, 10 legislatures.
4: Aquest senyor no va sortir. No, és que ara he de sortir per dir aquest fin de setmana per culpa de la Mari Carmen. He convocat No, 40 anys.
3: També pot ser que vostè no voti mai perquè sempre guanyen els seus. Vull dir que...
4: Bueno, aviam, a mi És que, claro, a mi se'm posen... se'm titlla, no? Se'm posen etiqueta.
12: Sí.
4: No, perquè tu, Jep, és de Vox, aquests... Jo? No, sí. Vox és extrema esquerra, per mi.
2: Sí. No, clar.
4: Claro, sí, és que, claro. Okay. Sí.
2: Doncs, moltes gràcies per la idea.
4: El farem, aquest debat, Jordi. Sí, i el moderaràs tu. Ojo al marrón.
2: Que vagi bé, una abraçada.
12: Crec que ho faria millor el Bastet, també us ho dic.
2: Sí. Deixa'l que va. Ara li dic si continuaria ell el programa fins a les 4 de la matinada. M'ha mirat molt malament i se n'ha anat.
4: Gràcies, Jordi.
2: Vinga, gràcies, Jordi. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
4: Tot seguit la repassem.
13: No cal moure el racó per escoltar La Competència.
2: Bueno, que sapigueu que ara mateix ha sortit l'alcaldessa de Granollers per explicar la situació a la ciutat.
6: Pues està molt malament, sí, està molt malament la situació, però bueno.
2: Sí, no sé si la podem sentir, és a TV3, Àlex.
14: Tots els agents i les persones individuals, treballadors públics, treballant per evitar danys personals i per anar resolent totes les situacions que ens hem anat trobant i que encara hi ha a la ciutat. Voldria també agrair a tota la ciutadania, primer la seva responsabilitat, sobretot o corresponsabilitat, el seu sentit comú. Per tant, aquest també és...
6: A tope amb la penya de Granollers, els granollivers.
4: Sí, aquest seria el missatge, la traducció simultània del que està dient l'alcaldessa de Granollers.
6: Ens hem perdut la primera part, que és el que ha passat i com estan les coses, i ara és els agraïments, que és la pel·lícula, quan passen els títols de crèdit...
4: Ja no t'interessa tant, els agraïments.
6: Bueno...
4: Agraïn a les forces...
6: Sí, bueno, no, que està molt bé, i a la gent que no ha sortit de casa i tota la pesca, però bueno, és important saber mirar, ara surt la...
2: Sí, i amb una coordinació...
4: La consellera!
2: Perfecte, mentre l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Barnosell, surt, també surt la consellera d'Interior, Núria Parlon.
15: Donar pluges locals...
4: No, Núria Parlon. Surt la consellera parlant, no?
2: Núria Parlon, Parlon.
15: Nou, que és el que ens està impactant, els diferents models que sabien, que s'han consultat, no preveien aquest fenomen, d'aquestes característiques. Sí que és veritat que amb les informacions que ara, de manera detallada, us facilitarà tant la directora del Meteocat com el cap de predicció d'àrea, no es preveia que impactés d'aquesta forma un fenomen d'aquestes característiques de nou a la costa central, litoral i prelitoral. La majoria de l'impacte està sent a mar. El mar, durant aquests dies, ja hem anat dient que està mínim 2 graus més per sobre de la temperatura que hauria de tenir. Per tant, aquest fenomen, aquest nou fenomen convectiu mesoscalar...
6: Sí, és convectiu.
4: Això, convectiu, també ho he sentit diverses vegades aquest fi de setmana, que no ho deia ningú, ara ho diu tothom. Tothom és meteoròleg, nena.
2: No, home, no, però sí que és un tema d'interès i, clar, la gent...
4: Convectiu. No tenim ni punyetera del que vol dir convectiu.
6: I després hi ha el Medicare, aquell.
2: No, Medicare, no, el Medicac. Que ens ha dit la Mònica abans que no s'havia acabat de formar.
6: Ja el Medicà, expliquem-ho tot.
4: Un huracà, el Mediterrani.
6: Vale, doncs ja s'ha explicat tot.
4: petit huracà.
6: Un petit huracà, però clar, comparat amb què? Perquè aquí tu poses un huracà i les coses no estan ben agafades. Hi ha pèrgoles...
4: No. Hi ha pèrgoles, eh?
6: Hi ha pèrgoles que...
4: Competeixes per les pèrgoles dels bars.
6: Bueno, i de les persones.
2: I de les cases.
6: I de les cases, sí. Perquè hi ha gent que no... que diu, va, això dels cargols ara no us poso, perquè la pèrgola ja pesa. Doncs pues no, perquè aquí ve una ventada bona de Medicarmen. Sí. I acabes amb les pèrgoles amb un torner.
4: Bueno, jo vaig veure unes imatges de les últimes ventades,
2: sí,
4: que es van dur un sofà de la terrassa d'un senyor. Va aparèixer el sofà penjat a dalt d'un arbre. Aquí, a Catalunya.
6: Amb el senyor,
4: no se'n recordeu de la foto, aquell nen? És que no va veure. Sí. Home... Un sofà d'aquests que compres d'aquests de l'Heroi Merlín o d'allò que són de plàstic una mica, no pesen gaire.
2: Ah, clar, aquells inflables, com el que
4: tenia. No.
2: Un sofà.
4: Un dos places. Si m'apures, un tresillo.
2: Sí,
4: un tresillo. Un sofà i butaca, un tresillo.
2: Vol dir que no va aprofitar algú la ventada per dir el llenço per la finestra?
4: Un sofà i taules de terrassa volen pel vent. On ho heu trobat, això?
2: A BTV.
4: Visca. Veus? No m'invento res, jo, nenes, vull dir. Si voleu saber qualsevol cosa, ara us passo el WhatsApp.
6: No m'estranya que les cotorres de Humboldt que van arribar a Barcelona no vulguin marxar, però si tenen els arbres tenen sofàs...
4: Quines cotorres de Humboldt?
6: Les cotorres de Humboldt, l'altra mentida d'Argentina, són aquelles verdes fluorescents.
4: Sí. Això els diu cotorres d'Humboldt?
6: Humboldt.
4: Humboldt?
6: Humboldt, perdona.
4: Ah, Humboldt. És un cognom.
6: Humboldt, sí, bé, sí, sí, del senyor Humboldt, doncs es diuen així, cotorres de Humboldt.
3: Però eren totes seves?
6: Sí, del senyor Humboldt, però eren dues en principi, però com que som molt de fer...
4: Sí, sí, la pol·linització.
6: Sí, pol·linitza,
4: es pol·linitza molt.
6: Se pol·linitza molt.
3: Perquè xerren, les cotorres de Humboldt xerren molt, perquè són cotorres i perquè són argentines.
1: Com vosaltres, com els homes, nenes, és que hi ha una dona que és consellera, la única, pràcticament, que està parlant a hores d'ara, està dient coses importants i només sou homes aquí parlant a sobre d'aquesta dona que no sentim res.
3: Està xerrant vostè tota l'estona.
1: Calleu!
15: Sí. No a totes els municipis de la mateixa manera, però sí amb un impacte important. Hem dividit el dia en, com en dues parts.
1: Matí i tarda.
15: Sí. On tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem als espais.
4: Com han fet la gent de la Catalunya Nord, gent que ha vingut de Suïssa també.
3: La Catalunya molt al nord.
4: Que no s'han mogut.
3: Hi ha francesos també que han vingut. Tu vens de París, no? Tu de París i tu de Suïssa, no?
1: Que maco París, eh?
3: Sí.
1: Oi que és maco allà.
3: És dels afores, és de Viladecans, de París, diguem, no? Què seria l'equivalent? Com es diu? D'on vens, perdona?
16: Viladecans està bé, sí.
3: Està bé. Viladecans està bé.
1: També té platja, sí.
3: Sí, bueno.
16: No fem res.
3: No fem res.
16: No hi ha res de viure
3: allà. No hi ha res.
1: Allà només teniu coses per cremar. No, sí, sí. Ho he vist a les notícies, que tot ho cremen allà, eh?
3: Sí, bueno.
1: Ojo, ara hi ha protestes allà a França dels estudiants, que, bueno, hi ha pelat a 40 professors, eh?
3: No els han pelat. No,
1: bueno, quasi.
3: 60 professors ferits.
1: Sí. Bueno.
3: Però, el triple de policies, vull dir que...
1: Sí.
15: De la Generalitat, per prendre les decisions...
3: El de Suïssa, tu has portat xocolata, a més.
16: No.
3: Tu no has... Qui ha portat el xocolata?
4: Formatge.
16: No,
3: formatge. És formatge. Em pensava xocolata blanca, dic, ja pots tornar a casa.
1: No.
3: Perdó, que està aquí. Gruyère ens han portat i no sé quin és el teu formatge.
6: Mare de Déu.
17: Fromage d'un albaix...
4: Bueno, ara, quan hi hagi tres anuncis, esmorzarem tots.
15: És un aperitiu. Les últimes hores anirem, doncs, baramant, monitoritzant la situació des de les diferents perspectives, des del territori i des de les previsions meteorològiques, per poder donar aquesta millor resposta al conjunt del territori.
6: La R1 i la R2 Nord estan tallades per inundacions.
4: I com ho saps, això?
6: Perquè ho ha dit a TV3.
4: Ah, perquè estàs llegint els titulars de TV3,
6: eh? Sí, el sentit Llobregat entre la sortida 2 i la 6 i també la B a Santa Coloma de Gramenet, en sentit...
4: Es nota una mica que estàs llegint.
6: Mongat.
4: Mongat? Però què és? Que és de Wisconsin?
6: Deu ser una botiga de tot pels gats. Mongat.
4: Mongat, sí, Mongat.
15: Va, espera, que ara... també tenim el responsable del cos d'agents rurals, per si necessiteu que...
6: Anar a buscar bolets, per exemple.
4: Mira, farem una cosa, nosaltres tirem endavant, si hi ha qualsevol novetat o algun titular.
3: Tenim el Benet Íñigo allà, doncs qualsevol cosa, oi, ens farà el resum després, vull dir que tots tranquils.
4: Efectivament. Bé, continuem parlant d'aquesta convocatòria d'eleccions espanyoles aquest matí, perquè les enquestes electorals obren un escenari molt incert al Congrés espanyol, eh?
6: Això és un misteri. Això és un misteri, efectivament. Com ho sabies? També llegeixes el futur?
4: Home, no sé si vostè, si surt vostè, intuïció, professor de bon dia, eh? No sé si l'ha agafat per sorpresa vostè aquest avançament d'eleccions espanyoles.
6: Doncs no, perquè jo sóc capaç de predir si hi haurà eleccions anticipades.
4: Ah, sí?
6: Sí. Si els genolls em comencen a fer mal, és que hi ha eleccions a la vista.
4: Ah, sí?
6: O que plourà.
4: Sí. Ah.
6: I aquest matí els genolls me feien molt de mal.
4: Home, ja, però jo diria que si li feien mal és perquè plovia un munt, no?
6: Bueno, perquè sí. El cas és que jo tinc por. Tinc molta por.
4: Professor, que té por per la possible victòria de l'extrema dreta?
6: No, perquè potser em cridaran per ser membre de la mesa electoral.
4: Això podria ser, sí. Sí. Què li passa?
6: Em fan molt mal els genolls, i això, això que per rebaixar-lo aquest matí m'he fet una infusió d'herbes.
4: Clar, remeis naturals, no?
6: Sí, després m'he pres un ibuprofen, un Nolotil i també un Enantium, per si de cas.
4: Un Enantium i un Nolotil, alhora...
6: Tota la liquadora amb una mica de un pòlsim de morfina, que tenia a la nevera, i 200 grams de fentanil i propofol. I ara ja no noto res, estic contentíssim.
4: No li fa res de mal?
6: No, estic contentíssim i em podria tirar per la finestra i estic caminant.
4: No. Això d'aquí darrere no és una finestra. finestra, és una pantalla això que tenim aquí.
0: Això és el que tu penses, però en una altra, en una altra dimensió,
4: sí?
0: Això és una finestra.
4: Bueno, pel que sigui, no es llenci. No es llenci a través de la finestra, sí.
0: Efectivament.
4: Bueno, escolti'm, com veu vostè aquesta convocatòria d'eleccions?
0: Doncs estic treballant en un sistema de predicció per avançar-ne els resultats.
4: Ah, ja pot avançar els resultats de les eleccions?
0: De les eleccions espanyoles. Ja veureu. Sisplau, algú del públic té una moneda? Algú del públic d'aquesta banda o d'aquesta venda té una moneda?
1: Nenes, no em puc creure que ningú tingui una moneda. Que no porteu monedero? Veure, això un home encara, però sí. La dona està obligada a portar bolso. Home, per la mira.
0: Allà.
2: Perfecte.
4: Però què fa, professor? Ara va cap allà.
0: M'acosto a les persones que, efectivament...
4: Tenen monedes,
0: El de Suïssa, si és moneda suïssa, no passa res. Endavant, moltes gràcies. La senyora també...
4: Escolti, un moment.
5: Ha dit una moneda, professor. Està recollint 18 monedes.
4: Professor.
0: Al final són 4 monedes.
4: No, vostè ha dit una moneda.
0: Sí, però la gent en té 4 i no diré jo que no.
4: Té una moneda de 50 cèntims,
0: sí.
4: Una moneda d'un euro, sí. I una moneda de 2 francs,
0: sí.
4: Suïssos.
0: Sí, 2 francs suïssos.
4: Jo diria que són francesos.
2: Bueno, no entraré...
4: És una mica complicat. Que el que no són suïssos. Sí,
0: clar.
4: Pensava que no ens haguessin donat una moneda antiga.
0: Doncs gràcies per les monedes.
4: Però
2: què farà amb les monedes?
0: No. Comprar-me un KitKat.
4: No. Però i la predicció? Em pensava que les necessitava per fer la predicció.
0: Algú té un bitllet de 10 euros per fer la predicció?
4: No, escolti, faci el favor de tornar aquestes monedes a...
0: Ara ja no recordo les persones.
5: Ell sí, eh?
4: Sí, se'n recorden.
0: És una...
4: Hòstia, escolti, no pot venir a pidolar al públic.
0: Sí que puc venir.
4: No pot venir a pidolar al públic.
0: És una petita broma que he fet. De vegades m'agrada fer bromes al públic perquè la predicció sigui més dinàmica.
4: Sí, ja.
0: M'agrada treballar al públic. Ja sabeu que la ràdio el més important és el ritme.
4: Sí, doncs doni ritme a la cosa.
0: El ritme és la clau.
4: Sí.
0: S'ha d'anar ràpid, s'ha de ser àgil. Sí. El segon de ràdio és el més important que ha passat mai. M'estic adormint només de sentir-me.
4: Bueno, escolti, vagi directament a la predicció, sisplau.
0: Llançarem una moneda a l'aire.
4: Sí.
0: Atenció. Vaja, un moment, que m'ha caigut a sol l'ordinador d'Òscar Andreu.
4: Aquesta moneda de 2 francs suïssos, eh?
2: Ara, sí. Acaba d'esborrar el guió del dia, però no cap problema.
0: Crec que sí, algú pot tornar el guió, perquè...
4: A veure, marqueu...
0: Sí,
4: pot tornar a llançar la moneda, sisplau?
0: Sí, efectivament. Tornarem a llançar...
4: Damunt de la taula, intenti...
0: Que no caigui en l'altre lloc, eh?
4: Exacte. Molt bé.
2: Què ha sortit?
0: Ostres, els resultats són claríssims.
4: Què hi veu?
0: Atenció, segons la meva predicció, i això és una exclusiva...
4: Però què ha caigut? Què s'hi veu?
0: Una cara de la moneda.
4: No, deu ser la creu, la creu suïssa.
0: És una senyora amb una àmfora.
2: És la cara.
4: És la cara,
0: sí. És la cara.
4: Però jo hi veig una creu dibuixada.
0: Bueno, pues,
4: és cara o creu?
0: Et calmes una mica, que la gent no...
5: T'ha posat molt nerviós la moneda suïssa.
4: Sí, sí, sí.
0: Bueno, no s'ha acostumat a la llibertat d'un país com la Confederació Helvètica.
4: Sí.
2: Total, que què hi veu en aquesta predicció?
0: Segons la meva predicció, i això és una exclusiva,
4: sí.
0: Pedro Sánchez convocarà eleccions el 29 de novembre.
4: Sí, home, clar. Per això ho ha dit ell mateix aquest matí. Ho ha dit
0: no,
4: ell.
0: I també la moneda. Veus com no falla mai, la moneda?
4: Perdoni, això és tot el que diu aquesta moneda? No em sembla un mètode gaire elaborat.
0: No. Mira, està parlant, i jo no l'he tocat.
4: No, home, sí que l'ha tocat, l'acaba de llançar una altra vegada.
0: Vols que toqui una altra cosa?
4: No!
0: Que no sona gaire.
4: Escolti'm.
0: També diu la moneda que hi ha algú que tornarà després de molts anys absent i que alterarà completament l'estat d'ànim del país.
4: Puigdemont.
0: No, Charango.
4: O sigui, la notícia sobre les eleccions espanyoles és que tornarà Charango?
0: Efectivament, per tant, ja ho sabeu. O aneu als concerts de Charango... O guanyarà l'ultradreta.
4: Queda clar. I ara...
0: El PSOE li ha funcionat durant 40 anys.
4: Sí. I ara tornarà les monedes al públic?
0: Això sí que és un misteri.
4: Va, 4 anuncis i tornem.

0: sent a les nits.
1: A RAC1, aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
2: Mm-hmm.
1: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
1: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
7: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
8: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bon Preu i Esclat.
11: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Al, ja t'has menjat nou panetones?
13: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
12: I ja l'has trobat?
13: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
12: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
12: Més info a aldi.es.
14: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així?
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
22: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
19: Deu ser això, sí.
23: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
19: Et trobo a faltar.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
26: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
18: Peugeot.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
2: Mm-hmm.
1: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
1: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: Aplausos! Gràcies, gràcies. Moltes gràcies per aquests aplaudiments tan espontanis. I ara tenim amb nosaltres la Noemí Polls. Bon dia, Noé.
27: Hola, bon dia. Mira, si sou fans de la xocolata, això us interessa, perquè Xocolates Torres us presenta el nou espai Shop and Show, on gaudireu d'una experiència immersiva a 360 graus,
28: sí,
27: per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata, sí, i la seva història centenària.
28: Shop and Show?
27: Shop and Show.
28: Shop and Show.
27: Shop and Show. I el millor de tot, doncs, que l'experiència és gratuïta per tots els particulars, així que vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Així que reserva la teva plaça a xocolatestorres.com/visita-nos.
0: Ole! Molt bé. Va, que continuem aquí a la competència parlant d'aquesta convocatòria d'eleccions que s'ha gestat durant el cap de setmana després de les votacions fallides pels decrets de la llei d'habitatge.
2: Sí, com ens deia abans en Jordi Armenteres, l'activitat a Moncloa és frenètica per reaccionar a l'anunci. Sí, ja ho ha estat durant tot el cap de setmana.
0: Sí, home,
2: tot
0: sí, home, sí, bro, sí. Moncloa i activitat frenètica en una mateixa frase.
2: És així.
0: Què han fet els funcionaris de la Moncloa després de l'anunci del Perro Sánchez de convocar eleccions? I estan pintant les parets de la Moncloa al gust de Núñez Feijóo?
2: No ho sabem.
0: Que estan traient el gotelé que li agradava a Pedro Sánchez, perquè tindran feina per treure el gotelé.
2: És difícil.
0: Ojo, treure el gotelé, eh? Sí, anar amb rasqueta, anar-li fotent, eh?
2: A calla un moment, Jeff.
0: Sí, calla, que em sembla que tenim una trucada al telèfon de l'Udits, això ens diu l'Àlex, si ens disculpeu l'atendrem. Hola, bon dia, amb qui parlo?
6: Hola!
0: Bon dia!
6: Bon dia de què? Que no teniu finestres aquí a la ràdio, o què?
0: Sí, però voldríem saber amb qui parlem i des d'on truca.
6: Truco des de Pere i em dic Moncada.
0: Perdoni?
6: No, perdoni vostè, que em dic Pere i truco des de Moncada.
0: I?
6: Reixac, Moncada i Reixac.
0: No, que què vol dir respecte a l'avançament de les eleccions espanyoles?
6: Ah, sí, mira, gràcies. Una història personal. Jo he estat aquest cap de setmana a Madrid, perquè tinc un cosí que viu al costat de la Moncloa, i realment ha estat un cap de setmana intensíssim a la Moncloa. He vist coses que no creuríeu.
0: Per exemple?
6: Ho vols saber?
0: Sí, clar.
6: Tens 20 euros?
0: Què?
6: Estic obert a Bizum, eh?
0: Però, escolti, vol explicar la seva experiència a la Moncloa o no?
6: Bueno, calma't una mica. Vols saber què he vist a la Moncloa, oi?
0: Sí.
6: Doncs ho sabrem després de publicitat. Aquí, a Catalunya Ràdio.
0: No, escolti, que això és RAC1. És RAC1.
6: Ai!
0: Escolti, si ha de dir què ha vist a Moncloa, digui-ho, si no, pengi.
6: O quin pronto, no? Que...
0: No, home, no, és que ja, clar.
6: A veure, mira, jo el que t'explico és que durant tot el cap de setmana el que he vist a Moncloa és un no parar de persones amunt i avall. Mm. Ministres que entraven i sortien, un munt d'assessors tots ben vestits, ciclistes de globo carregadíssims. També havia d'entrar un equip de fisioterapeutes, quatre paios que no he pogut identificar, dos anaven vestits de pallasso, uno de Spiderman i una noia de Frozen.
0: I quina lectura en fa?
6: Que han muntat una festa infantil o una orgia molt rara.
0: Ja. Bueno, escolti, vagi...
6: Total, que jo continuo ara al costat de la Moncloa, de fet, ara mateix sóc aquí fora amb el gos del meu cosí, no que el meu cosí sigui un gos, sinó que el meu cosí té un gos...
0: I vostè li passeja el gos, al seu cosí.
6: Al gos del meu cosí.
0: Sí.
6: Perquè m'agrada ser, bueno, doncs, m'agrada ser on és la notícia, i si la notícia és a Moncloa, jo sóc a Moncloa i ho puc dir ara en directe...
0: I què veu, ara mateix?
6: Ara mateix, quan són gairebé les XXXX...
0: Sí?
6: Què diu el guió?
0: Diu XXXX perquè vostè hauria de mirar el rellotge i dir l'hora.
6: Ah, perdona, 12:50, 10 minuts i la una.
0: Ara.
6: Mira, surt una persona, crec que de Moncloa surt una... Crec que és Pedro Sánchez, eh?
0: Pedro Sánchez, i què fa?
6: Sí, s'està acostant a una senyora.
0: Una senyora?
6: Una senyora octogenària.
0: Octogenària? Una senyora gran?
6: Bueno, octogenària, no, digue-li segona joventut. És octogenària, 80 anys, eh?
0: Però que estrany, no?
6: No, com que és estrany, hi ha molta gent a qui li agrada les dones experimentades, no sigui conservador, home.
0: No, si no jutjo, jo...
6: Atenció, Pedro Sánchez li està donant un sobre, li ha fet una abraçada a la senyora, sí? I li estic llegint els llavis a Pedro Sánchez, no a la senyora... I Pedro Sánchez li acaba de dir me ha salvado la legislatura gracias Mari Carmen.
0: Mari Carmen.
6: Calla que continúa. Esto del sobre es por el alquiler de octubre y noviembre, diciembre quizá no llegamos.
0: Sí, home, no pot ser això. Pensem
6: more for, bueno, a mi m'agrada ser on és la notícia, eh?
0: No, ja, però una cosa és saber on és la notícia, l'altra inventar-se les coses i trucar a la ràdio.
6: Bueno, però jo és que estava passejant el gos i dic, ara què puc fer?
0: Pengem, Àlex, sisplau,
6: vale.
0: Penja'l.
6: I ara li diu, hay un señor que hace un rato que nos mira. No se preocupe, Pedro, soy de Catalunya Ràdio.
0: Bueno, però fem anuncis i tornem de seguida.
6: Sí, compañero.
7: RAC1. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
8: Apunta't a Basic Fit per només un euro i emporta't una motxilla. Corre! Només queden 4 dies. Uneix-te al club que et queda bé. Veure condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Cuidando la raíz.
9: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
10: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
9: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
10: Reviu els grans clàssics de Miquel Erenchun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
9: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
11: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
12: Autovivo Punès.
11: Aquest octubre Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Punès o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat.
12: Autovivo Punès.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
15: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
14: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
15: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
11: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Esterrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
16: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
28: Guarda joies d'or, plata o platí? A True Life les valorem, comprem i reciclem i te les paguem en efectiu a l'instant. Ho fem sempre davant teu, amb tota la transparència. Visita'ns al Centre Comercial Mataró Park, Centre Comercial El Campo Sant Quirze, Centre Comercial Cabrera de Mar o Centre Comercial Montigalà. True Life, la millor opció per donar valor a les teves joies.
29: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
30: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
31: Recordes el teu primer Corsa?
32: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
31: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
33: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
34: I pot ser tot això sent professional.
33: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
35: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
36: Lidl és el número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
0: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
2: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
3: increïble.
2: Platòric.
3: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
2: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
18: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
19: Una meravella és poder viajar.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
23: Amb Verisur sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
22: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisur al 900-903-744.
24: Mary Shore.
25: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
26: Peugeot.
27: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
37: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
38: Doncs fins aquí la competència. Ens veiem demà, feu bondat. Després de la competència, el vostè primer, fins a la una, Marc Giró i nosaltres... Ah, no, fins a les dues, perdó. Fins a la una som nosaltres.
39: Som nosaltres, sí, no passa
38: això
39: res.
38: Això vol dir que ja és la una i avui ens passem un minut. Ja disculparan els companys dels serveis informatius. Ara el butlletí de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
40: Hola, bon dia.
38: I amb Xavi Rocamora. Bon dia.
40: Protecció Civil demana restringir la mobilitat a les zones afectades pels aiguats com a mínim fins d'aquí a una hora. La intensitat de les pluges d'aquest matí ha agafat per sorpresa els serveis d'emergències que han hagut de reaccionar quan la pluja ja afectava part del litoral i prelitoral. La petició, com deia, és de màxima prudència. D'aquí a una estona decidiran si cal allargar les restriccions de mobilitat. Aniran monitorant la situació durant les properes hores. Ho han assegurat en una roda de premsa que encara està en marxa el Departament d'Interior. Anem cap allà, Benet Íñigo.
41: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, bàsicament ha demanat a les persones que viuen o treballen a les comarques afectades, Barcelonès, Maresme, La Selva i els Vallesos, sobretot, Baix Llobregat també, que qui estigui en un lloc segur, que s'hi quedi, que no es mogui, com a mínim, fins d'aquí una hora.
42: Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem als espais on estem protegits són segurs, en tot cas si els baixos s'inunden puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en el que la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
41: la intensitat de les pluges ha obligat els bombers a refer els plans. Ja s'estaven desplegant a llocs com l'Alt Maresme o la Selva per activar la fase de recuperació de les pluges d'ahir, però en canvi ara en molts punts del Vallès i el Maresme estan en fase de rescatar persones. Hi ha hagut 35 persones rescatades en vehicles. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, acaba d'explicar que han hagut de doblar els torns als diferents parcs de bombers.
0: Tenim tot el dispositiu a nivell de Catalunya, tots els parcs de Catalunya, que el tenim doblats en una situació de el que anomenem de M2, d'obligatorietat d'incorporació, i és perquè tots els parcs de Catalunya tinguin doblats i d'aquesta manera treballar en xarxa i aquests parcs els portem en ajuda als llocs on fa falta. Tots aquests bombers doncs, estan coordinats pel dispositiu de zona i a través de les sales de coordinació territorial i també a sala central.
41: De cara a la tarda sembla que la previsió millora. De moment, les mesures, les restriccions acaben a les dues, però també demanen estar atents als canals oficials per si hi ha cap canvi.
40: Gràcies, Benet. Continuarem pendents, doncs, d'aquesta última hora de Protecció Civil. Granollers ha tornat a ser la població més afectada pels aiguats d'aquest matí, tot i la gravetat de les inundacions i les imatges que corren per xarxes. No hi ha hagut danys personals. Anem ara cap a Granollers, Montse Martí.
6: Sí, ho ha confirmat fa uns minuts l'alcaldessa. L'Ajuntament de Granollers, però, té molts fronts ara mateix oberts. La Ronda Sud, per exemple, està inundada. Hi ha túnels i carrers impracticables aquí a la ciutat. Esvorancs en alguns carrers on els bombers ja estan treballant. Ens ha confirmat l'Ajuntament que de moment no s'ha hagut de desallotjar cap veí. I també un altre punt calent.

0: RAC1 us està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona.
1: Hauran de quedar-se a dormir en espais habilitats aquí mateix a la ciutat.
2: Gràcies, Montse. Tornarem d'aquí a una hora també a Granollers. També connectarem amb Cristina Salat, la nostra corresponsal al Maresme, on els aiguats també han caigut avui amb molta intensitat. I són aiguats que poden continuar caient aquesta tarda, aquestes pròximes hores, però seria, Mònica Usar, de manera més aïllada.
3: Sí, de moment ara mateix encara continua plovent, això sí, cap al Barcelonès, al Maresme, al Vallès Oriental, la Selva, el Gironès i també al Baix Empordà, i aquesta tarda quedaran les pluges més concentrades, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona, al nord del país, en punts del prelitoral i Camp de Tarragona. Es mantenen els avisos encara per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en aquestes zones que comentàvem, però hi ha un perill no tan elevat com el d'aquest matí. També avisos de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, això sí, fins a les 2, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, entre la Selva i el Garraf.
2: A les 2, doncs, actualitzarem tota la informació al voltant dels aiguats i recollirem també totes les reaccions a la que havia de ser la notícia del dia, l'avançament electoral que ha anunciat Pedro Sánchez. Les properes eleccions espanyoles seran el 29 de novembre i abans, demà mateix, el Consell de Ministres aprovarà altra vegada els dos decrets antidesnonaments que el ple va tombar divendres, amb les Corts dissoltes. Els hauria d'aprovar la Diputació Permanent, on els vots de Junts no són decisius.
4: Déu-n'hi-do, Núria, eh?
2: Sí,
4: escolta,
2: quin dilluns, eh?
4: Quin dilluns, per favor, i a més és històric perquè us heu deixat de dir la notícia de que com que ja entre els aiguats i les eleccions han saltat del butlletí de la una als esports.
2: Exacte.
4: Això sí que és històric, increïble, us heu fet tu i la Mònica Usar amb el poder, diguéssim, i això sí que és feminisme de primer ordre, joder. Un aplaudiment per les companyes que han aconseguit... Sí. Nosaltres, escolta, som aquí fent el programa avui des del Centre de Fotografia del KBR a Barcelona, de la Fundació MAFRE. Avui, clar, és el dia dels dilluns, no? Tenim la seva directora, la seva responsable, la Maria Paf. Què tal estàs?
5: Què tal? Molt bé, gràcies, Marc.
4: Doncs escolta una cosa, avui està tacat perquè, clar, la gent... Bueno, primer que hi ha aiguats, però després és el dia de descans del personal,
5: és un dia que utilitzem per diferents coses. Grups
4: bé,
5: que, per exemple, han de venir a porta tancada.
4: Clar, escolta, doncs comencem ara immediatament. Mònica, que vagi molt bé. Núria Travessa, també.
3: Sí,
4: ens retrobem
3: gràcies,
4: a les
3: gràcies.
4: Dues, per fort, tota la informació aquí a RAC1, informació més que mai. Mare de Déu, és que és això. Jo caoca i tiro perquè me toca, no? Sí. Aquí se recorda de Melilla? Què me dice? Meliqué? Meliqué?
3: Saps què vull dir? Ceuta.
4: Ceuta? Ah, és Ceuta, fixa't tu, jo estic amb això. És que no sé ni que era Ceuta, t'ho pots creure?
3: Però el temps sí. L'han dit, el temps.
4: Sí, el temps. Ah, la guapa, que m'has fet també. La Mireia Giró pregunta, m'apunten un paper, Usar. Dic, sí, Usar, ja sé com es diu.
3: Dic, el temps no és
4: Sí. Bueno, vols, no t'has enterat de res. Plou,
3: no.
4: Plou a punta pala,
3: la
4: gent no s'ha de moure. Hem escoltat un bomber o no sé, un que això de l'M2, que m'ha fet gràcia perquè té nom de droga psicodèlica, M2, no? El pla M2, i que diu que estan coordinats. Però menys mal, no? O sigui que surten a fer roda de premsa per dir que estan coordinats. Mare de Déu, doncs, escolta, companya, moltíssimes gràcies. Visca el periodisme absolutament lliure i sobretot ben pagat. Que no sé si és el cas, però bueno, en eso estamos. Una abraçada.
2: Igualment, fins ara.
0: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, per favor, i amb el Joel Fortuny, Néstor Romagosa, què tal estàs?
2: Ja, molt bé.
1: Avui el David Valverde, des de l'estudi, que és el nostre realitzador d'avui, l'Ernest Ferrer, ha hagut d'anar, es veu que li ha pujat la pressió. Que li ha pujat
2: la tensió.
1: Li ha pujat la tensió. És increïble que li hagi pujat la tensió amb ell i no a nosaltres. O sigui, és una cosa...
2: Una abraçada, Ernest.
1: Una abraçada, Ernest. Estem amb tu.
2: Bé.
1: Ens pensàvem que cauríem abans nosaltres, però bueno, no. Es veu que li ha pujat amb ell la tensió. La tensió hagués hagut de pujar a mi, de treballar amb ell. Aquest programa l'estem fent, com dèiem, des del Centre de Fotografia KBR a Barcelona, de la Fundació Mafre, i a més no el fem sols. No?
2: Ens acompanya el Cesc Mújica, el Dani Manzaner, el Xavi Cupido, la Isabel Vinaixa, el Marc Simón, i l'estudiant en pràctiques Daniel López.
1: Alça, mira que bé. Bueno, i escolta'm una cosa, nosaltres hem avisat a totes les persones, clar, estava, hi havia molta gent de públic convocada i ho teníem ple de gom a gom, però hem enviat el Joel Fortuny, que és un productor que té, segons ell, 30 anys, és increïble, 30 anys d'experiència en la producció de ràdio i televisió, va començar

0: Els quatre, clarament. Segons ell, això ens ho va dir un dia, perdona. Esther, això ens ho va dir el tio i a mi un dia, que ens va dir, jo tinc 30 anys, escolta, feu el favor de fer-me cas, perquè tinc 30 anys d'experiència en producció de ràdio i tele. Diem, pues, bueno, guapa, pues vas començar el parvulari, la tia. Bueno, doncs ha trucat a totes les persones que havien de venir de públic, perquè és que no volíem que s'ofegués ningú, perquè ens han donat les alertes, nosaltres això ens ho prenem molt seriosament, igual que els recomanem que ho facin vostès. El que passa, que tu, carinya, Georgina, què t'ha passat?
1: Hola, doncs que jo li sentit quan venia cap aquí amb el bus.
0: Clar, d'on venies? Tu ves d'Horta, no?
1: Jo vinc d'Horta, he agafat l'UB21 i ja està, directe.
0: Directe? Clar, no
1: i no m'he mullat, vull dir, dins del bus.
0: Clar, i tant, i tant. I a més, no t'anaves a tirar en marxa de l'autobús.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Jo dic, jo provo.
0: Tu ets super aficionada a la fotografia, eh?
1: Sí, m'agrada molt.
0: Les teves amigues no poden més de tu perquè estàs tot el rato amb el mòbil, fotent fotos i estàs passada integral.
1: Exacte, arribem tard sempre a tot arreu.
0: Per culpa teva, no? Sí. Ai, per res, que vaig a fer la foto d'això, la foto d'allò, no?
1: Sí.
0: Et deia la Maria, que és la directora d'aquí del CABR, que t'apuntis a un curs als Ateneus.
2: Un curs dels centres cívics de Barcelona, que n'hi ha uns quants que fan cursos de fotografia fantàstics.
0: Fantàstics. Bueno, i després, ens pensàvem que només tindríem a tu de públic, però no, resulta que ha arribat, company, digue'ns el teu nom.
3: Hola, em dic Víctor.
0: Però Víctor, tu ja havies vingut alguna altra vegada.
3: Sí,
0: així, sí.
3: Havia
0: vingut a l'estudi. Resulta que tu has arribat, estaves una mica preocupat, perquè tu què et dediques?
3: De repartidor.
0: Tu repartidor d'uns grans supermercats, que no direm ara el nom, comencen amb M i acaben amb Ona, amb Dona, acaben, no? I clar, tu avui no reparteixes perquè estàs de vacances.
3: Estic de vacances i havia quedat amb la meva mare, que és jubilada, i llavors no he vist el missatge de que no es podia vindre.
0: Clar, i a més, com que ets un mascle, sí, jo tiro cap endavant i
3: amb la moto, venga.
0: I amb la moto, bé, que no? Vas amb pantalons i tal, bueno. Sí. Menys mal que tenim aquí a un senyor repartidor que té moto i tal, perquè nosaltres en qualsevol moment necessitem algú que ens rescati, i nosaltres som feministes, però fins a cert punt, no? Estem molt, molt, molt, molt pel rescate.
4: I pel repartiment, que ens reparteixin.
0: I perquè ens reparteixin, que ens reparteixin, sí. Ja teníem fitxat, perquè no s'ha de cosificar, però és bastant mono aquest, eh? El repartiment aquest. Senyora, felicitats, eh? Vostè és la mare de la criatura.
1: Sí, sí, sí.
0: T'has jubilada, filla? Però si és molt jove, no? T'han prejubilat o què has passat?
1: Prejubilat.
0: Prejubilada, què feies tu?
1: Jo era, bueno, de docent, psicopedagoga, d'un EAP.
0: D'un EAP, un EAP què és, perdona?
1: Un equip d'assessorament psicopedagògic.
0: I clar, ja no podies més, diguéssim.
1: Es podria dir que sí, però bueno, ja tenia els anys i he aprofitat per fer-ho abans.
0: I com és que heu vingut justament aquí al CABR avui? Perquè el teu fill ara estava de que ha arribat ell i que estigués parlant amb la meva mare.
1: Em va convidar ell i diu, he donat les teves dades perquè sé que avui tens un dia una mica més tranquil,
0: pues mira,
1: i m'acompanyes.
0: Molt bé, molt bé. Carai, carai. Porteu bé, no? Tu ets més fill?
1: Sí, sí. No, és fill únic.
0: És fill únic, fill únic, clar, esteu per la mare, eh?
3: Molt bé.
0: Tens pare o no?
3: Sí, però no.
0: I estan junts?
3: No, doncs separats, però viu fora de Catalunya.
0: Ah, viu fora de Catalunya. Això és això de matar... O mates el pare o el pare se'n va fora de Catalunya. Des del punt de vista freudià, doncs mira, esteu la mar de bé. Bueno, tenim aquestes tres persones de públic. Nosaltres, avui és dilluns, i això no s'ho salta un torero, ni KBR, ni pluges, ni eleccions, ni la festa de democràcia, ni hòsties. Avui és dilluns, i per tant, començarem amb la repassada esportiva Mireia Giró.
4: Bravo.
0: Bravo.
4: Doncs el Barça va golejar el Madrid 7-0 al Camp Nou.
0: Que es fotin.
4: I... femení, Marc? Femení. El Barça femení,
0: va golejar... Pues que fotin també el Madrid, no? Va golejar el Madrid? No, però pues ja està, home. No
4: ja està, ja està.
0: No són populistes, pues que es noti.
4: I va 7-0, és molt. I a les 7 també es va endarrerir el partit, que havia de ser a les 5 a causa del temporal.
0: Clar.
4: Llavors, clar, també és tant de bo les conseqüències del temporal només fossin això, que s'endarrereix un clàssic, encara que sigui un clàssic.
0: Ja, i tant.
4: Perquè, bueno, ja hem vist els desastres d'unes pluges d'una intensitat i amb una velocitat mai vista, causades en part per la orografia, els vents, la humitat, les condicions atmosfèriques, però també causades pel canvi climàtic.
0: Ara.
4: Perquè el mar Mediterrani es veu que continua calent per les altes temperatures de l'estiu i també de la tardor, i que acabant aquest aire es troba les masses fredes de les capes més altes de l'atmosfera, doncs s'embolica tot i es crea uns núvols que flipes, val? Sí, aquesta és la meva explicació.
0: Molt bé.
4: Però clar, això s'ha de tenir en compte, que no només és pel tema atmosfèric, sinó pel canvi climàtic també. I llavors, clar, jo estic una mica de por, a mi ja m'ha entrat.
0: Per què?
4: Home, perquè és que això és apocalíptic.
1: Total.
4: I es veu que seran freqüents aquesta tardor, o sigui que ens tornarà a passar més d'una vegada. I bé, igual que França o el Regne Unit estan menys preparats que nosaltres per la calor intensa d'aquest estiu, doncs nosaltres ara també ens hem d'adaptar i canviar la nostra manera de viure, tenint en compte que això serà freqüent. Jo crec que hem de construir diferent, revisar les zones inundables, canviar els sistemes de drenatge, perquè és que no s'ho en passen, els que tenim no s'ho en passen.
0: Més i tant.
4: I en definitiva, doncs, que és...
0: Ja ningú s'en passa res, filla meva. Això jo ho noto moltíssim.
4: Doncs aquí hi haurà uns fenòmens meteorològics extrems que no només endarreriran un clàssic de Barça-Madrid, sinó que afectarà de forma profunda les nostres vides. I som aquí ja. Som aquí i no hi ha volta enrere.
0: Doncs que genial. Doncs mira, perdona, jo, com que ja estem en campanya, això també s'ha de dir als programes, no? Els programes aquests electorals. Vostè està a favor o en contra del canvi climàtic? No, en contra, doncs el votarà la seva tia Maria, m'entén? Probablement, a més a més. Però nosaltres votarem cosetes que estiguin gent que digui, bueno, escolta, el canvi climàtic ens ho parlem seriosament i no volem morir ofegades, no volem morir ofegades, perquè clar, totes aquestes que no estan... Totes aquestes d'ultradreta, anem-ho a dir clar ja, i totes aquestes fatxes que estan en contra del canvi climàtic, doncs a la millor que volen que morim ofegades. Volen que morim ofegades i, a més, molt probablement, perquè com que no tindràs casa guapa, perquè això ja ho estem veient, que no voten perquè tinguem casa, doncs les... Bueno, jo no, perdonin, jo ho dic per vostè, perquè vostès saben que jo, la meva família és rica des dels Reis Godos i com per vostès, mira, jo, vull dir-te que no és habitual, això, però vull dir-te que et moriràs ofegada, jo t'ho dic a tu perquè ho sàpigues. Bueno, no, un altre, l'Espanyol encara juga, l'Espanyol femení, més ni un mal, digues.
4: L'Espanyol femení guanya contra l'Alavés a l'últim minut, al minut 100.
0: Hòstia.
4: Fenicia Brown va ser qui va tenir prou sang freda per marcar. I això és com el gol de Sergi Roberto al minut 95 que va fer remuntar el Barça i passar a quarts de final de la Champions el 2017 contra el PSG. Ah, sí? Te'n recordes perfectament?
0: Perfectament.
4: I jo crec que això... Per què ho dic? Perquè és una metàfora de l'esperança, no? L'esperança revertir allò que sembla que va pel pedregar, que no té remei. I jo sóc sempre optimista i us dic, tingueu esperança, a veure qui fa el gol... Al minut 100.
0: Ara.
4: A veure si la cosa no està tan clara.
0: Ara.
4: I això s'aplica a tot, a les eleccions, al canvi climàtic, a tot.
0: Sobretot.
4: Paciència, esperança i revolta popular.
0: Bueno, esperança, jo hi tornaré. Esperança i vagin a votar i votin vostès segons els seus propis interessos. Llegiu una mica els programes electorals i miraràs tu, a veure, no? Dic jo, no?
4: I també revolta popular, que això és el que ara. Els gurús de la pseudopsicologia no diuen. Val? Perquè és com molt esperança i tal, però
0: sí.
4: També una mica...
0: Esperança.
4: Una mica sortir al carrer.
0: Esperança i pancartes, molt bé.
4: I pancartes.
0: Kylian Mbappé.
4: Sí, Kylian Mbappé va penjar un vídeo anant en bicicleta per Suïssa.
0: Alça.
4: Rient. Pues... Ell mateix ho va penjar, eh? Mentre sonava una cançó d'un francès que diu qui és el gentil, qui és el dolent. Llavors, per què és com una broma tot això de la bicicleta? Perquè el paio està lesionat del genoll.
0: Però la millor li han dit és de la rehabilitació o alguna cosa, no?
4: Segur. Està apartat de la selecció per aquest motiu. I ja si ningú s'ho creia que estava lesionat, doncs ara encara menys.
0: De la selecció d'on?
4: De la selecció de França.
0: Vale.
4: I a més, fa poc Mourinho va dir en un podcast que es diu Bet It Drives, que està prohibit que els seus jugadors vagin en bicicleta. És que és genial el tio. I llavors el tio es grava i surt en una història d'Instagram.
0: El Mbappé dit, sí? Doncs mira, bicicleta.
4: I també fa gràcia tot plegat perquè el tio està a Suïssa rascant-se la pera amb l'Ester Espósito en lloc d'estar rehabilitant-se amb el Debeba.
0: Es rascaran la pela i la pera a una a l'altra.
4: Segurament.
0: Home, jo si estigués amb Ester Espósito... Mira com et diré que si jo estigués amb Ester Espósito també m'estaria rascant la pera. I si estigués amb Mbappé ni t'ho explico el que em rascaria. Jo a ell i ell a mi.
4: Però a Suïssa, no?
0: M'és igual. Podria fer una aquella cantonada allà. No t'ho digo más.
4: Llavors, és un jugador que passa del futbol més que jo.
0: Ara.
4: Llavors, aquest home m'està caient cada dia millor.
0: Ara,
4: em queia malament, però és que...
0: Mbappé.
4: Llavors, diran que el Real Madrid li dona permís, però tots sabem que és que no saben com collar-lo.
0: Molt
4: aquesta
0: bé.
4: Persona...
0: És perquè... el que els hi passa amb nosaltres a RAC1, amb aquest programa, que no saben com collar-nos, hòstia. I estem al galope tendido.
4: Exacte, doncs el mateix. Llavors, el morro que té Mbappé, jo crec que és una inspiració pels treballadors i treballadores
0: A Round the World, clar.
4: Perquè la gent, i per tota aquesta gent que aguanta, perquè té por de perdre la feina, perquè ell no té por, i d'acord que és ric,
0: sí,
4: que a més
0: això ajuda molt,
4: això fa molt, però és que igualment ell té com un valor, creu en el seu valor,
0: ens inspira.
4: I llavors el respecte a la gent, bueno, és que no, ningú li diu res, no sé.
0: Clar.
4: Llavors, jo crec que quan comprens el teu valor, la cosa tira, et respecta a tothom més, i a més és que sí que som imprescindibles, perquè sense peons no hi ha partida d'escacs.
0: Exacte.
4: Això ho hem de tenir clar. I entre Mbappé, que li rellisca tot, i Vinícius Júnior, que ara té una cara diferent...
0: Ah, sí?
4: pues el Barça té la Lliga guanyada.
0: Vaig perquè a buscar-lo, que... Vinícius Júnior, perquè no sé ni de qui és.
4: Pues si Vinícius Júnior tenia una cara, i ara l'hem canviat, i hi ha gent que diu que però han vingut Junior... uns extraterrestres i l'han canviat. Llavors, això, el Vinícius, aquesta cara... Mira-li, a l'abans i al després li has de mirar, eh? Perquè és bastant flipant.
0: Però Vinícius Júnior,
5: s'ha operat, s'ha operat.
4: Exacte.
0: Sí, sí. A veure, llavors què li passa, sí?
4: Perquè això nosaltres fa temps que ja estem acostumades, perquè hem vist moltes actrius i socialites presentadores que les veus i has de llegir els crèdits de la pel·lícula o els peus de foto per saber qui són, perquè tenen una cara diferent de la nit al dia. Ja. Però amb els futbolistes no ens havia passat gaire encara, sí que es fan més vells i més grossos, però el canviar de cara no ens havia passat. Llavors es veu que Vinícius no l'han canviat als reptilians, sinó que en realitat a l'estiu es va fer una operació d'harmonització de mentó.
0: Què?
4: Que jo no vull fer body shaming,
1: és allò que es trenca la mandíbula.
0: Li feia falta. No? Sí.
4: Perquè estava molt desharmonitzat la barbeta, la veritat.
0: Ah, sí? Pues en fi.
1: Sí. Ui, sí, mira, quin canvi.
4: Mira.
1: Però això és que trenquen tant de trencar la mandíbula, fa un mal de collons, això. Trenquen la
0: posa enrere. Si el Vinícius,
4: no, és que s'ha de veure de perfil.
1: De perfil?
0: De perfil, però...
4: Se li ha de veure, t'ho trenquen i t'ho posen cap endarrere.
0: I per què?
4: Una mentoplàstia. Pues perquè ja veuràs, perquè estava bastant desharmonitzat.
0: Però i què? No el deixen desharmonitzat,
1: no.
0: Perdona.
1: El veia... Això són les modes aquestes de les xarxes. Els nanos adolescents estan igual amb la cosa aquesta de tenir mandíbules.
0: De debò? Per favor.
4: No, home, però ho tenia...
0: Això ho va explicar la Begoña Gómez Urzay, em sembla. Sí. És que nosaltres, quan Vinícius torna, nosaltres ja... No, quan nosaltres...
1: I va, quan Vinícius va...
0: Nosaltres ja tornem, perquè tenim la Begoña Urzay i tenim gent que ens explica tot això.
4: En fi, que menys jugava el futbol, els jugadors del Real Madrid ho estan fent tot. I m'agrada molt, és com una, com un colabrot.
0: Com un colabrot. Una cosa et vaig a dir, tens molt poc temps, però sí que m'agradaria que resumissis molt, molt bé i de com tu saps fer el punt número 4, Shakira.
4: Shakira, que clar, segueixo parlant d'esports, Shakira.
0: Clar.
4: Que és a mi el que m'interessa més de la vida, els esports. Perquè segons Laura Fa, les mamarazzis...
0: Laura Fa i la...
4: Lorena. La Lorena. Ya no se lo pasa rico soltera.
0: Ah, no?
4: Perquè té un nòvio que és esportista d'elit.
0: Què?
5: Altra?
4: Sí, Shakira, un altre esportista d'elit? O sigui, per l'amor de Déu, és que no aprèn. Esportista? La tia no aprèn, és com si jo em tornés a liar amb un músic.
0: No!
4: Jo crec que hauria de fer un curs de patrons...
0: O com si jo em tornés a liar amb un de Fraga.
4: Exacte.
0: S'ha de ser gilipolles.
4: S'ha de fer un curs de patrons relacionals, aquesta noia, perquè, clar, que un curs de patrons no és garantia que et serveixi per trencar patrons, però almenys no tornes a caure en les històries de sempre, o si tornes a caure en les històries de sempre, ho pots fer amb plena consciència.
0: Clar, jo dius, mira.
4: I les teves amigues no t'han d'avisar, perquè dius, mira, m'hi torno a ficar.
0: Clar, molt
4: ho
0: bé.
4: Sé com em tornarà a passar el mateix. I, bueno, aquestes ties estan tot el dia així, no? Llavors, per altra banda, per sororitat... No m'heu sentit queixar-me del moment en què Shakira, als seus concerts, abans de cantar soltera, fa un al·legat de la lluita de les mares solteres com ella.
0: Com ella?
4: Com ella. I dels beneficis d'estar soltera, de reconnectar amb tu mateixa i totes aquestes modes que diuen les ties que no han estat solteres ni un puto minut de vida.
0: Ara.
4: Perquè empalmen constantment relacions, perquè si no es moren. I a més, ni de broma s'han trobat elles mateixes, perquè és que no estan soles ni dos segons.
0: Ara.
4: Ni sigui pels managers, pels nòvios, per tal. Llavors, jo no he dit res d'això, però ara ja ho deixaré anar.
0: Per solidaritat, eh? Però ara ja, la solidaritat...
4: Per solidaritat me la passo.
0: Me la passo pel...
4: lloc, perquè això, la solidaritat, quin engany, també. Perquè la tia...
0: Perquè vaya panda de cabrones, ja, por ahí, també suelta, diguem-ho clar, ja. Mira Margaret Thatcher i Isabel Díaz de Ayuso i alguna altra. I Cleopatra, també, que vaya caràcter.
4: No, el problema és el sistema, no la solidaritat.
0: Home, vale, també, ara, vinga.
4: Llavors, ja n'hi ha prou de divas del pop fotent-nos la tabarra sobre què hem de ser independents sentimentalment. Que hem de deixar plorar, només facturar, mentre elles cauen una vegada i una altra en relacions de dependència absoluta.
0: Ara.
4: I de claus, que treuen un altre clau i fiquen un clau...
0: I a més, dependents molt de l'entorn, també, perquè Shakira no agafa un got ella sola, eh? O sigui, necessita una que li porti el got, l'altra que li faci no sé quant, l'altra que li ha de fer el riso, l'altra que... O sigui, no, una que li porta la porta cap aquí, la porta... Agafa el metro, Shakira, agafa el metro, filla. Avui no, perquè està tot inundat, però avui no sortiu, per favor, de casa, Shakira.
1: No sortiu, les dues no.
4: A partir de les dues. I tot el rotllo de la mare soltera. Sí, per favor, Shakira, ets una diva, estic amb tu i tal, però calla, sí, per dignitat, perquè tu no ets mare soltera i no només perquè ja tinguis nòvio, presumptament, sinó perquè el teu ex paga la manutenció dels teus fills.
0: Els teus fills tenen un pare.
4: Ets milionària, tia.
0: Clar, home.
4: Sí, tira la teva família endavant, la teva família, és que no té cap mèrit. No té cap mèrit, tio. Bueno, potser quan era petita que no l'agafaven als càstings, però ja està, això ja fa molts anys.
0: Tampoc la va agafar OT a la Rosalía i mira on està. És que al final jo crec que no t'agafin.
4: I a sobre, a mi el que em molesta més és que el fet que les verdaderes mares solteres, que no els lloguen pisos perquè són mares solteres, que no arriben a final de mes, que no tenen una llei de famílies que les empari, que encapçalen les enquestes de l'INE sobre el risc de pobresa i exclusió social, que ploren i no facturen, se senten interpel·lades pels discursos de Shakira i fins i tot s'emocionen. O sigui, un dia fins i tot vaig emocionar, vaig parar, hòstia, parar la llàgrima, perquè aquesta tia què està dient?
0: Estaves emocionant tu, no?
4: M'estava emocionant jo. Vaja. I això demostra la perversitat de la indústria de la música comercial, que converteix l'art i el dolor en billetets.
0: En billetets. Doncs sort que t'he dit que resumissis l'últim punt. Però bé, va estar molt interessant. Bravo. Amb tots vostès, senyores i senyors, la increïble responsable directora i coordinadora del Centre de Fotografia KBR de Barcelona, la senyora Maria Paf. Bravo. Ai, filla, estem tan bé aquí, mira, perquè a més ara jo tinc la il·lusió de que segueixi plovent una miqueta ara a Barcelona per quedar-nos a viure aquí un rato, saps? No hem pogut sortir, portem aquí 15 anys, perquè estaríem la mar de bé. Bueno, a veure, estimada, què tal estàs?
2: Estic molt bé, aquí rodejada, com tu deies, d'un retaule d'imatges precioses de la Dana Lisenberg.
0: Exacte, hi ha aquesta exposició que la teniu fins al 17 de gener, jo diria que imprescindible, d'aquesta fotògrafa que es diu Dana Lisenberg. Nosaltres que som unes catetes increïbles, no sabem de l'existència d'aquesta senyora. És que també ser cateta, a vegades, té el bo de ser cateta és que pot sortir tant, saps? I llavors t'il·lusiones amb coses que no coneixies.
2: No, però està bé, perquè al final intentem portar exposicions de clàssics de la fotografia, però també de fotògrafs i fotògrafes contemporànies, com és el cas. Per tant, tampoc és tan estrany que no conegui molta gent a Dana Lisenberg, per això la tenim aquí per...
0: També és veritat que aquesta senyora deu tenir ara 62 anys, o sigui, és una tia jove.
2: Dana Lisenberg neix a Amsterdam l'any 64.
0: No, perdona, volia dir que a la millor sí, la coneixem perquè l'hem vista a alguna revista o tal, perquè també treballa...
2: Coneixeu imatges icòniques d'ella sense ser-ne conscients.
0: Exacte, és que la inconsciència de vegades, Llavors, perdona, ens pots fer una mica el retrat de qui és aquesta senyora d'on ve i què fa?
2: Dana Lisenberg és una fotògrafa holandesa, nascuda l'any 64, però que desenvolupa pràcticament la totalitat de la seva carrera als Estats Units. I el que ens ofereix aquesta exposició, que és una exposició retrospectiva...
0: La primera retrospectiva...
2: La primera gran retrospectiva que es fa de l'obra de Dana Lisenberg.
0: Ens ha xiflat,
4: Ens ha encantat.
0: Abraham, ens ha xiflat.
4: L'Abraham, sobretot.
2: És una expo que ens porta pràcticament 3 dècades de feina d'ella, 120 i pico fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions, a una exposició que el que ens ensenya és aquest retrat que fa ella de la societat nord-americana. Ella, com a estrangera, quan arriba a aquell país, se n'adona que hi ha una sèrie de contraposicions al que tots entenem com el somni o el mite americà, no? Llavors ella, d'aquesta fascinació primera de quan arriba, després passa a unes realitats i uns retrats una mica més matisats, no? On emergeixen desigualtats socials, violència racial, però també és una part de l'exposició, alguns treballs que fa ella per encàrrec de grans celebrities del món de la cultura i de l'espectacle, però que és molt maco de veure, a qui pugui venir a visitar l'exposició. Veiem que Dana Lisenberg iguala a totes les persones quan les retrata i totes són tractades amb la mateixa atenció i dignitat.
0: Ella ha estat aquí preparant l'exposició, clar, quan el fotògraf està mort, doncs és una cosa, seria difícil, no? No sé que tingueu un mèdium aquí, els de la Mafra, bueno, com que tinguin els seguros, de vegades, no, els de la Mafra, tota una bona mèdium, no?, que et porta. Però no és el cas, aquesta està viva i ha vingut completíssimament.
2: Sí, exacte.
0: Molt exigent, no?, amb la llum.
2: Dana Lisenberg, exacte, ha estat aquí, bueno, portem anys treballant amb ella, l'exposició, juntament amb la comissària i el comissari, en aquest cas hi ha 2 comissaris, en aquesta exposició, i efectivament és un procés en el qual hi ha, és un diàleg constant, i els dies de muntatge, sobretot, els artistes venen aquí i s'ajusten infinits detalls des de disposició d'obra fins a disseny expositiu, que també és una dimensió de les expos que normalment no en parlem, però hi ha gent dedicada
0: a... Tu deies, m'agradaria que l'Abraham, perquè clar, nosaltres quan entres a l'exposició hi ha unes fotografies de gran format, no diríem, de persones afrodescendents. Abraham,
5: tu, com a persona també afro, clarament afrodescendent, que tu ets de Cuba, la realitat a la millor és una mica distinta a la dels Estats Units, però m'agradaria que ens fessis una mica la crònica del que has vist, perquè tu realment t'has emocionat.
6: Sí, me pasó un poco, te contaba al principio que en agosto fui a Atlanta y tuve la misma sensación que he tenido aquí ahora viendo esa fotografía, ¿no? Fui a Atlanta a un evento donde solo había negros y reconecté un poco con mi identidad, ¿no?
5: Porque... Bueno, de hecho, vas a Atlanta porque van a donar un premio al periodismo.
6: Sí, ¿no? Un premio a la Asociación de Periodistas Negros de Estados Unidos.
5: Ajá.
6: Me dio un premio.
5: Que es una asociación poderosísima e importantísima.
6: Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, fue súper impresionante porque, claro, yo desde hace mucho tiempo no veía tantos negros reunidos y constatar el empoderamiento que tienen, cómo visten, cómo hablan. Bueno, ellos le llaman la revolución, ¿no? A todo el proceso de emancipación de los negros hoy. Y es un poco lo que se ve aquí, ¿no? Hay detalles que quizás a la vista de la gente no nota, pero que son hermosos, como por ejemplo la mayoría de los calzoncillos por encima de los pantalones, esos globos colgados en las puertas de las ventanas de los cumpleaños. Detalles que conectan conmigo y que yo vivo, nací en una isla del Caribe, pero que soy eso también, ¿no? Y es como muy bonito el cuidado de todos esos detalles y cómo habla de esa... De esa realidad, pero sobre todo al principio cuando llegamos aquí le preguntaba a María, porque claro, yo venía subjetivo, ¿no? Cuando tú me contaste de qué ir a la exposición y siempre yo vengo con el hacha en la mano, ¿no? Es como, ¿qué blanco ahora vino a contar la historia de los negros, ¿no? Y claro, y fue súper gratificante para mí como María me contó cómo ella trabajó durante 30 años con todas estas personas, siguió atendiendo la vida a estas personas, siguió conectando con todos ellos.
5: María, exactament, perquè ja, tu deia, parlaves que moltes vegades...
6: Bueno, és lo que pasa siempre, ¿no?
5: Exacte, moltes vegades lo que pasa siempre es això que dius tu, ¿cómo lo expliqueu?
6: Bueno, es como una lógica extractivista. Voy, me robo todo el material simbólico e incluso práctico de la vida de los otros, ya sean africanos, latinos, lo que sea, el objeto del momento, y me retiro y luego me hago millonario, me hago famoso, todo, y esas personas se quedan ahí tiradas y no hay ninguna que salga de esos escenarios.
5: Ellos segueixen a la misèria o a l'arrabal i el fotògraf, doncs...
4: Guanyen premis,
5: s'endul mèrit...
6: Sí, no hay diferencia entre eso y ir y montar una empresa que extraiga petróleo en África. Sí, sí, és el mismo.
5: És aquest concepte del capital simbòlic, que és fonamental, no? Però aquesta fotògrafa, precisament...
2: Sí, justament aquesta lògica o extractivista o el mite del Salvador Blanc
5: són conceptes directament, clar,
2: que estan bastant allunyats de l'enfoc i la manera de treballar d'ella, que arriba després de que fossin absolts uns policies blancs per l'assassinat d'un taxista negre, Rodney King. Ella arriba per documentar els disturbis que estan tenint lloc després com a reacció de la comunitat. Uh-huh. I el primer que ella constata és que hi ha una diferència molt gran entre la realitat que ella veu en aquell barri i la construcció per part de diferents mitjans d'una visió estereotipada sobre la violència i les bandes, no?
5: Això, a mi em sembla, això que acabes de dir ara, perdona, que abans ho estàvem parlant, quan estàvem preparant, quan ens hem, uh-huh, hem arribat d'hora per la pluja de mes, i hem pogut veure l'exposició amb moltíssima calma. La calma, que important és per tot.
2: I tant.
5: Que important és per tot,
2: bueno,
5: la calma.
2: Bueno, i parlant de Lisenberg, ara t'explicaré.
5: Doncs això que estàs dient ara em sembla important en el moment concret. Parlava abans de Ceuta, parlem de l'aproximació que moltes vegades té sobre la imatge que es fa de les persones migrants, de les persones, etcètera, o de les persones que són exactament blanques i catalaníssimes o espanyolíssimes o tal. Això em sembla important, per favor.
2: Ella...
5: Et vull posar pressió a sobre perquè no. Ho diguis superbé, Maria.
2: No, perdona. És que parlaves del ritme, no? I el ritme en ella és una qüestió clau, perquè ella treballa amb una càmera de 4x5 polzades, una càmera que requereix un procés lent, un procés que imposa un determinat tempo i que, per tant, imposa una determinada relació entre la fotògrafa i el retratat, no? A slow dance, un ball lent. Ella defineix aquest procés de fotografia a les persones com un ball lent, no? Llavors, quan ella vol començar a fotografiar la gent d'aquest complex de vivenda social que es diu Imperial Courts, que és el projecte central de l'exposició...
5: On està exactament l'Imperial Courts?
2: Al sud de Los Angeles, al barri de Bats.
5: Sí.
2: Llavors, ella necessita, entra de la mà del líder d'una banda que es diu Tony Bogart, de la banda Crips, i la primera pregunta que li fa al líder de la banda és: i nosaltres què guanyem? Uh-huh. I ella li diu, doncs no ho sé. Vista en perspectiva, 30 anys després, que ella ha desenvolupat una relació de proximitat i amb totes les persones d'aquesta comunitat, vista en perspectiva, el que sí que es constata és que l'impacte emocional del retrat en aquestes persones ha sigut molt gran, perquè al final Dana Lisenberg, estem aquí i ho podem veure, retrata les persones destacant la seva humanitat, desproveint de context, és a dir, centrant-se...
5: De prejudicis, no?
2: Centrant-se en la persona, trencant prejudicis, i al final els retrata pues, com a persones sense etiquetes, sense simplificacions, sense estigma, i per tant el retorn emocional, no, d'aquesta feina, que és una memòria visual, és un retrat d'una comunitat al llarg del temps, és un retrat de la seva memòria.
5: Retorna, la comunitat no és el ella, que deia l'arbre que hi va, fa les fotos i se l'aspira, sinó...
2: Ella retorna i
6: no,
2: té històries.
6: Jo crec que lo més important és això, no? Perquè si tu quieres conocer a las personas, si tu quieres relatar de verdad cómo viven, quiénes son, pasa, ¿no?, en Ceuta, pasa con todos los movimientos migratorios, pasa con todo, con estos periodistas corresponsales que van y quieren contar en una semana cómo vive un país,
5: pues
6: es imposible.
5: ¿No?
6: Claro. Tienes que pasar tiempo con ellos, claro. Tienes que vivir como ellos para poder retratar y contar y relatar luego cómo es la vida de estas personas, quiénes son estas personas. Y eso hoy no existe, nadie trabaja, bueno, muy poca gente lo hace de esa manera.
5: Bueno, el propio sistema fa que hagi de tenir molta pressa, que hagi d'enviar la crònica molt ràpid, perquè a més serà per 4 xavos, i vull dir que... Perdona, deies aquesta qüestió de la dignitat o de la humanitat, diguéssim, dels retrats. Sí. Jo, de sobte, veus aquests retrats. Tenim els de l'Imperial Court, però també hi ha una comunitat, per exemple, afectada pel canvi climàtic.
2: Exacte, d'una comunitat d'Inupiaq, d'Alaska, que ells enfrenten els reptes climàtics, han demanat ser reubicats com a poble, perquè la vida on estan ells és pràcticament impossible.
5: El canvi climàtic, oi?
2: Exacte. I també té un altre projecte...
5: Diguem que això ja està passant, que hi ha gent que ha de desplaçar-se, va passar tota la vida, però vull dir que al llarg de la història, però hi ha gent que s'està desplaçant ja o que no poden viure això de la terra, la meva terra, el que era la seva terra, no poden viure-hi literalment per qüestions del canvi climàtic. Bueno, avui està plovent...
2: La justícia té moltes dimensions i la climàtica és una d'elles.
5: Exacte. Sí, sí. No, però deia que, de sobte, tu veus aquests retrats i és Velázquez.
2: Sí, clar.
5: O sigui, bueno, dins de cada persona hi ha com un emperador, diguéssim.
2: L'exposició té una presència molt gran d'aquest gènere, del gènere del retrat, que efectivament té una genealogia històrica, com tu bé deies.
5: I després és important, jo veig també que la mirada dels retratats, ella fins que no aconsegueix, això es veu a cada fotografia, això que des de la calma, el temps que es pren per establir aquesta relació amb la persona que li està entregant la seva mirada...
2: Clar, has de crear un clima d'intimitat i de confiança, i de fet ella dispara de vegades en el moment en què el retratat menys espera que disparin, no? En el cas de les persones anònimes que tenim aquí a l'exposició, és més difícil de valorar si no les coneixem personalment, però en el cas de tots aquests retrats que ella ha fet per la revista Vibe o per altres mitjans, persones que tots coneixem moltíssim, doncs veiem una Whitney Houston en un moment ha baixat la guarda,
5: sí, sí.
2: No? O Iggy Pop, o molts personatges, o Tupac, no? El Tupac Shakur.
6: Sí, no, hay una cosa que yo creo que es lo que, al menos a mí, lo que más me ha impresionado y creo que es lo más bonito, en mi opinión, que es esa misma idea de cómo, bueno, justamente mejor que ahora, cómo pueden convivir, porque la vida no es en blanco y negro, que hay fotografías a color y en blanco y negro, y pues hay personas negras y hay personas blancas, hay personas anónimas y celebrities, ¿no? Y eso yo no lo puedo desligar de lo que es mi vida en este país, en esta ciudad, y de lo que es la vida hoy, ¿no? Porque es muy triste que esto no se pueda encontrar en esta ciudad, es muy triste que esto no se pueda encontrar en este país, ¿no? Un retrato, digamos, temporal de lo que es la vida in situ aquí, ¿no? Porque siempre somos nosotros y ustedes, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es como muy bonito, que traiga, es como, claro, un poco lo que hablábamos ahorita, que Estados Unidos tiene esa cosa, esa dicotomía que es... tiene grandes cosas, es un gran país, pero a la vez es un país donde convive mucho racismo, donde sí, pero los negros están súper empoderados, como mismo los matan y los asfixian, hay negros que han llegado a ser presidentes, que son grandes presentadores de televisión, grandes artistas, entonces, claro, eso solo sucede en ese país o en muy pocos otros países, ¿no? Y claro, y es inevitable coger eso y mirar en el reflejo de aquí, de Barcelona, país, de España, de Cataluña.
5: I bueno, el que descobrim amb aquesta exposició és que això, bueno, el poder igualatori del naixement, de la mort, i ara sí, gràcies a aquesta fotògrafa i també una cosa que intuíem de Dana Lixenberg, el poder igualatori de la fotografia, diguéssim, que tots davant de la càmera de Dana Lixenberg, sigui quina sigui la teva circumstància, quin sigui el teu futur, quin hagi del teu passat i el teu present, doncs t'iguala els teus...
2: Tots som iguals.
5: Tots som iguals.
2: Efectivament, és una fotògrafa que demostra aquesta idea i aquesta visió humana, i com deia Abraham ara, al final està molt bé que les exposicions serveixin útilment per debats que hem de tenir a la nostra societat, i de vegades són exposicions històriques que ressonen en el present, i en aquest cas una exposició del present que ens parla del present, i trobo que són debats molt interessants.
5: Molt interessants. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria, un cop més. Val la pena veure els muntatges audiovisuals de totes les Polaroids, amb música aquella mateixa que la pròpia autora ha escollit. És una exposició per estar-s'hi estona, i això que dius, que genera una bona conversa, com crec que hem tingut. Escolta, moltíssimes gràcies, Maria Paf. Això, escolta, nosaltres estem aquí tan contents d'estar un cop més, que ja és tradicional, o sigui, està el Nadal.
2: Tradició.
5: Està el Nadal, i després ja estem nosaltres, aquest bolo que fem nosaltres al Centre de Futura a KBR de Barcelona, de la Fundació Mapfre, veient avui fins al 17 de gener, no ens pensem veure d'aquí fins al 17 de gener nosaltres, a la Dana Lixenberg.
2: I aquesta... si m'ho permets, Marc, també l'exposició, que cada any és un termòmetre del que fan els joves fotògrafs i fotògrafes de Barcelona, KBR Flama 26.
5: Per favor, però escolta'm...
2: Amb quatre artistes molt joves. Megan Matthews, Sara Bravo, Luca Gaetano i... Helena Bolet.
5: Helena Bolet. M'encantaria dir-me Bolet a mi. Bolet. Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies. Ara una mica de publicitat i de capitalisme. M'encanta. I després tornem per contrastar un senyor que ve del més absolut comunisme. O sigui, per tant, vosaltres... Saps? Sí. És que tenim de tot. És increïble aquest programa. Endavant.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
9: 5, 6, 7, 8, valorado.
10: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
9: en España.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
12: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
13: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: RAC1 us està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mapfre de Barcelona.
5: Escolta'm, aquests tres de públic que han vingut no m'aplaudiu gens, filla. Mira, aquestes enrotllades ja. Senyores, que estem en directe, per favor. Us heu fet amiguetes, no? Ja veig.
14: Una miqueta.
5: Una mica, no? Clar, perquè estem aquí tan aixoplugadets, no?
14: Sí,
5: Georgina,
14: sí,
5: què tal?
14: Estem xerrant del tema.
5: Molt bé. Mira, tu treballes aquesta famosa de repartidor d'aquest famós M que dona, sí. I aquesta senyora havia treballat a un mercat, no?
14: Sí, Mercat d'Horta.
5: El Mercat d'Horta. Està jubilada, no?
14: Sí, separada, jubilada i està tranquil·la ara.
5: I tranquil·la, i tu estàs passant bomba, no?
14: Hombre, i tant.
5: Tu tenies un mini súper, com un mini súper.
14: Com un mini súper dins del mercat, sí.
5: I t'anava bé o no? Sí.
14: Sí, sí, sí.
2: I l'has pogut traspassar? O...
5: Sí, sí. Ui, això és una...
2: Ah, menys mal. Sí.
5: No, sí. Digo que no diguis els quartos. No, però ah, quan tu tens una parada pagues un tant, cada 3 mesos hi ha una...
14: Exactament, hi ha una
5: perquè la parada és de l'Ajuntament.
14: És de l'Ajuntament, sí.
5: No et penses que després el traspàs és tant, eh? La gent es pensa, ui, aquesta senyora és com un taxi que te'l dones, que, saps, et desprens de la parada perquè et jubiles i tal, i tu dius, ostres, doncs mira, passaré uns anys, bueno, podré, jo què sé, estar bé. Són 4 xavos, m'he quedat una mica impressionat amb això tota la vida. Bueno, mira, escolta una cosa, amb tots vostès ja l'hem escoltat, Abraham Jiménez de Noa. Nena, som 3 de públic, però sona això com si estiguéssim... com si fos un concert de Shakira, eh? Molt bé.
6: Pues nada, al final, sin querer, va a encajar a la perfección mi sección.
5: Claro, todo encaja.
6: Sí.
5: Todo encaja.
6: Bueno, la Merced, fui a la Merced con mi hija.
5: Sí.
6: Y bueno, todo el apogeo, no se podía caminar, calor, el sol me matillaba la cabeza. Y en un momento le dije, mira, tenemos que irnos de aquí porque nos va a dar una cosa, ¿no? Sí. Pero se lo dije y la miré y la veía casi ya desfallecida, ¿no? Y de pronto yo siento que una persona... Sí, yo se lo dije a mi hija y siento desde al lado mío que me dice, yo soy de aquí, fa 80 años que vinc a esta plaza. Y yo me viro y le digo, señora, pero primero que todo, yo no estoy hablando con usted, ¿no? Yo se lo he dicho a mi hija y no obstante a eso, yo también soy de aquí, ¿no? Y sobre todo mi hija, ¿no? Que también, sí, más que yo, es de aquí. Bueno, a partir de ahí, yo vi como esa señora le dio como una especie, se lo subió un muerto, porque no podía entender, supongo yo, todo esto es interpretación mía, que yo con mi acento fuera de aquí, además con nuestros colores, ¿no? Siguió posterior a todo eso un diálogo donde ella explicaba que, bueno, que un poco yo intuía que a través de su explicación, que bueno, como ella llevaba 80 años aquí, ella tenía como
4: derecho, ¿no?
6: Derecho de catalanidad a estar una baldosa por delante de mí, supongo, en la plaza.
5: Bueno, derecho de catalanidad y derecho de estar.
6: Exacta. Ahí en la plaza Sant Jaume, ¿no? Entonces, ese ejemplo un poco que viene a acotación a un poco lo que estamos hablando, también como demuestra que a veces la violencia y el racismo y la xenofobia no viene de un piñazo, no viene de un empujón, no viene de una frase agresiva. A veces solo con estar y con una buena manera y con un jersey de punto y con un buen peinado y con siendo adulto, también se puede ser violento y te pueden demostrar que es nuestro día a día, mío y de mi familia, de que todo el rato... Es súper molesto, ¿no? Porque uno se quiere inmiscuir, uno aprende el idioma, uno va a las cosas, entra en todo el mundo cultural y bueno, y uno tiene la sensación de que todo el rato te expulsan, ¿no? Como es como, no.
5: Y luego hay una otra cosa también, que a veces hago unos 15 comentarios, que yo también me flipo, estan amb la teva filla que té 6 anys, si no m'equivoco, i que a vegades diem una sèrie de coses violentes davant de les criatures, molt malament amb els
6: ulls. Ara voy a eso, porque esto fue el día de la mesa. Al día siguiente, como si fuera una película, estaban en la casa, vienen unas amiguitas a la casa y empiezan a jugar 5 de la tarde, un viernes, 5 de la tarde. Por supuesto son niños, hay gritos, hay saltos, hay lo que sea. Y como ya ha pasado otras veces, sentimos desde el piso de abajo, ¡pum, pum!, unos golpes, que supongo que sea una escoba o algo, no sé cómo pueden dar en el techo. Un rato más tarde, porque las niñas eran las 5 de la tarde de un viernes, vuelve golpe abajo. Las niñas siguen jugando, por supuesto, ¿no? Un rato más tarde, tocan el timbre, el de la puerta de afuera, de abajo. Siguen jugando las niñas, vuelven a tocar el timbre. Todo esto con plano, como, deja ver si reaccionan, ¿no? 2 minutos después, vuelven a tocar el timbre.
5: Recordemos, y 3 minutos después... Las niñas tienen 6 años, ¿eh?
6: Exacta. Y 3 minutos después sonó esto. Mi vecina bajó a la calle y clavó en el timbre una astilla de madera.
5: No.
6: Con sus manos. ¿Hay algo más violento que eso?
5: Para que el timbre
6: siguiese. Para que el timbre se quedara de esta manera.
5: A ver, ¿va a escucharlo para que escuchen?
6: Sí, yo corté la grabación y eso siguió. Eso siguió hasta el día siguiente porque obviamente se rompió el timbre y cada vez que alguien tocaba, se quedaba así tocado y había que bajar a sacar el timbre, ¿no? Claro, en un momento de la tarde, ahí viene la violencia que uno tiene que llevar con los niños, mi hija me pregunta, ¿pero cómo esta señora, por qué hizo esto? Y claro, ahí uno tiene la lección, Uno no tiene la elección de decirle, vamos a quemar el mundo, o tiene la elección de decirle, no voy a dejar que esto me rompa, y decirle, mira, esto no es todo el mundo, hay personas que son más vagas, hay personas que son racistas, hay personas que son xenófobas, porque abro paréntesis, de casualidad esta señora solo ha tenido problemas en el edificio con una familia filipina, con una familia ucraniana, qué casualidad, ¿no? Y con los cubanos, qué casualidad. Entonces, nosotros elegimos, porque al final, Barcelona, Cataluña, España, mi hija llegó aquí con 1 año y medio, tiene 6 años, ya tiene más tiempo que en Cuba, parla perfecto el catalán, toda su idea cultural y política y social es de Barcelona. Mi hija es catalana. Entonces yo no puedo derrumbarle ese sueño. Entonces le dijimos, yo y su mamá, que bueno, que habían personas que eran así, que en el mundo existe la maldad y que no todo el mundo, una vez que uno abra la puerta, allá afuera se va a encontrar. Porque nosotros, al final, estamos aquí por exilio, por elección. No por elección, sino porque llegamos aquí, porque soy un exiliado político, porque es donde podíamos llegar aquí. Pero además, yo tengo una conexión directa con esta ciudad, que es que mis ancestros, por ejemplo, en mi caso personal, eran africanos, los trajeron de Nigeria, los tiraron allí, y bueno, hay una relación directa entre el esclavismo de Barcelona con el de Cuba. Entonces, incluso si nos vamos ahí, a mí me pertenece también un pedacito de la herencia de cualquier tipo, política, social, simbólica de esta ciudad. Si vamos a ponernos un poco extremo.
0: Tiquismiquis, ¿no?
6: Exacto. Claro. Entonces, pero nosotros elegimos el amor y elegimos, pese a que todo cada vez se pone más feo y más oscuro, decirle a mi hija que bueno, que todo el mundo no es así y que podemos hacer un mundo mejor.
0: Escolta una cosa, i aquestes conversacions, jo penso que sembla, no tots els pares han de tenir amb els seus fills converses d'aquesta alçada. Però en el teu cas sí que has estudiat la teva criatura i ara ja has hagut d'explicar en quin tipus de
6: Hace 2 días te contaba, ¿no? Cuando llegamos y vimos esta... Es lo bueno de la exposición, ¿no? Cómo te conecta. Rápido, te le dije a Marc, hace 2 días... No, 2 días no, fue la semana pasada. Yo tuve que sentar a mi hija por la mañana porque estaba triste, porque se sentía rara en su escuela, porque no hay casi personas racializadas, porque es trans, bueno, todas las capas. Y se sentía, bueno, que discriminada, porque han sucedido discriminaciones explícitas, pero ella también tiene una sensación de esa discriminación. Y la senté sin que viniera a cuenta y le dije, mira, esta es la familia Obama, mira, este es Whitney Houston, mira, esta es la actriz de Wicked, mira, este es Spike Lee, porque es director de cine y tu mamá está cine. Y así, y ella se quedó así como diciendo, ah, claro, hay negros en la vida que hacen cosas buenas, ¿no? Pero claro, eso... Nadie tiene que pasar por eso. Un blanco no sienta a nadie, porque la televisión, todos los personajes de las películas, todos los presentadores de televisión, todos la gente guay, los artistas, todos son blancos. Y en la mayoría de las escuelas, la gente guay son blanca, los profesores son blancos. Entonces...
0: Bueno, y se me ha hecho paralela que la mayoría de la gente guay es blanca y la...
6: Que la gente guay, es no, que el mundo
4: la
6: está...
4: La representativitat és tota blanca.
0: No, però que vull dir que, a més a més, que, diguéssim, ja, la imatge positiva de la blanquitud és evident, però després que, a més, hi ha una insistència, total. I torno a dir que aquests dies amb la qüestió de Ceuta, bueno, aquests dies, aquests dies de Ceuta, i portem aquí del segle XII abans de Crist, diguéssim, però amb, que ho parlàvem ara arran de l'exposició, és a dir, que hi ha aquesta voluntat de crear imatges on les persones migrants i amb negres o racialitzades, etc., tenen una, són conflictives, hi ha la imatge aquesta de crear conflicte, l'estigma. I això és una cosa que és de construcció, que és
6: clar,
0: que
6: es construeix.
0: Aquesta exposició d'avui estem veient claríssimament com això es pot revertir, diguéssim. No?
6: Ara dic, però fíjate com funciona el racismo, que esta senyora me clava esa estilla i jo digo... Claro, yo no te puedo pensar, decir todo lo que me pasó por mi cabeza de yo devolverle a ella.
4: Claro, claro, claro.
6: Tuve que hablar con varios amigos y me dijeron, no vayas a ocurrirte, no vayas a hacer nada de eso, porque claro, vas a cumplir todo lo que...
0: Las expectativas de la agresión. Exacto.
4: De todas maneras,
6: pero fíjate cómo funciona el racismo. Entonces yo me tengo que quedar con mi timbre roto por esta señora. Siente con la libertad de clavar... Sí, fíjate la violencia que implica... Bajar la escalera 4 veces y a la cuarta coger, no sé cómo lo había hecho porque no lo vi, y clavar una estilla.
0: Sí, sí.
6: Es que yo me he sentido violentado.
0: Bueno, es que es una agresión, claramente, ¿no?
6: A mí me han pasado cosas heavy de racismo desde los 4 años y medio que llevo aquí, pero esta es la más heavy. Porque tiene una carga metafórica y simbólica que a mí me parece una barbaridad, de verdad.
0: Bueno, doncs, Abraham, estem al teu costat absolutíssimament.
5: I, a més, nosaltres, des del programa...
4: No, no, això, senyora. Esperem que ens escolti i que faci el favor de revisar el seu racisme.
5: Sí. Sí. Després, una altra cosa, també revisarem els codis penals, diguéssim, en el sentit de que també. Jo ja vaig posar, he posat per homofòbia una demanda a un individu, i jo crec que a nosaltres ens dir que està, això està tipificat, diguéssim, que hi ha coses que estan tipificades i que la gent molt allà lleugera doncs va timbrejant els altres. Això és una agressió, clarament. On, bueno. Llavors nosaltres aboguem un cop més per l'antiracisme, un aplaudiment per Abraham Jiménez de Nova, per favor. I publicitat, per favor.
15: RAC 1. El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betxaua. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
16: Diumenge 11 d'octubre, durant tot el dia, t'esperem a la 28a Festa del Bolet de Ceba.
17: L'únic lloc del món on trobaràs bolets, segur.
16: I productes autòctons, tastet de bolets, jocs per als nens, concursos, passejades amb poni, espectacles i cercavila amb els gegants de Ceba.
17: I també sortida guiada a buscar bolets.
16: Festa del Bolet de Ceba, diumenge 11 d'octubre.
17: Ceba.cat.
18: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
19: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia i, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
20: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
21: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
22: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
23: Guarda joies d'or, plata o platí? A True Life les valorem, comprem i reciclem i te les paguem en efectiu a l'instant. Ho fem sempre davant teu, amb tota la transparència. Visita'ns al Centre Comercial Mataró Park, Centre Comercial El Campo Sant Quirze, Centre Comercial Cabrera de Mar o Centre Comercial Montigalà. True Life, la millor opció per donar valor a les teves joies.
24: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
15: RAC 1. Tots som 1.
11: RAC 1 us està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
5: Doncs, escolta, efectivament som aquí al KBR de Barcelona, a la Fundació Mafre, que hi ha aquesta exposició impressionant, que us recomanem moltíssim, American Images Americanes, de la Dana Linsenberg. Ho dic bé?
2: Perfectament.
5: És que ho dic perfecte, és que estic disparada. Esther, hi ha una cosa important que ens has de dir, per favor?
4: Sí, ATO. Saps què vol dir ATO?
5: Que tots els catalans estem on estem gràcies a ATO, perquè ens hem fotut ATO. Amb vena, venga d'ATO.
4: Exacte, fer-se gran, buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu, i és evolucionar com ATO, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se gran.
5: Parlant de catalanes, avui tenim, que no ha pogut venir, però ens ha enviat un missatge, una oyenta que ens estimem moltíssim.
4: Molt top,
5: una oyenta que és una fan nostra i nosaltres d'ella, que és la Jacqueline. Jacqueline, moltíssimes felicitats.
4: Bravo!
5: Una abraçada forta.
4: És el seu aniversari.
5: És el seu aniversari, que vagi molt bé. Escolta'm una cosa, ara una mica de positivitat i després ens acomiadem de tots vostès com vostès es mereixen, que es mereixen molt, es mereixen tot. Ah, no, no ens acomiadem? Doncs escolta'm, Núria Travessa, ja estàs connectada? Núria? Bueno, la Núria suposo que els informarà si no se les han dut, la riada. Ah, a punt, eh? Vale. Escolta, companya, doncs endavant amb l'informatiu. Mira, aquí ho tens.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
3: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
7: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
3: La cursa de RAC 1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
8: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
9: D'acord.
8: Quin és l'autèntic operador 100% català?
9: Vera.
8: I el més ben valorat pels usuaris?
9: Vera.
8: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
9: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
8: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
9: Vera.
8: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
10: Ràdio en directe.
12: Actualitzada al minut.
27: Alertes d'última hora.
12: RAC més 1.
10: Notícies.
27: Podcast.
12: Contingut exclusiu.
10: Escolta.
27: Navega.
10: Descarrega.
12: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
10: Fàcil, còmoda.
27: Intuïtiva.
10: I renovada.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 us ha ofert Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
28: Bon dia, ara passen 2 minuts de les 2. Protecció Civil valora aquesta hora si cal mantenir els avisos pels aiguats vigents fins ara a les 2.
29: Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
28: És la crida que ha fet la consellera d'Interior, Núria Parlon, pendents de l'última actualització prevista per d'aquí a un quart d'hora. Us podem explicar. Coques Grasses acaba d'anunciar que ajorna el concert que havia de fer aquesta nit a l'Estadi Olímpic. El passa dijous.
12: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
28: Tornarem a la seu d'Interior, també un punt arrenqui aquesta roda de premsa. Granollers ha tornat a ser la població més afectada pels aiguats aquest matí. Han provocat moltes inundacions, danys molt importants, però no n'hi ha hagut de personals. A Granollers hi tenim a punt la Montse Martí. També hi ha hagut afectacions importants pel que fa a la mobilitat, tant a la xarxa de tren com a les carreteres, l'aeroport, la comarca del Maresme. També s'ha vist molt afectada per aquests aiguats, també hi connectarem, però Protecció Civil acaba d'enviar un SLR als veïns de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols. Els avisa del risc d'increment del riu Daura i barrancs propers. Les pluges han començat a anar a la baixa, però s'hi tornarà a posar durant la tarda. Mònica Usar, bon dia.
0: Bon dia. Sí, a aquesta hora encara s'escapen alguns ruixats entre la costa de Barcelona i el sud de la Costa Brava, però clarament aquestes pluges han anat a menys, tot i això durant la tarda tornaran a descarregar, sobretot en punts de l'interior, comarques de Girona, de Barcelona, Catalunya Central, Camp de Tarragona i també sectors del Prepirineu. No es descarta que localment tornin a descarregar amb intensitat, per tant, molta precaució. I a partir de mitja tarda i al vespre, aquestes pluges aniran clarament a la baixa i les temperatures seran semblants a les d'ahir.
28: Ara ho actualitzem tot, però és l'altra notícia del dia. Hi haurà eleccions espanyoles el 29 de novembre.
6: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
28: Aquesta vegada no hi ha hagut sorpresa. Pedro Sánchez ha confirmat avui l'avançament electoral després que el Congrés tombés divendres els dos decrets antidesnonaments i no esperarà les eleccions per tornar-ho a aprovar. Demà mateix els tornarà a portar al Consell de Ministres per mirar d'aprovar-los per la porta del darrere amb les Corts dissoltes. Els haurà de convalidar la Diputació Permanent i allà els vots de Junts no són decisius. El sindicat de llogateres, per cert, diu que l'anunci de Sánchez no canvia res. Ara ho expliquem i recollim totes les reaccions a l'anunci, des de la satisfacció evident de PP i Vox, que ara sí, això sí, avisen del perill d'una tupinada electoral, fins als moviments que hi ha a l'esquerra del PSOE per reconfigurar tot el moviment. De seguida connectem, doncs, amb en Jordi Armenteres, l'Adrià.

0: el Prat, que no va poder jugar aquest cap de setmana precisament per aquests aiguats, i s'enfrontarà al Sant Rafel Balear. Si s'hi classifica, i ho té pràcticament fet després de golejar una cingalanada, jugaria contra l'Atlètic Club de Bilbao. Els partits de la primera ronda es jugaran del 26 al 28 d'octubre. El Barça, recordem, no s'incorpora a la competició fins la tercera ronda, així com els altres tres equips que disputen la Supercopa d'Espanya: Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat.
1: Doncs a mi són les 2:06.
2: 14:15.
1: I les pluges tornen a fer mal a Catalunya, aquest cop de manera totalment inesperada. Les tempestes que han caigut aquest matí han tornat a deixar imatges de rieres i barrancs desbordats, cotxes atrapats, habitatges inundats, esllavissades i molts problemes en la mobilitat tant de transport públic com privat. A diferència del que va passar el cap de setmana, però, la cara positiva és que ara per ara no hi ha constància de cap víctima. Anem a PAMS. Aquest cop l'epicentre del temporal ha estat el Vallès Oriental i el Maresme. El govern fins i tot ha demanat el confinament de tota la població d'aquestes dues comarques, o el que és el mateix, més de 900.000 persones. El problema és que molts ciutadans l'alerta els ha arribat quan ja estaven anant a la feina o portant els fills a l'escola i els ha enganxat al cotxe o al transport públic. Un dels municipis més afectats, ara ho dèiem, ha estat Granollers, altra vegada, amb inundacions importants, centenars de persones atrapades a l'estació de tren i fins i tot una esvoranca al mig del carrer a tocar dels jutjats. Més detalls des de Granollers mateix. Montse Martí, bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnussell, ha demanat fa una estona als veïns de la ciutat que no es moguin de casa per poder deixar treballar tots els equips d'emergència desplegats a la ciutat. Un dels punts on s'està treballant és l'Hospital de Granollers, per exemple. L'aiguat ha inundat els baixos, tocat ja per les pluges del cap de setmana. L'alcaldessa diu que a la zona afectada no hi havia però pacients, sinó que hi ha zona de despatxos.
4: Ara mateix és un dels punts que ahir també eren crítics, que sabeu que els soterranis menys 2 i menys 1 doncs es van inundar. Són espais sobretot de treball intern, no de pacients, no d'usuaris, per tant no de ciutadania. Molta calma i tranquil·litat a la ciutadania i als pacients i la gent que hi ha ingressada en l'hospital. Sí que tot el que és magatzems, maquinària, laboratoris, espais de treballadors i treballadores ha quedat molt malmès.
3: L'Ajuntament assegura que es manté l'atenció als pacients que ho requereixin. Un altre punt complicat aquí a la ciutat és l'estació de trens de Granollers, on hi ha centenars de persones que esperen poder marxar d'alguna manera. L'alcaldessa diu que a qui calgui se li oferirà lloc on passar la nit, però la idea és desallotjar tota la gent que s'ha trobat a mig trajecte habilitant autobusos. A RAC1 hem pogut parlar amb alguns d'aquests passatgers que esperen a l'estació.
5: A les 6 i 7 de Sant Celoni, que ens ha portat aquí, però ha trigat una hora i mitja, ens han dit que aquí hi haurien trens, i quan hem baixat ja ens han dit que no hi havia trens i ja no hi havia autocars de tornada. O sigui, portem aquí alguns des de les 7 i 20.
6: De camí a Cardedeu ha sonat que seria les 8 menys 10 o al cap d'una horeta. Clar, que ja estàvem de camí. I llavors, clar, quan hem arribat a l'estació d'aquí, de Granollers, ha sonat la segona alarma que estaven confinats. És a dir, que ara ja ni busos, ni trens, ni res.
3: Altres desperfectes aquí a Granollers són el Centre Educatiu Vallès, que està tancat, ja no havia d'obrir avui perquè les pluges del cap de setmana també s'havien emportat un talús que deixa l'estructura de l'edifici en una situació complicada, i els bombers treballen també en, com deies, un esvoranc en un carrer prop dels jutjats. L'alcaldessa diu que no s'ha hagut de desallotjar veïns de forma preventiva, sí que s'han revisat els edificis. Els bombers han instal·lat aquí a Granollers el centre de comandament per revisar què s'està fent i les properes pluges a les properes hores.
1: Gràcies, Montse. L'altra comarca afectada per les pluges d'avui és el Maresme. Els rius i rieres ja anaven plens del temporal del cap de setmana i això ha fet que les precipitacions d'avui hagin complicat la situació de seguida. Les inundacions d'avui, a més, han fet que s'hagi suspès la recerca de la persona que hi ha desapareguda des de dissabte a Pineda de Mar. Més detalls. Corresponsal de RAC1 al Maresme ara, Cristina Salat, bon dia.
7: Bon dia. Plou sobre mullat a la comarca del Maresme. Aquest matí s'estan repetint precipitacions de diferent intensitat als municipis de la comarca. La majoria de pobles continuen treballant per restablir la normalitat. Les excavadores segueixen traient sorra i a diversos llocs segueixen traient també aigua acumulada i fang en baixos i espais comuns. Les rieres continuen baixant amb un gran cabal d'aigua, tot i que menys que la que portaven durant el matí de diumenge. També la Tordera baixa molt més plena del que és habitual, però això sí, sense risc de desbordament. A causa de les pluges, no han obert avui tres escoles del Maresme. Són l'Escola de Turisme Equestre de Santa Susana, l'Institut Mediterrani del Masnou i l'Escola

0: Orsavinyà de Tordera. Els transports tampoc funcionen amb normalitat. Els desperfectes de les carreteres cal sumar l'aturada de tota la línia R1 de Rodalies. Havia començat la jornada a mig gas, però la companyia ha aturat tota la línia a mig matí. Per altra banda, els bombers també han suspès la recerca de la persona desapareguda durant l'episodi de pluges torrencials del cap de setmana.
1: Un dels punts més afectats pel temporal ha estat, abans ho explicava la Montse Martí, la xarxa de Rodalies, que ja venia molt tocada de les pluges de dissabte. A hores d'ara el servei continua amb moltes dificultats i la majoria de línies tenen diverses afectacions. L'R1 havia funcionat durant el matí en un tram, però ja fa dues hores que no funciona. També hi ha afectacions a l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i continuen tancades l'R11, l'R7 i l'R8. L'R2 Sud, en canvi, és de les poques que manté el recorregut habitual, però ho fa molta demora. Connectem ara amb l'estació de Sants de Barcelona. Josep Moragas, bon dia.
2: Bon dia, Sants. Els trens han sortit amb comptagotes, com a la resta de la línia de Rodalies, on han circulat com a molt un de cada 10 trens. Hi havia menys usuaris que normalment i els pocs que hi havia estaven amb molt poca informació. Alguns no han arribat a la feina i han girat cua, d'altres buscaven la manera d'arribar al seu destí, ho deien a RAC1.
3: Exactamente, llevo aquí de las 8 de la mañana, esperando que venga un tren para dirección para Vendrell, San Vicente de Cardé, línea de Vilafranca. Ni caso, le pregunto a esta gente, ¿están trabajando aquí? No te hace ni caso.
4: Estava la R4 venint de Vilafranca i ens ha dit ara que aquí acaba el recorregut a Sants i ens hem baixat tots i no sabem si hi ha un bus o si hem d'agafar un metro.
2: Afectacions avui a 18 de les 21 línies de Rodalies. Les que millor funcionen van cap al sud, mentre que cap a l'interior o al nord funcionen parcialment o directament no van bé. Tot amb una xarxa malmesa en alguns trams i amb un impacte de la pluja d'ahir i d'avui que encara s'ha d'acabar de valorar.
1: Mobilitat complicada també a les carreteres. A hores d'ara hi ha una desena de vies afectades. La majoria són el Maresme i el Vallès. Més detalls des del Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bon dia.
5: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments encara hi ha una desena de vies afectades per les pluges, tant per inundacions com per esllavissades. Destaquem les dues tallades, la D140 Santa Perpètua de Mogoda i la C352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. També hi ha problemes per carrils tallats a la P7 a Cardedeu, a la C17 a Lliça, C32 a Sant Adrià i altres vies a Girona. I pel que fa a l'àrea metropolitana, la situació ha millorat en un matí complicadíssim per les pluges. I destaquem les retencions que hi ha en aquests moments a Montmeló i Barberà, per exemple, a la P7 i sobretot la gran mobilitat que hi ha a les rondes. Això és tot. Bon dia.
1: Gràcies, Sílvia. I pel que fa a l'aeroport del Prat, les pluges han obligat a cancel·lar una trentena de vols. A més, també s'han endarrerit un centenar de sortides. I és que, en general, a la ciutat de Barcelona, les pluges també han provocat estralls a la mobilitat. S'han tancat diversos accessos al metro per inundacions a pràcticament totes les línies. A hores d'ara es va recuperant la normalitat. Ara bé, encara hi ha algunes estacions amb afectacions, com l'L3, entre Maragall i Via Júlia, i l'L9, on ha parlat la tinenta d'alcalde, Laia Bonet.
6: La mobilitat avui la tenim en aquest moment a metro amb una certa normalitat, llevat d'algunes actuacions puntuals. A la línia 3 tenim un servei parcial per unes filtracions d'aigua entre les Ceps i Passeig de Gràcia, també la línia 9 Nord, amb entrada d'aigua a algunes estacions, i la resta de metro amb normalitat, amb algunes estacions tancades.
1: També hi ha afectacions a les línies de bus. A banda de la mobilitat, també hi ha problemes pel que fa als equipaments. A l'escola Poeta Foix, del barri del Puiget, ha quedat parcialment inundada perquè una canonada externa d'aigües fecals s'ha desbordat. L'aigua ha afectat el pati, el menjador i diverses sales. Tot plegat ha passat quan ja havien començat les classes i els alumnes eren dins del centre. Tan bon punt ha entrat l'aigua, la direcció ha demanat a les famílies que recollissin els menors. I ho dèiem en començar, les pluges a Barcelona també han afectat el primer dels concerts d'acomiad d'Oques Grasses a l'estadi Lluís Companys. La banda osonenca ha anunciat fa pocs minuts que cancel·la el concert d'aquesta nit, previst a 8:45 del vespre, i el posposa a dijous 8 d'octubre a la mateixa hora. En un comunicat, la banda, com la promotora del, tant la banda com la promotora del concert The Project, asseguren que la prioritat és mantenir la seguretat de les desenes de milers de persones que s'havien de traslladar avui fins a Barcelona. Les entrades d'avui seran vàlides, evidentment, per dijous, i a més s'ha habilitat el correu ticketing@theproject.es per a aquelles persones a qui no els vagi bé el canvi de data. Tenen temps de comunicar-ho fins dijous mateix a les 2:00 PM. Si el temps ho permet, els osonencs, recordeu, han previst 4 concerts per acomiadar-se dels seus fans després de 15 anys de carrera. Fins dissabte preveuen reunir unes 220.000 persones a l'estadi barceloní, una xifra de rècord que fins ara només havia assolit Coldplay. I com dèiem, a aquesta hora estem pendents de saber si les restriccions i limitacions de mobilitat s'allarguen a la tarda i baixa el nivell d'alerta. Al Departament d'Interior estan reunits els responsables dels serveis d'emergència que durant tot el matí han anat de corcoll. Els bombers han fet, en general, més de 300 sortides des d'Interior. Benet Íñigo, bon dia.
7: Bon dia. Una mica sobre la marxa, els serveis d'emergència s'han hagut d'anar adaptant a les afectacions provocades per l'aigua. Per exemple, els bombers, que ja pensaven començar avui a fer tasques de recuperació en algunes zones, han hagut de dedicar-se a les emergències tant al Vallès com a l'Alt Maresme. A 35 persones les han hagut de rescatar del seu vehicle, segons l'inspector dels bombers Oriol Corbella.
8: En aquesta fase de resposta, bàsicament el que estem tornant a tenir, igual que ahir abans d'ahir, doncs bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a 3 quarts d'una, hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
7: També el SEM ha hagut de fer trasllats urgents i atencions, com explicava un dels seus responsables, Juanjo Verge.
9: S'han atès un total de 32 persones en vuit trasllats. En tot el que portem d'episodi ja portem 419 alertes en 373 persones. Totes han revestit baixa gravetat, exceptuant les dues persones que van faltar. El que han fet ha sigut dimensionar tota l'estructura del SEM per tal de poder garantir la resposta.
7: Justament l'atenció sanitària és un dels serveis més alterats avui. A l'hospital més gran de Catalunya, a la Vall d'Hebron, hi ha serveis com farmàcies, cirurgies o ressonàncies a mig gas. I, entre Barcelona i voltants, una dotzena de centres d'atenció primària i altres instal·lacions tenen filtracions d'aigua i zones inundades. L'Hospital de Mataró també s'ha quedat sense heliport i el CAP de Tordera, per exemple, no pot atendre ara mateix les urgències.
1: Gràcies, també, Benet. Això és el que ha estat passant aquest matí. Ara fa poca estona, com deia, Protecció Civil ha enviat un missatge, és alert també, als veïns de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols per alertar-los del risc d'increment del cabal del riu Daura i barrancs propers. Recomana protegir-se a l'interior dels edificis i, evidentment, evitar desplaçaments soterranis i zones baixes. I després d'un matí d'aiguats a moltes comarques, aquesta tarda les pluges, Mònica, es poden reactivar i per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya també manté avisos per pluges torrencials.
10: Exacte, ara mateix encara està plovent en punts de la Selva, del Gironès, l'Alt i el Baix Empordà, i durant la tarda continuaran aquestes pluges sobretot a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, punts del nord del país, al prelitoral i també al Camp de Tarragona. En aquests punts hi ha avisos de 90 litres per metre quadrat en 3 hores o 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Són uns avisos de perill moderat i alt de moment, però cal anar seguint la situació per si aquest perill pot pujar de nivell durant la tarda. Tenim tot el terra molt saturat d'aigua després de les pluges del cap de setmana i qualsevol aiguat que hi hagi doncs podria fer baixar amb força rius, rieres, barrancs i torrents i també provocar algunes inundacions. I tot plegat després dels registres d'aquest matí que han arribat als 108 litres per metre quadrat a Granollers, 75 a l'Observatori Fabra de Barcelona o 56 a Badalona.
1: Doncs hem repassat àmpliament, gràcies Mònica, l'impacte dels aiguats pendents d'aquesta roda de premsa de Protecció Civil. Fem de moment una pausa i parlem de l'altra notícia del dia, l'avançament de les eleccions a les Corts Espanyoles el 29 de novembre.
11: RAC 1. Vine al Festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
12: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
11: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
12: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
13: Torna la fira més dolça de Catalunya.
14: Els dies 10, 11 i 12 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
13: Des del tradicional torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
14: Obrirem els sentits a les nostres aules amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai per als més petits.
13: Quina torró experiència! Més informació a agramunt.cat.
15: Terminator 2, el judici final en concert.
16: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiddle en directe, sincronitzada amb cada escena.
15: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
16: Entrades a gransimfònic.com.
17: Hasta la vista, baby. Autovivo Pones.
18: Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Pones o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat.
17: Autovivo Pones.
19: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. El 18 d'octubre vine a la segona fira International Education al Tecnocampus de Mataró i parla directament amb representants de les escoles. Inscriu-t'hi a través de la web de KB Language. KB Language. Màxima confiança.
20: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
19: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
20: Psicosi en concert. Del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
19: Entrades a osvallès.com.
1: Les 2 i pràcticament 22 minuts. Avui no hi ha hagut gir de guió i Pedro Sánchez ha sortit a primera hora del matí a fer aquest anunci.
21: Unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
1: El president espanyol es planteja un altre cop com un plebiscit entre blocs, dretes i esquerres. És la resposta a la sonora derrota dels decrets de l'habitatge derogats divendres passat al Congrés dels Diputats. La decisió arriba després de 2 dies de reflexió, amb ordres explícites al seu equip de no dir-ne absolutament res. L'anunci s'ha precipitat a les 9. Sánchez ha cancel·lat bona part de l'agenda del dia i l'avís de la compareixença s'ha enviat tot just una hora abans. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
22: Sí, bon dia, Sánchez. Anuncia aquestes eleccions que ven com aquest cara o creu d'esquerres contra dretes. Demana confiança, erigeix Espanya com el gran país que frena dretes i parla del bàndol correcte de la història. I aquí és on es planteja la pregunta.
21: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
22: I deia també a primera hora del matí que s'han de combatre elits que no es presenten a les eleccions contra la pitjor història d'una democràcia espanyola, oposició, i contra la bronca habitual del Congrés. El Consell de Ministres Extraordinari de Convocatòria Electoral s'ha allargat molt, 2 hores. Acabat res, fa 45 minuts, Sánchez reuneix l'executiva del PSOE aquesta mateixa tarda per posar en marxa tota la maquinària electoral. La primera feina és muntar unes primàries a correcuita perquè en principi els estatuts contemplen que els candidats els ha d'escollir la militància.
1: I hi haurà un altre moviment sonat demà mateix. El govern espanyol tornarà a aprovar els decrets de l'habitatge que divendres va tombar el Congrés i la manera d'aprovar-los és recórrer la dissolució de les Corts perquè hi ha una alteració de majories evident, Jordi.
22: Sí, quan un decret passa pel Consell de Ministres té 30 dies per convalidar-se a les Corts, és el ple del Congrés qui ho fa, amb Corts dissoltes, és la Diputació permanent. I aquí hi ha un petit canvi, l'expliquem. No són 350 diputats, en són 69, PP, Vox i Junts en sumen 34, PSOE i Sumar amb Esquerra, Bildu, PNB, Mixt en sumen un més, 35, el vot del Mixt és de Podem, per tant tot dependria de si el PNB manté el sí al primer decret i el no al segon, com va votar la setmana passada. És inèdita la jugada, però el reglament ho permet. Si és així, dimecres es torna a tenir decrets vigents de l'habitatge i llavors la permanent del Congrés té un mes per votar-ho.
1: I aquesta convocatòria d'eleccions agafa molts partits a contrapeu, començant pels socis prioritaris del PSOE, Sumar, que no tenen candidats, i amb prou feines marca electoral. Aquest cap de setmana ja han anunciat que canvien de nom, que es diran Front Ampli, però de fons hi ha el gran debat, en Jordi, de com es reorganitza tota l'esquerra del PSOE.
22: Sí, a batalla per qui serà el candidat en tot aquest espai i la direcció de tots els partits que configuren aquest paraigua que fins ara es deia Sumar, sí que ha anunciat aquest migdia que accelera tot el procés per decidir nom. De moment no compten amb Podem, tot i que Irene Montero, com a candidata formal d'aquesta formació, planteja ampliar el marc. Ella mateixa ho ha dit així.
0: No hay tiempo que perder. Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social.
22: Veurem la resposta de Sumar d'aquí uns minuts, perquè la roda de premsa després de la reunió ha començat res fa un moment, i la ministra Mònica García, de l'ala Més Madrid de Sumar, aquest matí ja s'oferia tot, feia la serra.
3: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí. Depende de un consenso, depende de un espacio, depende de un espacio que hemos creado con mucho mimo, con mucho trabajo y con mucho cuidado y con mucho respeto, sobre todo.
22: Hi ha corrents a Sumar que la situen a ella com a candidata. D'altres, Ernest Urtasun, però més Ada Colau, també ha plantejat el retorn a la política si és per liderar projecte al Congrés dels Diputats. Compromís ha de decidir si forma part de tot aquest paraigua d'esquerres, i Andalusia, de fet, avui mateix ja se n'ha despenjat endavant. Andalusia, que vol marca pròpia de cara a les eleccions.
1: Gràcies, Jordi. La convocatòria d'eleccions també ha agafat Esquerra amb els pixats al ventre, sense un candidat clar, tot i que el partit insisteix públicament que Gabriel Rufián seria la millor opció. Ell manté el pols amb la direcció i no descarta encapçalar una altra llista. El seu entorn admet que està estudiant opcions. Ara bé, el rellotge ja corre fins aquest diumenge per prendre una decisió. Des de la seu d'Esquerra Republicana, Segiro, bon dia.
4: Bon dia. La proposta de Rufián de fer un front d'esquerres a l'Estat va generar una primera esquerda amb el partit, que s'ha anat fent gran en els últims mesos fins al punt d'enverinar-se públicament la setmana passada amb la desautorització a Junqueras davant dels mitjans sobre la votació dels decrets d'habitatge. De cara en fora, la secretària general, Elisenda Alemany, hi treu ferro.
23: Pensem que és el millor candidat. Alhora, avui a l'executiva nacional comença el nostre procés intern i el dia 17 confiem que aquesta organització ja podrà tenir el candidat i tota la llista conjunta. Som una organització que fa temps que es prepara per aquest cicle electoral, fa temps que la maquinària ja està greixada.
4: Però tot i això, ningú s'atreveix a donar per fet que serà el cap de llista, i a veus fins i tot que posen en dubte que sigui la persona indicada. L'entorn de Rufián també es mostra ambigu pel que fa al seu futur. Diuen que està reflexionant i escoltant opcions. Insisteixen que cal un front d'esquerres i no descarta ser candidat per una altra formació o plataforma. El rellotge, però, ja corre. Segons el reglament del partit, té fins diumenge per prendre una decisió i presentar els avals. Si fos l'únic candidat, tindria via lliure. Si algú altre es presenta, Esquerra haurà de fer primàries. De moment, el partit nega que estigui pensant en una alternativa, però veuen valor en noms com els de Raül Romeva o el del mateix Oriol Junqueras, que de moment, diuen, està concentrat només en la Generalitat.
1: Gràcies, Cesc. I Junts per Catalunya no se sent responsable d'aquesta convocatòria electoral. Els de Carles Puigdemont acusen Pedro Sánchez d'utilitzar-los com a excusa per avançar eleccions. Míriam Nogueres fa una crida a pensar en Catalunya a l'hora d'anar a votar. Adrià Santasusagna.
24: Nogueres creu que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com una excusa per crear un moment idoni per convocar eleccions. La cap de files de Junts a Madrid creu que haver tombat els decrets d'habitatge no ha estat la raó principal de Sánchez per anar a les urnes. Ara bé, també creu que fa temps que s'hauria d'haver acabat aquesta legislatura.
25: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries, i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
24: I Nogueres diu que està satisfeta perquè el partit ha sabut plantar-se davant la dreta i l'esquerra, i fa una crida a plantejar aquestes eleccions en clau catalana.
1: Qui meditarà aquest cap de setmana si es presenta o no aquestes eleccions? Serà la CUP, ho ha anunciat la portaveu Su Moreno.
26: El moviment d'avui és pur electoralisme. Com saben, com a organització estem debatent sobre diversos escenaris, analitzant de forma constant la conjuntura. I en aquest sentit anunciem que aquest dissabte tindrem la trobada de la direcció nacional del partit, la mesa nacional, per acabar de prendre aquesta decisió de manera col·lectiva.
1: Aliança Catalana ha deixat clar que no s'hi presentarà. I els que han celebrat liderat, sense cap dubte, aquest avançament electoral són els partits de la dreta espanyola. El PP assenyalen que Sánchez convoca les eleccions per cobrir-se les espatlles i ja han sortit veus com les d'Isabel Díaz Ayuso i Santiago Abascal, que alimenten la hipòtesi d'una tupinada electoral. Anem a Madrid altra vegada, ara amb Adrià de les Heres. Bon dia.
2: Bon dia. El PP en tenien ganes i abans que Sánchez acabés la declaració institucional han llançat a xarxes la nova campanya preelectoral. El lema és Per fi i la música, l'himne de l'alegria. Alberto Núñez Feijóo diu que el PP ho té tot a punt i demana no confiar-se. Acusa el president espanyol de convocar les eleccions per por.
5: Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia.
2: La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha posat la por al cos parlant d'una tupinada electoral.
6: Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
2: I Santiago Abascal s'ha afegit a aquestes acusacions.
7: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
2: Abans, en una entrevista, el líder de Vox ha definit Sánchez com el candidat titella del Marroc.
1: Gràcies, Adrià. I podem tornar en aquest punt a la seu d'Interior, Benet Iñigo, perquè arrenca aquesta roda de premsa de Protecció Civil per actualitzar tota la informació al voltant d'aquests aiguats que aquest matí han tornat a castigar molt el Vallès Oriental i el Maresme. Havien avisat que començava a aquesta hora una roda de premsa de Protecció Civil. Tornava a compareixer, en principi sembla, la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar la informació i, sobretot, per deixar clar si aquests avisos de restringir la mobilitat eren encara vigents, havien d'acabar ara les dues, és, sembla, Imma Soler qui compareix.
8: Havies, a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les dues de la tarda, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada, i per aquest motiu doncs ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs hem fet uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic, que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori, fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori ja el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers, ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havien fet al matí al Vallès Oriental. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre canviem una alerta, intentem posar el temps que durarà aquesta alerta, perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment. Com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments d'avui, del dia d'avui, s'han rebut 1.444 trucades i, per tant, doncs, continuem amb aquest seguiment. Només per avisar també que ho conegui la gent que es trobi afectada, doncs també en la reunió ens ha comentat Edistribució que en aquests moments tenien uns 10.000 abonats que no tenien llum, majoritàriament del Vallès Oriental i del Maresme. També encara n'hi quedaven alguns que estaven afectats per les incidències de Barcelona i del Baix Llobregat, del Barcelonès, disculpeu, i del Baix Llobregat d'anteriors, que ja venien d'ahir, i aquestes estaven intentant doncs, que tinguessin solució el més aviat possible, possiblement durant el dia d'avui. La resta estan treballant-hi, ens ha comentat que són 360 persones treballant amb aquestes incidències que es donen al territori, tenen 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, però comptant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs, han tingut afectació el que són les infraestructures i per tant hi tindran una feina a fer. No m'extenc més, si teniu alguna pregunta doncs, a la vostra disposició, i ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre
1: el territori. És el missatge que està transmetent Imma Soler des de Protecció Civil. Benet, per tant, ha anunciat que enviaran una alerta per aixecar el confinament al Vallès Oriental.
9: Exactament, l'enviaran en els propers minuts i també que s'aixequen les restriccions o la petició de limitar la mobilitat que hi havia també vigent a la zona de Barcelonès, Maresme, el Vallès Occidental i Baix Llobregat. Per tant, la situació que millora a nivell meteorològic, demanen des de Protecció Civil mantenir la prudència doncs, amb els consells bàsics de no travessar rius i rieres que encara van plens, però les limitacions a la mobilitat s'aixequen i de cara a la tarda estar atents a possibles noves indicacions, però tot pinta una mica millor.
1: Gràcies, Benet. Doncs ara passen 6 minuts de 2:45. Massif Attack actuarà aquesta vegada sí com a cap de cartell el 25è Primavera Sound a Barcelona. El grup ja havia d'actuar l'any passat al festival, però el concert es va cancel·lar per les fortes pluges, igual que Bad Giel, que també serà l'any que ve al fòrum. El baby que tengo en el sexo es especialista. El món ha recomençat aquest matí l'esperat cartell d'enguany, on també trobem noms com Adela, Phoebe Bridgers,

0: llista inacabable de noms que, com explica Abel González, membre de l'equip de Booking del Primavera, resumeixen l'essència dels 25 anys del festival. Ho ha fet en declaracions al Monarracú.
1: És molt Primavera. Quasi que la paraula que el defineix més és la història del festival. 25 anys de festival, molt Primavera, molt actual, perquè jo crec que tots els grans noms són grans noms que no haguessin pogut ser, què sé jo, fa una dècada. Per nosaltres és un cartell on hi ha moltes coses molt esperades.
0: Altres noms que també passaran pel Primavera seran Turnstill, Hayley Williams, Bleachers, Skrillex o Pavement. El festival es farà del 2 al 6 de juny de l'any que ve i en total hi actuaran 151 artistes. Qui vulgui comprar entrades anticipades ja es pot registrar a la Fan Sale, que serà aquest dijous a les 11. La venda general d'abonament s'obre divendres també a les 11.
2: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.

0: Anem tard, ara passen pràcticament 9 minuts de 2:15, però els esports, l'atenció la posem al sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, de moment, Xavi, amb 7 equips.
1: Que podrien ser 8 si el Prat s'hi classifica en el partit que s'havia de jugar aquest cap de setmana i que es va ajornar pels aiguats. Arribats a aquest cas, s'enfrontarà a l'equip de més nivell de tots els que li podien tocar, l'Atlètic Club de Bilbao. Pel que fa als 7 catalans ja classificats, destaca sobretot el Sestao espanyol. Els blanquiblaus, per tant, s'enfrontaran a un equip de la segona federació i un duel entre equips de casa nostra, el Manresa i el Sant Andreu.
2: A RAC 1 14:15. Can we forget about
1: the things I said when I was drunk? És el resultat del sorteig d'aquest migdia d'aquesta primera ronda de la Copa del Rei amb 7 catalans, 8 si contem el Prat, els Bombos, Albert Bassas, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
1: Ja amb els equips de primera, però sense els 4 que juguen la Supercopa d'Espanya, entre els quals hi ha, lògicament, el Barça.
3: Exacte, ni Barça, ni Madrid, ni Atlético, ni Real Sociedad. Per tant, l'Espanyol concentrava la representació catalana de primera i els blanquiblaus es veuran les cares, com ara apuntaves, amb el Sestao River. Per tant, hauran de viatjar al País Basc per enfrontar-se a un rival de segona federació, que no ha començat pas malament la temporada. Són ara mateix quarts amb només una derrota en 5 partits. La grossa li ha tocat, podríem dir, al Prat, perquè sí certifica la seva classificació contra el Sant Rafael d'Eivissa, una eliminatòria prèvia que després de l'anada dominen els catalans 1-5, s'enfrontaran ni més ni menys que l'Atlètic Club de Bilbao, un dels millors equips de primera, un dels més atractius, sens dubte, que els podria tocar. Els dos equips catalans de segona, Girona i Sabadell, viatjaran a l'Aragó, els gironins, per jugar al camp del Quarte a Saragossa, a Quarte de Huerva, equip que actualment juga a tercera federació i que, per cert, entrena un exfutbolista del Girona, Xus Herrero, que va jugar al club gironí entre el 2012 i el 2014. I una mica menys de sort, podríem dir, pels arlequinats, perquè el seu rival, l'Utebo, és d'una categoria superior, segona en ref, ara mateix, però, a la part mitja-baixa de la categoria. El sorteig també ens ha deparat un duel català entre el Manresa de segona ref i el Sant Andreu de primera. El partit es jugarà a la capital manresana, també com a local el Reus Redis de segona ref, que rebrà el Baracaldo de primera, mentre que l'Europa ho farà fora, també viatjarà a l'Aragó, a Terol, per enfrontar-se al Calamotxa. L'Europa és de primera federació i el Calamotxa de segona. Recordem que totes les eliminatòries, a partit únic, es jugaran a finals d'octubre, entre el dimarts 27 i el dijous 29.
1: Doncs encara viu aliè a aquests sortejos fins que arribem a la segona ronda, o millor dit, a la ronda de setzena final, la tercera ronda d'aquesta Copa del Rei, un equip blaugrana que avui ha tornat a la feina. Àlex Pintanel, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Xavi.
1: Aquesta setmana, per fi, torna a la Lliga, a la primera divisió, i després d'una setmana de descans, Hansi Flick ha començat a preparar el partit de dissabte contra el Getafe amb els encara pocs jugadors que té a la seva disposició.
4: Però amb una bona notícia, la presència d'Eric García amb el grup després del contratemps físic que va patir amb Espanya. També han entrenat a la gespa Chesney, Gavi, Gerard Martín, Gabriel Jesús, Brian i Valde. A més, Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. Flick encara està pendent d'alguns internacionals. Entre avui i demà es jugaran els darrers partits. Els últims a competir dimarts seran els 6 espanyols, Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamín, els dos sub-21, Aspar i Bernal, Gordon, Livakovic i Bissibu, mentre que aquest dilluns és el torn de Koundé. França rebrà a Bèlgica.
1: Els que ja tornen, ahir van acabar la seva participació, són Joao Cancelo i Hamza.
4: El davanter egipci va disputar 21 minuts en la derrota 0-1 contra Sud-àfrica, mentre que Cancelo en va jugar 62 i va tornar a marcar. Va fer el primer dels dos gols de Portugal en el triomf 2-1 contra Noruega. En aquest partit, el segon sense Cristiano, el seleccionador portuguès Jorge Jesus es va negar a demanar-li perdó i fins i tot es va enfrontar a un periodista quan li va preguntar si es disculparia amb el jugador portuguès.
5: Disculpa de què?
6: Disculpes de què? Per què hauria de demanar disculpes? El problema que ha generat tot aquest embolic és que el jugador estava escalfant. Va ser això el que va passar. Jo assumeixo la responsabilitat de la decisió i del que va passar. Ara bé, demanar perdó, per què i a qui?
7: Un segon, deixa'm aclarir això. Es va comentar que va haver-hi una reunió amb Cristiano i que vostè demanaria perdó després d'aquesta reunió a la sala de premsa. Això és veritat o és mentida?
6: Això és mentida. T'ho repeteixo, per què he de demanar perdó? Quin era el motiu per demanar perdó?
5: Disculpa de què? Disculpa. Qual era o tema para pedir desculpa?
1: S'enfaden. És un dels entreteniments que hem tingut en aquesta aturada de seleccions. Ara bé, un dels partits més esperats és el que jugarà la matinada de dimarts a dimecres a Buenos Aires. La selecció argentina rebrà Benín en una amistosa al Monumental de River i que suposarà el comiat de Leo Messi amb l'Albiceleste, un últim tango de l'argentí que viurem en directe a RAC1 amb l'enviat especial a Buenos Aires. Aquí ara mateix saludem Roger Saperes. Bon dia.
5: Bon dia, Xavi. Doncs som encara a l'avió en un punt indeterminat de l'Atlàntic, però no massa lluny de l'Argentina, perquè d'aquí a una hora aproximadament està previst que el vol en el que viatgem aterri a Buenos Aires, on ja es preparen per viure el que serà la mare de tots els comiats, el de Leo Messi de la selecció argentina, després de 21 anys i havent guanyat un Mundial, dues Copes Amèrica, una contra Brasil al Maracanà i una finalíssima. No tindrà, per tant, res a veure amb els seus inicis a la selecció, on va ser durament criticat, ni tampoc amb aquella etapa on després de dues finals de Copa Amèrica, on va caure contra Xile, i una final del Mundial perduda contra Alemanya el 2014 a Brasil, va arribar a deixar la selecció el 2016 amb el ja famós No sé medio. Messi va tornar i després de l'anhelat Mundial de Qatar i de guanyar-ho pràcticament tot, s'acomiadarà havent-ne completat un altre d'espectacular de Mundial l'estiu passat, aquest cop però sense la recompensa del títol perdut davant Espanya. El comiat serà contra un rival, això sí, molt més assequible, Benín, la matinada de dimarts a dimecres en un partit que promet emocions fortes i seran companys seus campions del món el 2022, amics, i s'anuncien moltes sorpreses pel crac argentí. No cal dir que ja no hi ha entrades, es van esgotar en pràcticament dues hores quan es van posar a la venda i el Monumental, al camp de River Plate, estarà ple a vessar amb 85.000 espectadors. En tot cas, els que no siguin a l'estadi tindran un pla B, la FanFest organitzada a Buenos Aires i que acollirà unes 15.000 persones per seguir el partit en pantalla gegant i amb concerts i actuacions abans i després de l'enfrontament. Tot plegat, dos dies de molta activitat que asseguren emocions a flor de pell. L'Argentina es prepara per acomiadar Leo Messi i RAC1 i serà per explicar-ho en directe.
1: I sap, un dels homes més feliços ara mateix segurament que hi ha al món. En qualsevol cas, ho dèiem, dimecres, vaja, dimarts a dimecres, quan hauria d'acabar el Tu diràs, a la una de la matinada, no acabarà, sinó que farem en directe aquest Argentina venint. D'altra banda, i encara en clau Barça, Àlex, aquest matí s'ha presentat al Port Vell l'Iniesta Experience, el joc interior, una exposició virtual dedicada a la carrera futbolística d'Andrés Iniesta.
4: Sí, que es podrà visitar fins al 10 de gener de 2027 i és un viatge interactiu de la trajectòria esportiva d'Iniesta que serveix per conèixer més la seva figura en moments inoblidables com el gol de Stamford Bridge o el de la final del Mundial de Sud-àfrica l'any 2010. El Manxec valora així el Barça de Flick.
8: Al final lo importante de este Barça es lo que transmite, ¿no? Yo como espectador y aficionado me da totalmente garantía o tranquilidad cuando me pongo a ver este Barça porque sé que va a ser un juego que me gusta, porque me voy a divertir viendo el partido, porque sé que van a competir por todo.
4: L'actual tècnic del Gulf United a Dubai també ha elogiat la figura de Rodri a l'actual generació de futbolistes espanyols i finalment ha expressat el seu desig que la pilota d'or la guanyi un jugador espanyol.
1: Àlex, gràcies.
4: Adéu, bon dia.
1: Es diverteix Iniesta amb el joc del Barça masculí, com ahir es van divertir les més de 40.000 persones amb una altra tarda històrica de l'equip femení. El Barça de Pere Romeu va golejar, de fet, 7-0 al Real Madrid al Camp Nou, amb més de 40.000 espectadors a la graderia. Jaume Montero, bon dia.
9: Bon dia. Les estadístiques ja són de 28 partits contra el Madrid i 27 victòries. La més grossa, la d'ahir, la més escandalosa de totes, podríem dir 7-0. Però és que al descans el Barça ja havia fet 5 gols i Claudia Pina un pòquer de gols.
10: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así. Me podría quedar, creo que con el tercero.
9: Graham Pajor i Certainly va completar el festival de gols. Només s'han jugat 6 jornades i el Barça ja té 5 punts més que el Real Madrid a la Lliga i la baraix particular a la butxaca. Des del vestidor blaugrana ja fa anys que reclamen una Lliga més competitiva. Per cert que ahir hi havia uns 40.000 espectadors al Camp Nou. El president Laporta va posar en valor aquesta xifra tenint en compte que el partit es va endarrerir dues hores pels aiguats. Són declaracions a The Zone.
11: La verdad es que estamos muy orgullosos por haber batido el récord de asistencia en la Liga F y hemos batido nuestro propio récord que era en Montjuïc también. Un día muy feliz para el barcelonismo, siempre es un gran rival el Real Madrid. Hemos confirmado que tenemos también, seguimos teniendo un equipo muy competitivo.
9: El projecte blanc, doncs, no troba la tecla, malgrat que s'omplen la boca amb l'aposta pel futbol femení. La premsa de Madrid destaca en general que el Barça continua dominant l'equip blanc en l'era post-Alèxia. Ara la competició de clubs s'atura per la disputa de repesques pel Mundial de Seleccions i amistosos. El pròxim partit del Barça serà el 18 d'octubre al camp de la Real Societat.

0: Tot això a la primera divisió, tant masculina com femenina. A la segona, cap de setmana accidentat, com sabeu, per les pluges, han obligat a ajornar alguns partits. Per exemple, el del Sabadell, que havia de jugar dissabte, finalment va acabar jugant ahir diumenge a les 9 del vespre. De fet, tant Girona com Sabadell ahir van compartir horari. Tots dos van jugar a les 9 i també resultat, perquè tots dos van empatar a 0, el Girona contra el Mallorca, malgrat Bassas, que va ser un partit en què van dominar els gironins, però bona posició. Malgrat tot, el Girona guanya un lloc a la taula classificatòria. Ara és quart, oi?
1: Sí, amb 14 punts, a 5 de l'ascens directe, i hi hauria pogut ser menys si no hagués estat, com tu deies, per Arnau Tenes, que va fer un partidàs i que va aconseguir doncs deixar la porteria a 0 per part del conjunt mallorquinista, sí.
0: El Sabadell va empatar 0, per tant, continua sense perdre, però això sí, ja no pot comptar per victòries a tots els partits. Avui es tanca la jornada amb un últim partit.
1: Córdoba-Tenerife, dos quarts de nou.
0: A dos quarts de nou, però el que segur que passarà és que el Girona acabarà la jornada com a quart classificat. Sí que pot variar la setena posició del Sabadell ara mateix, perquè el Tenerife, si guanyés, podria sobrepassar els arlequinats. Això a la segona divisió, però la història del cap de setmana l'hem viscut a l'última categoria de totes, i és que Lleida, l'històric Lleida, que va arribar a jugar dues vegades a primera divisió, va debutar ahir a quarta catalana. El club ha hagut de començar de baix, de tot, després de refundar-se aquest estiu per problemes econòmics, però malgrat haver de jugar a la categoria més baixa del futbol estatal, la desena, concretament, ha rebut un suport sense precedents. Ha fet 4.000 socis, més de 4.000, que és la xifra més alta de les dues últimes dècades i que el converteix, malgrat jugar tan avall, en el setè club amb més aficionats del país, només per darrere dels professionals de Barça, Espanyol, Girona i Sabadell, el Sant Andreu i el Nàstic, i per davant de molts altres, com per exemple l'Europa. És, com dèiem, una de les històries del cap de setmana, i ara el que farem és rematar el futbol amb alguna notícia que ens explicarà el Bassas.
1: També en forma de resultats, en aquest cas a Primera Federació, el Sant Andreu no va poder passar de l'empat a 2 a Can Dragó contra l'Antequera i es manté en zona mitja amb 8 punts, en té un menys el Nàstic, que cap de setmana va perdre a Múrcia, mentre que l'Europa va perdre 3-1 al camp de l'Osca i segueix en descens amb 4 punts. I a segona ref, continua liderant el Barça Atlètic, que va guanyar 1-2 al Tudelano. L'Olot és en playoff després de guanyar 2-4 al Logroñés B, i es mantenen també en zona alta els filials de l'Espanyol i el Girona, tot i que aquest cap de setmana no van jugar per les pluges. L'Espanyol B havia de rebre el Nàxer i el Girona B jugava a Terrassa, que també es manté la zona mitja amb aquest partit pendent. A banda, el Reus-Manresa es va saldar amb victòria vegenca per 1-4, els manresans sumen 9 punts i el Reus 6, i és qui, de moment, marca la permanència.
0: Marquem el futbol, ara pàgina poliesportiva, només per fer apunts de bàsquet, i és que avui comença una setmana molt important pel futur del bàsquet europeu. Els clubs propietaris de l'Eurolliga es reuneixen entre avui i demà a Como, a Itàlia, per debatre, entre d'altres coses, el futur de la competició davant l'interès de la NBA per comprar-la. Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia, Xavi. I entre els 13 clubs propietaris de l'Eurolliga hi ha el Barça, que viatjarà durant el dia d'avui amb Joan Laporta al capdavant. En aquesta reunió està previst que s'aprovi l'ampliació de 8 equips permanents. Hi ha 13 candidats per aquests 8 llocs, entre els quals hi és el València de Juan Roig sobre la taula. També hi ha l'interès de l'NBA de comprar l'Eurolliga. Per aquest motiu, els propietaris de la màxima competició europea també hauran de posicionar-se. O bé donen l'esquena a l'oferta de l'NBA per prendre el control de l'Eurolliga, o bé l'accepten, reben la millor proposta possible, però alhora perden la governança.
0: I aquesta setmana, Pedrol, també és important perquè està farcida de partits europeus pels equips catalans. Hi ha Eurolliga, Eurocup, Champions i també FIBA Europe Cup. Per tant, una mica de tot on aquesta temporada, parlo de l'última competició, la FIBA Europe Cup, que jugarà el bàsquet Girona.
2: Sí, anem per ordre cronològic. Demà, 7:45 de la tarda, el Girona de Moncho Fernández debutarà a la FIBA Europe Cup a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. Més tard, a 8:45 del vespre, la penya rep el Benei Herzliya d'Israel en la primera jornada de la Champions, la primera competició de la FIBA. Dimecres, a 8:45 del vespre, el Manresa juga el Nou Congost contra l'Ulm a l'Eurocup, i divendres, també a 8:45, el Barça rebrà els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana a l'Eurolliga.

0: temps pel tennis. Ja tenim a Carlos Alcaraz Bassas a la final del torneig de Tòquio, al Japó, després de remuntar contra Jaume Munar.
1: Sí, perquè el Balear l'ha posat contra les cordes. Li ha guanyat el primer set 7-5 i Alcaraz s'ha vist obligat a remuntar i apuntar-se els dos següents per 6-3 i 6-1 per no quedar fora de la final. Una final en què s'enfrontarà el txec Lecheka, que tot seguit ha guanyat el francès Bacherot per 6-4 i 6-2. I mentrestant, per cert, a Pequín, a la Xina, s'està jugant un altre torneig 500. Ara, la segona semi entre Novak Djokovic i Daniil Medvedev, de moment, amb victòria pel serbi, domina 7-5. Ja espera en aquesta final Àlex de Miñor.
0: No marxis, Bassas, que hem d'explicar...
1: Què necessites?
0: Necessito que la gent sigui conscient, com tu n'ets, perquè fa molt de temps que ho venim explicant, que la cursa de RAC1 aquest any es fa
1: a
0: Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa, aquest any a la Costa Brava, al costat de casa del Bassas. El diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a lacursadarac1.cat, lacursadarac1.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: 14-15.
3: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
6: 5678 valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: ¿Formar una familia o no? Decidir ara o esperar. Tornar a estudiar o emprendre. Marxar o fer vida aquí. Tot comença a casa.
9: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Tres vertical. Caminada per la natura.
11: Trekking?
10: 6 horitzontal. Fan que unes vacances siguin imprescindibles.
11: Excursions gratis amb Costa.
10: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
12: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga del professional de la reforma i la construcció.
15: Big Mat, preus especials octubre. Ara, el sol vinílic SPC Roura a 14,95 euros al metre quadrat.
14: Consulta el fullet a les xarxes socials. Big Mat, més per tu.
16: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
17: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
20: Segur que no n'hi ha per tant.
21: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
23: RAC1.cat,
22: el portal de RAC1.
23: Escolta i descobreix
22: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detalls.

les 3 actualitzem la informació. Ho acabem de saber. El Tribunal Superior de Justícia absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'antiga cúpula del departament pel retard en la vacunació dels policies espanyols durant la pandèmia. Els sindicats policials i la Fiscalia els acusaven d'haver discriminat els agents i guàrdies civils, però en un gir de darrera hora durant el judici la Fiscalia va retirar l'acusació. Per tant, només quedava l'acusació dels policies. Ara, com dèiem, el Tribunal ha decidit absoldre Vergés i també l'excúpula del departament que formaven Josep Maria Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella.

0: Protecció Civil confirma el desconfinament dels veïns del Vallès Oriental, apunta que la pluja ja va de baixa i tot i que molts serveis segueixen afectats, els ciutadans ja es poden moure amb garanties. En canvi, s'han activat les restriccions de mobilitat al Baix Empordà des de la seu del Departament d'Interior, Benet Iñigo.
1: El cel donarà una mica de respir les properes hores i per això les recomanacions de limitar la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona i el Maresme i el confinament del Vallès Oriental s'aixequen. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, demana encara prudència, però anuncia que s'enviarà una alerta als telèfons mòbils per anunciar aquest canvi.
2: Sí que farem un enviament d'una alerta perquè a nivell de territori ja el grup d'intervenció que està sobre el terreny veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament que havien fet al matí.
1: En canvi, a Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro o Sant Feliu de Guíxols han rebut un missatge dient tot el contrari, demanant quedar-se a casa perquè s'ha detectat un augment del cabal al riu Ridaura i també als barrancs de la zona. El telèfon 112 ja ha rebut més de 1.400 trucades des d'aquest matí vinculades als aiguats.
0: I recordem que després de les pluges intenses d'aquest matí, Oques Grasses ha anunciat que ajorna el concert que havia de fer aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El passen a dijous. De fet, aquesta tarda pot ser que, malgrat que la situació hagi millorat, tornin les pluges, Mònica.
3: Sí, unes pluges que durant la tarda afectaran sobretot al nord del país, comarques de Girona, comarques de Barcelona, sectors del prelitoral i també el Camp de Tarragona, i localment poden ser intenses una altra vegada. De fet, hi ha avisos del Meteocat de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i no es descarta que es repeteixi alguna situació de pluges més torrencials. Per tant, precaució encara aquesta tarda, tot i que a aquesta hora pràcticament ja no queden ruixats en aquests punts on durant el matí han anat descarregant de manera més continuada. I de cara als propers dies no farà net i demà tornen els xàfecs al matí en punts de la Catalunya Central i Camp de Tarragona, i a la tarda es poden estendre per moltes més comarques.
0: Doncs haurem de continuar molt pendents del cel i també de totes les reaccions que generi l'anunci que ha fet avui Pedro Sánchez, la convocatòria, l'avançament de les eleccions espanyoles el 29 de novembre.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
0: És una decisió que ha agafat els partits a l'esquerra del PSOE amb el peu canviat. Ara sumar sobre pactar una candidatura unitària amb Podem, però posa condicions. Última hora, Jordi Armenteres.
5: Sí, avui Podem ha plantejat aquestes primàries per tota l'esquerra del PSOE. D'aquí dos caps de setmana, el ministre Ernest Urtasun diu que pot ser una opció, però que les coses no es fan així i els convida a seure a negociar.
6: Que nosotros no vamos a hacer un debate sobre esta cuestión a través de los medios de comunicación. Quien tenga una propuesta tiene una silla disponible en lo que es el Frente Amplio con las demás fuerzas políticas para venir a proponer lo que corresponda. Pero desde luego nosotros estamos trabajando para constituir un Frente Amplio lo más fuerte posible.
5: La realitat és que la relació entre Suma i Podem en aquests moments és pràcticament inexistent. El ministre de Cultura també ha oficialitzat que el Consell de Ministres de demà recuperarà els decrets de l'habitatge. Diu que les eleccions les plantejaran com un sí o no a aquests decrets.
0: Gràcies, Jordi. Doncs podem parlar ara també dels esports. L'Espanyol visitarà el Sestao en la primera ronda de la Copa del Rei, Xavi.
7: L'equip blanquiblau és un dels 7 catalans que disputaran aquesta primera ronda i visitarà l'equip basc de la segona federació. De la resta d'emparellaments destaca sobretot el que enfrontarà dos equips de casa nostra, el Manresa, Sant Andreu. Els altres creuaments són el Quarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa i Reus, Redis, Baracaldo. S'hi podria sumar el Prat si elimina el Sant Rafel d'Eivissa en una eliminatòria que va guanyar a l'anada 1-5. Els del Baix Llobregat s'enfrontarien a l'Atlètic Club de Bilbao. Els partits d'aquesta primera ronda es disputaran del 26 al 28 d'octubre i tot plegat la setmana que torna la Lliga a la primera divisió. Entre avui i demà es juguen els últims partits de l'aturada de seleccions. D'aquest vespre, a 8:45, destaca el França-Bèlgica amb el blaugrana Jules Koundé.
0: Les 3 i 5 minuts, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Albert Guerra, el control tècnic. Continuem pendents de la densa actualitat als bulletins. El nou Semana Ballonesta.
7: I el Tu diràs amb l'Aleix París, eh?
8: Bona tarda, Núria. Bona tarda, Xavi. Què tal? Esteu bé? Hola, o anàveu avui a Oques Grasses?
7: Bé, estem bé. Bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Hola!
10: Què, com esteu? Que porteu un dia intens, eh?
8: Maco,
10: avui podem dir que heu treballat, perquè quins dies portem entre les eleccions a Espanya d'aquest matí

0: ¿Cómo sonaba al principio?
1: Pedro Sánchez, ya en directo a la Moncloa.
2: Como sabéis, hace más de 3 años las urnas y el Congreso de los Diputados y Diputadas decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda
3: aquesta
2: de la transformación.
3: Aquesta música la trobat jo més d'una rave, ¿eh?
4: Sí, però és que tenia un ritmazo espectacular, ¿eh?
0: No, jo estava perreando pel carrer, gossejant.
3: Ves que no sigui potser que amb música totes les notícies sonen una miqueta millor.
0: Això és veritat.
3: Volem fer una prova aquí als Teloners, Núria i Xavi, aviam què us sembla, perquè volem fer un, com un butlletí amb música.
4: Sí, és un pilot per si us encaixa, ja ho traslladem al departament d'informatius, que potser és el que ens cal, explicar les males notícies amb alegria.
0: Com que últimament només expliqueu males notícies, a lo millor si poseu una miqueta de música de fons...
4: I que no és culpa vostra,
0: No. No, la Núria i el Xavi, si poguessin, només explicaríem bones notícies.
5: Oh, tant.
3: Mira, aquest matí ho deia l'Alba, però... això és com quan poses la pastilleta al gos amb el pernil dolç.
0: Ah, exacte.
3: T'entra millor.
4: Això també li fem a l'avi.
3: Ah, sí?
0: Bueno, és que després... si t'hi esforces, entra millor.
6: Ah, sí?
4: El so amb tot.
3: Amb tot, amb tot, exacte. Benvinguts a les notícies amb ritme. I comencem amb una de les pitjors notícies que hem conegut aquest cap de setmana, perquè segons una enquesta que ha fet La Vanguardia, si ara se celebressin eleccions al Parlament, el PSC s'enfonsaria dels 42 als 30 diputats i quedaria empatat amb l'extrema dreta catalana d'Aliança Catalana, que multiplica per 15 la seva representació. Són les males notícies amb ritme.
0: Seguim amb males notícies internacionals, perquè l'extrema dreta també avança imparable al Brasil. L'ultra Flavio Bolsonaro, el fill gran de l'expresident colpista, s'han posat amb un 49% dels vots! Quina supermala notícia!
3: Vinga, i acabem amb l'apartat cultural de males notícies.
4: Clar que sí, perquè Oques Grasses ajorna a dijous el primer concert d'acomiad de l'Estadi Olímpic. I la mala notícia és que dijous sí que hi haurà concert!
3: Què vol dir que serà mala notícia que passi?
0: Vaita, com li vota tot.
3: Dijous és bona notícia que ho facin dijous.
4: No.
3: La mala és que ho cancelin. I la bona és que...
0: Tu saps la de gent
4: que està revenent entrades?
0: Això també és veritat.
3: Ui, ara en parlarem d'aquest tema.
6: Ui.
0: La conclusió és que no pots fer plans a llarg plaç.
6: Perquè després...
0: Jo amb la parella vaig a una setmana vista.
3: S'ha de viure el dia.
6: I així esteu.
3: Núria, Xavi, ens veiem demà.
7: Que vagi molt bé.
3: No us mulleu.
0: Guapos!
3: Adéu, rei.
0: Treballadors!
8: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els Teloners del versió RAC 1.
9: Teloners, és en català.
8: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
10: Jo era un jinete total.
8: I Alba Segarra.
11: Que no tengo miedo a la...

0: Alba Segarra i Guillem Estadella, molt bon programa 458.
1: Bona tarda, Marc Valen.
2: Bona tarda, Castellers de Vilafranca de les Ones.
0: Oh! Bravo! Doncs mira, precisament, ara que has tret el tema, abans d'obrir l'altra versió del dia, no volem deixar de felicitar els castellers de Vilafranca per guanyar el seu 14è concurs de castells. Ara. I, sobretot, ens n'alegrem pel Sisko, no sé si el recordeu.
2: Ai, sí!
0: Vas anar tu, Estadella, amb l'helicòpter fins a Vilafranca per fer la prèvia del concurs de castells. Doncs bé, el del bar, és just del bar del davant de la plaça de la Vila, ens van dir això.
3: Hola, què tal? Què tal? Tot bé? Com va la vida?
4: Fantàstic. En enlloc vas a preguntar per tema de castells.
3: Ah, però què ha passat aquí?
4: A mi no m'agraden.
3: Ah, no t'agraden? Què dius? Però no, moment, això ha fotut un giro estupendo. A tu no t'agraden?
4: Ja anem malament.
0: L'estan no expulsant de Vilafranca,
3: però escolta, aquest moment, però tens el local davant.
4: Però no m'agraden, jo sóc més de futbol, collons.
0: Clar que sí, bravo.
1: Molt bé.
0: Doncs enhorabona per la gent que viu amb passió els castells des de Vilafranca. I ara sí, obrim l'altra versió del dia.
5: Aunque pases una mala ratxa, no te folles a un fatxa. Ara.
0: Bé, bé. Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de l'enquesta que han publicat els companys de La Vanguardia, que diu que si avui mateix es fessin eleccions a Catalunya hi hauria un empat tècnic entre el PSC i Aliança Catalana, tots dos, amb 30 diputats.
1: En tercera posició quedaria Esquerra Republicana de Catalunya, amb 23 representants.

0: representants, 3 més que el 2024, mentre que en quarta posició se trobaria Vox, que pujaria 7 diputats i arribaria fins als 18. El gran damnificat d'aquest context, com ja retrata a cada enquesta publicada, seria Junts. El resum de tot plegat és que quedaria un Parlament més difícil de governar que intentar arreglar el problema de Rodalies.
1: Home, sí que és que hi ha gent al Parlament que també és una mica Rodalies, eh?
2: Vigila,
0: Estat d'allà no et passis.
1: No, però...
0: O sigui, és molt ofensiu que comparis a qualsevol persona amb una persona fatxa.
1: No, si ho dic en plan positiu, que... i no pel retard, eh? Ho dic perquè estan com un tren.
0: Hòstia, està d'ella, no.
1: No!
0: No!
2: M'agradava més pel retard, mira què et dic.
0: Què? Que vingui la policia de la decència.
1: Ostres.
0: No pots ni cosificar ni ser capacitista, no, tio. No. Espavila.
2: Mira, amb els fatxes, sí.
1: El que sí.
0: Amb els fatxes, mira, amb els fatxes...
1: El que sí que puc fer, que potser sí que és horrible, és cantar. Perquè...
0: Hòstia, santa, sí,
2: ara que
0: no.
2: Ja havia parat de ploure una miqueta... Ara,
1: no, per compensar he preparat una cançó que defineix perfectament com estarà el Parlament de Catalunya si tot segueix igual, com apunta les enquestes.
2: Val.
1: Vale? Hem versionat un clàssic del pop rock espanyol, hem versionat els Tequila.
2: Home, i tant.
1: Amb la seva cançó Salsa. Ai, Salsa.
2: Salsa no, Salta.
1: Salta.
0: Salsa és el que et falta a tu.
1: Sí. I l'hem versionat. Estic una mica nerviós perquè ho hauré de fer en directe, perquè avui no tenim el tècnic que ens munta les cançons.
2: El Salva Coromines,
1: s'ha quedat atrapat al Vallès. Per tant, jo, a partir d'aquí, demano perdó a tota l'audiència.
0: Jo també.
2: Ho faràs en directe, directe.
1: Ho farem en directe,
0: No, i això és veritat, o sigui, pots audiència.
2: A Lujas, pots posar el rètol de directe, allò com fan a la tele?
1: Actuació en directe, no?
2: Exacte.
3: Bomba.
1: Bomba, exacte.
0: Sí, exacte.
1: Doncs, a Lujas, quan vulguis, li fotem el tema.
0: Vinga, va, sense por.

0: fachas. Fachas.
1: Acaba d'apuntar Xavi Alujas, tècnic d'aquest programa, jo crec que a partir d'avui sempre en directe.
2: Mira que he fet coses ridícules en aquest programa, eh? Però avui...
3: No!
2: M'he quedat sense aire.
1: M'ha agradat el de...
2: Sí, perquè no tenia nassos a dir fatxa, hi ha molt de fatxa, jo dic fatxa, però m'he quedat sense aire.
3: Ah, o sigui, has canviat la cançó en directe.
2: En directe he decidit canviar...
3: Per un tema de salut.
2: Per un tema de que no m'arribava l'aire.
3: Saps que jo he notat que quan és més bé així que quan t'editen.
2: Ah, sí?
3: Vull dir que no cal que malgastem
2: recursos. Doncs tornem a cantar! Ara!

0: vull Alba. Recordar que a dos...
1: Alba.
2: Saps què m'has dit? Que volia recordar Adolf Hitler.
0: No, però bueno, que se'n recordin també abans de votar.
1: Ei, va, que hem de seguir amb l'altra versió. Va. Ai... L'altra versió del dia també passa per parlar, de, evidentment, de Pedro Sánchez, perquè, com segurament tots ja sabeu, a aquesta hora de la tarda ha convocat eleccions pel proper diumenge 29 de novembre.
0: Ha fet l'anunci en una declaració institucional des de les escales de la Moncloa a les 9 del matí. Tanca així els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge gràcies al PP, Vox i Junts.
3: És fort perquè, ostres, Pedro Sánchez ha aguantat una pandèmia, la Dana València, el lío de Ceuta, el Tinglado d'Àvalos, l'Eire 10 i lo de la seva dona i el seu germà, les joies i lo del plus ultra Zapatero, i va, i que fa qui caigui del govern és una senyora de 87 anys que es diu Mari Carmen, i és la doctor Doom del Pedro Sánchez,
1: Doctor Doom, hòstia.
3: Vull dir, la finiquitat en un moment,
1: Mira, m'agrada aquesta referència que has fet, Guillem, perquè aquí has donat el clau. Perquè Marvel, realment Marvel, ara que estic del Doom, és la factoria coneguda de superherois, com ja sabeu. Doncs he de dir que ja ha pres nota a Marvel, de tot el que està passant amb el president espanyol, i preparen una nova versió de la pel·lícula, que la coneixeu, Avengers Doomsday.
3: Home, per favor, 26 de desembre, gran pel·lícula, amb moltes ganes de veure-la.
0: Quins nervis.
1: Doncs ara hi ha la versió americana i la versió espanyola.
3: Què dius?
1: I la versió espanyola la protagonitzen tota aquesta gent. Tenim el tràiler en exclusiva.
3: Ai,
1: en exclusiva, escolteu.
4: Exclusiva. Després de sobreviure una pandèmia, casos de corrupció en el seu partit, la sala a la tanca de Ceuta i el més dur, no anar a Eurovisió, Pedro Sánchez s'enfronta al seu destí. I no ho farà sol.
5: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: Arriba l'aventura més perillosa del capità socialista, on haurà d'aconseguir ajuntar a tots els superherois de l'esquerra per poder sortir vius de la batalla final del Congrés dels Diputats, el multivers polític de la democràcia.
6: La propera cita electoral seria absolutament inacceptable que les forces progressistes democràtiques no fossin capaces per fer amplis fronts populars democràtics que puguin aturar a la dreta i a l'extrema dreta.
4: És la batalla més èpica i que es podrà veure en tots els ateneus i casals populars del barri, on només un dels bàndols sortirà viu.
5: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
4: Arriba als cinemes el proper 29 de novembre, Avengers Mary Carmen's Day.
7: Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro.
8: Aunque pases una mala racha, no te folles a un pacho.
1: Jo afegiria, no te folles un fatxe ni lo botes.
2: Ah, avui se'ns està quedant un programa una mica d'esquerres,
0: Ja està bé, perquè això anirà bastant faltat.
1: Ho hem sabut fa una estona, que Oques Grasses ajorna dijous al concert previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic, pel tema de les pluges, evidentment. Tant la banda com la promotora del concert asseguren que ho fan per la seguretat del públic i el bon desenvolupament de l'espectacle.
0: Ja ho comentàvem abans, però no sé vosaltres, però al meu entorn hi ha molta gent que... Bueno, que ha decidit vendre's les entrades aquests dies o que és gràcies.
1: A mi també m'està arribant aquest tema.
0: No, es confirma la teoria que molta gent va comprar les entrades per FOMO. De fet, jo sé de gent que hi va, que no sap ni qui són o que és gràcies, que es pensa que són un grup de ties.
2: Què diu? I això, què és el FOMO? Qui és?
0: El FOMO és... mira, jo puc portar una samarreta precisament que posa això. És Fear of Missing Out, que seria, en català és pansa. Poden no ser allà.
2: Poden no ser allà, però et dic una cosa, a mi no em fa cap pena perquè Oques Grasses ja fa mesos que es prepara pel tema de la pluja, Sí, la pluja de milions que guanyaran amb tants concerts a Palau Sant Jordi.
1: Mira.
2: Aquesta gent es jubilarà i hi ha una tranquil·litat absoluta,
1: Jubilats abans dels 40,
2: Vull dir, amb aquestes oques tan inflades podran fer un paté de puta mare.
0: Almenys aquests paguen els impostos aquí.
1: Escolteu, avui hem fet un reportatge de carrer, però d'interior, perquè estava plovent. Abans de saber de dir la notícia de l'ajornament final, al matí no sabíem encara si l'ajornaven o no, i volia saber si la gent estava realment, com deia l'Alba, s'estaven en les entrades, si hi ha revenda, si la gent li preocupa la pluja. Aquí comença un reportatge de carrer a peu de Cantareu sota la pluja.
0: Oh!
2: Ai! It's a wonderful life!
0: Oh my God!
1: És molt a Lujas, eh?
0: Sí. Sí. Ell és el millor.
1: Mireu, m'he trobat l'estudiant... Clar, m'he mogut per l'edifici, m'he trobat a gent coneguda, gent no coneguda, gent que venia de públic a la competència. M'he topat amb l'estudiant en pràctiques de la primera pedra.
2: Ah, mira, molt bé.
1: Una noia molt simpàtica.
9: Vas avui a Oques o no vas avui a Oques?
10: Jo no vaig, però tinc una amiga que sí.
9: I saps si anirà o se les està venent? Perquè ara molta gent se les està traient de sobre.
10: Crec que se les està venent.
0: Ai.
9: Com és la teva amiga?
10: Rosa, Rose.
9: Rose. Podem trucar a la Rose?
10: Sí, podem trucar-la. Es diu Rosa, però si li dius Rosa s'enfadarà moltíssim. O sigui, és Rose. Rose?
11: Hola.
9: Hola, Rose.
10: Vale, és el Marc Mala de la ràdio de RAC1.
9: Encantat. Escolta, Rose, què Oques gràcies avui?
11: No, jo tinc entrades per anar-hi divendres i... Tenc dos del dissabte.
9: Però les vas pillar per FOMO en el seu moment i no t'agraden tant el grup o què?
11: No, les vaig pillar i resulta que la meva família també m'havia agafat. Llavors jo tinc dos per anar i vaig igualment.
9: Fes l'anunci, que així el posarem per la ràdio perquè llavors es posin en contacte si volen entrades.
11: Ah, mira tu que bé, perfecte. Doncs venc dos entrades pel dissabte a preu real, que eren 66 euros per entrada.
9: Ah, no fa revenda?
11: Com que si faig revenda?
9: No les poses més cares?
10: No, és bona tia.
11: Jo pel preu que vaig comprar, jo no necessito més diners. Jo només vull que vagi a estar.
10: És bona tia, molt bé.
1: Bravo la gent que no especula.
0: Sí que és veritat que jo crec que la culpa és que Oques Gràcies, quan va començar a fer aquella espècie d'anunci, de no anunci, de que plegaven, sí, de que farien només un concert, després han sigut 75 concerts, què va passar? Que la gent, per por, va començar a pillar moltes entrades.
1: Totalment.
0: I ara no et ve de gust anar-hi quatre dies.
1: I ara no saben què fer amb les entrades. Escolteu, m'he trobat a la Maria, que és una noia que venia de públic a la competència.
0: Molt bé, gran programa.
1: I encara aquest document sonor, sabent que s'ha ajornat el concert, sí, encara em sap més greu, perquè ella en aquest moment que estàvem gravant això no sabia que es cancel·lava el concert.
2: Ai.
1: Per tant, des d'aquí una abraçada a la Maria i ara entendreu per què.
9: Que, amb moltes ganes d'anar-hi amb aquest temps.
12: Moltes ganes, sobretot perquè venim a posta des de Mallorca.
9: Què dius?
12: I si mos ho canvien de dia, no tornarem.
9: Però llavors hem de resar alguna
12: cosa. Suposo, ara faré una...
9: El ritual del que pari la pluja.
12: Exacte, ja. Sí. El ritual solen ser al revés, no? Que plogui, però ja. No, ara és que s'aturi de ploure.
0: Ai, no.
12: Però, per exemple, hi ha dos companys meus que estan a Mallorca intentant volar cap aquí, que aquesta és una altra, a veure si arriben.
9: Clar, potser el Montero està escoltant RAC1 avui des del camerino o algo, li enviem un missatge, veiem si es pot canviar o algo.
12: Sí, va, Josep, si canviem les entrades, si canviem de dia, que mos pagui vols, perquè si no, no vendrem.
9: Ell te'n pot pagar 50 de vols, eh?
12: Segurament, sí.
9: Després... Amb els drets de mitja cançó?
12: I després de
9: fer... Et pot fotre un pont, fins i tot, un pont.
12: Sí, un pont aeri, estaria bé.
9: Sí, exacte, i un pont de pedra també.
12: Bé, tampoc no mos passem, que encara vendran més turistes.
9: Vols que cantem una mica d'Oques?
12: Plourà més encara.
9: No, home, no.
12: In the night.
1: Bravo. Tot això mentre el públic estava fent cua per entrar a l'estudi per veure la competència i no sé si de fons ho sentíeu, però vària gent de públic estava seguint a la Maria cantant In the Night.
2: Déu,
0: que maco que és això.
2: Pobre Maria, eh?
0: La Maria ja no les veurà.
2: No.
1: La Maria avui ja no té plan. Si voleu quedar amb la Maria...
0: Exacte.
2: De totes les hades, eligió la sobrassada, la Maria.
1: aquest m'agrada. M'he trobat un estudiant en pràctiques a una noia que venia de públic a la competència. Doncs bé, ara m'he trobat a la Mar Suí, que és la nostra companya del món a RAC1.
9: Sí. Escolta, tu vas avui a Oques o no?
10: No, jo hi vaig dissabte. Ah. Sí, porque lo bueno se hace esperar, que diuen els espanyols.
9: Tens amigues o amics que es venguin entrades per avui?
10: Sí, sí, una de les meves amigues, la Carla, de Fornells de la Selva, ella i el seu nòvio, el seu xicot.
9: Podem trucar-los?
10: Sí, de fet, nosaltres l'havíem d'ajudar. Adrià!
9: Ei!
10: Adrià.
9: Hola, Adrià, què tal, rei?
10: Com estàs?
13: No, qui és l'altre?
10: Truquem de RAC1. Oh.
13: Però m'estic fent el cursant.
10: Ah, perquè està de viatge.
9: Ah, on ets?
13: De viatge. A les Azores.
10: Oh. Déu meu senyor.
13: Ja m'he venut l'entrada, d'Oques.
10: Te l'has venut, ja?
13: Sí, com tothom, no?
9: Però què va passar, Adrià? Que et va agafar una mica de FOMO quan va sortir a la venda i després ja res?
13: El mateix que tothom.
9: Però, o sigui, tu et vas menjar tota la cua virtual i tot el rotllo per després no anar-hi.
13: Però és molt divertit, aquestes coses, fer la cua.
9: I has guanyat pasta amb l'entrada o te l'has venut més barata?
13: Una mica més cara.
10: Oh! Què dius? Has fet negoci, eh? Especulador.
9: Escolta, aquests diners són del Montero, eh, ara?
13: 6 euros, però poder anar de viatge.
2: Déu meu senyor.
0: Escolta, ves que no s'hagi cancel·lat avui el concert perquè no hi ha ningú que hi vagi. I fan servir l'excusa de les pluges,
2: ara,
0: perquè
2: ara
0: avui no plourà la nit, eh?
2: Avui ho has... No, Alba,
0: perquè s'han quedat més sols que la una.
1: Alba, això no es podia dir, eh?
2: Ah.
1: Això no es... No, jo és que jo crec que has tocat un tema sensible.
2: Alba Segarra acaba un cop més de fotre... La clavada del segle?
0: Sí. Perquè recordeu que jo no tengo miedo a la verdad.

0: estic tens ara, eh?
1: Que no vindran mai ja d'entrevistats, eh, Oques Grasses?
2: Sí, com que teníem tantes possibilitats.
0: Com fan tantes entrevistes?
1: Va, que acabem l'altra versió del dia parlant de futbol, però de futbol català.
0: Ara! Ara!
1: Català, que diria el Vicenç Martí. Perquè el Lleida Futbol Club, l'històric Unió Esportiva Lleida, va fer ahir el primer partit de temporada de la categoria de quarta catalana. Per començar, el que volem és desitjar-los moltes victòries en aquesta temporada al Lleida Futbol Club.
2: Recordem que l'històric Lleida, que va arribar a jugar dues vegades a primera divisió, va haver de refundar-se aquest estiu després de no trobar finançament per sanejar el deute econòmic del club. Per tant, ara comença de nou des de l'última categoria de futbol, que és la quarta catalana.
0: Home, es fot perquè el Lleida està al grup 24 de quarta catalana i el Cunit al grup 32.
1: Ah, que és el 10.
0: La mateixa, juguem a la mateixa categoria, eh? I per tres grups que no juguem junts, eh? Sí, per tres grups, Buós, Oques Grasses i la Fúmiga. Tres grups que no juguem junts, eh? Sí.
1: Avui no, eh, Guillem?
0: Què?
1: No, aquest no.
3: Vol més caure en gràcia que ser graciós, no?
2: A vegades entra, a vegades no, no passa res. Ahir van donar el tret de sortida de la temporada jugant contra el Sunyer. El partit es va resoldre amb un 2-5, un hat-trick d'Adri.
0: Es diu d'Adri, no?
2: El noi es diu Adri.
0: Adri a seques, dit.
2: Adri, jo pel cognom jo no... Perquè és un tema d'equip.
0: Com a periodista esportiva hauries de dir el cognom.
1: Adri, està bé, Adri.
2: Com a periodista
1: Pedri,
2: esportiva estaria bé que sapigués moltes altres coses.
1: És el mateix.
2: L'Adri que es senti per al·ludit, felicitats.
0: Vale.
2: El camp es va omplir amb més de 1.000 aficionats al triple d'habitants que té el poble de Sunyer. El poble es va organitzar amb més de 30 voluntaris per poder donar resposta a aquest allau d'assistència. Mireu, com a periodista esportiva que sóc, sí, recordeu?
1: Sí.
2: M'he posat les botes de futbol amb tacos bons. Sí. I aquí comença un reportatge a peu de Fora de Joc.
4: Amb Alba Segarra, la coqueta de llum dels esports.
2: Mira, ara mateix veiem que fan també els esports a
0: TV3.
2: I està greu perquè perdran tota l'audiència, perquè jo explicaré la notícia d'esports de veritat.
1: Ara. Ells parlen de Cancelo i tot això, nosaltres de Lleida.
2: Aquesta gent qui és? L'Adri és l'important avui. Escolteu, he trucat a Sunyer.
0: Molt bé.
2: Poble de 300 habitants.
0: Molt fort,
2: per tant,
0: això, eh?
2: Veureu que és molt senzill aconseguir informació. I la primera que m'ha importat, la primera sorpresa que m'ha importat és aquesta. Hola, bon dia. Mira, truco dels teloners. Bueno, que ahir vau tindre el Lleida.
5: Hola, sí, sí. Va ser un dia superguai. Va ser històric.
2: O sigui, tot i perdre, en tens un bon record.
5: Vam perdre, però vam donar la cara. El resultat és una mica enganyós. Vam adelantar en altres i bueno, després sí que ens van remuntar, però...
2: Us vau adelantar vosaltres?
5: Al minut 7.
2: Un gol precoç.
5: Sí.
2: Qui va marcar el gol?
5: Robert Besó.
2: El Robert Besó. Creus que ara als despatxos del Lleida s'està parlant d'un possible fitxatge del Robert?
5: No el deixarem marxar.
2: I tu quin rol hi jugaves allà? Ets afició?
5: No, jo sóc el president.
2: Com? El president del Sunyer, eh?
5: Sóc el president i jugador.
2: Potser que deixis espai per l'altra gent.
5: S'intenta fer de tot, una mica.
2: Llavors, a la llotja presidencial, en el teu cas, que hi poses? Una foto teva, perquè tu estàs jugant?
5: Sí, ja el feien buit, allí.
2: I com a jugador, a quina posició jugues?
5: De central, allí darrere.
2: Allà darrere, a no molestar gaire.
5: No molestar gaire, sí.
0: Però, Alba... Estic en xoc.
1: President i jugador.
0: President i jugador.
2: Sí.
1: És com si a la porta fos migcampista.
0: Home, ocuparia tot l'espai.
2: M'encantaria veure'l jugar. Té pinta de tindre cama de pollastret lleugera.
0: Jo vaig jugar amb la porta quan es va inaugurar l'Spotify. Sí. Quan es va inaugurar l'Spotify Camp Nou, que li van posar el nom de Spotify,
2: sí,
0: van fer un partit inaugural amb periodistes i em van convidar. I vaig jugar al mateix equip que... Sí, com a periodista. T'imagina't l'enganyat que està el Barça. Em van convidar i van dir que era periodista. Doncs van jugar al mateix equip que a la porta.
2: Què dius?
0: Sí, i té unes cames de jugador.
2: I us vau abraçar?
0: Bon, tinc una foto amb ell, molt simpàtic. Sí.
2: Jo cada dia passo per un lloc on ell esmorza, que no diré,
0: sí,
2: i intento fer contacte visual. Per ara no hi ha hagut sort. Però algun dia m'hi abraonaré.
1: Creieu que vindria un dia al programa a ser entrevistat per nosaltres?
0: Home.
2: Joan Laporta. El dia que tu vulgues, obrim de bat a bat. Perquè caldrà.
0: Alba! No pot... Un moment, un moment.
2: Les portes,
0: no.
2: Que l'aura que té aquest home.
0: Ara.
2: T'obrim de bat a bat i et posem catifa vermella perquè tu entris aquí a ser entrevistat per nosaltres, que seria un honor. Vinga, seguim.
0: Bravo!
2: M'apunta l'Arnau Vila, que és el nostre becari, el noi del Lleida, que va fer el gol, es diu Adri Fernández.
0: Efectivament.
2: El tenim al Google buscant informació, l'Arnau. Nois, total, que hem parlat amb el president i... jugador. I llavors he seguit trucant i he trucat a una fusteria. Fusteria Ai. Josep, d'acord? Vale? Segona sorpresa del matí, xavals. Hola, bones, que truco a la fusteria Josep.
6: Sí, digueu-me.
2: Hola, bones, mira, truco de la ràdio, truco de RAC1, perquè ahir vau tindre un esdeveniment històric. Què hi va anar, vostè?
6: Pues no, però jo tinc el jugador que va marcar el gol.
2: Què m'estàs dient? Que el Robert, com on el tens? El tens segrestat?
6: El tinc treballant, collons.
2: Li pagaràs el cafè, el Robert, com a pichichi?
6: No ho sé, sí.
2: Pensa que tens a la fusteria el Messi de Sunyer.
6: Ja, però jo no en trec res. Al contrari, fa uns anys se va lesionar i m'ho va tocar pagar jo.
2: Oh. O sigui, tu voldries que deixés el futbol?
6: Per mi, sí. Pel que es guanya, sí, però bueno, ja se'n dona compte això.
2: Ja s'ho farà.
0: Ostres, increïble.
2: No sé si us heu adonat que he trucat a la fusteria de Sunyer. He parlat amb el Josep, que també és una cosa molt divertida. El Josep és fuster.
0: Sí, sí.
2: Que vigili amb l'esperit sant, que...
1: Comenti un colom.
2: Que el carrega el diable. Bueno. I m'ha explicat que en el mateix edifici de la fusteria hi havia el Bernat. Que el Bernat és el jugador que va fer el gol del Sunyer.
0: Ostres, increïble.
2: I he dit, passa'm el pichichi, xaval. I he parlat amb ell. Hola, Robert, com estàs?
7: Bé.
2: Com va ser el gol? Ens el podries explicar?
7: Pilota parada, va ser un refús d'en Vells, que em quedo sol sense cap marcatge i pues, acabo des de fora l'àrea, així com de volea.
2: O sigui, que va ser casualitat, que no t'ho vas currar gens.
7: Una mica.
2: I a qui li vas dedicar, Robert, el gol?
7: A tota la gent que va fer possible el partit.
2: Com enfrontes el partit de tornada?
7: Jo crec que patirem més, però bueno, al final també pues, hosti, em fa il·lusió anar a jugar en un estadi com el de Lleida.
2: Suposo que tens més sang al camp, perquè, xiquet, si et mous al camp com xarres, estem arreglats.
7: Ja, espero que sí, que tinguem més sang al cap.
2: Escolta, visca el Sunyer!
7: Visca.
1: Alba, que l'has tractat de soso, pobre.
2: Però no l'he tractat, l'he descrit.
0: Però com són de llei de tots, els és igual, saps tu?
2: És que aquest noi, si rasca una mica, deu ser cosí meu, saps? No passa res, tots som família. Nois, escolteu, anem a fer una revisió, vale? Hem parlat amb el president,
0: és que, perdona,
2: que també és jugador.
0: Avui crec que tu has de baixar i fer una travessa o trucar directament a la Moncloa perquè si t'hi fotrà Pedro Sánchez. Sí,
2: sí. Una travessa, vull dir, plou, eh?
0: Una travessa vol dir una quiniela, però en català.
2: Ah, va, es diu travessa en català, que
0: sí.
2: Maco. Per tant, la Núria és de Núria Quiniela. Espanya, si la fitxen a Ràdio Televisió Espanyola, serà Núria Quiniela.
0: Núria Quini.
2: Senyora Quiniela, dime. Nois, hem parlat amb el president, que alhora és jugador.
0: Sí.
2: Hem parlat amb el Pichichi.
0: Doncs sí.
2: Pues no s'acaba aquí.
0: Ai.
2: Perquè he trucat a la tasca gallega il·legal.
0: Com?
2: Que no us ho perdeu, és el nom d'un restaurant.
1: Es diu il·legal de nom, eh?
2: Es diu tasca gallega.
0: Il·legal?
2: Il·legal, i és de Sunyer, i és un restaurant. Bueno, és igual.
1: Avui sí que ens hem convidat, Glòria.
0: Jo vull empadronar Sunyer, eh? Vull dir...
2: He xerrat amb l'Ester. Atenció, qui és l'Ester?
8: Bon dia.
2: Mira, truco de RAC1.
8: De RAC1, molt bé, sí,
2: sí,
8: d'acord.
2: Truco per dir visca el Sunyer, tot mar que pierda.
8: Ah, tan sunyante que pierda, correcto.
2: Correcto, és que vas anar al partit.
8: Sí.
2: I què, com ho vas viure?
8: Fantàsticament bé.
2: Sí, eh? I què cantàveu allà? Què cantàveu allà a la grada?
8: Pues som-hi, Sunyer.
2: Molt bé. Ho vau tindre a tocar, la victòria?
8: Home, clar que sí. Que pensàvem que vindrien i fotrien 12 gols. Doncs no.
2: Ja, flipats.
8: No.
2: Que hi tens algun fill que hi jugui o algun...
8: I tinc el fill i tinc el cosí, que és l'entrenador.
2: Collon! I què? Com el vas veure com a entrenador?
8: Ell és número 1, com el Hansi Flick. Número 1.
1: Lo Hansi Flick de Ponència.
2: Hem parlat amb la cosina de l'entrenador...
0: Hòstia, és que això és molt fort, eh?
2: Hem parlat amb el golejador del Sunyer.
0: Que estava treballant a la fusteria.
2: A la fusteria del Josep, que, sí. No, que no va anar al futbol, perquè amb ell ja li va sortir molt car el cop que es va lesionar.
0: Sí.
2: Hem parlat amb el president barra jugador, un que també té ganes de fer-ho tot. I per acabar, he parlat amb la veu de l'afició, que mos expliqui exactament la crònica de com va ser ahir. I us adverteixo ja que va ser gros. Que vas estar al partit del segle ahir a Sunyer.
9: Sí, i tant.
2: Hosti, noi!
9: I tant, com no podia ser. Soc de Lleida, també, eh? Soc soci de Lleida tota la vida, però...
2: Què m'estàs
9: dient? Però ahir el poble tira. El partit ja va començar a les 12 del migdia, el partit era 5, però va començar a les 12 ja, i van quedar uns quants per fer el vermut.
2: Clar.
9: No, tenim un grup d'animació que es diu Supporter Chuts, i llavors van dinar, i llavors ja van fer la prèvia. I a part també van venir gent de Lleida, vam estar allà barrejats, vam estar tots junts, i el partit molt bé, molta vibració, molts càntics...
2: No, que entenc
9: molt
2: que sí.
9: Germanor, molt bon ambient.
2: Sí, que entenc que si hagués anat a pròrroga el partit hagués acabat amb una orgia.
9: Ah, sí, sí, perquè va ser molt divertit. I llavors també el postpartit també de quedar-nos allí, fer els últims deures, de despedir-nos de la gent, i bé, vam fer, bueno, vam fer alguns que vam fer tard i alguns que vam fer molt tard i tot, fins i tot.
2: Tu en quina hora vas arribar a casa?
9: Que jo, quasi de les 12 de la nit.
2: Per tant, avui podríem dir que tens ressaca.
9: Dels últims, dels últims. Sí, avui ressaca, avui.
0: Bravo, bravo, bravo. Vull dir, això... que Pedrerol tremoli perquè tenim la nova presentadora del Xiringuito,
2: bueno,
0: eh?
2: Bueno, és que m'agradaria que valoréssiu que he dit...
0: Postpartit.
2: Què he dit? He dit paraules tècniques,
1: sí,
2: no?
1: Has dit coses molt importants d'esports, sí.
2: Tan tècniques que no me'n recordo. Nois, mireu, visca el Sunyer.
0: Ara.
2: Sí. Visca el Lleida.
1: Sí.
2: I visca el futbol de tercera divisió.
0: Un moment, Alba. Tercera divisió. És quarta catalana, no tercera divisió.
2: Com?
0: Vull dir, si fem bé el visca... Fem-ho bé.
2: Aquest juga en a quarta catalana.
1: Sí,
2: és... I a tercera divisió qui
1: juga. Ho has dit tu al principi.
2: No era tercera.
0: No. Tete, espavila.
1: Hòstia.
2: Bueno, Tete. Només vull felicitar la meva mare que avui és el seu aniversari.
1: Ai, Déu meu. Va, que passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Hem d'anar a la publicitat. Rec 4 anuncis, i molt bons, i a la tornada... Ja escalfa per la banda el Marc Llibre. Ara tornem.
2: Guapo!
10: De lunes a publicitat! Yes!
11: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
12: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
14: Totes les marques, millors ofertes.
13: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
15: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
16: RAC1, emissora oficial.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
20: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
20: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mare de Déu.
20: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
20: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
26: Benvinguts i benvingudes a la granja dels Taloners. Comencem amb

0: heu estat molt ocupats aquest cap de setmana i heu estat dormint la mona fins ara mateix, que són les 3:40 de la tarda, no patiu, perquè fem un repàs informatiu per la gent que s'ha quedat enrere. I l'encarregat de classe per fer aquest resum és el Marc Llibre. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda, estimat.
2: Les preguntes de sempre. Encara fumes? Tens nòvia?
1: Tot en ordre, tot correcte.
3: Ai, que bé, em tranquil·litza. Em tranquil·litza que segueixis fumant i segueixis
1: Els canvis només porten problemes.
3: Exacte. Així que...
0: I m'agrada que vens amb una samarreta del programa Col·lapse.
1: Sí, m'has dit que és del Col·lapse. Jo pensava que era una marca que em molava molt i es veu que
2: porta
1: no.
2: Porta com una creu així.
1: Sí, està bé.
3: Bueno, el logo.
1: Una X, perquè una X. Les creus a vegades... Si
2: podria ser la samarreta del Col·lapse o de Twitter, no?
1: També, dins, sí, de l'Elon Musk. Molt bé. Bueno, voleu fer això de...
3: Sí, podem parlar de la teva samarreta.
2: Vinga, va, quin ha estat el rumor del cap de setmana?
1: El que no es confirmava aquest matí amb l'anunci del cartell del Festival Primavera Sound de 2027 i és que Madonna, la reina del pop, no actuarà a Barcelona el proper estiu.
2: Bueno, de moment.
1: De moment.
2: De moment.
3: A vegades venen a última hora.
1: Bones notícies pels fans que veient la quantitat de droga que es mou per allà, suposo que són més de Maradona, no? Que de Maradona, jo diria.
2: Bé.
3: Sí que és veritat, que és un lloc de consum.
1: Jo no remeno molt per allà, però sí que em sembla que...
3: Jo hi he anat un any, no hi tornaré mai més, en principi. I aquest any estic molt contenta perquè tenia poca Inés la Rosalía.
0: Sí.
3: I no van... Bueno, tota la gent
0: bueno,
3: que hi va...
0: Espera't.
3: Ai, no. Si és que si va la Rosalía tindré un dilema.
2: Vinga, va, qui ha fet història aquest cap de setmana?
1: Els castellers de Vilafranca, que tornaven a guanyar el concurs de castells de Tarragona, aquesta vegada descarregant per primer cop a la història un 9 de 9, amb folre, això sí, sense manilles, perquè les tenen tots la Guàrdia Civil, preparades per quan algú treu una estelada. Bé, diuen que la història l'escriuen els vencedors i jo tinc la sensació que la història dels castells és directament una autobiografia, no?, dels de Vilafranca. Crec que hauríem de començar els altres a pujar el nivell, no sé.
2: Bueno, perdona.
1: Fitxar professionals, Spiderman...
2: Valls va fer el 9 de 9 sense folre.
3: I Sal.
1: Sí, però...
2: Bueno, els Marrecs de Sal també van jugar molt bé el dissabte, però la Colla Vella va estar molt bé,
1: Ens falta alguna cosa més, que els de Vilafranca pugin a moli a les mans o...
2: Jo crec que els castellers haurien de començar a posar reptes i crec que potser haurien de fusionar el concepte de Primavera Sound amb els castellers i comença a repartir droga i que intentin fer castellers.
3: Perdona, problema,
1: és que a dalt de tot hi pugen nens.
0: No els hi fa falta, crec,
1: No, els de baix no.
0: La porten de casa, ja.
1: Els de baix, ui.
3: Jo el que faria és que hi hagués un... Saps com un pèndol que anés passant, com una bola, i que haguessin d'esquivar-la tot el castell.
1: Clar, una barreja entre Grand Prix i castellers.
3: Ah, exacte.
2: Humor amarillo, no?
1: Humor amarillo.
2: El Chino Cudeiro.
0: Perdoneu, però estem davant del concurs més emocionant de la història.
3: Preciós.
0: I a sobre ho voleu fer més complicat, home,
3: Preciós.
0: No?
1: Mira, he de dir que jo no era molt fan dels castells des del que faig aquesta secció m'he donat compte que es fan castells constantment. Jo pensava que era una cosa que no
2: es veia. I ara ve Santa Úrsula, vull dir que no.
3: Oita, la Úrsula.
1: La Úrsula.
3: La dolenta de la Sirenita. Oh. Escolta una cosa, has dit jugar, han jugat molt bé els de Valls, també.
1: Sí.
2: No.
3: Es diu jugar, fer castells.
0: No, han fet un bon paper.
3: Quin és el verb? Fer castells?
2: Sí.
3: Vale.
2: Això potser ho haurem de parlar fora
3: d'antena,
2: no?
3: Podem seguir?
1: Sí.
2: Vinga, va, anem.
0: De fet, és actuar, no? És una actuació.
1: És una actuació, exacte.
3: Clar.
2: Mira, parlant d'equips sobrats que fan història, quins han estat els guanyadors del cap de setmana?
1: Doncs les futbolistes del Barça femení que van guanyar el partit contra el Real Madrid amb un resultat de 7-0. Un resultat que s'apropa més al del futbol americà que al del futbol. Exhibició ontològica que confirma la distància abismal entre els dos equips i que xapa la boca un cop més aquells que encara no confien en la qualitat ni l'entreteniment que ofereix el futbol femení.
2: Totalment.
0: Quan marca 5 gols és una maneta. 7, què és?
2: És un munyón.
3: Està d'ella.
2: No? És una mà...
3: Al final mos arribarà.
4: La brometa bastant fluixeta.
1: Aquell d'escari movidós, no?, que té la mà...
3: És una maneta i dos dítets.
0: Va, seguim.
3: Aquests dos.
0: No, parem ja, va, seguim.
2: Disculpa.
3: Ja ho dic jo. Va, qui ha estat l'heroi del cap de setmana?
1: Home, això està claríssim. La pregunta ofèn, és veritat que l'he escrit jo, però és que l'heroi del cap de setmana és ni més ni menys que Sant Jordi, Basté i Barrera.
5: Bravo!
0: He de dir, no sé què diràs, però he de dir que a mi em va fer molta companyia.
1: Home!
2: Estàs molt sol a casa, eh? I mira que ets pare.
3: Jo també em vaig enterar.
1: Va renunciar a l'avorriment capaç de passar un dissabte tancat a casa per combatre aquest temible monstre, el que tots anomenem actualitat.
2: Et dic una cosa, el Basté i la Bots, perquè passi algú el cap de setmana per venir aquí. Què ha de fer el Basté el cap de setmana?
3: Dormir.
2: Però què ha de fer el Basté?
0: Només et diré que l'especial de l'11S el va fer de 3 a 4, eh?
2: Mira.
0: Ja no li queda cap franja més, per fer especials.
1: La qüestió, nois, és que el cavaller de Can Godó, va deixar de banda la seva jornada de descans i es va posar l'armadura impermeable, va agafar la seva llança en forma de paraigües i es va pujar el seu cavall de quatre rodes, conegut com Ferrari.
2: O Jordi Ramos.
1: Va venir fins a aquest estudi a combatre tu a tu, face to face, a l'actual Drac. I no va ser fàcil. Per fer-ho va haver de superar pluja, son i el rigorós control d'accés que teniu aquí sota l'edifici, que qualsevol dia us trobareu un membre del CAE de fer la tertúlia amb la Mònica Terribas. Entra tothom.
3: Bueno, ja, si revises els tertulians, n'hi ha algun que no l'haurien de deixar entrar, eh?
1: Però un tio amb una katana que em va dir un dia, no, vaig aquí a la competència, a veure, t'has de fer una
2: traca. Que entrar en aquest edifici és molt fàcil.
1: És molt fàcil, no?
3: Molt senzill.
0: Sí. I el Clapés per què no va venir a fer especial?
2: Bueno, perquè el Clapés té la
3: seva... Perquè és molt més gran.
1: No, i té la segona residència, li queda lluny.
2: Ah, no, estava confinat a Calella.
3: Pensa
0: uns,
3: que el
0: Basté... Uns màpets, uns gags, unes pluges...
3: El Basté potser va vindre perquè tenia goteres a casa.
2: El Basté va venir perquè aquell fit de...
1: No, estava tot tancat.
0: Però si va dir fotre. Que havia deixat, havia anul·lat un sopar i tot.
2: Bueno, però aquest home dina i sopa cada dia fora.
1: Amb dues persones diferents. O sigui, fa dos àpats de cada...
2: El truquem? Li pren...
3: No, que fa la migdiada ara, que he de recuperar moltes hores de son.
2: Truquem al Basté.
1: Ui, bueno. Estarà fent la migdiada.
0: No, ara descansa aquesta hora.
3: Em consta que no ens escolte.
2: Oh, perdona?
1: No, home.
3: Sí, perquè he de dormir.
0: Home, aviam.
3: És, jo ho entenc,
0: és lògic. Home, aquest senyor...
3: Què l'escoltes tu a les 6 del matí?
1: No us escolto ni jo, eh?
3: Mira. Clar, no m'escolten ni uns pares. Què t'escolten? Què l'escoltes al Basté a les 6 del matí?
2: Jo al Basté, ara diré una intimitat molt grossa. Jo, pel primer que faig pel matí, és anar al lavabo i de depositar.
3: Sí.
2: I jo abans de depositar, jo ja estic amb el Basté de fons.
1: No sé si és un elogi o...
2: Sí, un quart de set, jo ja estic amb el Basté i fent les meves necessitats.
1: En tot cas, feina brutal la que es va fer dissabte en aquesta santa casa. Com sabreu, això, bueno, dia marcat per les pluges torrencials i les restriccions, 24 hores que jo vaig viure com un petit confinament i que us volia explicar de forma crònica dietària.
3: Ah, m'encanta!
1: Ja s'ha explicat el que ha passat, com ha passat, però ningú està explicant com ho va viure.
3: Totalment.
1: Jo vull explicar com ho vaig viure.
0: Vinga, va,
2: molt bé. Vinga, va, comencem. Dissabte, 5 o 6 de la tarda aproximadament.
1: Aproximadament, perquè no sé l'hora exacta, ja que estava jugant un partit de futbol sala quan per tot el pavelló va començar a ressonar el despertador de la Mònica Usar.
0: Està molt ben tirat perquè triga una miqueta, eh? Sempre sona els altres i després et sona tu, eh?
2: Sí.
1: El soroll de l'alarma de protecció civil i la mala qualitat del meu equip de futbol van provocar que falléssim un penal que ens va costar la victòria contra el totpoderós Este Aguas del Grifo. Sí, vam perdre 4-3. Va ser en aquest moment el que vaig pensar que això de l'alarma no estava ben resolt i que potser estaria millor que per avisar de la pluja sonés això.
6: Llueve y las aceras están mojadas. Todas las huellas están borradas.
1: No us agrada més això per avisar?
2: Sí, sí, un rotllo molt millor, sí.
1: Aleshores, quan pari de ploure i s'aixequi les restriccions, podria sonar això altre. Jo crec que ens ho prendríem millor, no?
2: Sí.
0: Mira, ja tornen els de Protecció Civil. Mira.
2: Ara. Boníssim. I a les 7 de la tarda, també aproximadament...
1: Surto del pavelló i m'intento informar del que està passant com s'informa algú, que, com jo, és a dir, a través de les xarxes socials. Allà començo a llegir coses com, sobretot paraigües i mans netes, cuidem-nos, fins que no passi la tempesta, eviteu el contacte amb els vostres avis i àvies, i una pregunta que sobrevolava al cap de tothom. En sortirem millors persones de tot això? Evidentment, en aquest cas també hi havia disparitat d'opinions. Els Terians de tipus Jubarro deien que sí, que en sortirien millor, i els Terians de tipus Clapés deien que no, que evidentment no sortirien millor d'això ni de res.
2: 8:15 de la tarda.
1: Decideixo ser prudent i confinar-me com recomanen els experts en pluges, a dir, Mònica Usar, Tomàs Molina i el cap de la tribu índia dels Yakota, anomenat The Rain in the Face, el pluja a la cara. Abans, però, vaig al supermercat a comprar provisions. Arribo al supermercat i, sorpresa, queda paper de vàter.
3: Home!
1: Compro 48 rotllos perquè no me'n falti per poder cagar, masturbar-me o participar en algun repte viral que proposi per TikTok qualsevol subnormal.
2: 8:00 aproximadament.
1: Jo i la Patri Jordan anem per la tercera discussió del dia. Ella em diu que no segueixo el ritme i jo li dic que el seu germà, Michael, era molt millor esportista que ella.
2: 9:00.
1: És hora de sopar i tinc molta gana. El carrer plou moltíssim. Per tant, el que em ve de gust és fotre'm un bon entrecot al Ventorro. Llàstima que em queda molt lluny i que tampoc tinc ganes de fer l'amor a la borda a la babu de minusvàlids. Ho deixo per un altre dia.
2: 10:00.
1: M'he enxinxat amb el sopar. Ja tinc fets uns 4.000 quilos de part artesanal. Casa meva sembla un camp d'extermini nazi dels jueus de la farina, coneguts com a celíacs. Oh, perquè ja sabeu que l'ésser humà, quan el tanquen una estona, es converteix de sobte en un treballador incansable de l'empresa Bimbo. De fet, diuen que la idea dels forros ells la va tenir Oriol Junqueras allà d'Unes.
2: 11 de la nit.
1: Arriba el moment fatídic. Tirada que veure a la televisió, no? Has de triar Netflix, HBO, La Travesa, Genesis, posats a veure merda bona, decideixo veure per TikTok, petits fragments de Mujeres, Hombres i viceversa.
2: Oh, és un programa de culte, eh?
1: Sí, aquell programa de televisió on els concursants havien de trobar l'amor i per fer-ho tenien l'ajuda de dos assessors amorosos, en Pipi Estrada i Míriam Sánchez, actriu porno i l'altre nymphoman amb problemes de drogadicció, una autèntica genialitat.
2: Diumenge, 9 del matí.
1: Em desperto amb una sensació estranya, no tinc mal de cap ni nàusees i em queden diners al banc, estranyament.
3: Olé.
1: Ho celebro comprant alguna merda de les que venen a Temu, d'aquestes que quan t'arriba a casa et sents més estafat que l'antic anunci de Fairy, aquell que deia que amb un parell de gotes...
2: Sí, amb Villarriba i Villabajo,
1: eh? Villabajo.
3: Sí. I després... Quins collons.
1: Ni una cullereta, eh?
2: Déu, menja 10 del matí.
1: S'aixequen les restriccions i tornem a fer vida normal. El mini-huracà mediterrani, que sembla el sobrenom de Joan Manel Serrat, en regala imatges molt impactants d'inundacions i altres de molt futuristes, com per exemple cotxes que es mouen sense conductor. Això sí, amb un sistema de pilotatge automàtic que sembla dissenyat pel tio dels autos de xoc de la fira. En fi, dies intensos que sembla que repetiran sovint, així que compreu paraigües i apreneu a dir allò de supercalifragilisticexpialidocious.
0: Com ho veu viure, vosaltres?
3: Jo estava en un casament...
1: Sí, et vaig veure, estaves molt guapa, per cert.
3: Ai, moltes gràcies. Estava molt elegant.
0: Molt bé, molt
3: estava
0: bé.
3: Estava molt, molt, molt elegant, sí. La veritat. Hi ha una cosa...
1: Jo... És el teu xicot, no?, el que feia el de les fotos, també.
3: Sí, tan guapo.
1: També molt elegant.
3: És que ell és elegant, ja. Jo treballo una cosa que és anar sempre amb un nivell molt baix d'elegància,
2: ah, no,
3: perquè
2: mai,
3: així,
2: eh?
3: Només que em dutxa una mica, ja sorprenc.
0: És el contrast, no?
3: Jo no em vaig enterar de res. I al matí vaig sentir que el bondó felicitava el Basté i vaig pensar, per què? Llavors em va entrar que mentre jo estava ballant la gossadera, Jordi Basté estava... Sí,
2: estava gossant-lo aquí,
1: estava aquí
2: directe.
1: Parda.
0: Jo he de dir que em vaig fer un ventorro perquè vaig anar a esmorzar a un restaurant.
1: Ah, molt bé.
0: I com que plovia, no vaig sortir d'allà, vam fer el vermut amb
2: molt,
0: uns amics.
2: Molt bé.
0: Seguia plovent, vam dir, ens quedem a dinar.
2: Molt bé.
0: Seguia plovent, hem dit, fem el ressopó. Vam berenar, vam sortir tot el dia al mateix restaurant.
3: I la teva filla, serveis socials?
0: No, la meva filla ha dormit.
1: No, no, ventorro absolut.
2: No, està molt bé, està molt bé.
3: I tu, Cuca?
2: Jo vaig estar a casa fent coses i vaig anar a Rialp a la fira, a la trobada de sopes, ranxos i escudelles històriques de Catalunya, que em va enamorar. I atenció, perquè l'any vinent, la 14a trobada es fa a Ponts, eh?
3: Ah!
1: Home!
0: Sí,
1: home,
2: haurem d'anar, haurem d'anar.
3: Poble de Lopau.
0: Estarem atents. Sí. Marc Llibre, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: El millor!
0: Ara tornem, fins ara, fins ara.
7: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
8: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
9: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda, la millor fira de ceràmica i terrissa.
10: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada, fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
9: Recorda, 10 i 11 d'octubre, Fira

0: viatges quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a...
1: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
2: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
1: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
2: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
3: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. Mmm. A casa, cada dia gaudim del pa de fleca artesana.
4: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
5: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
6: Pues tenim el Satisfyer i nosaltres pues, tenim el que podem.
7: Bueno, fliparàs, altres tenim els dits també.
6: Sí, els gossos petits.
7: No sé qui... Si estan explicat dones, jo lo dels gossos no ho sabia.
6: El pare sempre deia una cosa, quan veia un gos petit deia, mira que cosa és un llapaire. El que no matitzava, que llapava.
8: Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo.
9: Els taloners del versió H.O. I aprendre pels sagles migdiades.
7: Ve molt de gust ser perra.
10: Alerta boomer, alerta boomer, alerta boomer, alerta boomer.
11: Antoni Clapés i Casals, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda, com esteu?
11: Màquina! Què tal el teu cap de setmana?
12: Bueno...
13: Ai, què ha passat?
12: Ai, no, bé, bé, bé.
13: Ai,
12: irregular, diríem que ha estat
13: irregular. Irregular, per què?
12: Bueno, perquè he vist moltes coses, he fet moltes coses i...
13: Ets una mica Dembélé, no?
12: Eh?
13: Ets com Dembélé, irregular, no?
12: Sí, bueno, però Dembélé té pilota d'or.
13: I tu un Ondas.
12: Jo, exacte.
11: No. Més d'un Ondas.
13: Més d'un Ondas, clar.
12: Dos.
13: Podríem dir que és el Dembélé de la ràdio, eh?
12: No, està bé. El cap de setmana bé. Passat per aigua, però bé. Sí.
13: Bé, divertit. Avui, per cert, és un dia molt especial per tu, eh?
12: Ah, sí? Per què? Què passa?
13: Avui és el dia mundial de James Bond.
12: Ah, què dius
13: clar,
12: ara?
13: Sí. Ah. Clar, i sabem que a tu t'agrada molt la gent 007.
12: Sí.
13: Bueno, doncs volíem celebrar-ho amb tu.
12: Pues sí. Com ho voleu celebrar? I com ho voleu celebrar?
13: Dient-ho.
12: Ja està. Hem acabat la celebració.
13: Ja ho estem celebrant.
11: Hem preparat alguna cosa.
12: No, ens hem preparat una pregunta.
13: Sí.
12: Quin de tots els James Bond...
11: Ui, és una pregunta molt original.
12: No s'ha fet mai.
13: De fet, fa molt poc la va respondre,
12: una
13: no?
12: Una pregunta, eh?
13: La setmana passada. Ja ho vas dir, no?
12: És una pregunta, diguéssim, recurrent.
13: Tu ets més del Danny Craig, no?
12: Sí, jo sóc del... Sí, tot i que abans sempre havia estat del Roger Moore.
13: Ah,
12: però després em vaig passar al Daniel Craig, sí. I ara ja, com que s'acaba de moment, estem aquí, estem ancorats en aquesta
13: sèrie. Diuen que
12: sèrie.
13: És el Henry Cavill, eh? El que feia de Superman.
12: Ah, sí? Sí, és aquest, al final?
13: Diu que apunta al
12: Henry Cavill. Però és rumor, eh?
13: No, perquè... no són rumors, sí. Però que tot apunta...
12: El rumor és l'antexala de la notícia.
13: Que, per cert, avui deixa'm comentar una cosa sí. Que ens recordava la Lujas. Avui sí, avui graves serveis mínims.
12: Sí, avui.
13: Si algú
12: avui.
13: Vol venir de públic, ha de fer.
12: Ah, doncs no tinc ni idea.
13: Ah, vale, ho he de dir jo, espera.
12: Crec que no tinc els correus electrònics a mà.
13: Un miro.
14: Bueno, és com si li preguntes a la Madonna què fer per veure-la, saps?
12: Exacte. Que, per cert, gent... no, de moment no ve, no. El Primavera Sound.
14: Ja, estic tan contenta.
11: El rumor no és l'antesala
12: bueno,
11: de la Madonna.
12: Que no vingui. A vegades fan això els de Primavera, sí. Del Primavera Sound, que no ho anuncien i quan arriba el moment...
11: Apareix del no-res.
12: No, apareix la notícia. Ja calla, ja ho tens.
13: Si avui algú vol venir de públic, és... serveillsminims.visiona.tv. Hi ha un formulari allà per venir avui de públic, que com ha plogut hi ha gent que ha fallat.
12: Sí, és que portem un dia
13: reomplir.
12: Amb això de les alertes. Jo he quedat avui moll, no m'havia passat mai.
13: Ah, tapa, o sigui. És veritat.
12: Bueno, anar de fet, vaig per la amb uns mitjons que he anat amb mitjons tot el dia per la redacció, vaig amb uns mitjons que m'ha comprat Míriam Díaz, que me'ls ha comprat.
13: A posa esport, eh?
12: Que me'ls ha comprat.
11: Però explica quins portaves abans.
12: I horrorosos. Eh?
11: Quins portaves abans?
12: Uns piquis que m'ha deixat el Marc Bala.
13: I tu has anat sense mitjons?
11: No, perquè jo n'he portat dos, per si
12: no,
11: de cas.
12: Perquè jo he vingut...
11: Vull dir, dos parells.
12: He vingut amb el... O sigui, he arribat aquí a la ràdio amb els peus xops. I ara vaig amb les... aquestes sabatilles d'esport, que són de l'Arnau Vila.
13: Això te n'ha...
12: Que em foten un mal...
13: Però és que quan tinguis entrar...
12: M'estan injectant l'ungla cap a dins... I jo crec que demà hauré d'anar al podòleg perquè les tregui.
13: Crec que és el primer cop que em veig amb bamba, és aquesta bamba de jove.
12: Bueno, és que si no, havia de fer el programa descalç.
11: I però no, això és una foto per penjar.
13: No m'ha estranyat gens, que et queda molt bé el rotllo aquest.
12: Bueno, queda com queda. Queda per passar el tràngol, queda.
13: No, no, molt bé, molt bé. Escolta,
12: però ara parlem a les 4 a veure com estem d'alertes i de...
13: Clar, com pinta això avui?
12: I d'electrociclones i de
11: tot això que ens està passant, no? Ens posareu al dia.
12: Sí, okay. Bueno, a veure, no sé...
13: Quin meteo teniu avui? Perquè últimament tenim un ballament...
12: A l'Abel Caral.
11: Molt bé.
13: Aquest és el bo.
12: Avui l'Abel Caral. Sí. Bueno, el bo, jo hi he arribat al punt
11: que... Si era que parla poc,
12: No, sí, els meteoròlegs ja et reconeixen que dues hores abans aquestes...
13: Bueno, això d'avui no s'ho esperaven,
12: aquestes ciclogènesis que es produeixen, que no les poden preveure. Per tant...
11: Què?
12: La pregunta és, cal posar un meteoròleg a la teva vida? Aquesta és la... Perquè si... Per exemple, el dissabte.
11: Sí.
12: El dissabte... Jo vaig sortir el dissabte, em vaig anar a tallar el cabell. Anava tan tranquil.
13: T'has tallat el cabell? No s'ha notat gaire,
12: No, és que vaig dir que me'l tallin poc. Perquè és que hi ha poc a tallar, ja.
11: Només te'l poden tallar pels costats.
12: Exacte, perquè per dalt ja no queda res, saps? Sí. Ja, saps, ha quedat. Sí, sí. I aleshores, al migdia, que vaig pensar... Bueno, al migdia, després, ja, després de fer la migdiada, anirem a veure Aïda i tal. I
13: Aïda?
12: Sí, al Liceu. Una òpera que es diu...
11: La sèrie, si et sembla.
13: Ah, sí. Com van treure la pel·li aquesta d'Aïda i...
12: No,
13: vale.
12: I la sèrie, l'òpera. Llavors, quan... Bueno, allà arribo a les portes del Liceu i van cancel·lar perquè hi havia... Perquè es va crear allà l'alerta de que hi havia el risc i després, déu-n'hi-do, com va ploure.
11: I no et van trucar de RAC1 per fer l'especial?
12: Doncs ningú em va convocar.
11: No!
13: No!
11: Jo pensava que t'havien dit d'anar també i que havies dit que no.
12: Ningú em va dir res.
13: Això t'ha fet mal a tu?
12: Sí.
13: Vols que parlem?
12: Bueno, ja fa... Jo crec que...
11: Et sents desplaçat, Toni?
13: Això és moving, eh?
12: Em vaig sentir...
11: Els de la tarda també existim,
12: Sí, no. S'ho fan només entre els del matí, saps?
13: Basté i Mundó, la doble B. S'ho
12: mouen ells dos.
11: I no et van dir un Toni, ni un missatge.
13: No t'han convocat?
15: No, mi bebé.
11: Lletgíssim.
13: Què dius?
11: Lletgíssim.
12: Ni un missatge, ni per part del cap de programes, ni per part de... No.
13: T'estan començant a apartar, Te n'adones, eh?
12: Bueno, clar, el dic que crec que serà l'última temporada, entenc que vagin provant coses noves. Ja ho entenc.
11: Home, noves tampoc.
12: Si no, però...
13: A nosaltres tampoc ens van trucar, que ho sàpigues.
11: Tu t'imagines?
12: Em vaig quedar a casa escoltant el programa.
13: Pensant, a veure si em truquen,
11: O entrar per telèfon, no?
15: Mi nena.
13: I no et van trucar,
12: I mira que el Basté va trucar a amigos i coneguts i saludats, que li van fer la ronda.
11: Sí.
12: El Pere Mas,
13: sí.
12: Tots. I a mi no em van trucar.
13: No.
15: Madre mía.
12: Perquè jo podia haver explicat que estava a casa i que plovia molt.
15: Socorro!
12: Com va fer el Pere Mas i el Jordi Bosch i tots.
13: O sigui, això,
12: que feia aquestes rondes que a mi estava a casa i pensava, a veure si em truquen. A veure si em truquen.
11: No t'ho volgut, Toni?
12: Sí, em va doldre molt.
13: És que, mira, pensa que a l'altra banda van a l'Òscar Fernández, del Ricard Ostrell, i a tu aquí, que ets un emblema...
12: Sí, però deixa'm trencar una llança en favor de RAC1,
13: Sí.
12: El Ricard Ostrell se'n va anar a casa a les 2 de la matinada,
13: Perquè té feina a casa.
12: Però se'n va anar a feina a casa a fer què?
13: Té coses. Havia de penjar un quadre.
12: I, en canvi... El Basté fins a les 5 de la
11: tarda. Ara! Ara!
15: Ole! Mi nene.
12: Amb dos nassos, per no dir dos collons, Basté aquí fins a les 5 de la matinada.
11: Bravo! Estava sortint a l'hora que normalment entra.
12: I Ostrell a les 2 cap a casa.
11: Ara!
13: I tu haguessis aguantat fins a les 5?
15: No.
12: No, jo no hagués vingut.
13: Bé.
11: Va, que ja passen 3 minuts de les 4
12: i tardíssim.
11: Hem de deixar espai pels del Versió. Bon programa, Toni.
12: Bueno, exacte.
13: Ja farem nosaltres un especial, Talones de Versió d'algo.
12: Quan vulgueu.
13: Quan plogui.
11: Ens inventem un especial un dia.
15: Quan faci sol, un dia que faci sol.
13: Fem un especial.
12: El dia que plogui del terra cap amunt, fem l'especial. Terra cap amunt,
11: Sí.
12: Inversió total de la pluja. Que això
13: inversió RAC1.
12: Inversió RAC1. Ui, que dolent. Va, ara tornem.
16: Els taloners del Versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
18: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així.
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
23: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
22: La cursa de RAC1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
24: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
25: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
24: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
25: Que bé!
24: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
26: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
28: Marc Martí.

0: Torna la cursa de RAC 1 aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
1: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
0: Us hi esperem.
2: Mira, ja ve, recta final.
3: Mare de Déu.
0: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
4: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
5: Un autèntic bochorno.
1: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
0: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
1: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan acabi la seva carrera només demana no sentir-se com Maria Galiana, l'actriu que feia d'àvia a Cuéntame.
1: Yo, los 22 años que estaba en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaba nada. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, lo he desperdiciado. Claro, 22 años siendo abuela en televisión, eso, que eso es un desperdicio.
0: ¡Toni Clapés!
2: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Aquí estem, són les 4 i 9 minuts. Esperem, i en tot cas, la reflexió que llenço des d'aquí, que de ben segur, aquests 30 anys fent el Versió RAC1, de ben segur que no arribaré a les mateixes conclusions que Maria Galiana. Tot i que fa poc Maria Galiana, en el programa del Perro Andaluz de Televisió Espanyola, va dir que se li havia mal interpretat i que no havia volgut dir el que acabem d'escoltar, que s'havien, hi ha un clàssic, s'havien interpretat i tergiversat les seves paraules, que crec que són ben clares al voltant dels seus 20 i escaig anys a la sèrie Cuéntame. Montse Llussà, què tal? Bona tarda.
3: Com estàs? Bona tarda. Nosaltres tenim el privilegi de tenir un abuelo.
2: Ara.
3: Que, escolta'm, jo no sé, vostè és Matusalem. Quants anys fa que és en aquest programa, vostè?
4: Sí,
3: 30?
4: 30, no? Oh,
3: quants en té?
4: Quants en tinc de què?
3: D'anys.
4: Doncs mira, sumen uns quants més els 30, ja està.
3: Perquè jo no he sabut mai si vostè era un nen o era un adolescent amb el Titanic.
4: Sí, però jo no, a mi, jo l'entenc, aquesta senyora.
3: Ah, sí?
4: 22 anys fent d'àvia i no ha pogut sortir de fer d'àvia, pobra dona. Quina llàstima.
2: Senyor Virgili, avui que novament plou, ha plogut a bots i barrals, mai millor dit, no sé si això té alguna...
4: No.
2: Alguna dita, algun... No.
4: L'únic que està salvat l'Arnau Vila, que és volataire, perquè li he dit que si l'octubre plou, el rovelló remou, saps?
2: Doncs...
4: Pot ser que encara li surtin alguns rovellons...
5: Els rovellets no existeixen! Fa molts anys.
2: Home, si plou, sí. Si plou, evidentment, sí, per... el bolet...
4: Però no és el mateix que si hagués plogut a finals d'agost.
2: Yeah.
4: Ja són una mica més, saps?
2: Yeah.
4: I el perill que el fred, saps?
2: Ja. Bueno, de moment fred tampoc en tenim. Per tant, si segueix plovent, potser sí que serà un... Amb la de pluja que cau, potser sí que serà... Una bona tardor de bolets.
4: Potser felicita el Froilán.
2: Ah, molt bé,
4: que
2: doncs queda felicitat. Bé, entrem, anem a obrir línies amb...

0: l'Estadi Olímpic.
1: Home,
2: ah, sí.
0: Perquè podem saludar a aquesta hora el Josep Montero. Josep, bona tarda.
3: Què passa?
2: Hola.
0: Bona tarda, passa, Josep.
1: Home.
0: Bé, confirmem que el concert que avui començava, és a dir, que era el primer dels quatre, de Cloenda, d'Oques Grasses, ha quedat suspès.
3: Bueno, tio, perquè m'han obligat, saps? Vull dir, de puta merda, tio. Vull dir, a mi em surt la polla a l'alerta de la
0: Cloenda.
3: Els oques som animals d'aigua, tio. Quedem una mica molls i ja està, saps? Vull dir, la penya no aguanta res, tio. No aguanta res, la penya. Són quatre gotes i es rajen, tio. I això...
0: Bueno, però també ens han comentat els companys de RAC 105, en aquest cas l'Albert Buscarons, coordinador d'aquesta emissora, que també hi havia problemes, que hi havia el perill a nivell tècnic.
3: Home, no, tio. Vull dir, al final la germanor ho arregla tot, saps? Si no va el micro... Pues l'Ecardo allò sol amb la guitarra i això ho arreglo.
1: Ja, però si t'electrocutes...
3: Sí. Bueno, pues seré una oca electrocutada. Mm. És igual, tio.
2: O cofregida.
3: És igual, tio. Què passa? Què passa si m'electrocuto? M'agrada més.
1: A mi, mira...
3: Fliparem més! Encara fliparem més!
0: Bueno, per tant, podem donar per confirmat que el concert d'avui passa a dijous.
3: Bueno, sí, i què? A mi em sola la polla.
1: Bueno,
3: tio, però, mira, us diré una cosa, val? Si plou el proper concert, ni cancel·lació ni polles. Cardem el concert i a tomar pel cul, tio.
0: Va.
3: Perquè si la vida és un incendi, cantarem sota la...

0: pesadet.
1: No sigueu merdes, tio, i veniu als concerts dels Oques.
2: Escolta, han fet una primera... de 3 a 4, els taloners, sí. Han fet una primera peça dels Oques Grasses. Hi ha molta revenda, hi ha molta gent que s'està traient les entrades a sobre.
1: Perquè... Fins
2: i tot tenim un testimoni d'una de les...
1: Fota-li.
2: Sí, un dels testimonis que han entrevistat els taloners, que se les estan traient de sobre.
3: Moltes ganes d'anar-hi amb aquest temps.
4: Moltes ganes, sobretot perquè venim a posta des de Mallorca.
5: Què dius?
4: I si mos ho canvien de dia, no tornarem.
3: Però llavors hem de resar alguna
4: cosa. Supos, ara faré una...
3: El ritual del que pari la pluja.
4: Exacte, sí. El ritual solen ser al revés, no? Que plogui, però no, ara és que s'aturi de ploure. Però, per exemple, hi ha dos companys meus que estan a Mallorca intentant volar cap aquí, que aquesta és una altra, a veure si arriben.
3: Clar, potser el Montero està escoltant RAC1 avui des del camerino o alguna cosa. Li enviem un missatge, veiem si es pot canviar o alguna
4: cosa. Sí, va, Josep, si canviem les entrades, si canviem de dia, que mos pagui vols, perquè si no, no vendrem.
3: Ella, te'n pot pagar 50 de vols, eh?
4: Segurament, sí.
3: Amb els drets de mitja cançó?
4: I després de...
3: Et pot fotre un pont, fins i tot, un pont.
4: Sí, un pont aeri, estaria bé.
3: Sí, exacte, i un pont de pedra també.
4: Bé, tampoc no mos passem, que encara vendran més turistes.
3: Vols que cantem una mica d'Oques?
4: Plourà més encara.
3: No, home, no.
4: In the night.
2: Què els has de dir o com resoldreu la gent que avui s'ha desplaçat, com per exemple aquesta noia de Mallorca que us ha vingut a veure?
1: Resoldre ja? Escolta, espavili, tio. Quants problemes tinc a la vida, tio. Ara ja resoldre jo el vol, aquesta tia. Escolta, que es compri un altre vol, tio.
2: Però t'està dient que sí.
1: A més vols que llonganisses, saps?
2: Home, però es refereix a la pasta que costa el vol de venir de Mallorca a Barcelona, Barcelona-Mallorca, i tornar del dijous de Mallorca a Barcelona.
1: Costa molt de guanyar la pasta, tio. Escolta, que fer que treballar, saps? Aviam si treballa la penya, saps? Vull dir, que costa molt organitzar això. Escolta, que vinguin pel cul. Penses que per un ens importa, tia?
0: Molt bé.
1: Per un ens importa.
5: Què passa? Què passa, tia? Per un que falla.
1: No puc venir de Mallorca, no puc venir de Seca. Mossa, tio, bé que m'expliques, tio.
5: Mare de Déu.
1: Ja cantarem amb vosaltres, tio. I si no ve ningú, pues, mossa.
5: Feu el concert de les Oques xopes.
1: Bueno, pues escolta, al final, lo millor és cantar amb boles, saps? Mira, posa aquella lujas, tio. Lo millor és cantar amb boles, tio. Els passos importants
2: no fan sense roba, tio. Ah, sí, aquesta cançó que la gent, quan la canteu, la gent es treu la roba.
1: Ah, tothom es treu la roba, tio. És igual si està molla o què, tio.
6: Ja pots agafar-ho tot i anar-te allò.
1: Això, que se'n vagin a tomar pel cul, tot.
5: Que se'n vagin a tomar pel cul si no volen venir. Ja m'ho passaré bé igualment.
2: Bé, recordeu, avui suspès el concert d'Oques Grasses i
1: broma,
2: traslladat a...
1: No, que era broma, eh?
2: Ja. No sigui que hi hagi més d'un que ja no et vingui a veure.
1: Veniu.
2: Concert que es veurà a la 2CAT
1: flipa.
2: I també a 3CAT.
1: Clar, és que vindrà tothom, eh?
2: O sigui...
1: Pensa que vindrà tothom, la tele, tothom. Vull menys aquesta de Mallorca, vindrà tothom. Escolta, que veia per la tele, tio. Veia per la tele, tia. Veia per la tele.
2: Josep Montero, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, Clement.
2: No sé si Mònica Folquet anirà al concert d'Oques Grasses o no.
0: No aniràs. No, no ho tinc previst, no.
2: Bueno, doncs ara hi ha entrades, les que vulguis. Sí. Per tant, hi podries anar.
1: Vaya pallassa, tio. Vaya pallassa. Ah, és broma, tia.
0: Tu no t'has sentit, no?
5: Ui!
1: Què? Ui, Leona. No sé si m'he sentit, tio. Vull dir, a veure,
0: home,
1: a vegades
0: fa
1: rebre.
0: Home, no diguis pallassa, perquè tu realment fas unes intervencions amb
1: molta pena. Me la sua, si no vens tu al concert. Vindrà moltíssim a Espanya, tio. Me la sua. Borra't, m'és igual, me la sua.
0: No, és que m'esborri. És que no l'he comprat mai una entrada per venir al teu concert.
1: Ara mateix em baixa una regalimera pel cul.
0: Que ets porc i maleducat. Oh.
1: Si vols, l'agafo amb el dit.
0: Sí, home, va, vés.
1: Que ho pots llapar, vale?
0: Tira.
7: Quin fàstic.
1: No, és broma, tia.
2: A veure, va, per tant, recordem, una de les afectacions d'aquests aiguats...
5: Les oques
2: molles, que passen a demà, no?
1: Demà. No, dimecres, tio.
2: Dimecres,
1: tio.
2: Dimecres, dijous, divendres i dissabte. Quatre dies seguits. A veure, Mònica Folquet, nou episodi de pluges, per on comencem?
0: Doncs mira, comencem perquè hem tornat a veure avui, doncs, rieres, barrancs desbordats, cotxes atrapats, molts problemes que s'afegeixen a aquest episodi de pluges. pluges torrencials
2: sí,
0: del
2: no,
0: cap de setmana.
2: Sí.
1: Ha estat terrible,
2: sí.
0: No hi ha constància de cap víctima, a diferència del cap de setmana, que ha deixat dos morts i un jove desaparegut a Pineda. Carreteres i xarxa ferroviària, molts problemes arran de l'episodi d'aquest matí, que no es preveia tan intens.
2: Oi.
0: De fet, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat aquest migdia que s'està valorant demanar la declaració de zona catastròfica a zones del Maresme
2: sempre,
0: i del Vallès Oriental, i que demà el govern, a més, anunciarà mesures.
7: Sí, de fet, ho estem valorant, ja hem parlat amb el delegat de govern, ja ho estàvem fent ahir, com a resultat de l'impacte que hem tingut aquest cap de setmana amb afectacions molt importants a zones tant del Maresme com de la Selva, com de la part del Vallès Oriental i tots els municipis que han rebut doncs, incidències greus. Per tant, aquesta demanda ja s'està tramitant des de la delegació del govern i demà, des del govern de la Generalitat de Catalunya, també s'anunciaran algunes mesures de suport que anunciarem demà.
0: Vallès Oriental i Maresme, epicentre d'aquest episodi del matí. De fet, són les dues comarques on el govern ha demanat el confinament de la població. Això són més de 900.000 persones.
2: Fixa't, 900.000, eh?
0: El cert és que moltes han rebut l'alerta quan eren de camí a la feina o portant els fills a l'escola. Això ha generat doncs,
2: humor,
0: una mica de mal humor, com
2: si
0: ara
2: ho fas tard,
0: el seu,
2: si ho fas tard,
0: senyor
2: Marcelí. Si ho fas aviat, perquè ho fas aviat. Si ho fas al mig, perquè ho fas al mig. No hi ha mai ningú
0: mai
2: content.
0: Ningú està content, no. Un dels municipis més afectats ha estat Granollers, amb inundacions importants, amb centenars de persones atrapades a l'estació de trens i fins i tot un esvoranc al mig del carrer a tocar dels jutjats. Els bombers han hagut també de rescatar diverses persones de dins dels cotxes.
2: Abel Caral, bona tarda.
1: Sí, bona tarda.
2: Meteoròleg de Guàrdia, el temporal ha superat d'augment de llarg les previsions. A hores d'ara, perquè, clar, anem a on time, ja...
1: Totalment.
2: Hem arribat a un punt que les previsions, això de fer-les a 24 hores vista, sembla que no serveix de massa cosa. Per tant, anem a veure com està el temps a hores d'ara al territori i la previsió d'aquí a unes 2-3 hores.
1: Sí, a veure, les previsions d'avui han superat el que s'esperava, realment, perquè... Jo m'he despertat de matinada sentint ploure, dic, mira que bé, perquè jo això sí que ahir, després d'un cap de setmana molt intens, doncs vaig dir, sí que de matinada, de matí hi hauria alguns ruixats, però de cop em llevo i miro el radar i veig el que està passant i dic, això realment és una situació que no està prevista, que s'ha embolicat molt. Sí. El cap de setmana sí que dissabte ja al matí ens vam anticipar i vam veure realment que venia una situació perillosa i excepcional com això ha sigut, ja no tant pels registres de pluja que hem tingut, sinó per l'origen d'aquestes precipitacions, per aquestes característiques tropicals o subtropicals que estem tenint i la situació d'avui que sí que se'ns ha escapat de les mans, tot i que no ha sigut tan extensa, però deixa'm dir que Granollers, Vallès Oriental, que és una de les zones més damnificades de cap de setmana, a Granollers s'han recollit 108 litres per metre quadrat. Recordem que a Granollers hi va haver aquest cap de setmana intensitats segurament mai vistes a Catalunya, que de 68 litres per metre quadrat en mitja hora, que és una barbaritat, és una animalada. Doncs bé, avui a Granollers 108 litres més, a Barcelona se n'han recollit 75 a dalt a l'Observatori Fabra, i per tant una situació realment que se'ns escapa una mica de les mans. I realment els pronòstics a 24 hores vista són més o menys fiables, però prou feines ara mateix, i ja veurem com avança la setmana, perquè és un dia que ja, a partir de dimecres, no? Dimecres, sí. Dijous, divendres, dissabte, concerts o cas grasses, doncs ja veurem, perquè...
2: Ui, què dius ara?
1: No,
2: vull dir, ja veurem.
1: Vull dir que avui, per exemple, el concert s'hagués pogut fer en el sentit que no ha de ploure aquesta nit a Barcelona, en principi.
0: En principi, perquè a la roda de premsa que han fet Protecció Civil amb la consellera Núria Parlon han dit que hi hauria ruixats localment intensos a diferents punts del país i que no es descartava que la situació pogués variar
1: sí,
0: al final de la tarda.
1: No es descarta per aquesta incertesa en la qual estem treballant, perquè partim d'una situació de l'atmosfera que no és la vida igual a casa nostra i, per tant, els pronòstics estan com marejats, per dir-ho d'una manera planera, partint d'una situació, d'unes condicions que no són les habituals, i llavors tot varia. Jo crec que en principi que no, pot arribar a fer algun ruixat, i mira el que estic dient, que la pluja d'avui no la preveia jo ni la preveia ningú, la d'aquest matí tan continuada i tan abundant, no? Per tant, podria haver-hi algun ruixat a Barcelona aquesta nit, sí, però mirant mapes, insistint en el que deia el Toni, que no pots anar més allà de 24 hores.
2: Sí, perquè ja portem dos fenòmens meteorològics que amb poca previsió s'havien fet.
1: Sí, divendres no es veia el dissabte a la nit i diumenge, dissabte matí sí que es veia.
2: Per tant, a hores d'ara, què es veu? Si és que es veu alguna cosa?
1: Ara mateix, jo el que veig és que avui ja no hauria de ploure a Barcelona aquesta nit, però que si mirem de cara a dimecres, que hi ha el primer d'aquests concerts, no? Em sembla...
2: Dimecres.
1: Bueno,
8: sí, ja tocarem, tio, ja tocarem. Doncs dimecres no m'estranyaria...
9: Que hagin de suspendre.
8: Que plogui durant el dia. Potser no a l'hora del partit, anava a dir no. A l'hora del concert, potser
1: bueno,
8: no.
1: Ah, doncs llavors quina és la notícia, tio?
8: No, perquè...
1: Quina és la notícia, tio?
8: Que llavors, segons el que faci dimecres durant el dia, a veure si també s'ha de suspendre.
1: Sí, bueno, clar, a veure.
8: I de cara a dijous...
9: Mira, dijous.
8: I de cara a dijous sí que es veu que cap a... A quina hora toqueu? Quina és el concert?
1: Que sé.
8: La nit, no, vespre.
2: No saps a l'hora que feu el concert.
1: Quan desperti la migdiada, tio, ja aniré cap allà.
8: Doncs dijous, que clar, queden 3 dies i per tant ja veurem, però sí que dijous es veu que podria ploure la nit a Barcelona.
9: Ai, carai.
8: I divendres, en principi, ja no, però ballen una mica dimecres i dijous, però hem d'anar, com diuen allà, ja com diuen en altres... un altre gremi, partit a partit, hem d'anar borrasca a borrasca, perquè la situació és complicada.
2: Recordo, Montero, que els concerts són a dos quarts de nou. Com pot ser que no ho sàpigues, tu?
1: Tio, jo tinc el que de pensar.
8: Les estrelles, eh? Aneu així, o sigui, clar, com el Bob Dylan. Jo vaig veure una vegada el Bob Dylan, clar. Encara estàvem allà demanant a Sant Sebastià, fa ja 20 anys o així, estàvem allà, que havia cap de concert, demanant otra, o pues amb l'esquerra, no sé com ho dèiem, i el senyor Bob Dylan ja estava marxant amb l'autocar.
2: Sí,
8: saps?
2: Això, mira... El van
8: mort... Com van ells?
2: No, el mateix. Vaig anar a veure, abans de que acabés l'estiu, el Van Morrison, que va venir a Barcelona.
8: Sí?
2: I va sortir, no va dir ni hola, què tal?
8: Ni bona nit.
2: I quan va fer hora i mitja clavada, va desaparèixer. Però dius, bueno, ha anat a buscar aigua. Va seguir el grup amb el que estava.
8: Ah, el grup va seguir.
2: El grup va seguir. Una cantant, que una dona amb una veu extraordinària, va seguir allò com cantant.
8: I ella estava a l'hotel, no?
2: I tothom deia, bueno, Ivan Morrison, pues el Morrison ja estava a l'hotel fent un whisky.
8: Això és cosa de les estrelles, no? Tant que un grup com Oques Grasses que omple l'estadi olímpic quatre cops, suposo que tu arribes allà, t'ho trobes tot muntat...
1: Esperis que em quedi mitja hora després, saps?
8: Ni proves de son ni res, no?
1: A massa penya, per saludar tothom.
8: Doncs ja veurem, ja veurem.
2: Doncs, per tant, fins i tot el Tito Ramoneda ha recomanat avui, que és el promotor d'aquest concert, que dimecres la gent vagi amb xubasqueros i amb paraigües al concert.
1: Flipa,
2: per
1: tio.
2: Tant,
1: bona ja els hi fotrem treure, tio. Tots a pilota picada.
2: Bueno, aquella cançó que feu.
8: Jo, si em permeteu una anècdota personal ràpida, aquest estiu no, l'estiu del 25 a Donosti, també me'n torno una cap al Sant Sebastià, veient el Bruce Springsteen, el segon concert que va fer, va arribar una tempesta acollonant, va haver de parar el Bruce i l'Street Band, van haver de parar el concert. Es va demanar que ens allunyéssim, els que estàvem a baixa pista, de les tanques metàl·liques. Ens va caure calamar-se. Hosti. Va estar potser uns 20 minuts, mitja hora, el concert parat. Segur que hi ha gent que s'està escoltant que hi era, sabent la tirada que té el Bruce. I, home, jo vaig disfrutar molt, perquè jo estava més mirant el concert. Hi havia uns catalans del Maresme que vaig conèixer abans del concert i els estava dient, és que ens ve una tempesta fortíssima. I va arribar, i per sort va... El concert del Bruce tenia un equip de meteoròlegs aquell dia, entre els quals un col·lega d'Euskal Televista que conec, que estaven ara contractats per la previsió de pluja, i van ser ells els que van prendre la decisió de dir al promotor del concert, de dir, podeu continuar, i va sortir el Bruce i ens va regalar una segona part del concert increïble. Vam acabar xops com gallines amb calamar-se i llams que caien.
1: Com gallines, com els oques.
8: Ho dic perquè, si em voleu contractar pel concert a mi, per assessor meteorològic...
2: Això està bé. I després et diré una cosa, plogui o nevi o passi el que passi, després del que hem escoltat de Bruce Springsteen, dimecres no podeu fallar, eh?
1: Bueno, clar,
8: si el Bruce i l'Estripent...
1: Si el Teo va cardar, nosaltres també li cardarem, saps?
2: Per això t'ho dic.
1: O que rostides o no rostides.
2: Abel Canal, seguirem molt de prop tota aquesta tarda a veure si hi ha alguna novetat.
8: Sí, de moment algun ruixat
2: de moment, tranquils,
8: tranquil·litat, no? Després d'aquesta situació doncs complicada dels últims dies, amb aquestes característiques, ja dic, tropicals o subtropicals, de moment, cap al nord de Solsonès, al Berguedà, Ripollès, Cerdanya, alguns ruixats, en poden aparèixer més a la tarda, però ja cosa de ruixats dispersos i no pluja continuada com la que hem tingut avui.
2: Doncs pluja com que alguns definiríem com de clima tropical. En tot cas, ara en parlarem amb un expert en la matèria, perquè gràcies a Abel Caral, com dèiem, hem viscut una gran borrasca que hauria pogut convertir-se, alguns diuen, en un mini-huracà mediterrani, tal com s'ha explicat aquest cap de setmana. O, d'altres, davant d'un nou fenomen meteorològic que, en aquest cas, faltaria definir. Tot això li preguntarem al Daniel Sempere, que és catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada. Senyor Sempere, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, què tal?
2: I gràcies per acompanyar-nos. Permeti'ns que recuperem les declaracions del Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, d'aquest mateix dissabte.
11: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
2: Unes hores més tard, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va tornar a alertar sobre el perill d'aquest fenomen.
12: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral, i si fem el que hem de fer, si ens prenem seriosament les mesures que decretarem des dels serveis d'emergència civil, doncs, en fi, no ha de passar res, però no és broma. És a dir, alerta amb el que ve, no?
2: Li pregunto, coincidint amb 4:45 de la tarda, si Catalunya hem estat a punt de viure un mini huracà mediterrani o estem parlant d'un altre fenomen meteorològic que a hores d'ara hauríem de començar a buscar com definir-lo?
10: Bueno, tal com deia el Santi, el que hem tingut és un sistema convectiu de mesoscala. Les idees de medicans, mediterranean huracans o mini huracans és perquè ens agrada posar-li un nom conegut a una cosa que en el fons no arriba ni de lluny a ser un huracà tal com els coneixem, no? Els huracans estan caracteritzats essencialment per unes velocitats de vent que no hem tingut ni de lluny i no només per la intensitat de la pluja. Llavors, bueno, el que passa és que estem davant d'uns fenòmens que estan sobrepassant tot el que teníem com a història i, bueno, hi ha una possibilitat de buscar-li nous noms o simplement no canviar-li el nom, sinó ser conscients de que el que estem veient és els fenòmens característics del Mediterrani, que, com sabeu, el fet de ploure intensament és algo que està lligat a la nostra cultura i a la nostra història, només que davant del canvi climàtic i davant de fenòmens extraordinaris com ha estat la calor d'aquest estiu, que és el més càlid de tots els temps, i a més amb un període amb màximes de 30 graus a tota Catalunya de molts dies seguits, pràcticament hem estat 2 mesos i mig amb temperatures de més de 30 graus i hem vist 40 graus per primer cop a la història a Barcelona, això ha fet que la temperatura del mar sigui excepcionalment alta, anòmalament alta, i tot això fa que les intensitats dels fenòmens meteorològics s'incrementen. I això és el que estem veient. Però, com deia el Santi, el que hem vist és un sistema convectiu de mesoscala.
2: El que hem viscut aquí, li pregunto, té alguna cosa a veure amb un cicló tropical? Perquè l'expert en ciclons de l'Agència Espanyola de Meteorologia, Juan José González Alemán, ha fet la següent reflexió a la xarxa X. Diu, l'episodi extrem és consistent amb un procés de ciclogènesi tropical, és a dir, amb el veritable intent de formació d'un cicló tropical a partir d'un grup de tempestes molt fortes. I està d'acord vostè amb aquest diagnòstic?
10: No, perquè normalment el que anomenem ciclons tropicals només reservem aquest nom pels ciclons que es produeixen a la franja intertropical entre el tròpic de Càncer i el tròpic de Capricorni, sobretot al voltant de l'Equador. En aquelles zones les temperatures són consistentment molt altes durant sobretot els períodes càlids o els períodes de pluja, amb vents permanents sostinguts com són els alisis que soplen sempre en la mateixa direcció i de manera permanent i caracteritzen uns fenòmens convectius molt forts per un seguit de condicions. Normalment en meteorologia, a les tormentes que estan fora dels tròpics, els anomenem tormentes o borrasques, i el fenomen de ciclogènesi és el que dona lloc a aquests, diguem-ne, ciclons fora dels tròpics, que són els nostres. Llavors, bueno, el que sí que estem veient és, de nou, la magnificació de les intensitats de tots els fenòmens degut a que tenim una acumulació de calor, que recordeu que el calor és energia, tenim una acumulació d'energia com si tinguéssim una bateria gegant, que hem acumulat molta energia, que és la temperatura molt alta de la superfície del mar, que ha arribat aquest any a ser màxim, el màxim del rècord històric que tenim, en el que podríem ser el Mediterrani entre Catalunya i Balears. Llavors tenim la bateria supercarregada i això permet que les intensitats siguin molt fortes. A partir d'aquí, dir que són fenòmens tropicals, bueno, normalment reservem això a la zona intertropical, a la zona de convecció intertropical, que està caracteritzada perquè durant el període de pluges plou cada tarda amb intensitat molt fortes. I aquí pues ja ha sortit el sol, per dir-ho així, no? No estarem 20 dies plouent, sinó que en un moment donat un sistema de mesoscala convectiu, és a dir, un sistema que permet que la convecció es desenvolupi de forma organitzada durant moltes hores i cobrint una àrea important de l'espai, no és només una tormenta aïllada com podem tenir al llarg de l'estiu, es vegi afavorida per una injecció d'humitat del mar, perquè el mar està molt calent, i arribi a uns nivells molt importants, com hem tingut aquests dies, no? Llavors jo crec que no és un problema dir-li que és una tormenta que comença a ser quasi com les tormentes tropicals. Bueno, podem dir això, però hem de ser conscients que és una llevantada de tota la vida. El que passa és que amb unes intensitats i una magnitud en tots els termes molt més grossa. Per què? Perquè hem tingut un estiu excepcional. No s'havia vist abans. Llavors, després d'un estiu excepcional, tota l'energia s'ha acumulat en el mar, que fa de bateria per generar convecció, i el que veiem són fenòmens convectius excepcionals que no havíem vist abans. Bueno, això és on estem. I hem de ser conscients de que això no és només aquest any. És la nova normalitat a la que ens haurem d'enfrontar.
2: Professor, estem parlant amb Daniel Sempere, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre de Recerca d'Hidrometeorologia Aplicada. Protecció Civil parla d'un sistema convectiu de mesoescala. Què vol dir això?
10: Això el que vol dir és que normalment, quan tenim fenòmens convectius, el que tenim és una cel·la convectiva. Què consisteix? Vol dir que l'aire de l'atmosfera s'escalfa per sota, com si poséssim una olla a hervir, a bullir a casa, no? I posem el foc. Llavors el que veiem quan l'aigua es posa molt calent és una mena de bombolles que van del fons de l'olla, que és la que s'està escalfant, cap a la superfície. Això genera una sèrie de cel·les convectives dintre de la nostra aigua que estem escalfant a casa. El mateix passa a l'atmosfera. L'escalfor, per dir-ho així, entra per la superfície, escalfa l'aire que està en contacte amb el mar o amb terra, i aquest aire més lleuger perquè s'ha escalfat puja i el seu lloc és agafat per aire més fred i dens que estava en capes superiors. Això permet aquest cicle convectiu de pujar, i el que tenim que recordar és que cada vegada que l'aire puja a l'atmosfera es produeix un mecanisme que és el de la condensació, la formació de núvols, i si això té prou força per seguir pujant durant molts de metres, acabarem generant molta precipitació. Aquesta condensació, inicialment en forma de núvol, passa a ser aigua líquida i es van fent gotes cada vegada més grosses, i en el cas de pujar molt i arribar a per sobre de la línia de 0 graus, el que farem és congelar aquesta aigua i poder tenir els fenòmens de pedra que són habituals en aquest període de l'any o al mes d'agost, com el que vam tenir, no? Per fer tot això possible, el que necessitem és una força ascensional, un mecanisme de convecció pues molt fort. Això pot ser una cel·la, una única cel·la que ens generi una tempesta convectiva a sobre d'una localitat i caigui molt fort allà i no caigui al voltant. Quan tenim un sistema organitzat de cel·les convectives, El que tenim és que una alimenta la següent, el fredor i la humitat que està caient en una cel·la convectiva en forma de pluja o de pedra alimenta la que ve darrere. I per tant regenera una nova cel·la convectiva en forma de línia de tormentes, línies de turbonada, línies de tormenta, o en el cas de ser més gran a nivell d'abast espacial, parlem de sistema convectiu organitzat i li diem de mesoscala perquè és com en meteorologia es parla d'escala regional. Ja no és que passi a sobre de Granollers, sinó que el que tenim és un fenomen que ha començat el divendres a les cases d'Alcanar, dissabte a Barcelona, diumenge a Granollers i avui pues, una altra vegada a Granollers o cap al Gironí, no? Hem tingut un sistema que s'ha organitzat, convectiu, de forma d'abast regional a escala de Catalunya i això és un sistema convectiu de mesoscala.
2: El que sorprèn és que són precipitacions que es poden preveure en molt poques hores, no? Perquè va passar el divendres, que no es va poder fer o no es va veure aquestes precipitacions per dissabte i que es detectessin el mateix dissabte al matí o com aquest matí, no? Que no hi havia una previsió d'aquests aiguats novament a Granollers i Barcelona. Sembla que potser el sistema tradicional de fer aquest tipus de previsions s'haurà de corregir d'alguna manera.
10: Bueno, tingueu en compte dues coses. Estem davant de dues dificultats importants aquests dies. El primer és que tots els models meteorològics tenen moltes dificultats per reproduir els sistemes convectius. Un sistema convectiu és un sistema on entren en joc una sèrie de fenòmens com la turbulència, que és les forces no fàcil de preveure's, que fan la barreja a escales molt baixes que fan la interacció entre l'atmosfera i el terreny, on l'orografia juga un lloc molt important, on la humitat del mar juga un lloc molt important, on l'intercanvi tèrmic mar-atmosfera o terra-atmosfera juguen un paper molt important. Aquests fenòmens estan molt simplificats en els models meteorològics perquè són molt difícils. I tenim una mà de mesures que no tenim. Tenim un radiosondatge a Barcelona, però per la resta de Catalunya, per exemple, no tenim radiosondatge. Tenim una escassetat de dades per poder definir bé molt a microescala aquests fenòmens. Per tant, els models ja, quan comencem a parlar de sistemes convectius, tenen dificultat. I l'altra dificultat és que els models estan entrenats en un passat i el que estem dient és que estem en una realitat que ja no és com el passat. Hem passat pàgina, per dir-ho així, no? Ara estem en una pantalla diferent, hem tingut un estiu absolutament anòmal i absolutament extraordinari de dies i dies de calor sostinguda, no l'havíem vist mai. Per tant, la convecció que arriba al mes d'octubre després d'aquest estiu amb les temperatures amb màxims històrics del mar, no l'havíem vist mai. És molt difícil tenir un model entrenat que pugui reproduir el que ens està passant, no? Per tant, hem de ser conscients que hi ha una dificultat deguda als processos que estem enfrontant en el marc del canvi climàtic, que ja està aquí, que està fent aquestes coses com les temperatures màximes d'aquest estiu, i que ens porten a tenir uns sistemes convectius molt més forts dels que estàvem acostumats. No arriba a ser una cosa excepcional, perquè no estem parlant de les quantitats de la Dana de València, Estem parlant de quantitats que en algun cop s'havien vist a Catalunya en els episodis clàssics d'inundacions, però que són molt poc freqüents. El problema és que han estat 3 dies seguits.
2: Abel Caral.
8: Sí, senyor Sant Pere, bona tarda. Sí, més enllà de... Evidentment no és un sistema tropical, perquè l'origen no és a una zona tropical, però degut a aquestes característiques que vostè mateix explica d'aquest mar sobreescalfat amb unes temperatures que ens poden recordar al mar del Carib o la zona del Golf de Mèxic, no? Degut a aquestes característiques de les quals partim, que, com vostè explica, no són les habituals i, per tant, els models parteixen d'unes variables que no són les habituals. Malgrat, evidentment, no puguem parlar d'un fenomen tropical per la nostra latitud, sí que les característiques que ha tingut aquest episodi podrien parlar que són característiques tropicals o subtropicals, perquè al final l'origen és una situació d'un mar tancat, com és el Mediterrani, sobreescalfat, i que per tant es dona unes... Hi ha el que deia vostè, no? Que hi ha més energia, perquè la calor és energia i la bateria està més carregada. Hi ha més injecció de combustible a les nuvolades i la formació, si mires les imatges de radar, de Meteosat, aquest sistema convectiu mesoscalar, la rotació té unes similituds amb aquests sistemes tropicals, encara que no siguin evidentment d'origen tropical, sinó que es formin aquí a les nostres latituds.
10: Bueno, si ens agrada utilitzar aquest terme per referir-nos a l'increment de l'intensitat dels fenòmens, el podem fer, no hi ha cap problema. El tema és que poder no és bo portar la gent a pensar de que, bueno, ens estem tropicalitzant, perquè en el fons, més enllà de l'augment de les temperatures, que jo crec que és evident i que ens portarà cap aquí, hi ha tot un seguit d'altres circumstàncies o altres variables meteorològiques que no segueixen les magnituds dels ciclons tropicals, no? Estem parlant de ciclons o de tifons o d'huracans en d'altres magnituds. Però, bueno, pot ser un símil que ens ajudi a adonar-nos que el problema de l'escalfament té conseqüències, no? I si és així, doncs, benvingut sigui. Però no crec que l'important sigui això. Jo crec que el missatge important aquests dies, jo crec que ha d'anar més en la línia de dir què fem, no? Cap a on anem? I llavors és dir, bueno, això ha vingut per quedar-se, crec que és molt important passar aquest missatge, això no és excepcional, això el tornarem a veure, si tornem a tenir un estiu tan calent, l'any vinent el tornarem a veure, possiblement d'aquí a finals de novembre tornarem a tenir algun altre dia com aquest cap de setmana, i això és el que hem de començar a donar-nos. Per què? Perquè això ens permet preparar-nos d'alguna manera, no? O respondre millor. És terrible que puguin haver-hi morts perquè algú baixa al garatge i es queda atrapat, o com va passar uns dies, algú és atrapat anant en el cotxe intentant creuar una riera. Jo crec que aquí és on hem de posar l'accent. Això sempre ha passat a Catalunya, podem recordar, i sempre recordarem morts en aiguats, essencialment està lligat al mal ús del cotxe o intentar passar, no? Pues, bueno, posem l'accent aquí perquè aquí és el tema. Com passarà més freqüent per tot l'escalfament global que estem vivint, i aquesta és la conseqüència que és nostra, parem atenció. Evidentment hem de ser conscients de que el Servei Meteorològic de Catalunya té unes eines, intenta posar-les en marxa, però els models actuals es troben amb aquestes dificultats que hem comentat. Convecció és molt difícil, encara no estem en el coneixement per poder una previsió a 24 hores correcta o molt correcta, i a sobre el que tenim és que estem davant de fenòmens que abans no havien passat, per tant, no els podem entrenar encara, no? Hem d'esperar uns anys per poder-los entrenar i poder capturar. I que podem fer una millor previsió quan tinguem observació, en aquest cas els radars, no? Els radars és una eina superimportant per poder afinar el pronòstic i guanyar-li unes hores al sistema convectiu, no? Un parell d'hores es poden guanyar una vegada comences a veure l'evolucionar. I hem d'assumir entre tots que les previsions no poden ser perfectes i que algun dia tocarà un avís que no és correspon a la realitat i que algun cop doncs, l'avís ens arribarà tard, com vosaltres comentàveu, que ha estat aquest matí. Això, si el podem entendre i entre tots ens corresponsabilitzem per fer una resposta més efectiva, jo crec que aquest és el missatge. És tropical o no? Bueno, és part de l'atractiu, no? Del missatge, poder-li dir, bé, està bé. Però jo crec que la incidència o el punt més important és comprendre que això ha arribat per quedar. Això és el fenomen de sempre a casa nostra, exacerbat, multiplicat pel fet de que estem davant d'un canvi que essencialment és tèrmic. I aquest canvi tèrmic té una incidència en la magnitud de la convecció i de les precipitacions.
2: Daniel Sempere, moltíssimes gràcies per ser tan didàctic i per explicar-nos què està passant i què és el que pot passar en un futur proper. Que tingui molt bona tarda.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada. Parlava de cotxes que suren. Parlarem de res d'aquí uns minuts. A partir de quin moment el cotxe comença a surar, però abans, Mònica Folquer, anem a donar un tomb per diferents punts del territori que són actualitat.
0: Sí, doncs dos punts que han estat aquest matí els que s'han endut la pitjor part, diguéssim, del temporal, el Vallès Oriental i concretament Granollers i la comarca del Maresme. A Granollers allà hi tenim la Montse Martí. Montse, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: A veure, aquest matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones dins de cotxes. Hi ha hagut com un centenar de persones que han quedat a l'estació de trens. Quines altres afectacions i com està la situació ara mateix?
13: Doncs la situació ha millorat una mica les últimes hores, fins i tot ha tornat a sortir el sol aquí a Granollers. Estàvem pendents, un dels punts calents, diríem, era l'estació de trens de Granollers Centre, per on han deixat de circular trens a primera hora del matí i on s'havia acumulat a mig matí prop d'un miler de persones que esperaven com tornar a casa seva o intentar encara anar a la feina. Doncs Renfe, podem dir que ha desallotjat ja aquesta estació, ho ha fet amb autobusos i ha portat els passatgers cap a les seves destinacions, sobretot cap a Barcelona, ens han dit, i cap a Sant Celoni. L'estació està tancada, si algú vol venir a agafar un tren aquí, doncs no cal que vingui, perquè no hi circulen trens. Adif està treballant, ens han dit, per habilitar les vies, que han quedat impracticables en alguns punts i de moment no hi ha previsió de represa del servei. Això per una banda. Per l'altra, l'Hospital de Granollers, que també ha patit per aquestes inundacions ja del diumenge i les d'avui un altre cop. S'han inundat les plantes baixes, l'alcaldessa Alba Barnocell sí que ens explicava a mig matí que continuen atenent els pacients perquè les plantes on es visita estan bé.
14: Ara mateix és un dels punts que ahir també eren crítics, que sabeu que els soterranis menys 2 i menys 1 doncs es van inundar. Són espais sobretot de treball intern, no de pacients, no d'usuaris, per tant no de ciutadania. Molta calma i tranquil·litat a la ciutadania i als pacients i la gent que hi ha ingressada en l'hospital. Sí que tot el que és magatzems, maquinària, laboratoris, espais de treballadors i treballadores ha quedat molt malmès.
13: I ara ho dèieu també, l'Ajuntament de Granollers ha confirmat que s'han hagut de fer rescats en cotxes, s'han detectat també alguns esvorancs a la ciutat, però no hi ha víctimes ni ferits. Aquest migdia, l'inspector cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, Eduard Martínez, ha confirmat que en total s'han fet una quinzena de rescats en cotxes.
15: Ara mateix no hi ha situacions de risc per persones, però sí que s'han efectuat de l'ordre d'uns 15 salvaments que comportaven risc a les persones. Vull dir, ja s'han dut a terme, han finalitzat tots ells bé. El Vallès Oriental han registrat de l'ordre de 229 alarmes, fonamentalment concentrades a la ciutat de Granollers.
13: I fa una estona aquí a Granollers, tots els que hi som hem rebut l'alerta d'aixecament del confinament, fa cosa d'hora i mitja, la majoria de botigues, hem de dir, hem passejat pel centre, estan tancades, algunes treuen aigua, i una de les incògnites és, per exemple, saber si demà els nens aniran ja a l'escola. De moment l'Ajuntament el que ens ha dit és que estan pendent una mica de afinar una mica les previsions de pluja de cara a demà. Sentíem també l'alcaldessa que ens insistia que avui les previsions de pluja i l'aiguat fort que ha caigut a primeríssima hora del matí doncs els ha agafat del tot per sorpresa i estaven intentant doncs preveure què passaria demà.
0: Molt bé, Montse, moltes gràcies. Bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Anem cap al Maresme, Toni, si et sembla, perquè i saludem a la corresponsal de RAC1 al Maresme, Cristina Salat. Bona tarda.
16: Bona tarda.
0: A Cristina, Rius i Rieres, que ja anaven plens pel temporal del cap de setmana. Ara mateix, quines són les afectacions més importants que queden al Maresme?
16: Doncs mira, les més importants continuen sent a Tordera, que el riu, la Tordera, continua anant molt alt, sense risc de desbordament, això sí, perquè havia pujat moltíssim el seu cabal d'aigua. Preocupen molt més les rieres, que continuen baixant des de muntanya molt plenes. Continua preocupant Malgrat de Mar, que continuen amb moltes afectacions d'aigua i fang al centre del poble. I d'igual manera també Pineda, on també segueixen traient fang de les places. Em deia fa una estona la seva alcaldessa, la Sílvia Biosca, que és que ahir va haver-hi un moment en el que no es veia cap vorera de tot el poble. Penseu que Pineda és molt pla i queda una mica per sota del nivell del mar, i per tant doncs, l'aigua es va quedar molt acumulada i tot el que és el terme municipi, tot el que és el municipi de, del nucli de Pineda va quedar completament negat d'aigua. Sant Pol la Riera, que sortosament passa per un lateral del poble, baixava amb un cabal d'aigua que jo et diria que no l'havia vist mai en aquest territori, tan alt, la Riera de Sant Pol, i la resta a poc anem recuperant una miqueta la normalitat o intentar recuperar la normalitat.
17: I pel que fa a les tasques de rescat d'aquell jove que va desaparèixer a Pineda, s'han reprès avui o les pluges d'avui han impedit que continuessin?
16: Clar, per una banda, Bombers no ha pogut seguir amb la recerca d'aquest jove, entre altres coses per tota la situació també que s'estava produint al Vallès amb Granollers, com explicàveu ara, però d'altra banda és que avui també hi havia molt mala mar i no han pogut fer els experts de Guàrdia Civil i Salvament Marítim, que són els que avui han continuat amb la recerca, amb una lanxa buscant-lo. Ens deia també l'alcaldessa que no han pogut fer, no han pogut treballar els experts submarinistes, els bussos, per buscar per sota l'aigua, en una aigua que també està molt, molt capgirada, amb molta mala mar, i precisament aquesta situació també i la pluja ha impedit que es pogués actuar de la mateixa manera que es va poder fer ahir.
17: Molt bé, Cristina, moltes gràcies. Bona tarda.
16: Gràcies a vosaltres.
2: Bé, ara parlàvem dels cotxes i avui ens hem portat a preguntar en quin moment comença a surar un cotxe davant d'un pas inundat. És a dir, a partir de quin moment, tot i que el pes d'un cotxe pot ser de 1.200 a 1.800 quilos, fins i tot els SUP, els anomenats SUP, pesen unes 2 tones, de què depèn que un cotxe comenci a surar? Saludem l'expert en ciència dels materials i professor del Departament de Física i Química de la UB, en Xavier Jiménez. Professor Jiménez, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
2: A partir de quin moment un cotxe... O sigui, què s'ha de produir perquè un cotxe, tot i que pesi el que dèiem fa un moment, comenci a surar?
18: Doncs no es necessita gaire aigua, eh? Amb un pam d'aigua la cosa ja es pot començar a complicar. Sobretot el criteri és quan supera el sostre, el terra del cotxe. En el moment en què el nivell de l'aigua arriba al terra del cotxe, el cotxe pràcticament comença a surar i ja no el controles.
2: Alguns experts, apuntant al que diu vostè, diuen que amb 60 centímetres d'aigua el cotxe sura, però la DGT baixa el llindar als sí. 35, depenent del cotxe.
18: Sí.
2: Digue.
18: I a més, si la velocitat de l'aigua és gran, encara és més baix. Per exemple, si amb aigua que està més o menys quieta, amb uns 30 centímetres hi ha cotxes que ja floten, sobretot els petits, amb 15 centímetres ja flotaria si l'aigua està baixant a una velocitat que és només la de caminar ràpid. O sigui, si l'aigua la veiem passar lentament, és com si estiguéssim nosaltres caminant, ja és suficient perquè aquest límit sigui 15 centímetres. Només la meitat.
2: Potser amb el que ens està dient el professor Jiménez, no som conscients del nivell de l'aigua, perquè és el que diu vostè, si amb 30 centímetres ja pots perdre el control del vehicle i que el vehicle comenci a surar, crec que mentalment això no ho tenim ben assimilat, ben computat.
18: No, és que normalment no ho sabem calcular bé, I els errors sempre venen d'aquest problema, que ens pensem que l'aigua és molt menys fonda del que realment és. I 15 centímetres, per exemple, si l'aigua està baixant, que això és lo normal, quan passem un pas a nivell, una riera d'aquestes típiques del camp, és que 15 centímetres no és res, perquè és bastant menys d'un pam. Uh-huh. Clar, llavors això és molt difícil d'apreciar i, per tant, la regla és aigua que hem de creuar no es creua, punt. Mm. Hem de ser molt curosos amb això.
2: A vegades, ara que parlava d'errors, hi ha conductors que veuen el de davant que passa i aleshores també s'animen a fer-ho. Això, per tant, és un error, no?
18: Molt greu. El de davant ja no hauria d'haver passat, i si passa, això no vol dir que nosaltres puguem passar, perquè cada cotxe és diferent. Cada requisit de quina és la flotabilitat del cotxe depèn del mateix cotxe. I també depèn de la nostra habilitat per conduir, per tant, no ens hem d'arriscar. I a més, com que normalment això són avingudes d'aigua que estan creixent molt ràpidament, pot passar que el cotxe de davant passa i el de darrere no, perquè l'aigua ja baixa amb molta més quantitat i amb molta més velocitat.
2: Professor, la gent que té un SUP, o un anomenat tot SUP o tot terreny, sempre tenen una sensació de que el seu vehicle no serà arrossegat perquè pesa més i perquè és més alt. La pregunta és, són igual de vulnerables que d'altres vehicles amb 30 centímetres?
18: No, aguanten més, però sempre ens equivoquem. Per tant, la regla d'or és no arriscar. És cert que aguanten més, eh? Un cotxe, un SUV pesa més, pot pesar un 40-50% més i fins i tot el doble en els SUVs més grans, per tant el criteri de la flotabilitat augmenta, l'aigua ha d'estar més alta, però en canvi, si el flux d'aigua és prou ràpid, i quan prou ràpid vull dir 10 km per hora, fixeu-vos, eh? 10 km per hora, no estic parlant de cap bestiesa, l'alçada màxima que aguanta un SUV són 20 centímetres, i 20 centímetres no és res, és un pam. Per tant, no ens arrisquem.
2: Doncs, clar, amb el que m'està dient, realment em sorprèn la de... Em sorprèn, o sigui, pràcticament la gran majoria, per no dir tots, ho fem malament, perquè serà que no hem vist imatges aquests dies amb aquests aiguats de rescats, cotxes transitant amb no només 20 centímetres, sinó 30 i 40 centímetres.
18: Clar, és un risc tremendo. Si estem en una zona totalment plana, que simplement és que està anegat, és menys greu que si és l'aigua corrent. Com més corre l'aigua, pitjor. I si estem en pendent, pitjor encara. El pendent afegeix un efecte de perill encara més gran, perquè amb menys velocitat de l'aigua, el cotxe ja és arrossegat. Però no ens podem arriscar en aquestes situacions quan el temps és tan dolent. Una altra cosa seria que fa bon temps, tenim un bassal, baixem, mirem la profunditat, veiem que està bé, el temps és bo, si la profunditat és baixa passem. Això sí que estem acostumats a fer-ho. Però perquè el temps és bo no s'esperen canvis.
2: Hi ha algun truc, alguna manera de saber que no t'hi has de posar o has de calcular-ho més o menys això, allò que se'n diu a fer un càlcul a vista?
18: Jo no sé si hi ha algun truc, jo no el conec. Uh-huh. I el que jo em veig capaç de dir aquí públicament és que no ens arrisquem.
2: Uh-huh. Per tant, això, aquest càlcul que fem de que anem tirant fins que no arribi l'aigua al motor és un error garrafal.
18: Molt greu, perquè abans d'arribar al motor, que per cert, si un cotxe de combustió l'aigua arriba al motor, el cotxe es para completament. Això que quedi clar, i a més el podem destrossar el motor. Aquest és un altre tema. Però és que és molt abans ja ha començat el perill, perquè el perill és quan l'aigua arriba a l'alçada del terra del cotxe. Perquè llavors és quan realment la força que fa l'aigua provoca aquesta flotabilitat.
2: Per tant, a partir de 30 centímetres, 20 i 30, un pam, que...
18: En, fi, en un pam ja hi ha perill si l'aigua corre.
2: Ens ha quedat claríssim. Doncs li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat i ens hagi aclarit aquest concepte, perquè és evident que ho tenim, tot això ho tenim molt mal entès.
18: Sí. Més val curar en salut.
2: Gràcies, Xavi Jiménez, expert en ciència dels materials i professor del Departament de Física i Química de la UB. No sé si, Mònica, hi ha alguna cosa més? Algun últim apunt?
17: No, que la xarxa de Rodalies continua empantanegada després de tot el que passa aquest matí.
19: Hi ha
17: unes quantes línies que no funcionen directament.
19: Com cada dia.
17: Aturades. Bé.
2: Recordem que avui tenim com a primer tema que ens afecta i ens ocupa directament els aiguats, però la segona qüestió del dia és aquesta convocatòria de bon matí, concretament a les 9, la convocatòria d'eleccions...
19: Me fa il·lusió tornar a anar a votar. Perquè ara feia temps que no votava mai.
2: Doncs miri, ara votarà les eleccions generals, votarà les municipals...
19: Escolta'm, quina alegria.
2: Vull dir que venen...
19: És la festa de la democràcia.
2: Bueno, doncs escolti, aprofiti-la. Són les 5 i 1 minut, ara tornem.
20: RAC 1.
21: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
22: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
23: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
22: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
3: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
4: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
3: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
4: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
6: Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
20: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
25: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
26: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: A veure, que tenim ja Vicenç Martí preparat i a punt per anar a la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Sí, el senyor Virgili no el veig animat, eh?
19: Però hi hem d'anar corrents.
2: No, vull dir que la cursa és allà mateix. A veure.
25: Jo li demanaria, si us plau, que es tregui ja la samarreta, perquè cada dia venim la samarreta, renti-la.
27: No, no, sí, jo ja, per anar-me no acostumant al cos.
25: No, no cal, perquè nosaltres no cal que passem per això, també li dic, eh? Escolta, ara ho deia, en Platja d'Aro, vale? Tots preparats, sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa, a la Costa Brava, el diumenge. Voleu saber quin dia? 18 d'octubre.
27: 18.
25: Heu de córrer la cursa de quants quilòmetres? 5. Sí. Gent que està mínimament preparada, això ho pot fer. Sí. I passeu un dia d'esport, ràdio, sorpreses, com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1, el Jordi Basté, per exemple.
28: Gràcies.
25: A tu. I per exemple, el Toni Clapés.
2: També, també.
25: Veus? L'Anna Ballonesta, els Taloners, l'Aleix Pariser, l'Edu de Batlle, Jaume Molló, els Muppets, vostè, per exemple.
27: Jo no soc el Puppet.
25: Inscriviu-vos, si voleu venir a córrer.
2: El papa,
25: igual bé corre. Imagini's vostè el papa amb la samarreta. Heu d'entrar a la cursa de racu.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, DipSalut, CaixaBank, AENA, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Molt bé.
2: Bé, se sabeix si també vindran a córrer Mar Poyato. Mar, bona tarda.
29: Bona tarda.
2: O Albert Bassas, bona tarda.
30: Bona tarda.
2: Bueno, no m'heu respost, eh? Bueno, us ho esteu pensant, ja ho entenc.
29: Sí,
2: ja ho entenc.
29: Sí,
2: bueno,
29: sí,
2: doncs, escolta, espavileu.
29: Jo si he de venir des de Manresa corrent, saps?
2: No, home, no, a veure, és que fas el mateix comentari del senyor Virgili. Sí. No, home, no, és córrer allà, 5 quilòmetres allà, al Platja d'Aro.
29: L'Albert està preparat, ja porta
30: l'Albert, sí. M'agafa a prop, sí, vindrem.
2: Més està, l'Albert està atlètic, està atlètic, atlètic. I, bueno, l'Apoyato també. Que el seu lloc. Bé, a aquesta hora hem de parlar de Salvador Illa, que presideix una nova reunió del Pla Inuncat. A veure.
29: Sí, el president de la Generalitat ho fa acompanyat de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, una reunió per seguir l'evolució de la situació derivada de les pluges que es fa a la sala CECAT del Departament d'Interior. Un cop acabada aquesta trobada, hi haurà una nova atenció a mitjans per informar de quina és la situació. D'entrada, però, la situació millora. Fa un parell d'hores que Protecció Civil ha confirmat el desconfinament dels veïns del Vallès Oriental, una de les comarques més afectades avui pel temporal. Ara bé, molts serveis encara continuen afectats.

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Puguin obrir, l'Ajuntament explica que ho valoraran depenent de les previsions.
2: I a aquesta hora pràcticament totes les línies de Rodalies estan afectades. L'R1, l'R7, l'R8 i l'R11 no circulen els trens. A l'R2 Nord hi ha trams sense servei, com ara entre Granollers i Sant Celoni. També hi ha problemes a l'R4, entre Terrassa i Manresa, i entre Terrassa i Sabadell. I a l'R13, entre Lleida i Sant Vicenç de Calders, hi ha servei alternatiu per carretera. A Barcelona continuen afectades les línies 2, 3, 9 i 10N del metro. La L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. I pel que fa a les carreteres, hi ha tallades la C1415A entre Barcelona i Castellar del Vallès per esllavissades, també la C1415C entre Barcelona i la Roca del Vallès per esfondraments i la C352 per inundacions entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Abel Caral, quina és la previsió de cara a les properes hores?
3: Doncs una previsió marcada pels ruixats, alguns poden ser una mica intensos, però no parlem pas de tempestes fortes ni de pluges continuades com les que hem tingut aquest matí, ni d'aiguats. Ara mateix, de fet, tenim alguns xàfecs entre el nord del Solsonès i el nord del Berguedà, alguns xàfecs dispersos al Pirineu, sectors de l'Occidental, però també de la Cerdanya o del Ripollès. Les properes hores, fins que caigui el dia, hem d'esperar que aquí i allà, però sempre de manera irregular, puguin aparèixer més xàfecs en zones de les comarques de Girona, nord de les de Lleida i nord de les de Barcelona, sobretot zones interiors, en el cas de les comarques de Girona i Barcelona. Alguns poden ser forts, com dèiem, però de manera irregular. Una tarda, per tant, en què en molts llocs no plourà, però on ho faci ho pot fer amb unes certes ganes, sense parlar d'aiguats com els que hem tingut aquest matí o al cap de setmana.
2: Gràcies, Abel. És l'altra notícia del dia, la convocatòria d'eleccions espanyoles anticipades que seran el 29 de novembre. Per tant, la constitució de les Corts Generals de la nova legislatura serà el 23 de desembre, just un dia abans de la nit de Nadal, ja que la conformació del Congrés i del Senat no pot anar més enllà dels 25 dies després de les votacions. Les dues cambres quedaran dissoltes demà mateix, per tant, totes les lleis que s'estaven tramitant se'n van a Norris. La campanya electoral arrencarà divendres 13 de novembre. I us ho hem avançat a RAC1, el Tribunal Superior de Justícia absol l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i l'antiga cúpula del departament pel retard en la vacunació dels policies espanyols durant la pandèmia. Els sindicats policials i la Fiscalia els acusaven d'haver discriminat els agents i guàrdies civils, però durant el judici la Fiscalia va retirar l'acusació i només en quedava la dels policies. Segons la sentència, no hi va haver cap voluntat discriminatòria en la decisió del departament a l'hora de programar la vacunació, ja que es va fer seguint els criteris sanitaris i les recomanacions del Consell Interterritorial.
4: Vine a la Castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
5: I els esports, l'Espanyol visitarà el Sestao a la primera ronda de la Copa del Rei, segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia. L'equip blanquiblau és un dels 7 catalans que disputaran aquesta primera ronda i visitarà l'equip basc de segona federació. El Girona visitarà el Cuarte i el Sabadell l'Utebo, tots dos equips de l'Aragó. Hi haurà duel català entre el Manresa i el Sant Andreu. L'Europa jugarà a Calamotxa i el Reus Redis rebrà el Baracaldo. S'hi podria sumar el Prat si elimina el Sant Rafel d'Eivissa en una eliminatòria que domina després del partit d'anada per 1-5. Els del Baix Llobregat s'enfrontarien llavors a l'Atlètic Club de Bilbao. Els partits de la primera ronda es jugaran del 27 al 29 d'octubre. També s'ha sortejat fa uns minuts la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb tres equips catalans: Celta Espanyol, Europa Deportivo de la Corunya i Sporting Club Badalona Women. Els partits es jugaran entre el 3 i el 5 de novembre. D'altra banda, el diari Tutosport ha donat a conèixer la llista de 25 finalistes al Golden Boy, que s'entrega al millor futbolista sub-21. El blaugrana Pau Cubarsí parteix com a màxim favorit, mentre que Xavi Espar n'és la principal sorpresa. Del Barça també és a la llista Marc Bernal. I ja tenim definida la final del torneig 500 de Tòquio de tenis. La jugaran demà Carlos Alcaraz i el txec Letxeka. També s'ha classificat fa uns minuts per la final de Pequín Novak Djokovic, en el seu cas, després que hagin desqualificat el rus Daniil Medvedev per llançar contra la grada una pilota que ha impactat en el rostre d'un espai.

0: espectador.
1: Doncs de moment és tot. Continuem molt pendents d'aquestes pluges i anirem actualitzant la informació al llarg de la tarda.
2: RAC 1.
3: Apunta't a Basic Fit per només un euro i emporta't una motxilla. Corre! Només queden 4 dies. Uneix-te al club que et queda bé. Veure condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
4: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
6: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
5: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
7: Autovivo Punes. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo Punes.
8: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
11: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
10: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
11: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
10: Informació a revés95.com.
12: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
13: A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: RAC1.cat, el portal de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
14: Doncs és un quart de sis de la tarda, continueu el Versió RAC1. Fins ara hem parlat de la pluja, senyor Marcelí, i l'altre gran tema de la jornada doncs, són les eleccions.
15: La festa de la democràcia.
14: La festa de la democràcia, que aquest matí el Basté, quan li ha patat en directe, sí, han punxat el Pedro Sánchez, que feia la convocatòria i tot això, sí, a la premsa. Però a la premsa no, perquè no admet preguntes.
15: No era roda. Eren
14: explicacions d'ell, que volia explicar les seves coses.
16: Ha estat tot el cap de setmana reflexionant,
14: sí,
16: no?
14: Sí, el cap de setmana de reflexió, i el Basté ha dit, quina mandra. Això ha sentit perfecte.
15: Basté
14: ha fet... Mandra. Però jo no veig així, eh?
15: No,
14: jo estic bastant engrescat,
15: tant,
14: perquè és el primer dia. Home. Si m'ho pregunteu al penúltim, ja ens estarem a punt de fotre un tret, però de moment estem...
15: Pinta molt bé.
14: Sí. Ara en parlarem amb la Míriam Díaz. Míriam, bona tarda.
16: Bona tarda.
14: Benvinguda. Amb el Manel Pérez, que és periodista especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia. Manel, bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda.
14: I amb el Josep Maria Martí Rigau, periodista i cronista parlamentari. Josep Maria, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
14: Mandrosos o entusiasmats?
17: Bé, jo amb un cert moderat entusiasme, perquè aquestes campanyes electorals, i especialment aquesta,
14: sí,
17: que serà molt... molt intensa.
14: Sempre, home, i tant.
17: Sempre serveixen per parlar una mica de tot i trencar el cercle habitual.
14: Mm.
17: També és cert que la campanya final estricta sí que té un punt repetitiu quan els candidats ja estan de torner i van repetint el mateix missatge dia darrere dia, no? Però jo crec que és un gran moment per parlar dels problemes del país.
14: Jo crec que serà intensa i ves que no sigui...
15: Ai...
14: potser de travessar algunes línies vermelles, perquè veig l'ambient escalfat, Josep Maria.
0: Jo no estic convençut. Bona tarda, eh?
14: Bona tarda.
0: No estic convençut perquè, clar, ja veiem uns antecedents ja durant tota la legislatura, sobretot aquests 3 anys. Tot això comença a augmentar-se molt. No li han perdonat. Mira, la dreta i l'extrema dreta no li han perdonat. Primera, que assolís el poder amb una moció de censura per primera vegada a la història de l'Espanya política democràtica. Després, que sense que ser la llista que queda la primera, assumant a tots els altres partits de la seva esquerra i els nacionalistes i independentistes, no havent quedat primer en les eleccions, doncs pogués aspirar i fos president del govern, això ja els va descol·locar, els va empipar moltíssim. I després ja, quan ja s'aprova la llei d'amnistia, és quan ja veig, quan José María Aznar diu allò de el que pueda ir que vaya, les manifestacions de Ferraz, i el que pueda hacer que haga. Però ve just el dia que s'aprova l'amnistia. I a partir d'aquí tot ha anat increixendo i ha arribat a uns nivells ja seus, familiars, el seu entorn, increïbles. Per tant, ja només pot anar... O sigui, només que es quedés igual ja seria una campanya duríssima. Jo crec que encara durant la campanya... A mi m'agrada, eh? A mi m'agrada perquè...
14: Va la marxa, et va la marxa, sí.
0: Però em sembla que veurem... Em temo que veurem i escoltarem coses massa desagradables.
14: Jo també m'ho temo. Veurem. Jordi Armenteres, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
14: Com ho portes?
15: Em preguntes per allò del Basté del matí, he pensat
14: sí.
15: Com tu.
14: Sí, no?
15: A veure, teníem un cap d'informatius a la ràdio, l'Isaac Salvatierra.
14: Sí.
0: Ah, sí?
15: Que sempre deia...
14: Tatiana, que... no, ara, l'Isaac Salvatierra?
16: Sí, alcalde de Tiana.
18: Alcalde de Tiana. Que s'havia fet dona.
16: Sí, sí. Estiu Tatiana.
14: Està Tiana. Està Tiana. Per favor, quin debat polític és aquest?
16: Si es diu Tatiana.
15: Digues, Jordi. Que es queixava molt que... Clar, els periodistes d'esports tenen Champions cada any. Els periodistes de política tenim eleccions doncs, cada 2, cada 3, cada 4 i home, una general són les grosses. Són de les grosses, evidentment les catalanes són molt importants, les espanyoles també, i els ajuntaments, home, pel nostre poble sí, però a l'hora d'explicar política, d'explicar projectes, d'explicar picabaralles, unes eleccions són unes eleccions i això per nosaltres és una Champions. I llavors hi ha una altra història, sí. Que aquesta, al final aquestes eleccions seran les eleccions de les mentides, seran les eleccions de les fake news.
14: Carai.
15: I hauràs de decidir qui menteix menys, perquè mentir menteix
14: qui tots. Menteix menys,
15: Sí, clar. I a més, venim en una dinàmica que ara anem a tallar, que és aquesta legislatura de 3 anys i pico, amb un congrés dels diputats totalment polaritzat, on ha valgut tot, menys la paraula, menys el projecte, menys la proposta, menys tenir una alternativa, i ens queden 54 dies, i ja està, i a partir d'aquí s'acaba aquest calvari i a jugar de nou, no?
14: Totalment, ara ho analitzarem. La Míriam em deia, compte, perquè, per exemple, hi ha decrets que decauen. Hi ha qüestions...
16: Projectes de llei, comissions d'investigació que decauen...
14: Penseu
16: també.
14: Que hem estat aquí debatent coses que ara són ara fum. Ara són fum.
0: La llei del comerç serà més lluny.
15: El nou model de finançament és paper mullat.
17: I el FLA, la condonació d'una part del FLA.
16: Del FLA, sí.
14: Ara en parlarem. Jordi, què ha fet Pedro Sánchez aquest cap de setmana?
15: No ho sabem.
14: Val? Molt bé, Jordi, gràcies.
15: O sigui, no ho sabem. Ens van dir que hi havia reflexió, però sí que és veritat que, evidentment, tots hem estat insistint i, al final, els missatges eren calma, calma, tranquils, ja informarem. De fet, ahir al vespre, evidentment, hi havia un xup-xup de Sánchez, surt demà a primera hora del matí, tots ho donàvem per fet, però el missatge l'hem rebut a les 8 en punt del matí avui, eh? I això ha sigut un missatge de WhatsApp dient presidente del gobierno sale amb declaració institucional a les 9 del matí. Vull dir, estem així. Amb qui ha parlat aquest cap de setmana? Òbviament amb el seu Sinadrí, això sí que ho sabem, sí que ens consta, amb el seu cap de gabinet, amb Diego Rubio. Òbviament, podem deduir que amb Òscar Puente, que és un dels grans ministres consellers que té Pedro Sánchez en aquests moments, amb Carlos Cuerpo, que li ha fet molta confiança, bàsicament perquè no és polític, perquè és vicepresident primer, perquè és econòmic, però és que no és polític, no està afiliat al PSOE, Carlos Cuerpo. I, òbviament, també amb el Piñol de Ferraz. I amb Cuerpo suposo que també deu haver parlat d'una cosa molt... És una coincidència, a veure, quan Pedro Sánchez decideix les eleccions el 29 de novembre, un perquè és el primer diumenge disponible, 54 dies vista. Però també podia haver decidit el 6 de desembre o podia haver decidit la setmana següent. Per què es cull el 29 de novembre? Algú ens ho haurà d'explicar algun dia. Evidentment, la data no és en va. I amb aquesta data, Pedro Sánchez li enganxa l'arrencada de la campanya electoral a Brussel·les i el tancament de campanya a Brussel·les, també. Surrealista. O sigui, Espanya s'hi juga tots els calés de l'última bastreta de fons europeus, i això són molts diners. Això són molts milers de milions de dòlars. I Sánchez, curiosament, no serà ni a l'arrencada ni a la tancada de campanya.
14: Que curiós. Manel?
15: Això també s'anticipa una campanya de moltes xarxes, de molta entrevista, probablement d'un cara a cara. S'hauran de posar d'acord, evidentment, PP i PSOE per tota aquesta història, perquè, entre d'altres, la llei que regulava que seria obligat que hi hagués un cara a cara amb unes eleccions generals, aquesta llei està congelada i decau des de demà quan les Corts quedin
14: soltes. Imagina't, tot decau, senyor Marcelí? Mai més ben dit, vostè ho sap bé, que tot decau.
19: Cau la fulla.
14: Cau la fulla de la tardor, sí.
17: Jo crec que vaig tenir una mica d'informació privilegiada. Honesta i sense fer vist.
14: Escolti'm,
17: Que és que jo estava aquest cap de setmana, des de dijous fins dissabte, a la Toja, on es fan unes jornades de caire polític-econòmic, i va venir en Pedro Sánchez el primer dia, el dijous, i divendres amb el ministre d'Economia i vicepresident primer, Carlos Cuerpo.
15: Que va marxar pitant.
17: Efectivament, va ser un visto i no visto, pràcticament no hi va participar, i va tornar corrents. No, a més, ell no és diputat, per tant, no era urgència per votar, sinó que era urgència per començar a discutir.
14: Per consultar.
17: Correcte. Però el rellevant és que ja des de dijous a la nit, la gent que acompanyava a Pedro Sánchez, assessors, càrrecs del segon nivell de govern, ja estaven anul·lant, i per això a mi m'arribava, per gent que estava allà i que tenia reunions programades amb membres del govern, ja li estaven cancel·lant totes les reunions a la gent. És a dir, l'agenda l'estaven buidant totalment. Lo qual vol dir que, com a mínim, sabem que la decisió de convocar eleccions va ser pràcticament automàtica, pràcticament només saber que Junts va dir que no votava el decret, la decisió es va prendre. Probablement la reflexió del cap de setmana ha estat més destinada a fixar la data i veure el moment més convenient per votar.
14: Ara torno a obrir torns de paraules, però abans deixeu-me posar context, perquè hi ha gent que avui amb la pluja i tot plegat encara potser no saben ben bé on són. Els partits activen la maquinària per unes noves eleccions espanyoles que han començat així.
20: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
14: Com deia el Manel, l'estocada potser va arribar després que li tombessin al Congrés Míriam aquests dos secrets d'habitatge, i no es dona per això per vençut que, atenció al que explicarem ara, perquè ja es donaven aquests dos decrets per morts i enterrats, i aquí pot haver-hi un tripijoc.
16: Sí, ahir ja es començava a publicar en diferents mitjans que Pedro Sánchez podria optar per aquest sistema o aquesta via de la Diputació Permanent, i serà així demà. Recordem que quedaran dissoltes les Corts i Sánchez tornarà a portar els decrets a Consell de Ministres per intentar aprovar-ho a través d'aquesta Diputació Permanent, que és l'òrgan que, diguéssim, està actiu amb les Corts soltes, que té majoria d'esquerres i en el vot de Junts per Catalunya no és decisiu. Sánchez plantejava aquest matí les eleccions com un plebiscit de blocs.
20: Para acometer en profunditat les reformes pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
16: I el PP, com ha rebut la notícia així?
14: No és la música de la seu electoral, eh?
16: No.
14: Que també podria ser,
16: és
14: però és l'himne de l'espot.
16: L'himne de l'alegria, que han fet amb un vídeo i amb la frase, per fi, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, demana al PP, però que no es confiï, perquè hi haurà molta mobilització i ja es veu guanyador.
21: Soy perfectamente consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer, se hará todo lo que hay que hacer y se reparará todo lo que deba repararse.
16: Ayuso, una mica més desfermada, ha demanat que ningú voti per correu i ha advertit que hi pot haver tupinada electoral, una teoria de la conspiració que està corrent per les xarxes avui. Sí, sí. I a la que s'hi ha abonat doncs, Santiago Abascal, líder de Vox, i estén, això sí, la mà Feijó per governar plegats, com ja fan en algunes comunitats. El líder de Vox n'ha parlat a Antena 3.
1: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
14: Imagineu-vos, el que dèiem abans, és a dir, no hem ni començat i ja amenacen en què no es pot votar per correu, però aquí hi haurà tupinada. Si em permets, Josep Maria, acabem amb el repàs, llavors obrim torns de paraules.
16: Doncs mira, de fet, Félix Bolaño, el ministre de Presidència, acaba de respondre a aquesta qüestió de la tupinada alentada per Ayuso i Abascal.
19: Quiero decirle tanto a la señora Ayuso como al señor Abascal, estos dos portavoces de Pepe Vox, les quiero pedir solo dos cosas. La primera es que no digan tonterías y la segunda es que no siembren dudas sobre un proceso electoral y un sistema electoral como es el español, que es seguro 100%, seguro. Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. En todo el mundo siembran dudas, en todo el mundo tratan de engañar, en todo el mundo intentan hacer de la mentira su referencia en relación con los sistemas electorales.
14: No sé si ens cansarem, però distret ho serà. Ho
16: serà. Tenim aquesta convocatòria d'eleccions que agafa molts partits a contrapeu, començant pels socis prioritaris, Sumar. De moment no tenen candidats i tot just estrenen marca electoral, la presentaran amb bombo i plateret el 17 d'octubre, que es diu Front Ampli. La ministra Mònica García, que és de l'ala més Madrid de Sumar, ja s'ofereix.
22: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista, que es ambicioso y que por supuesto va a salir 100% y va a dar el 120% para ganar las futuras elecciones.
16: També s'ha ofert a tot el ministre català, Ernest Urtasun. De moment, no compten amb Podem, que demana primàries i consulta per si van plegats o no. Esquerra, doncs encara no té assegurat que Gabriel Rufián sigui candidat. El seu entorn admet que està estudiant opcions i no descarta encapçalar una altra llista o una aliança d'esquerres, recordem que és la seva opció, i que la direcció d'Esquerra rebutja. De cara en fora, la secretària general de Republicans, Elisenda Alemany, hi ha tret ferro.
23: Pensem que és el millor candidat. Alhora, avui a l'executiva nacional comença el nostre procés intern i el dia 17 confiem que aquesta organització ja podrà tenir el candidat i tota la llista conjunta. Som una organització que fa temps que es prepara per aquest cicle electoral, fa temps que la maquinària ja està greixada.
16: Des de Junts, doncs, a través de Míriam Nogueres ja han començat la precampanya, han retret a Sánchez, que hauria d'haver convocat eleccions molt abans.
24: Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem. Volem aquest model de país que ens arrossega a l'empobriment, que ens ofega a impostos, que no dona recursos per les nostres escoles, els nostres hospitals, els nostres joves, la nostra gent gran, els nostres autònoms, o volem trencar definitivament amb tot això i treballar per la Catalunya que prospera i la Catalunya que fa tot allò que històricament ha fet per poder ser cada dia millor i cada dia més forta.
15: Ja ha començat la campanya, doncs?
14: Doncs sí, no, crec que ja fa temps que ha començat.
16: Precampanya ja crec que fa temps que hi som. Sí, sí, el PSC, sí, per cert, ha postulat Jordi Hereu com el candidat
14: a
16: les eleccions espanyoles. La CUP decidirà dissabte si es presenten o no, i qui ja ha dit que no es presenten és Aliança Catalana.
14: L'Enric Julián és el delegat de La Vanguardia a Madrid i adjunt al director del diari. Enric, bona tarda.
25: Molt bona tarda.
14: Gràcies per acompanyar-nos. Et trasllado la mateixa pregunta que fèiem a taula. Mandra o no?
25: No.
14: No, no molt bé. No, no, és que ja veig que us va la marxa. Sí, sí, no, no, està clar. Està clar,
25: no,
14: està clar.
25: Jo he
14: no,
25: vist...
14: No, perquè ja veieu venir què passarà. O sigui, hi haurà mambo aquí. Sí, sí, home.
25: Home, és un moment important. Sí, aquest és un moment avorrit de la vida política dels països, d'aquest i dels altres països.
14: Enric, explica'm l'estratègia darrere de la qual Pedro Sánchez diu ara és el moment.
25: L'estratègia és molt senzilla, sincerament, crec jo. Es fa el que es pot. Des del periodisme de vegades tendim a buscar explicacions com molt perfectes a les coses, no? últimament a aquesta línia s'hi han afegit els llicenciats en ciències polítiques, que també fan interpretació de la situació política, i que han reforçat aquesta tendència. Vull dir, tot ha d'estar, tot s'ha de semblar que és fruit d'un càlcul molt, molt pensat, molt perfecte, i la vida ens explica, la vida de cada un de nosaltres ens explica que moltes coses passen, que es fa el primer, es fa el que es pot, i segon, de vegades es fa allò que no hi ha més remei que fer. I penso que en aquest cas ha estat així. Mireu, el divendres passat, amb la votació parlamentària dels decrets, a Sánchez se li va acabar la carretera. És a dir, un cop et fracassa... O sigui, ell havia preparat la possibilitat de que el primer decret fos aprovat, que el segon no. Si el primer aprovat li permetia intentar la qüestió dels pressupostos. Mm-hmm. La qüestió dels pressupostos potser portava a una votació adversa, però el fet mateix de presentar els pressupostos era un gest polític de dir, bueno, presentem el nostre programa, en definitiva. Si al final d'any els pressupostos eren rebutjats, això permetia anar a eleccions el mes de febrer. Mm. Amb la votació del divendres, aquest pas ja no es pot donar, perquè li resta credibilitat a aquesta operació. No? Si ja no t'aproven el primer decret sobre la vivenda, els pressupostos tothom sap que no tiraran endavant. Per tant, el presentar-los pot ser un exercici buit de contingut, no? S'acaba la carretera. Aleshores, si s'acaba la carretera, què pots fer?
14: Doncs frenar. Frenar i canviar de cotxe.
25: De convocar eleccions.
14: Sí, sí.
25: La virtut de Sánchez és que té aquesta capacitat de, en moments determinats, de les adversitats, transformar-les en un repte, no? Ho va fer el 23. A veure, el 23 què va passar? Pues a l'esquerra espanyola va rebre una estomacada fenomenal en les eleccions locals del mes de maig del 23. Van perdre 6 governs d'autonomia. Aviat està dit 6. 6, de cop, pam. En lloc de quedar paralitzat, ostres, què ha passat, a la matinada següent ja estava convocant eleccions generals. O sigui, va situar immediatament la discussió en un altre terreny. Aleshores ja no es tractava de veure què havia passat a les municipals, de cop i volta les municipals es van convertir en una cosa del passat, en un problema per Feijó, que havia de pactar o no pactar amb Vox, recordeu?
14: Sí.
25: I mentrestant, pues, la gent veient, bueno, ara exactament què passa en les generals. I això li va permetre obtenir el resultat del juliol del 23, en les quals eleccions va guanyar sense guanyar. I l'altre, el PP va quedar primer, però no tenia majoria. I el que hem viscut aquests 3 anys és conseqüència de tot allò, no? Ara, en una situació que podria un altre dirigent polític podria haver entrat fins i tot en depressió, dir,
14: sí,
25: ho he provat tot i no em surt res...
14: Ja sabem que Pedro Sánchez no és, no és depressiu.
25: No, això... Bueno, crec que no.
14: No.
25: Fins ara ho està demostrant que no. És a dir, pren la iniciativa i dius, escolta, doncs vinga, va. Un va i tot. Anem a eleccions, a veure què passa. I immediatament col·loca la dinàmica de la política en un altre pla. I això és el que està passant en aquests moments. Ara, jo, sincerament, aquí es fa el que es pot i ell difícilment podia fer una altra cosa que convocar l'accés.
14: Ara, Enric, ara torno amb tu, però per anar penjant a gent que tenim al telèfon, Armenteres, només dues qüestions. Quins partits, diguem-ne, els ha agafat més, com deia la Míriam, amb els pixats al ventre o amb el pas canviat? I quin és el calendari electoral?
3: No, a veure... A nivell de candidatures, i això té molt a veure amb el calendari, perquè tenen 15 dies per escollir, clar, d'entrada, sumar Podem amb una última batalla, perquè en aquests moments Podem sí que té candidata, que és la Irene Montero,
14: sí.
3: Però a sumar hi ha un procés de reinvenció una altra vegada amb nou nom, amb Front Ampli, ja ho dèieu abans, que es presenta d'aquí 2 caps de setmana en un gran acte, però no hi ha candidat. I aquí tothom aixeca el braç. Ha aixecat el braç Mònica García, la ministra de Sanitat, que representa Mas Madrid, també s'havia apuntat a Hurtado, un Ada Colau a Catalunya està dient hola, estic disponible, I llavors hi ha un altre element, que és que l'entorn de Gabriel Rufián ens permet que ell obre una reflexió insistint que hi ha d'haver un front ampli de les esquerres per poder ser competitius de cara a frenar Vox. I s'entén que el PSOE ha de poder frenar el PP i que aquestes esquerres haurien de poder frenar Vox. Aquesta és la teoria de les esquerres i el que defensa Gabriel Rufián en aquests moments. I llavors hi ha un altre element. Demà hi ha una decisió molt important al Tribunal Constitucional que avalarà l'amnistia. I això vol dir que hi ha un previsible retorn de Carles Puigdemont, o que com a mínim ja no s'haurà de quedar fora de les fronteres espanyoles. El jutge Llarena haurà d'aixecar obligatòriament l'ordre de detenció en els propers dies, no serà immediat demà perquè s'haurà d'esperar que es publiqui la sentència i això trigarà uns quants dies. Però llavors hi ha una gran pregunta a Junts: pot Carles Puigdemont ser candidat a unes eleccions espanyoles? Això és el que hauran de respondre en un termini de 15 dies. Em preguntaves per calendari.
14: Sí.
3: És el mateix de sempre i va molt apretat. Són 54 dies, la llei és la llei, hi ha dues o tres dates que són molt concretes. D'entrada, la presentació de les candidatures, el dia límit és el dia 26. Sí que és veritat que si hi ha coalicions, les coalicions van per davant, i en el cas de Sumar i tot l'entramat a l'esquerra del PSOE, és una coalició, per tant, el dia 16 ho han d'acabar de decidir. Això és ja, això és d'aquí 11 dies, i no tenen candidat, i no tenen candidat. A partir d'aquí, vot per correu, d'aquí uns dies ja es podrà començar a demanar, vot per correu es pot demanar, es pot votar fins a 3 dies abans, es pot demanar fins a 6 dies abans.
14: Que segons Ayuso no, perquè és vot corrupte, ja ho hem sentit
3: sí,
14: abans.
3: Sí, però Almeida, l'alcalde de Madrid, la qüestionada de la Baix, ha dit que la gent voti com vulgui, per correu o físicament. I hem sentit també el ministre Bolaños.
14: Sí, sí.
3: A veure, aquesta teoria...
14: no és la primera vegada.
3: És molt trompista. O sigui, el que deia Bascal abans, sí, sí. Al voltant del vot per correu, i el que diu Ayuso, a vegades tampoc és tan diferent el que pensen aquests dos personatges. Últim dia per la publicació d'enquestes, que ara es multiplicaran, òbviament, és el 23. Una de les lleis que estava en tràmit al Congrés dels Diputats i que també decau, és la llei que obliga cada cop que publiques una enquesta a explicar la metodologia, les persones que has entrevistat, per veure si no has fet una enquesta, diríem, els teus pares, els teus avis, els teus tiets i els teus amics i els teus veïns, i perquè en aquests moments es publiquen moltes enquestes que no se sap amb quina metodologia estan fetes, a quantes persones s'han entrevistat. Doncs ara tindrem una llau d'enquestes l'últim dia, el 23 de novembre. I a partir d'aquí, si vols, hi posem una data més, que és la Constitució de les Corts, que és el 23 de desembre. O sigui, tindrem una setmana de Nadal amb el 22 la loteria, el 23 la Constitució de les Corts, el 24 el discurs de Felip VI, del cap de l'Estat, i llavors, després d'això és quan el cap de l'Estat reunirà a tots els portaveus o tots els líders que hagin tret escó per proposar un candidat a la investidura.
14: Que el Basté que fa la loteria sí, ja sí. Pot anar el 22 allà i ja s'hi passa tot Nadal fins Cap d'Any.
4: Però escolta, no diguis que no sigui la festa de la democràcia.
14: És la festa de la democràcia.
4: Serà extraordinari.
14: Jordi, una abraçada, gràcies.
3: Salut.
14: Salut, que vagi bé. A veure, hem estat aquí donant-li voltes, ara torno amb l'Enric a Madrid, però donant-li voltes al decret de l'habitatge. Ara resulta que hi ha un truc, no sé si dir-ne així, basat en un organisme que és la Diputació Permanent, que pot permetre portar aquests decrets de l'habitatge i aprovar-ne, com a mínim, el primer. M'ho podeu explicar?
0: Sí, això tots els parlaments ho tenen. És la Diputació Permanent que, precisament, la seva funció, o sigui, és una cosa absolutament legal, i la seva...
14: No ho dubto, però
0: no,
14: és clar.
0: Sí, no, la seva funció és, quan el ple no està constituït, com serà en el cas perquè s'han convocat unes eleccions, hi ha temes legislatius que corren urgència, perquè si no els hi passa el termini, com per exemple els decrets lleis, no aquests tots, i els tots els que estiguin en aquell moment a punt de validar-se, i aleshores doncs, té la capacitat i l'obligació de legislar. Llavors, de legislar, diríem, amb una reproducció a escala, més o menys, de lo que és la composició del ple. El que passa és que no és exactament així, perquè Junts per Catalunya té només un representant en la Diputació Permanent. Hi ha de tots els partits, repeteixo. I el PNB, per exemple, també només en té un. Aleshores, què passa? Que s'ha vist que en aquesta votació de la Diputació no és necessari el vot de Junts per Catalunya. no és necessari. Ja veurem el PNB, o sigui, el segon decret, difícil...
14: Sí, Míriam,
16: sí, el PNB, ha dit que han d'analitzar en profunditat el text del nou decret, perquè ministres ja han dit que aquest decret ha de variar respecte al decret que es va presentar i tombar al Congrés, que s'ha de presentar un text nou, encara que siguin amb dues línies, i el que deien la Diputació Permanent són 35 doncs, diputats d'esquerres per 34 de dret, 25 del PSOE, 6 de Sumar, 1 d'Esquerra, 1 de Bildu i 1 de Podemos, i faltaria aquest del PNB, que és el que ara posen aquest vot en stand-by fins a tenir el text del nou decret.
0: I jo encara afegiria que aquest ha estat pràcticament el primer acte de campanya de Pedro Sánchez, que és una persona que, evidentment, com tothom actua, com deia l'Enric molt bé, actua quan es pot i com es pot, molt bé, però és molt tàctic, això ja ens ho ha demostrat, i és fuig d'estudi amb una facilitat. És el primer acte de campanya perquè, esclar, ha dit, quan han presentat, jo he estat escoltant, igual que tots nosaltres, no? la presentació que ha fet aquest matí de les eleccions, i deia, convoquem per fer polítiques, convoquem les eleccions per poder fer polítiques d'habitatge. I el que puguem fer ara, ho farem. Esclar, ell ha vist mínim tres coses ara, no? La gent al carrer pel tema de la vivenda, després del tema de la Mari Carmen, el debat de la vivenda ha agafat una embranzida a tot Espanya, a tot l'Estat, impressionant, és el moment, i a més es veu molt clarament els que estan a favor i els que estan en contra. I a sobre s'hi ha d'afegir, com a la guinda final, l'àtic de la senyora Ayuso. En conseqüència, ara ell, m'imagino, que dirà, a veure, qui som nosaltres, els que... jo, que sóc el que defensa els que volen llogar un pis i no poden, el dret a l'habitatge, i davant tinc els especuladors, els fons voltor, etcètera, etcètera. Per tant, tàcticament, jo crec que per això ha escollit aquest moment.
14: Avançant les eleccions, Enric, aquesta va per tu, Sánchez esquiva bona part de l'agenda judicial que tenia, per exemple, és a dir, la declaració de les filles de Zapatero, la causa de l'Ire Díez, pendent encara que es concretin noves diligències, el cas dels pagaments del PSOE també continua sense arrencar perquè el jutge encara els està analitzant, i finalment el judici contra la dona de Sánchez, de Begoña Gómez. Tu creus que Sánchez avança mirant el calendari judicial?
25: Ha mirat diverses coses i bé, probablement aquesta també. No sé si esquiva tantes coses. La vida judicial té els seus propis ritmes, els seus calendaris, i sí, és ben cert que en la imminència d'unes eleccions sol ser costum, el qual no vol dir que obligació, perquè no hi ha res escrit sobre això, de que els jutges, diguem-ne, esperin a veure que passin les eleccions per prendre decisions que puguin tenir una determinada incidència en el combat polític o en la vida política. Això sol ser així, però insisteixo, no hi ha cap llei que determini de manera obligatòria que hagi de ser així. Per tant, jo crec que en aquests 54 dies tindrem notícia dels jutjats, però potser algunes coses quedaran una mica a l'espera. També crec que ell evita una altra cosa que té importància. S'està perfilant un hivern complicat des del punt de vista de l'energia, dels preus de l'energia. Ja el problema ja hi és en aquest moment sobre la taula. Està pujant la inflació a tot arreu. S'han pres mesures per intentar contenir la inflació de cara a finals d'any, que no arribi al 5%. Veurem com es tanca ja l'any d'inflació. Això és sempre un perjudici molt gran per un govern, la inflació, la pujada dels preus. No? Durant l'hivern, el pic de l'hivern, podria haver-hi una certa crisi al voltant de la qüestió del gas. Recordeu, 22, any 22, aquelles discussions sobre l'anomenada excepció ibèrica, és a dir, que es tractava de que la Unió Europea autoritzés un topall en el preu del gas que es fa servir per la generació d'electricitat a Espanya, cosa que finalment van aconseguir, per poder moderar els preus de l'electricitat i al mateix temps, per tant, moderar la inflació. Aquesta famosa excepció ibèrica, de la qual vam sentir parlar tant aleshores, no és un mecanisme permanent, no és un interruptor que està allà, que es pot activar en el moment que fa falta, no. Si es volgués una cosa similar ara, s'hauria de tornar a discutir en el marc de la Unió Europea i possiblement els termes de la discussió enguany fossin una mica més complicats que els de l'any 22. Per tant, aquí penso que aquest factor és molt important. Veurem en quines condicions comença l'hivern que ve. També dependrà, sobretot, per exemple, de si fa molt fred a Europa o no. En fi, efectivament, és a dir, avançant les eleccions, el nivell d'incertesa disminueix. O sigui, en 54 dies passaran menys coses de les que poden passar en 3 mesos, 4, 5 o 6 mesos.
14: Jo ja no sé què dir-te, perquè...
25: Sí, no, sí. Ara,
14: em passen tantes... Que...
25: Incertesa zero, evidentment...
14: No existeix.
25: Evidentment no existeix i ja veurem en quines condicions, quins són els temes dominants. Perquè ara una altra cosa que a mi em sobta, no? Una mica, dir, no, és que ha aconseguit que no es parli més de Ceuta. Escolti, portem 2 mesos seguits parlant en termes del debat públic, em refereixo, periodístic, polític, etc, parlant de Ceuta sense parar.
14: Ara en parlarem.
25: No, ara en parlarem. I se seguirà parlant de Ceuta. És més, Espanya estarà parlant de Ceuta i Melilla durant 25 anys. Això durarà. Durarà i em temo que al final acabarà sent una cançó enfadosa per a Espanya, el tema Ceuta i Melilla. N'estic absolutament convençut. Que entremig d'aquesta discussió en salti una altra, en aquest cas sobre la qüestió de l'habitatge, doncs una cosa bastant normal, i d'altres que saltaran.
14: Ara en parlarem, Manel. No, t'anava a passar la pilota perquè ahir el teu article de La Vanguardia apuntaves que en el futur aquesta bonança econòmica que deia el Juliana podia trencar-se per aquesta escalada de preus, no? És a dir, l'economia entra en joc de manera decisiva també en aquestes eleccions.
0: Hi ha un element d'escalada de preus, però les escalades de preus al final, segons quin és el seu origen, acaben provocant aturades a l'economia, no? Aturades sobtades a l'economia, problemes greus, no? Això és el que pot acabar passant. No oblidem, a més, que és un altre element que probablement també està inclòs en el càlcul, tenim les eleccions a mig mandat dels Estats Units, no? Que, per una banda, per Pedro Sánchez poden ser un gran, per l'esquerra en general, un gran argument, si com tot indica, en Trump li van molt malament, com apunten totes les enquestes, i per tant queda qüestionat com líder d'aquesta internacional ultradretana que està impulsant molt del que passa al món, per tant pot ser una base electoral molt important, però és que, a més, vist l'erràtic caràcter del president dels Estats Units, pot portar-lo a prendre decisions que compliquin molt la vida econòmica. Per exemple, l'últim cas que estava molt calent la setmana passada era l'intent d'impedir exportacions de dièsel, de combustible dièsel, fora dels Estats Units, per intentar abaratir els preus allà, però clar, li complica la vida a la resta del món, no? Després hi ha un tema que jo crec que és molt més complex del que es tendeix a veure, que és el de l'habitatge, no? Que de vegades es tendeix a pensar que tot està clar, hi ha un costat que diu una cosa i un altre costat que diu l'altre, no? Però la realitat és que l'habitatge a Espanya és molt complexa. Fent números rodons, molt, molt rodons, tenim 15 milions d'immobles que són de propietaris, majoritàriament petits propietaris, no? Que vol dir un sol immoble, dos, potser tres, que en realitat, saber, no sabem què pensen d'aquesta regulació del mercat, perquè, diguem, molts d'ells, que potser no tenen ni un pis en lloguer, no els agrada que regulin massa perquè diuen això és la meva propietat i jo no vull que, no? O sigui, no sabem com serà el comportament d'aquesta gent. I després tenim al voltant de 5 milions de diferents tipus que estan en el mercat de lloguer. Aquí és més fàcil intuir que els afectats pel mercat del lloguer estan molt més inquiets, no? Però a l'hora d'establir la correlació entre el mercat de l'habitatge i el vot, la cosa és molt més dividida, està molt més fragmentada del que es pensa. Jo crec que gran part del futur o del resultat electoral rau en qui sàpiga fer una lectura acurada de les sensibilitats diferents
17: que envolten aquest mercat. No? I després m'agradaria fer una reflexió amb una mica de passat, però que crec que a la vista de la fúria amb la que ha sortit el PP i l'himne a l'alegria, por fin,
14: era el,
16: per fi. A més han penjat una lona a tota la façana de la seu del, del partit també amb el por fin o per fi.
17: Efectivament, es pot fer una reflexió que mostra lo paradoxal del comportament polític del PP. Sí, diguem, quan s'organitza, qualla la majoria parlamentària que ha estat governant fins ara, el ciment no és un programa socioeconòmic ni una coincidència de punts de vista sobre ni el mercat de l'habitatge, ni els salaris, ni la regulació de l'ocupació o de la reforma laboral. És exclusivament, el ciment d'això és exclusivament la llei de l'amnistia, no? I precisament ara acaba la legislatura amb la llei de l'amnistia pràcticament a punt d'aplicar-se. I justament quan això ja s'atisba clarament, Junts pues veu que ja no corre perill de matar una legislatura sense que en Puigdemont hi hagi tornat, no? Però la paradoxa és que si aquesta llei de l'amnistia s'hagués aplicat fa un any, probablement aquest govern ja hauria caigut fa un any o més, i si no ha caigut i si la llei no s'ha aplicat, ha estat perquè el PP i el seu braç judicial, és a dir, Domingo Marchena, Manolo Marchena, Tribunal Suprem, ha estat bloquejant la seva aplicació. Per tant, aquest por fin, no deixa de ser una exclamació que se l'haurien de fer cap a ells mateixos i no cap a aquesta suposada voluntat de continuïtat, de continuada amb Pedro Sánchez. No?
14: Maria Martí, abans, quan estàvem parlant de Puigdemont, feies que no amb el cap o movies el cap...
0: No el veig candidat en absolut, en aquests moments, en absolut. El veig que, ara, el que passa és que en política es veuen tantes coses, però en aquests moments és absolutament inviable que sigui el candidat a les eleccions generals, vaja, no? De cap de les maneres. Això és el que fins ara t'han dit tot el seu entorn.
14: Enric, una última pregunta per tu i et deixem a treballar. Una altra, avui estem repassant el que seran els grans èxits d'aquesta campanya. Tu apuntaves a la bandera de l'excepció canadenca, no? Dius que Sánchez ha fet una crida a mantenir viva l'excepció que ara mateix representa Espanya al món. És a dir, que pugui fer una campanya de dir sort que hi som nosaltres, no?
5: Una mica va per aquí, no? Ell ve a dir, bé, Espanya té una posició singular avui en la política europea, és veritat. És l'únic govern amb una coalició d'esquerres, no n'hi ha cap altra a Europa. Hi ha els socialdemòcrates danesos que governen Dinamarca, però amb una coalició, amb grups de centre, etcètera, etcètera. Hi ha ara els suecs, que no se sap encara qui serà el primer ministre, tot i que el Partit Socialdemòcrata ha quedat primer fins fa pocs dies a Eslovènia, però Eslovènia ha canviat de direcció també. És a dir, l'únic govern europeu en una coalició d'esquerres, diguem-ne, al complet és el govern espanyol. Aleshores, ell el que planteja és, escolti, nosaltres hem dit que no, ho ha dit a més explícitament, ho ha citat així, nosaltres hem dit que no, que no ens volem sotmetre a l'altar del 5%, es referia a l'exigència nord-americana del 5% en despesa del PIB de despesa militar. Nosaltres som una excepció, marquem una diferència, volem mantenir aquesta diferència. Aquesta penso que és una de les apel·lacions que fa Sánchez de cara a les eleccions, i crec que aquesta proposició es pot llegir de dues maneres. Una, com un dir, escolti, Espanya pot marcar una diferència, i aquesta, i que si ara està una mica sola en el futur pot estar on no ho estigui menys. Amb això coincideixo amb el que acaba de dir Manuel Pérez, és a dir, veiem què passa a les eleccions de mig termini als Estats Units, perquè podria ser que allà la conjuntura política internacional es modifiqués, anem a veure. O també es pot llegir com una mena d'apel·lació, dir, escolti, encara que ens quedem sols, nosaltres mantindrem aquesta línia de remar a contradirecció, no? I això sí que pot ser llegit per altres sectors de la societat com una mena d'aïllacionisme.
25: La qüestió canadenca, bé, la qüestió canadenca és que a ells els hi passa el mateix que a Espanya, però els hi passa en el continent americà. Què ha passat aquesta matinada passada? Pues que, doncs que Lula da Silva ha perdut la primera volta a les eleccions al Brasil, el país més gran de Sud-amèrica. No és fàcil que Lula da Silva guanyi la segona volta. Aleshores, el que passaria és que els Estats Units passaria a tenir, diguem-ho clarament, el control de pràcticament, control polític, l'alineació política de pràcticament a tots els països, o si més no, els països principals del continent americà, excepte un, el Canadà.
14: És la Gàlia, és la Gàlia que queda. La Gàlia, si fem el símil d'Astèrix
25: i Obèlix. I la Gàlia canadenca.
14: Molt bé. Enric, una abraçada, moltíssimes gràcies.
25: Us he de deixar.
14: Endavant. Adéu-siau, bona tarda. Remenguem-nos que ens queda parlar dels partits, eh? Perquè, Míriam, tenim candidat del PSC.
16: En principi es postula en Jordi Hereu com el candidat a les eleccions espanyoles.
14: Què us sembla? Sorpresos? És un nom que...
16: Recordem l'exalcalde, sí, ministre d'Indústria de...
14: Exacte,
16: actualment.
14: I ministre, però és un nom que ens ha sorprès.
0: No sé si engresca massa, sincerament. No, perquè, és clar, és una persona ja molt coneguda, sí, és molt simpàtic.
6: I se fa sentir, eh?
14: Sí, això sí, això sí. Sí
0: però no sé què aporta de més, no? A mi m'ha sorprès. Ni m'ha sorprès ni m'ha deixat de sorprendre. Realment, això, aquí el PSC pinta poc. És el que hagi decidit a la Moncloa i ja està.
4: Però la gent aquí votarà Pedro Sánchez si voten els socialistes.
0: Per això.
4: No saben a qui voten.
0: Pedro Sánchez sí o Pedro Sánchez no?
14: Sí, la gent vota
4: el que surt a la tele.
16: Quan van a votar, la papereta no posa Pedro Sánchez.
4: Exacte. És igual.
16: La gent ha de saber que si vol votar el PSC,
0: ja saben,
16: no?
0: Ja saben.
16: Si vol votar Pedro Sánchez.
0: I segurament Pepe Zaragoza estarà a la llista també.
6: Sí. Ah,
0: com sempre.
6: I sempre la vota.
7: El número 4, que és la seva posició tradicional.
4: Sí.
7: A la llista.
16: De fet, a Junts es dona per fet Míriam Nogueres i el dubte també és Esquerra, què passarà amb Gabriel Rufián? Si...
14: A veure, efecte Rufián, què hem de dir de Rufián? Formarà part d'una altra proposta? Com ho veieu?
0: Té molt cartell a Madrid, bueno, això el Manel ens ho podrà explicar perquè hi va molt més sovint que jo hi vaig...
16: O més dels líders més ben valorats.
0: A Madrid, sí.
14: Sí.
0: Madrid, aquí també, però, esclar, Junqueras li va deixar molt clar. I a més, quan... No, és que podríem anar amb l'Ada Colau, i va dir, escolta, jo no he anat a la presó per fer diputada a Madrid a Ada Colau amb una llista...
14: Perquè recordem que hi ha aquest Frente Amplio, que Sumar ha dit que anunciarà el seu candidat aquesta setmana, i el 17 d'octubre presentarà davant de la ciutadania. La marca que farà servir serà Frente Amplio. Aquí no sé ben bé qui acabarà d'haver-hi.
16: De moment s'han postulat o s'han deixat estimar com a candidats a la ministra Mònica García, el català Ernest Urtasun, també dins les travesses entrava Ada Colau, que es va oferir per si hi havia un front ampli, doncs que ella estava disposada.
4: La Colau.
16: I el que s'ha baixat, Colau, sembla, del carro és Pablo Agustín Duy, el ministre, sí, que avui ha dit que ell...
14: Ell no. Podia acabar aquí, Rufián,
0: també,
14: o no?
0: També havia sonat Cira Rego.
16: Cira Rego, també, sí.
0: Que tela, perquè, en fi, és ministre, no? Mm. D'origen palestí, a més.
4: Hòstia.
0: Un toc exòtic.
14: Bueno, va, venga. Dic Rufián podria... O quin paper creieu que jugarà?
4: No el deixarà, no, home.
7: Bueno, Rufián voldria jugar molts papers, no? Probablement, el coneixem-lo. Jo crec que en Rufián ha anat pujant el to recentment, el dia que es va presentar el primer decret, es va publicar el primer decret sobre habitatge, que finalment no es va aprovar al Congrés. Els passadissos del Parlament, Oriol Junqueras, va dir que sí, que li donarien el vot, i a Madrid en Rufián va dir que era això de dir que sí, que ell no l'havia llegit i que anava a mirar fins la darrera coma. I li van preguntar, home, però el president del teu partit ha dit que sí. I va dir, a mi això, jo haig de mirar-ho, haig de veure-ho, jo crec que ha anat pujant molt el to, no? Jo, certament, és un home popular a tota Espanya, no? Però, encara que és una comparança molt forçada, us ho reconeixo d'entrada, jo sempre que es parla d'en Rufián com a possible candidat de l'esquerra espanyola en general, penso molt en l'operació Roca. Uh-huh. És a dir, Roca també era un home que tenia una gran
17: imatge pública fora de Catalunya, i era el millor diputat, el gran...
14: El més ben valorat, sí, sí.
17: Efectivament. Es va presentar a les eleccions i no va... Jo crec que no va obtenir ni un diputat, no?
0: Amb el suport de Florentino Pérez.
17: Efectivament. I amb molts diners.
14: Aquesta història un dia l'hauríem de recuperar, eh?
17: Una campanya ben alimentada. Però, què passa? Si tu has estat líder al Congrés d'un partit durant un temps, després ha anat canviant, però d'un partit independentista, ser el líder de l'esquerra a Espanya, jo ho veig molt complicat. No? Intentar obtenir un bon resultat. Difícil. Ho veig molt complicat, no? Llavors jo crec que al final l'esquerra espanyola acabarà buscant el seu propi candidat. Ben és cert que tots els noms que es van plantejant i posant sobre la taula, tots tenen algun... Ai, un però, no? Un però... que no té, jo crec que els agafa que no tenen un gran candidat, perquè alguns ja s'han cremat, alguns ja han estat a la política, l'Ada Colau, ja ha estat a la política, i bueno... Pues això...
14: No, però ara torna, molta força,
17: no, sí, però bueno, és una, com una mena de renovació molt limitada, no? Perquè, i la resta, alguns estan a govern, però no són personatges especialment coneguts. El més conegut d'aquest espai al govern és Yolanda Díaz, que no es presenta, per tant, jo crec que aquí tenen un problema realment greu, no?
0: Però mireu que Ada Colau, ja fa uns dies, fa una setmana, 10 dies, ja intuint el tema per on aniria...
14: Doncs és curiós, aquesta coincidència a nivell de temps, eh?
0: No, ha anunciat que ja no puc pagar el lloguer i haig de compartir pis amb un familiar.
14: Fixa, efectivament.
0: A què ve això? Mira, ara s'entén tot. O sigui, quan tu has dit si s'està posant bé, oi tant que s'està posant bé.
14: Potser tenia més informació, segur que tenia més informació de la que tenim els que estem en aquesta taula.
0: I després, si em permeteu, jo ara estava aquí mirant i he apuntat una cosa, no sé si a vosaltres us intriga, penso que, recordant l'enquesta ampla de La Vanguardia aquest cap de setmana, la d'ahir i la d'avui, que li dona a Aliança Catalana una projecció extraordinària...
14: Ara anava a parlar de l'Aliança Catalana.
0: Doncs és que...
14: Mira, la tinc aquí al davant,
0: l'enquesta. A partir del que us diré, si jo crec que encara anirà bé de cara a saber què passarà en el futur a les municipals i a les autonòmiques catalanes, ara que Aliança ha anunciat que no es presenta a les generals i té tanta capacitat en aquests moments d'enganxar la gent, no? Demoscòpicament ara és el partit que està pujant.
14: Concretament empatava el PSC en primera posició en 30 escons.
0: Llavors jo em pregunto, aquesta gent que ja té decidit, i a més en el nostre entorn parlant d'això es nota que hi ha molta gent que diu que
4: sí, home, clar.
0: Molt bé, doncs aquesta gent ara que no es presenta a Aliança, què farà? Perquè són gent empipada amb la situació actual i entre altres coses per això voten a Aliança, no? Aleshores, quina postura prendran ara? A qui votaran?
4: Jo votaré Vox.
14: Voti qui vulgui, però ara anem parlant ara.
0: A les següents eleccions sí que es presentarà Aliança, però en aquestes, tota aquesta gent així engrescada de votar aquest sector, per qui es decantarà?
14: Mira, si em permeteu, escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que fa ara mateix en directe, Míriam, valoració sobre les pluges.
8: Sí, es compareix per fer seguiment de la situació derivada de les pluges que hem tingut les últimes hores, sobretot, recordem, a Granollers, l'impacte més gran, i a Barcelona.
9: La zona del Vallès Oriental, del Maresme, la Selva. En aquest moment, aquest sistema ja s'ha anat cap al nord i cap al Mediterrani, per tant, tenim ara, des de les dues del migdia aproximadament, tenim una situació a Catalunya de pluges molt intermitents i no se'n produeix, en aquest moment no se n'està produint cap ni en el litoral ni en el prelitoral. No? Perquè es facin vostès una idea, han caigut aquest matí 108 litres a Granollers, dels quals 77 litres en una hora, que és una intensitat molt alta de pluja, amb un acumulat, per mencionar la localitat on més ha plogut des de que es va iniciar el fenomen dissabte a última hora, que ha estat Granollers, doncs acumulat des de dissabte fins avui a Granollers ha estat de 346,3 litres de pluja, que és una quantitat molt important d'aigua. No? Per tant, en aquest moment, i la previsió és que això continuï aquesta nit i demà al matí, és una situació ja diferent, amb aquesta pertorbació, amb aquest sistema convectiu de mesoescala que ha marxat del país, però que entrarem en una situació de ruixats dispersos. I a partir de demà a la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions aromàtiques d'una naturalesa diferent però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell, I des de Meteocat i des de Protecció Civil es fa una vigilància exhaustiva, una monitorització, per fent prediccions, que som els que podem fer amb els models que treballem, prediccions a curt termini, doncs poder fer els avisos, si és el cas, els avisos a la major gravetat possible que convingui fer, amb les advertències i amb les recomanacions al conjunt de la població mitjançant els sistemes que utilitzem d'ESAVER. La previsió, insisteixo, és que ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà al matí, tret de casos molt puntuals, això hagi de passar, però si passa, rebran vostès els avisos, i que sí que a partir de demà a la tarda entrarem en una situació de pluges que poden tornar a ser intenses, però de totes formes, en la reunió del CECAT, que es farà demà a les 11 del matí, tindrem una actualització de la situació i també en donarem compte a la ciutadania, al conjunt de la ciutadania. Aquesta és la situació, per tant, en aquests moments. Estem en una fase diferent, però encara en un context d'inestabilitat important. La temperatura del Mediterrani està 2 graus per sobre del que seria normal de les mitjanes i ens podem trobar amb fenòmens que no són habituals a casa nostra. Això ens porta també a fer una petició de molta prudència, en fi, les activitats no estan restringides al lloc de Catalunya en aquest moment, però actuar amb màxima precaució, amb sentit comú, i molt pendents dels avisos que es puguin haver-hi en funció de com evolucioni la situació. Estem amb tots els recursos activats i la situació en aquest moment, pel que fa a la recuperació de serveis, és la següent. El primer, el més important, hi ha 2 persones desaparegudes, una d'elles a Pineda de Mar, tot i que no hi ha una denúncia formal presentada contra la desaparició d'aquest ciutadà, sí que hi ha 2 testimonis independents que donen molta verosimilitud, total verosimilitud, a que és una persona que hagi pogut, en fi, que va ser, sembla va ser arrossegada per,

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Mediats, no? I a la zona de Vall d'Aro estem ja en el que ens anomenen una fase de recuperació. S'han fet des d'aquest matí, per part dels bombers, només en el dia d'avui 550 serveis, 44 d'ells de salvament. Per tant, la situació ha sigut, en algunes zones, doncs, realment d'emergència. Insisteixo, encara hi ha molts serveis pendents de respondre, sobretot a la zona de Granollers i a la zona del nord del Maresme. S'està treballant per ordre de prioritat, intentant donar resposta a tots ells i amb el número màxim de recursos activats. Pel que fa referència als altres serveis, a l'àmbit de la salut, Vall d'Hebron i Hospital de Granollers han sigut les dues instal·lacions més afectades. En l'Hospital Vall d'Hebron hi ha una recuperació progressiva de l'activitat i s'ha pogut reorganitzar internament, però hi ha hagut afectacions, diguem-ne, no menors, deixin-m'ho dir així, i s'està treballant també des de l'àmbit del CatSalut, tota la màxima severitat i amb tots els recursos per poder recuperar la normalitat al 100%. No? La situació potser més delicada s'ha produït a l'Hospital de Granollers, s'estan derivant alguns serveis d'urgències i de farmàcia a altres centres hospitalaris per garantir que tots els ciutadans tenen atenció, però hi ha hagut una afectació, en de saber-ho vostès, severa en aquest centre hospitalari que està a la ciutat que més ha rebut les conseqüències fins a data d'avui d'aquesta situació climatològica que hem patit. No? Aquest matí hi ha hagut 16 centres escolars que no han pogut fer la seva activitat en condicions, també els que estan en aquestes zones.
2: Doncs aquest és el repàs que està fent el president Illa de la situació meteorològica molt complicada pel que fa al dia d'avui. De seguida ens en faran un resum més enllà del que hi hem pogut sentir fins a aquest moment de la veu del president, que ens ha sorprès perquè té una capacitat de meteorologia bastant elevada. Crec que potser s'hauria de pensar de dedicar això, no?
3: Fer unes previsions.
4: Sí, sí, ho ha fet molt bé.
2: Deixo connectar un moment amb el Palau de la Generalitat. President Illa, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
2: L'hem vist molt posat en conceptes meteorologia, no?
5: Tenim una situació en la qual el sistema convectiu de mesoescala s'ha magnificat,
2: sí,
5: per l'escalfament del mar, excepcional. Aquest estiu, evidentment, molt calorós.
2: Sí.
5: D'aquest estiu, les previsions cada cop, en aquest context, són cada cop més difícils,
2: sí,
5: de preveure, i els models, malauradament, cada vegada ho tenen més difícil per poder afinar les previsions amb exactitud, sobretot a 24 hores vista.
2: És probable que demà caigui un patac?
5: Probable. En principi demà tenim una previsió més afinada, més acurada, pot haver-hi xàfecs dispersos, però tota la prudència i tota la precaució.
4: Per la zona de la Font de Terrassa, on està la depuradora?
5: Bé, afinar tant, els models no poden afinar tant, ja veieu que cada vegada tenim, doncs, més dificultats per preveure fenòmens concrets,
2: sí,
5: però són fenòmens que bé, estem treballant perquè els models puguin entrenar-se amb aquestes noves situacions.
2: Gràcies, president. Dic, m'agrada aquesta nova passant del president de la Generalitat. Acabem veure un moment perquè t'havia tallat, Josep Maria, parlant d'Aliança Catalana.
6: L'Oriol, sí.
2: Acaba'm, si vols.
6: Què votaran?
7: No, què votaran ara aquests potencials, els demoscòpics potencials votants d'Aliança Catalana, que reflecteixen totes les enquestes, per exemple, la de La Vanguardia aquest cap de setmana, que no és menor, com diu el president Illa, perquè empaten amb el PSC, i això és gent que està empipada i disgustada tal com van les coses, en general, actualment. En conseqüència, en aquest cas, ara, jo no sé qui votarà aquesta bossa de persones que ens podria orientar, si és que ho sabéssim, de cara a les properes municipals, que tampoc falten 6 mesos, no?
2: 54 dies, que la nostra aposta és que seran moguts. En continuarem parlant segurament amb el Manel Pérez i també amb el Josep Maria Martí i Regau. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
2: Ens veurem. Fins la propera.
7: Bona tarda.
8: Versió RAC 1.
9: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de

0: construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la Llei d'Habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
5: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
4: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
5: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
6: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
7: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir...
8: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
9: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
10: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
15: Concentrats i forts, sillens amunt!
14: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1 encapçalats per Benet Iñigo.
16: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
14: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
17: Carregat!
14: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
19: Doncs va, abans de les eleccions, relaxem-nos una miqueta.
20: Home, anem a oxigenar-nos una mica.
19: Sí,
20: sortim cadascú del seu entorn. Jo no dic només Barcelona, sinó els que esteu també en alguna població.
19: Crec que anaves a dir cadascú un lloc diferent. Imagina't. Com per no trobar-nos, saps?
20: Home,
19: cadascú,
20: doncs, això és el que fem cada setmana. Sí, sí. Prepareu la vostra visita als espais naturals de Catalunya, perquè us esperen per gaudir-los. Què diuen que sí? Què diuen?
21: Que penso anar.
20: Per això el web espaisnaturals.cat us ajuda a planificar la ruta, conèixer els itineraris oficials i descobrir com visitar-los contribuint a la seva conservació.
21: Molt bé.
20: No és allò d'anar llançant llaunes...
21: No,
20: i,
21: no.
22: On té d'anar?
21: No em va fer terra.
20: No, vostè entra i pot escollir una mica. Informeu-vos de totes les eines, els seus fills que els porten per tot arreu, no? Els caps de setmana. Doncs miri, per exemple, ha d'anar entrant a una web i buscant a la Generalitat de Catalunya espaisnaturals.cat.
19: No, la web no és un espai natural. Això és el... La xarxa per el lloc electrònic per mirar-s'ho. Llavors vostè va on vulgui.
20: Clar, i allà ho trobarà. La millor manera...
22: A la Fageda, puc anar a la...
19: Sí, tant, sí, home.
21: A Roca Sant Gaietà.
20: També, La millor
22: Sant
20: manera
22: Miquel del Fall,
20: també de viure la natura és ajudar a conservar-la. Avui i també demà. Per tant, una mica el que fem nosaltres contribuirà...
21: Les coves del Sant Nitre.
20: Vinga. Generalitat de Catalunya, que és el govern...
21: De tothom.
19: Doncs l'hem escoltat en directe. Marc Poyato, bona tarda.
0: Bona tarda.
19: Salvador Illa demana mantenir la prudència els propers dies davant de l'arribada de les noves pluges, que ens ha fet una miqueta de meteoròleg.
0: I bé, i bé.
19: Una miqueta d'informació general. Mira, Marc, no, és un document que tu no posaràs, per tant, ja el posem nosaltres.
2: Vinga. Amb aquesta pertorbació, amb aquest sistema convectiu de Meso-Escava, que ha marxat del país, però que entrarem en una situació de ruixats dispersos. I a partir... de demà. A la tarda
19: ara arriba,
2: i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent però que també poden provocar pluges importants.
19: Fixa't. Si em fas dir què ha dit, no ho sé.
17: Si voleu, us ho resumeixo.
0: Calla!
19: Ah, ep! No, d'on surt aquesta veu?
0: Abel Caral.
17: Què tal, com estem? Estava aquí escoltant el president. Sí. No, bàsicament el que ve dir és...
19: Això és una irrupció al butlletí,
0: sí,
19: no?
0: Sí, sí.
17: Perdoneu, eh?
19: No.
17: No, igualment he de fer una crònica d'aquí uns instants.
19: Ah, val.
17: No, anava a dir, ell que ve dir és la situació que tindrem els pròxims dies no és de la mateixa naturalesa de la que hem tingut cada setmana i avui, que sí. Ha sigut una situació mediterrània, sinó que ve ara. M'ha semblat, perquè a vegades costa una mica entendre el president, però m'ha semblat que deia que una situació atlàntica. Sí que és veritat que demà les pluges no vindran del Mediterrani, tampoc és que vinguin directament de l'Atlàntic, però demà a la tarda tindrem ruixats, que ara us explicaré la meva crònica,
19: sí.
17: Però que entraran des de l'Aragó cap a les comarques de Lleida i Tarragona i aniran escombrant el país. No vindran de mar cap a terra, sinó que aniran d'oest a est.
19: Us agrada aquesta nova manera de fer ràdio?
17: Sí. Recull-ho bé, sempre.
19: Es posa un document que la mar, en teoria, no ha de tirar.
0: No, jo ara tinc el butlletí, o sigui, si em veiéssiu aquí de papers...
19: Entra l'Abel Caral a fer una explicació que ell mateix diu, ho explicaré després.
17: Vull dir que després faré el pronòstic en si, però ara estava traduint el que havia dit el molt honorable.
19: I ara, Mar, doncs explica el que bonament puguis,
0: ara intento reenganxar-me i vinga, us explico que el president de la Generalitat encara continua compareixent a aquesta hora per actualitzar la situació del temporal, després d'haver participat a la reunió del CECAT, acompanyat de la consellera d'Interior i de Seguretat Pública, Núria Parlon. Ell ha admès que la situació dels propers dies no hauria de ser tan complicada com la d'avui o la d'aquest cap de setmana. Tot i això, entre demà al vespre i dimecres hi haurà noves precipitacions. Per això demana estar atents als possibles avisos que puguin arribar. I ha anunciat que el govern treballa per recuperar el servei de Rodalies de cara a demà. En aquest sentit, el president ha anunciat que aquesta nit explicaran quins serveis estaran en funcionament aquest dimarts.
2: I avui, a les 8 del vespre, tindran vostès notícia en quina situació es troben i quins serveis de Rodalies demà poden veure's encara amb alguna restricció de servei, de forma que tothom tingui temps per poder programar la seva mobilitat demà a primera hora del matí. També hem donat instruccions perquè s'augmenti l'espai i el nombre d'informadors a les estacions més importants.
0: Salvador Illa també ha explicat que ara mateix hi ha dues persones desaparegudes. Una és la persona que hauria caigut a un riu a Pineda de Mar, se'l busca des de dissabte. L'altra és un menor d'edat que ha desaparegut a Granollers, tot i que en aquest cas la desaparició no s'ha vinculat als aiguats. El president explica que el temporal també n'ha complicat la recerca. A aquesta hora continuen les afectacions per les pluges. Encara hi ha 10.259 clients que no tenen llum per culpa de les pluges dels últims dies, segons informa Endesa. Les afectacions es concentren principalment a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i el Baix Llobregat. I centrem-nos ara a Platja d'Aro perquè els bombers encara treballen per treure aigua de soterranis. De cara a evitar que repeteixin aquests escenaris, l'Ajuntament el que ha fet és demanar que s'enderroquin els ponts sobre el Ridaura per tornar-los a construir sense pilars i evitar desbordaments. Anem fins a Platja d'Aro. Joel Penya.
23: L'escenari a aquesta hora és d'un sol tímid que treu el nas de tant en tant i que intenta començar a secar un terra encara xop, algunes finques que encara estan negades d'aigua, que veïns i empreses miren de buidar, i una ciutat que en alguns trams també encara té molt fang al terra. Tot pels aiguats que han tingut els veïns amb l'ai al cor les últimes hores. A sobre d'un dels ponts que l'Ajuntament demana enderrocar i reconstruir per evitar que es repeteixin les escenes de les últimes hores, el riu encara baixa amb ganes, però ja ara ja sense risc. L'alcalde Maurici Jiménez explica que sense pilars el riu no es desbordarà tan fàcilment.
24: Però, òbviament, el que demanem avui, el que ens cal posar sobre la taula, és que puguem actuar i fer aquesta intervenció el més ràpid possible, perquè es demostra, malauradament, amb una ploguda com aquesta, que teòricament ha de passar cada 100 anys, però a dia d'avui tots plegats veiem doncs, que passa cada vegada més sovint, que necessitem tenir les millors infraestructures per poder respondre millor a aquestes situacions.
23: En aquesta zona, fa poques hores, hi ha hagut un darrer alert de precaució perquè plou sobre mullat, plovia sobre mullat i el riu encara podia tornar a créixer.
0: Gràcies, Joel. Abel Caral, quina és la situació a aquesta hora?
17: Doncs d'entrada, en aquesta zona del Baix Empordà, situació tranquil·la, no hi ha precipitacions. De fet, a bona part de les comarques de Girona, de fet, a bona part de Catalunya, no plou, però sí que tenim alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, tant sector occidental com oriental, àrees del Ripollès, del Lluçanès, extrem nord d'Osona, o també cap al Berguedà. És en aquests sectors del Pirineu i Prepirineu on s'han de mantenir ruixats dispersos les properes hores, algun una mica fort, però no pas aiguats ni tempestes importants, i en caure el dia aniran desapareixent. Demà, després d'un matí tranquil, a la tarda se'n tornem amb una situació que afectarà tot el país. No vol dir que hagi de ploure tot arreu, ni que les pluges siguin abundants a tot Catalunya, però sí que en un primer moment, en les primeres hores de la tarda, les pluges arribaran a les comarques de Lleida i Tarragona, i a mesura que avanci la tarda i el vespre, a les de Barcelona i Girona. I atenció cap al vespre i final del dia, que sí que es poden regenerar alguns xàfecs forts o alguns aiguats al litoral central i al sud de la Costa Brava, però això ja de cara al vespre i últimes hores d'aquest dimarts.
0: Gràcies, Abel. Més coses. Felip VI ja ha signat el decret de convocatòria d'eleccions espanyoles pel 29 de novembre. El rei d'Espanya ha signat el decret de forma telemàtica, tan bon punt ha aterrat a l'aeroport de Helsinki, a Finlàndia, on ha anat de viatge oficial. Des del govern espanyol insisteixen a plantejar les eleccions com una tria entre l'esquerra i l'extrema dreta. El ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, diu que el PP i Vox no han fet més que dir ximpleries des que Pedro Sánchez ha fet l'anunci.
1: Quiero pedir solo dos cosas. La primera es que no digan tonterías. Y la segunda es que no siembren dudas sobre un proceso electoral y un sistema electoral como es el español, que es seguro 100%. Seguro. Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. Por tanto, yo pediría a estos portavoces de PP Vox que, si no es mucho pedirles, que no digan tonterías y que respeten nuestro sistema electoral, que es seguro al 100%.
0: Una convocatòria d'eleccions que no atura les protestes del sindicat de llogateres. D'aquí a poc menys d'una hora està previst que arrenqui una nova manifestació a Barcelona per l'habitatge. Des de l'organització creuen que l'anunci de Pedro Sánchez no porta cap solució a la crisi que s'està vivint al sector. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, fa una crida a la mobilització.
3: Serà molt difícil que governi qui governi s'atreveixi a fer front als fons voltors, als especuladors, a aprovar contractes indefinits, a prohibir les compres especulatives, a fer un impost als rics que permeti ampliar el parc d'habitatge públic. Tot això serà molt difícil si no hi ha una gran majoria mobilitzada que diu prou.
0: El sindicat de llogateres insisteix que s'ha de fer una vaga general perquè les autoritats es posin les piles. I de moment és tot, continuem molt pendents d'aquestes pluges, continua compareixent el president Salvador Illa, nosaltres actualitzarem la informació al llarg de la tarda i també al 9C a partir de les 8 amb l'Anna Ballonista.
19: Ara el Rocco Stenhoiser ens estava explicant
21: su vida.
19: La seva vida, bàsicament, sí, sí. Que l'estàvem sí, trobant bastant interessant.
20: A mi m'agrada, molt.
22: La vida amb un xisp.
19: Eh?
20: Amb un xip.
19: No, que el Rocco estava explicant perquè sí. Es van traslladar...
21: Sí. D'Alemanya a Espanya.
19: Aquí, no? Està molt bé. Un dia pots ser... Un dia t'enviarem amb la Caïla.
21: Vaig fer un noms propis de televisió espanyola sí. De la 2CAT ja fa un temps i em va entrevistar la Anna Clare i vaig explicar tot.
19: Molt bé.
20: Tot, doncs ja ho buscarem.
19: Vas dir la teva edat?
21: Vaig dir la meva edat.
19: No es va explicar tot, llavors?
21: No, ser l'única condició que vaig posar. I me la van respectar.
4: És del 92, com los Juegos Olímpicos.
21: Jo soc del 92.
19: Va demanar...
4: Cada sobaco.
21: Soc dels Jocs.
19: Aigua de bitxí i fruita al camerino i no explicar res de l'edat.
21: No.
19: Arnau Vila, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
19: Espero que ens parlis del tema que només ens interessa a tu i a mi, no? Que és de...
21: Madrid.
19: Oi, el senyor Marcelí també l'interessa. Sí. Vinícius mort.
5: Sí, sí.
19: Mort. I substituït per una altra persona.
22: I enterrat, eh?
5: És la teoria que circula i que donaria...
19: Però mort o de vacances, o segrestat.
22: No.
19: S'ha llegit de totes les
5: teories. O desaparegut.
19: Sí. Això, Rocco, ho domines o no?
21: Sí. No ho domino.
19: Això, fixa't en aquesta teoria, eh? No, ja veuràs. Explica.
5: No, o sigui, hi ha una teoria, després aprofundirem més al temps afegit, però que relaciona el... Vull dir, que Vinícius està jugant fatal, que a més té un altre aspecte, que es mou diferent, i que tot això fa que pensem que no és Vinícius.
19: I li han desaparegut els tatuatges.
5: Sí, sí. S'ha fet, té una cara diferent, nova, diuen
19: sí.
5: Que nova.
19: Sí.
5: Algun tatuatge que se li ha deixat de veure, tot i que hi ha alguna imatge que diuen que si és ia, que si no és ia, però hi ha algun tatuatge que està al dubte allà de si és o no és. la cara completament diferent, els moviments no són els de Vinícius.
22: Fixa't, sí, sí.
5: I, insistim, el rendiment ha baixat, de cop i volta és un altre futbolista.
19: Bueno, millor, és un altre. No, bueno, sí. És
5: i al Brasil han aparegut les teories de la conspiració que diuen des que l'han matat a les faveles, que l'han agafat un doble...
19: Sí, sí, sí, de veritat, eh?
5: I això ho explicarem.
19: I, o que està de vacances i s'han retirat i ha posat un altre jugador per cobrar els patrocinis. Aquesta és la teoria, què et sembla?
5: De fet, les últimes
21: l'altre dia vam fer un programa especial a la televisió francesa. Els dijous hi ha una mena de sense ficció.
19: Sí.
21: A la televisió pública.
19: No.
21: Bueno, jo me'l vaig estar mirant una mica sobre tots els entramats del PSG, el de París.
22: Perquè aquest petarà, aquest és el que petarà aquest després del Manchester.
21: És que bueno, van explicar
19: a Madrid diuen que és el Barça, que petarà
21: de net amb els números i això acabarà.
6: Però no ho digues!
21: I va ser molt interessant. Li vaig dir al Pedrerol, escolta, estan fent això a la tele. Com ho puc gravar, això? Dic, home, no tens satèl·lit allà.
6: O
21: no
6: sigui que tu li fas d'allà al papa Josep Pedrerol i li vas passant tota la merda. A veure, t'he dit una cosa. Si és del PSG, però ja em va bé, perquè són un equip rabiós escalós.
21: Per això ho faig.
6: Però ves però que no sempre li passa les coses de Barcelona.
22: Després els d'aquí, però vis el Vil...
21: Després va enviar una ampolla de xampany.
19: Oh, clar, Cadaval. Servicios prestados.
6: Què és això? I què serà la següent col·laboració amb el Sique Rodríguez, també?
21: No, però...
6: Aquell que després va ser tapant el caso Negreira i va fer mal a Barcelona?
22: Ara fa veure que és del Barcelona.
6: Sí.
21: I a més,
6: el Josep...
21: El Josep és del Barça.
6: Sí, va. No és del Barça ni els peus del cul.
22: Però ho ha dit.
21: Recupera el Barça.
19: Bueno, que no, que no. Ell diu que sí, però es veu que no tant.
21: Ho ha dit, eh?
19: La pregunta del dia.
5: Sí, deixeu-me rematar el tema. Sí. Avui, el temps afegit, us plantegem una pregunta que obre diferents fronts, que són tots els que tocarem de 7 a 8.
19: Li agradarà aquesta pregunta, senyor Marcelí.
5: Quin serial segueixes del Madrid? A què us heu abonat?
6: Però què es passa preguntant tot el dia al Madrid?
5: Pot esperar-se?
6: Entre Rosco, Pittenhauser, i ara tu, que em pares de Madrid?
5: Però es pot esperar que li plantegi la pregunta? Pot esperar?
6: Vostè qui és?
21: Molt caldejant. Què passa? Què passa aquí avui?
5: A veure, serials. Quatre serials que us plantegem. A quin us agrada més? La suplantació de Vinícius?
19: Sí, voto.
5: La indisciplina d'Mbappé, que avui hi ha hagut un nou episodi.
19: El de la bicicleta.
5: L'enfonsament del femení, recordem, femení del Madrid.
19: Del Madrid, eh?
5: Que s'enfonsa.
22: 7-0.
21: Com t'agrada, tu, eh, Arnau? És que disfrutes, eh?
5: I el Mourinho 2.0. Ho veu, senyor Vicenç Martí, que estic fent la pregunta en positiu?
6: Va. Encara tot això passa.
5: Ah, d'acord.
6: Però si em portes rovellons quan n'hi hagi, eh? Si no, no.
5: Això ja ho sap, que si n'hi ha i en agafo, n'hi portaré.
6: No, cal que em dirigis la
22: paraula.
5: També li portaré nets. Alguna cosa més?
19: Cuinats, ja.
5: Tu tens alguna
19: petició,
5: cuinats, Marc?
19: Sí, o... amb una mica d'all i julivert, sí, i ja ens els menjarem
5: molt
19: aquí.
5: Molt bé, perfecte.
19: Que ara fa dies que ningú porta res, perquè no hi ha aniversari ni res. Estem aquí d'una gana.
21: Sí, que hi havia aniversari l'altre dia, un becari que marxava, corria per allà, vaig agafar unes magdalenes.
6: Ai, loco.
19: Ah, no, el senyor Marcelí va ser l'últim, que va portar aquells bombons que van desaparèixer.
21: L'Oriol i jo som els únics que ens salvem, perquè sempre cau a finals de juliol.
19: És que això no té... És igual, ja ho he explicat mil vegades.
21: 22 de juliol.
19: El primer dia de curs ho heu de portar.
21: Però que dona mala sort.
19: De
21: portar una cosa que ha caducat fa setmanes, ja.
19: Caducat? Bueno, no portis caducat,
21: no, ara. No, però vull dir que hem de celebrar un cumpleanys el mes de setembre.
5: Sí, millor després, millor després sempre que abans. Després. I després sempre. No hi ha límit.
21: És a dir, abans no.
5: Mai.
19: No,
21: abans
19: no.
21: Mai.
5: És mal estruc.
19: I perdoneu, en aquest programa vaig ser el primer que va començar a portar coses pel sant, eh? Perquè jo el meu sant
21: reivindico. És que el sant també em cau a l'agost.
19: Ara et caurà tot a l'agost.
22: I jo també porto pel sant.
19: Sí, senyor, té raó. Bueno, fins ara, Arnau. Aneu votant, eh? Rocco, avui què expliques?
21: Doncs, com hi ha avançament de l'anticipada d'eleccions, comencen ja les teles a preparar-se per al tema dels debats. I ja Televisió Espanyola està dient, escolta, nosaltres volem el primer debat, a Mediaset ha dit, escolta, quan vulgui fem ja el primer debat, també, un cara a cara. Volen cara a cara, eh? Volen cara a cara.
19: I la sèptima no res que res, perquè clar...
21: Sí, la sèptima està... La sèptima...
22: Comença o no comença?
21: El 5 de novembre. Ah. Però ja estan treballant diumenges i tot, eh? Els tècnics i els carpinters i tot això.
6: Els fusters.
21: Els fusters estan treballant, els tècnics de so estan treballant.
19: Veus, Àlex?
7: tots treballant...
19: Per què no treballeu diumenges, el... també?
7: Perquè...
19: Bueno, muntant coses del programa.
7: Divendres, ja ho vaig dir, no les tenen totes per començar el dia 5.
8: No cal que l'arrenquin, que entrarà el PP i Vox i la tancaran.
7: No, que és privada, aquesta.
8: Sí, sí, bueno, per sort, perquè...
9: RAC 1. Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
10: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
9: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
12: Entrades a begurfilmfest.com.
25: Terminator 2, el judici final en concert.
26: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiedel en directe, sincronitzada amb cada escena.
25: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
26: Entrades a gransimfònic.com.
27: Hasta la vista, baby.
28: Autovivo Punès. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment

0: Torna la fira més dolça de Catalunya.
1: Els dies 10, 11 i 12 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
0: Des del tradicional torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
1: Obrirem els sentits a les nostres aules amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai per als més petits.
0: Quina torró experiència! Més informació a agramunt.cat.
2: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
3: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: RAC 1. Tots som 1.
6: Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
7: De seguida, el Rocco, que li interessa molt el que li ha d'explicar a la Montse.
8: Jo sempre t'explico coses de cotxes, Rocco, perquè tu ets home de moto.
7: Oh, i tant. I
9: és una marca existim. De cotxes?
8: És el moment de parlar d'Autovivo Ponés. I què és Autovivo Ponés? Que liquiden estoc aquest octubre. Per tant, és el moment també, no, Rocco, de que amb menys diners tu pots anar...
7: Entra un moment a mirar-ho, a veure què
8: mira,
7: hi ha.
8: Mira, més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes.
7: Tu no t'interessen això? Els cotxes, però entra a veure què hi ha, a veure si alguna cosa... Mira.
10: Los kilómetros cero son un chollo.
8: Clar, són cotxes nous i no comences a pagar fins al gener del 2027.
9: Va. Fixa't.
8: Ho has sentit bé. Ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix les oportunitats a Autovivo.es o visita'ls a la carretera com ho tens per anar a Santa Creu de Calafell. A Sant Boi de Llobregat és a 10 minuts de Barcelona.
7: Si no tens cotxe...
8: Ja, però amb un cop de moto...
9: Això sí. Mira, a Medellín aquest estiu, sí, el cotxe més venut, ai, el més venut que jo deia, hòstia, però és que...
7: Ara ens donarà una dada de Medellín,
9: en l'alemán colombiano.
7: No, aquest programa, la cultura va tota voluntat.
9: Vaig, jo no parava de veure el mateix cotxe per tot arreu.
7: A veure,
9: diferents colors,
7: Colòmbia.
9: Però i vaig buscar, i efectivament era el cotxe més venut.
11: Fixa't.
9: Però perquè havia arribat més tard que aquí. I es tracta de l'últim model del Tesla.
7: Mm.
9: Tots anàvem amb Tesla, però mira, tots els carrers ple de Teslas. I jo deia, però què està passant?
7: Bueno, doncs perquè sí. Segons com, el Tesla poses la directa i carrer avall,
9: sí, saps? Exacte, dir, a veure. Exacte. Però una bogeria, Marc, és que ens faries el que... Però...
7: I els blindats allà també deuen... Es deuen
9: perdona, menjar. És que allà, efectivament, blindats, allà estan tots els vidres. Aquí a Espanya no es pot. Vaig saber l'altre
7: dia... Aquesta secció de motor m'està interessant molt.
9: Vaig saber que a Espanya no, està prohibit tenir els vidres al davant.
10: No, t'està confonent. Ell t'està dient blindat antibales.
7: Blindats antibales.
9: I els vidres, tots capats. Els vidres, no veies qui hi havia dit.
7: Tu dius tintats. Jo dic blindats i tu dius tintats.
9: Bueno, doncs tintats...
7: No, no, és que no és el mateix. Blindat és antibales.
9: Blindats no hi havia. Que jo sàpiga, no. Però tintats, moltíssims cotxes van tintats allà. Però allà es pot tenir tot el cotxe tintat. En canvi, aquí a Espanya, segons he sapigut... Només els de davant
10: de darrere,
9: han d'estar...
7: Els de darrere, crec. Si
9: els de darrere només poden...
10: Els de davant no.
7: Us ha agradat aquesta estona de desinformació que s'ha generat en el programa?
9: Serrat, per què no portes cotxe, però...
8: Jo no porto cotxe.
9: Ah, sí, porto.
8: Home.
7: I continua l'estona de desinformació.
8: Que enfadant. Tota la vida que condueixo.
9: Jo no el tens, el cotxe.
8: El
9: no,
8: jo
9: no, el pàrquing.
10: Ah, no pensava que no tenies.
11: On vols que el tingui?
7: Para un moment. A veure... Podem ordenar-nos una miqueta? A mi m'agrada que les expliquin les coses. La veritat, jo estic còmode en aquest moment.
9: La Montserrat riu.
7: Però si no poguéssim dir coses que fossin més o menys correctes, potser la gent no pararia boja. Què vols saber?
8: Jo sé
7: on
8: que
7: té el cotxe?
8: Al pàrquing.
10: Tenen un cotxe negre?
9: I quan pagues de pàrquing?
11: O quan pagues de pàrquing?
8: Home, pago poquet, dintre de ser Barcelona. Pago 85 euros.
9: Home, està tirant
7: de preu, està bé.
11: El dia o l'any.
8: Està molt bé, eh?
9: És un regal, eh, Montserrat?
10: Sí, però ara te'l pujaran, Albert, i te'l pujaran.
8: No, que està molt bé, Rocco.
7: Que ja està?
8: T'interessa algú més? T'interessava només quan pago de pàrquing.
10: I tiene cotxe negre i con sostre solar, eh?
8: Sí.
10: Con sostre de vidre.
8: Es pot obrir,
7: es
8: pot obrir. Només sobre meu. A sobre del darrere només pots treure la cortineta, que és vidre, saps? I pots veure el cel.
7: Fa molta calor. Ho vaig provar perquè em feia il·lusió i em va fer molta calor el sí, no?
8: Sí,
7: no passes calor? Que el sol et toca més...
8: Home, però tan cal.
7: Home, ja ho sé, ja, però vull dir que quan fa sol...
8: Però tens una cortineta negra.
7: Com si fos un...
8: Clar, jo poso la cortineta negra i
7: cotxe de morts.
9: Home, la productora del programa està valorant no, ja aquest nivell.
7: No, ja t'entenc que passes una... Clar. És que no és una, tu dius una cortineta, no és una cortina. Què com se'n diu d'això?
8: Com se'n diu? Parasol, un estor. Sí. Un estor, diguéssim.
7: Un estor, un estor.
10: Parasol,
8: home, jo no vaig a l'estiu amb allò obert. No. És com de roba, sí.
7: No, no és, és de roba. Clar, ah, poder sí.
8: Perquè s'amaga dins, enrotlladet. Ah, d'acord. Ho enteneu o no? És sí, com una...
10: Explica quantes vegades t'han pintat el cotxe.
8: Me l'han pintat, perquè una vegada me'l van ratllar tot. I llavors me'l van fer fora de la companyia, perquè me'l van ratllar tot, i com que vaig demanar a pintar-lo, me'l van fer fora perquè van dir que era massa despesa.
7: Va. Va, va, vinga,
8: jo no ho havia fet, me'l van ratllar amb una clau. Jo,
7: vinga, com... continuem.
11: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
7: La secció no és de motor, eh? No. És, de, és del Rocco que explica...
9: Bueno, explico que hi ha, com hi ha eleccions el 29, doncs les teles ja s'han posat les piles sí. I ja comença el tema demanat, Televisió Espanyola ha demanat 5 debats.
12: 5?
9: 5. 5, per fer 5 debats.
7: Correcte.
9: Mediaset també ha dit
7: tanta
9: que...
7: tanta gent per fer 5 debats?
12: Sí, sí.
9: Bueno, ah, per va, candidats,
7: no, ja, ja, per això,
9: cara,
7: sí.
9: Cara...
7: Sí,
9: en fi...
12: Los segundos, los terceros...
9: Ara la això tosta, la nada,
7: no,
9: la tornada...
7: Això no va així, eh? El cinquè no són els cinquè. Quins, eh?
12: Ah, ah.
7: No va així, això.
12: Jo pensava que anaven passant tots.
7: No, no van passant tots. Hi ha gent, però no va així.
9: Em consta que Transmedia ha demanat, Mediaset oficialment ho ha fet saber als diferents partits polítics, a Televisió Espanyola també, i em consta que Transmedia, no he vist cap nota de premsa de Transmedia, però suposo que també la Sexta, evidentment, que Ferreres farà, voldrà fer el seu. Ho anirem seguint, perquè sí que és veritat que serà d'aquí al dia de les eleccions... El d'entreteniment.
7: Senyor Marcelí, què està mirant a Telecinco?
12: Telecinco?
7: Què passa ara a Telecinco?
12: És que hi ha una noia que diu que li va demanar a la seva pareja...
13: Hombre, al seu marit.
12: Al seu home, marit, sí. De compartir cama con otro hombre.
13: Bueno, no, con una mujer.
12: Ah, con una mujer?
13: Con una mujer.
12: Havia llegit con otro hombre.
14: Pues sí, porque...
13: No, con otra mujer.
14: Ah, o así.
15: ¿Algún familiar sabe que eres lesbiana?
14: Se lo conté a mi hermana. Bueno, yo me llevo bien con todos mis hermanos.
15: ¿Y qué te dijo?
14: Pues ella dice que es mentira. Ella piensa que es... Como yo siempre estoy bromeando.
15: Ah, que dice que es mentira.
14: Entonces me dice, ay, se tambó. Porque es que hay muchos memes.
13: Estaba un hombre y va a demanar que vingués a casa a dormir una altra dona.
9: I la que està insonoritzada, qui és?
7: Deu ser la dona. Ah, és la germana?
13: Que no sap que és lesbiana.
9: Parla per parlar.
7: Aquest programa, Rocco, com els hi va?
9: A Catalunya, un desastre.
7: Un desastre.
9: A Catalunya, un desastre.
7: S'ho mira el senyor Marcelí, perquè mira quin titular tan interessant, eh?
13: És una de la família, la que està amagada en una sala, que no sent el que està explicant. I després li dirà, soy lesbiana. I que soy con hombres y mujeres, com la Colau.
7: Sí. Doncs vostè continua bueno, mirant.
12: Colau,
7: Quan entri, la convidada ens avisa. Ens avisa. Bueno, no sé. Què més?
9: Bé, altres coses. Televisió Espanyola ha tancat amb Amazon Prime tota una sèrie d'acords perquè molts continguts de Televisió Espanyola es puguin veure a Prime. Això és una estratègia, jo crec que molt intel·ligent, d'incloure tot un catàleg de produccions i de continguts que té Televisió Espanyola perquè la gent que té Amazon Prime la pugui veure també i visualitzar i donar a conèixer tots els productes de Televisió Espanyola. Podria estar una bona estona explicant tot el que tenen, eh? Però entre documentals, sèries... Hi ha una sèrie, per exemple, Santa Teresa de Jesús, avi. Ai,
7: Santa Teresa de Jesús.
12: Això és molt antic, això.
9: Això és molt antic. Fortunata i Jacinta.
7: Hòstia, doncs no, els hi han col·locat un paquet de...
9: Per això porto que s'ha notícia, perquè...
7: No, ara m'interessa. Què més hi ha?
12: Carretons.
9: Cinco Lobitos.
7: Que maravilla.
9: Pel·lícules com El Carràs, La Llamada...
7: Mira, La Llamada dels Xavis.
9: Cerdita.
8: Cinco Lobitos és la pel·lícula, no?
9: Sí, Cerdita. Cerrar los ojos... Cinco Lobitos i moltes més.
7: Ara passa molt.
9: De sèries, sí. La Moderna, El Ministeri del Tiempo, que va tenir molt bona crítica.
7: Sí, però es va acabar com el Rosario d'Aurora.
9: Sí, perquè que... no va acabar
7: bé. No va acabar bé.
12: No va acabar el temps.
8: Jo no he vist el final.
7: Bé, total, no, jo tampoc, però... Vaja,
9: més de 500
7: no
9: capítols de sèries i 34 pel·lícules, totes a partir d'allà per veure a l'Amazon. Després dir-te que a partir del 5 de novembre la 2...
7: Un moment, abans que canviïs a la 2, ara això de les plataformes, no sé si ho heu vist, que es passa un contingut, hi ha contingut de Filmin a Netflix.
9: Sí, per acords que hi ha arribat.
7: Sí, sí, de cop i volta estava fent una miqueta de zapping a Netflix i vaig veure...
9: Un apartat que...
7: De Filmin, sí, sí, es veu que es passen pel·lícules.
12: Vols dir que no donen l'abast de fer pel·lícules i sèries?
7: És possible, i no hi caben. Yeah.
12: No hi caben
7: i les han d'anar repartint als llocs.
9: Sí. També et dic una cosa.
7: Ai.
9: No, els números no surten, eh?
7: Home, però a veure...
9: Sky Showtime... ho està passant molt malament. Que I a lo millor podríem tenir la notícia al llarg del 2027 que possiblement que tanquin.
7: Carai.
9: Te'n recordes aquella oferta que van fer de 5 euros per tota la vida?
7: Jo també.
8: I tu mira,
7: aquí som dos.
8: Jo no hi entro mai.
9: Doncs escolta'm, tenen sèries
7: sí, no,
9: que estan
7: tenen
9: molt
7: coses,
9: bé.
7: Tenen coses. Mira, no me'n facis dir una, però
9: tenen totes les sagues de Jurassic Park, tenen totes de Indiana Jones, crec recordar, i a banda de sèries noves, eh? Doncs no els estan anant gens bé, no surten els números.
7: Però ens va fer il·lusió que era un preu per tota la vida.
8: El 50%.
7: Quan ens morim, això, algú ha de donar de baixa.
9: Doncs pot ser una millora.
8: Calla!
12: Perdoneu un segon, això de Sky Sofàs o no?
7: No, Sky Showtime. Escolti'm, que entra l'altra.
13: La germana.
7: La germana. Sí,
13: sí, sí. Su hermana no s'imagina lo que le espera esta tarde. Cree que ha venido de público.
8: Però encara estem així, de... li has dit que és lesbiana. I què ha dit ella?
13: Són unes, unes negres que es veu que...
7: Bueno, va.
13: Una que és lesbiana.
12: Bueno, són negres.
13: Són negres. Sí, bueno, no diré que són...
8: Estem així destacant si són negres, si són lesbianes.
7: Què diu?
13: Calla.
15: ¿Conoces a alguien?
16: Sí, ella.
15: ¿Ella quién es?
16: Mi hermana.
15: ¿Tu hermana?
9: La germana.
16: Pues claro.
15: Mira, está mi compañero, porque si no te importa te vamos a colocar el micrófono.
7: Però això, Rocco, no ho feien abans de...
9: Això et recordes que ho feia el diari de Patricia.
7: Exacte, el diari de Patricia. No és el mateix,
9: és el mateix.
7: I ara què se suposa que li he de dir?
13: Ara la germana que està aquí invitada...
12: Però aquesta no és la que ja ho sap, que...
9: No, no ho sap, però ja li comunica.
7: Calleu.
15: No te preocupes, no te preocupes, que no vas a entender. No te preocupes, gracias. Ven, siéntate, que te hemos preparado una silla para que no te caigas.
10: Lo hace muy bien, ¿eh?
7: Para que no te caigas. Ell ja veu a venir que la notícia la deixarà descol·locada.
16: No, que jo no estoy embarazada.
15: No, tranquila, tranquila. ¿Estás bien?
16: Sí.
7: Uy.
16: Bien.
15: Ponte
7: la pobre
15: así.
7: Está. Uy, servicios médicos,
9: no
7: sap
9: lo que li passa.
15: Tranquila, respira.
12: No está bien, que está bien.
7: Ven.
10: Pues
16: nada, primero me ha gustado, muchísimo gusto verte, después de tanto tiempo de no vernos.
7: Ahora bien.
16: Y pues...
12: Ay, ay.
16: Te quería contar lo que le conté hace mucho tiempo a Yulay, pero que ella no me cree.
8: Calle.
16: Pues que de hace tiempo yo he tenido curiosidades pues, por las mujeres, bueno, desde Colombia, pero siempre estuvo pues, como en stand-by.
12: Colombia.
13: Colombiana.
7: Pues, l'altra no s'ho creu, eh? La cara és
16: pues,
7: d'estupefacció total.
16: Como que esa curiosidad se está despertando cada vez más y pues que ahora me inclino más por las mujeres que por los hombres.
13: Como el Colau.
7: A ver, la reacció.
8: Anda. Ya se lo ha mirado de la baja, ¿eh? Sí. Anda.
16: No lo veía venir. ¿Por qué?
15: ¿Cómo?
8: Que lo veía venir.
16: Ya como que me lo sospechaba.
12: ¿Por qué?
16: Pues porque cuando éramos más niñas, o sea, yo veía que tú mirabas mucho a una amiga y yo decía, pues... O sea, pensaba que yo era la que iba a inclinarme más por el gusto de las mujeres, pero... Que, wow.
12: Me siento extraña, ¿eh?
7: En directe, ¿eh?
16: Pues nada.
12: Pues ya, ya está.
8: Bueno,
12: ya está,
16: yo respeto sepas. Tu... Si a ti te gusta la mujer, pues yo respeto eso y...
8: Doncs ja està.
7: Però, Rocco, aquí no hi ha tema, eh? Vull dir, s'ha acabat la història, ja, no?
13: Sí, ja està.
7: Clara, ella hauria d'haver-se escandalitzat, caure per terra desmaiada...
12: No te quiero ver nunca
7: más.
9: No l'han preparat gaire bé.
7: No, la veritat és que no.
9: Si l'haguessin donat 4 gin tònics, potser millor hagués reaccionat.
7: Però això els programes no es fa, no?
9: Perdona, jo conec una escriptora que li deia... Demanava quan entrava, demanava un whisky. I dèiem que sí. I estava prohibit, eh?
15: Va caer muy mal esta información.
16: Bueno, es que en nuestro país son muy, como muy cerrados de... De mente, ¿me entiendes?
15: Bueno, no todo
12: aquí
15: el mundo.
12: Aquí no.
16: Aquí, pero pues,
13: aquí somos los verdes, nosotros.
12: Aquí esto es campista.
16: ¿Cómo te explico?
17: Bueno, más que nada mi hermano mayor.
16: Sí, eso. Entonces...
7: Bueno, la família, doncs, ja ho encaixarà.
13: Sí,
9: han de ser de la zona de... Han de ser de la zona de Cartagena de Índies, aquella zona de...
12: No sé,
7: no ho sabem.
10: Te conoces Colombia de palmo a palmo.
9: La zona d'allà és... Bé, tinc més coses.
7: Sí.
9: Del cap de setmana...
12: Sí. A veure si clarim alguna cosa.
9: Sí. Hòstia, ara que parlem de relacions, el llapis de memòria de la SER, SER Catalunya, va estar l'altre dia convidat al Xavi Coral.
7: Ah, molt bé.
10: Ah, de Terrassa.
7: Ah, mira, sí.
9: I el Xavi Coral va explicar una cosa que em vaig quedar, que dius, ostres, a vegades van sortir a caçar noies.
10: Què me diu?
7: No era això el que vaig escoltar. Era una altra cosa.
9: Home, si ara escoltareu el moment, però la idea, Àlex, oi que sí, és anar a caçar noies, i van trobar.
7: Però per què poses l'Àlex?
9: Perquè l'Àlex haurà escoltat el tall abans, que els prepara. Ah, no, els ha escoltat.
7: Diu que just aquest no. Tots els del programa sí, però aquest justament no.
9: Doncs explica que, bueno, que eren una colla d'amics i que es reunien de tant en tant, i un dia un d'ells va dir això.
18: Un dia estàvem fent una festa, no? I només un tenia nòvia, La nòvia va dir, ostres, és molt avorrida aquesta festa, no hi ha noies, estic fart de fer festes que sempre sou tot nois i jo... La qüestió que vam dir, va, ens fem una cosa, sortim tots d'aquí i al cap d'una hora tornem tots amb una noia. I, per tant, sortim, no tots estàvem a les afores de Terrassa, sortim, anem cap a Terrassa, tothom es distribueix i tothom torna a aquella festa amb una noia. Els cinc i dos germans, que també formen part de la colla, i un tercer que no hi era, vale? Anem mantenint això. Els cinc... tornem amb una noia. Sí. Un que ja la tenia i els altres quatre tornem amb una noia. Els dos germans tornen sense noia.
19: Desqualificats.
18: I el que no hi era, i després en parlarem. La qüestió, que al cap dels anys aquelles cinc noies es van casar amb els cinc nois. O sigui, aquella... I no vam començar a sortir en aquell moment. O sigui, va començar... aquell moment les vam portar en aquella festa, vam fer la festa, però després tothom va continuar la seva vida i va ser doncs, al cap d'uns del cap d'un temps, els altres al cap d'uns mesos, al cap d'uns anys. La qüestió, llavors, vam acabar sortint amb aquelles noies i ens vam acabar casant amb aquelles noies. Fixa't. I tots cinc fa 30 anys que estem casats amb aquelles noies. Els dos germans no han tingut mai nòvia.
19: Desqualificats.
18: I el que no va venir a la festa s'ha separat tres vegades.
7: Fixa't. Home, bravo! Oh.
20: Quin aquesta història?
9: És molt
20: perquè al principi feia patir perquè he pensat, home, anar a casa noies, dic a veure com acaba la història.
9: Ho he venut així per enganxar, però és així, és anar a sortir a buscar noies i van trobar. Lo fort és que les noies van dir que sí, que anem a la
20: festa. Però vull dir que hem d'entendre que és les primeres que van arreplegar.
21: Mai unes fresques.
20: Bueno, les que van arreplegar per allà, per entendre'ns. Les que estaven per allà fora.
9: Doncs van sortir de festa.
20: Sortir
9: per allà, a Terrassa.
20: Per Terrassa, eh?
7: La primera que van arreplegar.
10: Ahí en el carrer Barrassa, en el carrer Barrassa, donde hay cuatro localillos de festa y de discoteca.
20: Jo em pensava que, tenint en compte la secció que fas, anaves a portar un document del Xavi Coral, dient, que el vaig escoltar, dient que li havien ofert fer els matins de Catalunya Ràdio.
9: Sí, però ja ho
20: explicava. I els matins de RAC1.
9: Però això fa més segles, aquesta notícia.
20: Bueno, però veita, hi ha un interès en saber-ho,
22: eh? I va dir que no,
20: trobo que va ser molt honest, perquè va dir que creia que no estava preparat per fer-ho.
9: Sí, sí.
20: És a dir, que no s'hi veia capaç, que era una cosa que no anava amb ell.
9: Sí, ho va explicar.
20: I que diu que recurs, sí, se l'ha trucat, per venir aquí a fer els matins.
9: No sabia res. Ja fa uns anys ho va explicar,
20: això és el que vaig sentir.
7: Primera notícia.
9: Perdó?
7: Primera notícia.
9: Bé, escolta'm, aquest cap de setmana que era tot...
20: Com és que necessita ja dues cadires per seure?
7: Estic més...
22: Una pels braços i una per les cames.
9: Exacte. Aquest cap de setmana m'he posat a DX perquè veient una mica el panorama dels canals tradicionals i amb la pluja que caia dissabte, m'haig posat a veure un programa que es diu PIS. El curioso caso de... Llavors, cada setmana, cada capítol és un cas concret.
7: Està bé.
9: Atenció.
20: Ha captat la nostra atenció, aquest programa.
9: Sí?
20: Sí.
9: Bé, el fet és que un familiar se li va morir, dos familiars molt propers. Sí.
20: Ves, no... serà alegre el cas de...
7: Jesús.
9: I va dir que no estava d'acord de posar-los, d'enterrar-los.
20: Que no, a veure un moment, que no els volia enterrar?
9: No. Què va fer amb ells? Atenció.
10: Sí. Ah, com jo.
23: Su piel aún estaba intacta.
24: She had makeup.
23: Llevaba maquillaje... Y seguía con el vestido con el que la habían velado.
10: Como la mamá.
23: Jean hablaba con total naturalidad de Jimmy, de que se le estaban empezando a desprender las orejas. Pero recuerdo perfectamente aquella tarde sentados a su mesa, tomando té. Esta era nuestra querida tía Jean. Y era un poco peculiar.
25: ¿Cómo puede alguien tolerar algo así? Es la tía Jean, es un poco excéntrica. ¿Excéntrica? ¿En serio? Si hubiera uno o dos cadáveres en una casa cerca de mí, no me sentaría tranquilamente a tomar un té. Esto no es normal. Tienes cuerpos en descomposición a tu alrededor. No creo que esto colara en mi ciudad.
20: Bueno, perdoneu, però gairebé basat en fets reals, Recordeu el que vam explicar la setmana passada.
9: No, són fets reals, eh?
20: No, vull dir que...
9: Són fets reals.
20: Recordeu que vam explicar aquest cas, que hi havia aquesta mare i aquesta filla que...
7: Tenien l'home
20: a casa seva durant dos anys.
7: Dos anys.
20: El van tenir,
9: I jo recordo... I jo recordo un senyor que va sortir a Callejeros...
22: No sabem on.
20: Sí, el sofà.
10: Amb una habitació per ell, clar, lo normal, com la meva mama.
20: Bueno, lo normal no.
9: I jo recordo a Callejeros que van treure un senyor que tenia el gos amb el congelador mort.
0: Clar.
9: I el treia de tant en tant per ensenyar i deia, mira, currito, aquí
0: claro.
9: Està.
20: Vostè ho veu totalment normal,
0: clar,
20: eh?
0: Sí.
20: La mare, el gos...
0: No passa res.
9: A veure, a la Renaixença, que és aquest programa que fan pel Canal 33, també, sí. Del Peyu, que jo me'l miro a les 10:45. Més
20: que ara hi ha el Joel, no, crec?
9: Sí.
20: El Joel,
9: sí,
20: el
9: sí, sí, sí, sí. Escolta'm, han fet un top, una llista dels més odiats a Catalunya.
20: I... Crec que una vegada en aquest programa vam preguntar qui és la persona que et cau pitjor.
0: O et feia més ràbia.
20: O que et fa més ràbia. Això la Xènia...
0: No sé.
20: Ho trobarà. La... No sé, ara igual és difícil trobar una enquesta que vam fer fa molt de temps, eh? Però una... crec que vam fer una pregunta al voltant d'aquest tema, eh?
9: Sí, jo recordo
20: el que et cau algo. Pitjor o el que et fa més ràbia...
9: Però aquí no és els coneixer. Més odiats. Qui diríeu que està en el número 1?
20: Veure, ui, ara quin compromís...
9: No.
20: De Catalunya, eh?
9: No, Montserrat.
22: Un home o una dona?
9: Una dona.
22: Ep.
0: Una dona?
10: Una dona.
0: La Colau?
9: No.
10: No.
22: Política?
9: Fem el llistat, perquè es van col·locant, són els sis home. Primers, es van col·locant un al 5, un al 4, un al 3, i ells van decidint on els col·loquen. Mm. Aquí hi ha hagut gent que s'han enfadat, eh?
22: Però és una actriu, una política, una cantant?
9: És del món de la política.
0: No serà Pilar Rahola?
9: Pilar Rahola està a la llista.
22: Vinga, ja en escolta. Tenim una.
9: Ja tenim una. Voleu fer la llista vosaltres? A veure si endevinem.
20: Home, no, però perquè... ens poses un compromís, eh? Perquè, clar, aquí clar, quedem pensant gent que...
9: Vols que posi el document?
22: Quants homes hi ha i quantes dones?
20: No, però m'agrada jugar una mica. Quina has dit, Montse? És que no
22: Pilar Rahola.
20: Perquè la Xènia m'ha passat la... Ara em passarà
22: quants homes hi ha,
20: la nostra enquesta.
9: Hi ha... Crec recordar que hi ha dos...
22: Dos homes i tres dones?
0: Dos homes?
9: És que ara me'n recordo, perquè són sis. Home, hi ha una escriptora...
22: Ah, tres homes i
9: hi ha una escriptora, hi ha una escriptora molt important.
22: Escriptora?
20: Pilar Rahola?
9: No.
22: No, hi ha no aquesta Pilar Rahola, ja està.
20: Ah, perdó.
22: Pilar Eire, no sé.
9: Tenim una dibuixant.
22: Ep.
20: No, home, no, una dibuixant.
22: Home, la Pilarín
20: no pot ser.
10: No pot ser.
20: No pot ser.
10: No pot ser.
9: Tenim una dibuixant.
20: No, home, no. Ja tinc la nostra enquesta, eh? Ara l'explico. Vam preguntar de quin famós català n'estàs més tip.
9: I si quin vas...
20: ara ho explicarem. Posa la teva.
1: És un joc que jo aniré traient personatges. Tenim uns números, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i tu me'ls has d'ordenar segons els que et facin més ràbia, diguéssim. La gràcia és que tu no saps qui surt. Llavors, cuidado on posiciones cada personatge. Miquel Valls. El de sota, el 2. Sí. Vale, vale.
0: El nulo.
1: Felip VI, en la posició de segon, sí. Més odiat. Per
0: i l'altre, el tercer.
1: I el tercer.
20: Ara hi ha quatre més.
1: M'estava espantant. I la Rahola.
0: Ara...
2: Fota la sobre de Manuel.
0: Però, clar...
1: Jo ho posaria al 4.
0: Sí, va.
1: Ara tenim Sílvia Orriols.
0: A l'1.
1: A l'1, eh? Ara ja hem perdut...
0: Tota l'oportunitat.
1: Ja no, anava a dir l'audiència del programa.
20: 10.000 oients pel cap baix s'han anat a tomar pel cul. No passa res. I tot. El recuperarem.
1: Quants? No passa res, ja els havíem perdut. Des que vam fitxar en Joel, que els hem perdut. Pilarín Vallès.
0: Home.
20: Home.
0: Que el 6.
1: Mentir. El 6, eh? Jordi Pujol.
0: Oh!
1: En cinquena posició. Oh! No t'ha quedat malament, eh? No.
20: T'ha quedat una cosa apanyada.
1: T'ha quedat un quadro... El vols pel quarto de casa?
9: Però per què la Pilarín?
20: No ho entenc. Per què la posen en aquesta llista?
0: I tant. I clar, no, Oriol, per què la posen?
9: Però si és molt estimada.
20: A més, clar, no ho tria. O sigui, li posen. Ho has de col·locar tu. A veure, Montserrat, que...
22: Jo, si ho he fet bé, seria, en primer lloc, Sílvia Orriols, en el segon, Felip VI, tercer, Miquel Valls, quart, Pilar Rahola, cinquè, Jordi Pujol, i la Pilarín.
9: El 6.
20: Molt injust, eh?
9: Però per què?
20: Et faig la pregunta a tu, eh? De quin famós català n'estàs més tip? Això ho devien preguntar un dia que no hi havia el claper, segurament.
9: Sí, no ho hagués comprat, això, no?
20: Rosalia, Gerard Piqué, Carles Puigdemont o J.A. Bayona. Això va ser el 22 de març del 2024.
9: De tots aquests.
20: La pregunta és què creieu que va votar la gent, eh? Rosalia, Gerard Piqué, Carles Puigdemont o Bayona?
9: Jo crec que van votar Gerard Piqué.
22: Jo també.
20: Sí?
0: No, la Rosalia.
3: No.
10: Potser sí.
0: No, Bayona?
10: Oh, Bayona. No. Ah, perquè va fer lo de la nieve.
20: Quin famós català n'estàs més tip? Amb gairebé rècord, eh? 3.150 vots... Carles Puigdemont.
4: Oh, oh, què? Oh, oh. Quina merda és aquesta? Oh, oh. Sou realment un programa odiós que ja...
5: No, però...
4: Oh. Però, no s'acabi.
5: Però escolti, que així és l'audiència, que és la que
4: no,
5: va votar.
4: No, això està manipulat. Mira,
20: el Piqué va rebre un 35,2% dels vots i Puigdemont un 35,7%.
22: Oh. Veus? Ho veus com estava la cosa?
20: Sí, sí, sí, molt ajustada.
4: Quin fàstic que feu.
5: Em queda temps per alguna coseta més?
20: Una coseta més.
22: Sí, dos minuts.
20: Vinga, va.
5: Dos minuts. Deixa'm passar un momentet per en companyia,
20: sí,
5: perquè és aquest programa que fa el Ramon García, el de les campanades, sí, el de la capa, perquè la gent el situï.
22: Sí.
5: Té un programa... Bueno, hi ha gent que no, eh? Ramon García...
20: Ramon García surt en un documental del que parlarem aquesta setmana,
5: sí,
20: d'un documental sobre el judici de Chiquito,
5: sí,
20: contra Pepe Navarro i Flo per la paròdia que feien del seu personatge.
5: Ja sabia jo que faries el
20: I
5: tema.
20: I surt allà el Ramon García.
5: L'has vist, el documental?
20: L'he vist, m'ha agradat molt. Molt recomanable. Molt bé, molt bé.
22: On has vist?
20: A Movistar. Còpia o paròdia o còpia? Està molt bé.
5: Bé, doncs, en companyia va aparèixer, atenció, Maria del Mar Bonet, perquè vam parlar d'ella. I van, el DJ de seguida, el muntador musical, de seguida va trobar una peça. Quina peça diríeu que era?
6: La Liga Negra.
5: Hombre!
22: No hi ha nadie que se llama Maria del Mar?
11: Bonet.
22: ¿Cantante?
11: Sí.
22: ¿Bonet?
11: Sí.
22: ¿Y qué cantaba?
11: Canciones.
22: ¿No te acuerdas?
11: Sí, María del Mar Bonet. ¿A que sí, Benji?
22: ¿Qué va a decir Benji? Bonet.
5: El montador.
22: A Benji si le dice Mari Carmen...
11: Está buscando ahí alguna canción de María del Mar Bonet.
21: ¿Cómo me conoces, eh?
11: Sí, hombre. Mira. Cuando cor
4: el cel s'omple de llum... Preciós.
11: Catalana. Y un
20: ocell... Catalana.
6: Però la cançó és francesa.
4: No, però no és catalana.
22: ¿Y entre nosotros?
11: Pues es una buena pregunta.
20: Oye.
22: Es un artista que desconocía.
11: Mira, nunca
5: la copresentadora, ¿eh?
11: Y sigue con nosotros.
22: Tendrá ya una edad, María del Mar.
11: Sí, sí,
21: pues 79 años.
11: 79, sí, sí.
22: Bueno, pues invitamos a María del Mar Bonet en este descubrimiento musical que hemos hecho yo, quiero decir, porque Ramón ya la conoce, pues, por
20: descubrimiento musical, ¿eh?
6: Y... Qué honor, ¿eh?
20: Jove promès, eh?
22: Sí. Maria del Mar Bonet, aquest estiu actuava a Menorca, eh?
6: Sí.
20: No, si escolta... És que
5: no, però... No. I jo crec que aquesta cançó de l'Àguila Negra és més maca, la versió
22: maca
5: que ha fet la Maria del Mar Bonet, que l'original. L'original no té res a veure amb la versió doncs que la va encertar.
20: Aquest és el nivell. Rocco, moltíssimes gràcies.
5: Demà.
20: Ara tornem amb el temps afegit, que senyor Marcelí xucarem pa a les coses del Madrid, eh?
6: Me caso.
24: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
26: Versió RAC1. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
27: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
26: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
29: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
30: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
31: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
30: Entrades a auditori.cat.
32: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
33: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir...
34: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
35: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
1: RAC1, emissora oficial.
2: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
7: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final.
12: Mare de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1 amb Marc Serra.
15: Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
20: Doncs passen 4 minuts de les 7 de la tarda, obrim el temps afegit, s'acosta una altra vegada la Lliga, però mentre no arriba el primer partit, tenim moltes coses per explicar. Edgar Fornós, bona tarda.
16: Molt bona tarda. Molt bona tarda, efectivament. Marc Serra, hi ha tants col·laborons que no només comencen, sinó que estan en un punt molt àlgid i que val la pena que els seguim analitzant, aprofitant que, com dius, el futbol no torna pel Barça i pel Madrid, per exemple, el dia 10 d'octubre, que és aquest mateix dissabte.
20: I perdoneu una cosa, ara m'assalto el guió, i això no ho sabreu, eh? Què passa amb Ryanair i el Real Madrid?
17: El community manager, no vols dir?
20: Però què passa? Ho heu vist, això?
17: Sí, no? sí. Quan es va...
20: És tremend, aquest tema, eh?
17: Quan va començar...
20: Arnau Vila, bona tarda.
17: Bona tarda, no, perdó, eh? Però
20: un aplaudiment. Però ràpid.
17: Quan va començar l'aturada, Rainer va fer un tuit dient bones notícies pel Madrid, no hi ha futbol fins aquí 3 setmanes.
20: Això va dir el compte oficial de Rainer, eh?
17: Sí, i ara han repetit el tuit dient males notícies pel Madrid, torna al futbol d'aquí una setmana.
20: Però això ho hauríem d'investigar. Què passa aquí? Per què hi ha aquesta animadversió? A banda que hi havia comentaris que anaven a... Vull dir, gent que volia cremar a Rainer, eh?
17: És un tema d'engagement. Molts comentaris i molts likes i molts...
18: Molts retuits.
20: Sí, però molts pocs socis del Madrid agafaran Ryanair, eh? Però no sé la flota Ryanair a Madrid, i potser no...
17: Lo pitjor és que s'ho poden permetre.
20: Sí.
17: Perquè és tan barat que tothom agafa Ryanair, tard o d'hora. Perdó, eh?
20: Algú ha parlat sense autorització,
17: sí,
20: ja, eh?
17: Estic parlant sense autorització.
16: Hi ha una situació de camp, però avui es permet tot, portes obertes, i quan parlem de col·laborons, evidentment, tothom pot fotre cullerada. Arlau té missatge.
17: Sí, no. Res, per tancar aquest tema, s'ha de dir que...
20: No, avui està tot atropellat. Ara arribarà la Bel Caral, que és el que falta.
17: Aquest tema l'has tret tu. El tema de Ryanair, si revises el perfil de Ryanair, vacilen a moltíssima gent. Veig un tuit vacilant al Tottenham, vacilant...
20: Però el Barça, per exemple?
17: No,
20: algun equip espanyol més?
17: Que jo vegi...
20: El Fulham, per exemple?
17: El Fulham en català. No, a l'Atlètic de Madrid sí que el van vacilar. Quan va fer el tuit aquell de la impressora, l'Atlètic de Madrid vacilant al Madrid, ells van contestar amb la mateixa d'allò i posava 0 Champions League. És a dir, Ryanair va vacilant a diferents clubs.
20: Molt bé, doncs escolta. Però,
18: francament, busca roba a Futbol Club Barcelona, a veure si s'han vacilat.
17: Mentre aneu...
16: De reviure-li les aules arriba a reviure-li les redes. És a dir, entre els communities managers que van liar-la de l'Atlètic de Madrid, ara amb això de Ryanair i el Madrid, seguirem investigant.
18: Els maleducats molen, ara.
16: Sí. Mira, tenim aquí la Gemma Mallorca, per cert, de 3CAT. Gemma Mallorca!
20: Quin titular ja ens ha deixat només obrir la boca.
16: Aquí la tenim.
20: Els maleducats molen.
16: Sí, i una...
20: Però tu, ara, en sèrio, no creieu que poden perdre clients?
18: No, però és que és el que diu el Carlos, de que és tan barat.
20: Home, que ha vingut Carlos Montfort.
16: Ha vingut Carlos Montfort. Que és que ha fet invasió de camp, perquè avui ve... Per venir el temps afegit s'ha d'escalfar un, s'ha d'escalfar-se, i el Carlitos Montfort ve, no mal penseu, que el Gavi ja està mal pensant, ve de córrer, ve de fer una miqueta de running, i ha vingut ja encès i amb ganes de comentar moltes cosetes.
17: I no repetiré aquesta hora i no m'ha agradat gens, perquè habitualment vaig per la nit i m'agrada, perquè no, el semàfor curts te'ls pots saltar. Espero que no estigui escoltant l'Ajuntament, però bueno, no passa res. Hi ha menys gent, llavors és tot millor. Però
20: de quina hora parles?
17: És que, clar, 5 i els nens sortint del col·le. Ja, és terrible.
20: Però quina hora parles que et saltes els semàfors?
17: 11 de la nit. Acostumo a sortir bastant tard.
18: Després de sopar?
17: Sí. Sí.
20: Bueno.
17: Sopo d'hora o no sopo i surto
20: tard. Però després podes dormir. Des d'aquest programa ho condemnem. Sí, sí, sí.

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Busco o venc entrada.
2: Sí. Mira, la Laia Cervelló, col·laboradora del Temps
1: Exacte.
2: Afegit, canvia
1: Exacte.
2: De dijous per dimecres.
1: Sí.
2: I tothom comença a fer intercanvi.
3: Bé. Tenim resposta de Ryanair? Ah.
4: No hi ha res relacionat amb el Barça.
2: Ah, d'acord.
1: Ah,
3: doncs ja sabem de quin
4: no
3: equip és el community manager.
2: Ryanair és culer, efectivament.
3: Doncs vinga.
2: La pregunta. Dèiem que la cosa aniria de serials o de colabrots. Doncs, efectivament, quins serials segueixes en clau Real Madrid? Quatre opcions. La suplantació de Vinícius.
3: Oh, ara no hi ha altre tema. No sé per què només hem posat una opció.
2: Ara en parlarem perquè la Robi l'ha fet un informe.
3: Sí.
2: I, sincerament, jo pensava que això eren xuminades, com diria Luis Enrique,
5: claro.
2: Però, francament, xorrades. Començo a creure de veritat.
1: Estic amb tu.
2: Va agafant força.
3: És que, o sigui,
6: aquest tatuatge, el tema del tatuatge és una mica estrany.
3: Estan passant tantes coses, sí, sí, com sí. Diu el teu amic.
5: Mamma mia.
3: Estan passant tantes coses que...
2: Efectivament, una suplantació a Vinícius. No és conya, sisplau, escolteu el Temps Afegit avui perquè cadascú que pensi el que vulgui pensar. L'altra qüestió, la indisciplina de Mbappé.
6: Molt bona, també.
2: Aquesta és real i demostrada. Que si bicicleta, que si me'n vaig de petxanga, quan en veritat estic lesionat, etc. L'enfonsament del femení, aquesta és real com...
3: Potser de femení del Madrid, eh?
7: Però si no tenim os d'això.
2: Efectivament.
3: Sí, mira, aquest és el tema.
2: I l'altre col·laborat serial que us oferim és el Mourinho 2.0, és a dir, ha tornat Mourinho des de fa uns dies, torna a ser el mateix, un punt més envellit, però el mateix, per tant, també entra com a serial. Començo amb el gran Carlitos Monfort.
1: Amb circumstàncies normals et diria l'última, perquè m'ha sorprès molt lo de Mourinho, però és que a mi tot el tema Mbappé, avui, teòricament, jo tinc entès que havia d'entrenar, no? L'han caçat, el xiringuito...
3: Ha arribat tard.
1: 45 minuts tard, aterrant amb un avió privat, que no és que arribis 10 minuts tard a un entrenament, que tots els jugadors els hi pot passar. 45 minuts tard, aterrant, no ha anat a Valdebebas, i per mi el pitjor de tot això és que el club el protegeixi amb la campanya del Balón d'Oro. Llavors jo no acabo d'entendre molt.
6: Aquest tio és culer.
3: Val, ja tenim un vot, vinga.
2: Sí, a Mallorca, va.
4: Jo també apostaria
2: per... Gavi Sants.
3: Aquí ha passat ara un petit problema d'incomunicació, que ja ens anem al diàleg, però vaja, digues.
4: El serial d'Mbappé, jo no entenc exactament aquest home què pretén ni què vol fer, ni no sé si vol contestar les declaracions que va fer Mourinho dient que no es podia anar amb bicicleta i que es puja a sobre.
3: És molt mala sort, trobo, eh? El teu entrenador diu que no pugis a la bici i vas anar a parar la bicicleta.
4: No sé, ja em dóna la sensació de que hi està rodejat de gent de comunicació que li diu, escolta, mira, que el Mourinho ha dit això, no vagis amb bicicleta.
3: O no ho ensenyis.
1: O no té assessor, o és lamentable.
2: Sí. Va la seva.
4: Però va la seva, efectivament, i llavors surt amb bicicleta, amb la qual cosa, doncs...
2: Doncs ja tenim dos vots a la indisciplina d'Mbappé, Gemma Mallorca.
6: Jo, evidentment, ahir vaig seguir el clàssic i també faré doble vot, l'enfonsament del femení, que no diria enfonsament del femení, sinó seria l'enfonsament del femení contra el Barça, perquè després a Europa més o menys competeixen, però la suplantació de Vinícius...
3: Ens agrada molt.
6: És que m'encanten aquestes històries. Jo m'ho crec tot, eh?
3: Ens agrada molt.
8: Vinga, paramos el programa, compañeros.
3: Què passa?
8: Cerramos micros, la tertulia nos deu fanda. Bajamos sintonía, ponemos música dramática.
3: Per què?
8: Vaya preguntita de programa de Palmero.
3: No, però és actualitat del Madrid.
8: Però os digo una cosa. Quien ríe el último...
3: Estás aplaudint, no?
8: Ríe mejor.
3: És que ara fa això, eh? Ara aplaudeix.
8: ¿Queréis saber... ¿Qué culebrón estoy siguiendo yo?
7: Díselo.
8: Presidente, tome nota.
7: Díselo.
8: El del castigo de la UEFA que va a recibir el Barcelona por el caso Negreira, tú. Cuidado, hay novedad. Ojo ahí, cuéntala, presidente.
7: Cuéntala.
8: Exclusiva del chiringuito.
7: Por supuesto.
8: La UEFA habría recibido la documentación del Real Madrid.
3: Pues això ya va a ser fa días.
8: Y está abriendo la tapa del dossier en estos momentos.
7: Huele a caquita.
6: Ahora, sí.
8: Huele... A Caquita, pero... bajando por la piernita.
3: Por favor.
8: Presidente, el pelo de una gamba no les cabe a los culés por detrás.
7: Cerradito.
8: Tic-tac.
3: Tic-tac.
8: Tic-tac.
2: Mira, Josep, avui parlarem de l'embolica i el vestidor, perquè ja fa dies, millor dit setmanes, que crema Madrid, efectivament. Sí, sí.
3: Un moment, que ens agafa la recitis des de Madrid. Sí. Jo crec que la recitis acabarà aviat quan parlem del cas que ens ocupa. Començarem per Mbappé.
2: Sí, comencem per Mbappé. Sí. Així deixem Vinícius per una miqueta més endavant, perquè cal endreçar-ho bé. D'entrada, aquest cap de setmana, Kylian Mbappé, si no ho heu vist, ha anat en bici. A més, ho ha ensenyat a les xarxes socials, com

0: Deia el Carlitos i el Gavi. Sí. Els usuaris a Twitter s'han afanyat a recordar aquestes paraules recents de José Mourinho.
1: Unfortunately, a football player cannot ski in the mountain.
2: Desafortunadament, un futbolista no pot esquiar a la muntanya i no pot anar en bicicleta. I si ho fa amagant-ho al seu club, a mi m'és igual que estigui prohibit en un contracte o no. L'important, per mi, és la imatge i el compromís que demostres cap a la teva feina. Si caus de la bicicleta, potser et perds 3 partits. O potser és pitjor perquè et trenques una cama o només et fas un cop, però llavors ja no podràs rendir al màxim nivell.
1: Stops you to be on the top.
0: Val, missatge directe cap al seu futbolista, per tant aquí no hi ha trampa. I hi ha una altra cosa.
3: No se n'amaga, per això.
0: No se n'amaga, no se n'amaga. Que aquí no, és el que m'estranya.
4: Aquest, no, però precisament és que aquest és l'escàndol. Que, no, no, és, que sembla una provocació.
5: És el problema. Jo no entenc quina necessitat constant hi ha d'estar publicant tot el que fas a Instagram, i més sabent que estàs qüestionat. Si tu estàs en un moment plàcid en l'esportiu, vale. Però és que...
4: Va, però llavors la pregunta és, per què ho fa?
5: Ara... No ho sé, jo crec que és un pols directe a Mourinho. Però té ganes de dir aquí mano jo.
6: És que, a més, tampoc té sentit els timings que fa, perquè té unes molèsties, el deixen, el lliberen, ell es queda, no torna a Madrid, es queda a França, es queda a París, va en bicicleta...
3: Va a discoteca.
6: Va a discoteca, sí. I a sobre arriba tard a l'entrenament que ha sigut aquest matí. És a dir, és tot un despropòsit tan gran.
4: Però per què estem en aquest nivell de P2? De l'entrenador diu que no pots anar en bicicleta i ell va en bicicleta.
3: No ho sé, però...
4: És un pols, com diu el Carlos, o com ho veus?
3: Jo entenc, o sigui, la lectura que hem de fer des d'aquí, entenc que és aquesta, perquè si no, no té cap mena de sentit. És a dir, és una persona que sembla que no té cap mena de disciplina amb el Real Madrid, ho porta demostrat les dues últimes temporades, més o menys, o sigui que vam ser el màxim golejador de la Lliga, però poca cosa més, però és que després, no sé, a més va vacil·lant a les xarxes socials, cosa que encara és més interessant.
7: Mira, per respondre la pregunta de per què fa això, avui a Radio Marca hi ha hagut un moment on han donat una explicació de l'actitud de Mbappé les últimes setmanes.
8: Es lo que llevo diciendo 2 años, que es un jugador que solo piensa en sí mismo, le da igual todo, si lo analizas... Bueno, a mí lo que me dicen es que la semana del derbi, Mbappé pide al club un esfuerzo y que haga una campaña a favor de su Balón de Oro, que es lo que a él le interesa. El club no cede, entiendo la actitud, o sea, no entiendo, pero ya me cuadra la actitud de Mbappé en el campo ese derbi, porque fue una cosa increíble, que yo lo dije en directo, dije, no es normal que te quedes con 10 y vayas andando por el campo, estaba con 9 en Madrid, y sé que es por eso, es un enfado que tuvo. Luego... Al parecer a Zidane también le pides esfuerzo. Zidane obviamente no puede hacerlo porque está también Dembélé en este tema. Y de ahí todo lo que ha pasado es lamentable.
9: Pero esta es Javier Tebas, que está en Radio Marca.
0: Sí, sembla, ¿eh?
9: Mira,
0: no, y ella ha contestado.
10: Chao, por la mañana en la tribu.
0: Ella ha contestado amb 3 emoticones de riure. Sí, sí, estic tan enfadat que fins i tot m'he enfadat amb la meva tieta també. O sigui, francament, és el que deia el Gavi. Sembla que se li enfot i tot. Mira, tu has vist Aquí no hay quien viva, Gavi? Mítica sèrie, sí, el president d'esta comunitat.
4: Sí, sí,
0: doncs
4: sí.
0: Pràcticament...
4: Aquest programa has de venir preparat per respondre qualsevol pregunta.
0: No.
4: Tu havies vist Aquí no hay quien viva?
11: Aquí no hay quien viva.
4: Sí, rapidíssim, l'Àlex.
0: Llavors, què passa? El guionista...
12: Estan mortes les tres iaies estan mortes.
4: És igual, les tres iaies.
0: Ostres, ara que ho has dit, fa molta pena perquè eren entranyables, les tres.
12: Estan mortes les tres.
0: Mortes les tres. I també el pare de l'Emilio, és a dir, que déu-n'hi-do. No queda ningú, pràcticament. Dit això, qui podria fer els guions clarament és el Manel Brunya, company de Mundo Deportivo a Madrid. Manel, com estàs?
13: Bravo!
14: Un poquito de por favor.
0: Que cada dia demanem si pots entrar.
12: No tenemos otros madridistas.
0: No, avui m'ha confessat el Manel Brunya, diu, algun dia et diré que no, avui no és el dia, per tant, entraré. Gràcies per la teva disponibilitat, però és que, francament, podries tenir un llit aquí a RAC1, perquè tot passa a Madrid, tot passa al Real Madrid. A veure, aquesta última d'Mbappé, en bicicleta, com ha sentat?
14: No, al Madrid no entenc que hi ha tanto lío amb això. El Madrid diu que és una campanya contra Mbappé, que és una campanya dels mitjans i per posar els aficionats en contra d'Mbappé, però clar...
4: Però quina campanya? Si l'entrenador diu que no pot anar en bicicleta i ell va en bicicleta, quina campanya és aquesta?
14: Sí, però en teoria el Madrid no té prohibit als jugadors anar en bicicleta si és per fer un passeo. O sigui, clar, és que... Jo entenc a Mourinho, perquè, clar, suposo, me'n recordo quan Piqué va anar en bicicleta al Camp Nou, que, sí, que a Quique Setién no li va fer gens de gràcia, no. Això, perquè pots tenir un accident, pots passar qualsevol cosa.
12: Bueno, sí...
14: El que passa és que, clar, si, el que no pot fer Mbappé, com no pot fer avui també una foto de Pitar, de Thiago Pitar, aquí amb Huygensen en un cotxe, i Huygensen li veu amb una mà al volant i l'altra al mòbil. No se sap si el cotxe està aturat o no, però dius, és que això no ho pots publicar.
7: Sembla
14: que
7: moviment, sembla, eh? Sembla moviment, Manel.
14: Sembla que sí, però... és que és per dir-li, però vosaltres sou conscients del que esteu fent. O sigui, o sou tontos directament. No hi ha ningú al vostre costat que us digui, escolta, això no.
6: Però Mbappé té molèsties. És a dir, si tens molèsties i vas en bicicleta, tampoc és recomanable.
14: Bueno, no ho sé si té molèsties. Aquesta tarda ha entrenat en solitari a Valdebebas i no el descarten per jugar contra el Villarreal. Ni a ell, ni a Conaté, ni a Valverde. Tard,
4: ja no hi havia ningú quan ha arribat. No, t'anava a dir...
14: Jo crec que el que ha entrenat aquesta tarda és que hi ha vamos a lavar-li la cara i que això es compari una miqueta.
4: Ara continuem, Manel, però t'anava a preguntar. A tu t'agrada aquest tema de la suplantació de Vinícius?
14: Molt. Sobretot sí, la de que el Mundial el van segrestar uns extraterrestres i se l'han emportat a un planeta, no sé on. Doncs
4: pues l'Arnau...
14: Té
4: totes les dades sobre aquest tema.
7: Sí, la història que diu el Manel, la dels alienígenes i els reptilianos, aquesta és la que fuig de la realitat. És a dir,
4: perquè l'altra ens la creiem, evidentment.
7: Clar, la creïble és?
4: Sí.
7: La creïble és que... Després del Mundial, ells cauen eliminats el 5 de juliol i reapareix públicament el 20 de juliol. És a dir, aquí hi ha 15 dies on no se sap res de Vinícius i reapareix amb una cara nova, amb una barba nova, amb un físic nou...
4: Saps aquella expressió, m'han fet una cara nova? Doncs és literal.
7: Sí, de veritat. Sí. De fet, el procés és procés d'harmonització facial. És el que li fan a Vinícius. I, de fet...
4: Jo no en diria harmonització.
7: Jo, mira, us poso fins i tot... Us he baixat dos talls de veu. Del mes de maig.
5: 100%.
7: Un del mes de maig, que és aquest que us posarem ara. El tens, Àlex? Aquest del mes de maig.
10: Porque va ser... Crec que va ser un... Que són jugadores importantes donde nos van ajudar mucho porque queda poco ya la temporada y tenemos que estar todos conectados. Porque va ser...
4: No.
10: Crec que va ser un lindo fin de temporada para nosotros.
4: No soy yo.
7: I ara, el de l'octubre, d'ara.
4: Sí?
7: Del nou Vinícius en Brasil.
13: Son lembranzas buenas.
7: Le ha cambiado la voz.
13: Era un menino, no sabía que voltaría
15: aquí. Porque me apretan calzoncillos.
13: Que desde aquella época a torcida ya tenía un cariño muy grande por mí, porque yo vi nessa competição e logo depois teve o Mundial e eu não pude ver e todos da Índia me mandaram mensagem.
10: Porque vai ser, creio que vai ser um dos jogadores importantes onde nos vão ajudar muito.
4: Realment, és veu diferent, això.
7: Sí, la teoria que agafa més força és que després del Mundial el van matar en una... El van matar a la favela i...
4: S'estan donant moltes coses, per suposat.
7: És la teoria.
4: Què feien una favela?
7: No, de vacances al Brasil.
4: Sí, de vacances al Brasil ell se'n va amb una favela?
7: Hi ha molts futbolistes que es deixen
5: ara
7: caure per
5: les
7: favelles.
5: Ara és molt típic, eh? Ara és el que et fan tonsiats i tal.
7: I es tallen el cabell i aquestes coses. Sí.
4: No estem normalitzant tot.
7: No, és veritat.
3: I per pasta podria ser...
5: Ara és una atracció turística, fins i tot.
7: És a dir, la teoria més terrenal és que a l'estiu, durant els mesos de vacances, el van matar en una...
5: Oh, que se muere otro, eh?
7: El van matar en una favela i després li van posar un doble per interès del Madrid i dels patrocinadors. I això és el que estaríem veient a dia...
4: No, a mi no cal que em convencis, perquè jo ja firmaria ara mateix aquesta teoria.
7: És l'aspecte, el tema del tatuatge a la cuixa esquerra, la veu, que acabem de sentir-ho, el rendiment, va fer un bon Mundial i està fent un inici de temporada desastrós. Els moviments, fixeu-vos com corre.
5: I llavors ell on està?
7: No, clar, aquesta és la pregunta. No, clar, és a dir, la teoria de la
4: mort, en el pitjor dels casos.
7: La teoria de la favela és la teoria de la mort.
5: Sí,
14: però és que també la teoria de que el té segrestat la CIA.
7: Que la CIA va participar en aquesta mort.
14: També està aquesta teoria.
15: Està la cel·la del Maduro.
7: El que passa, Manel...
14: No sé per què, però també està la teoria aquesta.
7: És que jo no
14: sé per què la CIA vol a Vinícius, però jo què sé.
4: No, m'estan passant moltes idees pel cap, però no les podem dir.
7: Però aquesta l'he descartada perquè no he trobat raons perquè la CIA vulgui a Vinícius. És a dir,
4: experimentació.
14: No entenc per què la CIA a Vinícius. Potser Vinícius és el nou James Bond i no ho sabem.
6: Manel, escolteu... Ja que el suplanten, podríem fer que marqués més gols, no? Ja que el suplanten, suplantar-lo bé...
7: Passa que no trobes un jugador tan bo.
0: La còpia sempre és pitjor, Gavi. Escolta una cosa, Manel, però a Madrid, a la rotonda mítica de Valdebebas, al carrer se'n parla d'aquesta qüestió, a Madrid?
14: No, home, no. Es parla de que Vinícius està molt malament. O sigui, el que tenen garantit... Vinícius Mbappé aquest dissabte, si juguen, és la bronca del Bernabéu. Això ja t'ho dic jo. Lo tenen molt garantit. Més Mbappé que Vinícius. A Vinícius ja és per costum que li xiulen cada partit, però Mbappé que es prepari si juga, perquè la bronca serà maca.
7: Però ja la teoria...
14: El madridisme sí que està... Sí que està molt emprenyat amb Mbappé per tot això que ha fet aquest de marxar-se a París, a Suïssa, amb la parella i tot això.
7: Però aquí la pregunta és per què està fent això. Abans apuntàvem, no?, un cop d'autoritat, sí. El que sigui, però per què? Quina és la teoria?
14: Perquè li deixen. Perquè el Madrid li ha dit que vale, que molt bé, que te'n pots anar. I Mourinho l'ha dit molt bé, te'n pots anar, ja està. Llavors ell se'n va. El problema que té Mbappé és que ara s'ha ajuntat amb Mbappé, que ja és un personatge amb Esther Espósito, que és premsa rosa, llavors tot el que fa surt per tot arreu. Perquè
3: si se'n va a discoteca,
7: si...
3: no? Normal.
7: Sí, clar, no s'amaga molt, però, la veritat.
14: No s'amaguen, però és que van estar a Suïssa i per aquest passeig de bicicletes a Suïssa. Clar, i dius, algú seguiria a Mbappé a Suïssa? No, però Esther Espósito sí. I a sobre, si tu ets tan llest que ho poses a les redes socials, pues, macho...
7: El Carlos Montfort segueix l'Mbappé a Suïssa, eh? Sí, tu l'hauries seguit.
5: Hi ha una teoria que quan van anar a Suïssa, l'últim cop, l'Esther Expósito i ell deien que inclús havien pagat als paparazzis i a tots els periodistes que els seguien perquè anava a dinar i hi havia 5 fotos des de 5 perspectives diferents. Agafaven l'avió privat i tenien 10 periodistes. Llavors, inclús hi havia la teoria de que el mateix Mbappé havia contractat a periodistes, paparazzis o el que sigui, per donar més visualització al tema del viatge. Clar, i seguia amb aquest pols al Real Madrid.
0: El que m'estranya, Manel, és qui hi ha d'entrenador al Madrid, perquè, amb tot el respecte, si l'entrenador al Madrid fos un perfil Tata Martino, que acaba d'aterrar, pobret, no sap ni de què va la pel·lícula i se les ha de menjar totes, d'acord, però Mourinho, sabem com les gasta i, sobretot, públicament, ara ho escoltàvem, què en pensa tot plegat, jo no sé, quan arribi Mbappé a Valdebebas i entreni regularment i comenci un altre cop la competició, si això podrà ser sostenible, la relació Mourinho-Mbappé i Mbappé la resta de companys.
14: A veure, és que aquí el problema és allò de qui li pone el cascabel al gato. És que Mbappé és la figura del Madrid. Clar. I Vinícius igual, són els jugadors més mimats per Florentino, i que Mourinho pot dir que sí, el seuré i el castigaré i a veure si ho fa o no ho fa. Suposo que podria fer en un partit, però al segon partit, al final, Florentino diu, perdona, és que si juguen aquests, el Madrid guanya diners. Si no juguen, no guanya diners.
6: No sé si ho veieu, però jo crec que hi ha una frustració de Mbappé d'haver vingut al Madrid i no trobar-se que ell és el líder absolutament de tot. I aquesta frustració el fa actuar d'una manera infantiloide.
7: Però i el Mourinho 1.0 on és? També enterrat amb Vinícius?
14: Potser està amb la CIA o amb els alienígenes, també l'han raptat.
7: Bueno, perquè...
3: El que és gran, Mourinho. És la versió gran, la versió una mica que no té la mà tan dura segurament com abans, o no té tanta credibilitat com tenia abans.
14: Home, aquí tothom estem esperant a divendres.
7: Però tu creus que dirà alguna cosa?
14: No crec que digui res. Suposo que dirà el que va dir quan li van preguntar per les samarretes de Ceuta, que jo solo hablo de futbol. Però que va dir, escolta, que això és futbol. És un tio que tu el 20 o el 20 o el 22 de setembre vas dir que els jugadors no poden anar amb bicicleta i un jugador teu ha anat amb bicicleta. Alguna cosa hauries de dir. Jo no crec que digui res.
5: Si és intel·ligent, per mi no alimentarà aquests rumors.
14: No, jo crec que no dirà res.
15: Ei, sóc el Gerard Piqué. Ja.
7: Home, Gerard, què tal?
15: Que he sentit abans que el Brunyó parlava de mi i tota aquesta història.
7: Sí.
15: A veure, això de ser futbolista, de desobeir, de pillar la bici... Bueno, ja és el que dèieu, no és nou, jo ja ho feia, vaig marcar escola, i us dic una cosa. Un cop vas penjar el vídeo a xarxes, comença a córrer i l'entrenador l'ha vist... Ja està, vull dir, no pot fotre res, vull dir... El mateix que Setién ho va explicar en un documental, vull dir...
16: Yo me acuerdo que, claro, esto lo puedo contar ya, que seguro que no le molesta, pero fue curioso porque antes de empezar el partido fui donde él, porque me pasaron el vídeo, y fui donde él y dije, oye, ¿y esto? Y tú sabes que tenemos a dos centrales nada más hoy, que si te hubiera pasado algo, tiene que jugar un compañero que no es central en tu puesto, y si pasa... Y dice y luego cuando termine el partido, cuando vaya a la rueda de prensa y me pregunten por esto, ¿qué digo? Dime tú qué digo. Di lo que quieras, mister, no pasa nada. Si no pasa nada. Ay, bueno, pues no pasa nada.
15: Ja està, no passa res, vull dir, que digui el que vulguis, que és igual, vull dir, estic content perquè això va pillar la bici i el Barça encara segueix, vull dir, és guanyar un títol I què fan? Doncs surten amb el bici a celebrar-ho i tal.
4: Sí, sí, sí. Hem vist totes les fotografies.
15: El Dream Team que feien, guanyaven la Lliga, pujaven a Montserrat amb bici. O sigui, que a veure, tampoc ara ens posem aquí a escandalitzar-nos per una bicicleta.
0: I Gerard, segons el Manel...
14: No, i jo me'n recordo, i jo me'n recordo el Mundial, la selecció, que hi ha imatges de... no sé quins jugadors amb bicicleta per Nova York.
15: No passa res.
3: Sí, l'Olmo també. Crec que eren els mateixos. Sí, Eric,
4: bicicleta per Nova York, sí. Ho trobo encara vídeos, més de risc. Eh?
0: Complicat. No, sí, sí. I a més, el Manel diu que no és, els estatuts de Madrid no està prohibit anar amb bicicleta.
14: No, en principi està prohibit anar amb bicicleta per fer una carrera i està prohibit les motos i esquiar i tot això.
3: Hi havia la teoria bicicleta... que referia a moto.
0: Mourinho. Doncs a poc a poc anem acostant-nos una mica a la teoria de la normalitat.
4: Igualment, continua sent una vacil·la.
3: M'agrada pensar si que sigui bicicleta i que sí. Mbappé se l'hagin a l'olla i que hagi penjat una foto anant amb bicicleta.
5: Si ets intel·ligent, per mi no penges aquests stories. Jo sé d'un parell de jugadors del Barça que cada comunicat que fan, cada foto que pengen, directament, tot i ells, està segur que no hi ha cap problema, ho envien al de comunicació, directament ho revisa... confirma que no hi ha cap problema i li dona autorització per publicar-ho.
4: Perquè tu penses per aquestes coses, això com va? És a dir, jo soc jugador del Barça, vull publicar una cosa, puc fer el que em doni la gana?
5: Sí, pots.
4: Ho he de consultar?
5: Potser tu directament tens el teu cap de comunicació, que et posa a l'agència de representació, pots fer una story i penjar una foto a Instagram tu sol, o també, en cas que no tinguis a l'agència de representació o ningú de comunicació, pots enviar-ho a algú del Barça, ara i ell t'assessora.
6: Ara s'ha posat de moda que tots els jugadors tenen el seu manager de comunicació, que els diu què han de dir, què han de publicar, com han d'actuar...
4: Aquí la gran pena és que hem perdut a Xavi Hernández, que tenia els millors Instagrams de la història del Barça.
0: Amb PortAventura.
4: Per favor, a PortAventura, amb les festes que anava amb la seva dona.
0: Efectivament, festes de la gran majoria de marques o firmes de moda.
4: Jo el seguia, bueno, jo continuo seguint, però clar, penja menys coses ara.
3: Sí. És que l'època bona d'Instagram, quan també van començar Neymar, Messi, Suárez, penjaven cada dia stories o fotos fetes per ells, que tu veies que la descripció de la fotografia era escrita per al jugador, això era... Èpoques daurades.
5: Era tot més transparent, perquè estava tot més normalitzat. Si el futbolista cometia un error, com segurament el cometien 5 a l'hora, no hi havia cap titular.
4: És el que li agradava a la Gemma, no? Veure l'error.
5: Ara, com tot està tan professionalitzat, a la mínima que hi ha un error, hi ha tots els diaris...
4: Potser és la mínima el que continua...
6: I el Barça també t'avisa. Sí, te'n diu, minimitzeu això perquè ha sigut un error del jugador, en fi.
4: Però potser és el més lliure, la Min, penjant ara a Instagram.
3: Amb els TikToks que penja, jo crec que no deu passar els balls amb la parella del Barça. Escolta, el puc penjar?
5: L'altre dia al canal de YouTube vaig veure que deia que tot el que són continguts de patrocinis i tal, li porten la compte. Tot el que són els balls, els stories i tal, ho porta directament ell sense ningú.
0: És impossible.
4: A mi m'encantaria portar la compte del pare, però això ja és...
0: El pare de la mi.
4: Manel, gràcies, eh?
0: Gràcies, Manel.
14: Que vagi molt bé.
4: Una abraçada.
0: Adéu.
4: No et sento, què dius?
0: Anava a dir que ara que farem una petita pausa d'hidratació, que tot i que les pluges han arribat, encara fa una miqueta de calor i estem al mes d'octubre, podem donar una pista a través d'un embarbussament per saber, entre altres coses, de què parlarem després de la publicitat.
3: Compte.
0: Què va passar perquè passés el que ningú esperava que passés?
17: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
20: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
19: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
1: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
2: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
8: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
25: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
25: Verisure.
26: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
27: Versió RAC1, amb Marc Serra.
28: Hem perdut i ens hem alçat, mai han faltat les...
29: De seguida resolem aquest enigma que ens ha deixat damunt de la taula l'Edgar Fornós. I tenim una notícia d'última hora que la Míriam Díaz ens explicarà de seguida, però abans... Què ens expliques?
0: Mira, us explico una qüestió relacionada amb la Fundació del Barça, on hi treballen, per exemple, sí, persones entranyables com la Marta Segú o el Xavi Vilà. Ser pare, ser socis del Barça o haver gaudit de totes les nits màgiques al Camp Nou són records que queden gravats per sempre. Però t'imagines que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir? Doncs gràcies al testament solidari de la Fundació Barça és possible. Pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris. Per exemple, impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots o donar refugi o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats. Com ho has de fer? Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible.
29: Míriam Díaz, bona tarda de nou.
3: Bona tarda.
29: Què ens expliques? Què ha passat?
3: Doncs mira que ja hi ha convocatòria oficial de vaga general a Espanya. L'han convocat UGT i Comissions Obreres, una vaga de 24 hores aquesta tardor. No hi ha data, fixa, perquè l'estan negociant els dos sindicats amb el sindicat de llogateres, que també ha anunciat avui una convocatòria...
29: Pot deixar explicar la notícia i després ja fa el comentari?
3: Gràcies. Doncs això, que estaven també convocant una vaga, ho han anunciat avui, una vaga general, llavors estan negociant aquesta data perquè sigui doncs, la mateixa en les dues convocatòries, i el motiu de la vaga diuen que és per demanar salaris dignes per un habitatge digne.
30: Escolta, però és que se'n vagin allà a Cantàbria, allà on sigui, si no en troben aquí, que se'n vagin a Lleida, que se'n vagin al Carràs, que se'n vagin al Picat.
29: Què és la seva valoració de la
30: convocatòria? Hi ha uns bungalows i unes tendes de campanya avui en dia,
3: clar,
30: que et fots un matalàs aquest inflable i escolta, mira, se'n vagin aquí al Sol mateix, a la plaça del Sol aquesta de Madrid. Bé que estan estupendos, no? Allà a la plaça del Sol, amb les tendes de campanya.
29: Millor que, Barcelona sí que ho estan, després de l'aiguat que ha caigut.
3: Recordem que és la primera vaga general que convoquen els dos grans sindicats espanyols des de l'any 2012, quan, recordem, a Espanya hi havia aquella greu crisi econòmica.
29: I això, Míriam, hem de deduir que caurà abans de saber qui és el nou president? Després?
3: En l'anunci del sindicat de llogateres al matí han parlat de fer una vaga general al novembre.
29: Novembre.
3: Les eleccions són el 29 de novembre.
29: Per tant, abans de les eleccions.
3: Exacte, hem de veure si cau en campanya electoral o fora de la campanya. Recordem, la campanya comença el 13 de novembre.
29: En campanya electoral. I ja hem dit, durant aquest especial que hem fet aquesta tarda, que seria una campanya... Seria una campanya calenta. Doncs mira, tenim un altre element per afegir-hi.
31: I no explicaràs lo de l'Agència Espanyola de Medicamento i Productos Sanitarios?
29: Què ha passat?
31: Que ha retirat los productos Estumax, Royal Honey, Miel Sudan VIP, Epidemiolo, Macum i Organic Honey, que són mieles afrodisíacas, i lo han retirat del mercat.
29: S'han retirat mieles afrodisíacas?
31: Sí, con unos comentarios de los usuarios en plataformas donde lo venden, que diu Dan Cristian Sala comenta, espectacular. Brian Martínez diu, es increíble, me ha funcionado correctamente y no tiene efectos secundarios, lo recomiendo 10 de 10. ¿Para qué este producto que dona la felicitat? Los han retirado del mercado y no están explicando eso.
29: ¿Has probado mai las miels afrodisíacas?
3: No.
31: Miel afrodisíaca, hombre, Royal Power, miel natural.
4: Però sé que als Estats Units hi ha una tendència entre els joves que és una mica perillosa, d'això.
29: De mel?
4: Sí, perquè ho he vist a TikTok, que ara estàvem parlant que m'he borrat TikTok, perquè ja veieu que no és molt bona influència.
29: Sí, el contingut realment es porta a la Deep Web, a TikTok. Aquesta notícia no la tens controlada.
3: No, no la tens controlada.
31: Hombre, ¿tú sabes la de gent que se le ha secado el rusco?
29: Hi ha molta gent afectada.
31: Hombre, per aquesta, no gastava aquesta merda. Tu sabes la jalea rara que me dava?
29: Bueno, Míriam, gràcies, eh? Vinga, Edgar, resol el teu propi...
0: Recuperem l'esbrossament per si algú no l'havia escoltat. Què va passar perquè passés el que ningú esperava que passés? I això va passar al Camp Nou. M'explico, el Barça guanya 7-0 al Real Madrid. L'equip de Pere Romeu no pensava que això pogués passar, Barça inclòs, staff, jugadores, no creien que aquesta vegada la superioritat fos tan àmplia i pensant que seria un partit complicat. Val a dir, els fitxatges del Madrid, especialment la davantera que ja acumula molts gols, que de fet és l'única que va tenir oportunitats.
5: Hablamos de las Copas d'Europa.
31: No tenim el femenino.
5: ¿Cuántas Copas d'Europa tiene el Real Madrid?
0: Madrid tiene 15, 15. Masculino. El femenino no ninguna.
31: Es que no tenemos femenino. ¿Qué más llegan el femenino?
5: El femenino...
0: El
5: presidente es un hobby, ¿no?
0: No l'ha mai llevat el femenino.
3: Diuen que una vegada, però jo no...
4: Era per les eleccions, em sembla.
29: És una llegenda urbana, no?
4: Potser no era ell, com Vinícius, no estava allà.
29: Exacte.
0: Doncs, escolta, Gemma, tu que segueixes habitualment i que narres a l'equip femení, aquesta vegada no va poder ser per tema de drets o...
29: Va, explica, això. Vols explicar?
3: No, és que...
29: Et va trobar a faltar?
3: No, malauradament no puc negociar drets, però no sé com va, se m'ho ha quedat per exclusiu de Zon.
29: És a dir, en aquest partit no teníeu els drets vosaltres?
3: No,
29: per la
3: hi ha l'acord que la tornada, el clàssic de tornada, que és on es pot decidir la Lliga, ja està tancat, que sí, el farem.
29: Ah, bueno.
3: Però el de l'anada no estava contemplat que es podia fer, entenc. És que no ho sé ben bé, però no el van fer.
0: Va. En qualsevol cas, 7-0, 5-0 ja al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina. És la tova més bèstia que li ha caigut al Madrid del Barça. Va haver aquell mític 5-2, però va ser en Champions. Gemma, sempre es diu la mateixa cançó, o es canta la mateixa cançó a inici de temporada, el Madrid s'està acostant, a poc arriba el llop, i al final torna a ser més del mateix. Quina diries que és la clau perquè ahir veiessis tanta superioritat del Barça al Real Madrid?
3: Jo crec que el resum és un molt mal partit del Real Madrid i un molt bon partit del Barça. El Barça recupera sensacions, et diria, en l'enfrontament de Champions contra la Roma, fan el millor partit des que comença la temporada, i el Madrid, que havia demostrat que Champions podia competir de tu a tu com un Manchester City, on van empatar per 1-1, jo crec que se'ls hi apaguen els ploms quan arriben al Camp Nou o quan s'enfronten al conjunt blaugrana. Els hi pesa molt les derrotes que porten a l'esquena i, per tant, en el moment que encaixen en els primers compassos, diuen, ostres, això ja va de baixada.
0: És un punt més psicològic que futbolístic, diries?
3: Jo diria que sí, perquè el Real Madrid, com diem, s'ha reforçat temporada rere temporada. Crec que el plantejament tampoc acaba de ser bo del tot, perquè potser si deixes a Caicedo i a Schroeder despenjades a dalt en algun contraatac pots fer mal, perquè hi ha altres equips de la Lliga que han fet més mal al Barça que el que va aconseguir ahir al Real Madrid, i després les connexions defensives que no acabo d'entendre, que després a Europa, com dic, no les tenen, i que contra el Barça sembla que, no ho sé, que no sàpiguen defensar, de sobte.
0: I mira que el seu entrenador abans va dir, jo el que els demano a les jugadores és que per molt que el Barça surti com surti, que ja ho veien a venir, que segueixin intentant-ho, que no marxin del partit, però tot i així van caure a plom, Gavi.
6: No, jo crec que aquest rècord, perquè tot eren rècords, ha estat rècord de gent que ha anat al Camp Nou, ha estat el rècord de gols una mateixa jugadora, bueno, en fi, això s'ha de contextualitzar, i en aquesta contextualització hem de pensar que el 2019 el Madrid va dir que el futbol femení entrava a una altra dimensió perquè portava un altre equip. I han passat 6-7 anys i realment no ha passat res. Simplement que ha evolucionat molt el Barça. I en aquesta...
3: Que vas aconseguir 4 Champions i el Madrid cap en aquesta...
6: I això que s'ha anat reforçant...
4: Ja no fan publicitat perquè no els hi surten bé les coses. És tan simple com això.
6: Sí, sí. I en aquesta contextualització en aquest moment és més important encara perquè no només el femení està arrasant, sinó que també el masculí. És a dir, la gestió esportiva del Barça ara és magnífica. Mm. Ara està a totes parts, a tots els diaris. Bueno, a tots els diaris no, perquè avui hem vist precisament que a Madrid el tema del futbol femení l'han tocat molt poquet.
7: És que no existe.
6: No existe.
7: No s'interessa.
10: Sí, vamos por lo importante, compañeros. Marxa
0: futbolistes de la casa, eh? Sí, sí. Marxa talent, però es reforça amb futbolistes de la casa.
29: I, perdoneu, pregunta tècnica... O sigui, la davantera del Barça és molt bona o la defensa del Madrid és molt dolenta? Perquè jo vaig veure allà jugadors del Barça que podien fer-se un gin tònic a l'àrea del Madrid i marcar el gol, eh? Després.
4: Jo crec que totes dues, no?
29: Totes
4: dues la primera
29: coses.
4: Part, no? Jo crec que la, totes dues, sí.
3: Jo et diria que Clàudia Pina està a un grandíssim nivell i que és una jugadora que troba molta facilitat a la porteria i que tornava a ser extrem després d'haver estat molts partits jugant com a interior per necessitats de l'equip, ho va explicar també el mateix Pere Romeu, i per tant ja en tenia ganes. A més, que s'assuma que Clàudia Pina és una jugadora declarada obertament antimadridista, per tant, contra el Real Madrid encara té una motivació extra, i després el que et dic, que troba molt fàcil portaria. I per tant, i després que el Real Madrid ahir no sé com defensava. O sigui,
29: jo veia les jugadors del Madrid molt perdudes.
4: Sí, una mica apàtiques, sense ganes.
3: Entrant de cop,
6: i també hi havia una superioritat errades. Física important d'arribar i de pressionar millor les jugadores del Barça que no pas sí, sí. al Madrid. I arribaven sempre tard.
0: Mira, sobre la qüestió mítica, que també hem escoltat molt, que el Barça s'havia debilitat molt a l'inici de temporada i el Madrid, en canvi, s'havia reforçat, en parlava una veu molt autoritzada a l'acabar el partit. Aitana, bon matí.
12: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi. Però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè, joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva. Però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
7: Saludos cordiales.
29: Quin to més baix,
7: partido
29: no?
7: de ayer es sí. la prueba de lo que ya he dicho por activa y por pasiva. El fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino.
29: Ya. ¿Qué te pasa, profano?
7: Con este resultado es como mucho un set de tenis y de dudosa calidad.
29: Eso es un bajón.
7: Es más emocionante comprar lechuga y aprovechar la lluvia para ver una carrera de caracoles que ver este tipo de partidos.
3: Per sort, 40.000 persones no ho
7: pensen. Seguro que hay más emoción.
3: Està bé que un senyor ho digui, això. No, que digui...
29: Sí, exacte,
3: que
29: pots respondre sense problema.
3: 40.000 persones no ho pensen, com a mínim, que són les que van anar al Camp Nou, a partir d'aquí.
7: I havia més emoció en què s'encontrarien al pedir el bocadillo de queso que en el campo.
4: Hòstia, t'ha quedat molt bé aquesta intervenció, eh? Mig de... M'ha agradat.
3: Gràcies.
7: Lo hemos dicho. No, cambiar las porterías y estrechar el campo.
29: Doncs, escolta, quin panorama té per endavant el Barça femení?
3: Jo crec que, mira, aquesta temporada, pel que he vist, em dóna la sensació que saben regular millor els esforços en els enfrontaments. És a dir, contra la Lliga saben que potser no cal que donin el 100%, però quan sona l'himne de la Champions o quan s'enfronten al Real Madrid, les jugadores... van a parar el partit, no el 100%, el 1000%, és a dir, es tornen a convertir en el millor equip, però contra la Lliga, com no els hi cal, doncs potser baixen una mica, s'autoregulen, es calmen...
4: La sensació, Gemma, és que potser el termòmetre és la Champions, no? No tant la Lliga, no? Sinó que el que dictaminarà si realment el Barça és capaç de tornar a fer el que havia fet en el passat és la Champions i no tant aquests partits de Lliga, no?
3: Totalment. I més pel que diu Aitana Bonmatí, també ho explica molt bé.
4: Em sembla molt sincer que digui això.
6: A mi m'agrada. Jo també pensaria que el relleu generacional de les jugadores que han marxat s'està fent bé i molt bé.
0: A tot això, tornem al masculí, perquè, Marc, teniu rival, no sé si ho saps, el Sabadell.
29: No, no tenim rival. Bueno, tenim rival, però jo no sé ni d'on és. I demano disculpes perquè... Que és ignorància total. Vull dir, on hem anat a parar ara?
0: Autebo, un equip de la segona federació.
29: No sé.
7: En la 68.
29: No sé on he de posar.
0: És la quarta divisió del futbol estatal. Hi ha hagut sorteig de Copa del Rei, un sorteig que no incluïa els quatre equips que disputaran al febrer la Supercopa Espanya, és a dir, no busqueu el Barça, ni el Madrid, ni l'Atlètic de Madrid, ni la Reial Societat, però en canvi el Sabadell de Marc Serra...
29: Sí, bueno, a veure, de Marc Serra tampoc,
0: sí, sí,
29: eh?
0: Però...
3: És el propietari?
29: No, estaria arruïnat si fos el propietari.
0: Doncs el Sabadell ha tocat l'únic l'Utebo, a l'Espanyol, al Sestao River, al Prat, que ha de certificar, per cert, encara la classificació, li tocaria si es classifica el Bilbao, el Girona contra el quart i de tercera federació, Sant Andreu al Manresa, de segona federació, el Reus Rebit al Baracaldo, de primera ref, i a l'Europa, l'equip d'Arnau Vila i de David Solans, li ha tocat el
13: Calamotxa. I a Lleida?
0: El Calamotxa a la segona federació. No, a Lleida, malauradament, ha jugat contra el Sunyer avui, bueno, ahir, millor dit, que va guanyar.
3: Camp de Terra, eh?
0: Va guanyar Camp de Terra, crec que 2-5 o 3-5, i a la quarta catalana.
29: Va, que farem una punt final, sí, ja que tenim un desplaçament que val uns diners.
0: Val uns diners, i atenció, perquè ara...
29: I té un interès, a la vegada, anem de parlar.
0: I escoltareu, ara ens anem directes cap a l'Argentina, cruzaremos el charco, perquè Messi és a les portes de fer el The Last Dance. I, evidentment,
29: va, per favor,
0: qui és allà ben a prop seu és el maciòleg per excel·lència de la casa i messianista practicant, el gran Roger Saperes.
29: Va. Roger, va, què tal?
14: Què tal?
29: Hola!
0: Saperitas!
29: Quina hora tenim aquí?
14: Tot bé, tot bé. Sento alguna veu crítica, eh? Sento alguna veu crítica.
31: Uns collons! No estem aquí al cantó, una botiga amb panades.
14: Mira, mira, mira com surten ja. Em surten les rates ja de vaixell.
31: Les rates? Les rates? Per favor. Que agafi la direcció d'aquesta casa i arregli el rumb. Perquè molt malament comença aquest director autoritzant que vagis a veure un traïdor al Barcelona i a Catalunya com els anem els pepis.
29: Calma, eh? Calma.
31: El senyor Caño aquest no m'està agradant gent el que està fent.
29: Cano, Cano, senyor Cano. Roger, quina hora teniu aquí?
14: Doncs tenim 5 hores menys que vosaltres.
29: Molt bé. I què tal la tarda?
14: No, mira, doncs ara el que estem fent aquí és esperar, perquè tenia ganes, evidentment, de fer moltes coses, de veure quin era l'ambient aquí a Buenos Aires, però estem fa 3 hores esperant poder recollir les acreditacions pel partit de demà.
29: I ara
14: una bogeria, van molt a poc, hi ha dues persones, una que s'encarrega de comprovar que la persona del mitjà que ve a recollir l'acreditació, doncs efectivament és la que està registrada, i una altra que doncs fa el cartronet, et posa la cinta, i ara mateix, doncs això, estem esperant a que avanci a poc. Estic aquí amb companys com el Federico, que ja té l'experiència també de ser en aquest tipus de situacions. Federico, què tal? Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
13: Don Federico.
14: ¿Cuánto llevamos aquí ahora mismo?
15: Llevamos 2 horas y media ya.
14: 2 horas y media. Estamos cerquita de la puerta, ¿no?
15: Sí, cerca de ingresar al retiro de acreditaciones para mañana.
14: ¿Pero qué nos queda ahora?
15: Una hora más.
14: Una hora más.
29: Sí, no hay.
14: Bueno. Una hora ya asumible, ¿no? Con lo que llevamos aquí.
15: Sí, asumible y con las ganas de estar mañana allá. Eso lo vale todo.
14: ¿Qué nos espera mañana?
15: Una fiesta, pero triste también, porque se va Messi, se va el más grande. Y va a ser duro, pero a la vez ansioso por vivir todo lo que va a pasar mañana y lo que se vendrá con la selección.
14: ¿Habrá muchas lágrimas o no?
15: Sí, seguramente la mayoría de las 80.000 personas que estén en el Monumental van a llorar.
14: Muy bien. Gracias, Federico. Seguiremos aquí esperando.
29: Chao. Sí, Roger, això doncs ara...
14: Ja el Federico, que té experiència en això, diu que encara en tenim per hora i mitja, moment de seguir esperant per les acreditacions.
29: M'ha tocat una mica la fibra, perquè diu que... O sigui, meitat i meitat, festa i funeral...
14: Sí, home, clar, perquè no el tornaran a veure, no? És a dir, que no tornaran ja a veure Messi vestit amb la samarreta de la selecció argentina. Llavors, alegria per veure'l, però aquesta pena perquè s'acaba demà l'etapa de Messi al Albiceleste. Hi ha algú aquí a l'estudi que ho celebra, però la gent d'aquí no.
31: Si no el volien, si no el volien, els pepis a la selecció.
14: No, ja ens trobarem, ja. Sí,
31: ja ens trobarem, ja.
14: Ei, ja parlarem vostè, ja, seriosament parlarem.
31: Ves a menjar coliflor, aquella que menges ja a la cuina. Un dia és que soc una rata i tu et fas allà com un ratolí a menjar...
14: Va,
29: per favor.
0: Roger, explica'ns una miqueta. Roger, demà què s'hi trobarà Messi? És un partit amistós contra Benin, però hi haurà samarreta, entenc, especial. Què hi haurà? Hi haurà una festa prèvia?
14: Sí, sí, sí, s'està organitzant una fanfest de les 12 del matí a les 12 de la nit, que estarà a prop del Monumental, i a partir de les 8 del vespre hi haurà aquest partit, com dius, amb una equipació especial per l'ocasió, i a partir d'aquí l'AFA encara no ha volgut detallar massa cosa més de què és el que hi haurà. Sí que estan previstes actuacions, però no ha donat detalls, no hi ha un programa oficial del que passarà. S'ha comentat que vindran els campions del món del 2022, amics de Leo Messi, però encara sense voler desvetllar moltes de les sorpreses que demà li esperen a Leo Messi.
29: Ara, clar, des del punt de vista barcelonista, clar, hi ha jornada de Lliga, no sé qui pot acostar-se del Barça en aquest comiat? O sigui, hi ha algú previst, Roger?
1: Ningú.
14: Sí, no, ho vaig preguntar i no estava previst que vingués ningú, eh?
29: Ningú, eh? No. Ningú, cap representació.
1: Ell no va venir, no? Ell no va venir aquí quan se l'ha...
14: Ho haurem de reconfirmar. M'havien dit, potser alguns, el senyor Vicenç Martí, però no estava confirmat.
1: Que va venir el senyor Les Pepis quan vam estrenar el Camp Nou? No va venir.
14: No vindrà? No vindrà, finalment?
1: No, dic que quan vam obrir el Camp Nou, de les obres, sí, la primera, sí, d'allò, va venir o no va venir?
0: No, però tenia partit, em
1: sembla. Ja, sí, va bueno,
14: venir,
1: clar.
14: Va venir,
1: sí,
14: va venir.
29: Sí,
14: va venir. No. Va venir, no. Messi va venir de nit.
1: Va venir de nit, però no va... Però d'amagar com el ratolinot.
14: Sí, no se'n recordava ara d'això, eh?
1: Sí,
14: no
1: que me'n recordava, sí. Que haguessin hagut de tenir.
0: Estimat Roger.
14: Ara l'he enganxat.
1: No, m'has enganxat, que ho sabia perfectament. Jo dic el cap... Jo dic com una persona, no com un lladre.
29: Va.
1: Entrada a nit.
0: Frank, em porta tot el matí insultant-te, em sap greu, Roger. A veure, abans ens presentaves a Federico i crec que has pogut parlar amb un taxista que són habitualment els termòmetres de les ciutats. Com respira la gent al carrer, especialment aquest taxista?
14: Sí, home, és una mica el primer que fem, no? La primera persona amb qui tens contacte, doncs res, una breu conversa d'un minutet per saber una mica com estava Buenos Aires.
1: Porto un paper, no?
29: Con Javier, que més tráfico, no? Día tranquilo hoy aquí en Buenos Aires.
2: Muy tranquilo y con expectativa de la despedida de Messi.
14: Sí. Estoy viendo aquí ya anuncios de Messi por todas partes. No sé qué ambiente se vive, qué ambiente hay en la ciudad, Javier.
2: Y acá con mucha pasión, sí, se vive muy fuerte el fútbol y bueno, todas las expectativas para la despedida de Messi, mucha alegría, la verdad que mucha alegría.
14: ¿Qué representa para un argentino la figura de Leo Messi después de lo que ha ganado en los últimos años, mundial incluido?
2: Después de Maradona es uno de los más grandes, Messi es un jugadorazo, la verdad que sí.
14: Ojo con eso, después de Maradona, dice usted.
2: Sí, sí, igual que después o... sí. Después Maradona es uno de los más grandes.
14: Este es el gran debate, ¿no? También entre Maradona, Messi, Maradona.
2: Messi y Maradona son los más grandes que hay.
14: Bueno.
2: Los más grandes tenemos acá en Argentina, Messi y Maradona.
14: Y acabo, mañana puede ser.
2: No hay diferencia, pero son dos.
14: Están ahí. Y mañana puede caerse el Monumental, ¿no? Me refiero con las emociones que puede haber ahí en esta despedida del albiceleste. Eso va a ser tremendo, se va a acabar el mundo casi, ¿no?
2: Mañana se va a caer el mundo, sí, va a ser emocionante, va a ser, sí. Con mucha expectativa para mañana y sí, va a ser una alegría enorme la despedida, sí.
14: Me decía que igual llueve o que es la gente ya que está llorando aquí en Buenos Aires, ¿no? Por el adiós de Messi.
2: Claro, va a llover porque va a estar todo el mundo llorando por la despedida de Messi. Sí, seguro, más que seguro.
14: Bueno, Javier, le dejo conducir, que no tenga un susto. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias y lo mejor para mañana.
1: Sí, bueno, sí, estamos aquí, pinche, estamos muy tristes, es una alegría que se vaya, y después de Diego Armando Mercadona, es más grande, estamos tristes, y vamos a comer una quesadilla, unos frijoles y unos jalapeños y un poco de tabasco. Che, pinche.
14: Tampoc li ha agradat al taxista, no? Tampoc li ha agradat al taxista.
1: Va, contesta a tots aquests.
0: Roger, aquesta fi del món de la qual parlava aquest taxista, es viurà en directe a RAC1. Com es viurà aquí a RAC1 a la casa? Què està preparat?
1: La merda.
14: Doncs home, el que farem és ja un tu diràs especial centrat en aquest partit, a partir de 2:15, quan comenci l'Eix Pariser, ja farem connexions, i a la 1 de la o una mica abans, cap a 1:15 de la matinada, i ens hi posarem en directe des del Monumental i explicarem tot el partit, el que passi, qualsevol cosa que faci Leo Messi, i evidentment també el post, per si encara podem escoltar la veu del gran protagonista com és Leo Messi, per fer-li arribar al senyor Vicenç Martí, que sabia que és el que diu aquí
1: a mi m'importa un carajo, pinche. Ai, sí, tamateu.
0: Gràcies, estimat Roger Saperes. Ara dinar, que són les 3 de la tarda allà, no? Més o menys?
1: Té la ganya del mate.
29: Va, prou, vinga. Roger, una abraçada.
14: Esperant. Vinga, que vagi bé.
29: Gràcies, Gavi Sanz, Carlos Montfort, Gemma Mallorca, gràcies.
8: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
16: Guarda joies d'or, plata o platí?
9: A True Life les valorem, comprem i reciclem i te les paguem en efectiu a l'instant. Ho fem sempre davant teu, amb tota la transparència. Visita'ns al Centre Comercial Mataró Park, Centre Comercial El Campo Sant Quirze, Centre Comercial Cabrera de Mar o Centre Comercial Montigalà. True Life, la millor opció per donar valor a les teves joies.
11: Estic venent casa meva i no me'n surto.
16: Has provat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
17: Al cor de la Costa Brava, a Begú, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begú, Costa Brava.
18: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
17: Us esperem a Begú, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begú, Costa Brava.
19: Entrades a begufilmfest.com.
20: Autovivo Prunes. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Prunes o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo Prunes.
21: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
22: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
23: Accessible. Pràctica. Fàcil.
22: Ràdio en directe.
23: Contingut a la carta.
22: Podcast.
23: El que vols. Quan ho vols.
22: A l'aplicació de RAC1.
29: Ara, Ballonesta, què tal?
24: Hola, bona
29: tarda.
24: Estàs? Bé.
29: Estàvem parlant de l'especial de RAC1.
24: Calla, calla.
29: Sobre el comiat de Leo Messi.
24: Sí.
29: Imagino que al programa fareu alguna menció, també.
24: Sí, anirem amb el Roger Saperes.
29: Alineaciones!
24: Contactes previs a aquest últim partit de Leo Messi.
29: Doncs jo tinc una exclusiva, que és que ja tenim Messi entre nosaltres.
24: Què dius ara?
29: Sí, el pots saludar.
24: Això sí que és una gran exclusiva.
25: Sí, bueno, ja ens deia el pesadete de Roger Saperes. ¿Eh? Que me sigue a todos lados, que no me dejan ir al baño, no, esto es acoso laboral.
29: Porque el Roger es una... Es una
25: bueno, no tiene otra cosa que hacer, pelotudo, sáqueme este bobo encima.
24: Trobo que per ser Messi está parlant molt ya.
25: Bueno, es que me da mucha bronca porque
24: sí.
25: Está todo el día enseñándome mi camiseta, todas las que se compró, tengo su aliento en el... ¿Qué? Tira pa' allá, bobo, tira pa' allá, bobo.
29: Que le fa ilusió al Saperes.
25: Ahora pidiéndome camiseta del Lense.
29: Espera't, la samarreta del Barça regalada per Messi, la del PSG amb el dorsal 3, la d'Inter Miami, sí, la d'Argentina
1: i la cagada per la seva pròpia merda.
24: Va.
29: La samarreta del Cornellà.
25: Tira pa' ja, bobo. Va,
24: mare meva, vinga, les 8 en punt, bon vespre.
25: Tira pa' ja, bobo.
22: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
24: Pedro Sánchez convoca eleccions pel 29 de novembre i converteix els comicis en una lluita entre dretes i esquerres. Després de 48 hores de reflexió, el president del govern espanyol ha justificat així la decisió de l'avançament electoral.
32: Hemos tenido que trabajar con un congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
24: Després d'aquest anunci de Sánchez, tots els partits s'han posat les piles per situar-se ja davant el nou escenari electoral. Hi ha partits, però, que encara no tenen candidat i això posa sobre la taula també diverses opcions que de seguida repassarem des de Madrid i Barcelona. Un avançament electoral, d'altra banda, que deixa a l'estacada desenes de lleis que estaven pendents de tramitar-se o també comissions d'investigació que quedaran a mitges. En canvi, els dos decrets d'habitatge que Junts Junts va tombar divendres, s'aprovaran demà al Consell de Ministres i els validarà la Diputació Permanent. Allà l'esquerra sí que hi té majoria i no li calen els vots del partit de Puigdemont. Tot i així, fa una estona que ha arrencat des de plaça Urquinaona la manifestació pel dret a l'habitatge que s'havia de fer dissabte a l'Hospitalet. De seguida anirem cap al centre de Barcelona per saber què reclamen i quanta gent s'hi ha sumat. A banda, però, d'aquest avançament electoral, sens dubte, l'altra notícia del dia és el temps, i hem de dir que a aquesta hora continuem pendents del cel perquè la pluja ha tornat a ser avui la protagonista, i atenció, perquè aquest episodi encara no s'ha acabat, Abel Caral.
3: Sí, és que demà, després d'un matí en què no preveiem pluja, a partir del migdia reapareixerà. Durant les primeres hores de la tarda afectarà les comarques de Lleida i Tarragona, però ràpidament avançarà cap a la Catalunya central i més avançada la tarda i al vespre arribarà la resta de comarques de Barcelona. I els vols de la mitjanit, atenció, de fet, resta de comarques de Barcelona i Girona. I atents al final del dia, perquè això, els vols de la mitjanit, hi pot haver alguns aiguats al litoral central i al sud de les comarques de Girona, que de nou, demà al final del dia, deixin més de 100 litres per metre quadrat.
24: Ara ho ampliarem, també repassarem les afectacions al transport públic, sobretot a Rodalies, les conseqüències que ha provocat el temporal, especialment a Granollers, i també la suspensió del concert d'Oques Grasses. Avui era la primera de les quatre actuacions a l'Estadi Olímpic i finalment s'ha decidit la d'avui traslladar-la a dijous. Més enllà de les eleccions i del temporal, avui però també explicarem que els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, han quedat absolts pel cas de les vacunes a la policia espanyola i a la Guàrdia Civil durant la pandèmia. També sabrem què ha passat amb el robatori del llibre més car del món. La portada l'havia fet Salvador Dalí i estava en un museu de França. I repassarem el cartell del Primavera Sound de l'any que ve amb Massive Attack, Fontaines D.C. i Phoebe Bridgers com alguns dels principals caps de cartell. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
24: L'avançament d'eleccions a Espanya precipita el calendari electoral. Els partits ja han engegat tota la maquinària. La convocatòria és pel diumenge 29 de novembre. El moviment de Pedro Sánchez a primera hora del matí ja s'ha formalitzat. Aquesta tarda el rei Felip VI ha signat el decret que oficialitza les eleccions. El president espanyol, que ho fia tot a mobilitzar l'esquerra després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge.
5: Demà mateix ja hi haurà els primers efectes. Es dissoldran el Congrés i el Senat i entrarem de ple en període electoral. La campanya començarà el divendres 13 de novembre i la nova legislatura arrencarà a les portes de Nadal, el 23 de desembre. Pedro Sánchez planteja aquestes eleccions com un plebiscit entre dretes i esquerres i per girar full a un mandat convuls.
32: Hemos tenido que trabajar con un congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
5: Tots els partits, a dreta i esquerra, ja han començat a moure fitxa per la nova cita electoral.
24: Sánchez ja ha presidit aquesta tarda l'executiva del PSOE, que posa en marxa la maquinària electoral, basaran tota la campanya en la contraposició de models amb la dreta i l'ultradreta. Última hora des de Madrid, Jordi Armenteres.
6: Sí, aquest és el fil argumental de tota la justificació de les eleccions. Sánchez fa autocrítica per la incertesa de tants mesos i tantes lleis, per no haver arribat fins on volia, però demana vot de confiança, i això ho ha fet des de la Moncloa anunciant les eleccions pel 29N.
32: Jo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
6: Sánchez, en principi, s'ha de sotmetre a unes primàries al PSOE, no està clar que es convoquin. De moment no hi ha veus discordants amb aquesta candidatura. Emiliano García Page, que fa un any que li reclama eleccions, l'ha aplaudit per convocar-les.
24: I a l'esquerra del PSOE, Sumar aplaudeix aquesta convocatòria d'eleccions, però la realitat és que els enganxa amb el pas canviat. No tenen candidat ni tampoc cap marca electoral. El nou nom d'aquest paraigua electoral serà Front Ampli i es presentarà d'aquí a 12 dies, en espera d'algun moviment de Gabriel Rufián. L'altre debat, Jordi, és si Podem hi serà o no en aquesta plataforma.
6: Sí, Podem ja tenia candidata, que és Irene Montero. Avui ella ha plantejat Unim Sumar, però en primàries.
7: No hay tiempo que perder. Ofrecemos, ofrezco unas primarias abiertas
0: a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la majoria social.
6: Ernest Urtasun no ho descarta, però renyant-la perquè les coses, diu, no es fan així.
2: Que nosotros no vamos a hacer un debate sobre esta cuestión a través de los medios de comunicación. Quien tenga una propuesta tiene una silla disponible en lo que es el Frente Amplio con las demás fuerzas políticas para venir a proponer lo que corresponda. Pero desde luego nosotros estamos trabajando para constituir un Frente Amplio lo más fuerte posible.
6: Res apunta a una entesa entre Sumar o el nou Front Ampli en Podem. Caps de llista, avui Mònica García s'ha postulat, disposada a tot, ha dit. El mateix Urtasun ha sonat durant setmanes i Ada Colau també s'ha autoproposat. El que segur és que la sorpresa de les eleccions andaluses, Endavant Andalusia, descarta presentar-se en Front Ampli i Compromís al País Valencià i ha posat condicions.
24: Unes eleccions que també agafen Esquerra Republicana contrapeu, tot i que el partit aposta públicament per mantenir a Gabriel Rufián com a candidat. El líder republicà a Madrid manté el pols i no descarta per ara encapçalar una altra llista. El seu entorn admet que està estudiant opcions. Ara bé, no té gaire temps per reflexionar perquè el partit ja ha activat el rellotge i Rufián té fins diumenge per poder presentar els avals a Giró.
4: El Front Comú d'Esquerres de Rufián ja va esquerdar fa uns mesos la relació amb la direcció del partit. Des d'aleshores, la tensió ha crescut i la setmana passada es va enverinar amb la desautorització a Junqueras davant dels mitjans sobre la votació dels decrets d'habitatge. De cara a la galeria, la secretària general, Elisenda Alemany, hi treu ferro.
7: El vot va ser el que Oriol Junqueras considerava i que el partit creu que era el sentit comú.
4: I assegura que Rufián és la seva aposta.
7: Pensem que és el millor candidat. Alhora, avui a l'executiva nacional comença el nostre procés intern. Som una organització que fa temps que es prepara per aquest cicle electoral, fa temps que la maquinària ja està greixada.
4: Però tot i això, ningú s'atreveix a donar per fet que serà el cap de llista i ja veus fins i tot que ho posen en dubte. L'entorn de Rufián, a més, és el que es mostra més ambigu, expliquen que està reflexionant i escolten opcions i insisteixen que cal un front d'esquerres i no descarten encapçalar una altra formació o plataforma. Rufián té fins diumenge per presentar els avals a Esquerra, que preveu tancar el procés el 17 de setembre.
24: I per la seva banda, Junts per Catalunya assegura que no és culpa seva

0: fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
1: I celebra haver tombat els dos decrets i no haver-se plegat, diu, ni els interessos de la dreta ni els de l'esquerra.
2: Junts, que ha activat ja tota la maquinària per decidir qui serà el candidat a Madrid, previsiblement Míriam Nogueres, però veurem si hi ha algun moviment sorpresa. Justament demà el Tribunal Constitucional avalarà l'aplicació de la llei d'amnistia, una maniobra que costaria Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Suprem es reuneix al matí amb els recursos de Jordi Turull i de Dolors Bassa damunt la taula. Tot apunta que el TC dirà que s'han vulnerat els seus drets i això ja donarà via lliure al Suprem perquè apliqui l'amnistia també a Puigdemont. Tot això a Junts, i qui ja ho té pràcticament decidit és el PSC. Els socialistes catalans aposten per Jordi Hereu, el ministre d'Indústria. Encara a Catalunya, la CUP es reunirà aquest cap de setmana per escollir si es presenta o no a les eleccions i, en canvi, Aliança Catalana ha deixat clar que no ho farà. Els partits de la dreta espanyola, de la seva banda, ja es freguen també les mans amb aquest avançament electoral. El PP assenyalen que Sánchez convoca les eleccions per por abans que els casos de corrupció empitjorin els seus pronòstics electorals. I Alberto Núñez Feijóo remarca que serà un plebiscit entre decadència o canvi. Tornem de nou a Madrid, Adrià de las Heras.
3: El PP en tenien ganes i abans que Sánchez acabés la declaració institucional han llançat a xarxes un vídeo de precampanya. La música és l'himne de l'alegria i el lema és per fi, un clam que Feijóo ja s'ha fet seu.
4: Por fin España dirá lo que piensa, por fin decidirán los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
3: Tot i que els pronòstics li són favorables, demana als seus que no es confiïn i acusa Sánchez d'avançar les eleccions per interès propi abans que els casos de corrupció esquitxin encara més.
4: Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos. Los más graves de toda la democracia.
3: I amb la vista posada el 29 de novembre, el primer viatge que farà Feijóo serà a Ceuta i anirà dimecres, i dijous reunirà la junta directiva del partit per posar-se a punt de cara a les eleccions.
2: Isabel Díaz Ayuso s'ha avançat a Feijóo i ha estat la primera veu del PP a reaccionar a aquest avançament electoral. La presidenta madrilenya ha alimentat la hipòtesi d'una tupinada electoral. Ha recomanat no votar per correu. Poc després, però, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, li ha portat la contrària.
5: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
6: Recomiendo votar, votar de cualquier forma que legalmente se pueda hacer, porque nos jugamos muchísimo el 29 de noviembre, y por tanto yo recomiendo votar, ir a votar sin lugar a dudas por el cambio en España.
2: Ara bé, Santiago Abascal també ha parlat d'un possible frau electoral, però el líder de Vox ha anat més enllà quan ha definit Sánchez com el candidat, diu, titella del rei del Marroc.
7: Pecata minuta al lado de lo que tenemos enfrente y al lado de las elecciones que afrontamos el 29 de noviembre con un candidato marroquí en España.
8: ¿Cómo?
7: Lo había dicho antes, estaba usted despistada porque...
8: Pues sí, perdóneme.
7: Sí, yo creo que Pedro Sánchez...
8: ¿Usted cree que Pedro Sánchez es un candidato de Marruecos en nuestro país?
7: Es el candidato marroquí en España, la demostración es lo que ha ocurrido en Ceuta...
2: Ara ho sentíem amb Susana Griso, són unes declaracions que Abascal ha fet en una entrevista a Antena 3. Sí, com sigui, però com dèiem, demà mateix ja es dissoldran el Congrés i el Senat i entrarem de ple, doncs, en període electoral. Això vol dir que totes les lleis que s'hi tramitaven aniran directament a la paperera. També se n'aniran en orris les comissions d'investigació, com ara la de l'Operació Catalunya i també, Adrià, la dels atemptats del 17 d'agost.
3: Amb la dissolució de les Corts espanyoles, el nou finançament autonòmic, la regulació de les xarxes socials pels menors d'edat, la regulació de la intel·ligència artificial i la llei antitabac, entre d'altres projectes, quedaran en paper mullat. Pel que fa al calendari, ja es posa en marxa tota la maquinària. A partir de demà estarem en període electoral. Això vol dir que cap institució pública pot fer inauguracions, balanços o actes que s'assaltin al principi de neutralitat política. I la campanya electoral començarà el 13 de novembre. Aquell mateix dia, Sánchez tindrà agenda europea. Hi ha una trobada informal de primers ministres europeus. L'últim dia de campanya serà el divendres, abans de les eleccions, el 27. I també coincidirà amb un Consell Europeu especial per tractar, precisament, la crisi de l'habitatge. Algunes dates més. Si heu de votar per correu, ja podeu demanar

0: demanar-ho a partir de demà i fins al 19 de novembre. I la nova legislatura començarà a caminar el 23 de desembre amb la sessió de Constitució de les Corts Espanyoles.
1: Gràcies, Adrià. Doncs bé, sobre aquest avançament electoral que avui ha anunciat Pedro Sánchez i sobre com queda l'escenari polític que s'obre a partir d'ara, avui l'hem preguntat al periodista Marc Martínez Amat què en pensa.
2: L'anomenen Perro Sánchez, però en realitat hauria de ser Gato Sánchez, perquè, com els felins, fins ara ha demostrat que sap caure sempre dret i que té moltes vides polítiques. No sabem si ja s'està jugant la setena, ni si aquest cop ha tornat a tenir bon olfacte a l'hora de triar la data per posar les urnes. No és fàcil encertar-la, sinó que ho preguntin a Pere Aragonès o a José Montilla. Després de mesos d'una patacada rere una altra pels suposats casos de corrupció i la crisi de Ceuta, amb les enquestes a la contra, Sánchez ha vist en la mobilització per l'habitatge un filó on agafar-se per intentar el miracle, que li dona un relat per la campanya. Un debat de confrontació dreta-esquerra on més fort es pot sentir ell i els seus aliats. A més, continuar la Moncloa i controlar la Diputació Permanent del Congrés li permetrà accionar palanques que li donin un últim impuls abans del 29N, com veurem demà. Però atenció, que l'agenda és canviant. Veurem què passa amb les carpetes judicials, amb el retorn de Carles Puigdemont, amb les eleccions de mig mandat als Estats Units, amb l'evolució del preu del petroli i el gas i amb les interferències que puguin provocar els enemics internacionals que el president espanyol s'ha conreat aquests anys, de Netanyahu a Trump o Putin. No ho té gens fàcil, però Sánchez ha decidit que, com el gat, vol morir amb les botes posades.
1: Gràcies, Marc. Unes eleccions que es convoquen pel fracàs dels decrets d'habitatge. Doncs bé, sobre això també hi ha novetats, perquè, atenció, el Consell de Ministres de demà els tornaran a aprovar i el Congrés els haurà de tornar a votar. Ara bé, no ho farà el ple del Congrés perquè ja està dissolt, sinó la Diputació Permanent, un organisme on no hi ha les mateixes majories i Junts, per tant, ja no ho podrà vetar.
3: Quan un decret passa pel Consell de Ministres, té 30 dies per convalidar-se a les Corts Espanyoles. Amb el Congrés ja dissolt, és la Diputació Permanent. I aquí hi ha un petit canvi. No són 350 diputats, sinó que en són 69. PP, Vox i Junts en sumen 34, el PSOE i Sumar amb Esquerra, Bildu, el PNB i el grup mixt en sumen un més, 35. El vot del mixt és per Podem i, per tant, tot dependria de si el PNB manté el sí al primer decret i no al segon. La jugada és inèdita, però el reglament ho permet. I Félix Bolaños, com a ministre de Justícia, en defensava aquesta mateixa tarda la legalitat.
4: Todo el mundo sabe que cuando se disuelven las cámaras queda la Diputación Permanente para las decisiones relevantes que tenga que tomar el Congreso. Así ha sido durante toda la democracia y, por supuesto, pues así va a ser también en esta legislatura, como en todas las legislaturas anteriores.
3: D'aquesta manera, el decret tornarà a ser vigent aquesta setmana i després s'haurà de tornar a votar al Congrés.
1: I en aquest sentit, l'acampada per l'habitatge a la Puerta del Sol es podrà mantenir. Justament avui, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha desestimat la petició que havia fet Isabel Díaz Ayuso per forçar el desallotjament de la protesta. N'ha obert una causa, però no en prendrà cap decisió, com a mínim, fins a finals de setmana. Ara, totes les parts, començant per la Fiscalia, s'han de pronunciar. I, per cert, que també avui el Tribunal Suprem ha avalat l'ocultació de la identitat de grans tenidors d'habitatge i ho avala pel risc d'ocupació d'aquest tipus de pisos. La decisió arriba després de la que va prendre el Tribunal Superior de Catalunya perquè una periodista va demanar la llista de grans tenidors i només se li va donar accés a una part. I mentrestant a casa nostra, a Barcelona, a aquesta hora, milers de persones es manifesten a la plaça Urquinaona contra la crisi de l'habitatge. La protesta, que està convocada pel sindicat de llogateres, anem cap allà. Alba Carnicer, bon vespre.
5: Bon vespre, sí, una plaça Urquinaona plena de gom a gom. La manifestació havia de començar a les 7, però han començat a caminar fa només uns minuts. Ara enfilen ronda de Sant Pere. De fet, han hagut de canviar el recorregut a última hora perquè hi ha moltíssima gent. Si abans havien de baixar per Via Laietana, passar per plaça Sant Jaume i enfilar Rambla per arribar a plaça Catalunya, ara el que faran és, com deia, avançar per la ronda de Sant Pere, passar per Arc de Triomf i passeig Sant Joan fins a arribar a la plaça Tetuan. Amb lemes com aigua, llum i sostre organitzem l'autodefensa i el ja habitual soroll de les claus, els manifestants reclamen abaixar els preus dels lloguers, construir més habitatge públic i acabar amb els desnonaments. Una manifestació, com dèiem, que coincideix precisament amb l'anunci de Sánchez d'avançar les eleccions. Doncs bé, des del sindicat carreguen contra tots els colors polítics i ja avisen que la vaga és general tirarà endavant. En parlen Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, i Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
6: De Santiago Abascal a Yolanda Díaz no hi ha cap partit polític que vulgui trencar amb el negoci de l'habitatge i posar-se del costat de la classe treballadora.
7: El que veiem és que ara ha començat la legislatura de l'habitatge. El que tenim claríssim ara mateix és que no ens marcarà el pas un calendari electoral, sinó que el calendari el tenim nosaltres claríssim. Aquest mes de novembre anem cap a la vaga general.
5: Una, com deia, una pluja que no ha impedit que columnes d'arreu de Catalunya arribin fins aquí, des de Cerdanyola del Vallès, a Sabadell i el Maresme, fins aquí a Barcelona, per unir-se a aquesta marxa.
1: Gràcies, Alba. Bon vespre.
5: Bon vespre.
1: La qüestió de l'habitatge, sens dubte, que serà un dels punts centrals d'aquesta campanya electoral, i aquesta tarda Comissions Obreres i la UGT han anunciat que convocaran aquesta vaga general de 24 hores aquesta tardor, però sense concretar encara la data. Els dos sindicats majoritaris asseguren que l'objectiu serà reivindicar sous que permetin accedir a un habitatge digne. N'ha parlat el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez.
8: Nosotros llevamos tiempo trabajando con las organizaciones en ese proyecto de día de lucha, de jornada de lucha, que lo hemos dicho también, que puede incluir, y de hecho seguramente que va a incluir, jornadas de paro general en el país, y no nos vamos a mover de esa posición.
1: La data de la vaga general es consensuarà amb el sindicat de llogateres i també amb la resta d'organitzacions socials. Pràcticament les 8 i 21 minuts, més enllà de les eleccions, ho dèiem en començar, l'altre gran tema del dia és el temporal. El govern fa una crida a mantenir la prudència els propers dies davant la previsió de noves pluges de cara a demà al vespre i a dimecres. En un principi no haurien de ser tan importants com les dels últims dies, però demanen no abaixar la guàrdia. El president Salvador Illa ho ha dit en una compareixença aquesta tarda.
9: Això ens porta també a fer una petició de molta prudència, de... En fi, les activitats no estan restringides al lloc de Catalunya en aquest moment, però actuar amb màxima precaució, amb sentit comú, i molt pendents dels avisos que puguin haver-hi en funció de com evolucioni la situació.
1: Això després de l'episodi de tempestes, totalment inesperat aquest matí, que ha deixat precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat en algun punt i que ha tornat a provocar algunes inundacions. Abel Caral, bon vespre.
10: Bon vespre.
1: Una inestabilitat que es manté els pròxims dies i que, de fet, demà podem tornar a tenir acumulacions de pluja importants, no?
10: Sí, cap al final del dia, no pas al matí. De fet, s'espera un matí sense precipitacions, en principi, perquè avui n'esperàvem algunes de matinada i de bon matí, i déu-n'hi-do com s'ha complicat la situació, però en tot cas sí que un matí que es veu tranquil i després a la tarda, doncs, noves pluges. A diferència del temporal de primeríssima categoria del cap de setmana o les pluges d'aquest matí, migdia, no vindran de mar cap a terra, no serà una situació de tempesta sobre el mar que anirà arribant a la costa, com d'altres comarques, sinó que és una situació que ve de ponent, perquè ens en diguem. Mm-hmm. Llavors, al migdia, el que passarà és que pels vols del migdia arribaran els primers ruixats cap a les comarques de Lleida i Tarragona, i aniran avançant amb el pas de les hores, amb els que avanci la tarda. Primer arribaran també la Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu Oriental, també aniran arribant també al Camp de Tarragona, i més avançar a la tarda, mitja tarda, cap al vespre, sí, aniran fent cap a les comarques de Girona i Barcelona. Són pluges que en general viatjaran bastant ràpidament, no seran pluges estancades com les que han tingut aquests dies d'anar fent durant hores, sinó seran ruixats aquí i allà, que avançaran d'oest a est, de fet, de sud-oest cap a nord-est, des de l'Ebre, perquè ens entenguem, Pla de Lleida, cap a les comarques de Girona, que és on arribaran en última instància. Això no treu que alguns xàfecs puguin ser una mica forts. Però passa una cosa, quan aquests xàfecs cap al final del dia arribin a la costa, es poden reactivar justament per aquesta aigua del mar calenta que tenim, amb molta humitat, amb vents que poden alimentar des de mar cap a terra, poden alimentar les nuvolades, i per tant estem pendents d'això. Demà, a partir d'aquesta hora, però sobretot sembla que cap al final del dia, en molts casos més aviat ja cap a les 11-12 de nit, el tram de costa entre el Barcelonès, Baix Llobregat, passant pel Maresme i fins al sud de la Costa Brava, i en el cas de la Costa Brava també podem parlar, en aquest cas, sud de les comarques de Girona, zones una mica més interiors, zones, doncs, per tant, del sud del Gironès o de la comarca de la Selva, doncs hi ha aquest tram on a les últimes hores podem tenir alguns aiguats. Haurem d'estar pendents, perquè la nit de dimarts a dimecres pot ser una mica complicada en aquest tram de costa, i potser també una mica això, prelitoral, sobretot del sud de les comarques de Girona, i aquí es poden acumular, doncs, més de 100 litres per metre quadrat. Veurem els mapes demà què diuen i veurem si s'activen o no avisos, on quin grau d'avís es dona, però molt pendents demà al final del dia de possibilitat de nous aiguats en llocs on ja ha plogut molt i on, per tant, doncs, els rius també ja van molt carregats i la terra, segurament en molts casos, ja no assumirà més aigua i incendiar directament cap a rius, rieres i torrents.
1: Això, com ara explicaves, de cara a les properes hores, però avui tanquem un dilluns que ens ha deixat unes precipitacions que han agafat totalment amb el peu canviat, oi?
10: Sí, ha sigut aquesta situació de pluges que al matí no afectaven tantes comarques com el cap de setmana, i la torrencialitat no ha sigut tan extensa, però de nou tenim precipitacions remarcables. Aquests més de 100 litres per metre quadrat a Granollers, s'arriba als pràcticament 80 a Barcelona, en aquest cas a dalt a l'Observatori Fabra. A baix a la ciutat ha plogut menys, però per exemple tenim també el cas de sectors del Maresme com Tiana, on s'han sumat 70 litres per metre quadrat més, l'extrem sud del Maresme, que se sumen als més de 250 que van caure en l'episodi de cap de setmana. Dit d'una altra manera, en 3 dies, cap de setmana i avui,
1: sí,
10: i avui ha plogut pràcticament el mateix que havia plogut entre el gener i principis de juny.
1: Déu-n'hi-do.
10: Per tant, realment excepcional aquest episodi que hem tingut. L'episodi en si ja el podem donar per acabat, l'episodi aquest de cap de setmana, evidentment, i el d'avui, però sí que hem d'estar pendents d'aquestes noves precipitacions que els arribaran demà durant la tarda. I a veure dimecres, dijous, que encara es manté una certa inestabilitat, però amb aquesta incertesa en els pronòstics tampoc es pot fer ara mateix un pronòstic gaire acurat, però sembla que dimecres i dijous encara seran dies amb precipitacions,
1: sí,
10: i després divendres de cap de setmana ara mateix es veuen dos dies més tranquils.
1: Ho hem d'anar seguint, perquè sí, amb les sorpreses que hem tingut aquestes últimes
10: mare
1: hores,
10: Déu,
1: dia a dia, sí,
10: dia
1: de cas.
10: Dia a dia i hora a hora, pràcticament.
1: Gràcies, Abel. Després ho, sí, després, ho ampliem. Sí. Fins ara, doncs, a l'espera de com evoluciona la situació aquests propers dies al litoral i prelitoral central, que mira de recuperar la normalitat. Com dèiem, a diferència del que va passar el cap de setmana, els aiguats han arribat de forma totalment inesperada i han enganxat moltes persones ja directament desplaçant-se cap a la feina, portant també els fills a l'escola, i de cara a demà es mantenen, de fet, 3 centres educatius tancats, un a Granollers, un altre a Ripollet i un últim a Sant Adrià de Besòs. En total, des d'aquest matí els bombers han fet més de 500 serveis i d'aquests una quarantena han estat rescats, la majoria en cotxes que havien quedat atrapats. Eulàlia Carrascal.
11: També s'han hagut de tancar una quinzena de centres educatius i diversos hospitals i centres mèdics han hagut de cancel·lar visites. Un dels més afectats ha estat l'Hospital Vall d'Hebron, on serveis com el de cirurgies i ressonàncies han funcionat a mitges. A la zona metropolitana d'altres centres sanitaris han hagut de treballar amb goteres, sense llum ni telèfon i amb els baixos inundats. Durant les últimes hores, però, la situació va tornant a la normalitat. S'ha pogut treure l'aigua d'algunes zones dels hospitals i es recupera progressivament el servei. Pel que fa a escoles i instituts, durant les properes hores comunicaran quins podran obrir amb normalitat demà.
1: Aquestes pluges dels últims dies que han afectat equipaments municipals, també com pistes esportives o biblioteques, han fet caure murs i han perjudicat algunes empreses i particulars. Per això el govern ha anunciat que posarà en marxa un paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per impulsar la recuperació dels municipis afectats. D'aquests, 20 seran pels ajuntaments, 5 per les empreses i 50 per particulars mentre esperen els diners de les assegurances. Un temporal que també té efectes en la mobilitat, i atenció si heu d'agafar un tren en les properes hores, perquè la majoria de línies continuen funcionant amb pentes i rodolons. Fa només uns minuts que Rodalies ha avisat que demà al matí es tornaran a posar en marxa la majoria de línies. Ara bé, avisen que ho faran per trams, per mirar de revisar i també d'arreglar les zones que han quedat més afectades. Última hora des de l'estació de Sants, zona Pardo, bon vespre.
12: Bon vespre. Doncs, segons explica Rodalies, estan revisant la xarxa ferroviària per tal de garantir la seguretat tant dels usuaris com dels treballadors, i a poc i a mesura que ho vagin revisant tot, diuen que tornaran a funcionar els trens. De moment, demà al matí tornarà a anar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, que ha estat bona part del dia sense anar. En canvi, continuaran sense funcionar l'R11, l'R7 i l'R8. Tot i això, Rodalies ja ha avisat que posarà autobusos pels usuaris que vulguin fer la ruta. A banda de tot això, ara mateix a Sants la situació continua sent un pèl caòtica. Encara hi ha gent confosa perquè no surten els seus trens, i n'hi ha també que esperen a trobar alguna alternativa. Ho expliquen alguns dels usuaris afectats.
13: Y el tren no partió, busqué otro tren y mira, salía a las 6:55 de la tarde y para Girona y no sale.
14: He arribat aquí a les 5:30 i m'acaben de dir que fins a les 8 no en tinc res. Pel que m'han dit, es veu que estan movent a la gent cap als AVEs.
15: Hemos tenido un retraso primero de 10 minutos, luego de 20 y luego de una hora, así que poquito mala gestión.
12: Els treballadors de Rodalies diuen, però, que la situació ha anat millorant durant el dia i que els trens no arriben ara amb tant retard. Tot i això, encara hi ha algunes pantalles que avisen dels trens de l'R1 i de l'R4 que havien de sortir a 5:45 del matí.
1: Gràcies, Ona. Qualsevol novetat ens avises. Fins ara, bon vespre.
12: Fins ara.
1: El caos que també s'ha traslladat a l'aeroport del Prat a Barcelona. Aquest matí s'han cancel·lat una trentena de vols i n'hi ha un centenar que han sortit amb retards. Algunes empreses s'han ofert a canviar els bitllets de manera gratuïta. La pitjor part, però, d'aquest temporal se l'han dut Granollers. Ha estat una de les zones on ha plogut amb més força i en poques hores hi ha hagut dos esvorancs. Ara bé, ara per ara no hi ha constància que hagi deixat víctimes ni tampoc ferits greus. Més detalls des de Granollers. Montse Martí.
16: S'han fet una quinzena de rescats en cotxes. L'Ajuntament i els bombers expliquen que s'han prioritzat aquestes actuacions i han confirmat que no hi ha hagut ni víctimes ni ferits. L'estació de trens de Granollers Centre continua a aquesta hora tancada. Al migdia Renfe ha desallotjat els centenars de passatgers que s'hi han quedat atrapats. Els han tornat en busos cap a les seves destinacions, sobretot cap a Barcelona i Sant Celoni. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernocell, ha explicat que també treballen a l'hospital on s'han inundat les plantes baixes.
17: Són espais sobretot de treball intern, no de pacients, per tant no de ciutadania. Molta calma i tranquil·litat. Sí que tot el que és magatzems, maquinària, laboratoris, espais de treballadors i treballadores ha quedat molt malmès.
16: Els bombers han treballat en un esvoranc també que s'ha obert en un carrer de la ciutat, s'han revisat els edificis i no hi ha desallotjats. A Granollers s'ha rebut l'alerta d'aixecament del confinament tocades les 3 de la tarda. Un helicòpter dels Mossos ha sobrevolat aquesta tarda la ciutat per veure danys. Adif també treballa per revisar línies i garantir l'estabilitat de les vies.
1: Gràcies, Montse. L'altra comarca que ha quedat confinada fins les 2 del migdia pels efectes dels aiguats és el Maresme. Els rius i rieres de la zona ja anaven força plens de les pluges del cap de setmana, i això ha fet que alguns d'ells es tornessin a desbordar i hagin provocat noves inundacions. El temporal també ha impedit continuar amb la recerca de la persona desapareguda des de dissabte a Pineda de Mar. Corresponsal de RAC1 al Maresme, Cristina Salat.
18: El nord del Maresme continua recuperant-se dels aiguats. La pluja ha tornat a caure aquest matí i no ha fet més que empitjorar la situació en municipis com Malgrat de Mar, on part del centre del poble continua ple de fang i aigua. De fet, aquest migdia s'ha hagut de desallotjar els 600 clients d'un hotel per l'aigua que ha inundat el menjador, la cuina i la zona de la piscina. A Pineda també netegen el casc urbà de fang i sorra per intentar recuperar la normalitat. Per altra banda, a Palafolls han perdut el 75% del contingut de la biblioteca pública després que aquesta quedés anegada pels aiguats. Durant tot el dia d'avui, voluntaris del municipi han estat treballant en les tasques de neteja de l'equipament inaugurat l'any 2007. A l'altra banda del Maresme, a Òrrius, continuen pràcticament incomunicats amb els pobles propers i els pocs camins que havien pogut treballar han quedat novament intransitables amb la pluja. L'escola no ha obert, com tampoc ho han fet altres centres educatius al Masnou, a Santa Susana i a Tordera.
1: I a Barcelona les pluges han obligat a desallotjar de manera preventiva 6 nuclis familiars al barri de la Font del Gos, a Horta-Guinardó, per la crescuda d'una riera. A més, dues escoles també han suspès les classes. Els ruixats han provocat incidències en la mobilitat, sobretot pel que fa a la xarxa de metro, i a aquesta hora ja hi ha normalitat al servei. En total, des de dissabte a la tarda fins avui, els bombers de Barcelona han gestionat gairebé 2.000 incidències. A cap d'elles, però, no hi ha hagut ferits.
3: Les dues escoles afectades són la de Conxa Espina, Sant Martí i Poeta Foix, al Puiget. De fet, el Consorci d'Educació ha recomanat als centres amb desperfecte suspendre les activitats extraescolars per facilitar les inspeccions. La resta de centres han pogut fer classe amb normalitat. Les pluges també han obligat a tancar alguns parcs de la ciutat. En total, l'Ajuntament ha xifrat una cinquantena de despreniments. La tinenta d'alcalde, Laia Bonet, però ha tret pit del sistema de recollida d'aigua que ha evitat, diu, incidències més greus.
19: Absolutament clau i, com deia, jo crec que és la imatge més gràfica. La xarxa dels 15 dipòsits que tenim s'ha omplert 2 vegades i mitja en aquestes 48 hores. I tan bon punt afluixava la pluja, tornar a buidar els dipòsits per enviar-los cap a clavegueram, i això permetia tornar a tenir disponibles tota la capacitat dels dipòsits clau, per tant, tenir-los.
3: Bonet, però, ha reconegut que cal solucionar les filtracions d'aigua al metro.
1: I, de fet, una de les conseqüències directes de les pluges d'avui ha estat l'anul·lació del concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Els osonencs s'han vist obligats a posposar fins dijous el concert que estava previst per aquest vespre. Era el primer dels 4 que faran Lluís Companys abans d'acomiadar-se definitivament dels escenaris.
3: Avui s'esperaven més de 55.000 espectadors. És per això que que tenint en compte les restriccions de mobilitat derivades de les pluges, l'organització ha decidit canviar la data i esperar a dijous per garantir, diuen, la seguretat de tothom. En total, fins dissabte hi passaran 220.000 persones. Les entrades d'avui seran vàlides per dijous. A més, s'ha habilitat un correu per a aquelles persones a qui no els vagi bé el canvi de data. Tenen temps de comunicar-ho fins dijous mateix a les 2 del migdia.
1: I mentrestant, a les comarques gironines, a Platja d'Aro, els bombers han treballat tota la tarda per treure aigua dels soterranis. De cara a evitar que es repeteixin aquests escenaris, l'Ajuntament ha demanat que s'enderroquin els ponts sobre el Ridaura per tornar-los a construir sense pilars i evitar, per tant, desbordaments. Des de Platja d'Aro, Joel Penya.
20: Aquí ja s'aposta el sol i el Ridaura baixa amb menys ganes, malgrat que el cabal segueix sent més gran que el que hi ha habitualment. La imatge a la tarda, un cop han marxat les pluges, ha estat la de tècnics i bombers desembossant canonades i bombant aigua estancada a les finques que hi ha tocat el riu. Tot per unes pluges que van fer que desbordés, malgrat que hi ha una obra pensada des del 2009 per evitar-ho. Consisteix en enderrocar els dos ponts que passen per sobre i refer-los sense pilars i en alguns trams també ampliar la llera del riu. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, explica que així no es descontrolarà el Ridaura.
21: Però, òbviament, el que demanem avui i el que ens cal posar sobre la taula és que puguem actuar i fer aquesta intervenció el més ràpid possible, perquè es demostra, malauradament, amb una ploguda com aquesta, que teòricament ha de passar cada 100 anys, però a dia d'avui tots plegats veiem doncs, que passa cada vegada més sovint, que necessitem tenir les millors infraestructures per poder respondre millor a aquestes situacions.
20: I també assegura que el govern ja està redactant i accelerant tot el projecte.
1: Vuit i 35 minuts, canviem de qüestió. El Brasil anirà una segona volta electoral després d'uns resultats sorprenents a la primera votació. Contra tot pronòstic, el candidat més votat ha estat el líder de la ultradreta, Flavio Bolsonaro, que ha superat l'actual president Lula da Silva amb el 47% dels vots. Un resultat que deixa Lula contra les cordes i que obre la porta a la tornada al poder de la família Bolsonaro. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
22: L'extrema dreta està a un pas de governar un altre país, Amèrica Llatina, després de la sorprenent victòria en primera volta del senador Flavio Bolsonaro al Brasil. Cap sondeig augurava que Bolsonaro, candidat del Partit Liberal i fill gran de l'expresident Jair Bolsonaro, seria el candidat més votat a la primera volta. L'escenari passa a ser molt complicat per Lula da Silva. La majoria dels candidats que es presentaven en aquestes eleccions a presidir el país més gran i poblat d'Amèrica Llatina són de dreta, amb la qual cosa és difícil que li donguin suport el 25 d'octubre. La victòria de l'extrema dreta al Brasil no ha estat només a la presidència, ja que ha colcat 15 dels 27 governadors del país i ha aconseguit una àmplia victòria a la Càmera de Diputats i al Senat. Això vol dir que en cas de victòria, Flavio Bolsonaro tindria un fàcil mandat per aplicar les seves polítiques i si guanya Lula, tindria un mandat molt complex amb una oposició majoritària al Congrés. Flavio Bolsonaro està sent investigat actualment per corrupció, blanqueig de capital, evasió de divises i irregularitats en crèdits bancaris, mentre que el seu candidat a vicepresident està acusat d'haver violat fa uns anys una menor vulnerable.
1: Ara passen 7 minuts a 8:45 i a casa nostra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, ja poden respirar tranquils. La justícia els ha absolt de la suposada discriminació a policies espanyols i guàrdies civils durant la vacunació del Covid. Segons l'Audiència de Barcelona, van seguir criteris tècnics i sanitaris. Benet Íñigo.
23: La sentència és contundent. Si la vacunació de les forces de seguretat de l'Estat va començar més tard que la de Mossos, és perquè ells mateixos van demanar un sistema propi que ho complicava tot.
24: Incidieron de forma decisiva las particularidades y vicisitudes de la vacunación de dichos colectivos, que pidieron un sistema diferenciado.
23: I quan es va poder tornar a vacunar amb AstraZeneca, els jutges estan d'acord que tenia tot el sentit del món vacunar primer la gent gran.
24: Si se trataba de evitar la propagación y si los colectivos con más riesgo por la pandemia eran los mayores de 60 años, no puede estimarse injusta la priorización por razones de edad.
23: Així que sense cap mena de dubte rebutgen la tesi dels sindicats policials que des de Salut es va prevaricar per perjudicar els policies de l'Estat. Els exconsellers Vergés, Argimon, però també els exalts càrrecs com Marc Ramentol, Adrià Comella o Xavier Rodríguez queden absolts després de 6 anys amb la diana a l'esquena.
1: I d'altra banda, els jesuïtes han expulsat un sacerdot de l'Església per haver abusat sexualment de menors. Es tracta de Francesc Peris, qui es considera culpable de diversos delictes reiterats des dels anys 70.
3: El Dicasteri per la Doctrina de la Fe del Vaticà ha decidit decretar-ne l'expulsió, que és la pena més greu i de caràcter permanent prevista al dret canònic. Aquesta decisió comporta que Peris perdi tots els drets, responsabilitats i funcions pròpies de l'estat clerical i quedi exclòs també de l'exercici del ministeri sacerdotal. En un comunicat, la Companyia de Jesús lamenta profundament el mal causat i assumeix la seva responsabilitat moral i institucional pels errors que qualifica del passat.
1: I atenció també a aquesta història, perquè crida molt l'atenció. A França hi ha hagut un altre robatori sorprenent a un museu. Uns lladres s'han endut el llibre més car del món. Té una portada espectacular creada per Salvador Dalí, que està feta de bronze i que pesa, atenció, uns 150 quilos.
3: És el llibre de l'Apocalipsi, una obra d'art de gran valor que estava al Centre d'Art Contemporani de Siure, una localitat al centre de França. L'exemplar està editat per Josep Forer entre el 1958 i 1961, amb la col·laboració de 14 artistes i escriptors de l'època. El robatori va ser la nit de diumenge a dilluns i, de moment, no hi ha ni rastre ni del llibre ni dels lladres.
1: En música és un dels titulars del dia, el cartell dels 25 anys del Primavera Sound, que encapçala Massive Attack. El grup ja havia d'actuar aquest any al festival, però el concert es va cancel·lar per la pluja. El cartell l'ha avançat aquest matí al Món RAC1 i també hi trobem noms com, per exemple, Phoebe Bridgers, Són només alguns noms d'una llarguíssima llista per celebrar els ja 25 anys del festival. Mariona Martínez.
0: En total hi actuaran més de 150 artistes. Entre ells hi ha grans noms com Robin, The Chemical Brothers, Adela, Douchy, Lola Young o Turnstile. Pel que fa a artistes de casa nostra, el festival també recupera l'actuació de Batguial, que en l'última edició es va haver de cancel·lar pel mal temps. I també hi seran Guillem Gisbert o Mishima. Per l'organització, el cartell celebra l'essència del Primavera pels seus 25 anys. Ho ha dit Abel González, membre de l'equip de contractació del festival, en una entrevista al Món RAC1.
2: És molt Primavera. Quasi que la paraula que el defineix més és la història del festival. 25 anys de festival, molt Primavera, molt actual, perquè jo crec que tots els grans noms són grans noms que no haguessin pogut ser, què sé jo, fa una dècada.
0: El festival serà del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum de Barcelona. La venda anticipada d'abonament serà aquest dijous a les 11 i cal registrar-s'hi prèviament. I la venda general s'obrirà divendres també a les 11.
1: Gràcies, Mariona. I encara en música, si us havíeu quedat amb ganes de veure actuar Shakira, l'artista colombiana ha afegit per sorpresa un últim concert a la seva residència a Madrid. Dilluns que ve, dia 12 d'octubre, la prevenda sortirà demà a les 3 de la tarda i la venda general serà dimecres a les 10 del matí. Tres minuts per tres quarts de nou, temps pels esports. Oriol Jové, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que no descarta que Lamine Yamal completi les quatre titularitats amb Espanya en aquesta finestra de seleccions.
4: Sí, el blaugrana acumula 200 minuts en aquesta aturada i, per tant, tot i haver jugat els 90 minuts contra Anglaterra, gairebé 70 contra Croàcia i 45 contra la República Txeca, està lluny encara del topall màxim que ha imposat de la Fuente per tots els jugadors convocats.
6: De cuatro partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar tres partidos de cuatro. Lamine ha jugado dos de tres, Laporte ha jugado dos partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo, han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos.
4: Per tant, Lamine que apunta titular en un partit que jugarà split a 3 quarts de 9, partit en què amb Espanya també hi haurà els blaugranes Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín i Dani Olmo, i amb Croàcia el porter Livakovic.
1: I dels partits d'aquesta nit, el blaugrana Koundé, que és titular en el França-Bèlgica.
4: Sí, partit que ha d'arrencar d'aquí a 2 minuts, a 3 quarts d'un grup de la Nations League en què també es juga l'Itàlia-Turquia a la mateixa hora. La Lliga B arrenquem ara també a 3 quarts, l'Ucraïna-Hongria amb el Giro gironí Banat com a suplent, el Bòsnia, Polònia, l'Irlanda del Nord, Geòrgia i el Romania. Suècia és la penúltima nit ja d'aquesta aturada de seleccions de 3 setmanes i que posarà punt i final demà, com dèiem, entre d'altres, amb el partit d'Espanya contra Croàcia.
1: En les properes hores, per tant, que tots els internacionals s'incorporaran ja als seus equips i el Barça, que en tenia un grapat, ja podrà treballar amb tots els efectius per preparar el retorn a la Lliga per fi d'aquest dissabte contra el Getafe.
4: Els blaugranes han començat a treballar avui ja pensant en aquest duel i amb la presència d'Eric García, que ha treballat amb el grup després del contratemps físic que va tenir amb la selecció espanyola. Amb ell també ho han fet Chesney, Gavi, Gerard Martín, Gabriel Jesús, Fariñas i Valde, i Joan García, Rafinha i De Jong han fet treball individualitzat. Demà, a banda dels jugadors que queden amb Espanya i Livakovic amb Croàcia, també acaben la seva participació Xavi, Espart i Bernal amb la selecció espanyola sub-21, Gordon i Bissipu.
1: I una aturada que s'acabarà també deixant-nos el partit de l'Argentina contra Benin, o el que és el mateix, el partit del comiat de Leo Messi de la seva selecció.
4: Sí, un últim partit que es jugarà la matinada de dimarts a dimecres i que té revolucionat el país. Arrencarà a la 1 a l'estadi monumental de River Plate i es podrà seguir en directe a RAC1 en un Tu diràs que s'allargarà de matinada.
1: En té més detalls des de Buenos Aires l'enviat especial de RAC1, Roger Saperas, bon vespre.
5: Bon vespre, Argentina. Ja escalfa motors de cara a un partit que desperta passions aquí a Buenos Aires, com és aquest duel que enfrontarà l'albiceleste amb Benin amb Leo Messi en el centre de totes les mirades. D'entrades ja no en queda ni una, es van exaurir en un parell d'hores quan es van posar a la venda i als carrers de la capital argentina tothom està preparat per entregar-se en cos i ànima al comiat del crac argentí.
7: Ojalá que sea una fiesta porque Messi se lo merece. Para mí va a ser una emoción grandísima verlo jugar en el último partido.
8: Esperemos que los que vienen de ahora sigan el mismo camino, porque mostró cuál es el camino. Es el mejor del mundo. No habrá otro en 100 años.
7: Quien tenga la suerte de poder estar en la cancha a la hora que lo va a disfrutar muchísimo. Yo creo que sí, que va a ser una fiesta realmente.
5: També s'estan acabant d'ultimar els detalls d'una fan zone especial on hi haurà festa durant 12 hores i els periodistes fan llargues cues per aconseguir una de les preuades acreditacions per aquest partit del Monumental. Gràcies a això, demà ho explicarem tot fil per randa en directe a la sintonia de RAC1.
1: Gràcies. Bé, doncs, evidentment, demà també t'escoltarem. I avui hem tingut sortejos, Oriol, de la Copa del Rei i també de la Reina.
4: Sí, comencem per la del Rei, en què s'ha definit la primera eliminatòria i 8 catalans encara sense el Barça han sabut a qui s'hauran d'enfrontar. L'Espanyol visitarà el Sestao, conjunt biscaí de la Segona Federació, mentre que el Girona visitarà el Quarte i el Sabadell l'Utebo, tots dos equips aragonesos. Més avall hi haurà duel català entre el Manresa i el Sant Andreu. L'Europa jugarà a Calamotxa i el Reus rebrà el Baracaldo. S'hi podria sumar també aquí el Prat, que sap que s'enfrontaria a l'Atlètic de Bilbao si elimina el Sant Rafel d'Eivissa en una eliminatòria prèvia que domina després del partit d'anada per 1-5. Aquesta eliminatòria es disputarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Una setmana més tard es jugarà la tercera de la Copa de la Reina, l'última abans que el Barça entri en competició i que l'Espanyol disputarà el camp del Celta, el Badalona, el de l'Sporting de Huelva i l'Europa a casa contra el Deportivo.
1: Gràcies, Oriol. Bon vespre.
4: Que vagi bé.
1: De seguida engeguem la tertúlia d'avui del No ho sé, però abans acabem, com sempre, saludant l'Anna Salvador. Anna, com estàs? Bon vespre.
9: Bon vespre.
1: A veure, què ens hem deixat avui?
9: Doncs molt bones notícies pels fans de les pel·lícules musicals i també de l'Oreja de Van Gogh.
1: Ui.
9: Perquè avui hem sabut que les cançons del grup faran el salt al cine.

0: No sé si ho he acabat d'entendre.
1: Ja, ja, és una mica sorprenent, però ara ho expliquem. Resulta que el repertori de l'Oreja de Van Gogh serà el fil conductor d'una pel·lícula romàntica musical que es dirà, precisament, Puedes contar conmigo, que és aquesta cançó que ara, que ara sentim de fons. És a dir, una mica estil ABBA i Mamma Mia, però versió Oreja de Van Gogh. Pel que sabem de moment, el director de la pel·lícula és Fernando González Molina, que fa poc ha estrenat Cronos, i els membres de l'Oreja també són productors executius de la pel·lícula. Ara mateix estan escrivint el guió tot just, però expliquen que el projecte està força avançat i que la intenció és començar a rodar l'any que ve.
0: Mira, no sé si preferia quedar-me amb la imatge de l'Oreja de Van Gogh que tenia jo fa 15 anys enrere, o a veure com surt aquest experiment.
1: És un experiment.
0: Gràcies, Anna, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: 12 minuts per arribar a les 9.
2: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem aquí la tertúlia del nou sé d'aquest dilluns 5 d'octubre, el dia que Pedro Sánchez ha anunciat aquest avançament electoral. Saludem al vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra. Enric, com estàs?
1: Bona nit.
0: Què?
1: Bon dia, avui.
0: Vam parlar dijous, vam parlar divendres i vam dir, a veure, què passa dilluns.
1: Doncs, mira,
0: doncs ja ho tenim aquí, eh?
1: Passa tant. I des ara, de ben d'hora, sí.
0: Ara et pregunto, a veure què et sembla. També ens acompanya l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Isabel, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: El Jordi Cominal, empresari exdiputat del Parlament. Jordi, bona
3: Hola,
0: nit.
3: Què tal?
0: I la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura, com estàs?
4: Què tal?
0: La Laura més emocionada per aquesta pel·lícula de l'Oreja de Van Gogh que va a l'avançament electoral.
4: Home, és que és bastant més emocionant, t'he de dir. No, a mi m'encanta l'Oreja de Van Gogh, que em fa molta il·lusió, i m'és igual si la pel·lícula és bona o dolenta, perquè si el film musical és l'Oreja de Van Gogh, que és un èxit assegurat.
0: Sí, eh?
4: Per favor.
0: Fa una mica de por, però bueno.
4: Ja, no, aviam, és igual, les expectatives baixes, però com a mínim escoltareu bona música.
0: Això sí, això sí. A veure, doncs ja tenim data de les properes eleccions, 29 de novembre, falten menys de 2 mesos per aquest avançament electoral. Tot el que anava passant la setmana passada anaven caminant cap a aquesta possibilitat. De fet, divendres ja s'apuntava amb molta probabilitat que Pedro Sánchez es prenia aquestes 48 hores de reflexió per acabar anunciant aquest avançament electoral. I vaja, això és el que ha acabat passant. Enric, quin escenari s'obre a partir d'ara amb aquesta decisió previsible o no de Pedro Sánchez?
1: Bé, hi havia moltes possibilitats que això fos així. De fet, tenia moltes pressions dins del seu propi partit i també de les formacions que formen part de la coalició de govern. Per tant, era previsible, però sobretot perquè estaven esperant un moment, el famós momentum, no? Que els hi fos favorable. I ells creuen que aquest és un bon moment perquè podrien capitalitzar, i dic podrien, ho deixo en condicional, les protestes que està havent-hi en relació al tema de l'habitatge i aquesta el decaïment dels dos decrets famosos que, per cert, ara els tornen
0: sí,
1: a recuperar.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Llavors, ell vol aprofitar aquesta oportunitat per intentar dos coses. Una és molt, molt, molt difícil, l'altra potser no ho és tant. La primera, que no ho és tant, és intentar mobilitzar un vot que ja tenia, el vot del PSOE i de l'esquerra, que, segons moltes enquestes, diuen que es quedarien a casa, que es quedarien a l'abstenció per un cert decebuts amb la política dels darrers 8 anys, que s'esperaven més, i també per tota una sèrie d'aquella corrua d'escàndols que ha afectat el PSOE, amb les diferents imputacions dels secretaris generals, etc. Aquesta és una part possiblement més fàcil, la de mobilitzar els seus propis, que es podien o tenien la temptació de quedar-se a casa, per contrarrestar la dreta, i l'altra, difícil, és intentar guanyar les eleccions. Clar, ja no les va guanyar l'any 23, i ara és molt possible que tampoc... Vaja, hauria de passar alguna cosa molt estranya perquè guanyi les eleccions. Una altra cosa és obtenir un resultat que el faci somiar en una altra aritmètica... Un
0: altre Frankenstein,
1: sí,
0: com aquesta última vegada.
1: I, per tant, bé, aquest és un escenari que es dibuixa o dibuixen des de la Moncloa i des del Partit dels Socialistes. I a l'altra banda, que és la banda del Partit Popular i de Vox, doncs que venien ja des de fa 3 anys, des de l'endemà de les eleccions, que es va saber que es formava el govern, estan demanant eleccions, doncs ara ha arribat el moment, però clar, ara ha arribat un moment d'eleccions una mica estrany, sobretot pel Partit Popular, perquè està veient que no està rendibilitzant tot el que ells esperaven d'aquesta política de desgast del govern de Pedro Sánchez, i en qui ho està rendibilitzant en termes de creixement de la intenció de vot és Vox. I, per tant, hi ha una certa preocupació, perquè quan més creix Vox i menys creix el Partit Popular, la dependència en un escenari de coalició de govern de PP i Vox, doncs, per part del Partit Popular, serà més alta. I aquí hi ha una profunda preocupació, perquè, clar, a mesura que avanci la campanya i cadascú, doncs, faci servir les seves eines, puguem arribar a un resultat electoral que alguns fins i tot apunten de que podria ser molt sorprenent negativament pel Partit Popular, i que això portés a una dificultat a l'hora de conformar el nou govern. En qualsevol cas, venen unes setmanes que aquí sí que hi haurà una polarització ja existent a la societat espanyola, però que encara s'accentuarà més, perquè ara els discursos seran molt més abrandats i seran en plan, doncs, o estàs amb mi o estàs contra mi. No?
0: De fet, Pedro Sánchez ja ho ha presentat avui en aquesta compareixença al matí com aquest plebiscit entre dreta i esquerra, entre anar endavant i endarrere, això és el que deia el president del govern espanyol.
2: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos i per a vostre país.
0: Aquest és l'anunci en si que, on deia que avançava les eleccions. I anem ara a escoltar aquest tall, com dèiem, entre aquest plebiscit, no?, que posa Pedro Sánchez sobre la taula.
2: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
0: Isabel.
3: Bé, l'Enric parlava ara de la polarització evident que hem vist, que hem estat visquent en els últims mesos, si no és tota la legislatura, exacte, és a dir, ja la presa de possessió del president Sánchez va ser ja una qüestió que ja auguràvem una polarització durant tota la legislació, i així ha sigut, legislatura, i així ha sigut, i evidentment ara amb més motiu, és a dir, fa unes setmanes parlàvem si ja estàvem en precampanya, tot i que no hi havia les eleccions convocades, no? I ara tenim les eleccions aquí convocades. A mi la lectura que em suggereix tot el que ha estat passant les últimes setmanes i aquesta, doncs, tirada endavant del president Sánchez és que ha trobat el moment perquè Ceuta li estava passant una factura que no podia controlar i que els propers mesos no sabia molt bé com acabaria. Els temes judicialitzats també són uns temes que evidentment Sánchez els té com una patata calenta que l'està perseguint i que tampoc sabem què pot acabar passant en els propers mesos i que, per tant, corre un risc, no només un risc institucional, reputacionalment a nivell de família o de partit, sinó també un risc personal. I, per tant, aprofitar el fet del decret Mari Carmen, jo crec que és una bona manera d'intentar buscar una possible sortida en un moment polític molt delicat. Per tant, jo crec que estratègicament ha tornat a fer el que el president ens ha anat demostrant en els últims anys i per què? Perquè quan ja no controles el relat de la legislatura has de fer alguna altra cosa. I quan a més en aquest no control del relat de la legislatura hi ha un moment que socialment et va a favor un determinades qüestions, és el moment ideal. Per tant, jo crec que ho ha fet bé de convocar les eleccions en aquest moment. Segurament la polarització, jo no sé si servirà durant tota la campanya al discurs de la polarització, perquè ja ens la va fer el 2023, i crec que també això genera un desgast en el votant i en la ciutadania. Per l'altra part, avui sentia en
0: No sé si tothom té tanta memòria, però vull dir que ha passat molt de temps i ha passat moltes coses.
3: I segurament, com que tenim molt poca memòria, aprofitar el decret Mari Carmen ha sigut un bon moment, perquè d'aquí 3 mesos ja ens n'haguéssim oblidat tots plegats.
0: D'aquí menys, segurament.
3: Segurament, no? De totes les acampades, del no vot de Junts per Catalunya. És a dir, també jo crec que aquí, avui sentia el senyor Feijó i el senyor Abascal, que a més feien un acte de prudència, no? I deien, no ho donem tot per fet, estaven reclamant que els seus votants vagin a votar, és a dir, que no hi hagués cap tipus de tisbo de no anar-te'n a votar precisament perquè tinguessin la suficient vots. Jo també crec que tenim uns mesos interessants, un mes interessant per davant, i també crec que aquí a Junts per Catalunya, que avui i ahir jo escoltava el seu portaveu que deia no, nosaltres tenim altres propostes que no siguin el decret que van portar. Evidentment, alguna cosa ens han d'explicar per poder justificar que aquell no va implicar que moltíssima part de la, dels seus votants estiguessin disgustats, com moltíssima part dels votants del, del PP i de Vox, perquè al final el tema de l'habitatge, que és el que ha acabat provocant que hi hagin unes eleccions doncs que no estaven programades, és un tema que és transversal, transversal a totes les capes socials, transversals a totes les ideologies, perquè tothom està fent molt bé la feina, pot tenir un sou, pot tenir un reconeixement, etc., i no pot comprar habitatge. Per tant, crec que aquí tenim uns, unes setmanes molt interessants i que jo en parlàvem abans amb en Jordi quan estàvem a fora, i jo diria, jo no sé què passarà, però el que passi, si finalment a mi, evidentment, podeu suposar que el PP i Vox acabin formant govern, no és una cosa que em faci gens il·lusió. Però també crec que hem de tenir un bany de realitat en aquest país de què és el que representaria que guanyés la dreta i què és el que pot passar en aquest país si guanya la dreta.
0: Laura i Jordi.
4: D'entrada, que molts col·lectius i moltes persones quedin sense els seus drets més bàsics coberts, no? Per tant, a mi em sembla que és molt preocupant, i de fet jo crec que el que ha passat avui, que era previsible en la línia del que plantejava l'Enric abans, és amana d'una irresponsabilitat col·lectiva per part de diferents actors, i vaig al PSOE primer i després vaig a Junts. És a dir, el relat segons el qual hi ha alguna gent que li tira encara al Partit Socialista, que no ha fet res durant els 8 anys últims que ha estat governant per resoldre la qüestió de l'habitatge, és cert. És a dir, ha estat 2 legislatures al capdavant de l'executiu espanyol i no ha encarrilat, no ha començat ni a encarrilar aquesta qüestió. Quan comença a passar això? Gràcies a la pressió ciutadana i gràcies a la pressió del Moviment per l'Habitatge, amb un cas tan espectacular, i ho dic en tot el sentit negatiu de la paraula, eh? Sí, sí. Com el cas Mari Carmen, que a més ve precedit i a més continuen amb molts altres igual de greus, no? Però és cert que el Partit Socialista no ha estat mai alineat amb les demandes del Moviment per l'Habitatge pel que fa a com resoldre aquesta situació. Per tant, la gent que li diu és que Pedro Sánchez durant 8 anys no ha fet res, té raó. Això és veritat. La meva pregunta és, s'hauria pogut exprimir més la negociació amb Junts abans de convocar eleccions? Això és un dubte que jo tinc, però en qualsevol cas crec que Junts li ha posat la bandeja perfecta, és a dir, el camp absolutament perfecte perquè Pedro Sánchez aprofiti l'oportunitat per avançar eleccions en les millors condicions amb les quals es trobarà, bàsicament perquè la qüestió de l'habitatge, la indignació al voltant de la crisi de l'habitatge, ha desplaçat del focus mediàtic i de la conversa pública Ceuta i els presumptes casos de corrupció. Si això aguantarà fins que es convoqui, fins que es produeixin les eleccions, ja ho veurem, però en qualsevol cas, de totes les circumstàncies que ha tingut en els últims mesos Pedro Sánchez, aquesta és la millor, i a més pot utilitzar aquest argument perfecte de o nosaltres o les dretes, o nosaltres o cedir el xantatge de la dreta que no defensa els interessos de la classe treballadora, que no defensa l'habitatge, quan, insisteixo, Pedro Sánchez tampoc no ho ha fet mai durant aquests últims 8 anys. En qualsevol cas, veurem si el plebiscit aquest que ha tornat a posar sobre la taula el president espanyol realment es juga o acaba tenint èxit, perquè fins ara l'ha tingut, però no sé si això pot durar per sempre. I pel que fa a Junts, jo parlava al principi de que ha estat fruit d'una irresponsabilitat col·lectiva. Jo penso que és molt irresponsable i molt injustificable per part de Junts dir, o sigui, la seva posició quan dius que tu defenses els interessos dels catalans i les catalanes, quan dintre dels catalans i les catalanes n'hi ha molts que també són llogaters, quan el primer decret, a més, s'havia negociat amb Junts i per això s'incluïa en bonificacions fiscals pels petits propietaris, que segur una de les mesures que no demanava el Moviment per l'Habitatge i s'havia inclòs a demanda de Junts, quan el segon decret, a més, tenia tot el sentit del món si realment es vol prevenir l'especulació dels fons voltors, perquè amb pròrrogues automàtiques dels contractes, quin al·licient té un fons voltor per venir a aterrar aquí i buidar els habitatges de veïns? Això no ho podria fer. Per tant, era realment un canvi sistemàtic molt important. Jo crec que ha estat això, al final, més lògica partidista interna, de veure quin moment aprofitar, que no pas pensar en el que pot representar, que diuen totes les enquestes que això acabarà passant, un govern de la dreta i l'extrema dreta, amb tota l'afectació que això tindrà per segons quines persones i per segons quins col·lectius.
0: Jordi, que et queda la part aquesta més difícil de recollir tot el que han dit
5: recollir,
0: i de portar coses noves.
5: Intentar no repetir i dir coses noves. Doncs mira, diré una de nova. Jo abans d'entrar feia la pretertúlia d'alguns allò, quina mandra, jo estic entusiasmat.
0: està bé que hi hagi algun entusiasmat.
5: Em ve de gust aquesta campanya, perquè ho he dit moltes vegades en aquest programa, és a dir, no comparteixo res amb Pedro Sánchez, penso que és un cínic, però jo que m'agrada mirar-me la política molt des de l'òptica dels marcs mentals, de l'estratègia, em sembla que en sap molt. I per tant veurem si li funciona o no li funciona això que ha perpetrat. El que a mi em ve de gust és perquè jo crec que és una campanya en el qual s'està deixant lliure el centre i els extrems s'estan omplint. I llavors, quan hi ha un moment que els extrems estan plens, tant un cantó com l'altre, algú per fi se n'adonarà que l'espai polític és el centre. Això serà bo per Catalunya i serà bo per Espanya. És a dir, quan en un país s'arriba a la conclusió que qui vulgui governar bé ha d'anar a ocupar el centre i no els extrems, això generalment és bo. Llavors ara ens planteja una campanya d'extrems. L'extrema dreta i l'extrema esquerra.
4: Home, el Partit Socialista extrema esquerra...
5: Perdona, acabo l'argument.
4: Vale, perdó, però m'ha sorprès.
5: Ho havia dit altres vegades. És a dir, per mi la campanya del Pedro Sánchez, no oblidem mai, el seu referent és, el seu manuscrit és Manual de Resistència, el seu projecte polític és sempre salvar-se ell, no? I en aquest cas salvar-se ell passa perquè el PSOE tregui un bon resultat. En el seu moment, el Felipe González, atacat per casos de corrupció, també perquè en aquell cas va ser Convergència, va deixar de donar-li suport perquè ja era insuportable, etcètera, etcètera, n'acaben dient la dulce derrota, no? Que li permet sortir bé de la política i no com probablement es mereixia. Jo crec que internament Pedro Sánchez està buscant una mica d'això. I per fer-ho, fa molt temps que està agafant unes banderes que no li són del tot pròpies i són pròpies de l'extrema esquerra. Israel, la batalla internacional contra Trump... No, determinades banderes, és a dir, jo i ara agafa la de l'habitatge. És a dir, per mi, Podemos, Sumar i una part molt important d'Esquerra Republicana tindrà molts problemes. Per què? Una, perquè el Pedro Sánchez no li ha tingut cap mena de por a agafar aquestes banderes, i dues, perquè si vas a polaritzar, tot el discurs que han fet les esquerres acaba amb una conclusió que és val, doncs s'hauria de votar el PSOE, que és l'únic que d'alguna manera pot plantar cara a l'auge del PP i de Vox. Per tant, en aquest sentit, veurem què passa amb les esquerres, que hi haurà molta baralla. Llavors, hi ha una cosa que li vull dir a l'Enric Arantena, perquè... Bona.
3: No.
5: L'enquesta d'aquest cap de setmana a la Vanguardia era una enquesta molt ben feta. És a dir, quan una enquesta és de 2.000 persones, realment és que la foto afina. Però també deia, quina mala sort que just el dia que la treus et convoquin unes eleccions d'un altre espai polític, no? Uh-huh. Però a mi em serveix per explicar una mica que jo crec que el que ha fet Junts és molt intel·ligent. És a dir...
0: Creus que li sortirà bé aquest moviment a Junts? Sí,
5: absolutament.
0: Creus que millorarà els resultats?
5: Absolutament. Em dius...
1: Bueno, avui he tingut una molt bona notícia, Junts. I és que Aliança Catalana no es presentarà a les
4: és que, això és bàsicament el que li salva els mobles segurament a Junts, si és que li arriba a salvar.
5: Això li ajuda. Però, és a dir, quan tu estàs en un moment en què et jugues treure't una majoria absoluta, has d'anar als arguments que sempre feu servir vosaltres de Junts, que és intentar defensar tothom, però quan tu tens unes expectatives de vot, encara falten 2 anys per les eleccions al Parlament, encara han de passar moltes coses. Recordo, faig una petita cunya, Junts és l'únic partit que no està en cap institució, Junts és un partit que no té el líder aquí, i ha tingut temes complicats de definició política. En teoria, si les eleccions al Parlament de Catalunya són d'aquí 2 anys, Junts té temps per resituar-se. Per mi l'enquesta és molt més preocupant el cas de Salvador Illa, que està en totes les institucions, que és el líder que surt cada dia per tots els mitjans i no sé què, i perd una pila de suport electoral. Per tant, d'entrada, és una foto a 2 anys vista, però per Junts no és tan dramàtica com es pugui plantejar. Però, quan tens enquestes d'aquest sentit, el que probablement et dicti el seny és dir, val, nois, on ens la juguem per no tenir més problemes? I defensar el model econòmic de Catalunya, encara que ara això puntuï poc, perquè les corrents ideològiques són les que són, sortir i dir, nosaltres sí, defensem la petita i mitjana empresa i els autònoms i per tant estem en contra de determinats tipus d'impostos. Sí, nosaltres defensem els petits propietaris, l'estalvi, etc etc. Centre a Junts, absolutament. I jo crec que en aquest sentit, no pot ser que es digui que allà és que és Pedro Sánchez convocant eleccions i no es pensi que potser algú a Junts també cregui que anar a eleccions ara amb aquest tema d'ell poder defensar aquest conjunt de Catalunya no és tot, però és una part molt important tradicionalment votant de Junts, que li pugui sortir bé, que li pugui sortir bé la jugada.
0: A veure, teniu tots les mans aixecades, us demano que sigueu breus, que també tinc el Jordi Armenteres des de Madrid i m'agradaria saludar-los els propers minuts. Isabel, Laura i Enric.
3: Ho veurem tot això que diu en Jordi i en les properes al mes de novembre, el 29 de novembre a la nit, sabrem si a Junts aquesta jugada li ha anat bé o no li ha anat bé. Jo no auguro que sigui tan positiu, perquè crec que s'ha equivocat molt, tot i que hi hagi un col·lectiu...
5: Una cosa que m'he deixat de dir, perquè... És a dir,
3: no val.
5: Una dada. És a dir, Pedro Sánchez volia aquestes eleccions. A Espanya aquesta legislatura hi ha hagut 63.000 desnonaments. i Junts li oferia seguir negociant el dilluns un nou sí, Real sí. Decret. Però... per tant, és dir, no, és que això de la Mari Carmen... Home, n'hi ha hagut... sota el seu mandat s'han produït 63.000 desnonaments a Espanya.
3: Ho veurem. El resultat és que el divendres tothom va estar realment preocupat per l'actitud de Junts. Dit això, jo volia dir només una cosa. Quan el president Sánchez aboga per unes polítiques progressistes i agafa la bandera en contra d'Israel i criticant el paper de Trump, no és perquè sigui una esquerra extremista. És perquè decideix que voluntàriament hi ha una sèrie de qüestions totalment, no només injustes, cruels, inhumanes, etc., i fa bandera d'un progressisme socialment totalment reconegut, no només a Espanya, sinó també a Europa. És a dir, va ser el primer

0: És una qüestió transversal amb una manera de mirar el món des d'una perspectiva que no està tan vinculada a extrems, dretes o esquerres.
1: Laura.
2: Sí, no, només dos comentaris. El primer és que a mi aquesta bandera que agafa Junts de estem en contra dels dos decrets, es preveia el segon, és més difícil d'explicar el primer, entre altres coses pel que dèiem, s'havia negociat aquest decret amb Junts. Llavors, quan diu que està en contra, i ho diu perquè defensa els petits propietaris, a mi, i no ho dic per ningú d'aquesta taula, ho dic en general, em fa la sensació que algú no s'ha llegit bé el que incorporen aquests decrets, perquè a banda de les bonificacions fiscals pels petits propietaris, també incluïa compensacions pels petits propietaris que deixessin de percebre les rendes de persones vulnerables, que primer sumarien les comunitats autònomes i després assumiria l'Estat. És a dir, que ja protegia els petits propietaris. Per tant, aquest argument a mi em sembla que cau. I després, el panorama que deia el Jordi d'aquests dos extrems, de l'extrema dreta i l'extrema esquerra, jo no el veig sota cap concepte, bàsicament perquè el Partit Socialista és evident que s'ha aliat amb partits d'esquerres, bàsicament per una qüestió de supervivència política, perquè no tenia una altra possibilitat, però el que ha plantejat, les mesures que ha plantejat socials, i si anem a la qüestió d'habitatge, les mesures que ha plantejat en termes d'habitatge estan llunyíssim, però llunyíssim d'estar a l'extrema esquerra. Tenim un exemple, que és el partit que va guanyar les eleccions a Berlín, que això, que és una mesura que a mi m'agradaria poder-la plantejar, que hi hagués un debat social sobre això, estem lluny de la possibilitat de que això es pugui posar sobre la taula. Per tant, home, dir que ara la qüestió està molt polaritzada entre l'extrema dreta, que és evident que existeix i hi ha partits que la representen, i l'extrema esquerra, que a mi, amb possibilitats de guanyar o de tenir un molt bon resultat, no crec que hi hagi cap partit ara mateix al Congrés dels Diputats, crec que és molt reduccionista realment de la fotografia.
3: Perquè és l'estratègia de Pedro Sánchez. Estic d'acord amb...
1: Jordi, ràpid,
3: perdona, estic d'acord amb tu.
1: Que m'estàs colant.
3: Compro tot això que dius tu, però el resum d'un votant d'esquerres és, vale, però si jo he de parar a l'extrema dreta, a qui he d'acabar votant?
2: Sí, sí.
3: El PSOE.
2: I moltíssima gent segur que ho farà, però no perquè... Però no, en cap cas representa el que ha fet el PSOE.
3: Em referia a l'estratègia, no a ideologia. Mm-hmm. O sigui, tot aboca a que els d'esquerres l'acabin votant amb ell.
1: Enric.
4: Sí, molt ràpid, perquè no vull... El Jordi Armenteros em renyi.
1: Renyar-te segur que no. Mira'l. Hola, Hola, Jordi.
4: Sí, no, home, que porta a treballar moltes hores, com tots, No, el tema dels decrets... Una cosa és la negociació política i l'altra, si aquests decrets estan ben fets jurídicament. Alerta que ara els aprovaran amb la Diputació Permanent i que no quedin tombats per un jutjat, perquè aquí tots els experts, ja no els partits polítics, la majoria dels experts estan dient que té seriosos dubtes, fins i tot constitucionals. Aquest és un tema. Després, en relació a la campanya, no? Uns contra altres, la polarització i tal. Però és que, clar, aquest discurs està molt gastat. És a dir, el que... alerta que ve la dreta o l'ultradreta, ja ho va fer servir l'any 23 i anteriorment. I és clar, l'alternativa ha estat aquest govern de coalició que tampoc ha resolt el tema de l'habitatge. Per tant, això té... bastant les cames curtes, però també les té pel Partit Popular i Vox, perquè ja veurem quina solució plantegen aquesta qüestió, no? I després un apunt solament sobre l'agenda que queda en les properes setmanes. És veritat que té el Partit Socialista una agenda judicial complicadeta, té el retorn de Carles Puigdemont segurament, si demà es confirma, i per tant Pedro Sánchez serà assenyalat com el traïdor a la pàtria perquè ha sigut el que ha facilitat l'amnistia i el perdó a un pròfugo, estic fent la caricatura, i el tercer element, i molt important, és que la inflació va molt disparada. I això sí que és molt transversal. Ja no només a la gent que espera o aspira a tenir un habitatge, sinó que això afecta a la butxaca de tots els ciutadans, i la inflació alerta que això també es vera molt al galliner.
1: Jordi, ja t'he saludat. Com estàs? Bona nit.
5: Bona nit.
1: Déu-n'hi-do, quina setmaneta que portem tots plegats, i els que esteu a Madrid especialment.
5: Puc afegir una cosa?
1: Sí, home, i tant.
5: Puc afegir una cosa al que deia l'Enric en aquests moments?
1: Sí, digues.
5: És la primera vegada o la segona que Pedro Sánchez es veu superat per una onada i no pot portar-hi la iniciativa. I crec que aquesta és la gran diferència de les eleccions amb l'any 23. L'any 23, la derrota del PSOE tot i que per la mínima a les municipals autonòmiques és escandalosa, perquè el PP abraça un poder territorial molt bèstia, i ell de cop i volta, per sorpresa, convoca eleccions quan ningú esperava que ho fes.

0: Aquest cop s'hi ha vist arrossegat. S'hi ha vist arrossegat pel seu propi partit, s'hi ha vist arrossegat per tots els mitjans de comunicació, per tota l'opinió pública, que tothom consensuava que era l'única sortida lògica, començant pels mateixos polítics. Llavors, aquest crec que és l'efecte diferencial de l'any 23. El que sorprèn també és que, acostumat a lidiar amb moltes crisis i amb moltes situacions polítiques, el tema de Ceuta, que abans l'apuntàveu, està lluny de resoldre's, ha anat tard i malament. No s'ha acabat d'entendre aquesta mala gestió, i de les gràcies venim amb moltes, i per això dic que en cadena dues situacions seguides que no era el més habitual en la figura de Pedro Sánchez. A partir d'aquí, què passarà? Fa massa temps que no hi ha unes eleccions per creure'ns totes les enquestes que surten, però és veritat que les enquestes totes diuen el que diuen, menys la del 6. Qui menteix? Molta gent, segur, però a partir d'aquí ja es veurà clar. Són 7 setmanes apassionant, sigui com sigui.
1: Perquè això no es qüestiona, no, Jordi, que Pedro Sánchez sigui el candidat?
0: No es qüestiona, tampoc s'ha de sotmetre a primàries, només s'ha de sotmetre a primàries si hi ha un 30% de la militància del PSOE que les demana. És inviable que passi això en un termini de 6 o 7 dies per poder reunir totes les signatures. Hi ha una excepció al tema de primàries, que és que qui està en el poder automàticament pot ser candidat si no hi ha un altre candidat que aglutini molts avals o un 30% de la militància ho demani com a tal. Mm. Per tant, no, Pedro Sánchez serà candidat. És veritat que ell sempre havia dit que si la militància del PSOE lo quiere, yo voy a volver a ser candidato. No, això ha quedat totalment eliminat.
1: Jordi, se sap amb qui ha parlat Sánchez aquest cap de setmana? Qui eren els que sabien la decisió?
0: Jo diria que és la gran pregunta i que costarà d'aclarir. Suposo que ens ho explicaran l'endemà de les eleccions. No ens ho han volgut dir. De fet, a la tarda ja ho explicàvem al Clapés, i aquí el Manel Pérez de La Vanguardia ha apuntat una dada que crec que és bastant interessant. A veure, Diego Rubio, òbviament, que és el seu cap de gabinet, que és qui en aquests moments li confessa pràcticament tot, diríem. No sabem amb qui ha parlat del PSOE, sí que sabem que hi ha signatari del PSOE que s'ha posat molt en contacte amb Pedro Sánchez. Òbviament Òscar Puente, perquè és el gran conseller polític en aquests moments, ni que sigui perquè el seu ventall d'idees va molt més enllà i fer una pluja d'idees amb Òscar Puente és molt fàcil, això ens ho explicaven des del PSOE. I llavors hi ha la figura de Carlos Cuerpo, i el Manel Pérez em deia a la tarda, el Clapés explicava, això ho dèiem divendres al 9C, que Carlos Cuerpo era a Galícia, tenia gent de tota a Galícia tot el divendres, hi havia el Fòrum de la Toja, ell feia una intervenció al matí, però tenia una agenda al llarg del dia. I de cop i volta hi va haver una crida a files, on Sánchez i el Manel Pérez era a Galícia, i bueno, es van quedar sorpresos i evidentment van estirar del fil, i el tema és que Sánchez volia Carlos Cuerpo no només com a vicepresident primer sinó com a figura econòmica, perquè a més la radiografia que fa ell de l'Estat és diari. Ara apuntava l'Enric Sierra tot el tema de la inflació, efectivament està disparadíssima i tots ho estem notant amb els preus, i a partir d'aquí l'habitatge, i a partir d'aquí les gasolines, i a partir d'aquí tot el que ens ve. Llavors Carlos Cuerpo sí que el va voler venir. I aquí és com, des de Galícia, les alarmes salten també el divendres dient eleccions, eleccions, eleccions, perquè Sánchez vol cridar a files tothom.
1: Clar, Armen, per fer una mica de radiografia, pel que fa a la resta de partits, com els agafa aquest avançament electoral, començant per Sumar, no?, que ha fet aquesta presentació d'aquest front ampli que ben bé encara no se sap el què i no té candidat, pel que fa a Podem, i després ja parlarem també dels partits catalans, d'Esquerra Republicana, què passa amb Rufián i també amb Junts.
0: Però la gran pregunta probablement és què passa amb Rufián, perquè bueno, Rufián pot respondre tant a Catalunya a les respostes, a les llistes d'Esquerra, com a tot el debat que hi ha al si de l'esquerra del PSOE, amb totes les confluències, amb aquest Sumar reconvertit ara en front ampli, amb problemes a molts territoris, en Podem dient, ei, intentem, anem a fer unes primàries, i Sumar dient, ei, la cadira vostra sempre ha estat buida, vosaltres no hi heu volgut col·laborar fins ara, per tant, què fem? A veure, l'espai de Sumar, en aquests moments hi ha un problema que no té líder, però que n'hi ha quatre que s'estan postulant amb permís de Gabriel Rufián, que avui ha dit hauríem de reflexionar una mica, i jo puc ser també un baluard de tota aquesta situació. Clar, per una banda hi ha tot això. Sumar aquesta setmana hauria de fer molta feina per poder arribar-se a presentar el 17 d'octubre en un acte amb el nou logo, amb el nou color, amb tot el que sigui. Però sí que és veritat que Mònica García, per una banda, diu jo hi soc, Ernest Urtasun no va dir l'altre dia, des de Barcelona Ada Colau està dient més o menys el mateix, i tothom vol a Pablo Bustinduy, i elles... es descarta totalment de presentar-se. Bustinduy al final és un dels grans triomfadors del debat de divendres al Congrés, i va haver moltes veus que es van aixecar defensant la seva figura com a gran exponent d'aquesta esquerra del PSOE. Heu parlat de Junts abans.
1: Sí, espera't Junts... un segon, però Jordi, perquè ara apuntaves els diferents noms que podrien encapçalar aquest front ampli liderat per Sumar, i deies el nom d'Ada Colau. Pep Dormos, com estàs?
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Ha parlat fa poca estona, no?, l'exalcaldessa de Barcelona.
2: Mira, sí, aquest vespre a Televisió Espanyola, el programa Males Lengües, que ha obert la porta a participar en aquest front comú d'esquerres, diu al lloc que calgui.
3: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio. Y si eso puedo ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es... pues eso, estar disponibles para hacer que el Frente Amplio sea realmente amplio y sobre todo que tenga un proyecto ilusionante al servicio de la mayoría social.
1: Home, feia una setmana, 10 dies, que anàvem veient Ada Colau, que anava apareixent per aquí per allà, i ara, doncs, bueno, ja va dir la setmana passada que si calia, doncs ella estava disposada a encapçalar el que fos, i ara diu anar al número que sigui. Però vaja, que en té ganes, això segur.
0: A veure, el tema d'Ada Colau, la gràcia és que durant, què, 2 anys s'ha autodescartat per tornar a la política, i ara de cop i volta hi torna quan veu que van mal dades a tota l'esquerra. És que el debat al Sí de Sumar serà molt divertit de seguir en aquests propers dies.
1: Alguna cosa a dir sobre això que estava explicant ara l'Armen, sobre les esquerres, Ada Colau, Enric?
4: No, a veure, el tema d'Ada Colau, efectivament, ella ha aixecat la mà o ha donat el pas endavant perquè és el seu tema, no? El tema de l'habitatge. El que passa és que porta un full de serveis que també té les cames curtes, perquè ella va ser alcaldessa de Barcelona durant 8 anys, i el tema de l'habitatge, malgrat va prometre que el resoldria, no el va resoldre ni molt menys. És a dir, hi ha menys pisos a l'abast, els pisos són més cars, etc etc. Vull dir que no sé què pot oferir. En qualsevol cas, és veritat que ella té un lideratge i té una tirada i podria arrossegar aquesta part d'aquest espai.
5: A mi em sembla que no hi ha temps. No hi ha temps material de que els líders puguin consolidar la necessitat que tenen en aquesta banda de l'esquerra. És a dir, crec que lamentablement el no tenir encara la figura clara, declarada, i amb l'emblema necessari i amb el poder reputacionalment necessari, van molt justos, cosa que no passa a la dreta. I per tant, no, jo trobo que no pinta bé. No pinta bé perquè trobin a qui trobin, es posicioni a qui posicioni, no hi ha temps material.
4: I cosa que beneficia el PSOE, clar.
5: Clar, també.
1: Jordi.
6: És que la nova esquerra, la que surt del 15M de fa uns quants anys enrere, es va alimentar d'una sèrie de tòpics que se'ls han girat molt en contra. És a dir, jo discrepo amb tot de Ada Colau. Però precisament amb el que deia l'Isabel ara, que no tenen temps, però no tenen ni partit, no tenen ni procés de com escollir-se, no tenen res. I tu et vols presentar igualment, la notorietat dels teus candidats és un element important. És a dir, no tenim res, però almenys aquesta la coneixes. Per bé o per mal, tens candidats que la població reconeix. Això electoralment és un actiu. Però, com que aquests partits d'esquerres es van armar ideològicament contra allò que estava establert, en alguns casos potser amb raó, però llavors se'ls ha girat molt en contra, que és... No pot ser que algú estigui més de 10 anys en política, mentida. Precisament a partir dels 10 anys en política és quan comences a tenir un cert bagatge, un cert coneixement, etc etc etc. La rotació de càrrecs, mai repetirem càrrecs, en el cas de la CUP, mai repetirem càrrecs perquè així no t'acostumes a negociar. Van canviar la norma al cap de 10 minuts perquè a les segones eleccions ja no tenien candidats, perquè el país no dona per fabricar polítics cada 10 minuts. És a dir, han vestit un corpus ideològic nefast, que ara mateix els hi costa molt amb ells mateixos poder-se refer. I aquí ja tenim un altre cop tothom amb la feina feta i ells que encara no saben ni com s'hi han de posar. I això ho trobo una mica lamentable, la veritat.
7: Sí, jo és que crec que l'esquerra del Partit Socialista les coses, bueno, no és un gran anàlisi, però les coses estan bastant malament, bastant reguleres. Jo crec que Sumar ha quedat molt desdibuixat aquesta legislatura. Crec que Yolanda Díaz devia de ser una figura que tingués molta veu pròpia i molt perfil propi dins de l'executiu. Crec que la seva mesura estrella, que era la reducció de la jornada laboral, el fet de que no sortís, el fet de que no prosperés, li va fer perdre pistonada, i crec que ha tingut poca força o que s'ha individualitzat poc dins de l'executiu. Crec que Pedro Sánchez, erràticament, perquè per governar necessita forces a l'esquerra del seu partit que li donguin suport per poder si no guanya les eleccions, com a mínim articular govern, no? Jo crec que Pedro Sánchez s'ha menjat aquest espai, s'ha menjat Sumar, i crec que això, com dic, és un error perquè els necessitaria realment per poder articular govern. I d'aquesta actual crisi que n'estem parlant moltíssim de l'habitatge, s'ha especulat si realment qui podria treure més rèdit és Podem. Jo és que tinc dubtes, és a dir, és cert que hi ha hagut una interlocució directa entre Podem i els sindicats de llogateres i el sindicat d'inquilines, bàsicament perquè això va determinar el vot de Podem en aquests dos decrets, que li van demanar que els votés, malgrat que Podem deia que eren absolutament de mínims i que a més a més eren molt deficients en molts sentits. Jo crec que, evidentment, doncs, segurament una part de la gent mobilitzada pot connectar amb Podem, perquè segurament l'agenda en relació amb l'habitatge és la mateixa, però tinc dubtes de si realment una part d'aquesta gent mobilitzada anirà a votar. Jo tinc dubtes de si realment això ho pot capitalitzar particularment Podem.
5: Jo només dic que quan diem que, o el que estava dient la Laura ara, no, de que el PSOE o el president Sánchez s'ha menjat la seva esquerra, diguéssim, la responsabilitat de que s'hagin menjat o no és totalment de l'esquerra, a l'esquerra del president Sánchez. Mm-hmm. És a dir, durant tots aquests anys...
7: Però que no ho ha jugat, o sigui, estratègicament, jo crec, Pedro Sánchez.
5: Ni ho ha jugat, però, o sigui, estratègicament Pedro Sánchez ha fet el que havia de fer. Els qui no han fet estratègicament el que havien de fer és precisament l'esquerra de Pedro Sánchez, perquè jo crec que al final el resultat final és que aquells partits tradicionals que estaven a l'esquerra del PSOE, me'n vaig a 20 anys en mà, abans del 15, me'n vaig en aquell moment, tenien un paper, tenien un
6: grans
5: missatge,
6: lideratges.
5: I no només grans lideratges, sinó grans programes, val? Què ha passat? Aquests partits s'ho han deixat perdre. En aquesta transició s'han equivocat.
7: No, jo entenc perfectament el que dius,
5: I no han calibrat bé els riscos que estaven corrent.
7: Entenc perfectament el que dius. Jo el que em referia és que potser, tenint en compte que l'única forma d'articular un govern passarà per les aliances amb els partits que tu tens a l'esquerra, potser dintre de l'executiu se li hauria d'haver donat més protagonisme a Yolanda Díaz, dels ministres de Sumar, bàsicament perquè crec que s'han quedat absolutament engolits, perquè Pedro Sánchez és un lideratge molt fort i perquè crec que en realitat, com el que s'esperava que fes el partit d'esquerres o més d'esquerres dintre d'aquesta coalició, que era Sumar, al final ho ha capitanejat Pedro Sánchez.
4: El que passa és que jo crec que no els... O sigui, dieu, el PSOE ha engolit l'esquerra, i no és veritat, si veiem les enquestes, el PSOE està igual o una mica pitjor. Per tant, no rep els vots de l'esquerra. I passa el mateix, a Catalunya, l'enquesta d'ahir de La Vanguardia ho deia, que Salvador i el PSC...
7: No sé si és el mateix.
4: No. O, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, on no, també, tampoc. No, l'Ajuntament de Barcelona, una de les estratègies del PSC era justament fer polítiques que heredades de Ada Colau per atraure aquest vot. I les enquestes li estan donant un resultat igual al que va treure fa 3 anys, i fins i tot menys si penses que hi hauran 2 regidors més. Amb la qual cosa jo no veig aquesta absorció. I justament dic que li pot beneficiar al PSOE perquè podria... si això es dona així, perquè no tenen lideratge, no han articulat un missatge, doncs podrien tenir el PSOE, diguéssim, una menor caiguda.
7: Sí, sí,
4: però jo no
7: aquí
4: veig que ara es dispari el PSOE
7: no.
4: Justament perquè en rebi tot el vot de l'esquerra.
7: No, que es dispari no, però jo anava per aquí, anava amb la possibilitat de que acabarà...
4: No
7: absorbint una part del vot degut al fet de que la seva esquerra ha quedat molt desdibuixada, i tot i així penso que, pel que fa a les enquestes, el que mencionaves de Collboni i d'Illa, no crec que el relat vinculat a les esquerres agafant les banderes clàssiques de les esquerres ho hagin fet Collboni i Illa de la forma com ho ha fet Pedro Sánchez. Crec que no és el mateix, i crec que el resultat no seria el mateix. Uf, no ho tinc clar.
4: Més Collboni que Illa, però sí que ho han intentat.
7: No tinc tan clar que ho hagin intentat.
1: Armen, torno amb tu, perquè t'he tallat per la meitat que volíem escoltar l'Ada Colau. No sé per on anàvem ja.
0: No, estàvem amb candidats, però és que el joc de candidats és molt divertit a Catalunya, perquè aquí estem plantejant un altre cop el plebiscit de Junqueras, Puigdemont. Esquerra no ha ratificat avui Gabriel Rufián com a candidat. Hi haurà debat al si del partit. Una de les hipòtesis que hi ha sobre la taula és que si realment arriba l'amnistia, Oriol Junqueras pugui ser candidat. Està sobre la taula, sí. És un element, és política ficció, sí, però aquest element és, i és sobre la taula, i això també explicaria molts altres moviments al si d'Esquerra, i llavors Puigdemont evidentment es pot presentar perquè no està condemnat a res, i el jutge Llarena aixecarà l'ordre de crida i cerca, l'ordre de detenció, com a molt tard, dilluns, dimarts de la setmana entrant. Demà el TC valida l'amnistia, la sentència trigarem uns quants dies a tenir tota l'argumentació, entre altres perquè els magistrats que hi voten en contra fan un vot particular i no es pot publicar la sentència, per tant no és formal la sentència, no surt al BOE la sentència fins que no hi ha aquests vots particulars, però dilluns, dimarts de la setmana entrant Carles Puigdemont pots tornar, i si vol pot ser candidat amb moltes més facilitats de les que ha sigut candidat fins ara, no? Llavors, a partir d'aquí el joc a Catalunya també és divertidíssim.
1: Jordi, tu veus possible que Carles Puigdemont encapçali la llista de Junts en comptes de Míriam Nogueras?
6: No.
0: Sí, clar.
6: Amb la desavió la deixen en Jordi.
1: Perdó, No, al Cominal. Perdona, Armin, que però, em gastava mirant el Jordi Cominal.
0: Hi ha sectors de Junts que ho estan defensant. Però,
6: si en Jordi Armenteros diu Junts, clar, llavors rectifico.
1: No, ja m'està bé, que les respostes estan oposades i tan contundents.
0: Hi ha sectors de Junts que ho estan defensant, com hi havia sectors de Junts que el divendres defensaven una abstenció o un vot favorable al primer decret de l'habitatge. Junts llavors va mentir, va dir que s'havia pres la decisió per unanimitat. No, això no és mentida, hi va haver molt debat, i precisament hi va haver molt debat perquè hi havia posicions molt, molt confrontades. I el gran debat de l'assemblea dijous a la nit de Junts, sí, un dels grans debats, també va ser què passa si s'avancen eleccions. I evidentment aquí entra Carles Puigdemont amb tot el que pugui passar en aquests mesos, no?
1: Jordi Cominal, és informació o és opinió, això no, que
6: no,
1: dius ara?
6: És opinió, és totalment opinió, eh? Per tant, en
1: aquest
6: cas...
1: Tu creus que no, que Puigdemont no hi ha possibilitats de que es presenti com a cap de llista de Junts?
6: Jo crec que el motiu de ser de Junts per Catalunya és presidir la Generalitat de Catalunya, no és fer un bon resultat a Madrid, tot i que s'hi juga molt fent un bon resultat a Madrid. És a dir, abans es comentava, en unes eleccions on no hi ha aliança catalana i on tota l'esquerra presenta com 8 candidatures i quan arribes al PSOE te'n vas a l'extrema dreta, l'espai del centre és molt gran com perquè Junts el pugui aprofitar. Per tant, jo crec que aquí Junts s'ha de pensar bé què presenta a Madrid, perquè crec que realment pot ser una oportunitat de remuntada. En segon lloc, a les municipals, a Junts li anirà millor que a Aliança. Bastant millor, en principi. Val?
0: Falta massa per això.
6: Sí. Però és l'escenari de dir dues eleccions seguides puntuant més que Aliança et porten a un escenari on probablement puguis corregir aquestes enquestes que presentava ahir La Vanguardia. Però jo crec que l'observació del president Puigdemont o de Junts és dirigir la Generalitat de Catalunya. I a més amb un doble paper. Una és recuperar-se davant del PSC i tal, i l'altra és intentar que els arguments del catalanisme polític no caiguin o no siguin els que en aquests moments intenta plantejar Aliança Catalana. Llavors, aquí jo crec que un dels principals actius a l'hora de fer aquest debat davant del lideratge de la Sílvia Orriols és el propi president Carles Puigdemont.
1: Ara potser estic dient una bestiesa, però hi ha la possibilitat de que Carles Puigdemont fos el candidat, comencés sent diputat, quan es convoquin eleccions catalanes, plegui com a diputat i es presentés com a candidat a les eleccions? Perquè ja seria un rodatge que tindria d'un any i mig, dos anys, depèn de quan vinguin les properes eleccions, i seria ell mateix qui podria encapçalar aquestes dues llistes.
5: Sí, bé, seria una bona estratègia, jo crec.
6: Jo crec que tens una bala per reivindicar que has tornat. Una. Crec que cremar-ho per anar a Madrid a les catalanes et dona menys...
5: Sí, no, però la visibilitat... És a dir, si
6: no, és absoluta.
5: La visibilitat que et dona és absoluta, i a més la visibilitat amb una determinada reivindicació política des de la perspectiva de Catalunya també. És a dir, al final la senyora Míriam Nogueras ha fet un paper durant tota aquesta legislatura molt evident i molt simbòlic també, no? I per tant, també segurament si la senyora Míriam Nogueras es presentés a la Generalitat com a president, possible president de la Generalitat, pues té un reclam ja construït i consolidat, no? Jo crec que no és cap bogeria això que s'ha plantejat l'Anna, no?
4: La pregunta... Sí. No, no, és molt interessant això, eh? Però, i és veritat que si tens una bala i és molt recent la teva tornada i, per tant, el clam que hi pot haver amb la seva tornada pot anar a rebufo. Però, clar, la pregunta és anar a Madrid per què? Sí, Carles Puigdemont es presenta a les eleccions a fer què? Perquè si hem de mirar les enquestes...
1: Depèn del resultat que surti,
4: efectivament,
1: no?
4: Efectivament, el paper que... Imaginem que repeteix els 7 diputats, o que en treu 2 més, que ja seria la bomba atòmica.
5: Hauria de pactar amb el PP.
4: No,
6: perquè aquest és un altre escenari, i aquí sí que em poso una mica sèrio, que és... A banda que estic super d'acord amb el que diu l'Enric, tu planteja't una entrada a l'hemicicle amb majoria absoluta de Vox i PP,
1: sí.
6: I caminant pel carrer per Madrid, el president Puigdemont. O sigui, jo crec que s'han de tenir en compte moltes coses. I una altra, que jo també crec que s'ha de subratllar sense entrar en debats de noms, que és quan més mal prens quan opines. Però és a dir, el que estava dient que ha fet molt malament l'extrema esquerra de no reforçar els noms i de tallar les trajectòries quan estan en ascens, etc., crec que indubtablement en aquests moments la feina de la Míriam Nogueras és reconeguda absolutament pel partit, no? I per tant, tot i que Junts haurà de calibrar molt bé l'oportunitat que té, crec que hi ha un paper aquí de la Noguera és important.
4: I després, perdona...
0: Però precisament per això...
4: S'ha designat...
1: Un segon, Jordi, a Enric i a Armin.
4: Dissabte es va designar a Míriam Noguera com a candidata si hi hagués eleccions. Per tant, jo crec que això ja està bastant...
1: Digues, Armin.
4: ...desempatat.
0: No, que precisament Míriam Noguera, perquè dins de Junts s'aplaudeix molt la feina que fa Madrid, es dona per fet que pot ser una gran candidata a la Generalitat de Catalunya per confrontar el discurs d'Oriols. I aquí hi ha un gran debat, que és el futur de Puigdemont, per on ha de passar. Si s'ha d'anar, ha de ser candidat a Catalunya o només a Catalunya, o si s'ha d'anar a una bicefàlia com el Partit Nacionalista Basc, i aquí hi ha molts sectors de Junts que estan defensant això, que és una cosa el partit, l'acció política, i l'altra la gestió i el govern.
1: Uh-huh. Per el que fa al PP i a Vox, em centro en el PP. Quin paper pot jugar ara mateix? Perquè és que simplement és el que ha passat, el que porta mesos demanant. El PP representa que li costarà menys engegar tota aquesta maquinària que altres partits comencen més de zero, o també hi pot ser que hi hagi algunes disputes internes, per exemple, amb Isabel Díaz Ayuso?
0: No, la té totalment controlada la maquinària del PP a Alberto Núñez Feijóo. Abans l'Enric Sierra ho explicava, que al final el PP el problema que té en aquests moments és que està atrapat per relat, perquè quan es passa el que fa és afavorir Vox, i quan no hi arriba, doncs no hi arriba, i el creixement electoral a les enquestes és el que és, el del PP, nul o baixa una mica. Avui ha passat una cosa, aquest matí... Ha passat el que explicàvem divendres a la nit, que dèiem, rebrem un missatge de la Moncloa a quarts de vuit, les vuit del matí.
1: Sí, correia, sí.
0: Ha passat això, el missatge ha arribat a les 8 en punt del matí, la compareixença ha estat a les 9, ha començat amb uns segons de retard, per tant, puntual. A la mateixa hora hi havia un esmorzar informatiu d'Isabel Díaz Ayuso, i Alberto Núñez Feijóo no tenia un acte públic fins a... 2:45 del migdia. A les 9:05 s'ha enviat el missatge des del PP que sortiria Feijóo a les 10, però Ayuso ja estava parlant des de les 9:05. I ens ha sorprès l'Adrià de les Heres, que és qui segueix el Partit Popular aquí a Madrid, en aquests moments a RAC1, m'escriu i em diu, hosti Jordi, que l'Ayuso està molt light. Hi ha hagut una crida a la moderació des de Gènova? Doncs probablement. De tots he sabut que hi ha una estirarroia ronça entre Ayuso i Alberto Núñez Feijóo, i començant per tot el tema de l'Àtic, que des de Gènova no ho veuen gens clar, i això, evidentment, monopolitzarà i molt tota aquesta campanya que ens ve per endavant. Sí que és veritat que llavors ha deixat anar una de les frases seves, que ha apuntat a la tupinada amb el vot per correu, fins al punt de dir que, si fos ella, jo no votaria per correu, perquè aquest vot pot quedar manipulat. Això és l'estratègia de Donald Trump, total i absoluta. És el mateix discurs de Donald Trump previ a les últimes eleccions que ell va acabar guanyant. Però és que, a més, Abascal ha acabat fent el mateix. Ha acabat fent la mateixa acusació, que no ens podíem refiar del recompte de vots, abraçant tota la política de Donald Trump. Llavors, en aquests moments, Feijóo està atrapat en això. I aquí, si voleu, es pot recuperar el debat que fèieu sobre el centre, que no existeix, que efectivament no existeix.
1: Espera, perquè hi ha una altra veu que també ha sortit fa una estona, que és la de José María Aznar, Pep Tormos, que també hi ha dit la seva, no? Avui és com que ha aparegut tothom.
2: Sí, fa només uns minuts, en unes jornades de Sevilla, l'expresident espanyol ha reaccionat per primer cop a aquesta convocatòria electoral. Primer missatge, Aznar creu que el 29 de novembre ha de ser un càstig a la gestió del govern de Pedro Sánchez.
8: Estas elecciones, evidentemente, después de dos legislaturas, es una rendición de cuentas. Y después de lo que está pasando, lo que ha pasado en España a lo largo de estos años, tiene que ser todavía más una rendición de cuentas. No solamente es que la actual coalición de gobierno no forme otra vez gobierno, en mi opinión, es que hay que afrontar los problemas de España y hay que hacer un activo, una posición muy activa.
2: Segon missatge d'Aznar, davant la possibilitat que Pedro Sánchez torni a guanyar les eleccions, Aznar diu que veu perillar la unitat d'Espanya i la monarquia espanyola.
8: Estamos hablando de una profunda agenda de reconstrucción nacional que es absolutamente imprescindible en términos de la continuidad histórica de España, en términos de la salud institucional del país, en términos de la supervivencia en nuestro país del Estado de Derecho y en términos del funcionamiento del país y del funcionamiento institucional del país.
2: I un últim document. Sí. Abans, durant el sumari, explicàvem que Comissions Obreres i la UGT havien convocat una vaga general, encara sense data, per aquesta tardor, per demanar pujar els sous i poder pagar un habitatge digne. Doncs bé, Aznar ho troba surrealista.
8: Ya, lo que nos faltaba por ver en España es una huelga general contra la oposición. Convocar una huelga general contra la oposición, contra la alternativa, que eso es lo que va a ser, si se lleva a cabo, es una cosa, vamos, políticamente delirante, pero políticamente de alguien que, en fin, que ha perdido un poco el sentido de la orientación.
1: Ja ha tornat a sortir aquell to d'Aznar, el que ens tenia acostumats.
0: Aquí, perdoneu, perdoneu, aquí hi ha un element, que és que el Partit Popular fa un any i mig...
1: Gràcies, Pep,
0: que...
1: fins ara.
0: Que és un altaveu de dir guanyarem les eleccions, guanyarem les eleccions, guanyarem les eleccions, i avui hi havia missatge de prudència. Aznar és molt prudent. Si esta coalición vuelve a ganar. Avui Feijó deia, ho tenim a l'abast, però si no ens adormim, si fem la feina ben feta. I s'ha de fer aquesta feina, perquè la lliçó de l'any 23 pel PP i per Vox és enorme. Ho tenien tot i ho tenien molt confiat. A més, el debat electoral, si us recordeu, aquell cara a cara el va guanyar Feijó clarament contra Pedro Sánchez. Sí, sí. I tot i això hi va haver aquell gir de guió els últims 6-7 dies de campanya i les dretes no van poder governar.
6: És que aquest discurs és com una mica de perdedor, no? És a dir, totes les enquestes indiquen que guanyis o no guanyis, governaràs, fer un discurs de que hi haurà frau electoral. O sigui, el Trump li anava just amb el Partit Demòcrata i fins i tot amb una legislatura la va perdre i és quan més nerviós es posa dient que hi ha frau. Però amb unes enquestes que et diuen que quedis primer o segon, tu governaràs gairebé segur, començar a alimentar aquest debat, deuen tenir algunes informacions internes que fa que no puguin anar tan sobrats, perquè és molt estrany. I en tot cas, alimentar-lo fa de petit...
5: Fa de petit i institucionalment et col·loca en una vessant molt pobra, molt dèbil, i que llavors hi ha una sensació ciutadana també de que comences a patir. I quan la ciutadania pensa que un partit que en teoria és guanyador comença a patir, és com el principi de dir, pues poder com que no guanyarà, potser no m'arrisco en aquest vot, no? I el que passa que fer previsions del que pot passar en unes eleccions és com tirar el tarot, no? És a dir, vas dient moltes coses però no entens, és a dir, després les realitats del que acaba passant en un moment donat, ja, veiem, recordem-se'n, recordem-se'n del 14M, no? És a dir, teníem allà una evidència que guanyava Aznar, i lamentablement, jo no estic cridant
6: Rajoy,
5: a cap...
6: Rajoy,
5: perdó,
6: Rajoy.
5: Que guanyava Rajoy, i no va ser així. I altres moments històrics que hem trobat que passen coses tres dies abans i canvia, doncs, substancialment un percentatge de vot importantíssim.
6: Això és així, però perquè passa... És a dir, sempre hi ha un canvi així, és perquè passa... És a dir, sempre poden passar coses.
5: Clar.
6: Però si no passen coses, sí que les tendències o la doctrina política et dona, com a mínim, poder opinar respecte a tradicions històriques, no sé.
5: Clar, clar, clar, però precisament per això dic que posar-te en aquesta tessitura del frau electoral, del vot del correu, etc., et debilita com a possible guanyador, no? Quan tu ja planteges en el moment, el dia que es convoquen les eleccions, que ja preveus que hi haurà un frau electorat i que el vot de correu...
4: Perquè els hi ha passat dues vegades, això, el 14M i després l'anterior a les eleccions, que van guanyar, i per primera vegada a Espanya El partit guanyador no va governar.
7: Laura, jo sempre que parla d'Aznar sempre penso, quina llàstima que el que pronostica en relació amb la unitat d'Espanya i amb la fi de la monarquia estigui tan allunyat de la realitat. Sempre penso, quina llàstima que realment hi hagi aquesta desconnexió absoluta. Realment, denota molta ignorància el que explica en relació amb la monarquia, perquè realment el Partit Socialista, segurament de tots els partits d'estat, és el màxim valedor de la monarquia, el màxim garant d'aquesta institució, el qui va orquestrar l'operació Joan Carles, fingint que era una poma podrida per intentar salvar la institució, explicant o intentant fer creure a la ciutadania que els presumptes negocis negocis foscos del monarca, en realitat no els havia aconseguit valença de la corona, sinó que era ell que passava per allà i era un ciutadà anònim com qualsevol altre, no? En realitat, el que va fer que el que va establir un tallafocs al voltant de la figura de Felip VI per intentar blindar la monarquia va ser justament una operació orquestrada pel Partit Socialista amb la concurrència d'altres estaments de l'Estat, però em refereixo...
1: Rubalcaba, ha dit.
4: Sí, Rubalcaba.
7: Ah, exacte, evidentment, amb la concurrència d'altres actors.
0: Rubalcaba, és Rubalcaba.
7: Sí, també, exacte. Però em refereixo que com pot ser possible que faci aquestes declaracions quan signifiquen realment tenir una ignorància supina de què és el Partit Socialista i del que defensa, perquè malgrat que algunes persones es puguin creure que realment és un partit republicà, és realment el màxim garant de la corona.
1: Arment, que et vull deixar marxar ja, però entre una cosa i l'altra... No, escolta'm, abans d'acabar, Jordi, explicàvem abans a l'informatiu que aquest avançament electoral per part de Pedro Sánchez també deixa moltes coses al tinter, és a dir, lleis que no s'han acabat d'aprovar, comissions d'investigació de les quals s'havia fet molta feina i que ara tot això com quedarà?
0: Això demostra que les comissions d'investigació parlamentàries no serveixen absolutament per res, perquè queden en paper mullat, ni hi ha tan importants com tot el tema de l'operació Catalunya, espionatge Pegasus, atemptats del 17A, i òbviament la comissió de la Dana, hi ha totes les comissions interessades pel PP que s'han muntat al Senat. De fet, ahir el Partit Popular va anunciar una comissió d'investigació per tema Ceuta al Senat dos mesos després, que quin sentit té, no?, tot plegat. Són els tempos de la política, però hi ha lleis molt importants que queden totalment en paper mullat. Hi havia una llei que es va reclamar molt, que era la llei de l'eutanàsia, sí, que va haver-se de començar... El tràmit d'una llei són 4 o 5 mesos, com a mínim. La llei de l'eutanàsia es va plantejar per primera vegada fa 3 o 4 legislatures.
4: Sí,
0: ja.
4: Sí.
0: I llavors s'anava tramitant, hi havia molt període d'esmenes, molts canvis, es volia buscar molt consens, i la llei de l'eutanàsia va decaure una legislatura, es va tornar a tramitar, va tornar a caure, i al final la tercera ha anat a la vençuda. Doncs com aquesta llei, en aquests moments tenim debats que són al carrer, que és la prohibició dels menors o dels adolescents per entrar a les xarxes socials, que això s'ha anunciat, que a més això al final vindrà amb directiva europea, Espanya és un dels països pioners a l'hora de plantejar-ho, això estava en tràmit fora, tota la reforma judicial pel qual Espanya pretenia ser com Europa, que és la fiscalia que investiga i que no són els jutges d'instrucció, a banda d'una reforma global, perquè la llei actual, si us en recordeu, Bolaños quan la va presentar va dir que s'aprovaria segur i que això era tan important que no es tocava res de la justícia des que es va inaugurar la Sagrada Família, perquè la llei judicial en aquests moments, la base, és quan es va començar a construir la Sagrada Família de Barcelona. Vull dir que hi van posar-hi molt bombo i plateret i això queda també en paper mullat. Hi ha el finançament, hi ha el deute del FLA de les comunitats autònomes, que totes les comunitats ho volen, però les del PP hi voten en contra. És aquella hipocresia de la política, moltes vegades. Tot això queda en paper mullat. Tot això, què es podrà recuperar? De lleis com aquestes n'hi ha un centenar, la llei antitabac, n'hi ha moltes. A partir d'aquí, doncs, foc nou al gener.
1: I, escolta, bé, un Nadal intens, no?, també, perquè anem a 23 de desembre, això què passarà després de rei... O sigui, quin calendari ara mateix tenim sobre la taula, Jordi?
0: La setmana de Nadal serà infernal, perquè el 22 de desembre hi ha la loteria, és un dia bloquejat, que si fas alguna altra cosa no té cap mena de sentit. El 23 és quan es constitueixen Corts, això vol dir que hi haurà tot aquell... A veure, una constitució de Corts, si us en recordeu, les últimes és quan es va legalitzar, si se'm permet l'expressió, que es pogués parlar en català, en euskera o en gallec, al Congrés dels Diputats. Aquella negociació és la que va portar Francina Armengol com a presidenta del Congrés, això és el que viurem durant les primeres setmanes del mes de desembre. Constitució de les Corts Corts el 23, missatge de la Casa Reial del cap de l'Estat, de Felip VI, el 24, per tant ja tenim aquella setmana més que marcada. Hi haurà un gran dubte en funció del resultat, és preceptiu per llei que hi hagi una ronda de contactes del cap de l'Estat amb tots els líders parlamentaris. Això serà durant les festes de Nadal, hi ha molts dubtes. Saltarem després de Reis? Ja ho veurem.
1: Déu-n'hi-do, aquestes dates i aquest calendari. Jordi, gràcies, anem parlant. Que vagi
0: fins demà, bona nit.
1: Bona nit.
4: Sí.
1: Fem una pausa, vale, Enric. Vale. Una pausa, guarda tu, i ara m'ho expliques.
9: Vinga. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
10: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
11: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
12: RAC 5, 4,
13: 3, 2, 1...
12: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
12: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mora de Déu.
12: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
12: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: RAC1.
19: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wallet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
12: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
12: Us hi esperem.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
12: Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
12: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: 7 minuts i arribarem a les 10 de la nit. De seguida dono la paraula a l'Enric Sierra, que volia fer...
4: Fica escalfant la banda.
1: Exacte. Un segon, Enric, perquè he d'anar cap al centre de Barcelona, on aquesta tarda ha començat aquesta manifestació per l'habitatge des de plaça Urquinaona. Ho ha seguit l'Alba Carnicer. Alba, com estàs? Bona nit.
20: Hola, bona nit.
1: Ja s'ha acabat o no aquesta manifestació? Encara sento soroll per aquí de fons.
20: Hi ha soroll, ja s'ha acabat. El punt aquest on s'ha acabat és Gran Via amb Passeig de Gràcia. Sí que hi ha bastants manifestants que ja estan marxant, però hi ha encara moltíssima gent a tot el que seria tot Gran Via. Mm-hmm. Pel que fa a l'assistència, passa com sempre aquest ball de xifres. Eh?
1: Sí.
20: Des dels sindicats xifren la participació en 120.000 persones.
1: 120.000?
20: I en canvi des de 120.000, sí.
1: Sí, sí.
20: I des de la Guàrdia Urbana ho rebaixen a 20.000. Però és el que deia, eh?
1: Aquesta una gran diferència aquí, eh?
20: Sí. és abismal.
1: Sí, sí.
20: Però vaja, com deia, moltíssima gent aquí encara protestant a Gran Via, en Passeig de Gràcia.
1: Com ha anat, Alba, això? Sortia de plaça Urquinaona. S'ha canviat, oi, el recorregut a última hora?
20: Sí, s'ha canviat perquè, clar, les expectatives s'han superat tant les expectatives que hi havia un recorregut programat que pujava sobretot per la Rambla fins a acabar a plaça Catalunya, però clar, penseu que la Rambla està, bueno, hi ha obres,
1: sí,
20: i és una via bastant estreta. Aleshores el que han dit és, vale, doncs canviem el recorregut, ho han fet a última hora i han passat per Ronda de Sant Pere, han pujat per Passeig de Sant Joan fins a arribar a plaça Tetuan i de plaça Tetuan a Gran Via en Passeig de Gràcia. Però és per això, perquè hi ha hagut moltíssima gent.
1: I què diries, quin ha estat el principal reclam? Perquè, clar, ara tot això dels dos decrets d'habitatge, que hem sabut que demà es tornaran a portar al Consell de Ministres i que quedaran aprovats, no sé si han canviat una mica el missatge avui en aquesta manifestació.
20: No, gens, i de fet encara han amenaçat més amb la vaga general. Creuen que aquests dos decrets o l'anunci del president Sánchez, del president espanyol, d'avançar les eleccions no servirà per res, perquè fins ara, des dels, de qualsevol grup polític, des de l'esquerra fins la dreta, no s'han posat mans a l'obra per fer polítiques d'habitatge, no? I el que reclamen és això, és primer faran una vaga general que està prevista que es faci abans de les eleccions, que serien el 29 de novembre, i a partir d'aquí veurien. Però el que reclamen és això, aturar els desnonaments, crear més habitatge públic i sobretot abaixar el preu del lloguer.
1: Alba, gràcies, bona nit.
20: Bona nit.
1: 4 minuts i les 10, Enric.
4: Sí, no, molt, molt ràpid. Abans l'Armentera es parlava de les lleis que queden penjades,
1: sí,
4: o que no,
1: sí, sí,
4: es podran tramitar, no? Hi ha un parell que són molt importants per Catalunya, el tema del promès la reforma del finançament i la condonació del FLA, no?
1: Sí.
4: Que eren, per cert, formaven part de l'acord d'investidura de Salvador Illa per part d'Esquerra Republicana. Per tant, aquí queda un dubte, no? I preguntes que haurem de fer els periodistes durant aquesta campanya, sobretot el PP i Vox, què pensen fer amb tot això? Perquè això és important.
1: Sí, vols dir que cal preguntar-ho?
4: No, perquè igual tindrem alguna sorpresa.
1: Sí, per què?
4: Bueno, aquí és on hi ha...
1: Si governen amb,
4: clar,
1: majoria...
4: No, perquè aquí és on hi ha grans diferències o algunes diferències entre PP i Vox. És a dir, Vox aboga pel desarticulament de l'estat de les autonomies. I el PP no, això no hi aposta, ans al contrari, perquè governa, té l'ample govern la majoria d'autonomies. Per tant, grans preguntes que tindrem, i per últim, s'obrirà el debat, un cop el dia 29 a la nit o el 30, si passa el que diuen les enquestes, què farà el PSOE? És a dir, el PSOE permetrà que el PP governi per impedir que Vox entri en el govern? Clar, aquesta és una altra de les qüestions que segurament...
6: El centre.
4: Sí, sortirà.
7: Jo crec que en realitat això que proposa Vox de desarticular l'estat de les autonomies en realitat és una proposta, però no serà viable i això no ho comprarà tampoc el Partit Popular, però sí, i aquesta proposta sí que és veritat que serà, com si diguéssim, l'extrema dreta qui es plegarà a l'estat de dret i en realitat qui es plegarà al Partit Popular, però si veiem el que ha passat en moltes comunitats autònomes, la realitat, llastimosament, és que el Partit Popular ha acabat absorbint bona part de l'agenda de l'extrema dreta. Si hem de fiar-nos amb el que... Si hem de, no, una miqueta projectar a partir del que ha passat, podem pensar que amb un govern a l'estat espanyol liderat pel Partit Popular, però amb ministres de Vox, doncs això també passaria en moltes carpetes.
1: Hi ha una... Per anar tancant. Isabel, sí. I si el Jordi... No, el Jordi em diu que no, ja.
13: Bueno, potser està d'acord. Potser quan jo acabi, potser sí. Ja sabem que en Jordi, quan jo intervinc, ha de posar la seva puteta. L'únic que vull dir és que dintre del panorama trist i desolador que se'ns ve de davant, hi ha una qüestió que a mi em tranquil·litza, i és que el marc constitucional i en tota una sèrie de coses que Vox va proclamant que vol fer i que lamentablement té a veure amb les llibertats individuals i socials i els drets de les persones, que no podrà fer-ho, no? I que el marc constitucional...
4: La Constitució es pot canviar, eh?
13: Sí, però no és tan fàcil, no? Ja ho sabem que no és tan fàcil. Per tant, ara per ara el marc constitucional ens empara i ens protegeix.
1: Ho veurem aquests propers mesos. Primer han de venir aquestes eleccions i després ja veurem quin escenari queda. Ho deixem aquí, Enric Serra, Isabel Lleuger, Jordi Cominal, Laura Aznar. Gràcies.
4: Ho havíem fet d'un altre. Sí, molt bé. Us heu portat molt bé.
1: Va, fins la setmana que ve. Fem una pausa gràcies. I de seguida actualitzem la informació.
16: No ho sé, amb Anna Ballonés.
21: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
22: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
16: RAC 5, 4,
23: 3, 2, 1...
16: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
24: Mora
16: de
24: Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
1: Passa un minut de les 10 de la nit. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
2: Doncs que demà al matí hi haurà els primers efectes de la convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre. Es dissoldran el Congrés i el Senat i entrarem de ple en període electoral. La campanya començarà el divendres 13 de novembre. Pedro Sánchez ho fia tot a mobilitzar l'esquerra després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge. Justament, el Consell de Ministres de demà tornarà a aprovar els documents que divendres va tombar el Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts per Catalunya. El Congrés els haurà de tornar a votar durant aquest mes d'octubre, però com que les Corts estaran dissoltes, ho haurà de fer la Diputació Permanent i aquí Junts ja no té poder de veto.
1: I amb les eleccions espanyoles ja convocades, la llei de l'amnistia, que viurà demà un nou capítol.
2: Demà el Tribunal Constitucional avalarà l'aplicació de la llei, una maniobra que costaria Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Suprem es reuneix al matí amb els recursos de Jordi Turull i Dolors Bassa damunt la taula i tot apunta que el TC dirà que s'han vulnerat els seus drets i això ja donarà via lliure al Suprem perquè apliqui l'amnistia també a Puigdemont.
1: I més enllà de l'avançament electoral, el temporal de pluges encara tindrà demà afectacions a la mobilitat.
2: La majoria de línies de tren continuen funcionant amb empentes i rodolons. Rodalies ja ha avisat que demà al matí es tornaran a posar en marxa la majoria de línies. Ara bé, ho faran per trams per mirar de revisar i arreglar les zones que han quedat més afectades. Aquest dimarts, l'R1 mantindrà el servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. Això pel que fa als trens, però demà també hi haurà tres centres educatius que es mantindran tancats perquè han quedat malmesos. El Vallès de Granollers, el Jaume Tosset a Ripollet i la Llar d'Infants al Garbí de Sant Adrià de Besòs. La resta de trentena de centres afectats per la pluja d'avui podran obrir portes aquest dimarts.
1: Gràcies, Pep. D'altra banda, Bel Caral, bona nit.
25: Bona nit.
1: Sobre aquesta qüestió, els ruixats de les últimes hores ja són història, però demà hi ha d'haver noves precipitacions, no?
25: Sí, ja han deixat enrere l'episodi de pluges abundants del matí en algunes comarques. Els ruixats
3: abans d'aquesta tarda, i ara tot tranquil. S'escapa alguna gota cap a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre? Demà un matí tranquil, sí, però a la tarda se'n tornem-hi. Una situació de ruixats que entraran als vols del migdia, primeres hores de la tarda per l'oest de Catalunya, afectaran les comarques primer de Lleida i Tarragona, i a mesura que avanci la tarda aniran arribant a les de Barcelona i Girona. Tarda, vespre, en molts casos, cap a la costa central i comarques de Girona cap al vespre final del dia. I atenció, sud de les comarques de Girona, sud de la Costa Brava i litoral central, que demà cap a aquesta hora, final del dia, podem tornar a tenir alguns aiguats, tot i que la resta de Catalunya, en general, els ruixats de la tarda, vespre, no seran tan intensos.
1: Seguirem demà. Gràcies, Abel.
3: De res.
1: I els esports, Aleix Pariser, bona nit.
2: Hola, bona nit, Anna.
1: Què fareu avui, t'ho diràs?
2: Doncs mira, connectarem ja amb el Roger Saperes a Buenos Aires. Ja el tenim allà, ja l'hem sentit, sí, també a l'informatiu del 9C, l'enviat especial de RAC1 per viure...
1: Està passant bé, està bé.
2: Sí, de moment moltes cues i moltes complicacions per aconseguir l'acreditació, però sí, ja la té. RAC1 està acreditat i podrà entrar al Monumental de Buenos Aires demà per viure l'últim tango de Messi, les dents de Messi amb la selecció de l'Argentina, en aquesta programació especial que farem demà dimarts. Tu diràs, més l'Argentina venint d'una a tres de la matinada. Demà farem en directe aquest últim partit de Messi amb la selecció albiceleste. Avui en parlarem al Consell del Tu Diràs, amb Santi Nolla i Antoni Bassas, també a la tertúlia amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Marc Guillén, pendent dels últims partits internacionals de seleccions, per exemple, del Croàcia-Espanya, que viurem demà amb 6 jugadors del Barça, a Split, a Croàcia, i tenim el Damià López, també hi connectarem avui, i començarem ja a mirar l'actualitat del Barça i del Madrid, perquè molts internacionals ja han anat tornant a la disciplina del Barça i del Madrid. A Madrid tenen un bon enrenouament, Mbappé, perquè va de polèmica en polèmica. Avui s'ha entrenat en solitari aquest vespre a Valdebebas. També ho comentarem avui a la tertúlia i farem la ressaca del clàssic femení. Hi ha molta mala maror a Madrid després del 7-0 que li va clavar ahir el Barça femení al Madrid.
1: Doncs de seguida t'escoltem, Aleix. Gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: 10 i 5 minuts, una pausa i de seguida arriben les paraules i les coses de Clara Caraltó.
5: Escolta, els gots on els tens?
8: Veus l'armari alt de doble fons que hi ha tocada la columna raconera extraïble al costat del moble d'esmorzar sobre l'aigüera XL d'acer inoxidable amb l'aixeta que redueix el consum d'aigua? Doncs aquí el tens.
23: Quan estàs orgullós de la teva cuina nova, es nota. Reforma la teva cuina amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
24: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
25: RAC 5, 4, 3, 2, 1...
26: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
27: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
26: Us hi esperem.
28: Mira, ja ve, recta final.
29: Mare de Déu.
26: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
30: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
31: Un autèntic bochorno.
27: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
26: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
27: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
26: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
32: RAC1. RAC1.
2: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
33: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
26: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC1.
2: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
34: I know molt bé.
2: Molt bé, sí.
34: Com va?
2: Com va, home?
34: Bon dia, bona nit. Visca el Barça.
2: Visca el Barça.
26: A 2:15, tu diràs, amb Aleix Pariser.
2: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
35: Sí, se nota?
2: Un poco, sí.
26: A RAC1, tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
32: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Tots som un.
26: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i 8 minuts.

0: Res, ja torna a ser dilluns, ja tornem a començar la setmana, i si comença la setmana això vol dir que hem de saludar la Clara Caralto. Clara, com estàs?
1: Molt bé, bona nit.
0: Amb les paraules i les coses, ja sabeu, combinem literatura a partir d'algun un objecte que aquesta setmana doncs ara ens expliques què és.
1: Ara us explico. Mira, avui parlaré d'un objecte molt petit, Anna, però que et pot arruïnar molt la vida.
0: Ui,
1: a veure, no sé. Estira els dits que mirarem si em portes.
0: Què?
1: Sí que em portes. Parlarem dels
0: anells. Ah,
1: sí.
0: Mira que no sóc gaire de joies, jo,
1: no
0: eh? Porto
1: el
0: mínim. Són dos
1: en un mateix dit.
0: Sí.
1: Clar, és un objecte, pesa només uns grams, però pot significar moltes coses. Pot
0: I
1: significar t'estimo, pot significar estic casat, estic casada, pot significar t'he descobert, pot significar, si us plau, porta'm fins a Mordor.
0: Caral,
1: tot això.
0: Sí,
1: els anells, i sobretot en literatura, poden ser molt perillosos, no? I he pensat, Anna, perquè tu ja has vist que al setembre, no, aquesta cosa inaugural ens ha anat com inspirant a les seccions, que si el llapis, que si la finestra... I he pensat que setembre és el moment del pic anual de divorcis.
0: Sí?
1: Per això m'ha fet pensar en els anells.
0: Ah, no ho sabia.
1: Sí, és el moment, després de les vacances,
0: sí, eh?
1: És el moment que més gent es separa.
0: Pensava, clar, després de les vacances. No
1: sí.
0: Ho feia tan enllà, però sí, té sentit, no?
1: Exacte.
0: S'acaben les vacances d'agost.
1: Ho has reflexionat una mica.
0: El setembre és allò de... No funciona, octubre, fora.
1: Exacte, és el moment que més gent veu doncs, que casar-se.

0: aquesta dona doncs deixa de ser propietat del pare i passa a ser propietat del marit. És una mica de...
1: Vaja.
0: Sí, així funcionava. Sí. Però és que, a més, també m'ha agradat molt saber que a l'antic Egipte, a part de, doncs, com un adornament, també se'ls posaven, funcionaven com a segells.
1: Ah.
0: És a dir, tu tenies un segell gravat amb el teu nom, el teu títol, el teu símbol, el premies en argila, tubeta calenta, i allò autenticava documents, papirs, cartes... O sigui, molt abans que el DNI, que el IDCAT mòbil, que el... No, allò funcionava.
1: Jo crec que hi ha un tipus d'anell que encara existeix avui en dia, el que passa és que és força gros, eh?
0: Sí.
1: Que se li diu, és que no sé si es diu segell o una cosa similar, però sí que és
0: quadrat,
1: força gran
0: amb alguna cosa gravada.
1: O alguna cosa.
0: És que jo crec que tornen a estar una mica de moda els segells anell, ves què et dic?
1: Sí.
0: Podria ser.
1: No m'hi he fixat, si la gent porta aquests trossos d'anell, perquè hi ha gent que porta uns anells que et pesa la mà, eh? Vull dir que no, per escriure-hi tot,
0: que
1: no
0: costen fins i tot. Sí. Començarem, Anna, amb l'anell més poderós de la literatura.

0: Amb aquestes flautetes ja som a la comarca, ja som a la Terra Mitjana. No sé com eres tu de fan del 0 al 10 del Senyor dels Anells. Zero.
1: Millor que no m'ho pregunti.
0: Jo t'he de dir que també, eh?
1: No,
0: d'adolescent,
1: no.
0: Saps què va passar? Que a casa meva, el meu germà gran, era un fan absolut del Senyor dels Anells. I llavors jo, com a bona germana petita, torracollons, vaig com construir la meva identitat i la meva personalitat
1: en contra.
0: A partir de tot el que no li agradava al meu germà. Llavors jo, els llibres del Senyor dels Anells no m'hi acostava, val?
1: Ho puc entendre, ho puc entendre.
0: Sí. Zero, eh? Tu ni has vist les pel·lícules, no gaire cosa.
1: És que no, em costa d'entrar-hi.
0: No t'acaba la fantasia èpica, no.
1: Em sap greu, ja sé que per molta gent ara és una gran decepció.
0: Mama,
1: però
0: no.
1: em costen aquestes històries així.
0: No.
1: Potser si hi en tres m'agradarien, eh? Però no he fet l'esforç.
0: No passa res, no, t'escoltem però no et jutgem, mare.
1: Gràcies.
0: Mira, el J.R.R. Tolkien...
1: A més, ja sóc sincera, eh? Vull dir,
0: no,
1: que si una
0: molt,
1: cosa no,
0: molt,
1: dic,
0: això ho hem
1: dic
0: vist.
1: Que no i ja està,
0: està,
1: eh?
0: No passa res. Si no l'has llegit, no l'has llegit. Si no t'agrada, no t'agrada. No hi ha cap problema. Ho publica Tolkien entre el 54 i el 55. Ell ho concep com una única història, el que passa que per motius editorials es publiquen tres llibres. La Germandat de l'Anell, Les dues torres i El retorn del rei. El que jo no sabia, Anna, és que hi ha un anell real que inspira a Tolkien. Això és interessant. Mira, resulta que a finals del 18 van trobar un anell així en uns camps llaurats, no? Un anell que portava una inscripció, que era conegut com l'anell de Silvanus, que portava una inscripció estranya, com una mena, no? Deia, Senecianus, que visquis en Déu. I era un anell romà d'or del segle IV. Fins aquí la primera part de la història, aquest anell amb aquesta inscripció. Aleshores, molt de temps després, el 1929, un arqueòleg va trobar, que era un arqueòleg que era conegut de Tolkien, va trobar, força a prop d'on havien trobat aquest anell, una petita tauleta de bronze amb una inscripció, amb una mena de maledicció escrita allà. Aleshores, aquest arqueòleg li va demanar a Tolkien ajuda, perquè llavors Tolkien doncs, era filòleg, era professor de llengües antigues a la Universitat d'Oxford, per veure si hi havia relació entre aquesta inscripció de la tauleta
1: i
0: l'anell. Resulta que la inscripció deia això. Deia, el déu Nodens, Silvanus ha perdut un anell. Entre aquells que porten el nom de Senecianus, que ningú tingui salut fins que el retorni al temple de Nodens. Mm. Per tant, l'anell era de Silvanus, però Senecianus l'havia robat i havia, pel que pogués ser, havia fet inscriure el seu nom. Per tant, la maledicció és fins que no el tornis, que no tinguis salut, no? Llavors es veu que Tolkien, bueno, li va encantar, va flipar, va anar allà, va a aquest temple, va entrar, va estudiar... Es veu que el que aquest amic arqueòleg li demanava era per la deïtat Nodens, qui era, buscaven informació. I Tolkien va quedar molt fascinat i, curiosament, uns quants anys després, comença a escriure El Hobbit, que és la preqüela, com si diguéssim, del Senyor dels Anells.
1: Home, a veure, si et passa una història com aquesta, d'aquesta troballa, amb aquest anell...
0: Alguna cosa t'inspira.
1: N'has de treure alguna cosa.
0: Total. Clar, ell és el creador del món sencer d'Arda, de la Terra Mitjana, no? Hi ha elves, hi ha hobbits, hi ha... Però, clar, recordem que aquest anell, quan tu te'l poses, et tornes invisible. Però et tornes invisible en el món... Et tornes invisible en el pla físic, diguem, però... t'exposes emocionalment en el món dels esperits i de les ombres. Però el pitjor, Anna, és que quan tu et poses aquest anell, l'anell et corromp. Mm. És a dir, et va menjant la voluntat, et subjuga, no? Fa que tu acabis sent completament possessió de l'anell i no al revés. I jo pregunto, Anna, si tu poguessis posar-te un anell que et torna invisible, però que et corromp una miqueta la moral, en algun moment tu

0: posaries?
1: A veure, en algun moment d'emergència...
0: Emergència.
1: Si no em corro molt... Home, vés a saber, hi ha casos de necessitat que potser sí que... Jo, ens el posaríem un momentet, no?
0: Jo clarament me'l posaria i després ja em treballaria el tema de la corrupció moral, ja faríem feina amb això. Però tu tens un anell que et torna invisible, o sigui, i tant que sí.
1: Potser et cansaries al final, també, eh?
0: Ja.
1: Diries, ja ho he tastat, no em compensa, no? Posem una mica sobre la balança.
0: O potser no, potser t'enganxa molt i cada vegada te'l vols posar més.
1: Això també podria passar. Per si de cas, millor no provar-ho.
0: Millor no provar-ho. La famosa inscripció de l'anell en llengua negra de Mordor, no? De l'únic anell aquest creat per Sauron, diu, un anell per governar-los a tots, un anell per trobar-los, un anell per atraure'ls a tots i lligar-los a les tenebres.

0: situem en un altre moment,
1: no,
0: em sembla.
1: Ja comencem amb el meu randomisme musical, però no, perquè ja veuràs, Anna, que al final tot... Avui
0: tot té un sentit.
1: Al final tot té un sentit. Perquè si Tolkien converteix, no, l'objecte, crea un objecte que concentra tot el poder del món, ens n'anem ara al món realista de la Jane Austen, on un anell té una cosa molt més perillosa, potser fins i tot, que és informació amorosa. Et vull parlar d'un anell que no és una prova d'amor, sinó que conté dintre la prova d'amor, perquè és un anell que porta dintre un floc de cabells. Val? Llavors, anem a la primera novel·la de la Jane Austen, Seny i sentiment, publicada el 1811 de manera anònima. És una mena de sàtira en contra dels excessos del romanticisme. Hi ha dues germanes, una que és molt assenyada, molt prudent, i l'altra, doncs, molt més apassionada. Però qui porta aquest anell és un personatge masculí que es diu Edward, que porta una mena de segell rodonet amb una mica de làmina de vidre o de cristall, i a dintre una treneta rosseta, així, a dins, posadeta, uns quants cavalls trenadets, val? Que dius, aquesta gent tan fina del segle XIX, quines coses més fastigoses fotien.
0: Ves a saber, allò, millor no olorar-lo.
1: Terrible, a dintre tancat un floquet, una mica d'uns quants cavallets, no? Aleshores, la Eleonor, que és el personatge que representa el seny, però una mica esverada per la germana, diu, buah, aquests cabells són meus. Perquè a mi m'agrada molt l'Edward, estem enamorats, coincideix el color del meu cabell amb el de dintre, per tant, clarament són meus. Cosa que ho fa encara tot més fastigós, perquè vol dir que els ha aconseguit...
0: Clar, d'on els ha tret?
1: Ella no els hi ha donat, llavors no, un raspall, clar.
0: Uf!
1: No, tot molt escaroset. Però la realitat burgesa de la Jane Austen li fot l'hòstia, aquells cabells no són seus, sinó que aquells cabells són d'una primera dona amb qui ell s'havia promès, sí. No?
0: Aquest no l'he llegit, però he vist la pel·lícula unes quantes vegades.
1: Ah, veus? aquesta cosa, un amor juvenil, tal, i és una dona, que la propietària dels cabells, que és terrible, que és molt vulgar, que és molt insuportable. Llavors, aquí aquesta prova d'amor, microbiològicament qüestionable, resulta que és un pacte de sang. És aquesta cosa de l'època de, escolta'm, tu has de complir les aparences, sí, i la reputació, i si tu has dit que tu no pots trencar un compromís, perquè si tu has dit que et cases amb aquesta, doncs et cases amb aquesta i s'ha acabat. A veure, la Jane Austen no ens fa finals infeliços. Agafeu la novel·la i llegiu-la, que l'ha editat a Vienne Edicions,
0: sí,
1: Preciosa.
0: Sí, és molt maca.
1: És molt maca, sí. I si no, ja sabeu que també tenim sempre una mica de... Tenim un espai en aquesta secció pels que no són gaire lectors i que són més cinèfils, perquè tenim la versió cinematogràfica que deies tu, que són,
0: sí,
1: la Emma Thompson,
0: sí,
1: Hugh Grant,
0: sí,
1: de l'any 95. Però, jo aquí, aquesta cançó que sonava, ara lliguem caps, perquè hi ha una història d'un anell real aquí també.
0: A veure.
1: Resulta que la Jane Austen tenia un anell turquesa, molt bonic, havia sigut de la família, tal, havia passat de generació en generació, llavors la tenia ella, no? Però resulta, i la cosa bona passa anys després, passa al 2012.
0: Tant cap aquí.
1: Quan la Kelly Clarkson,
0: sí,
1: que és la que
0: estem
1: sentia,
0: sentint de fons,
1: resulta que en una subhasta, alerta amb les subhastes, va comprar per més de 240.000 dòlars l'anell de la Jane Austen. Val? Quan aquesta informació va arribar al Ministeri de Cultura del Regne Unit, van dir, no, aquest anell no pot sortir d'aquí.
0: Ha d'estar protegit, això, d'alguna manera, no?
1: Exacte, ha d'estar protegidíssim. Llavors el que van fer va ser bloquejar l'exportació de l'anell. Van dir, no, això va ser el 12 de setembre, va dir, fins al 30 de setembre aquest anell no es mou d'aquí. I aleshores, la Casa Museu Jane Austen va començar una mena de campanya amb un eslògan que deia Bring the Ring Home, que diguem que encara no havia marxat l'anell, però era molt potent aquest eslògan,
0: sí,
1: i la gent va començar a fer donacions.
0: Tornava a casa, no?
1: Sí, va començar a fer donacions, diners, es veu que hi va haver alguns benefactors que van donar, anònims, que van donar molts, molts, molts diners, fins que van aconseguir arribar a la xifra que havia pagat la Kelly Clarkson, que llavors va dir que ella, ostres, no, que li semblava un tresor nacional i que l'anell s'havia de quedar allà i que jo dic, algú que em faci una novel·la d'aquesta història.
0: Home, i el va un regalar, per tant, el va donar?
1: No, però li van tornar els diners.
0: Ah, anava a dir, com que va veure que sí que era un tresor, dic, potser...
1: No.
0: Com que té una mica de diners, li sobraven, potser el va regalar.
1: No, fins on jo tinc entès...
0: Es va fer aquesta recolecta...
1: Van arribar a la xifra, li van pagar i l'anell, diguem que ara està a la Casa Museu Jane Austen.

0: Què, que venim cap aquí?
1: Venim cap aquí. La Maria del Mar ens quadra molt amb això que t'explicaré ara, perquè també tenim en ells en històries catalanes. Mira, et vull parlar ara del Jaume Fuster i d'una novel·la que té de l'any 85 que es diu L'anell de ferro. El Jaume Fuster, no el confonguem amb el Joan Fuster, que és el valencià. Jaume Fuster era de Barcelona, va néixer l'any 84, neix el 98. Ell és una figura molt important de la literatura catalana dels anys 70, va formar part del col·lectiu Ofèlia Dràxtel. Ell és molt conegut, va tenir un best-seller que es diu De mica en mica s'omple la pica, que potser et sona,
0: sí, o Tarda, Sessió Contínua... No, no me'n recordo quin era, però ens el van fer llegir, crec, a tercer d'ESO.
1: Ah, sí, sí, fixa't, aquelles lectures que...
0: Sí, sí, sí, però recordo que em va agradar molt, i a més, recordo la coberta, que era blava i blanca.
1: Però ara no sé quin llibre aquestes era. Aquestes coses que et queden. Doncs resulta que ell, que això, era expert en... ell era, havia escrit molta novel·la negra, i un dia diu, s'acaba la novel·la negra, ara Dracs, Profecies i Reis, i escriu una trilogia, que és la Crònica del món conegut, i el segon llibre es diu L'anell de ferro, no? I diuen que amb aquesta trilogia del Jaume Fuster neix el gènere de la fantasia èpica en llengua catalana, val? I està molt influïda per Tolkien, aquesta trilogia, realment. Ell ho explica, ell era molt fan de Tolkien, i diu que una mica la inspiració surt de Tolkien, per una banda, l'havia llegit molt, i després també alerta combo de la recuperació del Tirant-lo Blanc. Havia llegit. De fet, si tu llegeixes la trilogia, hi ha cites de les dues novel·les al principi, hi ha com Tolkien un mapa que et situa, no? Perquè la fantasia èpica fa aquesta cosa que passa en un món molt semblant al medieval, hi ha éssers humans, diguem, però sí, també hi barreja éssers mitològics. Llavors, si Tolkien converteix les llegendes, els mites nòrdics de la Terra Mitjana en la seva Terra Mitjana, el que fa el Jaume Fuster és agafar el seu escenari, el seu entorn, que és el Mediterrani.
0: Ah, anava a dir, on para?
1: El Mediterrani i els països catalans, no? Llavors ell agafa els mites, les llegendes, la cultura i crea, doncs, aquest món de fantasia èpica, no? De fet, ell explicava que el que va fer va ser reescriure una mica el que no li havia agradat, no? Ell diu, com que la història dels meus països catalans no m'agradava, era una història de derrotes, de fracassos, me la reinvento.
0: Ah, mira.
1: Amb un món llegendari propi. És perfecte, és aquesta cosa bonica, no?, de com la literatura a vegades. Mira, que sentirem un moment el Jaume Fuster.
0: A veure...
2: No és un plagi, però hi ha una clara inspiració. Mira, la cosa és molt senzilla. La majoria d'aquest tipus de novel·la així mítico, medievalista, d'aventures romàntiques, passa a les bromes atlàntiques. I de sobte a mi se'm va acudir traslladar-ho a les resplendors mediterrànies. I aquesta potser és l'aportació, que no sé si és reeixida o no, això ho han de dir els crítics, aquesta és l'aportació que salva el plagi. És a dir, si jo ho hagués fet allò entre boires més o menys nòrdic, amb personatges...
3: Novel·la cèltica, en resum.
2: Celtes, sí, exacte. Vull dir, si hagués agafat la matèria de Bretanya i l'hagués transformada, m'haurien acusat de plagi. Ara, com que el que vaig fer va ser, doncs, passar-ho en aquesta lluminositat mediterrània i fer que l'illa, doncs, sigui Mallorca al revés i que els personatges tinguin aquestes arrels que en principi tenim tots i aquest mediterranisme que respirem.
0: Això és el que salva,
1: sí,
0: el plagi,
1: és el que salva el plagi, però ho explica molt bé.
0: Sí.
1: La primera part, que és l'illa de les Tres Taronges, la situa a Mallorca, la segona al Principat de Catalunya, curiosament una invasió que és el 1714, i l'última, que és el Jardí de les Palmeres, la situa al País Valencià, en un recreat País Valencià, no? Llavors aquí l'anell de ferro, en aquest segon llibre de la trilogia, no és com el de Tolkien, aquí el que fan és uns guerrers, l'anell l'agafen com a símbol, per tant, és comunitat, és unir forces, no? Germanor, aquesta cosa, l'anell de Tolkien, al contrari, és la cosa individualista, sí, que et corromp, sí, sí, que tal, no? Llavors tenim que Tolkien fa la comunitat de l'anell, Frodo, Gandalf, Aragorn, i ell fa una cosa més nostrada, ell diu la companyia del portador, i tenim un criat, un monjo i un poeta. Que dius, mira,
0: ja
1: bé, una cosa...
0: Una comunitat més petitona.
1: Una comunitat més petitona i més nostrada, no? I llavors ell fa una cosa molt interessant amb la llengua, perquè ell, diguem que va ser algú que es va preocupar molt per la llengua, ell és un dels fundadors de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i llavors diu, és que hem de poder escriure de tot en català, hem de poder crear qualsevol gènere, llavors diu, no, a partir de la nostra llegenda, de la nostra llengua, podem crear aquesta fantasia èpica en català, no? Els nostres mites, el que sigui. I fa una cosa molt interessant també amb la gastronomia, que fa unes descripcions de plats tradicionals catalans, que dius...
0: D'aquells que t'entra gana mentre estàs llegint.
1: Exacte, d'aquests que dius, això m'ho fotria ara. Així que tots aquells que sigueu fans de Joc de Trons, que imagina't, això és molt abans, de Tolkien, agafeu els llibres del Jaume Fuster, de la Crònica del món conegut.

0: I acabem amb la història de l'anell de Salomó. Anna, que això és una llegenda d'origen popular, es creu que és una llegenda d'origen jueu, que ha estat molt reescrita, fins i tot per autors d'autoajuda, perquè té una, conté una lliçó així com bastant filosòfica, i explica que un rei, sovint identificat com el rei Salomó, buscava un remei contra l'orgull i contra la tristesa. Buscava alguna cosa que et pogués ajudar tant en els moments que estàs més amunt, peus a terra, tant en els moments que estàs més enfonsat. I diuen, doncs, que un artesà savi del regne li va portar un anell molt senzillet amb una inscripció a dintre, amb una frase a dintre.
1: Sí.
0: I la frase era: això també passarà. Això també passarà, no? Servia per recordar-li que tot és passatger,
1: tot,
0: que tot és efímer.
1: Com allò bo, com allò dolent.
0: Exacte, tant els grans triomfs, les grans glòries, com les tristeses més profundes. A mi m'agrada molt, no? Estàs trist? Això també passarà. Estàs enamoradíssim? Això també passarà. T'han ascendit...
1: Relativitzar tot una miqueta,
0: relativitzar-ho,
1: no?
0: Tot, t'han ascendit, t'ha tocat la loteria? Això també passarà. Has aconseguit un pis a Barcelona que et pots permetre? Això no passa, això no passa, però tota la resta de coses sí que passen, no? Llavors és una frase que serveix per consolar-nos i alhora per fotre'ns una mica lloc, no? Perquè és això que tu deies. Ni les coses... Quan ens passen coses molt bones, les voldríem congelar. Quan ens passen coses horribles, creiem que no s'acaben mai... I això també passarà. Hi ha una escena molt bonica de Fleabag.
1: Sí.
0: No sé si has vist Fleabag.
1: Sí, sí, sí. Mira,
0: quan li diu,
1: sí, m'encanta.
0: Quan li diu al capellà que s'ha enamorat d'ella i li diu t'estimo...
1: Quan estan asseguts a la parada de l'autobús.
0: Ell fa una pausa dramàtica superllarga i li diu it will pass. Això també passarà. Per tant, Anna, això també, aquest dilluns...
1: Tu en portes molts, d'anells.
0: Jo en porto molts.
1: Un, dos, tres, quatre...
0: Sí. Mira, no sé, m'ha agafat per aquí ara.
1: Cinc, no? Cinc em portes?
0: Sí, dos amb un dit i tres a l'altre. I una mica grossos, també.
1: Sí. Ja pots escriure bé, sí.
0: Sí, molesten. Els braçalets em molesten més.
1: Ah, a mi també. Jo sí. Tinc allò d'anar-me tocant l'anell i amb tants anells em costaria. Ja.
0: Anna, no cal que ens ho gravem en un anell, ens ho gravem en un post-it així a l'estudi o a l'agenda. Això
1: també
0: passarà.
1: Mira, me l'apunto.
0: No, aquestes cal, no turres cal, sobre els anells també passarà.
1: Gràcies, Clara. Gràcies. Fins dilluns que ve. Falta un minut i mig per arribar a 11:15 de la nit. Deixeu-me que reservem aquest últim minut del programa per actualitzar la situació al centre de Barcelona en aquesta protesta pel dret a l'habitatge, perquè dèiem que la manifestació s'havia desconvocat i en aquests últims minuts, però, hi ha tensió i càrregues per part dels Mossos d'Esquadra. Tornem cap al centre de Barcelona des del Passeig de Gràcia. Alba Carnicer, bona nit, què està passant?
2: Hola, Anna, bona nit. Doncs sí, ara mateix els manifestants han fet una barrera amb tanques i contenidors i han quedat foc, és a dir, una barrera de foc, i just al davant podria dir que hi ha una vintena de furgons policials, que ara mateix no hi ha càrregues policials, però sí, que fa uns minuts hem vist moltes càrregues policials, llançament d'objectes i també detencions, tant a persones encaputxades com també a altres manifestants que no portaven el rostre tapat. Per tant, molta tensió ara mateix aquí a Passeig de Gràcia amb Gran Via i veurem si finalment la policia aconsegueix arrossegar tots aquests manifestants cap a la plaça de Catalunya.
1: Alba, per situar-nos, recorda'ns on està passant aquestes imatges, aquests objectes que s'estan cremant ara mateix.
2: Sí, ara mateix estem a la a Gran Via, en Passeig de Gràcia. No sé si ubiqueu, per exemple, l'edifici on hi ha la botiga de roba, una botiga de roba, que és l'H&M, i el Cinema Comèdia.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs és ben bé aquella rotonda.
1: Per tant, està tallat aquí al Passeig de Gràcia.
2: Sí, exacte. Els manifestants van cap a plaça Catalunya.
1: Doncs qualsevol novetat també sobre aquesta qüestió en informarem aquí a RAC1. Gràcies, Alba. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Nosaltres ho deixem aquí, ara donem pas al Tu diràs i tornem demà. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 5 d'octubre del 2026. Comença l'última setmana d'aquesta mega aturada FIFA que hem tingut de 20 dies. Entre avui i demà es juguen els darrers partits de seleccions i a partir de dimecres tots els jugadors ja tornaran a la disciplina dels seus clubs per reprendre la competició aquest pròxim cap de setmana. I a RAC1 hem decidit que la millor manera de tancar aquesta aturada de seleccions és compartir amb tots vosaltres l'últim partit de Messi amb la selecció argentina.
0: RAC 1.
2: Argentina va con Messi, va. Messi!
3: Masso.
4: Le pega Messi al arco.
2: Argentina, campeón del mundo. Nos preparamos para el último viaje. La última estación.
0: El 10 diu adéu.
5: Voy a terminar de esta manera acá en lo que siempre soñé.
0: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol i RAC1 en serà testimoni. La matinada de dimarts a dimecres viurem en directe l'últim partit de Messi amb l'Albiceleste. Amb Roger Saperes com a enviat especial a l'Estadi Monumental de Buenos Aires.
6: Leo! El 10! El 10 infinit!
0: La nit de dimarts a dimecres, a la una, just després del Tu diràs, Argentina venint. L'últim ball de Messi amb la seva selecció en directe a RAC1. RAC1. Tots som un milió.
1: Demà serà un superdimarts a RAC1. A quarts d'onze, com és habitual, farem el Tu diràs. Pendents del Croàcia-Espanya, demà, que és a quarts de nou del vespre, amb el Damià López a Split. Ara connectem també amb l'altre enviat especial que tenim en aquesta jornada de seleccions. I després començarem a escalfar motors per aquest Argentina-Benin. El partit serà el de menys. El més important serà viure en directe al Monumental de Buenos Aires amb el Roger Saperes, que ja és allà, aquest últim tango de Messi amb la selecció argentina. A partir de quarts d'una de la matinada demà, al tram final del Tu diràs, ja començarem a viure tots els prolegòmens, tots els actes previs d'aquest últim partit de Messi amb l'Albiceleste, amb el Sape dins del Monumental i amb un munt de gent i col·laboradors aquí a l'estudi de RAC1 per viure una matinada diferent amb aquest partit històric de comiat de la seva selecció del millor futbolista del món. De fet, ja tenim el Sape a la capital argentina. Saperes, què tal? Bona nit aquí a Catalunya, bona tarda per tu a Buenos Aires.
7: Què tal, Pariser? Bona nit. Bona i nit. Efectivament, bona tarda, perquè aquí són dos quarts de sis a Buenos Aires.
1: Cinc hores menys, eh? Com ha anat el viatge, que és llarg, són 13 hores d'avió?
7: Sí, 13 hores i mitja, però vaja, tenint en compte que el vol, com explicàvem ahir, sortia a quarts de dues de la matinada, entre llibres, pel·lícules, àpats i dormir estones, diria que ha passat prou bé, i si no he dormit més, segurament és fruit de l'excitació d'imaginar el que ens espera demà al Monumental.
1: Parlant d'excitació, tot allò que a Buenos Aires, a l'Argentina en general, no sé si has pogut veure ja en aquestes primeres hores a l'Argentina una mica el que s'està preparant i si la ciutat està engalanada d'alguna manera.
7: Sí, fa pinta que serà una hipèrbola futbolística, com tot el que fa referència a Leo Messi aquí a l'Argentina. Deia tu, Buenos Aires ja escalfa motors pensant en que demà sigui una festa sense precedents per acomiadar com Déu mana l'etapa de Leo Messi a l'Albiceleste. Et diria que pel que he pogut percebre hi ha moltes ganes entre la gent de fer-li arribar el crac argentí el seu afecte i ningú dubta aquí, parlis amb qui parlis, des del taxista quan he arribat, amb periodistes quan esperava per recollir l'acreditació, que demà serà una nit d'emocions a flor de pell. De moment també és cert que l'AFA no va de boca amb els detalls del que es viurà Monumental i tot es porta amb una extremada discreció, buscant que hi hagi, suposo, aquest efecte sorpresa del que li espera a Leo Messi. Se sap que no hi ha entrades a la venda, tot el paper es va exaurir en pràcticament dues hores, que el Monumental estarà ple amb 85.000 espectadors, que els jugadors lluiran una equipació especial amb la marca Adidas i Leo Messi, que hi haurà actuacions en una fan zone des de les 12 del migdia a les 12 de la nit i pantalla gegant per veure el partit, i també una cobertura mediàtica, com et deia, impressionant, que ha fet que avui es formessin cues de fins a 5 hores per recollir aquestes preuades acreditacions. Fins i tot a 300 quilòmetres d'aquí, de Buenos Aires, al seu Rosario natal, avui s'ha desplegat una marreta gegant al Monumento de la Bandera, que en lloc de posar el cognom de Messi a l'esquena, doncs hi duia escrit gràcies. Aquesta és una mica la fotografia de Buenos Aires i del país a 24 hores d'un partit a l'eix que jo crec paralitzarà l'Argentina i que viurem en directe, com deies, a la sintonia de RAC1 a partir de la 1 de la matinada.
1: Molt bé, aquests són els primers detalls. Ara tornem, a partir de les 11, en temps de tertúlia, i ens expliques alguna coseta més del que s'ha de viure en les pròximes hores aquí a l'Argentina, a Buenos Aires. Fins ara, Sape.
7: Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, de seguida tornem a l'Argentina. També serem, com dèiem, a Split, amb el Damià López, per sentir Luis de la Fuente i Dani Olmo, que avui ha estat l'encarregat de fer la prèvia d'aquest Croàcia-Espanya de demà a 8:45 del vespre, que també tanca la participació de la selecció espanyola en aquesta mega aturada de seleccions. Per cert, el Dami ha pogut xerrar avui a Split amb Goran Vucevic. Segur que el recordeu. Va ser jugador del Barça B als anys 90 i que va acabar marxant una mica per la porta del darrere per desavinences amb Johan Cruyff. Després sentim aquesta conversa d'un quart d'hora entre el Damià López i Goran Vucevic avui cara a cara a Split. I hem de repassar l'actualitat del Barça perquè Flick comença a recuperar ja internacionals. L'última hora d'Mbappé i del Real Madrid. Avui Mbappé s'ha entrenat en solitari a Valdebebas i va de polèmica en polèmica a Madrid. A veure com el reben aquest dissabte en el Madrid-Villarreal al Santiago Bernabéu després de tot el que ha passat en aquesta aturada de seleccions. I avui també hi ha hagut sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei amb 7 equips catalans, que podrien ser 8 si el Prat s'hi classifica, ho té tot de cara perquè va guanyar una 5 a l'anada en la ronda prèvia, i també s'ha fet el sorteig de la tercera ronda de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans també, encara no hi entren el Barça en aquestes rondes de Copa ni de Copa de la Reina. Com sempre, hi serem fins a la 1 de la matinada i per començar, com fem normalment els dilluns, obrirem sessió amb el nostre consell.
0: El consell del Tu diràs.
1: Ja tenim per aquí el Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi, bona nit.
3: Bona nit, Aleix. Bona nit, Toni.
1: Bona nit al Toni, que sí, l'estem a punt de connectar, Santi. És que, clar, avui, amb tot això de les tempestes, he pensat, ja sé que està a la baixa i que s'han aixecat les restriccions, però dic, escolta, no us mogueu per si de cas, i fem el consell a distància. Mira, ja tenim per aquí l'Antoni. Hola, Antoni, també.
8: Hola, bona nit. Bona nit, Aleix. Bona nit, Santi.
1: Què tal? Bona nit. Bé, com heu viscut aquests dies, Antoni? Com has viscut aquests dies amb tanta pluja i tant en renou?
8: Sense danys materials ni personals i comprovant que algunes coses del país funcionen i es comencen a adaptar a la nova climatologia, que cada vegada és més agressiva, i després veient fins a quin punt els mitjans de comunicació hem d'afinar més en la comunicació de crisi. De manera que no parlem gaire, diguem el que la gent li interessa sentir i sobretot transmetem-ho d'una manera que no faci que augmenti l'angoixa.
1: I tu, Santi, tot tranquil?
3: Sí, a veure, diumenge aïllat a Sant Feliu de Guíxols perquè no es podia accedir al que era la C-65 ni tampoc a l'autovia i per Santa Cristina i no podies tampoc per Platja d'Aro ni per Palamós perquè estaven les carreteres que no hi havia condicions. La gent treballava molt per la Guàrdia Urbana, la policia, bueno, jo crec que van fer els bombers un treball excel·lent. A les 9 vas poder finalment, a les 9 de la nit, vas poder que quan es va aixecar, diguéssim, d'alguna manera, les restriccions del Baix i a l'Alt Empordà, vas poder tornar a Barcelona.
1: Bueno, per sort tot ha anat bé. Bé, malauradament hi ha hagut dues víctimes mortals, això sí, com explicàvem ahir. Per la resta, doncs mira, les pluges que han fet molts danys materials i veurem com va evolucionant tot això, perquè també s'esperen pluges en les pròximes hores. Ja n'anirem informant, com deia l'Antoni Bassas. A veure, de la part esportiva, ara ho dèiem, demà fem en directe de 1 a 3 de la matinada l'últim tango de Messi. N'estareu pendents o és una cosa que us queda una mica lluny, Santi?
3: Home, sí, estarem pendents. No. Messi, jo crec que no queda lluny mai. El que crec que l'AFA aquí no ha triat la millor selecció pel comiat, no? Diguéssim, han mirat, l'AFA tinc la sensació que ha mirat d'agafar una selecció que sortís bé de preu, per poder tenir una entrada sensacional i fer més recaptació, però que no és un partit per recaptació, no? O sigui, tinc la sensació que és un partit per acomiadar bé a Messi. I tot està bé menys, diguéssim, el que és el rival. També et diré que és una deu de selecció, una deu molt diferent, per exemple, el de Cristiano, amb el que darrerament amb els últims temps ha estat competint, però entenc que no és fàcil dir adéu. I a la selecció no és fàcil dir adéu, fins que grans cracs, Maradona, te recordes, va tenir tot el lío que hi del dopatge, sí, Cruyff va tenir el de no va poder anar a Argentina, al Mundial d'Argentina, en la selecció per acomiadar-se. Gerd Müller tampoc va acomiadar bé de la selecció després de guanyar el Mundial. La federació que no va convidar les dones a la festa i va dir, doncs no torno. A veure, no és fàcil tampoc els comiats. En aquest cas, el de Messi, jo crec que serà un comiat sentit, immerescut i ben fet. Només m'hagués agradat un altre rival.
1: Sí. Potser això permetrà que llueixi Messi, no, Antoni? Foti aquí un hat-trick o quatre gols i marxi per la porta gran. Sí que és veritat que Benin no té un gran cartell. Però, com deia el Santi, per contrast, és que és molt bèstia el que hem viscut aquests dies, entre Messi i Cristiano Ronaldo, no?
8: Sí, home, quan Cristiano Ronaldo es converteix en una mena d'afer personal que només defensen quatre amics seus a Madrid, diguéssim, doncs penses que difícil que és marxar i com en aquest cas la deu de Messi arriba de la manera més natural possible. Té bastant mèrit en el sentit que, si tirem una miqueta enrere, Messi va perdre unes quantes finals amb Argentina i els aficionats d'allà li deien pecho frío. Mm-hmm. I ell va arribar un moment que va dir jo no continuo més amb la selecció. Després les coses es van encarrilar i es van encarrilar tant que va acabar sent campió del món. De manera que finalment és un final feliç. Messi en el cor dels aficionats argentins i la selecció en el seu cor. I ara, diguéssim, per fer les paus amb el passat com a futbolista, doncs ja només li quedarà solucionar la seva situació amb el Barça.
1: Sí, això anava a dir. Antoni, ho veurem algun dia aquí?
8: Sí, n'estic segur, perquè Messi s'estima el Barça i els barcelonistes s'estimen Messi. I jo crec que a vegades a la vida cal esperar el lloc oportú, el moment oportú. Sí, jo n'estic segur que ho veurem, perquè pel que ell ha dit, no perquè tingui una informació diferent de la que pugueu tenir vosaltres, però ell sempre ha dit que vol tornar a Barcelona, que vol tornar a Castelldefels, que aquí és on van néixer els seus fills, és on té casa seva, i el Barça és el club de la seva vida. Això el porta tatuat, fins i tot, no?, l'escut. O sigui que sí, ho veurem, però no ara, i d'altra banda, doncs ara mateix no és la qüestió més urgent.
1: Sí, i
3: potser més que Castelldefels a Cornellà. Però, a veure, d'alguna manera ha comprat també dos clubs, l'LDLC a segona divisió i el Cornellà, la qual cosa indica que tornarà a Espanya segur. I si ha de tornar a Espanya, tornarà a Barcelona segur. I la sensació és que voldrà iniciar una carrera amb aquests dos clubs. Apunteu el partit Eldense Andorra, que serà un bon enfrontament.
1: Sí.
8: Perquè un Messi Piqué.
3: Sí, no? Sí. No estarà malament. Sí, jo crec que ha tornat. Jo el que sí que crec que és necessari és un partit d'homenatge. Sí, jo crec que aquest és, independentment de tot l'altre.
1: Però amb l'estadi acabat, no? Santi, amb l'estadi acabat, no?
3: Sí, quan l'estadi acabat, el primer partit que el Barça juga amb l'estadi acabat hauria de ser un homenatge a Messi i dir-li adéu, i com cal i com mereix, i ell també acomiadar-se de l'afició que durant més de 15 anys ha gaudit i hem gaudit, no? Aleshores, jo crec que això sí que és necessari. Jo crec que això, a més, el Barça ho farà. O sigui, segur, no tinc cap dubte.
1: Seria una gran manera d'inaugurar un estadi o potser el volen inaugurar només amb clau Barça i després al cap d'unes setmanes fer l'homenatge a Messi. És igual la manera o la fórmula. Però a més podria coincidir en el temps, vull dir, 2028, que Messi s'acabi retirant, si aguanta un anyet més a l'Inter de Miami, podria coincidir en el temps, no? Que això pogués anar. Sí, sí. Estaria molt bé.
8: Sí, però això estaria molt bé. De tota manera, jo ho dono bastant per descomptat. És a dir, què menys, no?, que un partit d'homenatge i que una estàtua a l'esplanada del Camp Nou al costat de les de Kubala i Cruyff, no? A mi m'agradaria pensar en alguna cosa més. És a dir, hem de veure quins plans de vida té Messi pel dia que retiri del futbol. Això és molt personal i ja ens ho dirà. Però m'agradaria pensar que en els seus plans en el futur doncs hi hauria una vinculació més estreta amb el Barça, perquè és que és una de les associacions més grans de tots els temps. Per desgràcia, no es va poder retirar com a jugador d'un sol club, però quan preguntes a algú Messi a quin equip jugava, doncs no et dirà ni el PSG ni l'Inter de Miami, et dirà el Barça. I, per tant, aquesta associació que tots tenim a la memòria hem de procurar que la tinguem en el futur.
1: Tant de bo. Bé, si demà no teniu son, de 1 a 3 de la matinada a RAC1 ho farem amb el nostre estil particular i amb els saperes al Monumental, la transmissió d'aquest Argentina venint per viure els últims minuts de Messi com a jugador de la selecció argentina. Més enllà d'això, què us està semblant aquesta mega aturada de seleccions, Santi? T'ha agradat al final o no, aquests 4 partits en 20 dies?
3: Molt llarga. Jo trobo que és massa llarg, 4 partits. Et diré una cosa, em sento malament perquè són aquelles qüestions que et veus criticant que hi hagin tantes aturades i quan redueixen una et veus criticant que hi hagi una tan llarga, no? Aleshores, clar, t'ha la sensació de que estàs qüestionant sempre tot, però no és la fórmula. Jo crec que la fórmula de 4 partits és esgotadora.
1: 3 i 3 t'aniria bé? 3 ara a setembre, octubre i 3 al novembre?
3: No sé, és que no sé, jo li donaria ben bé una volta, perquè potser 2 i 2, bueno, potser tornar a l'altra fórmula, però 4 jo ho trobo absolutament excessiu, molt carregat per tothom, per els jugadors, per la selecció, per els mitjans, per la societat en general, que suportar 3 setmanes, 3 caps de setmana sense futbol de club, crec que pot afectar psicològicament i s'hauria d'estudiar això amb estudis clínics, perquè crec que és fatal el que desapareixi, diguéssim, durant... I la fórmula que sempre diem, però que, bueno, que ni ens fan cas, ni ens faran mai cas, ni mai es farà, de fer-ho o abans de que comenci la competició durant un mes totes les seleccions, quan hi hagi Eurocopa Mundial, o després, un mes sencer, al juny, quan acabi la competició, si no hi ha Eurocopa Mundial. Sí. Això seria perfecte perquè, d'alguna manera, quan estiguin al club, estaran al club, i quan estiguin a la selecció, estaran a la selecció. Aquí,
1: no
3: bueno, cada 2 setmanes, cada setmana, cada tal, van canviant, fixa't que hi ha molts lesionats, el virus s'extén per tot arreu, hi ha virus i viritus, no? Diguéssim, hi ha virus més a l'Mbappé, Rafinha, hi ha virus reals de lesions potents i altres de compromisos i de que, bueno, pues, també els clubs incòmodos, la selecció també, pues, que torni, pues, anem-hi a pressionar i això és un lío.
1: Antoni?
8: No, comparteixo 100% tot el que ha dit el Santi. Crec també que aquesta mena de nostàlgia per una lliga que s'ha aturat d'una manera, en fi, llarguíssima, va per barris. Vull dir que segurament a Barcelona l'hem trobat a faltar bastant més que a Madrid. Perquè és curiós, jo que ja sabeu el que penso del futbol de seleccions, i a més, doncs, com que no jugo a la meva, m'interessa poc, però en aquest cas, i ara vull creuar els dits i estic per dir ara no la caguem demà, no? Però aparentment és de les poques vegades que he vist que, amb independència d'això de l'aturada, i de també com anava el Barça i que ens ho van estroncar, és de les vegades que veus, per exemple, créixer jugadors del Barça i aparentment tornen més grans del que van marxar, que ja van marxar molt grans, no?
1: Per exemple?
8: Penso en... Home, Lamine, em sembla indiscutible. Els números de Lamine en aquests partits, en aquests 3 partits fins ara, en gols i en assistències, però sobretot en aura, no? Ara que es parla tant de farmejaura, vull dir, com s'ha posat a la butxaca tothom, ja només els més recalcitrants li poden negar la condició de millor jugador del món. però penso també en Cubarsí, o penso en Fermín quan ha tingut minuts, o penso en Gordon a la selecció anglesa. O sigui, de moment insisteixo, ara que demà no sigui jo ara un au de mal averany, però francament, veus com el futbol mundial s'ha rendit a la figura de Lamin, si és que ja no ho estava. I bueno, posats a buscar-hi alguna cosa positiva de l'aturada, aquesta en seria una.
1: No, la veritat és que Santi ha exhibit una millora, no? Amb el Barça ja ha anat de menys a més i continua ascendent, no? Lamin, que demà no passi res i que arribi en plenes condicions i amb aquest estat de forma pel que ha de venir ara en clau Barça, PSG, Galatasaray, el Clàssic, vull dir, que ara ve un mes d'octubre molt xulo, eh?
3: Sí, sobretot perquè si ens fixem una mica, està passant coses semblants a Messi, no? Esquerrans per la dreta, comença la banda, es van cada vegada tirant més cap al centre i hi ha un moment en què decideixen això del futbol són gols, no? I jo tinc la sensació de que Lamin, que tot ho fa molt aviat, ha decidit també això ja, no? I ara el veig amb una mena de voracitat golejadora més potent que potser abans, no? O sigui, segurament abans tenia la sensació que li agradava més o que buscava més el superar, no? el rival, i ara vol el gol i va de cara al gol, i fixa't que en els tres partits ha marcat tres gols al minut 1, al minut 2 i al minut 5. O sigui, abans dels 5 minuts ha ficat els primers gols de la selecció, i crec que això és molt bo per ell i pel Barça i també per la selecció, evidentment.
1: Sí, demà ens deia el Dami que també apunta a titular, però que podria fer De La Fuente el que ha fet en els últims partits, que és canviar-lo, no? Que donar-li els minuts d'entrada per sentar-se al partit i canviar-lo, a veure què passa. Queden avui, és 5 d'octubre, queden 20 dies pel clàssic masculí Barça-Madrid. 20 dies, que això passa volant. I parlant de clàssics, i amb això tancarem aquest consell, ahir li va fotre una pallissa al Barça femení, al Madrid femení, increïble, 7-0, amb més de 40.000 persones a l'estadi, rècord de recaptació, el Barça va guanyar 1,3 milions d'euros, obrint ahir l'Spotify Camp Nou per aquest clàssic femení, i no sé si n'heu estat pendents, si no us ho explico, molt interessant la lectura avui que es fa a Madrid d'aquesta nova golejada, perquè fins i tot hi ha articles i veus que demanen que es tanqui la secció femenina del Real Madrid, quan això, Antoni, havia de ser otra dimensió per al futbol femenino. Te'n recordes?
8: Sí, home, me'n recordo perfectament, però realment ho està sent una altra dimensió, perquè el Barça no havia guanyat mai 7-0 al Madrid, o sigui que cada dimensions noves en continuem tenint. No, ahir, quan va acabar el partit, vaig passar un moment per Real Madrid Televisió, perquè hi ha moments en els que em sembla interessant informar-me per les fonts més directes, i estaven fent una pel·lícula d'arts marcials. Estaven fent una pel·li... No sé exactament qui sortia, però com si fos de Bruce Lee, una cosa així, no? I no vaig veure molt interès en connectar en directe amb el Camp Nou i fer una mica de postpartit, no? I després veig ara el web del Mundo Deportivo que dieu que és general, és a dir, que l'equip femení del Madrid ha desaparegut de Real Madrid Televisió. Bueno, aviam, la realitat no la pots ignorar, no? Jo no sé si han de tancar o no, però si continuen així, doncs continuaran fent el ridícul cada vegada del Barça.
1: Sí que és veritat, Santi, que a la segona notícia de mundodeportivo.com és el Real Madrid femenino desaparece de Real Madrid Televisió, perquè avui en cap dels informatius que fan han parlat de l'equip femení, han parlat de bàsquet, del planter, de la fàbrica, del primer equip, d'Mbappé, tot i que d'Mbappé tampoc...
8: D'Mbappé? Han parlat d'Mbappé, també?
1: Sí, però no, que s'ha entrenat en solitari. Només informació pura i dura.
3: No, sobretot han parlat de Negreira.
1: I la Mugrienta, sí.
3: Sí, però no han donat ni el resultat.
1: No.
3: O sigui, jo entenc que no s'estenguin entre un 7-0, tampoc és per fer una festa a Madrid Televisió, jo això també ho entenc, però el resultat, hi haurà gent, aficionats del Madrid, que potser no ho saben i segueixen i tal, el resultat és una obligació. A mal informatiu, perquè fan un informatiu a les 14:30 i en l'informatiu no han donat ni el resultat, que pot passar, donar el resultat i ja està, i tampoc no és necessari estendre's massa, no l'han donat, això no han donat tampoc les rialles de Mbappé a la bicicleta, ni tampoc el malpartit de Vinícius a Brasil. Però bueno, aquesta no és una televisió corrent, és un mitjà oficial en mans de gent que tenia raó Castanyo, manipula la informació.
1: Molt bé. Escolta, gràcies avui per connectar a distància i ens retrobem aquí a l'estudi d'aquí a dos dilluns, perquè és que dilluns vinent és el Pilar, és festiu, per tant us donaré festa, però el dia 19 ja aquí, ben asseguts, perquè entrarem en la setmana del Clàssic i del Paris Saint-Germain. Vull dir, serà una setmana ja de les potents d'aquesta temporada.
3: Que el 19 a tope.
1: El 19 a tope, sí senyor. Gràcies, Antoni, Santi, una abraçada.
9: Una abraçada, bona nit.
1: Adéu, adéu. 4 i les 11, de seguida canviem la taula i obrim tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén amb els Saperes a l'Argentina i amb el Damià López a Croàcia.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP Eco G, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
12: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
13: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
14: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
15: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
16: Primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
18: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
19: 4.391-04-391.
18: Sèrie
19: 21021.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Les 11 de la nit. Estigueu atents durant el programa d'avui perquè sortejarem entrades per anar a veure Iniesta Experience, el joc interior. Avui s'ha estrenat aquesta exposició que repassa la vida d'Andrés Iniesta, l'esportiva i la personal. Durant el Tu diràs, avui en sortejarem entrades. Estigueu atents. I ara us recordo, si us agrada el motor, que per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA, de la Federació Internacional d'Automobilisme, arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, d'aquí a 10 dies, vés a veure els pilots i els cotxes de les 24 hores de Le Mans en aquest Campionat Mundial de Resistència al circuit de Barcelona-Catalunya. Ja pots comprar les teves entrades del FIA WEC 6 hores de resistència al web circuitcat.com. Des de només 30 euros a circuitcat.com. Ja tenim per aquí el Marc Guillén, analista del Barça Juga RAC1. Hola, Marc.
1: Hola, què tal?
0: Què tal? Benvingut.
1: Bé, passant dies, comptant ja comencem a comptar, en queden menys, ja.
0: Sí, menys. Queda lluny això, analista del Barça Juga RAC1, perquè sí, fa molt temps que no analitzes el Barça Juga RAC1. Hola, Marta Ramon.
2: Hola.
0: Mira, un altre que li queda lluny, també.
2: Uah,
0: com a micròfon autònom.
2: Ja, no puc més, eh?
1: Sí. Bueno, quasi.
0: Ja està, això dissabte, tu, ja està.
1: És més que una aturada de Nadal, no?
2: Sí.
0: Han estat 21 dies.
2: No són tants dies.
0: 21 dies és gairebé un mes sense futbol del Barça. 21 dies.
2: És que a més com que ens ho passem molt bé veient el Barça de...
1: Especialment aquest any, si un altre any, potser...
2: Clar, potser... Però ens hem quedat com... Ens ho estàvem passant molt bé i de cop i volta, pam, aturada.
0: A Madrid potser deien que s'allargui això de les seleccions, no? Perquè el Madrid no ha vist gaire futbol.
1: És una aturada, com quan veies les pel·lícules, a la Marta que li agrada les pel·lícules d'abans, d'antes, i llavors et feien aquelles aturades per publicitat que arribava un punt que et desconnectaves i ja no tornaves i deies, com anava això? Però bueno, recuperarem ràpid perquè ho tenim present.
0: En tens ganes, no? Suposo, sí.
1: Home,
0: no?
1: Sí.
0: A més,
1: sí.
0: Ara ve un tram de calendari molt
1: exacte,
0: xulo. Molt
1: exacte.
2: És que ara és una mica com la prova de veritat, eh?
1: Sí.
2: La prova del cotó.
1: Perquè ens ha agradat molt, aquest inici ens ha agradat moltíssim, evidentment que és significatiu, no per molt que els rivals fossin els que fossin, home, no es pot jugar així si no ho estàs fent bé les coses bé, etc. Però, clar, no va haver-hi mai cap rival realment de pes i identitat com els que ara vindran. Vull dir que sí, seran escenes importants.
2: Sí.
0: I la sensació, tot i que ha estat una aturada de 4 partits pels europeus, per exemple, Rafinha han estat un i mig, tot i que només eren 3 amistosos, vull dir que algunes seleccions han jugat 3, l'altres 4, jo tinc la sensació que no hi ha hagut un gran desgast. Potser Lamine és el jugador que ha acumulat més minuts i que pot arribar més desgastat, però arriba en plena forma, no? També.
1: Sí.
0: La resta, toquem...
1: Toca fusta, que encara queden alguns partits.
2: Fins que no els vegis a tots entrenant-se amb el grup...
1: Però pinta bé, de moment,
2: però
1: sí.
2: Però de moment pinta bé.
1: Estan bé.
2: Sí.
1: És veritat que també... home, mira, per buscar-hi una mica el punt positiu a tot plegat, perquè crec que aquesta temporada se'ns està fent tots llarga. Fins i tot avui De La Fuente, no? També ho deia.
0: Ara el sentirem que ha criticat això dels 4 partits, no?
1: Sí, però dic, per posar-hi un punt positiu, fins i tot els seleccionadors han fet certes rotacions, perquè, clar, al ser 4 partits, no, quan en tenien 2, potser cremaven la mateixa alineació el que fes falta. Ara, clar, és que amb 4 partits ja es veuen una mica obligats a que algun jugador, doncs, algun moment o altre descansi.
2: També és una mica
1: una
2: situació nova per ells en aturades FIFA, certament, o sigui, és una altra manera de gestionar.
0: És que excepte Eurocopes i Mundials mai hi havia hagut tants partits seguits.
2: Per això, que per ells és un escenari nou, també.
0: S'obre un debat molt interessant, que és dir, escolta'm, escurcem 5 dies aquesta mega aturada que han fet ara, ajuntant setembre i octubre, que a mi em sembla bé que les hagin ajuntat, però escurcem aquestes 5 dies i ampliem-ne 3 o 4 al novembre i que es juguin 3 partits ara i 3 partits al novembre, i que estigui una mica més equilibrats, bueno, perquè és que ara han estat 4 partits i l'altre seran 2 només, no?
1: Yeah.
0: No sé, crec que hem de trobar l'encaix, perquè és que partits de seleccions n'hi hauran, però hem de trobar l'encaix perquè no tallin tant el rotllo, no?
1: A veure, l'encaix que seria ideal, però no sé, suposo que és molt difícil, perquè si no tirem per aquí, seria realment que es fes tot el dels clubs de cop i després a l'estiu, quan fan Eurocopa i quan no, que facin doncs, la Nations League o les classificacions, o que a l'estiu sempre hi hagi un mes, doncs que mira, que facin seleccions.
0: Això és més complicat, perquè suposo que ells volen mantenir el fil durant la temporada una o dues vegades.
1: Però és el que tindria més ordre, no? És el que tindria més sentit.
0: Bé. Hola, David Bernabéu.
3: Què tal?
0: Què tal?
3: Bona nit.
2: Com de llarg s'està fent això?
3: Oh.
0: No, una mica llarg. Però per primera vegada estem d'acord els que reivindiquem els clubs moltes vegades. Aviam, a mi m'agrada el futbol de selecció, sempre ho he dit, però és veritat que és un patiment pels clubs. I els que reivindiquem que els clubs no haurien de patir tant perquè són els que paguen els jugadors, per primera vegada estem d'acord amb alguns seleccionadors, com per exemple Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, de les primeres coses que va dir en les primeres rodes de premsa abans del primer partit, és que li semblava excessiu 4 partits en 10 dies. Mm. Per què? Perquè ells també tenen dificultats per gestionar això. Perquè estem al començament de la temporada, perquè vulguis o no, encara que ells busquen resoldre les situacions en funció dels seus beneficis, perquè són seleccionadors, volen guanyar, i per tant, per guanyar han de posar els millors, també són conscients que estan gestionant incendis amb els clubs, saps? I per això, per exemple, l'altre dia la selecció de la segona part baixa tant.
3: Bueno, és que fa un 11 no, que només hi havia no, però un mundialista. No,
0: però, sí, però és que, a més a més,
3: Laporte,
0: és que substitueix amb 2-0, substitueix la Minyama, que segurament el cos no li demanaria mai substituir-lo, encara que vagis guanyant 2-0, i el deixa fora al descans, i també a Baena, i després només comença la segona part, treu a Rodri i a Pedri, del camp també, i al final, vulguis o no, això ha anat a la selecció, i és veritat que és un petit ensurt, vas a posar en 2-1, i com que ets tan superior, acabes fent el tercer i no passa res, no? Però que segurament ell com seleccionador no hagués volgut passar per aquest tràngol, però has de passar-hi perquè has de descarregar els futbolistes, que no te'n queda un altre. Jo seria partidari de la fórmula que tu has proposat.
3: 3-3, sí.
0: Sí, és perquè que... a més tu pots jugar perfectament en 15 dies, tu pots jugar un partit dijous, un partit diumenge i un partit dimecres. I ja no, tornes.
3: Mira, ara han fet en 12 dies 4 partits. Això vol dir que és partit 3 dies, partit 3 dies, partit. Ah. Si tu en aquests 12 dies... només en jugues 3, és 4 dies partit. 4 dies partit i 4 dies partit. Hi ha una mica més de descans. Mm. No? I això ho podríem fer-ho ara, en aquesta aturada de setembre-octubre, i en l'aturada de novembre, si l'allargues 2 o 3 dies l'aturada de novembre, pots fer aquesta fórmula.
0: Perquè tu en 3 partits... Per exemple, ara, si ja Espanya hagués jugat els 3 partits, no tingués un quart partit, ja per Luis de la Fuente ja hauria acabat, i és molt més senzill. Però si ara tens un quart partit per prendre decisions encara. Per exemple, clar, què has de fer? Tu vols fer el ple. Demà jugues al camp dels croats, que dius, d'acord, venen de perdre 7-0 contra Anglaterra, però vindran cremadets, no? O sigui, vindran amb ganes de competir i de deixar una altra imatge. Tu ets Luis de la Fuente i és que poses a Lamin. Sí. I si pots el treus a la segona part, però clar, si pots, si el resultat t'ho dona. Jo, en fi, hem vist el que ha fet Klopp, 2 convocatòries de 22 tios, saps? Vull dir, jo crec que és un problema pels seleccionadors i també un problema pels clubs que estan patint molts més dies que abans.
3: Ara anirem a Split amb el Damià López perquè ens faci tota la prèvia. Avui ha parlat Olmo, De la Fuente, ha entrevistat Goran Vucevic. Hola, Fernando Polo.
4: Hola, bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Subdirector del Mundo Deportivo. Goran Vucevic, el recordes?
4: I tant.
3: Home, sí,
4: i tant.
3: Va anar al filial als anys 90 del Barça i no va pujar al primer equip perquè se les va tenir amb Johan.
4: Era bo, però...
3: Sí, era bo.
4: I va mancar.
3: El va penalitzar allò dels 3 estrangers. El va penalitzar una mica. Sí, sí.
4: Però bueno, era una d'aquelles apostes que fas, això no es feia tant abans, per un jugador no massa conegut, una promesa, i no va acabar de sortir, però tenia qualitat.
3: Després
4: jo vinc empipat cara. Ja de forma preventiva.
1: Ja vens empipat,
4: sí? Perquè què és això, però... què és això de que ja sembla que Lamin demà serà titular, un altre cop.
1: No, serà titular segur.
4: Ja, però escolta, 4 de 4? De tu, no ha portat més gent? No té encarrilat d'Espanya, sí, la classificació.
2: Però vols dir que no té a veure també amb el que vol Lamin?
4: Bueno, doncs per això vinc empipat. Home. Perquè és possible que no sigui tant del seleccionador com d'ell o dels dos.
1: Però quan juga amb el Barça, els juga tots també.
0: Sí, clar.
4: Bueno, però el Barça li paga.
0: Ah. Sí, bueno, però això no vol dir que el de la Fuente ha de decidir no, si jugar jo... a Lamin en funció de que
4: però quina competició és aquesta? Que és una camama, home.
3: No, però
4: és la Nations League.
2: Però Lamin no l'ha guanyat i diu que li fa il·lusió guanyar-la.
4: Però és que aquest és el problema, Marta. Si el problema és que és... o sigui, és el buc insígnia del Barça. És el jugador més determinant.
2: Sí, sí, sí.
4: Ara ve una tralla de partits brutals. Espanya té tot encarrilat. Juguen contra una selecció que va perdre 0-7. Segurament aniran forts perquè volen canviar la imatge, però la qualitat que tenen ara mateix Croàcia és la que és. Si no, no li foten 7. Home, que no hi ha algun jugador que pugui deixar a Lamin a la banqueta i que surti potser a la segona part, si cal, quan estiguin més estovats. I ell, que no ho pot veure, que ja té uns galons, perquè és Lamin Yamal. Perquè encara que tingui 19 anys, és el jugador referent d'aquell equip, perquè és l'estrella. Home, no sé, són 4 partits internacionals, entrenadors han portat molts jugadors, no et dic que se'n porti 40, però sí que crec que hi ha... una sensibilitat que s'ha de tenir, sobretot quan vens de ser campió del món. Si ja ho has aconseguit, si ja tens la segona estrella, si ja t'han renovat fins 2054...
0: 32.
4: Bueno, pues 54 però, no, però 32.
5: El discurs val per Rafinha, també.
4: Bueno, però Rafinha ha tornat, David.
0: Però va frenar temps.
4: Home, Rafinha ha tornat.
5: No hagués tornat, si és la segona vegada que es lesiona.
4: Bueno,
0: va frenar temps.
4: Però com a mínim ha pres. Jo el que dic és que, Lamine, ara li ve al Barça un tute molt bèstia. Començant per Getafe, que el Getafe no és que sigui l'equip més tou del món. Però bueno, i després ve Champions, i després ve Clàssico.
0: El Betis.
4: Clar, o sigui, jo el que dic és, escolta, amb 3 de 4 de titular, està prou bé. Tots els jugadors insígnia dels seus clubs han jugat 4 de 4 titulars?
0: Mbappé, no?
4: Vale, i compta un quant més, però si és normal.
5: Però escolta'm una cosa, Fernando, jo t'entenc perfectament el teu discurs.
4: Ja parteix d'aquesta base.
5: Jo t'entenc perfectament
4: el teu discurs. O el jugador, o el seleccionador, o els dos, que ho tinguin en compte.
5: Però
4: a més, la votació de la pilota d'or s'ha acabat.
0: Sí.
4: S'ha acabat, ja està.
0: Vale, escolta, però,
4: amb la camama aquesta.
0: No m'obriu aquest meló, que vull anar-hi després amb el Damià López.
4: Però dic que abans, al primer partit, que clar, encara algú, un rezagado encara pot votar, ara ja està, ja l'ha enviat la papa.
2: Que no hi ha rezagados.
5: Expliquem-li la veritat a la gent. Els primers que volen anar amb les seves seleccions són els jugadors.

0: Massa.
1: Però té, però vol seguir marcant les diferències cada partit. Vale, vale. Llavors, jo, és un risc pel Barça. Sí, però si és el que estic dient, és que clar, has d'estar amb l'espelma.
2: Vale, però tu creus que Flick està content amb cada major i titular?
3: I per què el Marc, tu per què ho entens?
2: Una mica de casa Flick.
4: Però entenc per què la bèstia...
1: Partits oficials, eh? Ja, ella està jugant partits oficials, eh?
3: Sí, un moment.
2: De quina competició?
1: Rafinha n'ha de jugar molts.
2: De quina competició?
3: No. Nations. Marc, tu per què
4: jo crec que...
2: La Camama Lee.
4: L'entenc perquè ell és així, perquè ell és així, perquè la bèstia és d'aquesta manera. Bueno, que aquesta és la gràcia, i la desgràcia, si vols, però ho vol tot. Aquesta fam és el que et donarà que aquest jugador jugui tants i tants anys, i ho explicava recentment en aquesta entrevista amb el Dano. Ell vol més i més i no s'atura. I gràcies a Déu que no s'aturi, perquè... és innecessari, estic d'acord, Fernando, però és que... Però, sí, però com és innecessari aquest, si seguim aquesta lògica, potser seria innecessari el Getafe, o el dia que jugui contra l'Elx.
2: No, perquè Getafe no s'ha guanyat,
4: no,
2: res.
4: Bueno, no, però queda també és un partit, però si són els últims, si ja no cal, si ja els van guanyar 6-0, ara per què he de jugar un altre cop contra l'Elx? No, ja els van guanyar. No, i ara em posaré a caminar, i ara potser aquest d'estona no cal, i llavors aquest jugador, doncs va un jugador d'aquests i es perd. És innecessari.
2: Jo crec que en 19 anys algú li hauria de fer veure, o ella hauria de veure, o algú amb una mica de... Com et diria?
4: Doncs aquest és el mal, és el mal del futbol modern, no. que tots miren les estadístiques i miren quals gols han marcat i necessiten trobar els rècords i
2: doncs
4: aquest
2: malament.
4: És... Bé, doncs aquest és el mal que vivim, i amb el Barça voldrà marcar gols i no el podrà substituir mai, perquè jugarà titular sempre, però és que a més no jugarà només titular, si és que no ha de jugar els 90 minuts, perquè quan el treus als 70, home, ara que el partit estava trencat ja ara podia sumar gols.
2: Correcte.
4: I és però aquest mal menor...
2: Però aquest mal menor amb el Barça...
4: Ah, és mal menor amb el... Però això...
2: Mal menor en el sentit de dir...
4: Fas una mica de trampa, o sigui...
2: No, però en 4-0 jo el trauria, perquè no et prengui mal.
1: Quantes vegades rotava Messi?
2: I perquè descansa.
1: Quantes vegades rotava Messi amb Argentina? Quan anava amb Argentina? No. Fernando, és així.
2: Però en quina edat va esclatar Messi? Però en quina edat va esclatar Messi?
3: Gran assistència.
2: En quina edat va esclatar Messi?
3: Gran assistència, perquè tenim el Saperes a Buenos Aires. Hola, Saperes.
4: Què
3: tal?
5: Què tal, Pariser? Bona nit.
3: Bona nit, Saperes.
5: Parlar de coses importants. No a l'aturada, va.
3: Anem a parlar de coses importants.
4: Però aquí has enredat, tu, per anar-te'n a Buenos Aires.
1: Sape, m'han dit que demà roten a Messi. Que no trauran fins al 65 de partit.
6: No li diguis això.
1: No sé què coi has anat a fer allà.
3: Surt al 90 a saludar, no?
5: Dubtes, hi ha molta especulació sobre si juga demà o no Messi. Exacte. Aquest partit.
4: Sí. Però escolta, de veritat, està a Buenos Aires o està aquí fora?
3: Està a Buenos Aires, perquè demà fem en directe de 1 a 3 de la matinada a l'Argentina Benin amb els Saperes al Monumental de Buenos Aires.
4: Mare Déu, la
1: confirma que Saperes, després d'aquesta cobertura, ja no tornarà a fer mai més res? És a dir, no el tornarem a veure, RAC1, no?
3: Ell es queda a RAC1 Buenos Aires.
1: Home, Sape, jo després d'això, què has de fer? Home, et faltarà l'homenatge al Barça d'aquí 25 anys.
5: A nivell periodístic, si veig això i demà aconsegueixo que Leo Messi respongui alguna pregunta a RAC1, ja no torno. M'hi quedo. Quedo aquí al Monumental, ja està tot fet i...
4: Penges la samarreta.
5: Està bé. Demà es pot acabar la meva carrera.
2: Si algú havia d'anar era el
3: Roger. Era el Saperes, clar que sí. Doncs això, demà fem el Tu diràs, normal, de 10:30 a 12:30, 12:40, i a partir de les 12:40 ja ens posarem ja en moda argentina, Monumental, Prolegòmens... i d'una a tres de la matinada farem l'Argentina venint. El partit és el de menys. O sigui, només anem a veure l'ambient, anem a veure els gols de Messi, home, anem a xerrar...
2: Partit, eh?
3: Sí.
2: Va, home, complexa.
1: Amb tres cosetes a venint, Messi li pot fotre un nus ràpid.
3: Clar. I després ens quedarem a partir de les 6 de la matinada per sentir-lo. Jo entenc que val la pena, ja que ens hem enredat a fer això, per sentir-lo.
4: Home, el coneix.
2: Parlarà, no?
3: Sí. No, jo ni te sàpiga pinganillo. L'objectiu és saludar-lo.
6: 200 periodistes que hi haurà a la zona mixta, pinganillo.
2: Tu què? Picassat, no? Home, ja que ha anat fins allà.
6: Vols que Sape sigui Superman, no?
3: Sí. No, doncs això. Mira, vaig anunciar. Demà ve el Carlos Martínez, que és comentarista també aquí a RAC1, col·laborador els dies de Champions, ve l'Albert Blaya en directe, de 1 a 3 de la matinada, ve l'Edu Mutante, per posar una mica d'humor amb alguns personatges, hem d'anar connectant amb diversos personatges de l'actualitat també durant el partit, més que res per si el futbol no dona massa en Benin, com a mínim tenir algun punt d'humor també. I hi haurà companys de la redacció d'esports, aquí a la taula,
4: Gran nit, gran nit.
3: Una mica, el guió és una mica, escolta, cap on ens porti l'Argentina venint i cap on ens porti la nit. Vull dir, si la gent està desperta i ens vol fer enviar algun missatge...
4: Amb saperes allà al mig hi haurà
3: que ens fot enviar algun missatge. Si hi ha algun bar obert a Barcelona d'argentins veient el partit, que per cert el fa Movistar, doncs que ens truquin i aquí tindrem línies obertes per fer passar una bona estona a tots els amants de Messi i als seguidors de l'Argentina.
5: Marc, no pateixis, que l'Aleix es pensa que farà molta

0: la tertúlia, però narrarem els 90 minuts.
1: Ho tinc clar.
0: No deixaré ni un espai per les opinions.
1: Hi haurà crits, hi haurà...
2: No, saps què és el millor? Que no se sap res a peres, no? Vull dir, ni a l'Argentina, avui que has preguntat als periodistes allà quan has aterrat, no saben res.
0: No. Hi ha molt segredisme al voltant de tot el que es farà, perquè també fa dies que pregunto a gent de l'AFA, gent de premsa, per si hi ha algun programa d'actes previ al partit, després del partit, si se sap si hi haurà roda de premsa, si parlarà Leo Messi a la sala de premsa, si sortirà a la zona mixta, i no diuen absolutament res. També pensava que perquè era d'un mitjà de Barcelona i potser doncs, no tenia accés a aquesta informació, però avui parlant amb periodistes d'aquí també em deien el mateix, que no saben absolutament res i que tot el que va comunicant l'AFA és que bàsicament hi haurà aquesta fanfest al voltant, aquí a prop del Monumental, que començarà a les 12 del migdia i acabarà a les 12 de la nit, amb actuacions i amb una pantalla gegant per seguir el partit, i més enllà d'alguns detalls, com que vindran els campions del món del 2022 amb algunes absències, avui em deien que no hi serien ni Foyth, ni Dybala, ni Molina, perquè la Roma no els ha autoritzat a viatjar, ja sigui en aquest partit, ni Armani, el porter, ni el Papu Gómez, que també està desaparegut des del Qatar 2022 amb la selecció
2: argentina. No van acabar massa bé, doncs, el Papu Gómez amb aquella selecció.
0: No va acabar massa bé la seva història i tampoc està molt clar el per què no va acabar tan bé. Però aquests jugadors no hi seran, i més enllà d'aquests detalls no se sap gran cosa, que hi haurà alguna actuació, però a nivell de què se li farà a Leo Messi, aquí continuen sense bada boca.
1: Tant de bo que sí, que mantenen el secret. El que sospito, coneixent una mica el país, és que simplement...
3: Lo que quiera Leo, ¿no?
1: Un desordre i no, una poca organització que
3: lo
1: és...
3: Lo que quiera Leo, ¿no?
1: Lo que surt.
2: Bueno, mira, parlant d'això, Roger, quanta estona has estat a la seu de la Lliga Argentina per recollir l'acreditació pel Monumental?
0: Avui hem estat 5 hores i mitja.
4: Què dius?
2: Dret fent cua.
4: Però per què? Per la molta gent que hi havia?
2: Centenars de periodistes drets fent cua durant més de 5 hores perquè hi havia una persona repartint acreditacions?
4: Va.
0: Sí, havies de... res. Era la seu de la Lliga Argentina, hi havia una cua a fora d'aquest edifici, i un cop tenies l'accés, pujaves a la primera planta i allà hi havia un despatx on et rebia una persona acompanyada d'una altra, que és qui anava, una apuntava qui era la persona i l'altra et donava l'acreditació, la posava en un sobre, i així ho han anat fent un per un. Però clar, és que hi havia centenars de periodistes avui a la porta. Va. I vaja, hem estat això, 5 hores i mitja per aconseguir aquesta acreditació.
3: Va, s'hi ha agafat per sorpresa que aniria gent a cobrir-ho.
4: No, malauradament.
1: És que no m'estranya, jo l'any passat vaig estar fent això de Forlán, el documental, vam passar per l'Argentina, vam haver de treballar amb algunes coses amb Argentina.
2: Sí, el de Forlán.
1: Mare de Déu, o sigui, costa molt tot. Tot. Vull dir, no m'estranya aquesta bestiesa que ens
3: està
1: explicant.
3: Però la tens, reforçar la gent per aquest partit. Tots no, però potser aquest.
4: Han fet un pas, no era el passadís aquell que es va trobar Minguella quan va anar per Maradona, que l'estaven esperant al fons de tot amb una pistola. Amb una llum tènua, no?
2: Estàs bona. Bueno.
3: Ja, però si en lloc d'una poses 4, va 4 cops més ràpid.
2: Haguessis avançat, no? Sí. Tenim acreditació. RAC1 serà el Monumental, eh?
0: RAC1 serà el Monumental, sí, tinc l'acreditació i de fet ara mateix soc també aquí davant del Monumental ja, per veure que estigui tot a lloc, tot en ordre, i serem, sí, ja la tinc, la porto a sobre.
4: No te la treguis del coll, eh?
5: No la perdis, eh?
4: O sigui, és que si te la treus del coll ets home mort, eh?
0: A mi em diuen la bossa o la vida, i evidentment regalo la vida, però la bossa no.
3: L'ha de signar més, aquesta acreditació.
2: Clar. Temperatura a Buenos Aires, a 5 d'octubre, quina és?
0: Estem entre 15 i 20 graus. Aquí, és a dir, fresqueta, però temperatura molt suportable, molt bé, gens de calor. Temperatura, allò que es diu, fantàstica pràctica del futbol, doncs...
2: I el Monumental, bé, està engalanat. Hi ha alguna cosa aquí fora que estiguis veient ara?
0: No, així especial per l'ocasió, cap referència a Leo Messi, no. També t'he de dir que no he vist, no he donat la volta a tot l'estadi, sóc just al davant del museu de River, però no he vist cap detall. Sí que tinc gent per aquí, podem fer allò de provar sort.
2: Vinga, va, prova, sí. Directe,
0: veure,
2: va.
0: Ja veuràs, i veure Perdona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En directo para una radio en Barcelona. Nada, presentarle, estamos aquí cubriendo el partido de mañana. No sé qué es lo que nos tenemos que esperar, la gente que venimos de Barcelona, de esta despedida de Leo Messi de la selección.
6: Sí, pues yo soy de Colombia, para mí también, yo vine a ver la despedida. Para más de una persona es triste la despedida de Messi, por lo que generó en el mundo del deporte, más que todo en el fútbol, y es el claro ejemplo del que el que nunca desiste siempre alcanza los sueños.
2: Ya te asusta que trae un colombiano.
0: ¿Consiguió con entrada? Sí, ¿consiguió sí. entrada? Porque eso también complicado. ¿Cómo lo hizo para conseguir esa entrada?
6: Pues a mí me gustan todos los eventos, eso en el Mundial también, y tengo un amigo que me ayuda a conseguirla, y lastimosamente en preventa casi nadie alcanzó y tocó con revendedores.
2: Oy.
6: Y un poco costosa, pero pues lo vale.
2: Se va a complicar al tema, sobre todo el coche.
0: Bueno, sí. O sea, mañana a gozarlo. ¿Con cuánta gente vas?
6: No, viene solo.
2: Sí, solo, ya no le queda nada.
3: No le queda aquí,
0: por pasión, por la figura de Messi.
6: Sí, más que todo porque nunca lo había podido ver y es como la última oportunidad que uno tiene de verlo, más que todo por eso.
0: Claro que sí, pues a disfrutarlo mucho. Muchas gracias.
6: Gracias, muy amable.
2: Fuig, pues mira, queda aficionat. Ja tenassos que amb els milers d'argentins que hi ha trobi un colombià.
3: Sí, en Mirolla, Colombià
2: en Mirolla. Mirolla, sí, sí, a la prebenda, diuen.
0: Però vaja, hem trobat algú que va aconseguir una entrada, es van esgotar en dues hores, les entrades per aquest partit. Mira, ara entraré una mica a la botiga de River, veig que hi ha algú que també s'està comprant samarretes.
2: A veure si trobes algun argentí, algun més, vinga.
0: A veure. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón que le moleste. Somos de Barcelona, de una radio de Barcelona. ¿Ustedes son de aquí, de argentinos?
7: Sí, somos ¿sí? argentinos de Barcelona.
0: Bueno, le vi con la camiseta porque venimos a cubrir el partido de mañana. ¿Qué tenemos que esperarnos la gente de Barcelona de lo que vamos a ver mañana aquí en el Monumental?
7: Vas a ver una fiesta, lo que es River, vas a ver el mundo River y después vas a ver al mejor jugador del mundo. Lejos, despedirse de la selección, es el mejor jugador de la historia. Lo tenemos, gracias a Dios, nosotros. Que se va a despedir de la selección.
0: ¿Qué supone para los argentinos que se vaya una figura como la de Messi de la selección?
7: Es un antes y un después, va a haber después. Va a cambiar totalmente la ecuación de la selección. Se va a esperar otra cosa, no va a tener lo mismo. Messi es. Le ha dado todo a la selección. Gracias a Dios.
0: ¿Tenemos que prepararnos para llorar mañana o no?
7: Siempre. Con Messi, siempre llanto de felicidad. Pero siempre te genera un llanto.
0: Muy bien, muchísimas gracias. No sé si puedo preguntarle también a usted. ¿No? ¿No? Molt bé. Gràcies a usted. Doncs a la seva dona, que no volia parlar, però vaja, ja hem tingut també la impressió d'algú autòcton d'aquí de Buenos Aires també sobre aquest partit de demà de Leo Messi.
1: Perquè veig, Roger, que no sé si és que no t'atreveixes o no està en el tema, la pregunta Messi o Maradona, aquesta pregunta...
2: No, això ens omple el Twitter. Sí,
1: encara és delicada, no? Sí, sí. Ja, o
0: què? Perdona, Marc, no et sento...
2: S'ha tallat una mica, sí, sí. Molt bé, Saperes.
0: No et sento bé.
2: Si hi ha alguna novetat en aquesta hora i mitja que ens queda de programa i trobes algú que valgui la pena, escolta'm, aquí al Monumental ens avises. Qualsevol novetat que tinguis ens avises.
0: Perfecte, us ho faig arribar. Una abraçada a tots.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Adiós.
5: Una abraçada.
2: Boludo, el Saperes, si el tenim per allà.
1: Home, va ser molt bèstia, eh? Va ser molt bèstia. Jo l'any passat, això, vaig estar a Buenos Aires i res, no passava res amb la selecció, però és que tota la ciutat està plena de murals i d'imatges, però per tot arreu, eh? De Maradona i de Messi, de tots dos. Però la veritat és que ja és impactant, perquè no és normal en qualsevol lloc que vegis tantes imatges de futbol i d'aquests dos.
2: És un fenomen bastant inexplicable i únic que dos argentins esquerrans davanters hagin sortit al mateix lloc i hagin triomfat en el món dels mundials i dels clubs, no? És bastant inexplicable tot el que han viscut allà. Bé,
3: i els dos van jugar al Barça.
2: I els dos van jugar al Barça, sí, una amb més sort que l'altra, això sí. Marta, hem de fer una pausa, i ara ja anem cap a Split, però de les seleccions, avui ha jugat Koundé només del Barça?
5: Sí, estàvem pendents de Koundé, que estava jugant al França-Bèlgica. França s'ha imposat 4-1, ha començat perdent la selecció francesa, però al final s'ha imposat amb aquest contundent marcador, i Koundé ha sigut titular, ha jugat els 90 minuts amb França. Luke Bacchio s'ha avançat pels belgues a la primera part, a la segona Doué ha empatat el partit, Cherki ha fet el 2-1 i s'ha tancat el marcador amb doblet d'Olise.
2: Déu-n'hi-do també l'aturada que ha fet Olise, el del Bayern, bons gols.
4: Guarros a tots els partits.
2: Sí. França líder, 10 punts, Itàlia segona amb 7, Bèlgica tercera amb 6. Entre aquestes tres Turquia té 0 punts. Entre aquestes tres seleccions, al novembre es decidiran les dues places que donen accés als quarts de final. Molt bé, fem una pausa i ara sí ens centrarem en la prèvia del Croàcia-Espanya amb línies obertes en Buenos Aires per si el Saperes té algun protagonista. Ara tornem.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
10: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
9: Empecé a comprar en Obrama por la comodidad y rapidez.
10: Valoro tanto el stock como el precio.
11: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
12: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar i amb l'esperit de superació sempre present.
15: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
16: En la Champions de los seminuevos, Ali.
17: Qué ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
17: Buena venta.
16: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
17: Ven a por más.
16: ¡Venta! Ocasión Plus.
18: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
19: 4 de setembre del 1977.
18: I el número de la sort, el
19: 1.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament dos quarts de 12 de la nit. Aquí seguim amb el Fernando Polo, el David Bernabéu, el Marc Guillén, també amb la Marta Ramon. Ara repassarem també l'actualitat del Barça, perquè comença a recuperar alguns internacionals Hansi Flick. I ara anirem cap a Split, amb el Damià López, que està seguint durant tota aquesta mega aturada la selecció espanyola. Va ser a Wembley, va ser al Pizjuán, va ser a Oviedo, al Tartiere, i el tenim també a Split fent aquesta prèvia del Croàcia-Espanya. Demà és l'últim partit ja de la selecció espanyola, amb la Minya Mal. Ara en fèiem un tastet a la tertúlia del fenomen de la Minya Mal i dels minuts que està jugant. Ara en seguirem parlant, sens dubte. Però del cap de setmana volia fer només un comentari amb vosaltres. Hi ha entrat el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: És del 7-0 del Barça femení ahir al Real Madrid. Només un comentari, perquè avui he al·lucinat amb el que s'ha escrit i s'ha dit en les últimes hores a Madrid sobre la pallissa d'ahir al Camp Nou, perquè el canvi de discurs és brutal, no? Només pel marcador, no simplement pel marcador. Tu t'ho estàs mirant, no, Quim?
1: Sí, de fet, dic ben tip, perquè porto tota la tarda socant i pas, però que tingueu els llonguets a punt. Una de les reaccions més contundents és l'article de Manuel Merinero a l'edició digital de l'ABC, titulat "I ja van 21-1, y diu coses com: esta vez la humillación ha llegado con un resultado de récord, 7-0. Y esto después de que el club de Chamartín se haya gastado cerca de 4 millones de euros en fichajes en el último año. Lejos de recortar distancias, la brecha ya se ha convertido en un precipicio insalvable. Y suma y sigue, porque el Real Madrid B es colista en Primera Federación, això no ho sabia, y en las dos últimas temporadas, juveniles y cadetes pierden ante el Atlético de Madrid. Vamos, que al primer equipo le humilla al Barça y a la cantera la gana el Atleti. Y acaba. Ya no valen excusas baratas. Esto va en serio. Están desperdiciando talento, descalabrando una sección femenina. Dirigir un club de fútbol con esta historia y este calado no es como organizar el despacho de una farmacia. Lolo Merinero, usted ha dicho que es exdirectivo del Real Madrid femení y va a ser un de los fundadores del Club Deportivo Tacón.
0: Sí, y escribo a l'ABC, del cual se ha donat de baixa Florentino Pérez. Déu-n'hi-do, eh?
2: Ya vos tranquil.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do. No.
0: Què més, Quim?
1: Mira, al Marca li dedica un raconet de la portada del partit d'ahir amb el titular "El Barça vuelve a arrasar al Madrid", i a la crònica de David Menayo hi podem llegir: "Nueva temporada, misma dinámica de siempre, 7 goles que pudieron ser más, un potente disparo desde fuera del área de Schertenleib echó sala una herida a la blanca que será difícil de cerrar". A l'AS llegim "El baño interminable", també en un raconet de la portada, i a la crònica d'Aymara Gil: "El Barça sigue estando a años luz del Real Madrid". A la crònica del País, Diego Fonseca destaca que el primer clàssico sin la icònica Alexia Putellas, el Barcelona arrasó al Madrid como tantas veces lo había hecho antes que la de Muller se marchara. Juan Vallauri escriu al debate.com: "Gabinete de crisis en el Real Madrid femenino. El proyecto se hunde tras otra goleada del Barça". I a OK Diario, dins d'una secció que hi ha a la seva web que es diu Diario Madridista, parlen de "el clàssico bochorno". Sentirem també, Aleix, un parell de fragments d'aquest matí a la tertúlia de Radio Marca. Roberto Gómez és un dels històrics del periodisme esportiu a Madrid.
3: "Historia apabullante del Fútbol Club Barcelona frente al Real Madrid. Me parece una vergüenza. Esto, desde luego, desmotiva a los aficionados, desmotiva a los jugadores. Es cierto que lo normal es que el Barcelona es un equipo superior, pero esta humillación puede tener dos salidas. Una, que Florentino Pérez se harte de la sección y corte indudablemente la trayectoria, que por otra parte está siendo en los últimos tiempos bastante correcta del equipo de mujeres del conjunto madridista, o que siga en esta misma línea. Yo creo que más allá de la actitud deportiva, de la superioridad del Barça, que es probablemente el mejor equipo del mundo y el equipo de la historia, hay un poco de venganza, hay un poco de pique y hay un poco bastante de mala leche. Y esto es muy malo para la competición. Lo estamos viendo en las quinielas, indudablemente con la situación que está viviendo en este momento el fútbol practicado por mujeres, hay una desmotivación muy grande de cara a las apuestas".
1: I Miguel Serrano, Látigo Serrano, com es fa dir ell mateix, un dels referents del madridisme del Morro Fort.
4: "Creo que habría que tomar una decisión valiente, que es cerrarla y a correr, ¿sabes? Creo que el Madrid no se puede permitir el lujo que a ninguna sección le estén pintando sistemáticamente la cara. Yo sé por qué nació la sección, fue por la insistencia de Luis Rubiales y de las, en este caso, de todas las vinculaciones que tenía precisamente con el Partido Socialista, con un poco la presión a Florentino de no puede ser, fíjate, la igualdad de la mujer, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, que no puedes tener un equipo femenino para que el Barça te mete 7. Pero es que te meta 7 y en el siguiente te meterá 5 o a lo mejor te mete 8, porque el Madrid suele tener una capacidad para ir empeorando el equipo, empeorando los entrenadores o las entrenadoras, que no sé quién dirigirá el Madrid. Me preocupa cero porque entiendo que para el club es el chocolate del loro. No me interesa mucho y por lo tanto no me preocupa nada".
1: Per cert, Real Madrid Televisión avui ha obviat completament el partit del seu primer equip femení, els seus informatius, tant al migdia com al vespre, ni una sola paraula, ni una sola imatge del partit del Camp Nou. Entre tots dos informatius sumen 3 hores de programació. Res.
0: Ni el resultat.
1: No, no, ni el resultat.
0: Però han parlat del primer equip masculí, han parlat del planter, han parlat del bàsquet, han parlat de tot, no?
1: Sobretot...
2: I han fet un especial Negreira.
1: Sí, sí, sobretot el cas Negreira.
0: I del cas Negreira.
1: Hores i hores del cas Negreira. I el web del Club Blanc, realmadrid.com, sí que publica una breu crònica del partit amb el titular Derrota en Barcelona. I el subtítol, Nuestro equipo perdió el primer clàssico de la temporada en la sexta jornada de la Liga F.
0: Informativament va ser així.
1: Allà sí que hi surt el resultat.
0: Sí. No, jo només una cosa sobre això, que és... Hòstia, no entenc aquesta lectura de... Evidentment, ja cau pel seu propi pes el que diu el Látigo Serrano. Diu, no m'interessa, però que lo cierren. Vull dir, home, com a mínim interessa tant una mica, perquè és que la lectura hauria de ser... Com ho podem fer millor? Vull dir, ja que hem arribat fins aquí, ja que està creixent el futbol femení,
5: si no,
0: ja que
5: creuen,
0: això és un avenç en la societat...
5: El problema és que, d'entrada, genuïnament, no hi creuen.
0: No, el problema és que només creuen en guanyar, que els hi passa a l'equip masculí. Llavors, el que no creuen és en el procés.
6: Ara has tocat la tecla.
0: Clar!
6: Ara has tocat la tecla, que és el que jo he dit.
0: El debat hauria de ser com ho fem per fer millor planter femení, com ho fem per fitxar jugadors...
6: Jo crec que la gran diferència entre el Barça i el Madrid... Perquè el Madrid, per exemple, ve d'empatar amb el Manchester City i empatar amb el PSG, per exemple, que són equips. No, no dic que hagin de ser campions d'Europa, però són equips que estan bastant a dalt dins del futbol europeu femení, no? Almenys les últimes temporades. Aleshores, clar, sempre sembla que donen un passet endavant i el Barça les destrossa, no? Quan juguen. Però per mi la gran diferència és que és el mètode. És el mètode. És a dir, el Barça, per exemple, el procés que ha fet no és un procés de 2, 3, 4 anys.
5: No.
6: Ara sembla que, com que l'equip porta pràcticament, crec que són 7 finals consecutives de la Champions, si no m'equivoco, i n'ha guanyat 4 de títols, sembla que el Barça hagi estat etern, que el Barça ha estat sempre el gran dominador del futbol espanyol. Però, per exemple, vull recordar que fa una dècada l'Atlètic de Madrid guanyava lligues, per exemple. El Barça no guanyava tot.
0: L'Atlètic de Bilbao guanyava lligues, també.
6: És a dir...
0: No, el Barça a la Champions el 2012 a terra. Fa 14 anys que terra sí. I és potent a la Champions. No, o juga el seu primer partit a Europa.
6: Sí.
0: 14 anys.
6: No, però vull dir que ara tenim la sensació que el Barça és el gran dominador perquè porta moltes temporades jugant la final de la Champions o arribant a semifinals. És a dir, ja porta molts anys a l'elit. Però que si te'n vas una dècada o 15 anys enrere o així, doncs l'Atlètic de Madrid, hi havia altres equips que d'alguna manera competien. Hi ha hagut un procés. Però per què hi ha hagut un procés? Perquè tens una idea. I tens un estil que has traslladat del futbol masculí al futbol femení. Que juguen exactament igual. M'entens? És a dir, ahir és un domini aplastant.
0: Amb la pilota.
6: És gairebé
0: amb
6: un 80% de possessió de pilota. Mm-hmm. Elles ni t'arriben. Ni t'arriben. I tu en fas 7, n'haguessis pogut fer 14. Llavors, davant d'això, el Madrid no té resposta. Ni té resposta, ni té. Ni creuen, com deia la Marta, però no hi creuen perquè, com que no hi ha procés, com que no hi ha estil, com que no hi ha mètode, com que no hi ha capacitat de formació...
5: Però és que d'origen...
6: Doncs els hi és igual. Per què? Perquè fins i tot el masculí, perdona Marta, ells et parlen de guanyar. Quan no guanyen, no els hi queda res.
7: Sí, però
6: llavors, què trasllades? Què trasllades cap a les futbolistes? Què trasllades cap al femení de tot això? No pots traslladar res. És trobar algun dia la Kroos, la Modric de torn i que, mira, amb una gran
5: perquè
6: generació de futbolistes tinguin sort per poder competir.
5: D'origen,
6: clar,
5: d'origen
6: ja
5: el femení del Madrid no neix com un projecte real en el que s'hi cregui d'una manera decidida amb la mirada llarga. No, és una reacció, és una decisió reactiva.
6: Reactiva i de pressió social perquè
5: sí,
6: t'estan dient
5: reactiva
6: més com...
5: Reactiva bueno, A, però sí. I pensen que a cop de talonari i posant-hi una mica de calés, sense tampoc tenir una estructura gaire pensada ni treballada, allò, si total, des d'un punt de vista, per mi, masclista, des d'un punt de vista masclista, amb 4 diners i total són 4 jugadoretes, això, amb una mica de diners, som al Madrid, això, de seguida triomfarem si total el Barça...
6: La famosa
5: i es menysté tota la feina que fa anys que fa el Barça per desenvolupar una idea i un projecte en el que sí que s'ha cregut, primer amb la directiva de Bartomeu i després amb la directiva de Laporta. Allà, això no ha passat. Dir, ha sigut una cosa reactiva en la que no creien i que la feien d'aquella manera. Posem aquí quatre diners, a veure si...
6: Quan Bartomeu fa el pas de professionalitzar la secció, vull dir, això de professionalitzar una secció, no. És a dir, no és una cosa etèria que diguis, vaig a professionalitzar això. I de cop i volta guanyes. No, hi ha un estudi. Es fa un estudi. Com ho has de fer per créixer? Com has de fer per fer créixer aquest primer equip de futbol femení? Què farem amb la Masia, amb les noies? Com creixeran, com jugaran? Quants equips formalitzarem del futbol base femení? No? Com executarem que les noies doncs, vagin creixent, vagin canviant de lletra, vagin guanyant categories? És a dir, hi ha tot un procés. I per això doncs, has trigat uns anys en dominar el concert internacional. Clar, això el Madrid, aquest plantejament no l'ha fet mai ni en el futbol masculí. Ells et parlen de guanyar, no els importa com. No, aquí el Madrid gana, les finals les gana. Sí, fins ara les ha guanyat, però jo sempre dic el mateix, tu per guanyar i tenir continuïtat per guanyar, més enllà de alguns, o sigui, aquests 6-7 anys que has guanyat les Champions i tal, perquè has tingut grans jugadors, tu has de tenir alguna cosa que et sustenti, perquè quan deixes de guanyar, què els hi passarà? Què passa amb el futbol masculí? No hi ha cap preferència. No t'ho saben explicar, no saben per què guanyen, no saben per què perden.
5: Perquè és una cosa artificial.
6: Llavors, clar, el futbol femení és la gran diferència. O sigui, el Barça ha pogut fer aquest procés perquè hi ha una base en la que hi creus, hi ha una fórmula, hi ha una manera de jugar.
0: I, de fet,
6: Madrid no la té. I com que no guanya, per això el plantejament de dir... A cerrar-la i a correr.
0: De fet, marxa Alexia i segueix funcionant una mica el model,
7: sí,
0: no?
7: Sí, comentes,
0: no hi ha Aitana i segueix funcionant una mica el procés.
7: No, i això és el més xulo, perquè la veritat és que...
6: Serra, Jordi.
7: Fins i tot els que estem aquí i el seguim, però no el seguim en profunditat o no coneixem el futbol base en profunditat, quan hi han hagut aquestes marxes d'aquestes jugadores com Alexia, Mapi, etc, penses, aviam si tindrà continuïtat. I també senties, bé, saps que s'ha hagut de baixar el pressupost. Per tant, dius, home, doncs potser sí que tindrem un problema. Les lligues de fora són més potents i hi ha una atracció cap a les jugadores que vagin cap allà. Però veus que no, que hi ha un relleu, que hi ha un futbol base, i això és el que més et reconforta, no? Que d'alguna manera hi hagi aquesta continuïtat. Per això que deien que hi ha una idea i s'hi creu. I per sort, però per sort de tot això, per sort s'hi aposta. Perquè jo crec que el Madrid és que no hi aposten, no els interessa.
0: Has al·lucinat
7: no
0: amb algunes dicles,
7: sí,
0: has al·lucinat.
7: Home, eren molt grosses perquè eren realment d'aquest... Bueno, és que ja ho reconeixer, és que ara m'importa... No sé ni qui
5: és l'entrenador.
7: És que és igual. O sigui,
0: però, el desacredita tothom.
5: Però quina vergonya,
7: Al final aquests són dos opinadors, que mira, que al final són... Si són ells així, doncs que ho siguin. El problema és que el club tens la sensació que deu passar el mateix. Perquè realment a Florentino aquesta secció li fa
5: nosa.
7: Ells només volen el futbol i el bàsquet perquè, mira, perquè ve de molts anys i tal, i ho tenen allà com a tradició, però no volen entrar en res més.
6: Sí, però és que et diran ells, Marc, que s'han gastat 4 quilos.
2: Des de punt i hora cal...
7: Sí, però per fer el ridícul la tancaran. Però i que la tanquin és un problema, eh? Perquè vagi bé el futbol femení en general aquí, perquè es pugui fer aquesta pedagogia, estaria bé que hi hagués una lliga una mica potent. I si no s'hi fica el Madrid, s'hi podrien ficar altres clubs, sense dubte, però malauradament aquest país baixa.
0: Li dona més empaque.
2: Per millorar s'han d'admetre errades. Des de punt i hora que l'entrenador i les jugadores no parlen. A la prèvia van parlar Real Madrid Televisió. Bueno, van dir quatre tòpics i tal.
0: Però... Ja, les Champions les obliguen i sí que parla només l'entrenador, però després
2: sí,
0: no parlen.
2: Sí, però tu t'has de sotmetre a preguntes i per què l'equip encaixa gols i per què no juga bé, per què no arriba...
7: Però i per què no parlen?
2: Falta...
7: Per què no parlen?
6: No, perquè estan brellats amb
7: no volen sortir.
2: No volen sortir.
0: Només parlen de les Champions perquè els obliguen. Sí, bueno, sí. A la Lliga Espanyola masculina també passa això, que no parlen els jugadors.
6: No parlen els jugadors perquè estan brellats amb la Lliga.
0: No fan el flash.
6: Ni hi ha prèvies de partit.
2: Però Mourinho dona rodes de premsa.
0: Això sí, és l'únic que
2: fa. Però l'entrenador no, que és el responsable d'allò.
0: Sí.
2: O sigui, tu has de fer autocrítica, però si no la verbalitzes, si no dius res, aquell problema el tapes. I després, jo crec que s'equivoquen, perquè és que, a veure, sí que hi ha molta distància, eh? Però jo recordo un partit a Montjuïc que va guanyar el Madrid.
0: Sí, amb cert atracament arbitral.
2: Polèmica, arbitral, tal... Però bueno, van competir.
0: Un a tres van guanyar.
2: Tu vas veure el partit i van competir, que va ploure.
0: Va ploure molt, si recordo.
2: Va caure pedra.
0: El tram final
2: sí,
0: de partit.
2: Però bueno, va ser un partit complicat per tothom, però aquell partit, crec que era Toril,
0: sí,
2: van competir.
0: Sí.
2: Després perden referents, la portera, Missa,
0: a la sabreixa.
2: Carmona, que és la jugadora que fa el gol a la final del Mundial, també la perden.
6: Però per què se'n van?
2: Bueno, perquè veuen que allà no hi ha futur.
0: No, perquè no clar.
2: Però el que em sorprèn és que després inverteixen, perquè veus jugadores bones, que fitxa la davantera que tenien ahir, és una bona jugadora.
6: És que és el que dic, que han invertit.
2: La davantera que juga per banda com es diu la...
5: Ara no em vindrà,
0: Caicedo? No.
2: Sí, Linda Caicedo. Ah,
5: Caicedo.
2: Linda Caicedo, sí. És molt bona. És molt bona, sí, és una jugada molt bona. Sí, sí. Ara, potser li han d'arribar pilotes. És possible. Crec que Dabris es diu, una jugadora migcampista que va sortir ahir també a Esquerrana, jo crec que tenen bon peu. O sigui, el que passa que tu t'ho has de creure des del futbol base, perquè la gran...
7: el gran encert del Barça és
2: que el futbol base del Barça dona jugadores per substituir les bones que se'n van...
6: Com el futbol masculí.
2: I surten... Mira,
5: ahir va sortir... Que tens els recursos a casa.
2: És clar, és que va sortir Queroli, que han pagat una pasta. A mi em van agradar més la Julià i la Rosalía, que van jugar després. I li vaig veure... És veritat que l'altre acaba d'arribar i tal, i s'ha d'adaptar. Però aquelles nenes van sortir que venen de jugar al sub-20, campiones...
0: Campiones del món, sí.
2: I no van desentonar. Han fitxat a la central holandesa, Van Asten.
0: Bon element, eh?
2: Déu-n'hi-do, aquesta jugadora, perquè la Paredes ahir no va tenir el millor partit. No sé si és que... És veritat que... Bueno, és normal, ja té una edat, també, i no té a la Mapi, que és la gran parella de centrals. Però aquesta holandesa ho treia tot. I vaig flipar amb una cosa que ningú destaca, però jo m'hi vaig fixar. O sigui, ahir no li van xutar, pràcticament.
0: A la Catacoll?
2: Sí. Però amb el peu, totes les pressions que va haver del Madrid,
6: les va treure
2: totes. Clar. I a vegades amb una precisió que dius, te l'estàs jugant perquè l'estàs tirant entre dues jugadores del Madrid, que com no et vagi bé, te la roben a la frontal. No va fallar ni un.
0: Ha millorat molt en això i ho ha treballat molt Catacoll. Sí, sí.
2: Abans es confiava, la perd. Ahir va ser impecable.
6: També us dic una cosa, és un problema endèmic també de la Lliga F, eh? És a dir, que el Barça li fa això a qualsevol equip de la Lliga.
0: Sí, però...
6: I això portem molts anys, que és veritat que no és culpa del Barça, el Barça és el seu camí, però la diferència és tan abismal que fa que aquesta Lliga ara mateix no sigui gens competitiva.
2: No, no.
6: I, de fet, jo em quedo amb unes declaracions que fa ahir la Gran Hansen, després del partit, que diu, al final, em quedo el Barça per dies com avui, no?, per jugar al Camp Nou davant de tantes persones, que és una cosa que... És a dir, jugar en un temple continental com aquest és una cosa que no hi ha cap club al món ara mateix que t'ho pugui oferir. Clar, es queda, és amb això, amb
0: Champions,
6: les cales d'enlluernar
0: Champions
6: i aquest tipus de situacions es produeixen només amb un club com el Barça, perquè, clar, si s'han de quedar per competir de veritat amb una lliga com la Lliga F, és que és impossible.
0: Ara venen dues setmanes d'aturada al futbol femení, amb amistosos també de la selecció espanyola que se'n va cap als Estats Units, i el cap de setmana del 18 d'octubre torna la Lliga, per la Lliga F en aquest cas, després del 7-0 d'ahir. Res, volia fer un comentari.
2: He parlat de moltes, però home, la Clàudia Pina...
0: No, home, que un poc...
6: Em sembla dels jugadors més infravalorades del món.
0: No, ha fet un salt endavant.
6: Ara no. Perquè ara hi ha una quantitat brutal.
5: Però
6: a mi em semblava que era una jugada que feia coses increïbles i mai se la destacava.
0: Però ara sí que té el paper de dir ara serà referent i titular, no?, amb tot el que ha marxat. Vull dir que ho està aprofitant molt bé. Sí. 3:15, perdoneu. Fem una pausa i ara sí, anem a Split per parlar amb el Damià López i quan tornem de la publicitat sortejarem entrades per anar a veure Iniesta Experience al Joc Interior.
8: RAC 1
9: Autovivo. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo.es o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Segur que tots recordeu els grans moments d'Andrés Iniesta com a futbolista, no? N'hi ha uns quants. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Ara podreu descobrir la seva història personal des de dins, els records, les emocions i els moments que va marcar l'Andrés darrere del futbolista. A on? Doncs a Iniesta Experience, al Joc Interior, a l'IMAX, al Port Vell de Barcelona, en una exposició brutal que ja podeu accedir-hi a partir d'avui. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. La pàgina web es diu així, iniestaexperience.com. I els dos primers correus electrònics a tudiràs@racu.net tenen premi. Tu diràs @raco.net. Els dos primers emails que ens arribin ara mateix, per ordre d'hora d'entrada, s'emporten una entrada doble cadascun per anar a Iniesta Experience al Joc Interior.
2: Fer el gol de Stamford Bridge.
0: Sí, pots com xutar des de...
2: Intentar-ho, com a mínim.
0: Des de la distància que va xutar ell, tu pots xutar i hi ha una porteria i hi ha com una cosa il·luminada que és aquí ha d'anar la pilota, aquí és on va anar. L'has de posar allà dalt.
2: T'imagines que entra?
6: Oh. No sé com serà.
0: Jo la celebraria com ell. Amb la samarreta i anava al
6: córner. No sé com serà, aviam si un dia ho puc veure, però, per exemple, jo vaig a fer el Messi Experience i era guapo, eh? Era guapo.
0: Et va agradar això?
6: Faltes en directe, havies de tirar canyos de lluny, és a dir, aviam, tu passaves bé.
0: No, no, no.
6: Aquest tipus de coses tu
2: ja, passaves bé. Jo crec que vaig anar, també, és veritat.
6: Mm. Sí, no, no.
2: Sí, sí, és veritat. Que sí, també sí. Xutava a porta, oi?
6: Que xutava a porta, porter, tenies no? una falta, havies de fotre el primer pal, després el segon pal, sí, rematava's sí, de cap, sí. Sí, un canyo des de lluny amb una... Hi havia com una espècie de cartró amb les cames sí, sí, obertes sí. I a certa distància...
5: Jo vaig anar a la Van Gogh Experience.
0: Val, aquesta és molt diferent.
5: Seria un altre estil. Seria un altre estil.
0: Aquí...
2: Mira, nosaltres... podem anar a la Van Gogh Experience.
0: Sí. Van Gogh Experience, aquest també seria un altre estil.
6: Però jo és Marta, toquem...
2: Aquesta seria... Tu eres molt malo.
6: Nosaltres toquem Marta, de veritat.
5: Perdó.
0: Ell no era a Stamford Bridge, però ell sí era a Sud-àfrica veient el gol d'Iniesta que li va donar el primer mundial a Espanya. Hola, Damià López. Què tal? Bona nit.
10: Què tal, Aleix? Molt ben lligat, sí. Molt ben lligat, i també vaig ser a Nova York veient el gol de Ferran Torres. No sé amb quin, sí, sí. Amb qui us quedaríeu, però...
6: No sé, però qualsevol dels dos...
0: Clarament el d'Iniesta.
5: Diu una cosa, Iniesta,
6: sí, jo sí. Conec qualsevol dels dos, els teus peus, la fots als núvols. O sigui, que millor que estiguessin Torres i Iniesta.
0: No, però, home...
10: Sens dubte.
6: Sens dubte.
0: Aquella de fa 16 anys, aquella de fa 16 anys va ser...
6: Damià Porter traient les pressions com la catacoll.
0: Que és animal. Dami, què tal per Split? Quina temperatura tens?
10: Fantàstic, fantàstic.
0: Sí?
10: Ara mateix hem sortit de sopar, estàvem fent un passeig per la ciutat nadi mediterrània, però una ciutat adriàtica.
0: Adriàtica, sí.
10: Amb molta oferta de restauració, fa un bon clima, la veritat que pots anar gairebé en mania curta, i ciutat però paralitzada, absolutament paralitzada pel partit de demà. Hi ha molta bogeria, però et diria en sentit més aviat negatiu. Doncs tot el que envolta la selecció està absolutament incendiat després del 0-7 contra Anglaterra. Les autoritats estan lògicament preocupades, està tot acordonat. Hi ha temor a la reacció que pugui tenir el públic. Han avisat també a tots els aficionats espanyols que han vingut, que són una cinquantena, que sobretot no es posin samarretes de la selecció espanyola, per com pugui reaccionar doncs, la coneguda torcida, que són els aficionats ultras del Hajduk Split, que són dels més coneguts i dels més temuts de l'Europa a l'est, on hi ha molta cultura d'afició ultra, i a banda de acudir als partits del Hajduk Split, doncs, quan ve la selecció aquí també venen, i doncs, han organitzat escàndols més d'una vegada. Per tant, amb tot aquest caldo de cultiu, a nivell ambiental s'espera que demà pugui ser un partit bastant mogut.
0: Jo he estat un parell de cops a Split, una ciutat preciosa, fàcil de veure, ràpid allà al costat del mar, hi ha molts ferris que ja et porten a les illes que hi ha allà davant, que són xulíssimes. Si no heu anat mai a Croàcia, val molt la pena visitar les illes i anar saltant d'illa en illa. I a mi em va cridar molt l'atenció que tenen pistes de waterpolo al mar, Dami. L'has vist o no, això, passejant per allà pel passeig aquell enorme que té Split, arran de mar?
10: Sí, sí, sí, alguna cosa he vist, que per cert té un passeig que a mi, jo d'alguna altra vegada que havia estat Split també, té un passeig que a mi em recorda, és l'única vegada que m'he trobat amb això, em recorda molt el de Badalona, sincerament. O sigui, té una rambla que a mi em recorda moltíssim a la rambla de Badalona. És pràcticament idèntica amb el mateix terra de Badalona. A l'esquerra, quan vas passejant, doncs tens els bars, els comerços, i a la dreta, doncs en aquest cas, l'Adriàtic, no? Però ja et dic, és una ciutat doncs, que recorda molt a qualsevol ciutat, qualsevol poble, qualsevol vila del Maresme, del barcelonès, de la selva, no? De la Costa Brava, etc. Una ciutat, i a més la gent doncs, també molt, molt similar en el caràcter, no? Amb tots els matisos que puguin haver-hi. Una ciutat molt molt acollidora i sobretot també molt esportiva, no? Amb tot el passat que té aquí amb el bàsquet, amb la jugoplàstica, de la qual no en queda res. Tu pots venir aquí, et pots esperar a trobar molts símbols de la jugoplàstica. És una ciutat, doncs, que per la seva nomenclatura, no? Per allò de jugo, que implica Jugoslàvia, ja no queda absolutament res. Ara jugar al CAC Zadar, que és un equip, doncs, bastant residual a nivell europeu, i tot el que et trobes, no? Tots els símbols en totes les parets se l'emporta el Hajduk Split, però no només el Hajduk, sinó, insisteixo, la Torcida, que domina, no sé si ho recordes, això, Aleix, o sigui, la Torcida, els ultras, han pres absolutament el club i gairebé que el governen amb mà de ferro.
0: Avui a la prèvia ha parlat Dani Olmo, evidentment, no? Jo crec que està molt ben trobat perquè va jugar al Dinamo de Zagreb molts anys, no? I a més,
6: un, o sigui, croat increïble.
0: Parla croat, no, Dami? O sigui, ha fotut una exhibició a la sala de premsa espectacular.
10: Sí, ho havia fet més d'una vegada, però avui, doncs, lògicament, ha tornat a fer-ho. Bé, la Federació Espanyola ha encertat traient Dani Olmo, encara que era d'aquestes vegades que era bastant de manual, no? Treure Olmo aquí, Olmo que ha parlat en espanyol, en català i en croat, i si li haguessin demanat parlar en anglès, doncs també ho hauria fet. Olmo que ha vingut a Split, tot i que la seva casa va ser Zagreb, com tothom sap, ell va anar a Zagreb quan tenia edat de juvenil, tot i que amb la promesa d'anar al primer equip, i ha sortit ovacionat, realment, fent una autèntica exhibició, doncs, de l'idioma que va aprendre quan va estar 5-6 anys a Croàcia, efectivament.
0: Anem a sentir què ha dit el més destacat del futbolista del Barça, que a priori demà també ha de ser titular, no? Entenc?
10: Sí, demà serà titular Dani Olmo, ara comentarem, però De La Fuente demà no es guardarà massa cosa, vol assegurar la primera posició del grup, doncs, que obtindria amb un empat, serà un partit dur, tot i el 0-7 de Croàcia contra Anglaterra, aquí ningú es refia, i li hem preguntat a Olmo per les seves sensacions i les emocions que té en aquests moments en produir-se aquest retorn al país croat.
11: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país, doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc, ara que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona.
10: Bé, doncs les paraules de Dani Olmo a la prèvia, lògicament explicant les emocions que sent en tornar a Croàcia, tot i que, insistim, ell aquí, de jove, quan va arribar al primer equip, va viure duels acarnissats contra el Hajduk Split, i és que entre el Dinamo de Zagreb i el Hajduk hi ha autèntic odi, hi ha enfrontaments tradicionals, i també en l'actualitat que són bèsties, realment. Hi ha en clau més relacionada amb el Barça, li hem preguntat, tot i que en alguna entrevista, doncs, també s'ha explaiat en aquest assumpte, sobre les diferències entre el que li demana Hansi Flick i el que li demana aquí Luis de la Fuente. Ve a dir, doncs, que en el Barça el seu joc ve a ser més posicional i que amb la selecció espanyola De La Fuente li dona certa llibertat extra.
11: Evidentemente son dos entrenadores distintos, aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden, pues, cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas.
0: Petites diferències entre Espanya i el Barça per Dani Olmo, que també ha parlat de Lamine Yamal, igual que De La Fuente. Ara sentim Olmo i De La Fuente parlant de Lamine Yamal.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
14: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot. Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
17: RAC1, emissora oficial. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
18: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
17: Entrades a auditori.cat.
19: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
20: Concentrats i forts, sillens, amunt!
19: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:45 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1 encapçalats per Benet Iñigo.
21: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
19: El diumenge 11 a 12:45 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
22: Carregat!
19: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: 2:12. Vinga, ja tornem a seguir després de la publicitat. Ens havíem quedat a mitges d'ami sentint Dani Olmo parlant una mica d'aquesta relació de la Fuente Flick. I ara ha opinat sobre Lamine Yamal, no?, que és el gran nom propi d'aquesta aturada en clau espanyola.
10: Sí, jo crec que en clau espanyola i en clau mundial, Aleix, perquè està tothom meravellat amb Lamine Yamal i amb aquest nou, jo crec, reimpacte que ha tingut, perquè tothom coneixia Lamine, però ha entrat amb una força i amb una energia en aquest nou cicle seleccions, si vols dir-li, marcant i sobretot obrint els partits, perquè és que sembla impensable que demà no sigui titular per De La Fuente, que ho serà més, Demà ja et dic que jugarà entre 65 i 70 minuts, a més, pel que ha explicat avui De La Fuente, ara quan escoltem De La Fuente en donarem més detall, però sí, ha parlat de l'impuls que té Lamine Yamal, de l'energia i les ganes que té sempre de jugar.
11: Sí, yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
10: Com et deia, Espanya necessita un empat per assegurar-se la classificació. Si guanya, tampoc s'asseguraria la primera posició. Sembla que, tal i com va el grup, s'haurà d'esperar l'última jornada, la sisena, al Metropolitano contra Anglaterra, que va forta. Li han preguntat a Olmo per aquest partit, igual que De La Fuente també. Ningú se'n refia, tot i el 0-7 d'Anglaterra, perquè estem parlant d'una gran selecció, amb Luka Modric, però també altres grans jugadors. Està Livakovic, que poc se n'ha parlat, però l'home era titular el dia d'Anglaterra, eh? Es van dur 7 gols, però si els mires, la veritat és que era força dantesc veure els croats com ni defensaven, i la majoria de vegades Livakovic estava venut. Diu Olmo que no se'n refia de la selecció croata.
11: Una Croacia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa, con su gente, no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
10: Doncs això diu Dani Olmo, com et dic, Aleix, demà un dels titulars. Pau Cubarsí demà torna, després de rebre descans a Oviedo, Lamine continuarà. Rodri, veurem, en principi hauria de ser, tot i que ahir, bé, manteníem el dubte, però sembla pels entrenaments i per l'evolució que repetirà, o si tens 4 de 6. Pedri, jo t'hagués dit, jo et continuo dient que no, però la baixa de Fabián ja confirmada, deixa aquí un forat obert per Fermín, per Miquel Merino o per ell, veurem. Miquel Merino, que l'altre dia ja d'alguna manera es reivindicava, podria entrar a l'11. Per tant, jo et diria aquests 4, Fermín segur que no. Hi ha una cosa interessant. Avui, De La Fuente, quan li han preguntat per la rotació, ens ha dit que, com a màxim, els seus jugadors acumularan, és a dir, cadascun dels seus jugadors acumularà com a màxim 270 minuts en aquesta data FIFA, és a dir, 3 de 4 partits, si comptes a cada partit, encara que al cap i a la fi amb l'acumulació dels descomptes jugues més de 90 minuts, però contem que són 90, no?, si jugues un partit complet. Per exemple, en el cas de Lamine Yamal, va jugar els 90 a Wembley en el primer partit, va jugar-ne 67 el segon dia a Sevilla contra Croàcia i el va canviar al descans a Oviedo. Això dona un total de 202 minuts. Si demà juga 67-68 minuts, que és un minut bastant de canvi, no? A l'equador de la segona part, doncs donaria aquests 270 minuts. Si ens creiem a De La Fuente, doncs demà Lamine és titular i el canvia avançada a la segona part. També t'he de dir que jo particularment, si el partit demà no està decidit, no me la, em costa de creure. Després, per exemple, tens el cas de Cubarsí, que va jugar
0: els dos
10: titular.
0: Primers, no? Els dos primers?
10: Sí, i a Oviedo no juga, demà titular de manual. I així pots anar cas a cas, no? Però bé, més o menys els comptes surten, però en el cas de Lamine, jo insisteixo, si demà el partit no està sentenciat, és possible que l'allargui una miqueta més. Si vols, escoltem De La Fuente com ho explica i després comenteu.
3: De cuatro partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar tres partidos de cuatro. Lamine ha jugado dos de tres, Laporte ha jugado dos partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo han jugado de tres, dos partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en tres de cuatro partidos.
0: No, no et tranquil·litza tampoc, Fernando, no? Que hagi fet aquests càlculs i que et doni 270 minuts com a màxim dels 360. Bueno, com a mínim ho tenen pensat, com a mínim ho tenen pensat.
6: No, veritat, perquè si en juga 70... ara em porta 203.
0: Sí, ha dit el també 202, 203.
6: Si en juga 70, doncs està...
0: Si en juga, si juga 60 i pico... Si
6: 60-70 estan els números.
0: Estan els números.
2: Però això és fer trampes, home.
1: Per què és fer trampa?
2: Perquè sí, perquè el que ha de fer és que descansi un partit sencer, però que va a trossos i tal.
0: Clar.
1: Home, però sí, però ja està,
2: no,
1: està
2: no, bé. Que no es vengui, que no es vengui el pollino.
6: Si és
2: que,
6: minuts, ja
5: perquè ell considera que s'està portant bé.
2: Que es ven la burra,
5: no. Ell considera que està bé perquè l'està dosificant.
2: L'està dosificant, clar, però escolta'm una cosa.
1: És que
2: a partir de demà és complicat. Hi haurà lenyazos i tal, que aquesta gent va calenta, no? Escolta, ja ha fet la seva feina, la menja mal. Però si jo us compro que el primer que ho vol fer és ell. Però el que jo espero que és que si algú juguen... en tot l'engranatge del Barça, de la selecció, de la família, dels amics, de qui sigui tot l'univers, la milla mal, algú li digui, nano, baixa el pistó...
6: Perquè si juga 25 perquè... minuts al segon part, se't pot lesionar al segon part, també.
2: Home, sí, però l'equip rival està més cansat, no? També hi ha jugadors de refresc, no? Però vull dir...
6: Se't pot lesionar muscularment,
2: és un escenari, potser ja que estan més tous, no, si es pot lesionar baixant de la... de l'autobús o sortint de la dutxa, si això ja ho sé. Clar, si això...
6: No,
2: el perill està on està el cos, però el que dic és que ja ha fet una gran aportació en aquesta aturada...
6: Tu que vols que demà a la mitja no jugui cap minut?
2: Bueno, o que esperin a veure com va el partit i si cal que el treguin, i si no que no el treguin.
6: Si no és la mina Croàcia, si no que un minut. És que és impossible, home.
0: No, però no et farà... No, Fernando, és impossible. David, no et farà un Cristiano.
6: Jo t'entenc.
0: En cap cas et farà un Cristiano.
6: Però firmo també que no jugui cap minut.
2: Però dic, hi ha jugadors que aniran a la selecció i jugaran un partit o dos partits?
0: Sí.
2: O dos partits i mig?
0: Sí, perquè no compten, clar.
2: No és que no comptin, o que els dosifiquen, o que ells demanen que els dosifiquin... Que els jugadors parlen amb els entrenadors, i amb els seleccionadors.
6: Sí, però que no és el mateix.
2: Diuen,
6: però que no és el mateix.
0: Tu creus que Pedri voldria més minuts o no, amb la selecció espanyola?
2: Igual sí, voldria més minuts perquè ve de no ser titular en el Mundial. Però no és el cas de Lamine Yamal. Jo el que dic és que la seva plaça és fixa.
0: Que ja complert en aquesta aturada, tu vols dir.
2: Aquella plaça, o 12, ningú li traurà. Jo el que dic que ja ha complert de sobres i que, de cara al seu club, que té uns compromisos importants en les properes 3 setmanes, però crec que només el descans que hi ha és entre el Madrid i el següent partit.
0: Que hi ha la Copa, hi ha jornada de Copa.
2: Sí. Vale, però que no juga el Barça.
0: La setmana de la pilota d'or. No hi ha descans.
5: Hi ha un.
0: Ell s'anarà dilluns a la pilota d'or i tindrà dimarts, dimecres i dijous per descansar.
6: Per no jugar cap minut. No anirà a Croàcia per no jugar cap minut. M'entens? I a part, et dic una cosa. Encara que tu creguis que és... No sé quin nom li has fotut a la competició, la Kamama League.
2: La Kamama League.
6: Bueno, però és Nations League, que és una competició oficial. No és una amistat. Sí,
2: però, David,
6: no.
2: Però,
6: David, a mi em sembla més greu...
2: Però això és el que va fer la UEFA, que va enganyar tothom. Saps el que va fer la UEFA enganyant a tothom? Que abans amb els amistosos, que eren amistosos en molts casos... trinquetiles, ¿vale? Perquè...
0: I eren potents, igual, també.
2: Clar, tu deies, per un amistós, no te l'emportis o no el facis jugar. Ara és oficial.
6: No, però perdona.
2: Amb l'igual, com que és oficial,
6: passat,
2: no pot deixar de jugar cap partit.
6: Però escolta, Fernando, siguem justos. L'any l'any passat va deixar d'anar a moltes finestres amb la selecció espanyola. Perquè estava lesionat. Sí, perquè estava lesionat. O perquè...
2: Perquè tenia una pubàlgia. No, i segon, perquè a la primera experiència, si us en recordeu, el van punxar i van mentir dient que no l'havien punxat. I va haver una tanga.
6: Es va equivocar ell i fins i tot estan recuperant-se, van a fotre un anunci al Camp de l'Europa. Recordo les imatges i tal. Després d'això, va deixar d'anar a diverses finestres amb la selecció espanyola, tot i jugar bastants minuts amb el Barça. Ell estava jugant amb el Barça.
2: Correcte.
6: Estava jugant amb precaució, perquè tenia encara restes de la pubalgia, etc. Va deixar d'anar-hi. Jo, en aquest context, a mi em sembla correcte. O si fos un amistós, seria el primer en dir-ho. A mi em sembla molt greu.
2: Si és
6: Rafinha,
2: que ja no hi ha amistós.
6: Rafinha, que és indiscutible a Brasil, ha tornat a dir que sí a dos bolos. A dos bolos a Austràlia i no ha jugat al de la Índia perquè ha hagut de tornar amb un edema muscular quan l'any passat va recaure dos cops.
0: El dorsal 10 i el braçal de capità. I el tio li fa il·lusió ser l'estrella del Brasil perquè no ha pogut ser-ho fins ara. Perquè hi havia Neymar, Ronaldinho...
6: I vens d'un any molt dolent.
0: I s'ha esborrat molt bé. Un petit cop i s'ha esborrat.
6: Si s'arriba a fer mal de veritat, aviam que estaríeu dient.
0: Patiríem.
5: Però el cas és que no s'ha fet mal de veritat i que quan ha sentit la més mínima molèstia, ha arribat aquí a l'acord amb el seu seleccionador i tota la pesca de dir jo m'entorno a la meitat del perill.
0: Marc, què em penses?
2: Jo em sembla que... Un moment, que demaneu molt.
6: Em
2: sembla que demaneu moltíssim.
0: Per què?
2: No, home, perquè clar, perquè els jugadors, o sigui, al final entenem que volen competir, que volen estar en els dos llocs i que, doncs, si hi ha això League, en Nations League, si hi ha Eurocopa, si hi ha amistosos, Però al final és la selecció i ells, doncs, hi volen anar. I escolta'm, que un s'hagi perdut la meitat dels minuts, Rafinha, i que Lamine Yamal doncs, descansi un de quatre, és que amb el Barça no descansa tant. Jo crec que més no podem demanar. Jo crec que...
0: Jo crec que
2: està prou bé la gestió que ha fet el seleccionador espanyol, en aquest cas, altres vegades no, i que ha tingut sensibilitat.
0: Demà el canviarà.
2: Entenc
0: que el jugador vulgui jugar.
2: I entenc que el seleccionador, quan el té, el vulgui posar.
0: Que, si és el millor jugador del món, doncs clar que el volen posar.
2: Ara està sota les seves ordres. Això és veritat. Això és impepinable i ell vol guanyar el partit i ho vol liquidar. Perfecte. Si ho vol liquidar i ho liquida ja en aquesta finestra, el que espero que la propera no el porti.
0: No. Com que tornarà, no el portarà? Clar que el portarà perquè és la millor.
2: Però
0: que tu el portes tot arreu. Amb el Barça el portes tot arreu.
2: Però és que qui paga? És que quan es lesioni, el contracte li pagarà el Barça, no la selecció espanyola. És que és el que dic, que els jugadors tenen clar...
0: Em sap molt greu pot fer molta ràbia, però hi ha dues competicions, ells es presenten a les dues competicions, es deuen a les dues competicions, li pagui un o li pagui l'altre.
2: O la pilota d'or...
0: Que, per cert, a la selecció espanyola també li paguen, eh?
2: Molt menys.
0: Bueno,
2: i si es lesiona, paga la FIFA.
0: Sí, i part dels patrocinis que té venen de la selecció espanyola.
2: Sí, però que quan guanyi la pilota d'or i la Champions, tant de bo guanyi tot aquest any, a quina porta picada?
0: Per la pilota d'or, per què la guanyarà? Per el club o per la selecció espanyola?
2: Més per la selecció.
0: Una altra cosa que guanyarà per la selecció espanyola. Oh, doncs, potser sí que té ganes de jugar a la selecció espanyola.
2: Clar, però és que ja ha acabat la pilota d'or.
0: Però ell diu que el Mundial sí, que la Nations no tant. Tu dius que el Mundial que jugui i la Nations que es dosifiqui.
2: Però la Nations League no. I el que dic és que quan guanyi tot això i que ara la porta, de Joan Laporta, valgui la redundància...
0: Per demanar un augment, no?
2: Clar... Però si es lesiona, el que el deixarà de tenir, sobretot, serà el Barça. I seguirà pagant.
6: Aviam, tard o d'hora.
2: Per què? Doncs perquè jo el que dic és que, per molt que tinguis 19 anys, has de començar a entendre que el teu cos té un límit. I ja ho va patir la temporada passada. Ell ja sap el que és això. I no vull que es repeteixi això. I si torna a repetir-se...
5: Però a nivell físic...
2: Doncs mala sort.
5: A nivell físic...
2: No estàvem avisats.
5: A nivell físic... i a nivell de coco, Lamine Yamal ha fet un pas endavant aquesta temporada i ha entès molt el que ha de fer a nivell d'entrenaments, a nivell de conèixer el seu propi cos.
2: Sí,

0: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por. I tu, ets un d'ells?
1: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: RAC1 Podcast.
1: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: Amb la selecció
4: jo
3: espanyola.
4: Jo crec que ell pensa, tant amb el Barça com amb la selecció espanyola.
3: Perfecte,
4: jo crec que la Lamine Yamal...
3: Mal negoci pel Barça, eh?
4: No, mal negoci. És que jo crec que la Lamine Yamal, amb 19 anys, malgrat tingui només 19 anys, ja és difícil fer-la entendre segons quines coses. Ha guanyat amb 16 anys
5: l'Eurocopa. A mi m'agradaria el que diu el Fernando. O sigui, m'agradaria... Sí, que la Min tingués aquest punt més prudent.
3: És raro que sigui impossible.
5: I crec que des del club, començant pel seu entrenador, començant per Hansi Flick, sí que s'ha remat en aquesta direcció una mica, i després també s'ha remat en aquesta direcció en les relacions Barça-Federació-Seleccionador, i per això Luis de la Fuente segurament parla d'aquests minutatges i d'aquesta manera d'organitzar els partits i de com repartir el protagonisme de Lamine Yamal. Jo crec que és molt difícil trobar un punt en el que tothom quedi 100% satisfet, sobretot començant per la fam i la voracitat de Lamine Yamal. O sigui...
3: Però que quedi clar que...
5: És que en el fons estem tots en mans del que vulgui Lamine.
6: Sí, però el que diu el Fernando és que en competicions com la Nations i en segons quins partits i després d'haver fet tres grans actuacions...
3: Et diré una cosa, una classificació per una fase final d'un Mundial és que no pots dir res. Perquè bades i et veus en una repesca.
5: Idealment hauria de ser així. Idealment hauria de ser així. Però si ell a les entrevistes, el mateix Lamine, et diu... Me hace mucha ilusión la Nations League porque me falta este título con la selección.
3: Jo espero que algú li digui, mira, nano, et fa molta il·lusió, però ja tens el Mundial, tens l'Eurocopa, i això és el xocolate del loro. Pensa en el teu club, que ara tens la tira de partits importants, i allà sí que hauries de jugar-los tots. Aquest sí que els hauria de jugar tots.
7: Malauradament,
3: tots són importants.
7: Té 19 anys i ens agradaria que tingués molt menys poder del que té, perquè anirà alterant l'ordre de les coses, i sabem que això al final és un problema per un vestidor, però és que vens de fa 4 dies és que el club l'ha anomenat com a guanyador de pilota d'or, quan té un jugador dins, que és veritat que acaba d'arribar, però és un jugador que té bastants més anys i que té bastanta més trajectòria que Rodri. I no, que aquest no guanyi la pilota d'or, que guanyi l'altre. Que s'hagi posicionat... No, perfecte, no, perquè s'hagi posicionat de manera tan dràstica cap a Lamine Yamal, et demostra el poder que té.
4: També és veritat que la temporada Lamine l'ha fet amb el Barça.
7: Rodri no.
5: I amb aquesta quartada pot sortir airós al Barça, però l'aposta està clara.
7: Si haguessis fitxat a un Neymar de la vida, no t'haguessis atrevit a dir-li que la guanyi l'amic, que no la guanyis tu.
4: Entenc perfectament el teu comentari.
3: Perdona, un incís. Tot això que diu el Marc és cert, i té molt poder. La Champions no l'ha guanyat amb el Barça encara, eh?
6: No, i la té entre cella i cella, ja ho ha dit.
3: Perfecte, però el que dic és que el que li donaria i li conferiria encara més poder és haver guanyat la Champions amb el Barça. I no l'ha guanyat.
6: I tu vols que es cuidi per això?
3: No, el que dic és que m'estranya que se li ja tingui tant poder quan encara no ha guanyat el gran objectiu del Barça, que és guanyar la Champions. I no dic que no l'hagin guanyat per culpa seva.
6: No, al contrari.
3: Tampoc era per culpa de Rafinha, que es va lesionar. Què més hagués volgut Rafinha que jugar als partits de la Champions?
5: Però el club li dona tot aquest poder ja en el moment que li fa la superrenovació.
3: Crec que aquesta reflexió fent la meva volta no està de més.
5: Com
3: guanyi dos Champions... No dic res més, què passarà?
4: Com que ha guanyat
5: un
4: Mundial i una Eurocopa...
3: Però amb més edat.
4: Sí.
3: Amb més edat.
4: Ja, però escolta'm una cosa, no guanyar la Champions, clar, però és que com que ha guanyat un Mundial i una Eurocopa en 16 i 19 anys, respectivament... Escolta'm, que té 19 anys. És que li queden molts anys per guanyar la Champions, també. Que la guanyi el més bé possible, però vull dir que amb 19 anys la Champions encara no l'ha guanyat.
3: Però no ha guanyat un Mundial com Maradona el 86.
4: Aviam, jo crec que el que fa amb 16 anys a l'Eurocopa és brutal.
3: Posem-ho tot a la seva mida.
4: El que fa amb 16 anys a l'Eurocopa és brutal.
6: Sobretot aquella semifinal.
3: L'Eurocopa sí.
4: Fa 16 anys, no és normal.
3: L'Eurocopa sí.
4: És més normal que amb 19 anys no hagi guanyat la Champions amb el Barça que hagi guanyat ja amb 16 i 19 anys un Mundial i una Eurocopa. Estem d'acord o no?
6: És més bèstia, sí.
3: És bèstia, però són...
4: Que el que tu defenses...

0: 12 i 37 minuts, seguim en directe al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, després d'aquesta gran conversa del Damià López amb Goran Vucevic. Quins records, eh? Quines històries que ha explicat d'aquella època amb Johan Cruyff i de tot l'enrenou que va haver-hi. És el moment de parlar-vos d'Autovivo.es. Aquest octubre, a Autovivo.es liquiden estoc. Més de 300 cotxes de quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Sí, ho heu sentit bé, eh? Vas a Autovivo.es, t'emportes el cotxe amb descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. Ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes aquestes oportunitats a autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafella, Sant Boi del Llobregat, a només 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es. Abans d'haver passat el David Brock per fer una altra pentinada a algun jugador il·lustre del Barça...
1: Pentinadeta.
0: Pel Brock Gros.
2: El d'avui és guai. Bueno, sempre és guai, no?
0: Te l'ha filtrat, ella? És que,
2: sí, sí.
0: És que aquest Brock...
1: Bueno, la Marta...
0: El Barça, Marta, ja ha tornat avui a la feina, encara amb pocs efectius, però bueno, a poc, no? Hem recuperat.
2: Sí, recordem, després de 9 dies de festa, avui retorna als entrenaments, ja pensant en dissabte, ja s'acosta aquest retorn, en tenim tots moltes ganes, abans ho dèiem. Eric s'ha entrenat amb el grup i, per tant, si no hi ha cap contratemps, com ja havíem explicat, jugarà dissabte segur. Ha treballat amb Tec Chesney, amb Gavi, amb Gerard Martín, Gabriel Jesús, amb Brian Farinyas i també amb Valde. També hem de destacar que De Jong s'ha exercitat a la gespa abans que comencés l'entrenament, ho ha fet en solitari, ha fet treball individualitzat, igual com també Rafinha i Joan Garcia. De Jong té com a objectiu aspirar a rebre l'alta mèdica a finals de mes. Recordem que l'últim partit del mes d'octubre és la nit de la Castanyada, en què el Barça rebrà l'Alavés. Al novembre, De Jong compta en poder anar tenint minuts i també anar convocat en Països Baixos, on l'espera Xavi. Aquest és una mica l'objectiu de Frenkie. Sé que hi ha gent a aquesta taula que el troba a faltar més uns que altres. I Adeyemi, per cert, no s'ha entrenat encara perquè té permís del club per fer algun dia més de vacances.
0: Molt bé. Demà aprofitarem una mica més en l'univers de Frenkie de Jong, ara que ha tornat a fer treball a la gespa. No, anem molt tard.
2: Clar, és que has gastat massa temps en la ment.
0: Demà aprofundirem.
3: Desitjant que torni.
2: Amb
3: la salut dels jugadors no es juga.
0: No es juga, tens tota la raó del món, ja ha quedat clar. Sí. Avui ha sortit la llista dels 25 nominats al Golden Boy i Pau Cubarsí és el gran favorit per endur-se'l.
2: Sí, és el trofeu individual que distingeix el futbolista de l'any, menor de 21 anys a nivell internacional, que lliura Tuttosport des del 2003. Ho dic per situar-nos, perquè hi ha tants premis que al final un perd una mica l'Oremus. A la llista també hi ha Marc Bernal i Xavi Espart, però Pau Cubarsí sí és el que està cridat a endur-se'l.
0: I en clau Barça, va, l'última. Anem a sentir el que ha dit Andrés Iniesta avui en la presentació d'Iniesta Experience al joc interior. Abans n'hem regalat entrades a través del correu electrònic. Avui ha parlat el Barça de Flick després d'aquest inici fulgurant de temporada.
2: Sí, i Iniesta diu que s'ho passa bé veient aquest Barça.
4: Al final, lo importante de este Barça es lo que transmite, ¿no? Yo como espectador y aficionado me da totalmente garantía o tranquilidad cuando me pongo a ver este Barça, porque sé que va a ser un juego que me gusta, porque me voy a divertir viendo el partido, porque sé que van a competir por todo.
2: Sí, sí que es diverteix Iniesta i ha estat molt contundent quan li han preguntat pel cas Negreira després que la setmana passada la UEFA confirmés que havia rebut l'informe del Real Madrid.
4: Lo único que sé que en ese periodo pues conseguimos todo de una manera deportiva y en el campo, y a partir de ahí pues lo que pueda generarse fuera o con esas situaciones pues son cosas que se tendrán que solucionar en otro sitio, en el campo. Lo que pasó fue lo que pasó.
0: Patapum.
2: També ha elogiat Rodri i també ha expressat el seu desig que la pilota d'or la guanyi un jugador espanyol. No s'ha mullat gaire.
0: Bé, és una bona sortida, clar que sí. Molt bé, doncs això és el que ha fet Andrés Iniesta en la presentació avui d'aquesta exposició que repassa la seva vida i que, insisteixo, ja podeu visitar iniestaexperience.com. Allà trobareu les entrades i tota la informació d'aquesta exposició, en què hi ha jocs interactius i repassar una mica la vida del futbolista i de la persona.
3: No, diuen que està molt bé.
0: El Port IMAX, no? A IMAX, sí, Port, sí. El Port Vell de Barcelona.
3: Sí,
0: no?
3: Sí.
0: Està allà a la sala aquella. Va, ja hi anirem, ja hi anirem.
3: I tant,
0: i tant que sí. I seguirem...
3: Tinc inents, i tal, hòstia, és una
0: val la pena, clar, sí, clar, sí, clar. Sí. Ara, mira, ara ve un pont, no?, pel Pilar, dilluns vinent, és festiu. Clar. Aquí us espero, nosaltres farem programa, dilluns vinent.
3: Ah, sí?
2: jo vaig a Istanbul.
3: Jo he sentit que no, perdona.
0: Sí, sí, sí.
3: He sentit que donaves festa.
0: No,
3: he sentit que desconvocaves el Consell.
0: No, perquè el Consell, perquè arrenquem a les 11 el programa, per això no hi ha Consell.
3: Vale.
0: És que aquell dia hi ha un Tenerife-Girona, a l'Heliodoro.
3: Jo sento el programa i
0: no,
3: sentit que aquell dia...
0: De 9 a 11, dilluns que ve, fem el Tenerife-Girona i a les 11 arrenquem tertúlia amb la prèvia del Galatasaray-Barça.
1: Si ens toca currar tots perquè estem en la prèvia.
0: Clar,
3: el dilluns s'ha de treballar, que hi ha una prèvia.
0: Heu de venir, que és un dia important.
1: Sí, el lamentable és el calendari, que ens ha ajudat un 12 d'octubre en la prèvia del Galatasaray-Barça, que és el problema.
0: Et quedes un moment pel David Brock? No, o et deixo anar a descansar?
2: No, és que és divertit.
0: Passa, David, vinga, som-hi.
1: Vinga.

0: Lowrider.
1: Pel broc gros.
0: The Lowrider is a little higher.
2: Home, David Broc, què tal?
3: Bona nit.
2: Què tal, bona nit, benvingut.
3: Sí. Està agradant el meu equip, que estic formant?
2: Sí, sí, sí, sí. Venim de Figo,
3: no?
2: Figo Petit,
3: Arda Turan.
2: Arda Turan i Artur.
3: Artur.
2: Ostres.
3: Avui anem amb, amb una habilitat personal.
2: Sí, una perla de les teves.
3: Kevin Prince Boateng.
2: Oh,
3: habilitat personal perquè futbolísticament no ha portat res al Barça, però extrafutbolísticament sí que és un senyor que ha portat moltes declaracions, polèmiques...
2: Et donarà joc avui, ja ho
3: música, fins i tot.
2: Ja ho veig, sí, sí, sí.
3: Donarà molt de joc. Sí, sí. I és un paio que recordem, arriba a la temporada 2018-2019, però al mercat d'hivern, és a dir, al gener del 2019.
2: Amb Valverde a la banqueta.
3: Valverde a la banqueta.
2: Sí, sí, sí.
3: Que arriba cedit del Sassuolo, perquè no estava fent res i aleshores la volien trobar al damunt. I ell, quan li surt l'oportunitat al Barça, evidentment, diu que sí.
2: Perdona, és l'any d'Anfield.
3: Efectivament, sí.
2: I
3: sí,
2: Kevin
3: sí, sí.
2: Prince Boateng forma part de la plantilla aquells 6 mesos del desastre d'Anfield.
3: I tant, i tant. De fet, ella explica una anècdota amb el tema de Liverpool. No, ho dic ara ja perquè és interessant. Que el dia de l'anada, ella està mirant a Messi al vestidor, abans de començar...
2: Va guanyar 3-0 amb aquell golaç de falta de Messi.
3: I es veu que Messi està mirant el mòbil... O sigui, abans d'un partit contra el Liverpool de Champions...
2: De semi, sí.
3: Mirant el mòbil, fent un FaceTime, passant per complet del que està dient Valverde i companyia, i ella explica que està flipant veient a Messi en aquell context de... I que surt i fa aquell partidàs memorable que després no va servir per res, no? I aleshores ell juga 4 partits.
2: En 6 mesos, 4 partits.
3: Aquesta és l'aportació de Boateng al Barça. 300 minuts, 0 gols, lògicament. Però, dada important, campió de Lliga. Campió de Lliga 2018-2019.
2: Li compta el palmarès, clar.
3: No, perquè jo tinc una llista de jugadors que és els jugadors que menys partits han jugat i han guanyat títol. No és el jugador que té el rècord,
2: Amb 4 partits campió de Lliga no té el rècord?
3: No té el rècord i el jugador que té el rècord serà el de la setmana vinent.
2: Val, deixa-ho aquí, sí, sí. M'agrada.
3: Segurament molta gent ja sabrà qui és, però ho deixo aquí per... No?
2: O sigui, hi ha un tio que ha jugat menys de 4 partits i té un títol amb el Barça.
3: Hi ha un tio que és Déu, que serà el protagonista de la setmana vinent, que té el rècord de participació igual a campionat.
2: Val.
3: Però Kevin Prince Boateng, ens centrem en Boateng, que és un tio que venia... És que els antecedents són molt interessants de Boateng, perquè ell, quan surt de Berlín, que és on comença a jugar, se'n va al Tottenham, paguen un traspàs important.
2: Ah, no ho sabia, això no ho
3: recordava. Sí, i ell al Tottenham ja explica que se sentia molt sol, cosa que ja t'indica per on aniran una mica les històries, que se sentia molt sol a la ciutat, que no tenia la família i que es va dedicar a sortir cada dia fins a 6 del matí.
2: Per animar-se.
3: Per animar-se una mica, per buscar una mica el caliu, l'escalf que li faltava de Berlín. I ell explica que arriba a pesar 95 quilos en aquella època del Tottenham, que evidentment fracassa perquè l'entrenador diu que no el vol, que és un tio que no es cuida, que està fent una vida totalment dissoluta i que evidentment no és el jugador que buscava.
2: Un Balotelli de segona, però...
3: Un Balotelli molt de segona.
2: Estil Balotelli, sí.
3: Tot i que té algun partit interessant i fa gols, no és el jugador que en teoria el Tottenham havia fitxat o que tenia al cap. No? I aleshores ell acaba jugant, atenció, al Milan.
2: Sí, aquí el recordo bé.
3: Sí, és la seva millor etapa de la història, la que ell recorda millor, i sobretot perquè...
2: T'ha apuntat l'Emina
3: Barça. Aquí està la clau de tot. Mm-hmm. En aquella època, ell està amb una model que es diu Melissa Sata, que explica, perquè ell té una sèrie de lesions en aquelles primeres temporades al Milan, i la nòvia va explicar, amb una declaració absolutament mítica, que la raó per la qual sempre està lesionat és perquè tenim sexe entre 7 i 10 vegades a la setmana.
4: Aleshores,
2: campió.
3: Ella diu, odio els preliminars, vull anar directament al gra, la meva posició preferida és estar dalt per poder tenir el control. Això ho explica ella en una entrevista.
2: Ah, sí,
3: això et diu una mica per on va... Perquè ell no va desmentir en cap moment. Evidentment no va desmentir aquesta història, però és cert que es lesionava bastant al Milan, tot i que va tenir bones temporades. I al Milan, ell té un moment mitiquíssim, que podem escoltar perquè no l'escoltem amb ell, perquè ell no canta, però ell imita Michael Jackson. I això, anem a sentir una mica de fons a Michael Jackson, perquè és a la celebració de la Lliga del Milan, que el Milan guanya la Lliga.
2: Sí, recordo aquesta imatge.
3: 2010-2011.
2: Sí.
3: I ell havia promès que si el Milan guanyava la Lliga ballaria com Michael Jackson. I el tio surt a la celebració, a San Siro, disfressat de Michael Jackson. I això, si busqueu a YouTube Kevin Prince Boateng, Michael Jackson, surt.
5: Vaya beligent.
3: És espectacular, el tio balla...
2: Se fa el moviment aquell
3: balla
2: de peu.
3: Balla molt bé, el moonwalk. Fa el moonwalk.
4: Sí.
3: I penses que el paio ha assajat i que realment té un talent que potser futbolísticament no tenia, però que té fent de Michael Jackson. I és el seu gran moment al Milan, eh?
2: O sigui, ja t'ho diu tot,
3: Sí, sí, sí. I aleshores, poc després d'això, quan ja ha sortit del Milan, ha tingut una sèrie de sessions i tal...
2: Bueno, perdona, va a Las Palmas...
3: ell va a Las Palmas.
2: A Las Palmas, que juga prou bé aquelles temporades.
3: Sí, sí, sí.
2: I l'entrena Quique Setién a Las Palmas. A Las Palmas.
3: Que casualment és el mateix representant, el mateix representant.
2: Però mira, potser ve d'allà.
3: El representant de Boateng era el mateix representant de Quique Setién, que és una unió estranya que mai haguéssim visualitzat, però que va passar de veritat.
2: Sí.
3: I aleshores, ell abans de venir al Barça ja demostra que té uns interessos diferents del futbol. I aleshores comença a debutar com a rapper. Escoltem. A veure com I live my life like a king, live
2: it with no pressure, hustling like I don't know better. Això és Kevin Prince Boateng.
3: Aquest tio és Kevin Prince Boateng.
4: Boníssim.
3: No sona malament.
2: No, ho fa bé.
3: He de dir que hi ha coses molt pitjors que sonen i que fan moltes més descàrregues d'històries. I ell debuta amb aquesta cançó que es diu King. És Kevin Prince, però ell ja és el King, saps? Mm. Ha passat de ser Prince a King. Just abans, o l'estiu abans d'arribar al Barça, perquè ja el Barça arriba al 2019, com hem dit abans, al gener. I a la presentació del Barça.
2: A veure.
3: Perquè he de posar en context que ell, quan està a Las Palmas, li pregunten quin és el seu jugador preferit, i ell diu que Cristiano Ronaldo.
2: Val.
3: Que ell és del Madrid, o que el seu equip és del Madrid, i que el seu jugador preferit és Cristiano Ronaldo. Però clar, arriba al Barça...
2: Ha de recular una mica.
3: I el dia de la presentació, no recordo quin periodista és, que sabia allò de Las Palmas, li diu... Escolta, això de Messi i tal, i aleshores contesta això.
5: Soy un jugador de Barcelona, el mejor jugador en el mundo es Messi en todo el mundo. Qué sonríe, es la verdad. Es el mejor jugador en este mundo, en todos los mundos. Lo demuestra en los últimos 10 años, con todo lo que gana. Gracias, hasta luego.
3: No, fins a la rialla dels periodistes. Bueno, la sabien perfectament, no, i ell també, i de fet, al vídeo... Ell posa cara de dir, hòstia, sou uns cabrons, perquè ara m'esteu obligant aquí a dir que Messi és el millor, quan no, que per mi és Cristiano Ronaldo.
2: El concepte de todos los mundos, com dient. Sí, Cristiano és d'un...
3: Però tu fixa't una mica el perfil del personatge. O sigui, és el Pencas per...
2: Va haver una època aquella que vam...
3: Època fosca.
2: Braithwaite, no? Amb Bartomeu a la presidència, Braithwaite, un mercat d'hivern, sí, Boateng, hòstia...
3: Però és una època que ens donarà moltes nits de gloria a
2: la secció. Va per aquí,
3: segurament és la millor època pel que fa a la secció del programa. Clar, després de jugar al Barça, després d'acabar la temporada i tota la història, ell reconeix que en això de Messi el van obligar.
6: Were you a Real Madrid fan growing up?
7: Yes, big time Real Madrid fan.
6: Really?
7: Yeah, I always said I always wanted to play for Real Madrid.
6: Did people know that before you signed?
7: Yes, 100%.
6: Did that affect anything?
7: Yes. I had to lie on the press conference. Because prior to that, 2 years before when I played in Las Palmas, they asked me who's the best player in the world, and I said Cristiano Ronaldo. And I said my favorite team is Real Madrid. Signing for Barcelona... They said to me, your favorite
3: player... Aquí està explicant això, no? Està explicant...
2: Bueno, queda claríssim.
3: I diu a la Madrid...
2: Vaig haver de mentir, diu a la roda de premsa al Barça.
3: I perquè va dir... I a més diu, si tu venies al Barça, no podies dir, de cap de les maneres, que Messi no era el millor jugador del món. No? És a dir, algú de la directiva, quan el va agafar, i li va dir, escolta, aquí no pots sortir a dir que ets el mar. Clar, és que a veure un moment. El tio ja ho havia dit, no és allò que dius a posteriori, que dius, no, és que a posteriori reconec que soc del... Ja ho havia dit, però dona igual. Això demostra que els jugadors, en fi, hi ha molts que són mercenaris i que, evidentment, si han de mentir, ho faran.
2: Tenia un currículum ja perillós i, a més, sí. Futbolísticament no tenia massa criteri.
3: I aquí és on vaig jo, perquè futbolísticament el tio a mi m'agrada molt perquè és molt sincer. I aleshores, a les entrevistes que ha fet a posteriori, ha reconegut moltes coses. I una és que ahir els rondos amb el Barça ho passava una mica malament.
8: Barcelona Rondo must have been awful.
9: Barcelona Rondo was different. Like, if you're inside, you're not coming out. You're not coming out. And they used to do 20 touches.
2: Entraves a un rondo i no sorties.
3: 20
9: means you get slapped by the whole team.
3: Aleshores, diu que quan fallaves 3, l'equip et donava, no?, els clatallots típics de...
2: Sí.
3: I que ell, evidentment, constantment estava...
2: En rabia.
3: Vull dir que en comptes de dir, no, els rondos... No, ell diu que no mai va sortir dels rondos perquè, evidentment, no tenia la qualitat com per formar part de... I, per acabar ja, per una mica completar el cercle de Boateng al Barça... Quin és el gran moment que deixa Boateng al Barça? No és futbolístic, no és el camp, no és una declaració, no és una jugada, no és res d'això.
2: No el recordo, no?
3: Molta gent no el recordarà, perquè això ho va penjar un titi a les seves xarxes socials. Ai. Estava un titi, a l'equip, encara.
2: Sí, imagina't, sí, sí, sí.
3: I és, després d'un partit...
2: Un titi ve de guanyar el Mundial en França l'estiu del 18.
3: Efectivament.
2: I aquesta temporada
3: següent. Complicada, sí, sí. I... Us en recordeu quan el Milan, ell, celebra una lliga imitant a Michael Jackson?
2: Sí, sí, que ho deies abans.
3: Repeteix la història.
2: És el vestidor del Barça?
3: És el vestidor del Barça.
2: És cantant, Boateng, està cantant.
3: Està cantant Michael Jackson.
2: Clar, o sigui, els hi va donar joc més que...
3: Imagina't aquí
2: la gespa al vestidor, clar.
3: Artur Melo, que venim de...
2: Sí, sí.
3: Crec que hi era Malcolm, també, en aquella temporada, sí, si no recordo malament. Sí. I ell era molt amic d'Artur Melo.
2: Clar.
3: Jo crec que amb això...
2: Ja queda tot dit.
3: Venim la setmana passada.
2: Recupereu el podcast la setmana passada pel Rock Gros amb Artur Melo, sí.
3: Bueno, us els aneu posant com feixicles, i aleshores aneu descobrint, no?, la història... La millor història del Barça és aquesta. Perdoneu, eh? No és Messi, ni és Iniesta, ni...
2: Avi, aquesta història és soterrada.
3: Són aquests penques. O sigui, són els que van venir aquí a robar. Hòstia. Com el cas de Boateng.
2: Ja, la història dels èxits i la història dels fracassos. I aquesta és la millor.
3: Efectivament.
2: I per això fem pel
3: Rock Gros. Aquest em sembla desmint.
2: Ah, dilluns, val, val.
3: Però compte la setmana vinent, que la setmana vinent vindrem amb un ídol.
2: Està per sobre de Boateng, l'ídol de la setmana que ve?
3: Depèn. Perquè m'han arribat inputs de diferents periodistes i... que era un tiracanyes important, no?
2: Ah!
3: I això sempre dona joc.
2: Ah, val.
3: Però el que m'agrada és que és un tiracanyes fracassat, fallit.
2: O sigui, si va jugar menys de 4 partits, ho és molt.
3: Era un perdedor. Era un perdedor, i però té una lliga.
2: També,
3: Ho dic perquè, a veure, això, la gent ja sabrà qui és, segurament.
2: Molt bé. Avui el cromo de Kevin Prince Boateng, una persona que va estar 6 mesos al Barça i que la recordem més pels seus balls al Michael Jackson.
3: Efectivament.
2: I per les seves declaracions sobre Cristiano que per altres coses.
3: Sí, senyor.
2: Endavant. Boníssim. Broc, gràcies.
3: Vinga, que vagi bé.
2: Dilluns que ve més, vinga. Tot i que sigui el Pilar, festiu...
3: No fem festa,
2: no? No fem festa. I menys per aquest tipus
3: d'història. Efectivament.
2: Gràcies, Broc. Adéu. Tremenda la història del David Broc un dia més. No sé, m'ha deixat intrigat de la setmana que ve. Menys de 4 partits i d'una lliga?
4: Jo ja el tinc.
2: Tu el tens?
4: Sí, però no faré spoilers.
2: Val.
10: No. El tens perquè el saps.
4: Perquè ha donat una informació clau.
2: No el digui.
4: Ha donat una pista clau.
2: Broc, no diguis res. Sí. No diguis res, Broc.
11: Jo me l'imagino.
12: Pinta bé.
2: Però jo no sé, estranger? No.
11: Sí.
2: Estranger,
11: sí.
2: Eh? Val. De Kevin Prince, alguna cosa molt ràpida?
11: Pot
2: o no?
11: Entrar perfectament al top 5 dels últims 15 anys de desastres.
2: De desastres, fitxatges, desastres.
13: Jo diria que va venir en Murillo, que és aquell central colombià.
2: Oh, tinc amb Jason Murillo.
13: Que si va jugar poc Kevin Prince, jo diria que Murillo va jugar...
2: Del Celta
13: menys.
2: Venia? Del
4: Jason
2: Celta
4: Murillo.
2: Venia? Del Celta, potser, sí.
13: Hosti, quines diria èpoques. Diria que va posar Valverde en un partit de Copa
4: i
13: va navegar.
2: Època, mai més. Sí, però es guanyaven lligues. Aquell any van guanyar la lliga, Kevin Prince, Boateng i...
11: Dos fitxatges de Ramon Planes.
2: Et dic una cosa, aquell any, si no hi ha el desastre d'Anfield, tota aquesta gent tindria una Champions, perquè aquella final va ser Tottenham.
11: Ja, i la final l'haguessin guanyat.
2: Clar, vull dir, que aquell any, si no hi ha el desastre d'Anfield, aquesta colla...
4: Un petit detall, com el desastre d'Anfield,
12: Sí, però aquests desastres arriben quan les coses ja no van tot
2: alineat. Quan un tio canta Michael Jackson...
13: Quina pena, perquè si hagués guanyat el Barça la Champions, Kevin Prince hagués ballat.
2: Amics, gràcies, una abraçada. Dilluns que ve més. Vinga, va, descanseu. Gràcies, Marta. Gràcies, Fernando, David i Marc Guillem. Una pausa molt ràpida i fem el repàs del sorteig de Copa, que no hem dit massa cosa i molts catalans ja tenen rival per la primera ronda.
14: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
15: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
16: Mm-hmm.
15: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
16: I des de 16.400 euros.
15: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
16: Citroën.
15: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
18: Peugeot.
19: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
20: Esto promete, mano.
19: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
20: Huele a compra, mano.
19: Huele. Va.
20: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
19: Venga.
14: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
21: Concentrats i forts, sillens amunt!
14: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
22: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minyons de Terrassa i la jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
14: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
23: Carregar!
0: 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Dos minuts i la una de la matinada. Ara tancarem el Tubiràs d'avui, però abans, com dèiem, una altra de les notícies esportives del dia és el sorteig de la primera ronda de Copa del Rei de futbol. Encara sense el Barça, sense el Madrid, sense l'Atlético i sense la Reial Societat, que són els quatre equips que jugaran la Supercopa d'Espanya al febrer. Aquest any a Istanbul es fa. Al febrer a Istanbul. Aquests quatre equips no entren fins a mitjans de desembre, en la tercera ronda. Avui s'ha sortejat la primera, s'haurà de fer un altre sorteig per la segona ronda, en què tampoc hi serà el Barça, i després sí, a la tercera ronda hi entrarà el Barça. Però en aquesta primera ronda, i esperem que en la segona, hi ha 8 equips catalans. Pau Bonastre, hola, bona
1: sí,
0: nit.
1: Sí, hola, bona nit,
0: són efectivament. Són 7 i un asterisc, però sí, 8, no? Diguem.
1: Sí, confirmem. Esperem, vaja, que sí, puguem 8. Confirmar que seran 8. Ara ho explicarem. El cas és que aquesta primera ronda jugarà l'última setmana d'octubre, del dimarts 27 al dijous 29, encara amb horaris per definir. Destaca el partit que l'Espanyol disputarà al camp del Sestao, de la segona federació. L'equip basc s'enfronta a un conjunt de primera perquè ha accedit a la Copa del Rei a través de la disputa de la Copa Federació. Els dos catalans de segona jugaran a Saragossa, d'una banda el Girona, que s'enfrontarà al quarter de tercera, mentre que el Sabadell jugarà a Utebo de segona ref. De primera federació hi ha dos representants de casa nostra, un dels quals tindrà un duel català, Manresa-Sant Andreu, Manresa de segona federació, Sant Andreu de primera. Per altra banda, l'Europa es desplaçarà a Terol per visitar el Calamotxa de segona ref, també de la mateixa categoria. És el Reus Redis, que rebrà un equip d'una categoria superior al Baracaldo. I finalment, el Prat de Lliga Elite està pendent de resoldre l'eliminatòria prèvia és aquest asterisc que ara deies, Aleix. Ahir havia de jugar la tornada contra el Sant Rafel d'Eivissa, però els eivissencs no van poder viatjar pel temporal i ara falta saber quan es jugarà l'eliminatòria, el partit de tornada. Vaja, si els pretencs certifiquen l'accés a la primera ronda, atenció, que rebran l'Atlètic Club, insistim, a finals d'octubre aquesta eliminatòria a partit únic.
0: Per tant, Espanyol, Girona, Sabadell, Manresa, Sant Andreu, que s'enfronten entre ells, Europa, Reus, Redis i, evidentment, el Prat, que té un peu i mig en aquesta primera eliminatòria amb l'Atlètic Club, eh? Prat, Atlètic Club de Bilbao, déu-n'hi-do. Si
1: va guanyar per golejada el partit d'anada amb 4 gols de diferència i, per tant, ho té molt de cara per accedir a la Copa del Rei.
0: Va guanyar unes 5 i ara s'ha de jugar aquesta setmana, com a molt la vinent, no? Tenen marge fins a finals d'octubre, que es juga aquesta primera eliminatòria per resoldre el Prat aquest amb una 5 de l'anada, simplement ha de fer el tràmit de la tornada i després rebre l'Atlètic Club de Bilbao al municipal Sagnier. Seria històric aquest partit Prat Atlètic Club de Bilbao. Molt bé, això són eliminatoris a partit únic. Insistim, encara sense horaris d'aquests 7, més l'asterisc del Prat, 8 equips catalans. I avui també s'ha sortejat, Oriol Jové, la Copa de la Reina. En aquest cas ja és la tercera ronda.
2: Sí, tercera ronda, que juguen 16 equips. Els 8 que passin ja jugaran els 8ens de final, que serà quan els 8 primers classificats de la temporada passada de la Lliga F s'incorporaran a la competició. Entre ells, no cal dir-ho, el Barça. Però abans, aquesta tercera ronda en què hi ha 3 catalans, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa, l'Espanyol i el Badalona de la Lliga F, l'Europa de segona federació, que és en aquesta ronda després d'haver superat dues eliminatòries prèvies i, per tant, amb molt de mèrit. L'Espanyol visitarà el camp del Celta de Vigo, de segona federació, dues categories per sota. El Badalona jugarà al camp de l'Sporting de Huelva, desplaçament llarguíssim per jugar contra el que havia estat un clàssic de primera, que ara també ha caigut fins a la segona federació. I l'Europa, de la seva banda, ha quedat emparellat, en aquest cas jugant com a local, contra el Deportivo de la Coruña, el Depor de primera, que visitarà el Nou Sardenya. Altres emparellaments, llevant Eibar, Osasuna, Logroño, Cacereño, Alavés, Argual, Madrid, Club de Futbol Femenino i Samper València. L'eliminatòria jugarà el 3, 4 o 5 de novembre, per tant, una setmana més tard que la primera de la Copa del Rei.
0: També a partit únic, no? I com deies, qui passi ja va a 8ens de final. Molt bé, sort, aquests 3 equips catalans també a la Copa de la Reina femenina.
3: Winamax, el més important és guanyar.
0: Ja ens queda l'últim minut, Jové.
2: Per explicar que s'ha tancat la jornada 8 de segona divisió amb el Córdoba 3, Tenerife 2, jornada que es tanca, per tant, deixant el Girona quart amb 14 punts i el Sabadell 7è amb 13, a un sol punt de la zona de play-off. I de cara a aquest dimarts, més enllà dels partits de la selecció espanyola contra Croàcia i de l'Argentina Benin, a la Nations League hi ha una Anglaterra-República Txeca amb Gordon, el conjunt anglès, això serà a 3:15. A la mateixa hora jugarà Eslovènia amb el blanquiblau d'Erkusic contra Escòcia i del preeuropeu sub-21 tenim 3 blaugranes en dansa, Bernal i Xavi més part, amb Espanya jugant contra Romania a partir de les 7 i Visibo amb Bèlgica contra Dinamarca a 6:45. I al marge del futbol, en bàsquet, l'agenda passa pel debut europeu del Joventut i del Girona. La penya s'estrena a la Champions, a l'Olímpic contra el Bnei Herzliya Israelia a 9:45 i abans a 8:03. El bàsquet Girona debutarà a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontajau. A banda, en vol, el Freaking Granollers té partit de la segona competició europea contra el Buzau romanès, això serà a 9:15 a casa. I en tenis, Carlos Alcaraz jugarà de bon matí la final de l'ATP 500 de Tòquio contra el Txec Lehečka.
0: Sí, i de Minyaur Djokovic és la de... també és al Japó. Ara no recordo on. Tòquio, o a Pequín, és a Pequín, no? Sí, és una és a Tòquio i l'altra és a Pequín. A Pequín, sí, allà a l'Àsia estan jugant també una ATP 500, que avui han desqualificat Medvedev de la semifinal contra Djokovic perquè, sense voler, en un moment d'emprenyada, Medvedev ha fotut una pilotada i la pilotada, amb tanta mala sort, que la pilota ha anat a parar a l'ull d'un espectador. I l'han desqualificat. O sigui, era un Djokovic-Medvedev a semifinals d'aquest torneig de Pequín, i han desqualificat Medvedev per aquesta acció antiesportiva. Ell no volia, però li ha fotut mal a l'espectador. I, per tant, Djokovic ha passat a la final i jugarà contra Dimitrov a aquestes dues finals d'aquesta setmana de l'ATP 500. Un és a Pequín i l'altre a Tòquio, amb l'Alcaraz contra Lehečka. Molt bé, Jové.
2: Bona nit.
0: Ja veus tu.
2: Sí, sí.
0: De tot. És que ho he vist a una pàgina web i m'ha fet gràcia.
2: No, no,
0: Medvedev i tant, sempre està involucrat en aquest tipus de coses.
2: Sí.
0: No, pobret, aquest
2: jugador. Totalment.
0: Sí, sí.
2: Apa.
0: Molts inputs o no de la història de Lleida d'ahir?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Està xulo.
2: Sí, sí, sí. Ha donat bastantes voltes la història que... Home, té el seu punt. És allò de, que ahir ho comentàvem, no? Que jo crec que d'aquí molts anys recordarem el redebut del Lleida quarta catalana.
0: He vist la foto que has penjat a les seves xarxes socials de l'11,
2: sí?
0: Amb el camp de sorra de fons, de terra de fons, no? I sí, aquest 11 històric d'aquest Lleida redebutant a quarta catalana.
2: Amb molta gent presenciant-ho des del municipi de Sunyer.
0: Gran història que vam explicar ahir i l'entrevista al seu entrenador. Molt bé, Jové, a descansar.
2: Apa.
0: Vinga, adéu-siau.
4: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
3: Winamax. El més important és guanyar.
5: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
6: A RAC 1, tu diràs.
7: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
3: Winamax. El més important és guanyar.
5: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
8: A Codere, sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.

0: Aquí ho deixarem per avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem en un gran dimarts de ràdio esportiva. Demà farem el Tu diràs, al seu horari habitual, a partir de 11:15, pendent del Croàcia-Espanya, amb el Damià López Split, pendent de la resta de l'actualitat esportiva i amb un ull posat a Buenos Aires, perquè quan arrenqui el Tu diràs quedaran menys de 3 hores perquè Messi comenci a dir adeu a la selecció argentina. I ho viurem intensament amb el Roger Saperes des del Monumental de Buenos Aires. I quan acabem el Tu diràs demà, programació especial. Continuarem els Esports de RAC1 fent ràdio en directe a partir de la 1 de la matinada per narrar l'Argentina venint. Amb l'estil de RAC1, amb els honors que es mereix Leo Messi, demà us explicarem l'últim tango del millor futbolista del món amb la seva selecció. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
1: Tu diràs.
2: RAC1. Notícies. Pol Prats.
3: Bona nit, passen 8 minuts de la una. El centre de Barcelona viu una nit d'aldarulls hores després que hagi acabat la manifestació pel dret a l'habitatge amb diversos detinguts i també crema de contenidors. La protesta ha acabat a 9:15 de la nit, ha sigut pacífica i s'hi han aplegat milers de persones. Han acabat, la policia ha ordenat desallotjar, però un centenar de manifestants s'hi han negat i ha començat una autèntica batalla campal a l'entorn de Plaça Catalunya, on des de fa una setmana, recordem, hi ha centenars de persones justament a campar per reivindicar el dret a l'habitatge. Els aldarulls ja van a la baixa, però continua a aquesta hora el joc del gat i la rata entre els Mossos i alguns joves que encara ronden pels carrers d'aquesta zona. Anem cap al centre de Barcelona per saber-ne l'última hora. Alba Carnicer.
4: Sí, una manifestació que ha acabat fa només unes hores, però fins fa una estona hi han hagut càrregues policials contra un centenar de manifestants, alguns encaputxats. De fet, la policia ha disparat bales de foam per intentar dispersar-los. Aquests manifestants han fet barricades al voltant de Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya amb tanques i contenidors que han cremat per impedir el pas de la policia. També han llançat pedres i ampolles contra la policia, han apedregat aparadors i hi ha hagut algunes detencions. Sigui com sigui, la manifestació contra la crisi de l'habitatge ha estat multitudinària, ha reunit prop de 120.000 persones segons els sindicats, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa 20.000.
3: Aquesta hora ni els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament de Barcelona han fet cap balanç de detinguts o de destrosses per aquests aldarulls. I el dret a l'habitatge i aquestes mobilitzacions socials seran, evidentment, un dels temes centrals de la campanya electoral espanyola. De fet, aquest dimarts ja hi haurà els primers efectes de la convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre. Es dissoldran ja el Congrés i el Senat i començarà oficialment el període electoral. Tot i això, la campanya electoral, com a tal, no comença fins divendres 13 de novembre, d'aquí si fa no fa a un mes i mig. Pedro Sánchez ho ha apostat tot a mobilitzar l'esquerra després que el Congrés tombés divendres passat els dos decrets d'habitatge amb els vots de Junts, del PP i de Vox. Justament, el Consell de Ministres d'aquest dimarts tornarà a aprovar els mateixos decrets, però com que les Corts ja estaran dissoltes, els decrets passaran directament a la Diputació Permanent del Congrés, on el bloc d'investidura, amb el PSOE al capdavant, té majoria absoluta i on, en principi, s'haurien d'aprovar. Tot plegat a l'espera dels efectes que pugui tenir també la sentència del Constitucional que aquest dimarts avalarà la llei d'amnistia, apropant, això sí, el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal resoldrà primer els recursos de Jordi Turull i de Dolors Bassa, però fa uns dies ja es va filtrar l'esborrany de la sentència i, si es manté, clavarà un mastegot descomunal al Tribunal Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia. El Constitucional, de fet, ordenarà al Suprem que apliqui la llei immediatament a tots els líders del procés a qui encara no se'ls ha aplicat l'amnistia. I el temporal de pluges d'aquest dilluns i els efectes també del temporal històric del cap de setmana encara provoquen afectacions de mobilitat. Aquest dimarts, la majoria de línies de Rodalies no funcionaran amb normalitat. Aquest dilluns a la nit, Renfe ha anunciat que aniran engegant-les de mica en mica per trams, però fa uns minuts ja han fet marxa enrere i en el cas concret de l'R1 han informat i han avisat que el més probable és que no funcioni durant tot el matí. Per fer-ho fàcil, a primera hora el servei de tren serà el mateix que el d'aquest dilluns. Només funcionarà de cap a cap l'R2 Sud i els regionals de Tarragona. Tota la resta tindran talls o alguna afectació en els seus trams. Rodalies, això sí,

0: I en els esports amb Quim Salvador.
1: Futbol de seleccions. França ha guanyat Bèlgica per 4-1, remuntant el partit al darrer quart d'hora sota el lideratge de Michael Olise, autor de 2 gols i 1 assistència. El blaugrana Jules Koundé ha jugat el partit sencer. També s'ha disputat aquesta nit el grup A de la Lliga de Nacions, Itàlia 3, Turquia 1. La selecció espanyola jugarà aquest dimarts a Split contra Croàcia. El tècnic Luis de la Fuente ha elogiat a la prèvia Lamine Yamal, que té molts números de ser titular.
2: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y que es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar.
1: I Lionel Messi jugarà d'aquí a 24 hores el darrer partit amb la selecció, un amistós argentina Benín que començarà a la 1 de la matinada i que seguirem en directe aquí a RAC1 amb en Roger Zaperes a l'Estadi Monumental de Buenos Aires.
0: Ja quedem, com sempre, amb la previsió del temps. Després dels aiguats dels últims dies, aquest dimarts, després d'un matí tranquil, a partir del migdia arribaran algunes precipitacions des de l'Aragó i des de Castelló. Primer afectaran les comarques de Lleida i les de Tarragona, però amb el pas de les hores ja avançaran cap a la resta del país d'oest a est. Al final del dia podrien tornar els aiguats, sobretot al litoral central. És tot, ens actualitzem com sempre a RAC1.cat.
3: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
4: a RAC1.cat.
3: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
5: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
6: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
7: Manresa.
8: Sí.
7: Poblenou.
8: Sí.
7: Vilanova-la-Geltrú.
8: Sí.
7: Sabadell.
8: Sí.
7: L'Eixample.
8: Sí.
7: Sant Benet.
8: Sí.
7: Benicàssim.
8: Sí.
7: Gràcia.
8: Sí.
7: Manacor.
8: Sí.
7: Masquefa.
8: Sí.
7: Canyia París.
8: Sí.
7: I Sabia Suïssa.
8: Sí.
9: Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fet real.
6: Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
10: Bon dia, Òscar Dalmau.
6: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
10: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
6: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
10: Heu de saber que avui és dia d'inundacions, dies d'aiguats, pluges torrencials a la zona més poblada del país, dies d'alarmes que sonen a qualsevol hora.
6: Sí.
10: Avui és dia de ràdio, avui és dia de RAC1.
6: Ai, per favor, per favor, sí. Aneu en compte que plou molt, eh?
10: Sí, plou molt, efectivament.
6: Nenes!
10: Sí, deixi la...
6: Què? Com heu arribat aquí?
10: Doncs miri...
6: Xopes?
10: I miri que...
6: Esteu xopes, eh?
10: Gent que ve de Manresa...
6: Mare Déu, els peus, eh? Els peus.
10: Sí.
6: Bueno.
10: Ha vingut gent de tot
6: arreu. Descalceu-vos?
10: Sí. No.
6: I poseu-vos per dintre de les sabates paper de diari.
10: Però què diu ara?
6: Paper de diari xucla molt bé l'aigua.
10: No.
6: Funciona com una esponja. En 15 minuts?
10: Sí.
6: Tu et poses paper de diari?
10: Mhm.
6: Deixi el poses paper de diari a dintre de les sabates?
10: Però no vull ara jo 50 persones descalçant-se ara mateix, no.
6: A veure, nenes, qui necessita paper de diari?
10: Sí.
6: Aquí, jo? Jo?
8: Jo?
6: Sí, per allà també, molt bé, aviam, La Vanguardia.
10: Sí, home, a veure, un
6: moment. Sí, La Vanguardia, el Punt Avui.
10: Sí, un moment, un moment.
6: El Punt Avui, la Regió 7.
10: Sí.
6: Diari Ara.
10: Sí.
6: 20 minutes.
10: Sí, un moment.
6: El Full Dominical.
10: Angelines.
6: Mira aquest article de la Maica Navarro, nenes.
10: Sí,
6: mira, cuita.
10: Ara què fa, ara?
6: Interessantíssim, aquest es assecarà tot, mira, sobre una ruta per Collbató amb vistes. Mira.
10: Bueno, moltes vistes.
6: Mira, una portada al Mundo Deportivo amb el fitxatge del Ronaldinho. Ui, això és de fa molts dies.
10: Home, sí.
6: Però xucla igual, eh?
10: Sí. Ronaldinho li ha donat temps d'entrar i de sortir a la presó.
6: Sí.
10: Bueno, en fi, avui estan passant moltes coses.
11: Moltes.
10: Coses molt rares, de fet. Sí, perdona, digues.
11: No, que estem pendents de la roda de premsa de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
10: Sí.
11: Tenim el Benet Iñigo allà i ens avisarà de qualsevol cosa.
10: I estan passant coses molt rares.
11: Sí.
10: Com, per exemple, que Granollers sigui notícia.
6: Home, a Granollers... És que Granollers és notícia perquè han caigut pluges torrencials a Granollers.
10: Bueno, sí, ho he vist bassals, estanys, gent atrapada a l'estació de Renfe, gent intentant obrir les aigües amb un Fiat Duplo a les rondes de Granollers.
11: O
10: sigui, no, sí, és normal que sigui una notícia, les coses com siguin, eh? I a més, aquesta gent, ha vingut algú de Granollers o no?
11: No, crec que no.
10: No. Sabria greu que...
6: Mira que m'acaba d'enviar la Pilarina al mòbil. És que des de luego com és, eh?
10: Apagui el mòbil.
6: Tens amigues per això, eh?

0: Apagui el mòbil quan entri a la ràdio.
1: Però és que això és boníssim.
2: I quan vaig a l'òpera també.
1: És boníssim, mira, és un gif.
0: És un gif, sí.
1: Un gif d'una senyora que està farta de tot, fixa't, i es posa una bossa de plàstic al cap. Sempre m'envia quan està farta la Pilarín, saps? Es veu una senyora que es posa una bossa al cap, com dient, mira, jo ja, saps què et vull dir? Em moro aquí.
3: No posa't aquí.
1: Nenes, alerta de Protecció Civil.
0: No,
1: morirem d'un cobriment, eh?
0: No, és que sí.
1: No morirem de l'aigua, morirem d'un cobriment de cor.
0: Això pot ser.
1: A més, tornen a sonar per desconvocar. Però què és això?
0: Per convocar i per desconvocar.
1: Home, per l'amor de Déu.
0: És que... Ens haurem d'anar acostumant, o no, en tot cas.
1: A més, llegeixes els missatges aquests que envien, fixa't. Tots són interrogants. Uns símbols estranys, una cosa rara que no puc llegir.
0: El problema és que el sistema és alert, és d'Espanya, crec, no accepta accents ni la C trencada.
2: No, i llavors es veuen missatges com entretallats.
3: Exacte. És que ni amb els missatges d'alerta podem estar tranquils els catalans mentre siguem a Espanya.
4: No entiendo que hable jeroglífico.
1: En tot cas, mentre continuem amb aiguats a mig país, i ara que parlem d'Espanya, Pedro Sánchez ha convocat eleccions aquest matí, eh?
5: Bueno, aquí hi ha... aquí hi ha un acudit, no?, que ha de sortir.
1: Un acudit?
5: Sabeu per què Pedro Sánchez ha convocat eleccions en un dia tan plujós?
1: Per què?
5: Perquè està amb l'aigua al coll.
1: No rigueu.
2: Has rigut de nervis perquè t'has rigut un acudit, eh?
5: Bueno, és que no estic acostumat i aleshores...
1: Ja. Però escolta'm una cosa. A Madrid, que és on viu Pedro Sánchez, no ha plogut, no?
3: Per això ha convocat eleccions, perquè lo que passa en la perifèria passa...
4: Però poco, mi arma.
1: Bueno, perdoneu.
3: Tu et creus si això hagués plogut, per exemple, a Vicálvaro, o tot el que ha plogut en aquest país, o a Madrid, hauria sortit a dir, no, és que voy a hacer elecciones porque lo estoy haciendo muy bien en la izquierda.
1: Bueno,
3: tu creus que hagués sortit a dir això?
1: Ara que parleu del meu tema...
0: Quin és el seu tema?
1: Deixeu-me pujar aquí damunt de la taula una reflexió, no?
0: Molt bé, el seu tema. Un, dos, les eleccions anticipades que ha convocat Pedro Sánchez són el seu tema?
1: Protesto. Aquesta frase que acabes de dir està malament.
0: Com? Per?
1: Esteu equivocats. Aquestes eleccions no les ha convocat Pedro Sánchez, no?
0: No?
1: Les ha convocat... Mari Carmen!
0: Bueno, ja l'entenc.
1: Gràcies a Mari Carmen, Pedro Sánchez se n'anirà a la papelera de la història.
0: No, home, no.
1: Qui li hagués dit a Pepe i Vox que arribarien al poder gràcies a Mari Carmen, tu?
0: Home, però...
1: D'aquella senyora que van vilipendiar mentre la fotien fora de casa. Hosti, quines coses que té la vida, eh?
0: Segur que no és tot el contrari, que gràcies a Mari Carmen... Bueno, ja ho trobarem. Sigui com sigui, ara parlarem també de la convocatòria de les eleccions espanyoles.
1: Molt bé, vinga, vamos, Mari Carmen.
0: Sí.
1: Totes són Mari Carmen, no?
0: Totes, sí, vostè també és Mari Carmen.
1: I escolta'm, i qui ha sigut un dels primers líders mundials a felicitar Pedro Sánchez i a mostrar tot el suport?
0: Lula da Silva,
1: No, Salvador Illa.
0: Ah, Salvador Illa.
1: Illa ha escrit un tuit donant les gràcies a Pedro Sánchez i dient: Catalunya no se resigna.
0: Sí.
1: Catalunya no se rinde.
3: Vaya.
1: Catalunya estarà con Pedro Sánchez Castejón.
3: Sí.
1: Ahora más que nunca. Ho ha escrit en castellà.
3: Clar.
1: Des del seu compte de president a la Generalitat, que arribarà més gent.
3: No, del compte particular, en tot cas.
1: Bueno, del compte particular, que és a dalt de tot, i posa el govern de tothom, Generalitat de Catalunya, vull dir que...
3: És
1: l'oficial seu, eh?
3: És molt raro que digui Illa que Catalunya no se resigna i no se rinde i que ho faci renunciant a la llengua pròpia de Catalunya, és a dir, resignant-se i rendint-se.
1: No, però quan ha posat Catalunya no se resigna, Catalunya està amb ena grega.
3: Ah, català. Doncs ja està, no, això sí que són mínims.
1: Sí. Sisplau, no polititzem la llengua.
3: No polititzem, que el president de la Generalitat parli en castellà per demanar el vot per un castellà és polititzar la llengua. Això sí que és polititzar la llengua. Això per no dir que quan ha escrit això tenia la zona del país més poblada inundada. Però què era més important?
4: Darle ánimo al Pedro, hombre, dale ánimo. Tu lo haces... Pedro, sal a bailar, tu lo haces espectacular.
1: Centrem-nos en el que més ens afecta ara mateix, que és la meteorologia.
2: Sí, tenim aiguats, tenim inundacions, rius i rieres que baixen plens.
1: Amb la Mònica Usart.
0: A la Mònica Usart, efectivament, la cap de meteorologia de RAC1.
1: Veus? Jo t'ho he dit jo, que venia la Mònica.
3: Sí. Un aplaudiment per ella, home.
1: Mònica, per l'amor de Déu, quan he arribat aquest matí...
6: Sí.
1: No t'he vist asseguda a la cadira, però he vist la teva jaqueta tejana.
6: Sí, és veritat.
1: Mare de Déu, senyor, estava xopa!
6: No!
1: Saps aquell color tejano fosc?
0: Sí, mira, jo me n'he comprat una.
1: Pues xopa!
6: Doncs és així, eh?
1: Està així, eh?
6: Sí, no estava mullada. No? Seca, no.
0: Potser és d'aquell taxà fos
6: sí, que sembla que
1: és això. Ah, pues em pensava que estava mullada.
6: Quan he arribat jo no plovia encara.
0: Fake news està fent...
1: Escolta, com ho pots fer ara amb aquesta humitat que hi ha, aquest cabell tan llis?
6: Ja.
1: A mi no és que no puc.
6: És que em poso un producte.
1: Sí. Queratina. Queratina, nena, és queratina. Ja em donaràs el telèfon. Com se diu la peluquera?
0: No, home, no.
6: No, home.
1: Què fas a casa?
6: És un líquid que em poso.
0: De l'Amazon.
6: I així no s'embufa.
1: D'aquest de l'AliExpress. Ves en compte, que em quedaràs calva en 3 dies,
0: No, un moment.
1: Ojo el que et poseu al cabell.
0: Em sap greu tallar aquesta conversa tan interessant per parlar d'una cosa que vés a saber, que és la situació ara mateix al país sobre les pluges, els aiguats, les tempestes, etc. Com ho tenim ara mateix?
6: Doncs mira, continua plovent al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme, al Vallès, a la Selva, al Gironès i també a l'Empordà, sobretot en aquestes zones de la costa i del prelitoral, perquè aquesta pluja va arribant des del mar i ja porta hores que va descarregant en aquestes comarques. S'han acumulat gairebé 100 litres per metre quadrat a Granollers, 75 dels quals han caigut només en una hora, hora punta, en què hi havia molta gent doncs, que anava cap a les escoles, cap a les feines, i la veritat és que no estava previst. Us haig de dir que sí que hi havia avisos aquest matí de pluja, sí que estava previst que hi haguessin ruixats, però no d'aquesta intensitat. 70 litres a l'Observatori Fabra de Barcelona, o 47, per exemple, a Badalona, són els registres que tenim ara més importants. Fins al migdia, d'aquí una o dues hores, encara continuarà plovent en aquesta zona, que comentàvem, costa i prelitoral, especialment de Barcelona, sud de la Costa Brava, nord de la Costa Daurada, i després a la tarda les pluges més probables cap al nord de Catalunya, comarques de Girona, Barcelona, punts del prelitoral i Camp de Tarragona, que es mantenen els avisos no tan elevats com aquest matí, però sí que es mantenen els avisos.
0: Molt bé, Mònica, la pregunta, doncs, és això ha de continuar? Perquè si sortint d'aquí això ha de continuar, vaig al Decathlon a comprar una barca inflable.
1: No, tampoc no cal fer alarmisme, home.
0: Anar a comprar una barca d'això no és alarmisme, però en tot cas això ha de continuar o què?
6: Sí, els propers dies veiem que continuen els xàfecs, almenys fins divendres, per tant, cada dia, i us diria, no són xàfecs tan forts, però veient el que ha passat avui, tenint en compte que tenim el mar molt calent, i això ens està provocant que aquestes tempestes creixin
5: amb
6: més energia.
1: Sant Pol, hòstia.
5: No, però perdona, però volia fer una mica de picantó, no una mica.
1: Estem parlant seriosament, no?
2: No, i que el mar estigui calent no vol dir que t'hi puguis anar a banyar, tampoc, vull dir, no seria el dia...
5: A mi fa fàstic, és com entrar en una bullabesa, saps? No m'agrada, a mi m'agrada l'aigua fresqueta, i tampoc, perquè no, així no, quan està fresqueta tampoc em banyo. A mi el mar me fa por.
6: Tu t'agrada la terra.
5: A mi m'agrada, sí, jo soc més de pors de Lleida, de...
2: Quantes vegades has anat a Lleida?
5: Mai. Però he estat per fora.
1: Com pots deixar acabar la predicció de la Mònica?
5: De les muralles.
2: Quines muralles?
1: Quines muralles?
5: És que fa molt que no hi vas.
2: Digues, perdona.
6: No, mira, que demà al matí tornarà a ploure a les comarques de Tarragona, Catalunya Central, i a la tarda tot arreu, un altre cop. Dimecres matí tranquil, però entre mig matí i migdia tornen les pluges també a tot arreu. Dijous, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, sí. I divendres no farà net. Ara pinta que el cap de setmana...
1: Divendres no farà net vol dir que divendres ploure també?
6: Encara queden
0: algun xàfec. Encara pot caure algun xàfec.
6: El cap de setmana pinta millor, però queda molt...
1: Mira, te diré 6 lletres. Té... Apunta, apunta, que veig que no apunta.
0: Sí, no, home, no, però...
2: És que no té els papers plens de prediccions.
6: Sí, no m'hi cap.
2: És igual.
1: T.
2: T.
0: T.
1: A.
0: C.
1: R.
2: Tar.
1: D.
0: Sí, ja sé per on va.
1: O.
0: Sí.
1: R. A quina estació estem?
0: Sí, a la tardor.
1: I què passa a la tardor?
0: Plou. Cauen les fulles al tardor.
1: No tengo más preguntas, señorita. S'ha acabat.
6: Està plovent més...
1: Escolta'm, jo no sóc un negacionista del canvi cromàtic.
0: No.
1: Déu mos en guard, no pugeu en boca meva coses que jo no he dit, però escolta'm, que plogui molt a la tardor, doncs ja és això, no?
5: Ja. Els que tenim entrades per Roques Grasses, aquesta nit, vespre, està la cosa que no ho sabem,
6: doncs,
5: no?
6: Doncs durant l'hora del concert no ha de ploure, però sí que durant la tarda sí que hi ha moltes comarques que podria ploure i aleshores hem d'anar veient si s'acaba desenvolupant alguna tempesta.
5: Com que vaig sol, doncs no m'importa.
2: No, ja. I que no tothom viu al costat de l'Estadi Olímpic de Barcelona. Vull dir que hi ha gent que va a Roques Grasses, que és el que vol dir la Mònica, entenc, que ve d'altres comarques.
5: Jo no he vist, però un dia me vaig equivocar baixant que jo el vaig explicar del Coixin,
1: sí.
5: I em van adoptar dos nanos.
1: Però es posa en compte aquesta nit. Aquesta nit hi ha concert, no?
5: Sí, però amb la pluja pues, baixes també com si fos el Tutuki Splash. Aleshores baixes més ràpid a Plaça Espanya.
1: Sí.
5: Mònica, està previst que enviïn més alarmes al mòbil? Perdona.
1: Ai, no, per la mort de Déu, no, eh?
6: Podria ser, dia, sí, sí, sí, en algun moment es veu que sí, algunes d'aquestes tempestes es queda més estancada i va deixant litres i litres, doncs com ha passat aquest matí.
1: I no es pot desconnectar, el mòbil. Jo el vol tenir en modo avió i això salta igual,
2: Sí, no, això és com els de l'altre dia de l'òpera que estaven
5: consternats. Els germans Marx.
2: No, estaven consternats perquè li sonava el mòbil. Vol dir que
1: Liceu,
2: no, Liceu, que Liceu, no l'havien apagat.
5: No l'havien apagat perquè no existia quan estaven els germans Marx.
1: No, és okay, sí, sí.
2: Per què ho preguntes, això?
5: Perquè a mi me fa molta il·lusió.
2: Que soni l'alarma?
5: Sí, perquè cada cop que sona el mòbil amb l'alarma em recorda que algú pensa en mi.
1: Però no és un missatge que t'envina tu només, o sigui, bueno, és una cosa com genèrica.
5: No trenquis la màgia, jo sóc feliç rebent missatges. He tingut més interaccions amb Protecció Civil en 48 hores que amb ma mare en 3 anys. Moltes gràcies.
1: Doncs això hauries de trucar més sovint a ta mare.
2: Però tu contestes els missatges, també.
5: De Protecció Civil, Li dic gràcies, no? S'ha de dir gràcies com a mínim. Vale, doncs això, Mònica, moltes gràcies.
1: Gràcies, Mònica.
2: Gràcies.
1: I tornant a les eleccions espanyoles...
0: Què ha passat? Ara les ha desconvocat? Perquè amb aquest senyor no se sap mai, això és un joc, això és un monopoli.
1: Que jo sàpiga, no, a les 9 del matí les ha convocat. Connectem en directe amb en Jordi Armenteres, delegat de RAC1 a Madrid, perquè ens ho expliqui. Bon dia, Jordi.
7: Què tal? Bon dia, bona hora.
0: Plou a Madrid?
7: No, que va, no. Un sol radiant d'aquells que ho espetega tot.
1: Home,
3: i tant. És que ens han robat fins i tot el sol, Sí, sí.
1: Bueno, Jordi, anem a el que interessa. Com has vist Pedro Sánchez, el candidat d'aquestes eleccions per part del Marroc? Ojo, no ho dic jo, Ho ha dit una persona totalment imparcial com Santiago Pascal.
2: Abascal, no Pascal.
7: Bueno, no em digueu que la primera declaració que escoltarem amb la convocatòria d'eleccions de Pedro Sánchez és el líder de l'ultradreta espanyola.
2: No serà la primera declaració, serà l'única declaració que sentirem.
1: Tindrem 4 anys per aprendre'ns bé el seu nom, vull dir, no patiu.
2: Sí,
1: no, he dit Pascal, però era Abascal.
2: Sentim-lo, si voleu, aquest matí amb la Susana Griso, Antena 3. Sí, sí, sí.
8: Cada minuta al lado de lo que tenemos enfrente y al lado de las elecciones que afrontamos el 29 de noviembre con un candidato marroquí en España.
1: Fíjate lo que ha dicho.
5: ¿Cómo?
8: Lo he dicho antes, estaba usted despistada porque...
9: Pues sí, perdóneme.
8: Sí, yo creo que Pedro Sánchez...
9: ¿Usted cree que Pedro Sánchez es un candidato de Marruecos en nuestro país?
8: Es el candidato marroquí en España. Sí, la demostración es lo que ha ocurrido en Ceuta.
1: Sí, señor. Van al Marroc.
0: Ha intentat colar 2 cops al mar mental, no li ha funcionat i després ha reblat.
1: Perdona, Pedro Sánchez fins i tot ha imposat un jugador marroquí a la selecció espanyola, que és Lamine Yamal.
0: No, home, no. És català, Lamine Yamal. M'entén?
1: Bueno, Jordi, anem a pams. Quin és el calendari electoral a partir d'avui?
7: A veure, demà queden dissoltes les Corts. Això implica moltíssimes coses, moltíssimes.
1: Ai.
7: O sigui, hi ha moltes lleis que en aquests moments estan aturades al Congrés dels Diputats que quedaran en paper mullat, que ja no serviran absolutament per res. El finançament de Catalunya.
1: Hombre!
7: Per donar tot el tema dels calés de les comunitats autònomes.
1: Vols dir que allò del finançament de Catalunya ja no estava mullat ja des de fot 8-10 anys, 14...
7: Sí, però està en tràmit. Hauria de passar al Consell de Ministres de demà o de la setmana entrant.
3: Com el tren orbital. Ens hem quedat sense el tren orbital.
7: Les xarxes socials, l'edat mínima per poder-hi accedir o no.
1: Això sí que és important.
7: La llei antitabac. La llei antitabac.
2: Bueno, ja es podrà fumar de tarda.
7: Recordeu que hi havia aquella llei antitabac que prohibia fumar a les terrasses i platges.
1: Home, és que ja no es pot fer res. És que, claro, menys mal que ho hem frenat a temps. Gràcies, Mari Carmen.
7: I aquí hi ha un altre element, també, que és ja una mica... Anem a una cosa molt tècnica, però el tema és que el Consell de Ministres ara està reunit de manera extraordinària per dissoldre les Corts i convocar les eleccions. Demà hi ha l'ordinari. Demà Pedro Sánchez torna a reunir tots els ministres per tornar a aprovar els decrets tombats la setmana passada. Evidentment no serà el mateix text, perquè legalment no ho pot ser, però seran molt semblants. Llavors, això ens trobarem amb una dicotomia que d'aquí a, com a màxim, 30 dies ho haurà de votar el Congrés dels Diputats. Però clar, el Congrés dels Diputats no existeix, perquè hem explicat que es dissolen les Corts. Llavors, hi ha un organisme que es diu Diputació Permanente del Congreso de los Diputados.
1: El chiringuito.
2: No,
1: el chiringuito.
7: On aquí hi ha una petita alteració de majories. Clar, no són 350, sinó que en són 69.
2: I llavors, clar, i com queda de cada partit, diguéssim?
7: Si tothom vota el mateix, la clau ja no la tindrà Junts, sinó que la tindrà el Partit Nacionalista Basc, que va dubtar molt amb el vot de la setmana passada. Clar, en aquests moments, Si repetíssim la votació amb els mateixos partits que van votar la setmana passada, quedarien 35 a favor, 34 en contra. Buah. O sigui, la Diputació permanent n'hi ha 27 del Partit Popular, 6 de Vox, 1 de Junts, això en són 34, i els altres 35 són 25 del PSOE, 6 de Sumar, 1 d'Esquerra, 1 de Bildu, un del grup mixt que el té Podem, si el tingués la UPN comptaria per l'altra banda, i un del Partit Nacionalista Basc.
1: Però aquests que han de votar?
7: 35 contra 34.
1: I què han de votar, aquests, dieu?
0: Sí, no, doncs els decrets,
7: Els decrets que tornarà a aprovar demà el Consell de Ministres, que són molt semblants als de la setmana passada, i, o sigui, ens podem trobar que aquests decrets acabin entrant en vigor efectivament amb l'aval del Congrés dels Diputats i amb campanya electoral començant.
1: Bueno, però això després ja sabem tots que es poden derogar, no? És el gran verb, no? Derogar, no sé el que vol dir, però en el fons és com follar-se'l.
7: Hi ha tres o quatre dates claus. A veure.
0: Sí.
7: Avui estem a 5 d'octubre.
1: 5 d'octubre, sí.
7: 21 a 26 d'octubre és on hi ha la forquilla per poder presentar candidatures.
1: Sí.
7: Sumar no té candidatura en aquests moments.
1: Restar, ara és on està.
7: No tenen ni nom, perquè canvien el nom a Front Ampli. Podem, a més, acaba de demanar una mena de consulta, una mena de primàries, per veure si van plegats o no amb Sumar i qui ha de ser el candidat. Carles Puigdemont, demà el té seva li de l'amnistia. Demà, sus senyories del Tribunal Constitucional es reuneixen per dir l'amnistia és vàlida.
1: Demà ja torna.
7: Pablo Llarena tindrà 4, 5, 6, 7 dies per retirar les ordres de detenció dels que continuen a l'exili.
1: Llarena!
7: Llavors, que Puigdemont serà candidat o no serà candidat a unes eleccions espanyoles? La decisió l'ha de prendre abans del 21 d'octubre.
2: L'ha de prendre Pablo Llarena.
5: Bueno, sí, és com una gincana. Com es diu allò que estàs tancat en una...
9: Escape room?
5: Gràcies. Bueno, Elia, sort que els joves pensem igual ja...
9: Però diferent.
2: Escolta, una cosa, Jordi. Anem a les coses importants. Tu pensaves tenir algun dia de festa aquesta tardor? Perquè, déu-n'hi-do,
7: tenia una setmana de vacances.
1: Quan?
7: La setmana de l'arrencada de la campanya electoral, que evidentment ja hi hem renunciat.
2: Hi havia bitllets comprats, ja, o no?
7: Todos som no, Jordi Armentera.
2: Estàvem pendents
7: d'això.
2: Bueno, la culpa és de Pedro Sánchez. Gràcies.
7: Molt bé, això, ja que hem d'innovar i que som RAC1, crec que hem de fer un debat electoral sobre totes les posicions polítiques de tots els col·laboradors de la competència.
1: Sí, senyor.
7: I, a més, això hauríem de fer en un prime time maco.
3: Bueno, seria divertit. Jo, lo meu, ja saps, no voteu a les espanyoles mai, tenint en compte que les autonòmiques també són espanyoles.
1: Pues miri,
3: algú té alguna aportació?
7: És l'únic programa de ràdio on hi ha totes les posicions representades, o sigui, que la resta són tonteries.
1: Bueno, fixi's vostè, senyor Mohamed, que los extremeños se toquen, perquè en aquest cas jo també, vull dir, jo estic en contra de votar, jo a mi la democràcia me fot fàstic.
3: No, però vostè està en contra de votar en qualsevol país, jo estic a favor de votar en el meu país, però no el país del costat.
1: Franco, donaré una dada.
3: No.
1: Franco,
5: sí. Uah, que heavy.
1: Jo no sóc franquista,
3: No?
1: Però Franco, fixi's quin mèrit.
2: Què ponen su DNI?
1: Franco, fixi's quin mèrit. Va guanyar les eleccions sense pràcticament ni presentar-se.
2: Bueno,
1: 40 anys, eh?
2: Va ser una campanya ràpida, la del 18 de juliol, no?
1: Sí, bueno,
2: a partir d'aquí.
1: 40 anys. 3
2: anys de precampanya.
10: No, 10 legislatures.
1: Aquest senyor no va sortir. No, és que ara he de sortir per dir aquest fill de fin de setmana per culpa de la Mari Carmen, he de convocar la... No, 40 anys.
10: També pot ser que vostè no voti mai perquè sempre guanyen els seus. Vull dir que...
1: Bueno, aviam, a mi... És que, claro, a mi se'm posen... Se'm titlla, no? Se'm posen etiquetes.
2: Sí.
1: No, perquè tu, Jep, és de Vox, aquests... Jo? No, que és extrema esquerra, per mi.
2: No, clar.
1: Sí,
2: clar. Doncs moltes gràcies per la idea.
1: El farem aquest debat, Jordi. I el moderaràs tu. Ojo al marrón.
2: Que vagi bé, una abraçada.
7: Crec que ho faria millor el Basté, també us ho dic.
2: Deixa'l que parlo. Ara li dic si continuaria ell el programa fins a les 4 de la matinada. M'ha mirat molt malament i se n'ha anat.
1: Gràcies, Jordi.
2: Vinga. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
11: No cal moure el recu per escoltar la competència.
2: Bueno, que sapigueu que ara mateix està a sortir l'alcaldessa de Granollers, sí, per explicar la situació a la ciutat.
5: Pues està molt malament, sí, està molt malament la situació, però bueno.
2: Sí, no sé si la podem sentir, és a TV3, Àlex.
12: Tots els agents i les persones individuals, treballadors públics, treballant per evitar danys personals i per anar resolent totes les situacions que ens hem anat trobant i que encara hi ha a la ciutat. Voldria també agrair a tota la ciutadania, primer la seva responsabilitat, sobretot o corresponsabilitat, el seu sentit comú. Per tant, aquest també és...
5: A tope amb la penya de Granollers, els granollivers.
13: Sí, aquest seria el missatge, la traducció simultània del que està dient l'alcaldessa de Granollers.
5: Ens hem perdut la primera part, que és el que ha passat i com estan les coses, i ara és els agraïments, que és la pel·lícula, quan passen els títols de crèdit...
13: interessa tant, els agraïments.
5: Bueno,
13: agraint a les forces...
5: Sí, bueno, no, que està molt bé, i a la gent que no ha sortit de casa i tota la pesca, però bueno, és important saber mirar, ara surt la...
2: Sí, i una coordinació...
5: La consellera!
2: Perfecta, mentre l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Barrosell, surt, també surt la consellera d'Interior, Núria Parlon.
14: Podien donar pluges locals...
13: No, Núria parlant, la Núria parlant. Surt la consellera parlant, no?
2: Núria parlant, parlant.
14: No, que és el que ens està impactant, els diferents models que sabien que s'han consultat no
5: models,
14: preveien aquest fenomen d'aquestes característiques. Sí que és veritat que amb les informacions que ara de manera detallada us facilitarà tant la directora del Meteocat com el cap de predicció d'àrea, no es preveia que impactés d'aquesta forma un fenomen d'aquestes característiques de nou a la costa central, litoral i prelitoral. La majoria de l'impacte està sent a mar. Al mar, durant aquests dies, ja hem anat dient que està mínim 2 graus més per sobre de la temperatura que hauria de tenir. Per tant, aquest fenomen, aquest nou fenomen, convectiu mesoscalar...
5: Sí, és convectiu.
13: Això, convectiu, també ho he sentit diverses vegades aquest fi de setmana, que no ho deia ningú, ara ho diu tothom. Ara tothom és meteoròleg, nena.
0: No, home, no, però sí que és un tema d'interès i, clar, la gent...
13: Convectiu. No tenim ni punyetera del que vol dir convectiu.
5: I després hi ha el Medicare, aquell.
2: No, Medicare, no, el Medicare, que ens ha dit la Mònica abans, que no s'havia acabat de formar.
5: El Medicà, expliquem-ho tot.
13: Un huracà, el Mediterrani.
5: Vale, doncs ja s'ha explicat tot.
13: Un petit huracà.
5: Un petit huracà, però clar, comparat amb què? Perquè aquí tu poses un huracà i les coses no estan ben agafades. Hi ha pèrgoles...
13: Hi ha pèrgoles, eh?
5: Hi ha pèrgoles que...
13: Competeixes per les pèrgoles dels bars.
5: Bueno, i de les persones.
2: I de les cases.
5: I de les cases, sí, perquè sí. Hi ha gent que no... que diu, va, això dels cargols ara no us poso, perquè la pèrgola ja pesa. Doncs no, perquè aquí ve una ventada bona de Medicarmen. I acabes amb les pèrgoles amb un tornet.
13: Bueno, jo vaig veure unes imatges de les últimes ventades,
5: sí,
13: que es van dur un sofà de la terrassa d'un senyor. Es va aparèixer el sofà penjat a dalt d'un arbre. Què? Aquí, a Catalunya.
5: Amb el senyor,
13: no us recordeu de la foto, ja, aquell nen? És que no va veure.
5: Sí.
13: Home... Un sofà d'aquests que compres d'aquests de l'Heroi Merlin o d'allò que són de plàstic una mica, no pesen gaire.
0: Ah, clar, aquells inflables, com el que
13: tenia. No.
0: Un sofà.
13: Un dos places. Si m'apures, un tresillo.
0: Sí,
13: un tresillo. Un sofà i butaca, un tresillo.
0: Vol dir que no va aprofitar algú la ventada per dir el llenço per la finestra?
13: Un sofà i taules de terrassa volen pel vent. On ho heu trobat, això?
2: A BTV.
13: Veus? No m'invento res, jo, nenes. Si voleu saber qualsevol cosa, ara us passo el WhatsApp.
5: No m'estranya que les cotorres de Humboldt que van arribar a Barcelona no vulguin marxar, però si tenen els arbres tenen sofàs...
13: Les cotorres de Humboldt?
5: Les cotorres de Humboldt, l'altra mentida d'Argentina, són aquelles verdes fluorescent.
13: Se li diu cotorres d'Humboldt?
5: Humboldt, perdona.
13: Ah, Humboldt. És un cognom.
5: Humboldt, sí, del senyor Humboldt. Doncs es diuen així, cotorres de Humboldt.
0: Eren totes seves?
5: Sí, del senyor Humboldt, però eren dues en principi, però com que són molt de fer...
13: Sí, la pol·linització. Es pol·linitza molt.
2: Les cotorres de Humboldt xerren molt, perquè són cotorres i perquè són argentines. Sí.
13: Com vosaltres, com els homes, nenes, és que hi ha una dona que és consellera, l'única, pràcticament, que està parlant a hores d'ara, està dient coses importants i només sou homes aquí parlant a sobre. sobre d'aquesta dona que no sentim res.
2: Però està xerrant vostè tota l'estona.
14: Calleu! No a totes els municipis de la mateixa manera, però sí amb un impacte important. Hem dividit el dia en dues parts.
13: Matí i tarda.
14: Sí. Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució alertes en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem als espais.
13: Com han fet la gent de la Catalunya Nord, gent que ha vingut a Suïssa també.
0: La Catalunya molt al nord.
13: Que no s'han mogut.
0: Hi ha francesos també que han vingut. Tu vens de París, no? Tu de París i tu de Suïssa, no?
13: Que maco París, eh?
0: Sí.
13: Oi que és maco allà.
0: Però és dels afores, és de Viladecans, de París, diguem, no? Què seria l'equivalent? Com es diu? D'on vens, perdona?
15: Viladecans està bé, sí.
0: Està bé, Viladecans està bé.
13: També té platja, sí.
0: Sí, bueno.
15: No fem res.
0: No fem res.
15: No hi ha res de viure ahí.
0: No hi ha res.
13: Allà només teniu coses per cremar. No, sí. Ho he vist a les notícies, que tot ho cremen allà, eh?
0: Sí, bueno.
13: Ojo, ara hi ha protestes allà a França dels estudiants, que, bueno, hi ha empalat a 40 professors, eh?
2: No els han pelat.
13: Bueno, quasi.
2: 60 professors ferits. Però el triple de policies, vull dir que...
14: Sí. De la Generalitat, per prendre les decisions...
0: El de Suïssa, tu has portat xocolata, a més.
15: No.
0: Tu no has... Què ha portat el xocolata?
13: Formatge.
0: És formatge. Pensava que era xocolata blanca, dic, ja pots tornar a casa.
2: No. Perdó, que està aquí. Gruyère ens han portat i no sé quin és el teu formatge.
14: Mare de Déu.
2: Fromage, bon alpaix...
13: Bueno, quan hi hagi tres anuncis, esmorzarem tots.
14: Les pròximes hores anirem, doncs, baramant, monitoritzant la situació des de les diferents perspectives, des del territori i des de les prediccions meteorològiques, per poder donar aquesta millor resposta al conjunt del territori.
2: La R1 i la R2 Nord estan tallades per inundacions.
13: I com ho saps, això?
2: Perquè ho ha dit a TV3.
13: Ah, perquè estàs llegint els titulars de TV3.
2: El Sant Llobregat, entre la sortida 2 i la 6, i també la B20 a Santa Coloma de Gramenet, en sentit...
13: Es nota una mica que estàs llegint.
2: Mongat.
13: Però què és? Que és de Wisconsin?
2: Deu ser una botiga de tot pels gats. Mongat,
13: sí, Mongat.
14: També tenim el responsable del cos d'agents rurals, per si necessiteu que...
2: Anar a buscar bolets, per exemple.
13: Mira, farem una cosa, nosaltres tirem endavant, si hi ha qualsevol novetat o algun titular.
2: Tenim el Benet Iñigo allà, doncs qualsevol cosa ho ens farà el resum després, vull dir que tots tranquils.
13: Efectivament, bé, continuem parlant d'aquesta convocatòria d'eleccions espanyoles aquest matí, perquè les enquestes electorals obren un escenari molt incert al Congrés espanyol, eh?
2: Això és un misteri. Això és un misteri, efectivament. Com ho sabies? També llegeixes el futur?
13: Home, no sé si vostè, si surt vostè, intuïció, professor de bon dia, eh? No sé si l'ha agafat per sorpresa vostè aquest avançament d'eleccions espanyoles.
2: Doncs no, perquè jo sóc capaç de predir si hi haurà eleccions anticipades.
13: Ah, sí?
2: Sí. Si els genolls em comencen a fer mal, és que hi ha eleccions a la vista.
13: Ah, sí?
2: O que plourà.
13: Sí. Ah.
2: I aquest matí els genolls me feien molt de mal.
13: Home, ja, però jo diria que si li feien mal és perquè plovia un munt, no?
2: Bueno, pel que no... sigui, el cas és que jo tinc por, tinc molta por.
13: Professor, que té por per la possible victòria de l'extrema dreta?
2: No, perquè potser em cridaran per ser membre de la mesa electoral.
13: Això en podria ser, sí. Sí.
2: Què
13: li passa?
2: Em fan molt mal els genolls, i això que per rebaixar-lo aquest matí m'he fet una infusió d'herbes.
13: Clar, remeis naturals, no?
2: Sí, després m'he pres un ibuprofen, un nolotil i també un enàntium.
13: Un enàntium i un nolotil,
2: tota la licuadora amb una mica de un pòlsim de morfina, que tenia a la nevera, i 200 grams de fentanil i propofol. I ara ja no noto res, estic contentíssim.
13: No li fa res de mal?
2: No, estic contentíssim i em podria tirar per la finestra i
13: seguir caminant. No. Això d'aquí darrere no és una finestra, és una pantalla que tenim aquí.
2: Això és el que tu penses, però en una altra dimensió, això és una finestra.
13: Bueno, pel que sigui, no es llenci. No es llenci a través de la finestra, sí.
2: Efectivament.
13: Però, escolti'm, com veu vostè aquesta convocatòria d'eleccions?
2: Doncs estic treballant en un sistema de predicció per avançar-ne els resultats.
13: Ah, ja pot avançar els resultats de les eleccions?
2: De les eleccions espanyoles. Ja veureu. Sisplau, algú del públic té una moneda? Algú del públic d'aquesta banda o d'aquesta venda té una moneda?
13: Nenes, no em puc creure que ningú tingui una moneda. Que no porteu moneda? fer-ho. Això un home encara, però la dona està obligada a portar bolso. Home, per la Moira.
2: Allà. Perfecte.
13: Però què fa, professor? Ara va cap allà.
0: M'acosto a les persones que, efectivament...
13: Monedes,
0: El de Suïssa, si és moneda de Suïssa, no passa res. Endavant, moltes gràcies. La senyora també.
13: Escolti, escolti, un moment, un moment.
2: Ha dit una moneda, professor. Està recollint 18 monedes.
13: Professor.
0: Al final són 4 monedes.
13: No, no, vostè ha dit una moneda.
0: Sí, però la gent en té 4 i no diré jo que no.
13: Té una moneda de 50 cèntims,
0: sí?
13: Una moneda d'un euro, sí? I una moneda de 2 francs,
0: sí?
13: Suïssos. Sí?
0: 2 francs suïssos.
13: Jo diria que són francesos.
2: Bueno, no entraré...
13: No, són suïssos. Sí, sí, clar. Pensava que no ens haguessin donat una moneda antiga.
0: Doncs gràcies per les monedes.
13: Però, no.
2: Però què farà amb les monedes? No.
0: Comprar-me un Kit Kat. No.
13: Però i la predicció? Em pensava que les necessitava per fer la predicció.
0: Algú té un bitllet de 10 euros per fer la predicció?
13: No, no, escolti, faci el favor de tornar aquestes monedes a...
0: Ara ja no recordo les persones.
13: Sí, se'n recorden. Escolti, no pot venir a pidolar al públic.
0: Sí que puc venir.
13: No pot venir a pidolar al públic.
0: És una petita broma que he fet. De vegades m'agrada fer bromes al públic perquè la predicció sigui més dinàmica.
13: Sí, ja.
0: M'agrada treballar al públic. Ja sabeu que a la ràdio el més important és el ritme.
13: Sí, doncs doni ritme a la cosa.
0: El ritme és la clau.
13: Sí.
0: S'ha d'anar ràpid, s'ha de ser àgil. Sí. El segon de ràdio és el més important que ha passat mai. M'estic adormint només de sentir-me.
13: Bueno, escolti, vagi directament a la predicció, sisplau.
0: Llançarem una moneda a l'aire.
13: Sí.
0: Atenció. Vaja, un moment, m'ha caigut a sol l'ordinador d'Òscar Andreu.
13: Aquesta moneda de 2 francs suïssos, eh?
2: I ara acaba d'esborrar el guió del dia, però no cap problema.
0: Crec que sí, algú pot tornar el guió, perquè...
13: Marqueu...
0: Sí,
13: pot tornar a llançar la moneda, sisplau?
0: Sí, efectivament, tornarem a llançar...
13: Damunt de la taula, intenti...
0: Que no caigui en l'altre lloc, eh?
13: Exacte. Molt bé.
2: Què ha sortit?
0: Ostres, els resultats són claríssims.
13: Què hi veu?
0: Atenció, segons la meva predicció, i això és una exclusiva...
13: Però què ha caigut? Què s'hi veu?
0: Una cara de la moneda.
13: No, deu ser la creu, la creu suïssa.
0: És una senyora amb una àmfora.
2: És la cara.
13: És la cara,
0: sí. És la cara.
13: Però jo hi veig una creu dibuixada.
0: Bueno, pues
13: és cara o creu?
0: Et calmes una mica, que vagi...
2: T'ha posat molt nerviós la moneda suïssa.
13: Sí, sí, sí.
0: Bueno, no s'ha acostumat a la llibertat d'un país com la Confederació Helvètica.
13: Sí.
2: Total, que què hi veu en aquesta predicció?
0: Segons la meva predicció, i això és una exclusiva,
13: sí.
0: Pedro Sánchez convocarà eleccions el 29 de novembre.
13: Sí, home, clar. Però això ho ha dit ell mateix aquest matí. Ho ha dit
0: no,
13: ell.
0: I també la moneda. Veus com no falla mai, la moneda?
13: Perdoni, això és tot el que diu aquesta moneda? No em sembla un mètode gaire elaborat.
0: No. Mira, està parlant, i jo no l'he tocat.
13: No, home, sí que l'ha tocat, l'acaba de llançar una altra vegada.
0: Vols que toqui una altra cosa?
13: No.
0: Que no sona gaire.
13: Escolti'm.
0: També diu la moneda que hi ha algú que tornarà després de molts anys absent i que alterarà completament l'estat d'ànim del país.
13: Puigdemont.
0: No, Charango.
13: O sigui, la notícia sobre les eleccions espanyoles és que tornarà Charango?
0: Efectivament, per tant, ja ho sabeu. O aneu als concerts de Charango... O guanyarà l'ultradreta.
13: Queda clar. I ara...
0: El PSOE li ha funcionat durant 40 anys.
13: Sí. I ara...
0: Per què no?
13: Tornarà les monedes al públic?
0: Això sí que és un misteri.
13: Va, 4 anuncis i tornem.
16: Nosaltres som...

0: tres nits.
1: A RAC1. Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
4: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance, entra a Jeep.es.
5: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
6: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Al, ja t'has menjat nou panetones?
10: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
9: I ja l'has trobat?
10: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
9: Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
9: Més info a aldi.es.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
19: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
16: Deu ser això, sí.
20: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
16: Et trobo a faltar.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën.
1: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
3: Aplausos!
4: Gràcies, gràcies. Moltes gràcies per aquests aplaudiments tan espontanis. I ara tenim amb nosaltres la Noemí Polls. Bon dia, Noé.
23: Hola, bon dia. Mira, si sou fans de la xocolata, això us interessa, perquè Xocolates Torres us presenta el nou espai Shop and Show, on gaudireu d'una experiència immersiva a 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària.
24: Shop and Show?
23: Shop and Show.
24: Shop and Show.
23: Shop and Show. I el millor de tot, doncs, que l'experiència és gratuïta per tots els particulars, així que vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs en supermercats. Així que reserva la teva plaça a xocolatestorres.com/visita-nos.
0: Ole! Molt bé.
5: Va, que continuem aquí a la competència parlant d'aquesta convocatòria d'eleccions que s'ha gestat durant el cap de setmana després de les votacions fallides pels decrets de la llei d'habitatge.
0: Sí, com ens deia abans en Jordi Armenteres, l'activitat a Moncloa és frenètica per reaccionar a l'anunci. Sí, ja ho ha estat durant tot el cap de setmana.
5: Sí, home,
0: tot
5: sí, home, sí, bro, sí. Moncloa i activitat frenètica en una mateixa frase.
0: Sí.
5: Què han fet els funcionaris de la Moncloa després de l'anunci del Perro Sánchez de convocar eleccions? I estan pintant les parets de la Moncloa al gust de Núñez Feijó?
0: No ho sabem.
5: Que estan traient el gotelé que li agradava a Pedro Sánchez, perquè tindran feina per treure el gotelé.
0: És difícil.
5: Ojo, treure el gotelé, eh? Estan amb rasqueta, anar-li fotent, eh?
0: Aquell moment, Jeff.
5: Sí, calli, que em sembla que tenim una trucada al telèfon de l'Udits, això ens diu l'Àlex, si ens disculpeu, l'atendrem. Hola, bon dia, amb qui parlo?
6: Hola!
5: Bon dia!
6: Bon dia de què? Que no teniu finestres aquí a la ràdio, o què?
5: Sí, però voldríem saber amb qui parlem i des d'on truca.
6: Truco des de Pera i em dic Moncada.
5: Perdoni?
6: No, perdoni vostè, que em dic Pera i truco des de Moncada.
5: I?
6: Reixac, Moncada i Reixac.
5: No, que què vol dir respecte a l'avançament de les eleccions espanyoles?
6: Ah, sí, mira, gràcies. Una història personal. Jo he estat aquest cap de setmana a Madrid, perquè tinc un cosí que viu al costat de la Moncloa, i realment ha estat un cap de setmana intensíssim a la Moncloa. He vist coses que no creuríeu.
5: Ah, per exemple?
6: Ho vols saber?
5: Sí, clar.
6: Tens 20 euros?
5: Què?
6: Estic obert a Bizum, eh?
5: Però, escolti, vol explicar la seva experiència a la Moncloa o no?
6: Bueno, calma't una mica. Vols saber què he vist a la Moncloa, oi?
5: Sí.
6: Doncs ho sabrem després de publicitat. Aquí, a Catalunya Ràdio.
5: No, escolti, que això és RAC1. És RAC1.
6: Ai!
5: Escolti, si ha de dir què ha vist a Moncloa, digui-ho, si no, pengi.
6: O quin pronto, no? Que...
5: No, home, no, és que, clar...
6: A veure, mira, jo el que t'explico és que durant tot el cap de setmana el que he vist a Moncloa és un no parar de persones amunt i avall. Mm. Ministres que entraven i sortien, un munt d'assessors tots ben vestits, sí. Ciclistes de globo carregadíssims. També hi havia d'entrar un equip de fisioterapeutes, quatre paios que no he pogut identificar, dos anaven vestits de pallasso, uno de Spiderman i una noia de Frozen.
5: I quina lectura en fa?
6: Que han muntat una festa infantil o una orgia molt rara.
5: Ja. Bueno, escolti, vagi...
6: Total, que jo continuo ara al costat de la Moncloa, de fet, ara mateix, sóc aquí fora amb el gos del meu cosí, no que el meu cosí sigui un gos, sinó que el meu cosí té un gos...
5: I vostè li passeja el gos, sí, al seu cosí.
6: Al gos del meu cosí.
5: Sí.
6: Perquè m'agrada ser, bueno, doncs, m'agrada ser on és la notícia. I si la notícia és a Moncloa, jo sóc a Moncloa i ho puc dir ara
5: directe. I què veu, ara mateix?
6: Ara mateix, quan són gairebé les XXXX...
5: Sí?
6: Que diu el guió, surto...
5: No, diu XXXX perquè vostè hauria de mirar el rellotge i dir l'hora.
6: Ah, perdona, 12:50, 10 minuts i la 1.
5: Ara.
6: Mira, surt una persona, crec que de Moncloa surt una... Crec que és Pedro Sánchez, eh?
5: Pedro Sánchez, i què fa?
6: Sí, se está acostando a una señora.
5: Una senyora?
6: Una senyora octogenària.
5: Octogenària? Una senyora gran?
6: Bueno, octogenària, no, digue-li segona joventut. Pues... És octogenària, 80 anys, eh?
5: Però que estrany, no?
6: No, com que és estrany, hi ha molta gent a qui li agrada les dones experimentades, no sigui conservador, home.
5: No, si no jutjo, jo...
6: Atenció, Pedro Sánchez li està donant un sobre, li ha fet una abraçada a la senyora, sí? I li estic llegint els llavis a Pedro Sánchez, no a la senyora... I Pedro Sánchez li acaba de dir me ha salvado la legislatura gracias Mari Carmen.
5: Mari Carmen.
6: Calla que continúa. Esto del sobre es por el alquiler de octubre y noviembre, diciembre quizá no llegamos.
5: Sí, home, no pot ser això. Pensem
6: more for. Bueno, a mi m'agrada ser on és la notícia, eh?
5: No, ja, però una cosa és saber on és la notícia i l'altra inventar-se les coses i trucar a la ràdio.
6: Bueno, però jo que estava passejant el gos i dic, ara què puc fer?
5: Pengem, Àlex, sisplau.
6: Vale.
5: Penja'l.
6: I ara li diu, hay un señor que hace un rato que nos mira. No se preocupe, Pedro, soy de Catalunya Ràdio.
5: Bueno, prou, fem anuncis i tornem de seguida.
7: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al fitness? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
24: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
25: I pot ser tot això sent professional.
24: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
26: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda.
8: Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Lidl és el número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
10: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: increïble.
12: Platònic.
13: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
12: I el carbassó ou amb 15 el quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
26: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
27: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
26: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
28: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
29: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
28: Una maravilla és poder viajar.
30: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
31: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
32: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
33: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit. Confia.